0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
2: Ràdio 4.
3: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que és el moment d'encetar la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
4: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
5: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
6: Què hi vols dir?
7: No sé res de tu.
8: Ho descobriràs.
9: Els bons llibres us han d'incomodar.
10: A tu què et sembla, això?
11: No ho sé, no sé què pensar.
12: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
2: Sota Sospita, amb Laura González.

0: així, mai un no s'adona del que ja s'ha fet, només pot veure el que queda per fer. És una frase de la Marie Curie i la veritat és que té una lucidesa exigent, però també certa tristor, diria jo, perquè parla de la mirada de qui no viu instal·lat en l'autocomplaença, qui crea, investiga, lluita de debò, sovint no contempla gaire el camí recorregut, té els ulls clavats en allò que encara falta. Encaixa molt bé, d'una banda, amb algú com Marie Curie, la ciència no s'acaba mai, no? Cada descoberta obre noves preguntes, quan trobes la resposta immediatament apareix un territori encara més gran d'ignorància, per això, per a persones molt vocacionals, l'obra feta no pesa tant com el buit pendent. Però, compte, la frase també serveix fora de la ciència, i és que ens passa a la vida quotidiana. Acabem objectius, superem moments difícils, criem fills, treballem, resistim, i en lloc de reconèixer el que hem aconseguit, només veiem la següent llista de tasques. És una forma d'exigència moderna, diria, no? Viure en permanent deute amb el futur. A més, aquí també hi ha una advertència. Mirar només el que queda per fer, és veritat que pot empènyer el procés, el progrés en si, però també ens roba satisfacció. Si mai no ens adonem del que ja hem fet, la vida es converteix en una cursa, sense meta, sense arribada. L'ambició, sense pausa, desgasta. Potser la saviesa seria combinar aquestes dues mirades, no? Conservar la fam de futur sense menysprear el camí recorregut. Avançar. Sí, ok, però de tant en tant girar-se i reconèixer que tot això també ho has aixecat tu. En el fons, la frase de Marie Curie retrata una mena de grandesa, la de qui no es conforma, però també ens recorda una pregunta necessària. De què serveix conquerir tant si no sabem evitar ni un sol instant el que ja hem conquerit? És per això que és molt necessari revisar-nos. No només mirar cap al futur, sinó tenir el passat i el present en el seu lloc. Celebrar els nostres assoliments, encara que siguin petits, encara que siguin quotidians, perquè cada experiència, cada error, cada pas ens porta on estem. Que queda molt per fer? Potser sí, però relaxem una mica la tensió, no? Que ens hem convertit la majoria en adults funcionals. Alguna cosa bé haurem fet, oi que sí? Doncs va, siguem positius. Anem a les commemoracions. Martina Torrevedella, bon dia.
1: Bon dia. Avui, 9 de maig, commemorem el Dia d'Europa. Ah. Una data doncs, que cada 9 de maig ens recorda el naixement d'un projecte únic al món, la construcció d'una Europa unida basada en la pau, la cooperació i la democràcia.
0: Vols dir?
1: Almenys aquesta era la idea quan es va, quan es va fer.
0: D'acord.
1: Que, de fet, es va fer, es remunta a l'any 1950 per la declaració de Schuman, doncs, que va obrir la porta a una nova manera d'entendre les relacions entre països europeus després de dècades marcades, evidentment, com tots sabem, per les guerres. Aquella idea, que podia semblar ambiciosa o fins i tot utòpica, va acabar donant forma a allò que avui coneixem com la Unió Europea. És també una mirada al present, en un context, com dèiem ara, marcat per la inestabilitat geopolítica, els conflictes a les fronteres, les crisis energètiques i els debats sobre la cohesió interna. Europa es troba davant el repte doncs, de redefinir el seu paper al món, de redefinir doncs, què fan amb aquest projecte.
0: Sí, perquè Europa avui dia és un concepte com inestable, no? Molt més del que sembla, no? Sobre el mapa, per de ser un continent clar, però la cosa no està tan establerta o com a
1: aquesta
0: mínim...
1: Aquesta idea d'unió, al principi, ara ja potser no hi és tant.
0: Sí, i és veritat que antigament era com el bressol de la raó, de la democràcia, de la filosofia, de la ciència moderna, però podem dir que actualment Europa està molt lluny de representar també geopolíticament tots aquests valors amb el que es va crear, no? I hi ha un munt de reptes que la veritat és que no estem tractant com es mereixien. No. Després tenim uns representants polítics que dius què estan fent exactament. Moltes coses a fer encara
1: molts
0: en aquesta identitat
1: afrontar.
0: Del que suposa Europa en el seu dia. Va, més.
1: Exacte. Ara canviem radicalment de tema perquè avui també celebrem el Dia Mundial de les Aus Migratòries.
0: Ah.
1: Una data que ens convida a aixecar la vista i fixar-nos en un dels espectacles més fascinants de la natura. I és que cada any milions d'aus recorren milers de quilòmetres travessant continents sencers, les orenetes, cigonyers, els ànecs. Animals, doncs, que no entenen de fronteres i que segueixen rutes que fan des de fa segles. Aquests viatges són cada vegada més difícils, doncs, per culpa, com tots sabem, de la pèrdua d'hàbitats, la contaminació o, en general, el canvi climàtic que posen en risc les zones on fan parada per descansar i alimentar-se. Doncs aquest dia també ens recorda aquesta importància de cuidar els espais naturals.
0: Molt bé. El petit estany que hi ha al parc del costat de casa

0: meva cada any per aquestes dates i arriben uns ànecs.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs mira.
0: Estan allà uns dies. Després fa una mica de pena perquè l'any passat, per exemple, la negueta va acabar, a més a la piscina comunitària. La negueta amb 9 ànecs petitets.
1: Ai.
0: I al final, després d'una setmana, només en quedava un. Ah. Bueno, també hi ha unes altres aus que estan instal·lades a Barcelona.
1: Bueno.
0: Ja sabeu que són depredadores. I clar, cada any veus, jo passava, quan estaven a l'estany, passava amb la meva filla. Mira, Jana, aneguets! Tots els nens allà mirant, no? Passes l'endemà i en queden 2 menys. Passes l'endemà i en queden 2 menys.
1: Ai, pobres.
0: Sí.
1: Bueno, escolta'm, la selecció...
0: Fort, eh? Sí, fort.
1: Ai, pobres.
0: Vinga, va, i ara el misteri.
1: I ara el misteri. No sé si sabies que, segons un estudi de Samsung, al llarg de la nostra vida perdem més de 1.200 mitjons.
0: Per persona?
1: Per persona.
0: No.
1: És a dir, que uns 15 a l'any es queden sense parella. Les dades, la veritat, és que són tan impressionants que fins i tot...
0: Diu l'Ester que ella no, ella deu tenir... No? Ella sap resoldre el misteri.
1: La meva mare tampoc. Veus?
0: Què dius?
1: No n'ha perdut mai. Jo ara que vic sola sí que en perdo algun, però 15 a l'any em sembla... Bueno, no sé si tu en perds molts, però...
0: Jo abans em perdia més, ara em perdo menys, perquè faig això de... aquesta bosseta que pots ficar a la rentadora on poses els sostenidors, per exemple, o les mitges, sobretot, doncs moltes vegades hi poso uns mitjons i a més quan els estenc... O sigui, jo m'asseguro que a la rentadora entra la parella.
1: Exacte.
0: O sigui, això m'ho asseguro.
1: Vale, sí.
0: Vull dir, aquest amb aquest, i llavors en treure'ls, que hi ha un estudi de Whirlpool que fa rentadores, justament, que diu que moltes vegades es poden quedar...
1: Clar, allà entre les gomes, no?
0: Exacte, atrapats o sota el suro, no sé, no? Les que tenen càrrega superior es poden colar per aquest espai que queda entre els tambors interiors i exteriors, etc. Doncs jo m'asseguro que surten, després d'aquella rentadora, els dos mitjons de cada parella.
1: Doncs escolta'm,
0: llavors,
1: sí.
0: Els estenc també junts.
1: Junts,
0: molt important. Però sí que és veritat que en els darrers anys... vull dir, he perdut uns quants. Vull dir, jo de tant en tant, a més tinc un calaix de mitjons perduts per veure si de tant en tant
1: van sortint alguns.
0: I llavors alguna vegada sí que he aconseguit refer la parella, però quan passa X temps llavors dic, mira, sí. Ja això ho llenço.
1: Jo si no, doncs ajunto dos que estan perduts i faig la parella i així.
0: Ja.
1: Escolta'm.
0: Mira, Einstein no es posava mitjons.
1: Ah, no?
0: No. Bueno, ell deia que és que els mitjons era un misteri com es trencaven. Que sempre es trencaven per la... Bueno, evidentment, si no talles bé les ungles, etc., doncs es trenquen sempre pel mateix lloc. I llavors, que perquè eren un misteri, que ell podia resoldre els misteris de la ciència, però no els misteris dels mitjons, em va deixar de portar.
1: Veus? Bueno, escolta'm, cadascú fa el que considera.
0: Sí, exacte.
1: Doncs sí, aquesta peça de roba va sorgir l'any 256 a Egipte.
0: Què
1: on
0: dius?
1: Ja es feien servir mitjons elaborats amb teixits senzills i fins i tot amb la separació entre els dits. O sigui, molt diferent dels que coneixem avui.
0: Ara es tornen a portar aquests, per
1: aquests,
0: separar els dits.
1: Sí, bueno, per portar xancles, com fan alguns d'aquests turistes que veiem aquí a la platja, del mitjó i la xancla.
0: Sí.
1: Escolta'm, és més pràctic. Però, bueno, doncs no és la forma més habitual.
0: Ja, tot i que els mitjons amb xancles s'esporten, vull dir, els jovenets
1: sí.
0: En porten,
1: exacte.
0: Que és una cosa que els que som una mica més grans no podem entendre. Però
1: no,
0: vaja.
1: I a part és incòmodo. Però, bueno, reconeixem-ho, tots hem viscut aquell moment de posar la rentadora i descobrir inexplicablement que un dels dos ha desaparegut.
0: Efectivament. I no resoldrem el misteri dels mitjons, a no ser que facis com l'Ester, que els fiquis tots a la bosseta, i llavors els tindràs aparellats forever. Va, anem a les novetats musicals.

0: Ai, ai, ai, quin goig que fas. Estem escoltant un dels temes que inclou el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi, Quin goig.
1: Si us plau, no us sorprengueu, que aquí Vilsa no és traïdor. Com es mou amb la margarita.
2: Una celebració de l'amistat, la joventut i les ganes de viure-ho tot intensament.
1: En Pol, l'Aleix, l'Albert i un servidor.
0: I és que el grup busca amb aquesta cançó i de fet amb tot el disc una excusa per retrobar-se en festes majors i convertir cada nit en una experiència compartida.
1: Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
0: Un altre single que també té tota la pinta de sonar molt aquest estiu és un altre cop de Miqui Núñez.

Després de l'últim petó i el primer, l'artista aposta per un tema fresc i enèrgic, amb una tornada d'aquelles que s'enganxen a la primera. La cançó transmet ganes de desconnectar, de fer plans improvisats i de viure l'estiu amb amics i llibertat.

Que les coses petites són les que fan els grans moments. Miqui Núñez, en aquest moment musicalment també bo, sumant un tema que apunta directe a banda sonora de l'estiu. I ara, Delgat i els experts.

En aquesta peça, l'artista aposta, ja ho sentim, per una sàtira directa sobre la cultura dels experts a les xarxes, qüestionant aquest excés d'opinió constant que acaba convertint-se en soroll.

0: és un do per tant irònic i punyent, no? Posant el focus en la necessitat de mirar-ho tot amb una mica més d'esperit crític. Els experts és un dels temes del seu nou doble single. Llibre o dos, em tens molt avorrit. I l'altre tema del el senzill, diguéssim, que acompanya aquest Els experts és Reichenbach. Va, anem ara amb... És que t'he estalviat, Martina, de
1: dir-ho,
0: eh?
1: Sí, gràcies. Ho he estat així, no sé com.
0: Va, ara, Triótico i Jardí. Estàs escoltant una cançó, és un single que avança el primer disc de Triótico, Pensaments, que es publicarà el 2 de juny, i no deixa de ser, no, una mostra del que inclourà tot aquest projecte.
1: Proposta que barreja música mediterrània, jazz i pinzellades del flamenc. El grup construeix un so molt propi, arrelat però a l'hora actual.
0: I també, com pots comprovar, un univers com poètic, no?, més enllà de la música. És el que volen, de fet, construir en aquesta nova etapa que obre la porta amb aquesta cançó Jardí, escoltes. Amb ella tanquem les novetats musicals. Això és el Sota Sospita de Ràdio 4. Anem a la sessió d'història i biografies.

0: Avui a la sessió amb el Jordi Coromines, habitual d'Història i Biografies, tenim biografia.
1: Tenim biografia,
0: a
1: l'ús,
0: sí. Diguéssim,
1: A veure, és que, com que anem donant voltes als anys 60, vaig pensar de cop i volta que hi ha un any que la gent no ho sap ben bé, però fa 60 anys de la publicació del Quadern Gris de Josep Pla, del Carrer de les Camèlies de la Mercè Rodoreda i d'Últimes Tardes con Teresa.
0: D'acord.
1: Què passa? Que Últimes Tardes l'hem fet, el Josep Pla l'hem tractat també, i què anava a dir jo, i la Rodoreda, tres quarts del mateix. Llavors vaig pensar, escolta, podíem parlar d'algun dels editors d'aquests llibres. Llavors el Joan Sales ens va de perles, perquè a més, si aneu a voltar per aquests viaranys i paratges alts de Barcelona, el Carmel, hi ha una de les millors vistes, i això us ho dic, aneu-hi, perquè normalment, i ara que arriba l'estiu, els turistes van als que es diuen búnquers del Carmel.
0: Els búnquers, massificats fins i tot.
1: Estan massificadíssims, llavors aquest mirador, el mirador Joan Sales, no hi ha ningú mai.
0: És veritat.
1: Amb la qual podeu anar i gaudir d'unes vistes que les dels mal anomenats búnquers, jo diria que, bé, si fa no fa, és el mateix. I guanyareu aire, no estareu envoltats de guiris, i de pas, segurament, avui, perquè nosaltres sempre fem servei públic, us respondrem entorn a la pregunta que us fareu una vegada sigueu allà dalt. Qui és Joan Sales?
0: Doncs Joan Sales, més enllà de ser editor i d'haver tingut, diguéssim, una biografia, no?, que també és il·lustrativa de tots aquests anys que estem tractant des que vam començar la temporada, perquè, a més, bé, va viure la Guerra Civil, es va exiliar a França, va anar a Llatinoamèrica, va tornar a Catalunya, es va dedicar a les tasques editorials, però us sonarà molt Incerta Glòria,
1: i
0: també,
1: tant,
0: no? És la seva novel·la més coneguda, i té un paper, diguéssim, a la literatura catalana destacat.
1: El que passa que es veu que el van marginar durant molts anys, i fins i tot he llegit a un d'aquests papers que es poden trobar arreu, que a una història de la literatura catalana que es va publicar fa 25 anys li dediquen, com qui diu, tres línies. I aleshores és com al·lucinant, perquè, per exemple, a veure, perquè la gent es faci una idea, si aneu a les llibreries, ara que ha passat Sant Jordi, però tot l'any es troben els llibres d'aquesta editorial, són molt visibles els de Club Editor. Club Editor, que ha editat la Rodoreda, que ara ha editat a... Ara no em surt el nom, ja em vindrà, però és una d'aquestes autores que tenen importància ara. Ara en sortirà, però bé, és una editorial de pes, de molt pes. I bé, ell és el fundador.
0: Exacte.
1: Ell és el fundador de Club Editor. Ara ho té, si no em falla la memòria, una neta seva, que és la Maria Buigas. La Maria Buigas comanega i que, en certa manera, també està jugant amb el que feia el Sales, que és, ei, anem a publicar literatura catalana de qualitat i, a més, anem a fer que, fins i tot, allò que nosaltres considerem clàssics siguin sempre presents, que no facin olor a passat. És a dir, perquè a vegades, i això ho hem parlat aquí molts cops, llegeixes un llibre dels anys 50 i llavors costa de fer-lo empassar a la gent perquè creuen que és antic. En canvi, el Club Editor dona una sensació de temporalitat.
0: És veritat, a més, no?, que amb aquesta... l'estètica de les seves edicions... certament escèptica, però amb aquesta forma també geomètrica, no?, en la que fica els títols, etc., doncs fa molt reconeixible quan tu tens un llibre de Club Editor, no?
1: A veure, són
0: és
1: dos
0: molt
1: colors,
0: fàcil.
1: En general són dos
0: són
1: colors.
0: Són dos colors, vull dir, hi ha com el rectangle aquest en negre, el títol en blanc i el color de fons.
1: Sí, tal
0: ja
1: qual.
0: Està.
1: Llavors, a veure, primer va ser Club dels Novel·listes i ara queda com a Club Editor. Ara us direm tot el... A veure, ells exploten molt, i aquest és un tema important, a la Rodoreda, ja hi anirem.
0: Sí.
1: Perquè hi ha una... De fet, la correspondència Sales-Rodoreda és fonamental, també publiquen poesia i al mateix temps, exacte, ara em surt el nom, publicant a l'Eva Baltasar.
0: Ah, sí.
1: A l'Eva Baltasar, que és que no em sortia. Però la Rodoreda...
0: Eva Baltasar, que a Mamut, per exemple, que és l'autora de Mamut,
1: sí,
0: o
1: el Joan Lluís Lluís.
0: O Mònica Marón, Animal Trist.
1: La Blanca Llum Vidal, que és poeta, i ara no sé si s'ha passat a la novel·la, però bé, a veure, són, diguem, autors catalans, com dirien en castellà, perdoneu el canvi, d'ayer, hoy y siempre, que queden una mica a tot arreu. I el Sales el mateix, el que passa que, clar, que fins... Ho has dit tu molt bé, fins que no es va tornar a publicar Incerta Glòria i fins que no va sortir la versió cinematogràfica, que ara farà, em sembla, 9 o 10 anys, a més va ser el moment on va eclosionar el que ara és l'actor català que ja no és promès, l'Oriol Pla. no? Va ser aquell instant, doncs fins aquell moment no es va conèixer tant el Sales.
0: Déu-n'hi-do. Això que havia estat Creu de Sant Jordi en el 82, el van fer Creu de Sant Jordi, que té aquesta frase tan meravellosa,
1: sí,
0: a més
1: bèstia,
0: a més.
1: Sí.
0: Que sí, sobre els catalans.
1: Molt bèstia.
0: Sí. Diu, des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No. Es tracta de deixar de ser imbècils.
1: És un esforç. És un esforç digne.
0: És bona.
1: És una lluita de país que s'ha d'emprendre. A veure, ell era, per cert, que això a mi m'encanta, ell era de Barcelona.
0: Sí, de l'Eixample.
1: Però quin és el tema? Que de cop i volta, i ell ho explica en algun moment, ell va fer, no sé si va fer unes memòries, però parlava molt d'ell mateix, O sigui, té una... tenia dèria i, a més, li agradava manifestar el que pensava. Clar, els pares eren de Vallclara, a la Conca del Barberà. Mm-hmm. Llavors va haver un moment que els pares, si fa no fa, li van dir, a veure, noi, tu has de decidir entre Vallclara i Barcelona. I ell deia, home, a mi Vallclara és que m'agrada molt, perquè els arbres, i el rierol, i els camps... Però, clar, sé que en algun moment hauré d'anar a Barcelona. Sé que si vull fer el que em ve de gust, perquè ell sabia que volia ser editor i volia dedicar-se als llibres, i volia dedicar-se al país, perquè ell sempre deia que no entenia la feina literària sense l'acció patriòtica.
0: Sí.
1: I aleshores diu, doncs hauré d'anar a Barcelona i per desgràcia, hauré de... No deia perdre, però sí que jugava molt aquella cosa que quan tu coneixes un lloc que no és Barcelona dins de Catalunya, anar a Barcelona i treballar és una mica com que et fiques a la cova de l'Ibabà.
0: Mm-hmm. El ruell de l'ou.
1: Et fiques al ruell de l'ou, però saps allò de que ja no pots escapar.
0: Mm-hmm.
1: No pots escapar i que et fa adquirir un compromís i és un empeny d'anys, no? Aleshores ell li va passar directament
0: ell
1: això.
0: Ell venia d'una família tradicional, no? Dintre del catalanisme, a més, proper a la Lliga Regionalista, de molt jove ja es va posicionar, a més, políticament, per exemple, en contra de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, va estar empresonat amb només 15 anys.
1: Sí, és una animalada.
0: 3 mesos, però clar, ell era molt jove, era menor d'edat, i com diu el Jordi, quan va venir a Barcelona es va acabar llicenciant en dret per la Universitat de Barcelona.
1: Típic.
0: I va ser un dels primers professors de català del cens oficial de la Generalitat de Catalunya format per Pompeu Fabra.
1: Aquí hi ha un punt que és que ell, exacte, al final de la dictadura de Primo de Rivera, perquè és de 1912, el Sales, va a la presó. Després què passa? Si arriba la República, ja ho sabeu, a l'any 31, i aleshores, doncs bé, comença a moure fitxa, és un bon moment pel català, però a més és que ell té cert punt estrany que a més convé explicar. Ell és dels pocs que s'afilia al Partit Comunista català, perquè la gent a partir de Franco i a partir de la Guerra Civil creu que a la República tots eren comunistes, i què va? Que va, és a dir, el comunisme agafa força durant la Guerra Civil per l'ajuda que la Unió Soviètica dona a la República, no? Però durant la mateixa, doncs el comunisme era un 1% dels vots.
0: Sí. I ell després es giraria en contra, perquè clar, en una Europa que rebutjava el comunisme després de la Segona Guerra Mundial, doncs això va fer que després miréssim cap a una altra banda a l'hora de definir, diguéssim, la durada del règim franquista.
1: Però ell era comunista, i aleshores tenia una altra particularitat que aquí hem vist, per exemple, amb el Josep Benet, però ell és abans, no? Ell era comunista i era catòlic.
0: Sí.
1: És a dir, ell no perd mai la idea del catolicisme, creu que és molt important. I al mateix temps és això, era comunista, catòlic, catalanista. Uh-huh. Tres Cs, les tres Cs. Ell agafa el títol aquest de professor, no? de català, però justament quin és el problema? Que estem a l'any 1934, esclaten els fets d'octubre, la proclamació de l'estat català dins de la República Federal Espanyola, tot se'n va una mica en orris, i arribarà la Guerra Civil, i aquí la Guerra Civil, i com podeu entendre farem un moment de pausa, és el moment que el canvia, perquè transforma tota la seva generació mentre sona Baudelaire de Baustelle.

0: Avui a la sessió d'Història i Biografies, estàvem escoltant ara Baudelaire, i estem amb la biografia de Joan Sales, com hem explicat, que va néixer el 1912, aquesta generació que va viure justament quan eren joves adults la guerra, que es van formar políticament en aquells anys previs de primer dictadura, després república, que es van comprometre amb el país. Per ell només hi havia dues maneres: odi o amor i patriotisme, no? Sí. I va escollir aquesta segona. Moltes vegades l'han acusat de doctrinari, com aquell qui diu, però vaja, ell defensava molt bé els seus ideals, que eren catòlics, que eren catalanistes i que eren també comunistes, com explicaves.
1: Va
0: formar part del Partit Comunista de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs clar, va anar a la presó de la Model amb 15 anys. D'alguna manera, aquest idealisme propi de la joventut va quedar frustrat, no? Desencantat cada vegada més, arran dels fets d'octubre. Després comença la Guerra Civil, ell hi participa activament, penso que se'n va al front Dragó.
1: Sí, de fet, s'apunta a l'escola de guerra.
0: Que sí?
1: Llavors allà, a veure, el que surt a Incerta Glòria no deixa de ser part de les seves vivències durant el conflicte. Ell tenia, com deies tu, unes opinions molt, molt rotundes. I de fet, a veure, ara llegeixo quelcom que ell va escriure. Diu: jo espero molt de la generació a la qual pertanyo. I al mateix temps diu: una commoció així, parlant de la guerra, diu, fins i tot amb el que té de desagradable, li convenia al nostre país, massa estancat i tímid. Els detalls repugnants s'esborraran de la nostra memòria a tota velocitat. Passarà allò que hagi de passar i després només romandrà allò bo que hi ha en tots aquests trastorns. Catalunya, és l'única cosa que m'interessa, sortirà guanyant de tot això. Reforçat el nostre govern, aquí ja directament no va ser gaire visionari,
0: no gaire.
1: Ampliada la nostra autonomia, derrotat per sempre l'exèrcit enemic, veurem com el país prospera i s'extén el patriotisme entre el poble. Ell, de fet, no.
0: Molt Nostradamus, Joan Sales?
1: No tenia barba, no anava amb
0: aquests barrets. No. Molt idealista, però,
1: idealista. Vull
0: dir, tot i la situació que va viure.
1: De fet, posava caldo a la Guerra Civil i en escrits posteriors, perquè ell té unes cartes amb un nom ara oblidat, però que, per exemple, era molt bon cronista de terra a terra, no? D'allò de trepitjar i de conèixer els llocs caminant-los, al Màrius Torres, poeta Màrius Torres. Ell explicava com, diu, clar, els anarquistes han salvat Barcelona, però diu, però després de salvar Barcelona s'han dedicat a matar la gent de mala manera, i diu, i el que ha mancat aquí és patriotisme. Ell estava molt obsessionat amb aquest fet, i deia, sobretot, diu, no ha funcionat res en aquest país, diu, perquè els que manen, els senyors de dalt, parlant de la mateixa Generalitat, diu, també, i la burgesia, diu, han mancat de patriotisme, i diu, i com que no hi ha hagut un veritable sentiment català, tot s'ha anat a la merda, parlant en plata, parlant en plata. Llavors, bé, ell notava que el país tenia una guerra civil. A veure, hi havia una guerra civil que era la Guerra Civil Espanyola, però hi veia que també existia al mateix temps una guerra civil catalana.
0: Clar, més enllà de tota la ingerència externa que impedia al poble català ser qui era, d'alguna manera, doncs ell també parlava de les mancances de la qüestió catalana, del poble català, a nivell artístic, a nivell, per exemple, industrial, a nivell de burgesia. Llavors creia que hi havia moltes mancances com per poder això passar per sobre de tot el que a nivell extern, nacional i internacional estava succeint.
1: Sí, veia que hi havia una dificultat molt forta
0: confiava, això sí, en l'europeisme per salvar-nos, que no va ser tampoc.
1: A veure, tenia intuïcions, però diguem, és el que deies tu, que pel que fa al present...
0: Amb un punt idealisme, idealisme que no va succeir.
1: Un punt molt, molt idealista. A veure, a més, és això, ell va al front, viu les experiències que viu. Jo crec que també ell té una personalitat, i això es pot analitzar a partir de tot el que estem dient, on mai es trobava exactament a gust. És a dir, tenia unes opinions seves molt fortes, molt personals, que gairebé mai feien, i perdoneu l'expressió, però va sortir d'així, que mai feien convergència i unió amb la resta. I aquesta independència, podem dir que és la que fa que no se'l reconegui fins molt més tard.
0: Sí. Ell, del 39, va anar a l'exili, va fer aquest periple que van fer molts catalans, vull dir, França, República Dominicana, Mèxic, i de fet és a l'exili que comença com a editor, no? La sí. seva marca com a editor. Hi ha aquest text, a més, Els Òrcides, que és una crítica, estàvem dient, de la seva manera d'entendre el país, als intel·lectuals, que ell deia no assumien els reptes crítics que els hi tocava, no? Els,
1: sí.
0: els intel·lectuals abans tenien un altre pes, sabeu? No és com ara. O sigui, el que són els creadors de contingut i els influencers d'ara, abans eren els intel·lectuals.
1: És que aquí... No, a veure, està molt bé que ho
0: diguis. Això és així.
1: No, perquè, a més, a veure, aquest any s'ha generat un debat molt, molt interessant amb aquest tema. No, no obrim parèntesis, nosaltres sempre estem parlant de tot, eh? En aquest cas de Joan Sales, però vaig llegir fa poc un article que parlava de com a partir de... A veure, problema del periodisme que tu i jo hem parlat alguna vegada, com les xarxes socials, o com els periodistes a vegades tiren massa de xarxes socials, mm-hmm. llavors acaben creant una sèrie de personatges que es coneixen més per ser personatges que no pel que escriuen, no?
0: Sí.
1: Llavors, casos paradigmàtics, anem a dir noms, no passa res, no?
0: Oh.
1: De David Uclés.
0: Sí.
1: David Uclés, Pol Guasch, Sara sí, sí, Torres... Sí, sí. Et quedes més amb el personatge i no tant amb allò que escriu. Gairebé és més important veure el seu reel o el que sigui, o com
0: bueno,
1: vesteix un dia...
0: És el món en el que vivim, també.
1: Sí, però clar, llavors, efectivament, no pot haver intel·lectualitat.
0: Sí, correcte.
1: Perquè si el que, si el que és escriptor el buides del contingut, pel
0: sí,
1: que
0: sí,
1: suposadament...
0: Sí, sí, el converteixes en un eslògan o en un personatge o en un...
1: Perquè l'Uclés, i ara que no se'ns emprenyi cap oient, perquè jo sé que té molts fans, però acaba sent un meme...
0: Entenc el que vols dir, eh? Vull dir, jo... Força Uclés, la veritat, vull dir... Amb un Uclés...
1: No, però vull dir que, clar, el Joan Sales, que és un senyor que ara més de nosaltres estem parlant, jo sé que hi ha oients curiosos i que l'han cercat a internet per veure-li el rostre... O sigui, et quedes més amb el que diu i si no tingués rostre no passaria res,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el que
0: correcte,
1: importa és el contingut.
0: Correcte.
1: En canvi, el nostre temps és al revés. Sabem el rostre però desconeixem el contingut.
0: És veritat,
1: no?
0: És veritat. La qüestió és això, que Joan Sales va començar a editar a l'exili i, per exemple, l'Atlàntida, el Canigó, Jacint Verdaguer,
1: sí.
0: no? La nacionalitat catalana també, Prat de la Riba, la primera edició de les poesies de Màrius Torres... El citaves tu fa
1: sí,
0: un moment.
1: Era gran amic seu.
0: I llavors va aconseguir tornar a Catalunya al 1948 i va centrar-se a temps complet, com diríem, a les tasques editorials, així com a descobrir, sobretot, autors que després s'han convertit en noms essencials de la literatura catalana moderna, com poden ser Mercè Rodoreda... Màrius Torres, Llorenç Villalonga.
1: I ara aquí, perquè entrarem a la part fonamental, tornem a escoltar una cançoneta en aquest cas, Zebda, i atenció si ho dic bé, perquè és complicat, Ulalararim.

0: Ualà la Radim de Zebda, aquest grup de Toulouse, que bé, van deixar la seva trajectòria ja fa com uns 20
1: molts anys,
0: una cosa així,
1: anys.
0: No?
1: Bueno, però sempre la cosa de, com es deia, Tom Bé la Chemise, que era la supercançó,
0: sí.
1: I no sé, com que estàvem a l'exili a Toulouse... Exacte, però com que era Toulouse, dic, mira, i avui anem a jugar amb els Sales i tots els exilis del món. Atenció, perquè parlant precisament d'aquest exili, mirant aquí els articles dels quals disposem, una assagista el que explica és que diu, a veure, l'exili d'ell, d'acord, molt bé, gràcies, però que al mateix temps és això, és d'aquests exiliats intel·lectuals que més o menys sobreviuen bé,
0: sí.
1: Que no és allò d'estar amb pa, oli i sucre, perquè ens entenguem, no? Uh-huh. Perquè això era més aquí, però ja no vivia per la pobresa.
0: Segurament els exiliats econòmicament els hi va anar una mica millor que no pas sí. Els que s'hi van quedar, no?
1: Clar.
0: I evidentment que l'exili té tot un sentit que és indiscutible, que té a veure amb fugir d'una repressió, no? I també fer una tasca des de fora de mantenir això, la reivindicació que té a veure amb Catalunya des de diferents àmbits, perquè n'hi ha des de la política, des de la literatura, com és en aquest cas, des de la ideologia, des de la llengua, etc, etc. Però sí que és veritat que si tenien bon suport, doncs econòmicament estaven millor que els que s'havien quedat aquí.
1: Sí,
0: ja
1: no,
0: està,
1: i
0: una
1: quan
0: qüestió
1: torna,
0: de possibilitats.
1: A veure, i quan torna també és molt realista, i de fet el que diu és que l'any 48, no, diu, es poden fer coses, molt poques, però algunes, diu, perquè malgrat la cresta superficial que desfigura Barcelona, per sota hi ha el caliu de sempre. Això ho escriu a Xavier Benguerel, que serà qui l'ajudarà després a crear el Club dels Novel·listes. A més, el Sales és més o menys optimista, perquè considera que, malgrat tot, el país ha sobreviscut. Primer està a l'editorial Aimà, després es mou amb Benguerel i, finalment, com dèiem, crea aquest Club dels Novel·listes. Uh-huh. No té molta esperança, perquè veu que la majoria de famílies han acceptat no de manera negativa, sinó amb bastant conformisme el fet d'haver d'educar els fills en castellà.
0: Uh-huh.
1: Però ell creu que hi ha una possibilitat precisament de ressuscitar el català i diu, i això com s'ha de fer?
0: Home, ell, que entenia la literatura com una eina per la defensa de Catalunya, va dir, la literatura per mi no té sentit si no és en funció de Catalunya.
1: Clar, clar.
0: I això implica, evidentment, la nostra llengua, no? La defensa, el manteniment, en una època en la que doncs, patia tot tipus de repressions amb el franquisme. Llavors, ell diu que va ser editor per necessitat.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, tenia aquesta urgència.
0: Havia de ser-ho. És veritat que venia d'una família benestant i això possibilita que tu et dediquis a editar, perquè si no, doncs estaries
1: sí.
0: A la fàbrica. Vull dir,
1: exacte.
0: Les coses són com són. Però, bueno, el fet de partir d'aquest entorn intel·lectual, dèiem, proper al marxisme, del que es va anar desencantant i allunyant amb els anys, no? Per això que deia el Jordi abans, que ell va viure tota la situació com una guerra civil a Catalunya, sí, entre catalans, no? I llavors això el va fer molt desencantar també d'aquesta vinculació amb l'esquerra més dura, com aquell qui diu.
1: Gairebé
0: no?
1: Una eterna guerra civil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: perquè...
0: sí.
1: I hi ha un altre punt interessant, que com a editor, ell, per exemple, escriu molts pròlegs de llibres, i per què dic això? Abans parlàvem dels autors, no? I del personatge, el contingut. Ell és un editor intel·lectual. En aquest sentit, què implica? Doncs que fa un catàleg, el pensa, el decideix, té un criteri, no atén tant, que a més això és un canvi molt radical en funció als nostres temps, al criteri de comercialitat, sinó la necessitat de que aquests llibres siguin disponibles, es trobin a l'abast de les persones.
0: Correcte, vull dir, a veure, traduir els germans Karamazov, de Dostoyevsky, doncs...
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Ja diu molt, no?, sí. De la seva intencionalitat d'acostar la literatura més universal, que també va fer algunes traduccions en castellà, eh?
1: Sí.
0: I ell deia que un dels llibres que tenia a la tauleta de nit era el Quixot.
1: Total.
0: Vull dir que una cosa no treu l'altra.
1: Sí, sí, que no, a veure, no era un hater, anem a dir-ho així, no?
0: No era un hater, però era un defensor extrem de la llengua i de la literatura catalana,
1: sí.
0: No? I d'acostar evidentment la intel·lectualitat i la saviesa a la vida quotidiana catalana com a eina també de lluita i de supervivència.
1: Ara hi ha gent d'editorials com Adesi Ara, com a Negre, que estan traduint clàssics,
0: sí.
1: Clàssics universals al català, per exemple, com a Negre va traduir 4 volums de Thomas Mann, que dius, ei, xapó, saps què et vull dir? I Adesi Ara està traduint a clàssics que abans només eren disponibles en castellà, i això és una feina que s'ha de fer.
0: És una feina que encara queda molt per
1: clar,
0: fer.
1: Clar,
0: queda,
1: és una barbaritat.
0: Primer primera vegada en català i
1: sí,
0: de debò...
1: No, i us sentiràs tota la teva vida, saps? O sigui, ens durarà això fins al segle XXV, com a mínim. Però en el cas del Sales, sí, obre moltes portes, i a més és el que dèiem, ell fa pròlegs, i també dinamitza i entén que des de determinats autors pot crear cultura catalana del seu temps. És a dir, no només recupera, sinó que genera. I qui són? Doncs a veure, ell publica Bearn, el famós Bearn, o la Casa de Nines, no? Em sembla que es diu el llibre. Després, tota la Rodoreda, i amb la Rodoreda és molt, molt apassionant la seva correspondència. Uh-huh. Es fan amics, tenen... A veure, com els bons amics no sempre estan d'acord, que això a vegades ho oblidem, clar, però és un bon editor, i aquest tema del bon editor també vull posar-hi bastant l'accent, perquè a vegades la gent no sap què fa un editor, no? En anglès és el publisher, però l'editor és una persona que, si li ha de dir a l'escriptor que, escolta, tu has de tallar 40 pàgines, i si escrius un capítol extra milloraràs el llibre...
0: Clar, a veure, un editor de primeres, vull dir, hi ha amb autors que no els hi passa, perquè simplement és igual el que escriguin, que ho publicaran i vendran, però normalment l'editor...
1: És l'antieditor, això que acabes de dir.
0: Això mateix. Però normalment l'editor doncs, t'agafa el teu primer manuscrit, si ets un autor, i se'l mira bé, i llavors fa un informe i diu, jo crec que això funcionaria, doncs prova de canviar-ho a tercera persona i escriure-ho en passat, o aquí hi ha una part, aquesta tercera part és massa llarga, hi ha massa barroquisme i tal qual. Vull dir, et corregeix des de l'estil a la forma... en alguns moments consells de contingut, de reordenació de capítols, a lo millor et diu, escolta'm, i si aquest capítol, el 13, el poses a l'inici i crees una mena de misteri i llavors fins que a meitat de la novel·la no arribes aquí... Vull dir, més enllà de que l'editor té molt clar com funciona a nivell de mercat, també, no? I et diu, mira, això no funcionarà, que moltes vegades dius, per què només ha de ser el mainstream allò que es publiqui i allò que funcioni? Però vaja, però l'editor, diguéssim, que dona tots aquests consells, és la persona que hi ha al darrere de l'autor per aconseguir que el llibre funcioni el millor possible i sigui el millor possible.
1: I el Sales és paradigmàtic en aquest sentit, i la Maria Buigas també, diguem, que ha rebut molt bé l'herència, i són d'aquests editors que dignifiquen la literatura catalana en català, que és quelcom molt necessari, perquè, a veure, aquest és un altre tema, la literatura catalana ara, a veure, no és que estigui visquent exactament un bon moment, malgrat...
0: Crec que, d'una banda, sí, el que passa és que la literatura en general, no només la catalana...
1: Cada cop és més irrellevant, sí, ho hem comentat moltes vegades.
0: I que hi ha una sobreproducció que fa inabarcable com a lector que puguis estar al dia. És impossible que estiguis al dia.
1: No, i a part amb la literatura catalana hi ha un punt que és, a veure, no tot allò que surt i que et fiquen a la taula de novetats és bo.
0: Però el mateix passa amb la castellana, amb l'anglesa, amb la danesa, vull dir, és
1: sí,
0: igual.
1: Sí, però la catalana, a veure, com que és la nostra i, a més, ha de ser-hi, l'hem de veure i l'hem de trobar present, doncs hi ha vegades que dius, apa, mare de Déu, no? I veus, es veu més el llautó si estàs ficat dins del món, per dir-ho d'alguna manera. En aquest sentit fem una espècie d'avís per a navegants, perquè tot allò que veieu a la taula de novetats és això, és novetat. No significa exactament que sigui bo.
0: Correcte.
1: És a dir, també heu de fer una mica com els periodistes, heu de cribar. Estem en una època on podeu contestar molt les informacions.
0: Sí, però no és el mateix una persona que llegeixi, no sé, dos llibres per setmana.
1: Clar.
0: Vull dir que vull dir, nosaltres som lectors que estem molt per sobre de la mitjana, per una qüestió també professional, etc. Però un lector mig no es llegeix dos llibres o tres per setmana.
1: No, i a vegades caus per la coberta de lo maca que és, perquè ens ha passat a tots això també.
0: Home, això ja les editorials ho juguen, però les editorials que són més mainstream, vull dir, no és el mateix, doncs, clar, ara ho estàvem dient, vull dir, no és el mateix l'editorial que va fundar, diguéssim, Joan Sales, no?, i Club Editor, amb aquestes portades, que segons quins segells de les dues grans, els dos grans grups editorials que tots coneixem.
1: Sí, i fins i tot alguns que van d'independents i que tenen molta producció, no? Però sí, a veure, jo fins i tot m'he trobat editors, i de manera no gens cínica, sinó perquè és la seva feina, que m'han dit, escolta, si jo li fico relleu a les cobertes i les pàgines de Colorinchis, sé que això ven.
0: És així.
1: Sé que això ven. A veure, aquí també s'hauria de fer una reflexió que al Joan Sales li agradaria sobre quin tipus de lector volem des del món editorial i des del mateix país, perquè efectivament en un país, com diria el... Bueno, no només ho deia el Pep Guardiola, ho deia un poeta, però em surt que ho deia el Pep Guardiola.
0: El què?
1: Un país tan petit.
0: El que matina? Ah, no.
1: Sí, el país tan petit que tenim, la literatura...
0: El meu país és tan petit, és en llac.
1: Sí, bueno, mira, hi ha Guardiola... d'aquestes, diguem que té unes cites que són fixes sempre i les tira, no? Doncs en un país petit és encara més necessària la literatura nacional i per això són necessaris personatges com el que hem vist avui, que és el Joan Sales.
0: El Guardiola deia que si ens aixequem ben d'hora, som imparables. Bueno, això és el que deia en Guardiola.
1: Guardiola, hem de dormir 8 hores al
0: dia. Sí, clar, vull dir, és que no podem estar tot arreu, m'entens? Sí.
1: I a més...
0: I després hi havia aquell altre savi que deia que els catalans fem coses.
1: Sí, sí.
0: M. Rajoy, però, a més, era gràcies a matinar tant, com havia dit en Guardiola, sí. Tot i que siguem un país petit.
1: A més, Guardiola...
0: Som petits, però escolta'm...
1: El Guardiola tampoc pensava en la...
0: Quin enllaç, eh?
1: No, el Guardiola tampoc pensava en els horaris de la grella televisiva que fan que la gent se'n vagi a dormir molt tard, no? O
0: sigui, en fi.
1: En fi, Pilarín, que diria aquell, hem vist el Joan Sales, ens n'anem perquè hem de marxar.
0: Val,
1: i avui estic una mica reto recent i mira, Belén Sebastián...
0: Vols anar a marxar? Espera't.
1: Jo m'espero, per favor.
0: Espera't un moment.
1: No tinc problema.
0: Allò, Joan Sales, anem a tancar-ho això una mica...
1: Vinga, glòria, mica. Glòria.
0: Documentalista, va escriure, escriptor, poeta, també, editor, amb una trajectòria clau per la literatura catalana de la postguerra, perquè ella, a més, doncs, va fer tot aquest esforç, no?, per la intel·lectualitat del poble català a través de llibres traduïts al català i a través de la tasca de club editor. La seva obra principal és Incerta Glòria. Va obtenir, li van concedir la Creu de Sant Jordi en el 82. I bé, ell va morir el 83. Va ser l'editor fins a la seva mort. Actualment, com tu deies, els seus descendents, la seva neta és qui porta l'editorial, però vaja...
1: Editorial Castóbal Carmel, per cert.
0: Això mateix. Fou enterrat a Siurana, al Priorat... i ja està.
1: Catalaníssim, sí. En
0: tots
1: els sentits.
0: Exacte.
1: A més, la propera setmana...
0: És que no es pot ser només una mica català.
1: S'ha de ser catalaníssim.
0: O ho ets, saps què vull dir?
1: Catalaníssim. Mira, la propera setmana veurem una catalana ultracatalana i cosmopolita, que és l'Aurora Bertrana, i per tant podem dir que amb el Joan Sales hem encetat una sèrie perquè a les properes setmanes farem una mica Catalanes por el Mundo.
0: Ah, d'acord, sí, em sembla molt bé.
1: O sigui, perquè veure, com que hem estat tan intensos amb la història, també convé presentar aquests personatges que no són tan coneguts però que al mateix temps són fonamentals.
0: Exacte. A més que ja hem passat per totes les desgràcies de la postguerra, com aquell qui diu. Ens queden algunes, però ja ens queda com l'etapa de que si obertura, que si... Saps? Podria, ja hem arribat als anys 60 inclosos, ja ens ha passat de tot.
1: Una bonica idea.
0: Anem a veure la...
1: Jo prometo, com diria un president espanyol, jo puedo prometer y prometo.
0: No prometes, no.
1: No, que acabarem la temporada matant a Franco.
0: Ai.
1: Mira, veus? Toma, t'ha agradat, eh? Silenci. S'ha fet un silenci de 3 segons a la ràdio. És senyal de que has triomfat com a locutor.
0: Doncs vinga, ara sí, Belén Sebastián,
1: sí,
0: no?
1: Another sunny day, per favor.
0: Adéu, Jordi.
1: Ciao.

Mira que dona bon rotllo aquesta cançó de Belén Sebastián del 2006, té 20 anys ja, un tema Another Sunny Day que va pertànyer al disc The Life Pursuit i que de fet anem a enllaçar amb una altra cançó perquè arribarem a la una amb el tema que dona títol al nou àlbum de Ringo Starr, es diu Long Long Road, i clar, no deixa de ser doncs tot un mèrit que a la seva edat, tenint en compte la seva trajectòria, continuï sent tan prolífic l'etern bateria dels Beatles en aquest treball que és el tercer ja dedicat al country, no? Aquesta, diguéssim, vessant tan americana de la música. Són 10 cançons, inclou algunes col·laboracions com a Sheryl Crow, com Saint Vincent, és a dir, que es renova bastant Ringo, i aquesta, com et deia, és la cançó que dona títol al seu àlbum. Amb ella arribem a la una, de seguida escoltaràs els companys informatius amb el butlletí i tornarem en uns minuts a la segona part del Sota Sospita. Fins ara.

0: l'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.
7: Tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
8: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
9: Sóc aquí per complir els teus somnis.
10: Sota sospita.
11: Això és surrealista.
10: Amb Laura González.

Doncs vinga, va, segona part del Sota Sospita, la teva coartada perfecta d'entreteniment cultural i social per a aquestes ments inquietes que esteu a Ràdio 4 els dissabtes i els diumenges a aquesta hora, a l'hora del vermut. Després del butlletí i abans de l'informatiu de 2:15, el que fem els dissabtes és parlar moltes vegades d'esdeveniments, de coses xules que succeeixen a Barcelona, i ho fem sempre de la mà de la Meritxell Falcó.

0: Meritxell Falgueras, com estàs?
1: Doncs... A mi no m'han convidat a cap casament. A tu?
0: A mi... Home, ara fa temps que no vaig a un casament.
1: Això vol dir que ja comencem a tenir una edat.
0: No.
1: A mi només em conviden a divorcis.
0: I mira que m'encanten, a mi els casaments. M'ho passo sempre superbé.
1: Per què? Perquè no t'has casat mai.
0: Clar.
1: Ah, amiga.
0: Jo sóc de les convidades que ho dona tot, que gaudeix.
1: A veure, és veritat que són les festes més boniques on la gent
0: s'esgarrapa.

0: que n'hi ha hagut al mes d'abril, que ara sembla que siguin molt llunyanes, però la de l'Hotel Alma, per exemple, a Sant Jordi a Vanguardia,
1: sí.
0: No et vas veure unes caixes grogues que posava Dassler?
1: Ai, tant.
0: I feu 65 anys!
1: Jaume, soler, benvingut al Sota Sospita.
2: Molt
1: és
2: bon
1: una
2: dia.
1: Meravella tenir-te aquí de nou. A més, el que deia, perquè Dassler, que és aquesta empresa, doncs que tu trobes a tots els esdeveniments,
0: tots.
1: Perquè igual han posat les cadires, com els coberts, com, no sé, tot l'atrezzo, etc., no? Com el mobiliari, però es tracta d'una empresa catalana de tradició que, com dèiem, acabeu de fer un aniversari molt important, Jaume.
2: Doncs sí, molt bon dia a tothom. Aquest any estem amb el 65è aniversari de Dassler.
1: És aviat, eh?
2: Sí, la veritat és que personalment és un orgull i a nivell pròpiament empresarial parlant, doncs és una fita, crec que és important perquè és complicat al final arribar a donar un bon servei, i ja no són només els anys, és seguir a dalt de tot i oferint el servei com el primer dia.
1: És la tercera generació, el Jaume, no? d'aquesta família que el 1961, un 27 d'abril, va inaugurar aquesta aventura i que avui dia sou absolutament referents i pioners i màxima marca del sector.
2: Doncs sí, fa això 65 anys el meu avi, jo sóc la tercera generació, va fundar Dassler. Més tard es va incorporar ma mare, una miqueta més tard mon pare, i jo ja porto, doncs, els seus anys amb aquesta empresa que, com tu dius, doncs, formem part de la història tant de Barcelona com de Catalunya, sempre poder des de l'ombra, perquè no, a vegades no destaquem com altres productes o altres serveis, però que sense nosaltres hagués sigut complicat que s'haguessin inaugurat espais o celebrat coses tal com s'ha fet.
0: Coses molt, molt fortes.
1: Molt
0: és que,
1: fortes.
0: Mira, l'endemà de Sant... No, el dia Sant Jordi hi havia també la festa del periòdico, el Rei Martini. I quines eren les caixes que hi havia també? Dassler. O sigui, digue'ns una mica quin és l'event que no heu fet o, va, no, acabarem abans dient quin és el més important que heu fet.
2: Importants n'hi ha molts, depenent des del punt de vista on es vegi. Jo, al final, la importància, crec que des de l'esdeveniment més petit al més gran,
1: sí,
2: per la persona que el celebra,
1: home,
2: o el vol fer, és superimportant. Però sí que és veritat, doncs, hem format part de la majoria d'esdeveniments que es van fer quan les Olimpíades, per exemple, que Barcelona va estar en un moment molt important com a ciutat. La Casa Reial va confiar en nosaltres amb el casament de l'Iñaki i la infanta Cristina, i molts, molts, molts moments importants al llarg de la història, tant de Barcelona com de Catalunya,
1: clar,
2: sobretot.
1: I de la gent coneguda també, o que coneixem, no? Clar, no sé, es casa un esportista, es donen uns premis amb un pavelló important, es fa una celebració d'un aniversari de no sé què, es fa... Nosaltres, com a públic majoritari, després mires les revistes o escoltes els mitjans de comunicació i saps, doncs, que hi ha anat aquesta actriu que ha presentat la gala, aquest altre personatge, que hi ha hagut aquest periodista, però al darrere, o enmig, millor dit,
0: sí,
1: no? Hi ha, doncs, la que sí, la zona de chill out que l'ha posat Dassler, la decoració de les taules que l'ha posat Dassler, les olles, fins i tot en un moment donat, pel càtering.
2: Exacte.
1: Vull dir, heu farcit aquell esdeveniment amb tot el material que es pugui necessitar, i no només per la gent així més VIP, perquè podeu fer servei per qualsevol.
2: Exacte, si és que al final la gràcia d'això és que a vegades s'associa a que és un servei com de luxe, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
2: i és veritat que tenim gammes i productes de més nivell, per dir-li d'alguna manera, però la varietat és tan àmplia que tothom pot fer servir aquest servei. No és un servei exclusiu ni molt menys car. Simplement és escollir el que realment necessites per cada ocasió.
1: Posem pel cas, ara que la Mary deia un casament, no? T'ho imagina't, doncs, que vols fer un casament diferent i en lloc de fer-ho en aquests restaurants, no? que t'ho posen tot, etc. Doncs dius, mira, jo és que em vull llogar aquesta caseta rural i vull fer-m'ho al meu estil. I vull fer, doncs, a la cerimònia a fora, amb una carpa bonica i unes tauletes i no sé què, i després vull fer això, vull fer allò altre, doncs Dassler t'ho proporcionaria tot en aquest moment, no?
2: Exactament,
1: per exemple.
2: Exacte. Sí,
1: i a més pots deixar la vaixella bruta i tot.
2: Exacte, això, això és la gràcia. Això és la gràcia perquè és donar un bon servei al final. Sí. És com si anessis a un hotel, jo sempre poso

0: L'exemple és com si anessis a un hotel, tinguessis que deixar l'habitació neta, el llit fet i llençols rentats. Doncs nosaltres és el mateix. El material es torna brut, nosaltres ens encarreguem de recuperar-lo i deixar-lo en perfectes condicions pels següents serveis. I realment és això, pots agafar-ho absolutament tot, des de la part que no es veu, el que comentaves abans d'olles i cuines que pugui necessitar el càtering, fins a tot el que sí que es veu, ja sigui a taula, chill-outs, tot aquest estil.
1: Clar. I llavors com funciona? Tu tens, o sigui, si jo et vinc a veure perquè vull fer una celebració, no sé, amb uns pares, no? Que aquest any fan els 50 anys.
2: Ai, els meus també!
1: Sí? Que mira, guai. Veus? És que fa molta il·lusió. Nosaltres aviat anem a Berlín, que ens convida el meu pare... Molt que bé. Se les gasta bones, saps? Que jo estic molt contenta.
2: Sí.
1: I després, clar, haurem de fer-li alguna cosa especial, no? Doncs, per exemple...
2: Però no donen medalles a Generalitat pels patrimonis que aguanten 50 anys?
1: Haurien de... No només aguanten, sinó que són exemple, a més, saps?
2: Totalment, haurien de tenir un premi.
1: Doncs bé, tu imagina't que volem fer una celebració, és igual, per 30 persones o el que sigui. Jo et vinc a veure... I què tens, per exemple, el catàleg de la coberteria o de la decoració de les flors, com funciona?
0: Sí, mira, nosaltres treballem donem sobretot molta facilitat. Mm-hmm. Es pot veure tot el producte que tenim a través de la web, d'esplers.es, i després tenim showroom físic al centre de la ciutat, carrer Muntaner, cantonada Còrsega, i allà tenim exposat pràcticament tot el material que tenim. Llavors, podem passar per showroom i allà fer les proves pertinents, l'equip comercial us ajuda si teniu algun dubte. Al final, com et dic, és donar facilitat.
1: Vale. Jo ara estic entrant a dasler.es i efectivament, no? Hi ha els esdeveniments, el coneixens, no? Que t'expliquen també la història. Catàleg, i tu cliques a catàleg, hi ha doncs el menaje i llavors consultes, no? Tota la vaixella, els plats que hi ha, totes les safates i fons, els bols, els complements per servir, no sé, tot el tèxtil, el mobiliari, és a dir, tu vas seleccionant i en funció del teu pressupost, doncs ja des de no sé quantos.
0: Exacte, i després sobretot això, quan la gent té dubtes, l'equip comercial, que és algo que vull destacar, tant l'equip comercial com tot l'equip de Dasler, al final l'equip humà que tenim penso que és superimportant perquè per donar un bon servei darrere les empreses sempre hi ha persones i és superimportant tenir això. Llavors, si tu tens un dubte, assessorar-te amb l'equip que t'aconsellarà la millor opció és molt interessant.
2: Però Jaume, va, com digues, és treballar en família? Que jo també...
0: Ara s'ha arribat.
2: Arribes a casa i portes tota la pension,
0: Fins ara estava sent superformal.
2: Sí.
0: No, a veure, la veritat és que jo no em puc queixar perquè des del moment que ja vaig estar com més implicat, que ja fa 20 i pico d'anys... He treballat superbé tant amb mon avi, que vaig treballar durant uns anys junt amb ell, tant amb ma mare com amb mon pare. Al final, òbviament, hi ha els frecafrecs habituals, perquè es barreja tema laboral amb família, perquè és impossible separar-ho, però la veritat que no he tingut queixa. Sempre ens hem compenetrat bé, jo he agafat l'experiència que tenen ells i ell s'ha sabut adaptar a les novetats que jo he proposat. I jo crec que això també forma part d'haver treballat amb una línia molt correcta i adequadament i que ens ha fet arribar als 65 anys aquests que celebrem.
2: Però per fer la celebració, no heu discutit molt, però jo per fer el 136 a Gelida ens hem discutit bastant. Però com ha estat aquesta festa?
0: Jo la veritat que no, perquè al final, com et dic, tenim bona entesa i òbviament ens escoltem molt. Llavors,
2: nosaltres no m'has cridat. Però digues, però com ha estat?
0: Ha sigut una festa molt, molt guai, molt emotiva. Vam reunir molts dels clients històrics d'aquests anys.
2: Perquè treballeu amb tots els xefs de Barcelona.
0: Sí, al final nosaltres tenim... O sigui, no tenim com una especialitat i a la vegada som especialistes en tot. Llavors, treballem des de xefs més... diguéssim, populars, caterings de tot tipus, client final, productores, tot tipus d'esdeveniments. Llavors, ha sigut una festa molt maca on hem reunit a tothom de tots els perfils, ja siguin clients, també els proveïdors, família i amics, gent que ens ha acompanyat al cap i a la fi durant aquests 65 anys, que és un... doncs, com dic, una fita que a mi personalment em feia molta il·lusió celebrar, perquè el 60 ens va agafar en plena pandèmia.
2: Sí, clar,
0: va ser un rotllo. I res, volia fer-ho doncs, per homenatjar el meu avi, que va ser al final el que ha liat tot això, i per agrair també a uns pares doncs, tota la feina ben feta que ens permet seguir avui en dia doncs, tirant endavant.
1: Clar, i escolta'm, i Jaume, tu com a això, tercera generació, tenint en compte que el teu avi doncs, va fundar aquesta empresa el 1961, mm-hmm. que a l'època, o sigui, estàvem a la postguerra i als primers anys 60, previ a tota aquella obertura de país, no? Després d'uns pares, m'imagino, que devien portar el gruix ja en més endavant de la democràcia, diguéssim, no? I tu agafes sí. un relleu que crec que és complicat en una època en la que està tot molt globalitzat, en una època en el que el capitalisme d'una banda sí que és més ferotge, però de l'altra consolidar quelcom que és un projecte familiar, que és un projecte de conèixer de tu a tu, que és un projecte a base de la confiança. Crec que no ho tens gens fàcil.
0: La veritat que aviam, no, totes les èpoques han tingut les seves dificultats, però és veritat que ara, a nivell del dia a dia, sí que es fa més farragós. Per això que tu comentes, és tot molt més globalitzat, hi ha molta més, entre cometes, competència, perquè hi ha molta varietat. La gent està sobreinformada, et venen amb fotos del Pinterest, és que vull això.
1: Ja.
0: Llavors, a vegades li dius... Sí, a vegades li dius... Però això et fa falta? No, però és que queda maco. A mi ja. Això m'ho han dit. Dius, si vols t'ho poso, però estàs pagant de més, que és absurd. Coses d'aquest estil sí que es fa molt, molt més complicat. També la moda canvia molt més de pressa. Avui sí. es porta una cosa i com la gent celebra pels ulls, que dic jo, és tot molt instagramejable i tot aquest tema. Llavors, la gent es vol diferenciar. Llavors, el que tu ja has vist en una altra celebració o casament, tu vols fer-ho diferent. Llavors, les modes van a correcuita. Tot això sí que et fa estar més atent, més al dia a dia. Has d'estar com més innovador que mai. Mm-hmm, però és veritat que totes les èpoques, com tu deies, mon avi als principis va ser molt complicat.
1: M'imagino.
0: De fet, va ser quan va inaugurar el 61, el 62, amb el seu primer banquet gros que tenia, que havia fet la seva primera inversió important del banc, van ser quan van haver les riades.
1: Les riuades, no?
0: Les riuades del 62.
1: Ostres!
0: Llavors això va fer doncs, que tots els actes es cancel·lessin i tècnicament s'ho van menjar amb patates, però bueno, gràcies a la bona gestió i tot això doncs, va poder seguir, etcètera, etcètera. I després mons pares, ma mare es va incorporar el 84, amb un pare el 86, i com tu deies, bueno, són anys que sí, ja estàvem en democràcia, però estàvem començant, estàvem verds. Jo crec que encara, segons com, estem verds com a país.
2: doncs
0: aquells anys era complicat. Sí. Però és veritat que bueno, van ser anys, sobretot a Barcelona ciutat, anys 90, principis dels 2000, que estava la ciutat en un moment molt, molt bo. Llavors es celebrava moltíssim.
1: Els dos, això que diu ara el Jaume, tu també ho has dit en més d'una ocasió, Mary, vull dir que els primers anys dels 2000 a Barcelona no tenen res a veure amb ara, no, que tot va. És com molt més sobri, sí. més carrincló,
2: més català,
1: com que ja no volem massa festa ni massa
2: no
1: celebració, no gastem.
2: No,
1: és una altra època ara.
0: És una altra època. I el fet d'estar tan globalitzat, jo crec que abans el que passava a on fos, doncs ho senties a la tele, però deies, ah, mira, els està passant no sé què. Però ara jo crec que tot ens acaba afectant. I conscient o inconscientment, veure la inestabilitat aquesta que hi ha ens provoca una mica l'estar com més apagats, no tenir tantes ganes de celebrar o reservar-nos més, saps? Que al final jo crec que és un error, perquè s'ha de celebrar tot i cada dia.
2: Mentre es pugui.
0: Perquè no sabem.
2: Sí, millor el 65 que no... Sí. A mi el que passa és que molta gent em demana, igual que tu que et diuen, doncs munta'm una taula i tu diràs, digue'm els colors, digue'm si és rústic, si és més elegant. A mi també em diuen, escolta'm, per una celebració, quins vins ets a posar o quan ets a comptar? Clar, jo no sé si la teva tieta o el CEO de tal es prendrà una ampolla ell sol.
0: Exacte.
2: En teoria, una ampolla són 8 copes. I sempre a la gent li agrada posar Brunature, però amb un pastís, sigui que és un aniversari, sigui perquè és un casament, perquè és una comunió, no pega ni amb cola, aneu més cap a bruts, aneu més cap a rosats. També tu et deuen dir quantes copes agafo, una de cada. Ara mateix, si heu de pensar en un catering perquè teniu alguna celebració, jo us diria d'agafar la copa tipus Bordeaux per tot, pels escumosos, pel vi rosat, encara que trigueu vi blanc. Amb vi blanc jo sempre diria millor un xarel, un chardonnay, que un sauvignon blanc o aromàtics, que potser la gent no li agrada tant.
1: O sigui,
2: no?
1: Tu aquest tipus de consells també els doneu quan esteu preparant amb el possible client, doncs mira, millor això, millor allò altre, o si és rústic, millor aquest tipus de cadires, o aquest tipus de decoració floral, o no et passis amb 50.000 coberts perquè això és informal.
0: Clar. Exacte.
1: Aquest assessorament també, no?
0: És el que us deia al principi, l'equip comercial és el que et pot guiar si tu tens dubtes. I lògic, jo sempre dic que al final hi ha modes, hi ha tendències, però la gent ha de celebrar amb un criteri que és el que a ell li agradi. Jo sobretot ho penso, perquè si tu ets una persona, posem pel cas, clàssica, per molt que es porti el rústic, et sentiràs que no. És com la roba. Si, no, és que ara es porta no sé què. Si tu no vas a gust vestit, doncs no. I en un moment important, com és una celebració concreta, o un casament, per exemple, penso que s'ha de personalitzar. Llavors aquí sí que, si el client té la idea molt clara, perfecte, i si no assessorem, igual que ara deia la Mary, doncs, escolta, jo posaria això així, posaria això així, al moment, per exemple, a la barra lliure, que és una mica el tema de quantitat de gots, quantitat de copes, la pregunta és una miqueta el mateix. Clar, jo no sé si els teus amics beuen molt o no beuen gens, i jo quan alguna vegada he parlat amb alguna parella, he fet la tasca comercial, doncs hi ha gent que em diu no, nosaltres tirarem molt de cervesa, anem directament d'ampolla. Doncs vale, perfecte. També vaig atendre fa molts anys una parella francesa que, clar, tots els familiars tenen vinyedos, llavors no van agafar ni un got de cubata, ni copes, ni res. Van agafar com 12 copes de vi per persona perquè tots portaven algo com a regal. Llavors és adaptar-ho. Jo crec que és lo important, i com deia la Mary, una mica sentit comú el que li pega al teu tipus de celebració.
1: 65 anys, que porten doncs farcint, diguéssim, no?, ajudant a que aquestes celebracions, ja siguin casaments, ja siguin festes d'empresa, familiars, etc., doncs llueixin al màxim i tinguin tot aquest material que es necessita. Quan no tens material, ells te l'ofereixen, tenen un catàleg fantàstic, te'l porten, te'l preparen, no?, en un moment donat, i després te'l recullen, tal qual. Vull dir que no has de ni de netejar l'olla, que a mi em sembla, això és el luxe.
2: Això
1: és el luxe, i no el que et gastis en un plat, a més.
2: Totalment.
1: I allò, perquè la gent es faci una idea, ja t'ho vaig preguntar una vegada, però a partir de quan? És a dir, si jo tinc un... Perquè jo també puc, encara que no sigui una empresa, ni sigui un superpersonatge, doncs trucar a Dasler i dir-li, escolta'm, fem una celebració per 15 persones, però vull que quedi tot molt bonic. A partir de quan tinc, per exemple, els plats?
0: Hi ha plats des de cèntims.
1: Des de cèntims,
0: Sí, al final, el portar tants anys també ens permet tindre molt optimitzat el cost del producte, perquè comprem molt bé.
1: I si trenco una copa?
0: Això també... Nosaltres treballem amb dos preus, el que és de lloguer, diguéssim, i després el preu de rotura és el que ens costa a nosaltres tornar-lo a recuperar.
1: D'acord. Llavors, si trenco una copa, la pago, i ja està.
0: Exacte, perquè al final... Nosaltres allà rebaixem estocatge, necessitem tornar a reposar per tenir-ne.
1: Té tot el sentit del món.
0: Però tot i així, i no ho dic jo, ho sé perquè com està el mercat i coses que ens arriben, anem millor que ningú, per això que et dic, perquè ho tenim tot molt optimitzat amb l'experiència que portem darrere.
2: Clar.
1: Que sapigueu això, que han fet 65 anys, que avui volíem parlar amb el Jaume, bàsicament doncs per posar en valor, no?, aquestes persones que dintre de l'àmbit del comerç familiar d'alguna manera també contribueixen a fer país, que és el que és el que feu, i amb aquesta celebració d'aquesta setmana que ha reunit el bo i millor dels seus clients, de les persones que confien en Dasler, etcètera, etcètera, doncs mira, era un molt bon motiu doncs per celebrar, per ajuntar tothom i per gaudir d'aquesta trajectòria i encara els reptes de futur, que també seran molts, Jaume.
0: I tant.
1: O sigui que moltíssima sort.
0: Moltes
1: amb
0: gràcies.
1: Amb els propers 65 anys.
0: Ojalà.
1: Diguéssim. I moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
1: avui per
0: a vosaltres.
1: Venir sota
0: i ja saps, per tons pares, si has de celebrar, doncs
1: sí,
0: encantat de rebre.
1: Sí, ja t'avisaré, a veure com ens ho fem, però ja t'avisaré, perquè, clar, vull dir, jo no, de preparar coses.
2: No.
1: Jo de gestionar,
2: de
1: trucar al telèfon, tal qual, tot això el que vulguis, però...
2: Ballar les primeres, però la resta no.
1: Jaume, gràcies.
0: Gràcies.
1: La setmana vinent.
2: Xin, xin, a la salut.
1: Vinga, va, tanquem la coartada d'avui. Ho fem amb aquesta versió del tema de Golpes Bajos, Malos Tiempos para la Lírica, càrrec d'Ivan Ferreiro. L'escoltes fins a 2:15. Serà el moment de l'informatiu. Que tinguis bona tarda de dissabte. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a un nou cap de setmana. Ja sabeu, fins a les 3 en punt aquí a Ràdio 4, el Més que Esport. Avui, amb l'Helena Ramos, al control de so. Aquest dissabte de maig us proposem compartir amb nosaltres i sobretot amb el nostre convidat un munt d'aventures a la muntanya, però a la muntanya més propera i amb l'escalada més pura, perquè no cal anar a l'Himàlaia per viure grans aventures i això el nostre convidat ho sap molt bé. Ell porta tota la vida lligat a l'alpinisme i l'escalada, primer les muntanyes de casa nostra i després als grans cims del món, però un problema de salut i uns bons amics li van fer descobrir l'alpinisme de secà, que el duria a viure moltes aventures, que ara relata el seu llibre Alpinisme de secà, l'essència de l'escalada natural. Ell és escriptor, a més d'alpinista, i es diu Edu Sallent.
2: Eduard Sallent va néixer a la localitat osonenca dels Hostalets de Balenyà el 1971 i es va iniciar molt jove a la muntanya de la mà del seu pare. Amb 16 anys va descobrir l'escalada, l'alpinisme i l'esquí de muntanya, el Figaró, Montserrat, el Pedraforca, el Montsec i després els Pirineus, els Alps, els Andes. La seva passió el va portar a descobrir tots aquests indrets i molts d'altres fins que el Nanga Parbat li va donar la benvinguda a les grans muntanyes de l'Himàlaia, una experiència amb un grup d'amics que va acabar sent traumàtica perquè la muntanya es va cobrar la vida d'un company i que el va dur a escriure el seu primer llibre, Mentre hi hagi llum, l'any 2002, el que van seguir molts altres. El darrer és Alpinisme de secà, de l'editorial Cossetània, que neix després que un problema de salut als Alps, l'asma, l'allunyés de les grans muntanyes per tornar als inicis i centrar-se en l'escalada natural, un alpinisme tan essencial, tan exposat, tan econòmic i tan proper com arriscat i incert. Alpinisme de secà conté tots els ingredients que caracteritzen l'estil pur d'Edu Sallent. Èpica, poesia, saviesa, sentiment, por, sensibilitat, territori, superació i, sobretot, aventura, les aventures més èpiques i genuïnes que ha viscut obrint noves vies en parets verges del Pirineu català. Actualment, l'Edu continua invertint el seu temps en l'obertura de nous itineraris i segueix fidel a l'alpinisme que l'ha vist créixer i també continua escrivint i vivint a Sant Miquel de Balenyà amb la Dolors, la Xènia i la Violeta.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
1: I avui ha vingut aquí a Barcelona per veure'ns a nosaltres, per conversar amb nosaltres i per explicar-nos moltes coses sobre aquesta trajectòria que donaria per molt, però que intentarem resumir aquí al Més que Esport de Ràdio 4. Edu, què tal, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda. Molt bé, molt bé. Estic molt bé i molt content d'estar aquí.
1: Doncs encantada també de saludar-te, que hagis vingut aquí fins a Barcelona. Tu que et passes la vida a la natura i a la muntanya, bàsicament, no? I allà a Osona, que s'està molt bé.
3: Sí. Sí, sí, estic allà, bueno, de tota la vida sóc fill allà i, uh-huh. i visc allà, treballo allà i sí, clar, vinc a Barcelona quan toca.
1: Quan no hi ha més remei.
3: Perquè toca. Però bueno, estem bé allà a casa.
1: Dèiem la Dolors, la Xènia i la Violeta, són les teves dones més estimades, la teva senyora i les teves filles, no?
3: Això mateix, uh-huh. això mateix, sí, sí.
1: Quines Xènia, edats tenen les filles?
3: La Xènia, que és la gran, té 21 anys uh-huh. i la Violeta en té 18.
1: I també van a la muntanya? Les vas iniciar sí, també de petites o no?
3: Sí, vaig començar a iniciar-les, després van passar una època d'adolescència que
1: no volien saber res del tema.
3: I ara, doncs sí, hi ha la Xènia que aposta més per caminar i uh-huh. la Violeta més per escalar uh-huh. o esquiar.
1: O esquiar.
3: I després, doncs, bueno, entre una i l'altra vaig distraient i elles contentes també d'anar amb el pare, que ja és, bueno, que ja ho ha fet tota la vida.
1: Perquè això que dic, que tenen un bon mestre, no? Tu el vas tenir en el teu pare, també. No sé, el teu pare quina trajectòria tenia, que suposo que tu has superat, m'imagino, no?
3: Si mirem xifres, sí. El meu pare era excursionista.
1: Era excursionista. Que aleshores estava molt d'actualitat, no?
3: Sí, i hem de posar les coses en context a cada temps, no? Uh-huh. L'època del meu pare, el que es feia més era excursionisme, l'escalada era molt poca gent que ho fes, i menys l'alpinisme, no? I ell, a mi i els meus germans, ens va introduir a la muntanya, doncs això, de Cabrera, el Montseny, bueno, fins que vam anar al Vinyamal, com la més...
1: La cosa més extraordinària,
3: ui, no? Ser,
1: que era això, quanta alçada alça és, això?
3: És un 3.000 llarg, 3.400 o així.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, un 3.200, però és complicadot i molt llarg, uh-huh. I bueno, va ser així. Uh-huh. I va ser com la tope que vam fer amb família, aquesta... Després jo aquells anys ja vaig disparar cap a l'Argentó.
1: Ja vas anar per lliure, diguéssim, sí. No? I vas dir, i ara jo començo a pujar més,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, ja va, sí.
1: Perquè la teva idea, perquè ara parlarem de l'alpinisme de secà i d'aquest alpinisme més proper, que no vol dir més accent de dificultats, ja ens ho explicaràs, però en tot cas la teva fita, la teva idea, les teves ganes eren de fer les grans muntanyes, de que també ho has fet. Sí. Era això, era ser l'alpinista típic de neu i de gel i de grans aventures èpiques?
3: Sí, quan tenia 16, 17 anys, vaig començar a escalar amb 16, més o menys aquells anys, sí, clar, jo estava enlluernat amb aquelles muntanyes tan grosses de l'Himàlaia, no? I, bueno, i a partir d'aquí, nosaltres el que volíem fer era aquestes muntanyes tan altes, i per aconseguir-ho, doncs, ens vam marcar com anar guanyant cada vegada 1.000 metres, no?
1: Mm-hmm. Primer, clar, a poc a poc,
3: els
1: 1.000,
3: no? Els 2.000, els 3.000...
1: I així, fins al 8.000,
3: fins als 8.000.
1: Que són els 14 més alts del planeta.
3: I, clar, el fer-ho d'aquesta manera cada 1.000 fa que, com que n'has de pujar molts, doncs agafes molta experiència, mm-hmm. que quan t'arribes als 7.000 o t'arribes al 8.000 ja portes moltes muntanyes de 5.000, de 6.000 a darrere, mm-hmm. amb tu, no? Que això et dona, doncs, com molta soltura i també una mica això, experiència i saviesa en aquest uh-huh. moment.
1: Uh-huh. Parles de volíem, parles de... Perquè tot això ho feies amb altres companys, amb amics.
3: Sí. Jo des de que vam començar l'alpinisme, vaig començar... Érem una cordada de tres, amb en Toni Comerma i en Quim Bretxa, uh-huh. que hem sigut els companys tota la vida.
1: Éreu inseparables.
3: Inseparables, érem una cordada de tres. I vam anar fent aquesta evolució plegats fins que vam anar a parar, doncs, als Andes i... que va ser la nostra primera expedició, diguéssim, uh-huh. no?, a Bolívia, i d'allà ja vam fer, cinc o sis cims, i alguns ja escalant, i ja eren per la ruta normal, sinó uh-huh. que ja buscaven vies d'escalada. I després, en tornant d'allà, ja va venir en Joan Colet de Vic, que ens va fitxar com a cordada. Perquè sí que la veritat és que nosaltres tres, som tres pallarols, que no som uns alpinistes de renom, no?
1: Ja.
3: Però com a cordada funcionava molt bé.
1: Uh-huh. I us enteníeu bé.
3: Sí. Mm. Quan un afluixava, l'altre tirava, no? Estàvem molt ben compensats. I van així. Mm-hmm. Vam anar a parar, doncs, el Nanga Parbat, que va ser el nostre primer 8.000, mm-hmm. el Nanga Parbat.
1: Que no va acabar massa bé, vau tenir, doncs, un accident, no? Una persona del grup que va perdre la vida.
3: Sí. El veterà, no? El cap d'expedició, el que ens havia fitxat, en Joan Colet, doncs va caure. És que... És el 8.000 més difícil de tots.
1: El és el més
3: Parbat.
1: Difícil, sí?
3: És el més difícil de tots, perquè és el més vertical. Uh-huh. I és, per allà em van pujar una paret de 4.000 metres, que és molt bèstia, això és la segona més gran del món.
1: Déu-n'hi-do. Començar a lo gran, no?, d'alguna forma.
3: Però no perquè busquéssim això, sinó perquè era el més barat i era el que tenia menys aproximació, perquè teníem menys dies nosaltres, perquè treballàvem i no teníem d'allò, no?
1: Clar, és que al final hem de pensar totes aquestes coses, no? Vosaltres, tu has dit abans, no érem alpinistes reconeguts, sinó que vosaltres us ho curràveu, però també treballàveu, s'ha d'anar molt lluny, s'ha de viatjar, s'han d'aconseguir permisos, tot és complicat, no?
3: Molt. Uh-huh. Molt. Pensa que totes les botigues del poble i fàbriques i tot, i els tallers, tothom ens donava cèntims, no?
1: Ja. Eren pessetes. Eren sponsors.
3: Sí, però és que havia nosaltres érem de tres pobles diferents, doncs eren els tres pobles que
1: mira, millor que tinguéssiu tres pobles, no? Sí. Perquè amunt potser no haguéssiu arribat, no?
3: I ho fèiem així. I sí, és clar. I com que era una muntanya que era el permís més econòmic, ja vam veure el perquè, perquè, clar, no era un lloc que hi volgués anar, la gent,
1: clar,
3: no?
1: Clar.
3: No era un Everest o un K2 o qualsevol altre d'aquests, no? Sinó que, clar, era una muntanya tècnicament molt difícil, que vam escalar fins a bé al cim. O sigui, estàvem a 8.000 metres i em vaig treure les manoples i escalava amb guants de llana.
1: Guants de llana.
3: Perquè duien guants de llana en aquell
1: però
3: moment.
1: Però feia molt de fred, no?
3: que passa que era l'única manera que tenies tacte per agafar-te la roca.
1: Ja.
3: No? I era, era, bueno, això encara ho tinc, tenc els ulls i encara ho veig. Eh?
1: D'aquí va venir el primer llibre, i ara parlarem d'aquest, que és el darrer, el que tens ara. Però tu havies pensat en escriure, també, o va ser una mica... va arribar així?
3: Jo havia escrit sempre una mica de diari, de muntanya.
1: O sigui, tu anaves escrivint les teves experiències,
3: sí,
1: diguéssim.
3: Sí. Però era bastant, bastant esquemàtic, eh? Vull dir, una mica, alguna anècdota que havíem tingut durant qualsevol ascensió, o una mica també les característiques de cada ascensió, no? Tant una cosa tècnica i una mica d'anècdotes. I bueno, però clar, quan va passar tot això, va ser tan, tan punky.
1: Aquesta experiència.
3: Sí, que com que quan vaig arribar no podia doblar ni els canells ni els turmells, els tenia mòbil, bueno, estava, no sé què passava, però no podia... Vaig estar un mes al llit, i com que estava allà, doncs, fer per fer, estava allà estirat i m'avorria, doncs vaig començar a gravar amb una gravadora tot el que recordava. Perquè vaig pensar que, en aquell moment sí que vaig pensar d'escriure, però només fer-ne 5 còpies, una per cada família dels que érem.
1: Dels que éreu 5.
3: Érem 5. I perquè no se'ns oblides mai el que havíem viscut. O sigui, la idea era aquesta.
1: Però d'aquí va néixer un llibre. I ara el que neix és la música.

0: El primer tema que ens ha demanat l'Edu Sallent és el nostre convidat d'avui. Ja sabeu que sempre els convidats ens posen la seva música. Com Dang? Com és això?
1: És català.
0: Ben llegit en anglès.
1: Sí.
0: I que, per què?
1: Doncs perquè aquesta cançó és la que va començar amb el llibre aquest, amb el Pirisme de secà.
0: Sí?
1: O sigui, ben bé va ser no la primera, sinó la segona sortida que vam fer amb Lady Palmer, després de conèixer Lady Palmer, doncs va aparèixer aquesta cançó en el bivac. Jo havia fet bivacs d'alta muntanya fins aquell moment, allò de molt fogonet, fondre neu, mig congelats, amb paquets, amb sobres aquests lefilitzats per fer el menjar i tot això que es fa doncs, a les alçades. Clar. I aquí descobreixo un bivac de secà. O sigui, que portàvem costella de porc, portàvem botifarra, portàvem cerveses...
0: Que portava un pícnic autèntic de casa.
1: De conya.
0: Que fort,
1: i un altaveu i música. I estàvem nosaltres dos allà en una cova, doncs, així, no? Jo sorprès i vaig descobrir un altre món, no? Dels bivacs. I aquí, doncs, bueno, i recordo que teníem un foc encès i les ombres nostres es projectaven a la paret que era de color taronja i ballàvem, i era com un aquelarre, era una cosa...
0: Feia una festa, allà.
1: Una festa dels dos,
0: eh? Dels dos, eh? Tu i l'Edi, explica qui és l'Edi, perquè tu, de fet, ara veníem del 8000, no?, de les teves aspiracions de fer grans cims, però tu també vas tenir un problema de salut, que és l'asma, no?
1: Sí.
0: Que això que se't va, doncs, disparar quan eres ja més gran, o com va anar això?
1: Sí. Jo o sigui, soc al·lèrgic des dels 7 anys, tinc al·lèrgia, les gramínies, el pol·len i tot això.
0: Sí.
1: Però l'asma se'm va activar quan vam comprar un gat a casa, vam portar un gat per les nenes,
0: yeah.
1: I com vaig començar a trobar malament, fins que bueno, va arribar un punt que vaig ingressar a l'hospital i que, bueno, amb oxigen i que, bueno, vaig estar molt apurat.
0: Vas estar malament.
1: I ara estic amb un tractament que un cop al mes em posen com una vacuna que m'ajuda a mantenir, a part dels esprais diaris, m'ajuda a mantenir el cos bé i poder fer esport una altra vegada.
0: Clar, perquè durant un temps vas veure que no podies, de fet vas anar al Montblanc, crec, i no vas poder perquè tenies aquest problema amb l'asma.
1: Sí, jo al Montblanc ja l'havia pujat 8 vegades, vull dir que
0: no
1: és pas que...
0: I no havies tingut mai t'havia passat, va ser aleshores.
1: Mai. I aquell dia, doncs, vaig haver de canviar l'objectiu del cim per intentar arribar al refugi, que em va costar Déu i ajuda.
0: Que et va costar moltíssim.
1: Arribar al refugi.
0: I llavors, el diagnosi, el tractament, i va ser a partir d'aquí i a partir d'algunes persones de les que ara en parlaràs, imagino, que vas redescobrir d'alguna forma, perquè tu vas començar, doncs, a casa, però aquest alpinisme de secà, aquest alpinisme de proximitat... Explica primer qui és l'Edi, perquè has parlat de l'Edi, però qui és l'Edi?
1: L'Edi és un company que va aparèixer com... Bueno, serà aquelles inèrcies de la vida, que la vida, doncs, que ha d'anar fluïda, doncs va anar fluït tot,
0: ja?
1: No?
0: I va aparèixer ell.
1: I va aparèixer ell. Jo, quan el meu cervell deia, Edu, necessites un canvi de vida, a nivell de muntanya, estic parlant.
0: Sí.
1: A nivell de muntanya, doncs va i m'apareix l'Edi, no? Que jo tenia un restaurant, i era cuiner.
0: Ah, sí?
1: Tenia el restaurant, i un dia, doncs, la meva dona em diu, la Dolors em diu, Edu, hi ha un noi que demana per tu aquí, que ve a dinar. I surto, i era l'Edi. I l'Edi, jo ja havia sentit a parlar molt d'ell, que és molt bon escalador.
0: I ell de tu, perquè si demanava
1: de
0: per tu és que et coneixia,
1: sí.
0: No?
1: Ell de mi, ens van buscar els dos.
0: Sí.
1: I vam dir, hem de quedar. Però això és molt normal entre escaladors. Sí, hem de quedar, no acabes quedant
0: mai. I al final
1: mai,
0: no queda, no? Sí. Això passa a les escaladors i a la vida, en general.
1: Vida. Però amb l'Edi va ser, hem de quedar
0: i vam
1: quedar.
0: Van anar de veritat.
1: I a partir d'aquí va començar tota aquesta aventura tan intensa.
0: L'aventura que descrius aquest llibre, Alpinisme de secà, que és l'últim llibre que has escrit. Hem parlat una mica del primer, però entre mig n'hi ha d'altres. No sé quants en portes, ja, de llibres.
1: Aquest és el sisè.
0: Sisè llibre, per tant, déu-n'hi-do el temps que li has dedicat a escriure, també. I tu expliques que l'alpinisme de secà, doncs, és l'alpinisme que t'ha vist créixer i és l'alpinisme natural. Què és l'alpinisme de secà, perquè ens entenguem?
1: Primer de tot, m'hauríem d'aclarir, potser, primer és l'escalada natural, val? Que és el que, en teoria, aniria al llibre. Aniria de l'escalada natural, que és l'escalada que nosaltres no l'hem inventada, sinó que l'hem rescatada, o l'hem mantinguda. Hi ha gent que ha sigut fidel a aquesta escalada, com seria doncs, el mestre de tots, que és l'Armand Ballart, un gran escalador. Doncs, aquesta escalada natural ja venia de l'època dels anys 40 i 50, doncs el Kildo Carreter, el Thierry Niemann, el Santa Cana, una sèrie de gent que ja tenia una visió, doncs, de llegir la roca i demanar, o sigui, com que li demanessin permís, o sigui, passar per allà en la roca ens oferia el pas. No forçar-ho amb una màquina i dir, volem passar per aquí, no? Sinó seguir una mica la naturalesa de la roca, no? Però això seria molt l'escalada natural. I això seria una mica l'escalada que sí que hem practicat sempre. Què vol dir això? Intentem posar el mínim d'assegurances possibles perquè, doncs, perquè la persona que repeteixi aquesta via que hem obert, doncs, pugui sentir quasi les mateixes sensacions que nosaltres.
0: És a dir, que no, gairebé no es noti que algú ja ha passat. Això que vosaltres mateix. Descobriu nous itineraris, obriu noves rutes,
1: sí,
0: per les que ningú ha passat abans.
1: Això.
0: Però el que voleu és que si algú passa darrere vostre, també li doni gairebé aquesta sensació, que ningú ha passat.
1: Això. O sigui que els quatre puntals del llibre, que seria l'exploració, el risc, el compromís i la incertesa, que es mantinguessin quasi en tothom. Que les noves generacions no els hi capem, aquestes coses, no? Transformant la paret en mitjans mecànics, sinó que la deixem tal com està perquè ells puguin arribar a sentir el que realment nosaltres hem quasi com el que hem experimentat nosaltres, siguent els primers de passar per allà.
0: I què és el que s'experimenta realment quan un és el primer a passar per un lloc d'aquests?
1: És molt bèstia.
0: No sé si hi ha paraules.
1: Sí, perquè enganxa molt, és a més molt addictiu. Perquè, clar, tu poses a escalar i més amunt no saps quin grau tindrà de dificultat, no saps si podràs posar alguna cosa per protegir-te d'una caiguda. Clar, és una incertesa tan bèstia que quan acabes és que, bueno, notes que l'adrenalina et surt per les orelles,
0: ja,
1: no?
0: Ja, et surt per les orelles, però clar, també és una mica que és arriscat, perquè tu no saps el que et trobaràs.
1: Sí, també és el que busquem una mica.
0: O sigui, ja us agrada el risc.
1: Sí, per això parlem d'alpinisme. Aquí anava ara.
0: Aquí, d'acord, de l'escalada a l'alpinisme.
1: Ara,
0: a veure, explica-ho.
1: Quan parlem de l'alpinisme que feia, doncs, jo fins no fa massa, fins a l'episodi de
0: l'asma. Fins que va passar el tema de l'asma, no?
1: Això,
0: que és el que tu feies, clar.
1: Doncs aquest alpinisme, per què es diu alpinisme? Doncs perquè és un tipus d'activitat d'alta muntanya que incerta, no? Perquè moltes vegades, doncs, són aquelles crestes de neu tan esmolades, que ara ho veiem bastant, per exemple, amb el Kilian Jornet, no? Amb els vídeos que penja el Kilian.
0: Sí.
1: Allò és lo normal, el que fa el Kilian. No el ritme que va ell, eh?
0: Normal no és.
1: No, el ritme que va ell, no.
0: Ja.
1: Perquè aquells passatges són els que es fan quan fas alpinisme, no? El que passa, més a poc, anem tots, eh?
0: Clar.
1: Doncs, clar, hi ha molts llocs que, si hi ha una caiguda, l'error és fatal, no? Ja ho veiem molt als Alps, guies que acaben caient per culpa d'una errada molt fàcil. Gent
0: I persones amb molta experiència. Tenim molts exemples de persones que han mort a la muntanya
1: amb molta experiència.
0: Però la muntanya és traïdora, d'alguna forma, no?
1: Clar, i l'alpinisme juga, és aquest joc que necessita... O sigui, el que no busqui això, el risc, aquesta incertesa i el compromís, doncs pot fer altres tipus d'escalada. Ja n'hi ha, perquè vivim en un país que podem fer el que vulguem, no? Hi ha moltes, però és això. I després, clar, per què es diu alpinisme de secà, o l'aventura aquesta? Doncs perquè aquests valors que havíem viscut amb la neu i amb les alçades, doncs aquestes sensacions són les mateixes que hem viscut al Prepirineu. Tot això són... Aquestes aventures succeeixen al llarg del Prepirineu català.
0: Tot és Prepirineu català.
1: Sí, sí, sí. I clar, hi ha molts moments que diem, ei, aquí no podem caure. Molts moments que l'Edi està molt més fort que jo, és un escalador molt millor que jo i molt més experimentat. I diu, aquí, ojo, no podem caure perquè tal com ho tenim muntat això no ens permet un error, no?
0: Sí, prohibit caure. I vosaltres obedients.
1: Sí.
0: Perquè pobres de vosaltres, si
1: clar,
0: no.
1: Clar, perquè és que pot ser fatal, no?
0: Pot ser fatal.
1: Però clar, és... A les xarxes algú m'ha dit, bueno, però això és intentar-te suïcidar. No, perdona, no.
0: No, però per què ho fas? Sí, hi ha aquest perill, no?
1: Perquè necessites aquesta sensació. O sigui, no vas a matar-te, això està claríssim.
0: Clar, no vols matar-te,
1: no,
0: evidentment.
1: Viuré molts anys, eh? Vull dir, voldria ser avi, saps? Vull dir,
0: de moment ets pare, però voldria ser avi.
1: Vull dir que no. Però sí que el dia, quan estem junts, quan estem fent aquestes coses... ostres, jo necessito agafar la meva vida i sacsejar-la, no? Uh-huh. Foto una sacsejada i, saps? Que no s'adormi, que no s'apalanqui, no? I és una manera, la meva manera que he trobat. No? Cadascú
0: té la seva. Però tu no et podries quedar al sofà de casa. Tu necessites aquest moviment i aquesta adrenalina. I no sé si també necessites la música.

0: El vals de l'obrero, escape. No, que està molt bé, que dona molt ritme. Què, per què? Per què? Sou obrers de l'escalada o què?
1: A veure, sí.
0: Sí, no? Diria... Una mica sí. Sí.
1: Primer de tot, que som obrers perquè... perquè fem més de paleta que d'escaladors, moltes sí. hores. No?
0: Clar, perquè esteu allà a la roca,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí, obrint-la, netejant-la, netejant les fissures, i això realment... Avui mateix, aquest matí, he estat a Montserrat,
0: sí?
1: i he estat escalant, i bueno, i clar, i acabes de tota merda, perquè, bueno, clar, has d'anar... Bueno, has d'anar-te obrint camí així, no? Però sí, i però la cançó ve, la vaig escollir bastant, també, perquè... aquesta és la dels viatges en cotxe, val?
0: El que escoltes al cotxe.
1: Durant les aventures aquestes del llibre del Pirisme de Sacà, sí, sí. doncs amb els companys ens hem posat músiques tipus aquesta, que és un tipus, no? Però sí que doncs els Escape, el Noi del Sucre, la Polla Records, Cortato, o sigui, tot un tipus de música que ens donava molta canya, no? Ens donava molta canya perquè, clar, perquè necessitàvem que el cervell anés a 200 per hora quan ens ficaríem aquí. No? I era com una manera d'estimular-nos també doncs, musicalment per ficar-nos en un lloc així que dius aquí s'ha d'anar a tope.
0: Clar, i has d'anar amb aquesta adrenalina pujada i amb aquesta una mica excitació, no? Aquí el temps ens passa volant, no sé a la muntanya, però aquí ens passa volant i ens queden doncs, no gaires minuts. Voldria que per qui doncs, diu el Pirisme de Sacà, el vull llegir, no el vull llegir, què els hi podria explicar o què pots destacar d'aquestes aventures i quin és el propòsit real d'aquest llibre i a qui va adreçat?
1: Aquest llibre... Evidentment, és un llibre que, com es adueix, és un llibre d'escalada, però tothom que em coneix els meus llibres sempre sap que són llibres que l'escenari és la muntanya.
0: Però va més enllà,
1: tipus.
0: No?
1: Sí. Però clar, jo no busco això.
0: Tu no busques això.
1: Jo sempre he dit que quan escric un llibre el vull que l'entengui les meves tietes,
0: ja.
1: Que no van a la muntanya.
0: Que
1: no?
0: Sigui per tothom.
1: Que sigui per tothom.
0: No només pels que van a la muntanya.
1: Ara, i clar, quan jo escric, penso... amb la persona que no va a la muntanya, no? Quan explico alguna cosa, quan trec un sentiment, quan faig una descripció, sempre penso que l'ha d'entendre aquesta persona, no? Sí que el meu escenari és la muntanya perquè és que és el que sóc jo. Jo tota la vida he sigut així i és el que conec més, no? Però sí que jo aquí, sobretot amb el Pirisme de Sacà, doncs hi ha molta metàfora, hi ha molta segona intenció... Hi ha moments com de ràbia, ràbia descriptiva, eh? I aquí, doncs, jo penso que el Pirisme de Sacà és a llegir una sèrie d'aventures, val? De molt a properes, molt de casa nostra.
0: Que heu viscut vosaltres.
1: Que hem viscut nosaltres. Tots són obertures de vies, per tant, tot és aquesta incertesa, tot això que hem dit abans, al 100%.
0: Tot és nou.
1: Tot és nou. Però anant a buscar molt sempre jo això, què sento o què sentim amb els companys, no? Què ens mou? I jo penso que jo descric una sèrie de sentiments que quan la gent els llegeix, al final tots els tenim semblants.
0: Sense anar a la muntanya, també.
1: Oh, i tant! Jo sempre ho he pensat. I aquí et faig alguna frase que ho dic, eh? Tant puc estar, doncs, a la vall de Serradell, jugant aquí, això, com... per sentir-me viu, com jo que sé, com la meva filla que li encanta llegir, doncs que llegint, o la meva filla que li agrada el mar, doncs fent submarinisme i veient coralls, no? Al final és això, és trobar el que ens fa sentir això, vius i que podem agafar la vida i sacsejar-la, estrujar-la, no? De dir amb ràbia, per la pròpia vida de cadascú.
0: Amb ràbia positiva.
1: Sí, evidentment, eh?
0: D'alguna forma, amb ràbia positiva. Sí. Escolta, i és de proximitat, perquè ja ho expliques, és el Prepirineu, pensem, quan pensem en aquest gran alpinisme, amb viatges llarguíssims, amb permisos, amb una despesa econòmica, tot això no ho té aquest alpinisme, no? O aquesta escalada.
1: Sí. Aquest alpinisme, jo el titulo aquí al començament, el alpinisme de xandall i de bambes gastades.
0: Això, de xandall i de bambes gastades. Aneu així?
1: Sí.
0: Aneu a xandall i bambes gastades, sí?
1: Bueno, les bambes que hi ha. No, a vegades no estan gastades i a vegades
0: però
1: estan gastades.
0: Però es van gastant.
1: Però sí que vaig canviar l'alpinisme del Gore-Tex i la pluma i tot això. Sí que hi ha un canvi gran. És com... Sembla com gràfic, no? Però realment és així, no? Vull dir... és un alpinisme doncs, que t'acabes empolsinant, no? Uh-huh. L'altre acabes ple de neu i aquí t'acabes ple de pols.
0: Acabes ple de pols.
1: Mira que és una mica això.
0: Però tu content de fer això, sí. I satisfet, i no trobes a faltar aquelles grans muntanyes?
1: Sí, que les trobo a faltar.
0: Sí, que les trobes
1: sí.
0: a faltar.
1: Sí, perquè sí. tinc alguna espina que no vaig poder arribar a dalt i aquestes encara tinc aquí darrere l'orella, encara em va,
0: sí?
1: va fent el rau-rau alguna.
0: I ara sí. si funciona bé el tractament que tens i tal, potser algun dia tornes?
1: Podria ser. A veure, el Mont Blanc aquest, per allà em vaig...
0: No vas poder acabar.
1: No vaig poder, uh-huh. el tenim pendent amb en Quim, que és amb el que anava en aquell moment, uh-huh. i en principi dèiem de l'any que ve per les vacances provar-ho. Uh-huh. No ho sé, a veure com estaré jo, eh? Però bueno, no ho sé, ja ho veurem, però sí que penso que la vida, bueno, va fent, són etapes i jo què sé,
0: i vés a saber, res. No? No, o sigui, no tan... La incertesa de la que parlaves la tens també a la vida, perquè al final la vida és una incertesa per tots, no? No sabem què passarà el dia següent. Aquí sí sabem que acabem amb aquesta cançó.

0: sort.
1: Doncs això és el títol de la cançó, Sabor l'home més vell d'Espolla, en aquest cas, de Ludwig van. Què tens amb aquesta cançó? Per què?
2: Doncs mira, el Ludwig van ha sigut un grup que he descobert no fa gaire, jo. Jo sé que ja feia temps que tocaven ells, eh?
1: Però tu l'has descobert ara, descobert com les vies gaire. Que vas obrint. No?
2: Sí, això. I l'he descobert al final de l'alpinisme secà. Per tant, també és com encetar una altra... Bueno, com una continuació, que en el llibre també, doncs, deixo una mica així dit, no? Que hi haurà més...
1: O sigui, deixes obert.
2: Ho deixo obert.
1: Com perquè... les vies, que les deixes obertes.
2: Sí, perquè hi ha més llocs per descobrir, hi ha més sensacions per experimentar.
1: I més vida per viure, no?
2: I més vida per viure.
1: Fantàstic. Doncs escolta, que sabeu que aquest és el sisè llibre, per tant, hi ha cinc a darrere, que podeu llegir també de l'Edu Sallent, i que ha estat un plaer que avui ens acompanyis, Edu. Segur que hi ha moltes més coses per explicar, però fins aquí arribem. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
1: Doncs nosaltres també. I esperem que vosaltres també us retrobem demà mateix, diumenge. Adeu.
3: Agafeu aquesta caixa entre quatre homes ben forts, que anirem fins a la...

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
6: Ràdio 4.
7: Maite, has vingut molt carregada. Moltes gràcies.
8: Bé, és un encàrrec i l'he volgut complir, doncs bé.
7: Una màquina d'escriure Olímpia.
8: 50 anys.
7: 50
8: 51, per ser exactes.
7: Sí.
8: 51. La vaig comprar amb el meu primer sou, als 17
7: sí,
8: anys.
7: Sí,
8: i
7: el sou de què era?
8: El sou era d'una empresa molt divertida, una distribuïdora de llibres molt putres, que es deia Dissedit, que després doncs, l'amo va fugir doncs, a Llatinoamèrica amb els diners.
7: Què dius?
8: Va ser la primera experiència laboral.
7: O sigui,
8: laboral.
7: Vas cobrar de miracle.
8: No, perquè això va ser 2 anys després i aleshores ja bé, van donar un any d'atur que va anar molt bé, també.
7: I li tens molt d'apreci, aquesta màquina.
8: Sí, és una és una andròmina, perquè ja després dels ordinadors i clar, la lleugeresa de les tecles, ara seria incapaç de moure-les, aquestes.
7: A veure com sona una miqueta. És fantàstic, això.
8: Sí, però ja s'entraven.
7: Sí, s'entraven, sí.
8: Doncs amb aquesta màquina jo vaig guanyar 2 oposicions. Auxiliar administrativa de l'Estat, i abans havia entrat també al col·legi, vull dir, a l'escola d'enginyers de Camins, Canals i Ports, com unes oposicions que també van haver-hi a la Politècnica de Barcelona, i vaig pagar-me els estudis gràcies a la màquina.
7: Unes oposicions que no tenen res a veure amb la creativitat.
8: Absolut, en absolut. Però jo estava...
7: Quines coses, no?
8: Sí, però jo volia ser independent, autònoma, i em guanyava la vida, diguéssim, i estudiava a la universitat, i quan vaig acabar, doncs, vaig ser professora, i mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
7: Clar.
8: Però teníem una necessitat doncs, de demostrar-nos que havíem de ser autosuficients, independents a la meva època, o jo, no ho sé,
7: ja,
8: si era en
7: ja,
8: general.
7: Ja. Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i guionista Maite Carranza.

0: Em sento especialment orgullosa de donar veu a dos col·lectius sovint silenciats i anònims, els escriptors de literatura infantil i juvenil i els guionistes i les guionistes, els qui escrivim pantalles darrere les càmeres destil·lant la realitat per esdevenir ficció, i els autors i autores de l'IX que acompanyem els infants i els joves en la seva descoberta del món i d'ells mateixos, trepitjant les escoles i les biblioteques, oferint-los llibres, ensinistrant-los en la lectura i el gaudi de la imaginació, amb la responsabilitat immensa de fomentar el seu esperit crític per desvetllar consciència.
1: Te'n recordaves dels guionistes i te'n recordaves també dels escriptors de literatura infantil i juvenil. Per què la mimem tan poc, aquest tipus de literatura?
2: Bé, això depèn de la consideració que tinguin els nens i els joves a les cultures. Això també és una reflexió que hem anat fent els professionals. Hi ha països que els valoren molt, els nens i els joves, i aleshores, per tant, tot allò que els pertoca, tant l'educació com el lleure i la literatura, tenen un prestigi social, i nosaltres provenim d'una cultura en la qual els nens i els joves no importen gaire.
1: Ja.
2: I això després doncs es tradueix amb la poca importància.
1: Ni els joves ni la gent gran.
2: Exacte. Bé, doncs som...
1: Els dos extrems de la vida.
2: No, jo el que veig, i me n'adono, perquè ja tinc, diguéssim, uns anys,
1: sí,
2: és que ja res no és etern, i que si nosaltres pressionem i que si la societat canvia, podem fer que sigui millor. Per tant, benvingut sigui doncs parlar-ne, visibilitzar, posar nom i dir som importants, no nosaltres, sinó els nens i els joves són importants, que això, els primers a donar-los importància són precisament els països escandinaus i els països anglosaxons. Potser tenen molta més consciència del que significa apostar pel futur, i igual amb l'ensenyament també.
1: Clar, clar.
2: I bé, doncs està bé doncs, que ens hi afegim.
1: Avui reivindicarem molt el sector, Maite, però abans retrocedim en el temps.

0: De seguida parlarem de la infantesa, però crec que aquesta cançó et porta a la teva joventut.
1: Doncs sí, anys 70.
0: Els primers petons.
1: Anys 70, doncs s'apagaven els llums, doncs banys sí. d'aquells doncs arrambant, no? Que, clar, no eren discoteques, això era ball lent, sí. Simon Garfunkel, tot l'imaginari al voltant doncs, d'aquesta suavitat de la veu avallotada del Garfunkel, molt, molt, molt bonic.
0: És preciosa, sí. aquesta. Marxem, com dic, una mica més enrere. Mm. Maite Carranza Gil Dolz, del castellà. Déu-n'hi-do el cognom, eh?
1: Sí, s'ha exaurit. s'ha extingit. O sigui, s'ha exaurit. Amb la meva, la generació de la meva mare, la meva sí. tieta i alguns seus cosins va acabar-se, perquè bé, elles no el van transmetre en ser mm-hmm. dones i no n'hi ha.
0: Gil Dolz, del castellà.
1: Gil Dolz. És valencià. Mm-hmm. Rubé
0: Vas
1: de València.
0: Vas néixer el 25 de febrer de 1958 a Barcelona. Mm. Tu que et dediques i t'has dedicat tant a la infantesa, suposo que has reflexionat també molt sobre la teva.
1: Sí, sí, jo crec que vaig tenir, diguéssim, la sort de tenir germanes, o sigui, perquè el meu germà petit va néixer més tard, amics, amigues...
0: Quatre germans, no?
1: Som quatre, sí, mm-hmm. però
0: i tu la
1: ja...
0: gran.
1: Exacte. Però jo, sobretot, el record que tinc més agraït de la meva infantesa són els llibres.
0: Sí?
1: Sí, perquè per mi eren un refugi, era, doncs, imaginació, viatge, possibilismes. La veritat és que Barcelona no era cap cosa de l'altre món, eh? Als anys 60 era molt... Jo sempre dic que era molt, grisa i molt mm-hmm. trista.
0: Yeah.
1: I no teníem parcs gairebé, anàvem a l'Avinguda Mistral a jugar, que això eren tot objectes de ferro, la meva germana s'ho va trencar tot, o sigui, el cap, la boca, tot, i que era molt perillós. I els estius sí que gaudíem dels estius, però...
0: Al Penedès.
1: Sí, mm-hmm. primer havíem anat a l'Ampolla, a Piera, i després

0: a Sant Quintí de Mediona, que va ser meravellós, no? L'època, la infantesa, joventut. Però a l'hivern, doncs jo em refugiava molt amb els llibres.
1: I devia haver una bona biblioteca,
0: exacte,
1: a casa teva.
0: Exacte.
1: No?
0: O sigui, si per la banda del Gil Dolç del castellà he d'agrair coses, perquè el meu avi va morir quan la meva mare era molt petita, era la seva meravellosa biblioteca, però sobretot del meu pare, també. El meu pare havia estat un gran lector, i la meva mare, o sigui, però el meu pare comprava llibres, cosa que s'agraeix. Es gastava el sou en llibres.
1: Però a què es dedicaven ells?
0: Treballaven a la banca. I la meva mare va haver de deixar la feina en casar-se perquè li van obligar. I això, que tenia un càrrec important, o sigui, havia fet oposicions i cobrava molts diners, però van obligar perquè hi havia una llei anterior al 60... Bé, el 61 es va modificar, que ho he llegit recentment, que jo no ho sabia, dic, quina llàstima, quina ràbia per tan poc temps, però en casar-se al 57 li van donar una dot del Banc Central i va haver de deixar la feina.
1: Quines coses, eh?
0: I firmant un contracte conforme, si mai es quedava vídua, podia tornar a treballar. Bé, la pobra dona potser en algun moment li va passar pel cap, no? Però perquè li feia molta il·lusió treballar.
1: A veure si em quedo vídua.
0: Sí, però mira, era una miqueta el consol.
1: Ja. Recordes aquelles primeres lectures?
0: Deies, sí.
1: Em servia per viatjar, no sé, Jules Verne, per exemple.
0: I tant, però abans del Jules Verne jo llegia de la col·lecció del Molino, teníem tota una col·lecció d'animals, i llavors amb aquests animals, doncs, no sé, Bruel Oso Pardo, per exemple, no? Pola Pantera, eren tota una col·lecció d'animals que jo vivia, doncs, a mil espais, al pingüino, o sigui, eren en castellà, com pots veure, comprovar. Viatjava arreu de tot el planeta, perquè doncs, sabia com vivien això, des dels pingüins, les foques, els lleons, els cavalls en estat salvatge. Després, doncs, personatges com el Kasperle, que era un ninot, doncs, alemany, austríac, no?, que també recorria, doncs, llocs que menjaven salsitxes, i que jo pensava que és estrany, tot el dia es passen menjant salsitxes, anaven a fires, eren costums i formes de viure molt diferents. I després amb el Guillem Brown, el Guillermo Brown, perquè era en castellà, clar, també, doncs, vivint allà a Anglaterra, que hi havia una cosa que en comptes de setes es deien setos, però que servien per separar les cases, jo no sabia què era, setos, o prenien, doncs, agua de jengibre, o sigui, què és el jengibre, no? I estaven amb un viejo cobertizo, jo tampoc no sabia des de Barcelona que era un cobertizo, mil coses, i un pastor que de tant en tant els perseguia, jo pensava, carai, aquest pastor, no? I era, resulta que treballava a l'església, dient, què feia un pastor a l'església? Un pastor protestant, no? Vull dir que eren universos, per mi, surrealistes, o molt llunyans, però molt divertits i molt entretinguts.
1: Et devia agradar anar a l'escola?
0: Sí. Dedueixo. Sí. Jo era, no dic la paraula, però sí, una mica empollona, sí. M'agradava estudiar, treia bones notes.
1: I treies bones notes.
0: Sí. M'agradava llegir en veu alta. Fèiem, fèiem teatre llegit, i a mi sempre em feien fer de noi. I vull dir que no sé per què.
1: Per què?
0: No ho sé. Potser perquè era poc coqueta o... No. I també quan vam fer teatre físic, com que érem nenes només, jo també em va tocar fer de noi sempre.
1: Ah, sí?
0: Sí. Que jo curiós, vaig fer de la importància de dir-se Frank o la importància de llamar-se Ernesto, de l'Oscar Wilde. Jo vaig fer d'Ernesto.
1: D'Ernesto. Està bé. Sí. I ja més gran, al batxillerat, vas anar a l'Institut Experimental Joanot Martorell.
0: Això és el millor regal que et pot fer la vida.
1: Com era aquest institut?
0: A veure, això estem parlant l'any 72.
1: Sí.
0: No, 73, 4, 5, 3, 4, 5... No, 2. Va ser durant el franquisme.
1: Sí.
0: O sigui, era molt fosc tot. Els instituts eren molt sòrdids, i instituts públics, no? I molta gent anava, per tant, doncs, a escoles privades, concertades, religioses, però els instituts pròpiament eren com si fossin casernes militars. Llavors aquest institut va ser un institut especial perquè es va fer l'experimentació del BUP, del famós Batxillerat Unificat Polivalent, i llavors, per tant, depenia directament de l'ICE, del rectorat de l'ICE, i tenia totes les garanties de ser un institut màgic. Allà es podia permetre tot perquè es fomentava la creativitat, la lectura, la participació l'evolució de l'alumnat...
1: O sigui, era un micromón.
0: Un micromón de 200 alumnes, sí. Quan els instituts tenien milers, diguéssim. Sí. Mixta, l'únic mixta, jo no sé si era tot Catalunya, però que els instituts eren de nois i noies. Vull dir, jo després vaig fer classes a l'Ausias Marc, però l'Ausias Marc era l'Ausias Marc de nois i el Boscà de noies, no? Tots eren, tenien la versió masculina femenina. Nosaltres érem mixtes. Llavors, allà dintre no hi havia conserges que fossin policies. Se'n respectava tot. I dintre hi havia absoluta llibertat per fer política, per fer mítings, per fer assemblees, per autogestionar-nos, per experimentar. Va ser realment doncs, una oportunitat per descobrir el món, descobrir-ho tot.
1: Per exemple, descobrir Julio Cortázar.
0: Ai, meravella. La biblioteca de l'institut era una joia. Jo crec que són d'aquelles coses que també... Fa poc ho vaig agrair perquè m'ho van demanar. Que jo no sóc d'anar a biblioteques. O sigui, a mi el silenci aquell absolut, el xxx, molesta. M'agrada llegir espais diferents. Però a la biblioteca de l'Institut Joan Martorell tenien totes les novetats hagudes i per haver. I allà vaig llegir tot el que la biblioteca de la meva família no hi arribava, l'actualitat dels anys 70. Per tant, va arribar el realisme màgic i allà doncs, vam descobrir això, el Cortázar, històries de cronòpios i de fames. Sí. Era, doncs, en sabíem fragments sencers i els repetíem. Vaig descobrir doncs, el García Márquez, 11 anys de soledat. Vaig fer-me una seguidora fervent de Vargas Llosa, descobrint doncs, la tia Julia i l'Escribidor o la catedral, o, bueno, història de la catedral o conversaciones, perdó, en la catedral, bueno, la Casa Verde, totes les primeres que va fer i després no el vaig deixar més fins que es va casar amb la Preisler, vull dir que... Sí, ja no li vaig perdonar això fins aquí. No, fins aquí no.
1: Escolta, i per què vas acabar estudiant antropologia?
0: Perquè jo vaig entrar a la Facultat de Geografia i Història. Sí. Jo tenia dues passions, que eren la literatura i la història. I vaig pensar, la literatura... jo vaig dubtar...
1: I el periodisme, eh?
0: I el periodisme, exacte. El periodisme. Jo vaig dubtar, vaig dir coses que a mi m'agradin, o sigui, parlar, escriure, investigar i la paraula, i vaig pensar, però això ja ho puc fer sola. No el periodisme, però sí la llegir sí. I gaudir de la literatura. I, en canvi, la història volia conèixer-la, volia que aprofundir-hi més, perquè vam tenir uns professors d'història, des d'aquí un homenatge, la pobra senyora, diguéssim, que em va obrir els ulls amb la història és morta, i llavors vaig anar a la Facultat de Geografia i Història, vaig descartar, dic, això ja ho puc fer per mi mateixa, doncs...
1: A la Universitat de Barcelona.
0: Puc escriure i puc llegir. I aquí, doncs, aprendré. I el primer any... vam tenir 5 matèries diferents perquè era el pla Giral, un pla molt obert, un pla d'estudis que et permetia triar. I a mi m'encantava, perquè no t'obligava, diguéssim, a seguir un únic camí, sinó que tu podies triar assignatures molt diverses, que si antiga, que si ara faig una de moderna, que si ara faig geografia. I va aparèixer un professor d'antropologia que venia directament de Mèxic, l'honorable doctor Esteve Fabregat, i aleshores aquest senyor, que era un antropòleg educat a Mèxic, que realment a Mèxic hi havia doncs, 1.000 cultures indígenes, que havia fet treball de camp, que havia begut de l'antropologia americana, clar, em va seduir a mi i a molts altres. I vaig dir, mira, doncs faré l'especialització que em permet també anar tastant, fer de tastaulletes de moltes altres coses. I vam ser la primera promoció
1: d'antropologia
0: de la UB a l'any 80, sí.
1: Però un cop llicenciada comences a fer de professora.
0: Sí, jo hauria volgut anar a una tribu, però era el mateix si fa no fa, diguéssim.
1: Una tribu diferent.
0: Una tribu, sí, hi havia de tot. No, era
1: bonic. A l'Institut Ausias Marc.
0: Era bonic.
1: Com
0: era
1: ho recordes,
0: bonic.
1: Això, aquest temps de professora?
0: Uns anys màgics, uns anys de descoberta. Vaig passar molta por,
1: realisme
0: eh?
1: Màgic.
0: Sí, no, vaig passar molta por, perquè ja dic que era molt desconegut i teníem molts alumnes per aula, teníem 40 alumnes per aula.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Aviat està dit. Teníem, això, 6 cursos, o sigui, per tant, jo tenia 240 alumnes. Des d'aleshores jo crec que practico una modalitat que és memoritzo i després esborro. Faig el delete xic, i automàticament se m'esborren tots els noms del cap i les cares, perquè si no, no sobrevivia. I va ser bonic perquè vaig era molt jove, tenia 22 anys, i jo crec que va ser doncs una aventura de descobrir com podia ensenyar allò que a mi m'agradava i com contagiar passió per a l'aprenentatge. I llavors jo crec que això es pot fer uns quants anys a la vida, però no tots, perquè et falten després les energies. Però les energies aleshores les tenia totes.
1: Energies, per exemple, per continuar escrivint.
0: Clar.
1: Relats, sobretot.
0: Exacte. Va ser l'oportunitat perquè jo fins aleshores treballava i estudiava.
1: Clar.
0: Sortia de casa a les 7 del matí i arribava a les 11 de la nit durant els 5 anys de carrera. Fins i tot feia anglès a l'Institut Americà. Anava amb una moto per Barcelona i arribava a tot arreu. I quan vaig anar a l'institut, tot i haver d'estudiar, perquè vaig haver de fer llengua catalana que no l'havia feta, i jo vaig estar, diguéssim, aprenent, vaig fer el màster, vaig fer uns estudis el primer any de llengua catalana per fer de professora, però clar, que m'agradava tant la llengua, la literatura, que em resulta fàcil. Però vaig pensar, ui, ara tinc molt de temps, ara sí que puc escriure. I a partir d'aquí vaig començar a escriure relats.
1: I és quan publiques la teva primera novel·la, Ostres tu, quin cacau, el 1986, ara
0: aquí
1: fa 4
0: ja
1: dècades.
0: Estava, ja estava a l'Institut Joan Martorell,
1: exacte,
0: que m'hi vaig passar 10 anys.
1: Que tenies 28 anys quan vas publicar per primera vegada.
0: Sí, 27, exactament.
1: Sensacions.
0: Però bueno, al cap d'uns mes o així, d'un mes ja vaig fer-ne el 27.
1: Sensacions, sí. Maite.
0: Bé, la publicació del primer llibre va ser molt emocionant perquè va ser el mateix dia que va néixer la meva filla.
1: Exactament, el 15 de gener de 1986.
0: Exactament, el 16, perquè el 15,
1: el 16
0: va néixer a les 12 de la nit, la Júlia, i em van portar el llibre el 16, però em van preguntar, quan vols que neixi? Perquè faltaven 10 minuts.
1: Quin dia la registrem, no?
0: I jo m'agrada més el 15 que el 16, però reconec que diguéssim...
1: Realment va néixer el 16.
0: Sí, jo la vaig poder veure, perquè llavors no la vaig ni poder veure tan cansada com estava.
1: Clar, no m'estranya.
0: Però era molt emocionant, totes dues experiències. Clar, hi ha una que és molt més important, però jo puc dir que són paral·leles, és a dir, és com tenen similituds, és a dir, jo he creat això, la idea és ha sortit de mi d'alguna manera i és màgic, és màgic.
1: I aquell primer llibre, aquella primera novel·la, ja va rebre el Premi Crítica Serra d'Or. Déu-n'hi-do començar així.
0: Sí, jo em pensava, sincerament, no hi havia xarxes, no hi havia... No hi havia mòbil. Jo tampoc no era obsessiva, diguéssim, d'anar a llibreries i dir, s'ha venut el meu llibre? O trucar a l'editor i preguntar... No, jo vaig dir, és igual, jo ara tinc molta feina, perquè, clar, una criatura porta molta feina. I la sorpresa va ser quan em van arribar les liquidacions i em van dir que s'havia venut una edició o dues. Jo dic, com i qui l'ha comprat? O sigui, perquè no m'ho podia imaginar. Després vaig veure una vegada un noi a l'autobús llegint el llibre.
1: Això és maco, eh?
0: I saps què vaig fer?
1: Què?
0: Bueno, aquí jo crec que hi ha un joc de psicologia quan m'havia explicat alguna vegada la gent deia, però tu ets normal. Em va fer tanta vergonya perquè era com si m'estiguessin mirant a mi.
1: Clar.
0: Que vaig baixar una parada o dues abans de les que em tocava per si de cas
1: no
0: mirava i em reconeixia. O sigui, la primera vegada que vaig tenir aquest xoc de dir hi ha algú que està llegint una cosa que he escrit, jo em va fer una vergonya terrible. I llavors, quan vaig rebre el premi, no m'ho creia, perquè jo pensava, però ja sí, ja m'han dit que se l'ha llegit algú, hi havia el noi de l'autobús que vaig veure.
1: Dic, sí.
0: Però d'això que se l'hagi llegit un jurat, perquè jo no m'havia presentat a cap premi, diguéssim, i que hagin considerat que els ha agradat i que val la pena, doncs va fer molta il·lusió.
1: És meravellós. Però al Serra d'Or van seguir el Premi Folch i Torres el 86.
0: Sí, no em van avisar ni res.
1: Per la revolta dels lactants.
0: Sí.
1: I el Premi Joaquim Ruyra el 1989 per la nit dels Arutams.
0: Arutams, sí.
1: Què et deien la resta de professors? Perquè, clar, tu en aquell moment continuaves donant classes.
0: Sí. Era habitual, que hi hagués... És a dir, la literatura... Ningú no considerava que la literatura fos una professió...
1: Un altre món.
0: Una professió, no. És que ningú no vivia de la literatura. I en aquells moments hi havia en Joaquim Carbó, Sebastià Sorribas, que era el del Zoo d'en Pitus...
1: Sí.
0: Feia classes als meus germans a l'Escola Laia de la Gran Via de Barcelona. Mai no es va plantejar deixar la feina, l'home.
1: Yeah.
0: Era professor, mestre, i a més escrivia. Joaquim Carbó va treballar en un banc fins que es va jubilar.
1: És veritat.
0: No hi havia una professionalització dels escriptors. És més, jo vaig anar a parlar amb ells una vegada perquè ja tenia ganes, diguéssim, doncs, de fer alguna cosa, trencar alguna llança pels escriptors, i em van dir, A veure, és un hobby. Gràcies, encara que ens publiquen, perquè jo ja demanava. Veia que hi havia col·lectius més reivindicatius, com els il·lustradors, aleshores, que sí que els hi pagaven el doble que els escriptors com a avançaments.
1: Ah, sí?
0: I jo deia, i per què? I quan els vaig dir al Carbó i al Sorribes, que eren els referents en aquells moments, em van dir, home, és que ells treballen. Tal qual, no?
1: Nosaltres no.
0: Nosaltres ho fem perquè ens encanta. I jo dic, home, però porta feina també. Va, nosaltres ja tenim altres feines. És a dir, hi havia una desequació. Per tant, jo entrava dintre d'una compaginació docència-literatura que era força habitual.

0: Són ara Velas Events, Raimon, i d'aquesta manera ens situem al 1991, quan vas deixar l'ensenyament. Per què ho vas fer?
1: Bé...
0: Perquè, clar, si es podien compaginar les dues coses...
1: Perquè llavors va començar una nova aventura, l'aventura dels guions de televisió.
0: Ja.
1: Jo... em van demanar exactament que fes una adaptació d'una novel·la meva al cinema.
0: Sí.
1: Em van trucar i m'ho van dir, ah, pots fer un guió de la teva novel·la? I jo vaig dir, jo no sé fer guions. I em diuen, doncs n'aprens.
0: I vas fer un màster.
1: Era un americà molt peculiar. I llavors dic, on s'aprèn? Diu, home, deuen haver escoles i centres i tal. I em va picar. Perquè jo llavors vaig veure-la amb uns altres ulls. Dic, ara això, jo com ho explico amb un guió? Jo no he llegit mai un guió. Per començar, jo no tenia mai un guió, no havia tingut un guió a les mans.
0: Ja.
1: Llavors, de sobte, començo a buscar, que no hi havia internet, clar, i em trobo que hi havia una convocatòria d'un màster de guió a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig trucar i després em va dir a Lorenzo Vilches, perquè jo després vaig ser una professora molts anys, que vaig ser la primera...
0: La primera que va trucar.
1: La primera que va trucar, interessant-me. I sí, o sigui, vam fer aquest màster, 30 persones, i vaig conèixer guionistes, vaig llegir guions, vam engrescar-nos en una professió inexistent en aquells moments, perquè bàsicament venien guionistes de cinema, i de fet de televisió, que és el que hi havia més oportunitats, perquè...
0: Més demanda.
1: Clar, acabava de néixer les televisions i s'estaven fundant televisions privades. I hi havia demanda de guionistes que sabessin escriure guions. I la veritat és que va ser una casualitat atzarosa d'oportunitat, d'interès, i es va creuar en el meu camí de la docència i m'hi vaig llançar de cap.
0: I així va arribar el programa de televisió espanyola Pícnic, any 1992.
2: No cabe duda, se ha vuelto loco.
3: ¿Cualquier cosa?
2: No quiero oírlo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: ¿Cualquier cosa?
2: Está bien.
0: Pícnic, que era un programa protagonitzat per quatre personatges entre virtuals i reals que vivien en un entorn imaginari. Què recordes d'aquesta època? Rius, eh?
1: Vaig riure i vaig plorar molt. O sigui, va ser una oportunitat meravellosa, perquè va ser de mà del Miquel Obiols,
0: sí,
1: el qual respecto moltíssim. Va morir no fa gaire. Vaig anar al seu funeral i ho vaig dir, vaig escriure a família. Em va donar una oportunitat en un moment en què jo la necessitava i li estaré sempre agraïda. Però em va fer plorar molt.
0: Per què? Era molt exigent.
1: Era molt dur, molt exigent. Tenia les coses molt clares,
0: sí,
1: i sabia el que volia, i això ho he trobat a faltar molt després, perquè molt sovint... Però et donava molta autonomia i clar, això també et feia perdre, no? Però diguéssim que va ser una aprenentatge meravellós. Bueno, era una dona feta, diguéssim, amb dos fills, una nena, no? Però que així com a l'ensenyament no havia plorat amb els guions, sí,
0: déu-n'hi-do.
1: Va ser un bon aprenentatge. I
0: també vas
1: molt
0: participar
1: experimental
0: en els guions de la telenovela de Televisió de Catalunya, Poble Nou.
4: Ens ha tocat la loto.
5: Ai, bé.
4: La teva combinació de la punyeta ha sortit tota sencera. Rosa, Déu meu, ens ha tocat la loto.
5: No m'ho facis,
4: ens ha tocat la loto.
5: Això no m'ho facis a mi, home.
4: Ferran, Martí, Anna, veniu de seguida.
5: No m'espantis, Antonio. Què passa?
4: Nens. Tan greu és. Nens. Ens ha tocat la loto. Sí.
5: La loto.
0: A Poble Nou seguirien després Secrets de Família, Nissaga de Poder, moltes altres sèries de televisió, El cor de la ciutat, El joc de viure, Isabel, per citar-ne només unes quantes, però el ritme d'escriptura per sèries de televisió, sobretot les diàries, és de bogeria.
1: Jo no ho sabia, efectivament ho era. I em va costar un ovari, sincerament.
0: Ja, o sigui, no m'estranya.
1: De les 3 em van hospitalitzar i...
0: Què
1: vaig...
0: dius?
1: Sí, o sigui, vaig estar amb Nissaga de Poder, vaig caure i vaig renunciar a les sèries diàries. Després hi vaig tornar, però ja amb més prudència, més poquet temps, fent de dialoguista, no no involucrar-me tant perquè hi havia molt patiment, és que treballàvem fins i tot sense Bíblia, que després ja això és una aberració. Però eren els primers temps i ho descobríem tot.
0: La Bíblia són les línies generals de la sèrie.
1: Sí, però no tan general, sinó que concreten força.
0: Concreten coses,
1: però treballar com a argumentista sense Bíblia era un suïcidi. Era cada setmana inventar tot el que
0: molt
1: passava.
0: Molt.
1: I clar, allò va ser molt, molt intens, molt intens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però va ser molt bonic, molt apassionant. Va ser una oportunitat.
0: Si enyoraves l'ensenyament, perquè el 95 vas tornar a donar classes, aquesta vegada ja a la universitat.
1: Ja, però de guió. Alumnes, diguéssim, llicenciats...
0: Però suposo que enyoraves, no? O no?
1: És que jo crec que quan has descobert el plaer d'encomanar l'amor per alguna matèria, jo crec que la docència, més que la saviesa, perquè jo no sóc sàvia, és com una aventura també de compartir il·lusions amb el que són figura els teus alumnes.
0: Sí.
1: I això, en el cas del guió, és maquíssim. Perquè me venien el primer dia alumnes que venien de la Facultat de Periodisme, llicenciats ja, i dient, jo dic, vinga, posem idees en comú. Deien, jo en tinc una i no vull compartir-la. Primer, aquí...
0: No vull que me la robin.
1: Exacte, no la tinc enregistrada. La meva feina primer va ser fer-los adonar, però també per mi va ser una descoberta que d'idees n'hi ha tantes com tu vulguis, però com més en generes, més ets capaç de produir-ne. I, per tant, aquest exercici de... aprendre a generar idees, doncs va ser, diguéssim, un compartir amb ells aquest mecanisme, no?
0: Clar, perquè es pot aprendre a ser creatiu?
1: I tant.
0: Sí.
1: Jo crec que...
0: No és una cosa que vingui de sèrie.
1: Hi ha gent que no, també, sincerament, perquè s'han reprimit tant.
0: Ja.
1: A veure, jo distingeixo entre criatures que han jugat amb joc simbòlic i han après a jugar, diguéssim, i el joc dels nens, el joc simbòlic dels nens, és creativitat en estat pur. Tot és possible. És a dir, una pedra doncs, et dona la possibilitat de que és una princesa, de que és un drac, de que és un monstre, de que és el teu avi. És a dir, no necessiten un exercici concret. És, diguéssim, aquesta capacitat humana que tenim d'associar diverses coses i construir un altre món, una altra història. Llavors, això hi ha gent que ho han tallat de socarrel i jo, per exemple, doncs, un problema que tenien els meus fills a l'escola era que això, que em deien, els informes, tenen massa imaginació.
0: Ah, sí?
1: Això vol dir que hi havia professors i professores que consideraven que formava part d'un període infantil i que sabia, doncs, d'atacar, perquè això era perjudicial per la seva maduració cognitiva, no? Clar, llavors, si partim d'això, hi ha famílies que també pensen igual... O criatures que ja no els ofereixen l'oportunitat de jugar amb joc simbòlic, perquè o bé estan sempre doncs, fent coses molt pautades...
0: Els hi tallen les ales, no?
1: O xutant i prou,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I llavors, clar, aquest espai de creativitat no l'han practicat de nens i nenes. Llavors, si l'has mantingut, doncs pots ser un adult igualment creatiu i que no tens cap limitació per inventar o per crear.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb l'escriptora Maite Carranza, i crec que aquesta cançó, Suzanne, Leonard Cohen, és meravellosa. A tu t'encanta, però la teva família no la suporta.
1: Pensen que és un ploramica, sí que és insuportable. I a vegades l'han de sentir, perquè a mi sempre em transporta a la nostàlgia, i jo crec que en el meu funeral, si és que se'n fa, exigiré que soni aquesta. Leonard Cohen. Aquesta o d'altres, perquè n'hi ha d'altres que també m'agraden molt.
0: Bé, Cohen. Bé. Ens passa sempre amb molts dels nostres irrepetibles. Tens una carrera inabastable, Maite. No acabaríem de mencionar tots i cadascun dels teus llibres, però és molt important a la teva trajectòria la trilogia La guerra de les bruixes, on hi trobem El clan de la lloba, el 2005, El desert de gel, el 2006, i La maledicció d'Odi, el 2007. Més d'un milió d'exemplars venuts i traduïda a més de 30 llengües. Això és una bogeria. Tu com ho vius, això?
1: Jo vaig viure com provem-ho, però perquè em va fer il·lusió de llançar-me a la piscina, de fer una cosa més ambiciosa del que havia fet fins sí. aleshores, perquè era fantasy, perquè no tenia límits de pàgines, que això a mi m'emprenyava, no? De màxim 120, i deia, vull escriure en 200 i 300, yeah. I aquí va ser llibertat absoluta, perquè hi havia hagut un gran... Hi havia hagut Harry Potter.
0: Clar.
1: I Harry Potter ens va fer un gran favor a tots els que estimàvem la fantasy, uh-huh. i la literatura més fantasiosa pels joves i
0: de
1: pels
0: fet,
1: nens.
0: De fet, hi van comparar. Deien Harry Potter femení.
1: Bé, van dir-ho. Sí, ja m'agradaria tenir un castell com la J.K. Rowling, ja. No? Però sí, va ser en aquells moments, hi havia doncs la Laura Gallego a Espanya i jo, que vam anar publicant sí. en paral·lel una trilogia, en aquest cas Memòries d'Idun i La guerra de les bruixes, i érem gairebé les úniques que conreàvem aquest gènere, no? Fantàstic, i després s'hi va afegir moltíssima més gent i ja va ser un gènere molt normalitzat. Però sí, pioneres ho vaig ser, sí, sí.
0: El 2010, Paraules emmetzinades sobre els abusos sexuals a la infantesa, i que vas escriure després de conèixer alguns casos. Escoltem so del programa Comando Actualidad, Televisió Espanyola, 2010.
2: A unos 130 kilómetros de Viena se encuentra Amstetten. Tiene unos 22.500 habitantes. Es una ciudad pequeñita de la zona conocida como la Baja Austria. Allí, precisamente, nace Josef Fitzel hace 73 años. Le conocen a este jubilado electricista como el padre de las tinieblas o el carcelero de Amstetten. Josef Flitz encerró a su hija Elizabeth durante 24 años en el sótano de este edificio, en el interior de un zulo de unos 70 metros cuadrados que él mismo construyó. Con ella tuvo allí dentro 7 hijos. 3 compartieron cautiverio con la madre, un cuarto falleció a los pocos días de nacer y otros 3 fueron adoptados por su abuelo y también padre y por su mujer Rosemary. Vivían estos 3 últimos 2 metros encima del lugar en el que su madre se hallaba ocupada. ¿Por qué? Es lo que reza este cartel justo aquí mismo en el lugar de los hechos. ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que aquí ocurría?
0: ¿Por qué? ¿Por qué vas a escribir Paraules emmetzinades?
1: No havia tornat a sentir
0: aquests casos,
1: aquesta claredat, diguéssim, sí, aquest referent,
0: casos,
1: sí. Increïble. Abans havia estat la Natasha Campos 2 anys abans, sí. I després arriba doncs, aquest segon cas. Jo tenia a la recàmera la novel·la, una novel·la sobre el maltractament psicològic envers les dones, diguéssim, uh-huh. i com funcionaven els ressorts del maltractament psicològic. I a mi se m'havia acudit que havia de fer un símil amb la idea de presó, com perquè una dona que està maltractada psicològicament viu en una presó invisible. Això m'agradava, no? I quan vaig sentir el primer cas i després el segon, 2 anys després, dic, és que és igual, m'oblido del que jo volia explicar i explico això perquè la gent ho entendrà molt millor. Entendrà que els maltractadors, arribats a un límit, volen tenir la seva víctima tancada. I si veuen que la presó invisible no n'hi ha prou, la tanquen de veritat i tenen les claus de la seva vida. I és el que passa a la realitat. I vaig pensar, doncs, si vull doncs, aprofundir sobre aquesta perversió de la humanitat, perquè és una perversió, no?
0: I tant.
1: Doncs fem-ho bé, no? Fem-ho doncs, un thriller contundent, que mantingui el lector doncs, pendent del resultat del que passarà, o sigui, no un tractat de psicologia, perquè clar, aquí hi havia el risc d'avorrir el lector, i fem-ho pels joves, i aquí va ser un gran risc.
0: Clar, clar. Tot i això, tot i el risc, aquesta novel·la tan compromesa va rebre el Premi Fada a la Cultura de la Fundació Vicky Bernadet l'any 2015, el Premi EDB de Literatura Juvenil el 2010 i el teu segon Premi Crítica Serra d'Or i també el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. Quasi res, quasi res. Segueixo avançant perquè el 2016 vas publicar La pel·lícula de la vida, una novel·la que tracta el desnonament d'una mare i els seus fills des de la mirada infantil. Per què vas escriure això?
1: Perquè havíem passat la crisi econòmica, encara, diguéssim, cuejava. Jo el vaig plantejar escriure cap al 13, 14...
0: Que, per cert, pregunto el per què, perquè són rareses, temàtiques que no se solen tractar a la literatura infantil i juvenil.
1: Exacte, sí. I no és per fer-ne bandera, sinó perquè és que necessito explicar-ho.
0: Sí.
1: Necessito parlar-ne. I vaig estar fent prospeccions i sobre la crisi econòmica, que l'havíem patida una barbaritat. Jo vaig dir, a la crisi econòmica hi ha dos tipus de persones, els que són funcionaris i la resta. Els funcionaris ni se'n van assabentar bé, els van treure una paga extra, no? Però els altres, jo, tothom que coneixia, estava o acomiadat o en ERE o en perill de...
0: Sense feina.
1: Sense feina, gent que perdien la casa, que perdien tot, que es gastaven tots els estalvis, i llavors deies, d'això no se'n parla, només hi havia un llibre de l'Almudena Grandes, Los Besos al Pan, i cap més. Llavors vaig dir, i jo anava a escola, es veia els nens que anaven sense esmorzar, que els professors et parlaven de tot el que els passava a casa seva. Jo veia el món de la cultura molt, molt castigat i també silenciat, perquè el món de la cultura figura que és glamurós.
0: Sí, i figura és un extra.
1: Guionistes,
0: no?
1: Directors, locutors de ràdio, tothom és ric i famós, dius, no? Perdona.
0: No.
1: Hi ha precarietat, hi ha fins i tot atur, o no atur, perquè no, molt sovint la gent és freelance, i hi ha això també desnonaments, gana, fam, i jo coneixia casos, sobretot en el món dels actors i les actrius, que podíem dir que és com la faula aquella de la cigarra i la formiga. Són molt cigarres, no? I aleshores sempre canten, però clar, arriba l'hivern,
0: i
1: per això vaig escriure aquesta història, que la mare és una actriu, podria haver estat una guionista, perfectament, però vaig pensar, els nens no sabran què és, per tant, fem-ho així.
0: La pel·lícula de la vida, que 10 anys després, el 2025, es va convertir justament en una pel·lícula titulada L'Olivia i el terratrèmol invisible.
3: Hola, Mireia. Podem anar a casa teva a acabar el treball?
4: És que saps què passa? Que els meus pares diuen que és una mica estrany que hagin tallat la llum a casa teva. I prefereixen que no vinguis a casa.
3: Sento molt. Però la meva mare pagarà la factura i tornarem a tenir llum.
4: Però quan?
3: Primer l'han d'agafar per l'anunci.
4: Hola? Sí, Laura. Sí. La meva mare m'acompanya a casa teva ara mateix. Adéu.
3: Faràs el treball amb ella?
4: Ho sento molt, Olivia. Ho has d'entendre. El treball s'ha d'entregar demà.
3: Mireia!
4: Ara vinc!
0: La pel·lícula va aconseguir dues nominacions als Premis de Cinema Europeu i una com a millor pel·lícula d'animació als Gaudí. I vas participar com a coguionista al costat de la Júlia Prats, que és la teva filla, i la directora del film, la Irene Iborra. Què tal l'experiència?
1: 6 anys, el guió.
0: 6 anys.
1: 6 anys de vinga i torna a l'escriure i replantegem-nos-ho. Molt bonic, molt intens, i també, diguéssim, hem estat negociadores de molts països, perquè s'hi han incorporat França, Bèlgica, Suïssa, Xile, i les mirades dels països són molt diferents, perquè l'experiència d'aquesta crisi a Espanya va ser totalment diferent. A França no va haver-hi desnonaments a França, amb la qual cosa havíem doncs, de posar-hi més l'èmfasi en un aspecte o en un altre. Tot i amb això s'hi han abocat, i molt bé, però clar, el guió era a vegades marejant, no? El que els agradava a uns productors, el que no havíem reescriure'l o replantejar-lo. I ha estat un procés llarg, però al final de tot, que és mèrit de la directora, perquè la direcció d'art d'una pel·lícula de stop motion té molt a veure amb la visió, o sigui, amb tota la l'escenografia i amb la construcció dels ninos i amb la posta en escena, o sigui, és importantíssim. Llavors jo li estic molt, molt agraïda.
0: Ara les xarxes socials semblen una amenaça pels més petits, no sé si hi estàs d'acord o no, però hi va haver un moment en què ho semblava la tele. I això deies a un debat sobre aquesta qüestió a Televisió Espanyola any 1995.
5: No estoy de acuerdo con Joan Manuel Gisbert en esencia, es decir, la televisión en ella misma no puede ser considerada como una amenaza para el lector. Tampoco no creo que por el hecho de leer el alumno sea mejor o peor, es decir, puede abrir su inteligencia, pero también el audiovisual puede realmente ser un estímulo para él. Yo creo que siempre han existido amenazas, es decir, antes existían los niños que huían de la escuela para subirse a los árboles y eso era considerado también pues un peligro para la escolarización, y ahora el que paga siempre es el televisor. Sí. De hecho, tal vez el número de horas era excesivo, yo creo que repartido tal vez la estadística no responda a la realidad, porque las estadísticas son engañosas.
0: Recordaves això?
1: No, en absolut. I no sabria dir-te ni quina cara tenia quan ho vaig dir. 95, sí. Calculo més o menys a l'època. Però mira, no hi havia internet, o sigui, no hi havia tampoc les xarxes ni els mòbils, no?
0: Res.
1: Però sí que hi havia també, doncs, una mica de terrorisme envers la televisió, sí, i la televisió oferia oportunitats. A veure, tots els extrems són dolents. O sigui, abusar pot ser perillós. Per tant, abusar de la televisió també és dolent. Però...
0: I abusar de les xarxes socials també és
1: dolent. Però, i no abusar-ne també és dolent. També és a dir, jo ara sóc realment molt contrària a la disponibilitat dels mòbils i considerar que els nens poden autogestionar la seva relació amb internet i amb les xarxes, perquè no ho sabem fer i ens estan, diguéssim, dominant els adults. Els adults estem sent víctimes de, jo diria, doncs, dels tecnòcrates de les xarxes, i ens enxampen amb mil trampes perquè ens fem addictes, perquè hi passem cada cop més hores, perquè els algoritmes ens vinguin a buscar donant-nos coses que més o menys ens interessen, i sense adonar-nos-en, i dediquem temps absurd a mirar coses absurdes. Per tant, si els adults no sabem gestionar-ho, molt pitjor nens i joves. Llavors, ara sí que quan vaig a un institut, que n'hi ha alguns, afortunadament, o escoles, que diuen prohibit els mòbils, dic aleluia, aleluia. I no, i hi ha moltes criances que diuen criances sense pantalla, benvingudes siguin, perquè realment, o sigui, la invasió que hi ha per robar-nos la nostra voluntat, o sigui, per pervertir-nos, és terrible. O sigui, jo crec que hem entrat en un període en el qual s'ha de legislar amb rotunditat, s'ha de frenar, s'ha de posar, doncs, un fre a tota aquesta invasió de la vida privada.

0: I clar, una forma de saber què volen els lectors és parlar amb ells, Maite, i hem de dir que amb la teva filla, Júlia, la Júlia Prats, teniu en comú la plataforma Fiction Express, on feu participar els lectors, i aquest és el primer dels vídeos any 2019.
1: Hola, ella és Júlia.
2: I ella és Maite.
1: I somos escritoras, y escribimos libros, guiones, y hemos escrito una novela para vosotros.
2: Sí, una novela que sucede aquí en Barcelona, pero en el siglo XIX, y que protagoniza Marilyn, una chica de 17 años, rebelde, soñadora, que lee mucho, con muchos sueños.
1: Antes no dejaban leer a las chicas, aunque os sorprenda. Y lo que le ocurre a Marilyn es lo que le pasa a la mayoría de chicos y chicas, que no se entiende con sus padres.
2: No, es lo normal, la mayoría no se entienden.
1: Ah, que nosotras sí, ¿no?
2: Bueno, sí, es verdad. Sonetas sí, pero ha costado años.
1: Unos cuantos. Pues Marilyn está enfadada, muy enfadada con sus padres, porque la casan con un chico que no le gusta nada.
0: El primer dels títols que vau publicar, De Buena Cuna, però hi heu publicat ja com unes 14 històries
3: 15,
0: més.
3: 15, ara. 15, ara, està, ara 15 estem ja. Amb una altra, sí.
0: Per cert, el 30 d'abril es va publicar Terres de l'H1, L'ocell de foc, editat per Santillana, i que has coescrit al costat també de la teva filla. Sí. Teniu molt bona connexió, Maite.
3: Bé, és molt creativa, sí, com deia, era de les que no tocava gaire de peus a terra, no?
0: I el aleshores... Maurici i el Víctor no.
3: No, el Maurici també és molt imaginatiu, perquè va ser un dels lector de ciència-ficció, el Maurici.
0: Sí.
3: És de matemàtiques, és enginyer informàtic i llavors sí. Li van les ciències. I el Víctor, doncs, és, a part del món del so i també doncs, de l'audiovisual, li agrada la música i ha fundat ja 5 grups de música i escriu ell les lletres, diguéssim. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, alguna cosa serveix fomentar, doncs, això, el joc creatiu, la lectura i la imaginació.
0: Deia al principi que acabes de rebre la Creu de Sant Jordi, que concedeix la Generalitat, però la teva feina també ha estat molt reconeguda moltes vegades. Per exemple, quan vas rebre el 2014 el Premi Cervantes Chico a Alcalá de Henares, quan portaves 30 anys escrivint.
4: Por primera vez se reconoce la importancia del derecho sagrado que tenéis los niños y las niñas a asistir a la escuela, a aprender, a leer libros, a soñar. Sí, sí, todo eso es un derecho. Lo habéis oído bien. Aprender es un derecho. Leer es un derecho. Y todos los niños y niñas del mundo deberían tener ese derecho, como vosotros. Quizás no habíais pensado en ello y no habíais caído en la cuenta de que sois afortunados. Porque aquí, donde vivís, las leyes y los adultos velan por vuestra seguridad, vuestra educación, vuestra salud y vuestra felicidad. En cambio, por desgracia, hay muchos otros países donde los niños no pueden leer ni estudiar.
0: Parlaves directament als nens, als més petits de casa, sobre el dret a ser nens, i te'n recordaves de tots els que no tenen dret ni a llegir ni a estudiar. Poques vegades, no?, pensem en que som uns afortunats. Maite.
3: Els hi dic molt, eh? Mira, vinc d'ara de Pamplona
0: sí. I
3: tinc un llibre sobre la Guerra Civil Espanyola.
0: Correcte, sí.
3: Una bala per al record i parla d'un nen que té 13-14 anys que emprèn un viatge incert a la recerca del seu pare i que pensa des del primer moment quan la seva mare li demana que es pot morir. Que es pot morir perquè el poden enxampar a la Guàrdia Civil, perquè pot caure un tret, perquè si ell s'acosta al seu pare que està presoner, doncs potser també l'empresonen amb ell. Pot morir. I llavors diu, ai, m'agradaria abans de morir, m'agradaria doncs, fer-li un petó a una noia. És a dir,
0: yeah. I
3: els hi dic als nois i noies, dic, és que vivim en una societat que la mort ja no hi té cabuda i quan hi arriba, doncs és molt trist, però no estem preparats. Dic, per tant, cada dia, si us plau, quan us lleveu, penseu que afortunat i afortunada que sóc perquè estic viva. I això també us farà apreciar molt més la vida, perquè si és un bé, si és un dret absolut, tothom té dret a la vida i aquí no me la treu ningú, però no, però és que som afortunats en un primer món perquè no ens cauen bombes al cap. I ara, mira, cada cop hi ha més guerres, doncs, bueno, joves que es lleven a Iran o a Gaza o a Ucraïna, és una possibilitat que no arribin a la nit.
0: Mm-hmm. Per cert, hem de dir que s'ha estat nominada al Premi Hans Christian Andersen 2026. Finalment se l'han dut la xinesa Cai Gao, il·lustradora, i l'escriptor britànic Michael Rosen. En algun moment arribarà.
3: No, bé, això és molt difícil, però només el fet de ser nominada és un honor grandíssim, perquè per ser nominat o nominada primer has de tenir una trajectòria, has de ser reconegut, i a més hi ha d'haver consens entre les quatre llengües de l'Estat, perquè hi ha quatre associacions que escriuen, doncs, els escriptors que escriuen en castellà, en català, en gallec i en euskera. Per tant, això encara és quadruple honor, no? Perquè és cada 2 anys i és molt improbable que toqui. M'ha tocat un any, doncs jo estic encantadíssima.
0: Maite Carranza, una de les escriptores, de les grans escriptores de literatura infantil i juvenil del nostre país, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. I marxem amb La Raja de tu Falda, Estopa, que sé que forma part de la banda sonora de la teva família.
3: Sí, aquesta sí que ens agrada a tots.
0: Moltes gràcies, Maite.
3: Gràcies a vosaltres i a tu.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí de les 5. Bona tarda.
5: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Girona tarda.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Què tal? Són les 6 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. Avui és 13 de maig del 2026. Arrenca el programa 160 en un dia de ressaca, per molts, ressaca emocional. Després del que vam veure ahir en la roda de premsa de Florentino Pérez, que encara ho estem digerint, eh? En parlarem d'aquí una estona del Bon Dia i Bona Sort en aquest nou despertar del 13 de maig, el dia que el sol sortirà quan siguin 4:05 de 7 del matí, d'aquí a 35 minuts mal comptats, i avui el sol es pondrà a les 9 en punt del vespre. Avui en falten 65 per les vacances d'estiu. Normalment, quan es parla de que el sol marxa a les 9 del vespre, és que ja estem parlant de l'estiu, malgrat quin fred que fot. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
0: Bon dia i bona sort. M'ha agradat això dels 65 dies. Ara em sembla, de cop i volta, m'ha semblat poc.
1: No,
0: 65 dies per les vacances d'estiu.
1: És molt poc, és que falten 2 mesos i 5 dies.
0: Tot anima a
1: sobre. 2 mesos i 1 setmana. I això passa volant, eh?
0: Volant.
1: Això passa volant. Ara és Teixidó, bon dia, bona sort.
2: Bon dia i bona sort, Catalunya. Això ja ho tenim a tocar, ja ho tenim.
1: Suposo que esteu patint també les inclemències meteorològiques, els aires acondicionats.
2: Sí.
1: Ara fa calor, ara fa fred.
2: El cos una mica raro.
1: Sí, una mica estrany, eh?
0: Que ja havíem fet el canvi d'armari, baixen les temperatures.
1: Jo obro l'armari i dic, i aquells jerseis? On estan aquells jerseis? Doncs res, que no brillen per la seva absència. Per cert, parlant de temps, Catalunya avui viurà una jornada primaveral inestable, però amb menys pluges i més intensitat que els últims dies. Al matí tindrà... Perdó, què, ho estic dient bé? Però amb menys pluges i menys intensitat que els últims dies. Ara sí.
0: Ah.
1: Al matí tindrà intervals de núvols i clarianes, amb més sol a la costa i les terres de l'Ebre. A partir del migdia, Costa Daurada, eh? No n'estic donant una, eh? A partir del migdia creixeran les nuvolades al Pirineu i a la meitat est, amb ruixats i algunes tempestes, sobretot a Girona i al nord de Barcelona. També es podrien produir calamarsades puntuals i xàfecs forts a les zones de la Catalunya central i l'interior gironí. Dit això, com sempre, saludem a la Montse, a l'Ares...
2: Bon saludades, estem!
1: Al control amb el Jaume Bernet, l'Oriol Ortiz i el Gorka Delgado. A la producció, el David Alcalde. No has portat la teva ampolleta?
2: Mira, me l'he deixada.
1: Ah, oh. Sí?
2: Així sóc jo amb les meves rutines. Em costa. La vaig comprar ahir, o sigui, em va arribar ahir, la vaig estrenar ahir i avui ja no l'he portada. Vaja, Badó.
1: És curiós, perquè ahir estrenava la seva ampolla nova i em deia no la tocaràs.
0: No
1: beuràs de la meva aigua.
0: Venia molt contenta ella amb la seva ampolla, venia fins i tot, diguem-ne, que provocant-te una mica, no direm
2: sí,
0: que no, si recordem.
2: Sí.
1: Però... Saps què és això? Saps què és això?
2: El karma.
1: El karma, que t'ha patat en tota
2: sí,
1: la cara.
2: Sí.
1: Per cert, segons com sigui la sala on ens reunim, la sala on estiguem fent feines, podem ser més o menys productius les reunions que fem.
0: Oh, sí?
1: Sí, és a dir, depèn de com sigui la sala on ens trobem. Nosaltres, per exemple, cada vegada quan es conclou el Bon Dia, Bona Sort, ens anem a un office, amb una cuina, que hi ha aquí la planta 3, i allà fem una reunió de continguts.
0: Una taula molt gran, una cuina gran, diguem-ne, és una sala bastant ampla.
1: Doncs depèn com sigui la sala, la cosa funciona...
0: A veure.
1: ...o no funciona. I és que diverses investigacions...

0: Fins a un 25%.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Que no es pot. En canvi, espais incòmodes, masses calents, amb mala il·luminació, fan que les persones es cansin abans, participin menys i perdin atenció més ràpidament. Això ho havíem parlat, però no tant en el tema productiu de feina, sinó en el tema d'estar a casa. És a dir, una bona llum, un bon agradable, al final els espais agradables sempre fan que la vida sigui molt millor.
1: Molt millor, on va parar.
0: A partir d'ara, si vols tu al bar, fem tele...
1: videotrucades,
0: no? Videotrucada, exacte. I arreglat. Són les 6 i 5 minuts del matí, avui és 13 de maig. El calendari ens porta una barreja curiosa. Un dia d'aquells que semblava improvisat per internet, però que té més sentit del que ens sembla. Avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de...

0: Sí, però escoltar les cançons de futbol semblen del Rei León, eh?
1: Sí, una mica. Perquè de... a mi em sembla un temita infantil, el futbol.
0: Una miqueta, sí. Avui es reconeix la figura dels entrenadors. Precisament ha volgut el calendari que coincideixi després de la roda de premsa de Hansi Flick, on confirma ja que signarà fins al 2028 amb una opció d'un any més, eh? Doncs res, entrenadors tant del futbol professional com de base, perquè moltes vegades ens fixem només en els jugadors, però darrere hi ha algú que lidera, gestiona egos, pren decisions i acaba sent responsable de totes les coses que van tan bé com malament. Hi ha qui no pot gestionar també els egos i després acaba com acaben les coses.
1: Exacte.
0: Com el Rosari de l'Aurora. I també el futbol modern, ser entrenador és gairebé ser psicòleg, estratega i portaveu alhora. Per tant, per ser entrenador en el que seria el futbol d'èlit, se n'ha de saber molt, eh? I també us dic una cosa, en el futbol base s'ha de tenir molta mà dreta per ser entrenador.
2: També.
0: Mà dreta i manera de fer les coses i molta responsabilitat. És que sempre reivindico que en el futbol base els entrenadors han de fer que juguin tots els nens. O sigui, de veritat, els tinc amb potser el qualificatiu és una mica bèstia, però els tinc una mica maleïts.
2: Bueno, és que no es pot generalitzar, però sí que és veritat, és una realitat, no? S'han d'inculcar valors, s'han d'inculcar, doncs això, equip, comunitat, i que juguin tots els nens i que no hi hagi diferències.
0: És que insisteixo,
2: és formatiu, totalment.
0: Insisteixo, se'ls etiquetava els bons de ser molt bons i els dolents de ser molt bons. Jo, quan vaig a veure un partit i veig nens que estan en la banqueta durant pràcticament tot el partit i els treuen els últims 10 minuts i allà ha anat el pare, la mare, la germana, tots a veure'l, és que és una presa de pèl.
1: Menys mal que no m'hi trobes a mi, perquè baixo presa... a la banqueta i
0: és,
1: fot el cria que juga.
0: És una presa de pèl. És que jo vaig treure el meu fill del Sant Vicenç de Montalt precisament per això.
1: No m'estranya.
2: Sí, malauradament, precisament per això. Passa a tot arreu. Jo ara tinc una mica de por perquè el meu fill vol fer futbol l'any que ve i estem a casa, de debò, una mica, en aquest sentit, una mica preocupats, perquè tenim molts testimonis, molts amics que ens expliquen i, ostres, realment, que no vol dir que sigui així el 100% dels casos, però hi ha un percentatge molt gran que els nostres, que hi ha una colla de nens que no surten plorant, que aprenen males paraules...
0: No es pot generalitzar.
2: Però bé, l'ambient no seria...
1: Apunteu els crios de ping-pong o alguna cosa així que no tindran problemes. No,
2: m'agradaria.
0: Jo, teòricament, el meu fill està a un club amb valors, amb no sé quantos... Aquí vendre la moto és molt fàcil.
1: Sí, clar,
0: però després, a l'hora de la veritat... I després hi havia un nano que era el que tenia d'allà de líder, el Cristiano Ronaldo de l'equip, que jugava tot el partit, i a més aquest nano sortia amb una pressió que no vegis.
1: Clar.
0: Escolta'm, seu el nen també i que surtin els altres.
1: Evidentment.
0: No cal que guanyem tots els partits. Si estem de la classificació de mitja taula cap avall, no passa res.
2: No passa res.
0: I després un altre, un greuge afegit, que també ho he reivindicat mil vegades. Pares cridant els nens d'una manera.
1: Quina ràbia fa això, de veritat.
0: Cridant els nens d'una manera. Que jo un dia em vaig plantar, va ser el penúltim partit que vaig estar. Em vaig plantar i els vaig dir als pares, cap d'aquests nanos jugarà al final de la Champions, tranquils.
1: Calma.
0: Tranquils. A més, quan començava l'institut, que tenien horari nou, que anaven tots patadíssims. Dic, en sèrio, que han de venir aquí?
1: A patir.
0: I era un partit intersemanal. En sèrio, que els hi heu de fotre aquesta bronca?
2: No, una pressió que no toca.
0: Dit això, ja he buidat el pap.
2: És que, molt bé.
0: Em va fer una entrevista al diari i ara, precisament, parlant d'això. Mm-hmm. Perquè, és que ho tinc tan interioritzat, això. Per cert, jo no vaig dir al meu fill que deixés el futbol, va ser ell que va decidir,
1: clar que sí,
0: de forma unilateral, que va dir, aquí us quedeu.
2: Tu diràs, veient el tema...

0: que és una opinió que molta gent comparteix.
1: Ah, segurament, segurament. I si no ho comparteixen, hauríeu d'anar als entrenaments i hauríeu d'anar als partits. Mm-hmm. Avui també és el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions. Per cert, tot això, aquest discurs que he fet, que no crec que sigui gens gratuït, el va explicar molt bé Luis Enrique. Va fer una exposició sobre aquest tema que va dir que han de jugar tots els nens.
0: És formatiu, no és primera divisió. És
1: exacte. Bé, a Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions, aquest dia posa en valor totes aquelles persones que gestionen edificis, espais, infraestructures, perquè tot funcioni. Aquella feina invisible que només notes quan falla l'aire condicionat, s'espatlla un ascensor o no funciona res. Avui també és el Dia Internacional de l'Humus. Posa-li, sisplau, a Pimentón de la Vera.
0: Oh, boníssim.
1: I Oli Verge.
2: Crec que l'humus està sobrevalorat.
1: A mi m'encanta, sí? L'humus.
2: Jo no acabo, no m'hi trobo.
0: Perquè no has provat el meu.
2: Pot ser.
0: No,
2: és algo que jo m'agradi gaire.
1: Perquè és que quan parlem d'humus ja estem parlant amb el pot de plàstic ja en el supermercat. L'humus de fet a casa.
0: I és molt fàcil, a més a més.
2: Li he de donar una oportunitat, llavors. No m'agrada gaire mi l'humus.
1: Què és el que no t'agrada?
2: L'humus.
0: Potser no t'agrada.
1: No, però què t'agrada?
2: No m'agrada la textura gaire, no ho sé, no és algo que jo demanaria.
1: A veure, si partim d'aquí ja no cal que sigui casolà o que sigui...
2: Clar, no ho sé. No, potser li dono una altra oportunitat.
1: Doncs res, Dia Internacional de l'Humus. Sí, avui també és el Dia de l'Humus. Aquest plat originari de l'Orient Mitjà s'ha convertit en un fenomen mundial i probablement és l'únic aliment capaç de posar d'acord vegans a gent més healthy i persones que només volen picar alguna cosa bona. També és el dia del nen hospitalitzat. Pintar-se la cara con color esperanza, tentar el futuro con el corazón. Un dia molt emocional que vol donar suport als nens i nenes que passen llargues temporades als hospitals i també reconèixer la feina de famílies i professionals sanitaris que intenten que fins i tot, en situacions difícils, els infants continuïn sent infants. De fet, en molts hospitals avui se celebren activitats, concerts i iniciatives perquè els nens surtin, ni que sigui una estona, de la rutina mèdica. Així que tots els nens que estan hospitalitzats, que no és el lloc que els hi toca...
2: Exacte. Jo crec que és una de les coses que més he patit a la vida, tio. Quan hi ha un nen a un hospital, dius, mare de Déu, és que hauria de ser... És antinatural, d'alguna manera, i, per desgràcia, hi ha molts nens hospitalitzats ara mateix. Fa cosa, és
1: com... Quan ets pare...
2: Els dos tan petits, tan vulnerables...
1: Sí, quan ets pare i porta el teu fill a l'hospital per alguna cosa, a la que entres... Potser l'ha portat la mare i tu arribes després, o a l'inrevés, però a la calent entres i el veus allà a la camilla amb la bata i dic, no, sisplau.
2: Sí.
1: Que per tots aquests nens, una abraçada i un petó ben fort. D'aquí a 2 minuts arribem a 6:45 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: El dia que ens sabem, sabem que tenim nova jornada de vaga de docents que avui afectarà el Baix Llobregat i el Penedès.
0: És la primera de les vagues territorials d'aquest cicle de mobilitzacions i que avui afectarà el Baix Llobregat i el Penedès, tot després que ahir es manifestessin a plaça Sant Jaume de Barcelona en una jornada d'aturada general que va tenir un seguiment del 34,7% dels docents segons Educació i del 70% segons els sindicats convocants. Demà dijous, la convocatòria de vaga serà a Girona i a Catalunya Central.
1: Mentrestant, no ens preveu més casos positius d'antivirus i aposta per allargar la quarantena fins al 21 de juny.
0: Sí, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reconegut que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus els propers dies i aposta per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. El pacient espanyol que ha donat positiu es troba aïllat a l'Hospital Gómez Zulia i continua amb símptomes lleus. La dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la tercera PCR i a partir d'ara es considera contacte. Mentrestant, a Zúric i a París s'està seqüenciant el virus per descartar que hi hagi una mutació que el faci més contagiós entre els humans.
1: 11 ferits en una explosió en un edifici al barri Poblenou de Barcelona.
0: Sí, 11 persones van resultar ferides ahir en una explosió de butà en un edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poblenou. Una d'elles va resultar ferida greu i una altra menys greu i van ser traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta de la mare i el seu fill menor d'edat que viuen al pis de l'incident. Segons bombers de Barcelona, l'explosió ha tingut lloc mentre la mare cuinava i ha afegit que no hi havia gas natural a l'edifici.
1: Núria Parlon i Josep Lluís Luis Trapero compareixen avui al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions en assemblees dels docents.
0: La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a 4:45 a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Ho fan a petició d'Esquerra Republicana i Comuns.
1: I dos més per acabar. Primer, la Fiscalia demana 26 anys de presó per l'acusat de l'assassinat d'Helena Jumany.
0: El document que ha presentat la Fiscalia Provincial de Barcelona demana l'obertura de judici oral contra Santi la Iglesia, a qui atribueix un delicte d'assassinat amb alevosia i un delicte de detenció il·legal. Per això, el Ministeri Públic sol·licita una pena total de 26 anys de presó, 20 anys per l'assassinat i 6 per la detenció il·legal. També demana que l'acusat indemnitzi la família d'Helena Jubany amb un total de 600.000 euros.
1: I segon, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca eleccions i denuncia una confabulació mediàtica.
0: El president del Real Madrid va compareixer ahir en roda de premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del club i que es tornarà a presentar per defensar-lo d'una confabulació en contra seva. Florentino Pérez, que no apareixia davant els mitjans des del 2015, ha llançat una diatriba als mitjans de comunicació que, segons ell, volen controlar el Real Madrid.
1: Anem a conèixer el temps per les properes hores. Una informació que ens arriba des d'Emet amb Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
4: Bon dia, què tal? Avui al terç oriental de Catalunya tenim el cel ennuvolat, a la resta de la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Això sí, esperam ruixats al terç oriental sense descartar que vagin amb tempesta, també precipitacions a la Vall d'Aran durant aquest matí que seran probables a la resta de la meitat nord, també durant la tarda, amb possibles nevades amb cotes pujant de 1.500 per damunt dels 1.800 metres durant la tarda. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent, i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia, Juan Carlos Piña. És 1:45 de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Avui és 13 de maig del 2026. Estem en el programa 160 del Bon Dia i Bona Sort. Avui tenim aniversaris amb moltíssima personalitat. Actors molt reconeixibles, mites de la música i personatges absolutament irrepetibles. Avui a nivell i bastanta excentricitat, també, eh, Ares?
1: Sí, i algun aniversari que ens toqui molt de prop. Jo crec que podem avançar que avui felicitarem a la nostra Imma Sus des de l'altra punta del món.
0: Sí, senyora.
1: Avui la Imma fa...
0: Però és curiós, però la Imma fa anys...
1: 13 de maig, avui 13 de maig, però clar...
0: Ella serà ahir, eh?
1: Ostres, és veritat.
0: Ella serà ahir, ella no serà avui.
1: És veritat, no havia caigut amb això. Clar, ella... No, encara no.
2: No, espera, no.
1: No, no, no. No, no, encara
2: no. Serà la una de la matinada.
1: Ah, clar, clar.
2: Ja portarà una hora d'aniversari.
0: Segur que serà la una?
1: Sí, sí, sí, més o menys, sí.
2: Aproximadament.
1: Però la felicitarem, en directe.
0: Expliquem, perquè la Imma Sus ja ens ho explicava la setmana passada, dimecres passat, que està a Estats Units, està amb un company, amb un amic seu, que treballa a la FIFA, i estan als hotels...
1: Sí,
0: hotels
1: estan de ruta.
0: Que estan acollint directius de la FIFA preparant el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. I ella, avui connectarem amb ella, que ens farà una secció durant dues setmanes, que és l'American Connection i que USA Connection.
1: Boníssim, boníssim.
0: Que ens donarà detalls de què està passant.
2: Del seu periple.
1: Exacte. Dit això, Robert Pattinson avui fa 40 anys. Aquest actor que va passar d'ídol d'adolescent mundial amb Twilight, que no l'he vista, convertir-se en un dels actors més respectats de la seva generació, i això no és gens fàcil, eh? Aquest noi podria haver-se quedat fent de vampir guapo tota la vida, però escolta, va decidir anar-se'n al cinema més independent, amb directors més exigents, i després tornar al mainstream amb Batman, un gir de carrera molt intel·ligent que li ha donat molt prestigi amb aquest noi.
0: I avui fa 62 anys...
1: Jordi Sánchez!
3: La que se avecina, vecina, o la que se avecina. Se acabó la discoteca.
1: Sens dubte sempre serà per molts l'Antonio Recio de La que se avecina, un dels personatges més icònics de la comèdia televisiva.
0: Jo soc més el de Plats Bruts, eh?
1: Bueno, ja, sí, però ha plogut molt des de Plats Bruts. Ha estat mitja vida La que s'avecina el Jordi Sánchez, però ell és molt més que això, és veritat, eh? Actor, guionista, dramaturg i responsable també de sèries mítiques, com deia el Badó, de Plats Bruts.
0: Saps que jo vaig fer un programa fa molts anys que parlàvem de com es feia la tele des de darrere, i un dels capítols era precisament amb el Jordi Sánchez, i vaig estar a casa seva, i vam fer tot el capítol a dins de casa seva.
1: Ah, sí?
0: Ell i jo.
1: Sí.
0: Sí, sí, molt xulo, molt xulo.
1: També...
0: El programa es deia Mira'm bé, i era un nen, eh? I res, i vaig fer aquest programa amb el Jordi Sánchez.
1: Que xulo, que guai, quina experiència. Va, avui fa també 76 anys, un dels grans, estem parlant de Stevie Wonder.
0: Avui serà el protagonista de l'estop de l'any, eh?
1: Home, evidentment, una llegenda absoluta de la música. Stevie Wonder és un dels artistes més importants del soul, del funk i del pop de tots els temps. Tot i perdre la vista de petit, va convertir-se en un prodigi musical, amb temes com el que sona, que formen part de la història de la música mundial.
0: Espera, home, i la que tots hem tingut que aprendre a la classe d'anglès. I just call to say I love you.
2: Totalment.
0: Us va posar anglès a vosaltres?
2: A mi em van posar Bangles, Eternal Flame.
0: En sèrio?
2: Sí, en sèrio.
1: A mi no me la van posar i per això no tinc ni flava d'anglès. Escolta, és que ja li dic, des d'aquí a la meva professora d'anglès no em vas posar la cançó de Stevie Wonder.
0: La tenim? La podem buscar?
2: Mira, hi ha un tall de l'estop de l'any que és aquesta cançó. Hi havia una companya a la classe, recordo que amb la cançó Eternal Flame de Bangles, que acabava de passar doncs aquell un amor adolescent que no va acabar bé.
0: I a llàgrima viva.
2: A plorar llàgrima viva.
0: Home.
2: Clar, anàvem traduint la lletra i ella anava plorant allà, que no podia parar, pobra.
0: Home, clar, és que... Tu imagina, pobra nena, que diu, me'n vaig a col·le per desconnectar, i li posen això. I aquesta, quina cosa més maca.
2: Per favor.
3: To say how much I care.
0: Ara és la canta perquè no va a la classe.
1: Jo no vaig anar a aquesta classe.
3: I just call to say I love you.
0: I avui fa 60 anys...
1: 60 anys, la Björk!
3: Wow.
1: Probable Evidentment és una de les artistes més inclassificables del planeta. Sí, ella és música, art visual, moda, experimentació constant. Sempre ha anat un pas per davant de tothom, tant estèticament com musicalment. I també és impossible no recordar aquell mític vestit de cigne que va portar als Oscars. Extravagant, però ella sempre brillant.
0: I també
1: 60 anys avui.
0: La darrera aparició estel·lar que va ser amb Rosalía. Sí,
1: exacte.
0: Que em va semblar brutal
1: també,
0: com anava.
1: També, brutal.
0: I avui en fa 65...
1: Dennis Rodman.
4: Do you have the time to listen to me whine?
0: 65 anys, ja.
1: 65 anys.
0: Com estàs dient?
1: Sí. Ell és un dels jugadors més bojos i irrepetibles de la història de la NBA. Dennis Rodman era defensa, rebots i caos absolut. Pentinats impossibles, amistat amb el Michael Jordan a l'època dels Chicago Bulls, reality shows, polèmiques i fins i tot reunions amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Un personatge absolutament imprevisible.
0: I avui se'n marca 35...
1: Teresa Riots. Por tantas mamas. És aquesta actriu de la nova generació audiovisual, molt coneguda sobretot per la sèrie Valeria, que és una sèrie que no sé per què em vaig trobar veient aquesta sèrie. Jo sóc una mica rara amb les sèries, no m'agrada gaire la comèdia, les coses romanticones, pasteloses, però aquesta me la vaig empassar sencera, Valeria, i em va agradar. I ella és una gran actriu que representa doncs, aquest perfil d'actriu tan natural, propera, està molt connectada amb històries actuals, amb un públic molt jove. Felicitats per Teresa Riot. I vull acabar felicitant a la meva germana gran, que fa 47 anys avui, la Ingrid.
2: Home.
1: Felicitats a la meva germana, perquè...
0: Perquè no la trucàvem.
1: Ja ho he pensat per un moment, però dic, pobra, potser, no ho sé, potser... Ella matina molt, de vegades més que nosaltres, el que té la vida del teatrero, ella sempre fent quilòmetres amunt i avall, portant el seu espectacle per les Espanyes.
0: Per cert, sí, un espectacle que és molt, molt, molt xulo per anar a veure amb els nens.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, ells fan teatre familiar, són els millors, que us he de dir jo, Festuc Teatre.
0: No,
1: I, ostres,
0: no,
1: m'he llevat avui, quan li he escrit el missatge al grup de la família, de dir, ostres, jo estic aquí perquè la meva germana em va demanar quan ella tenia 8 anys. Si no, jo no estaria aquí.
2: Et va demanar.
1: Em va demanar, li va dir als meus pares, no vull ser filla única, per favor, ja estaria la broma. I jo després vaig demanar la petita, llavors...
0: Però, un moment, para, truco a te germana, un moment. Però, para la música, espera.
1: El cas és que...
0: Home,
1: les meves germanes és el millor que...
0: Tenia 8 anys, eh?
1: Com
0: es diu?
1: No, me va demanar ella, la meva germana Ingrid. Sí.
2: Ingrid.
1: No l'estàs trucant, no?
2: A veure, l'Ingrid.
0: Calia?
2: Això és un atracament.
1: Em va demanar. No l'està trucant, s'ho està inventant.
0: Sí?
1: Bueno.
0: Sí, no, si ens sortim bastant bé.
5: Estàs escoltant... Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: A vegades hi ha gent que havia estat molt famosa, molt coneguda, però que de cop i volta desapareix del focus mediàtic i de cop i volta tornen al focus mediàtic per alguna notícia. I aquesta no deixa de ser curiosa. Dues actrius de Verano Azul són infermeres a Gómez Ulla en plena actualitat pel cas del vaixell Ondius.
2: Doncs sí, ho vam veure ahir a The Objective i fa anys que van perdre la vista Pilar i Cristina Torres, us en recordareu de les germanes,
1: ostres,
2: que no eren germanes a la sèrie, però que eren germanes a la vida real, que donaven la vida a Bea
1: i
2: Desi. Exacte, la sèrie.
0: Bea
2: i Desi. Doncs bé, resulta...
0: Que la Bea... Perdona un moment, Montse, que ahir vam tenir una discussió.
2: Bueno, sí, una mica.
0: El Pancho estava enamoradíssim de la Bea.
2: Però el Javi també. És que era un triangle amorós.
0: A veure, jo, Javi, no ho sé.
2: Sí.
0: Però el Pancho, que el Pancho és el que... És aquest,
2: sí,
0: no?
2: Exacte.
0: Amb el moquillo.
2: Exacte.
0: El Pancho estava bojament enamorat.
2: Bojament enamorat.
0: I però... va haver-hi petó i tu em vas dir que no.
2: No, perdona. No va ser així. Jo no et vaig dir que no hi hagués petó.
0: Perdona,
2: jo
0: primer em vas dir que no.
2: No, ja. Va haver-hi petó, però va ser un petó tendre. No va ser un petó...
0: Jo, un piquito.
2: Però que jo no et vaig dir que no, però és igual.
1: M'encanta
2: no
1: la discussió.
2: Però tu em vas dir, no, és que estaven liats. Dic, home, no estaven liats, perquè la Bea no es volia pronunciar, no volia ni un ni l'altre, perquè el Javi també estava enamorat de la Bea, i era un triangle amorós, i es van fins i tot a barallar, però a cops, per la Bea. No ho recordeu,
1: ostres,
2: això?
1: No me'n
0: recordo
1: d'aquest.
0: Sí, que és veritat.
2: És veritat. Clar, i ella estava com que... I sí que va fer un petonet, però molt innocent, el
0: Pancho. De fet, vaig buscar la definició, dic, què va passar amb la Bea, el Pancho? I diu, se hicieron, posa, literal, se hicieron un piquito tierno.
2: Clar, ah, clar, clar.
0: Això és el que va passar.
2: Era innocent. Bé, doncs, el que anem, que la Bea i la Desi, és a dir, Pilar i Cristina Torres, actualment treballen a auxiliars d'infermeria, atenció, a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, segons The Objective, després d'haver deixat la interpretació fa anys. El centre hospitalari és aquests dies, com sabeu, notícia, perquè s'ha convertit en un punt clau del dispositiu sanitari arran de l'aïllament del vaixell Ondius. Ens han detectat diversos contagis. Els passatgers han estat traslladats aquí per sotmetre's a proves i controls mèdics, i això doncs ha fet situar aquest hospital al centre de l'actualitat informativa, i que de cop per extensió doncs que hem tornat a posar doncs aquestes dues actrius o exactrius una altra vegada al mapa després de molts anys.
0: Has dit actualitat informativa per no dir epidemiològica, no?
2: Exacte.
0: Va, però aquí la gràcia és què s'ha... Vam trobar aquesta notícia i vam dir, estirem una mica el fil, què se n'ha fet de la resta de protagonistes de Verano Azul?
6: Voyage, voyage.
1: Doncs mireu, a la sèrie Verano Azul la vida dels actors va seguir camins molt diferents després de l'èxit, del gran èxit dels anys 80. Per començar, Chanquete, és a dir, Antonio Ferrandis, ell ja era un actor consolidat i després de la sèrie va continuar treballant en cinema i teatre fins la seva mort l'any 2000. Julia va ser una de les millors de carreres que es va mantenir, especialment a la televisió, apareixent en sèries molt conegudes i, de fet, va continuar activa durant anys. Javi, Juanjo Artero, és dels que més ha triomfat, va tornar amb força a la tele amb sèries com, per exemple, El comissari,
2: i va
1: seguir fent papers importants en ficció espanyola. El Pancho, és a dir...
0: El Piquito,
1: José Luis Fernández, va tenir una trajectòria més complicada, problemes personals i de salut, i es va allunyar del focus mediàtic.
2: Perdona, amb una de les fotos d'aquests retrobaments, que estan tots conjuntament i tal, veus clarament qui la vida l'ha tractat millor i qui pitjor. Sí.
1: Això també ho veig jo amb els meus amics del Verano Azul, dels Veranos Azuls que jo passa.
0: Exacte. Sí,
1: no? Aquestes coses passen.
0: Jo, sense anar més lluny, ho veig directament en aquest estudi.
2: També com va passant la temporada, ens va passant factura.
0: Com la vida ens està castigant.
1: Continuem amb el Pancho. L'actor José Luis Fernández va tenir una trajectòria més complicada. Ah, no, ja ho he dit, ja ha parlat el Pancho,
0: sí,
1: perdoneu.
0: El Tito,
1: Miguel Jóvenes.
0: Què va passar amb el Pancho?
1: Es va retirar de la interpretació i es va quedar a Nerja treballant com a guia turístic i mantenint viu el record de la sèrie. Sí, curiós. El Piranha, que és el Miguel Ángel Valero, va deixar la interpretació i ha fet carrera en l'àmbit acadèmic i també en política. I per últim, el que dèiem, la Desi, la Bea, Pilar i Cristina Torres, les germanes, van abandonar la tele i avui treballen com a auxiliars d'infermeria a l'Hospital Gómez Ulla. En conjunt, la majoria va deixar la fama precoç i va seguir vides molt normals o allunyades de la televisió, mentre uns pocs van continuar dins del món audiovisual.
0: Molt bé, dit això, canviem radicalment de tema, deixem ben en azul aquí aquest brot de nostàlgia que hem tingut el Bon Dia Bona Sort. Atenció, perquè Japó bat un rècord mundial d'internet amb una velocitat impossible d'imaginar.
2: Ja veureu, Japó ha aconseguit una nova fita en telecomunicacions en arribar a una velocitat rècord, atenció, de... Bé, us ho diré i us quedareu igual, perquè a mi tampoc no sé ben bé què és, però ara us explico.
0: Digue'm quants petabits, sisplau.
2: 1,02 petabits per segon. Què és això?
0: Doncs no sé, però segur que ho peta, que no.
2: Ho peta segur. És algo equivalent.
0: És que tenia que posar-li un nom i esto lo peta.
2: Que lo peta. El petabit.
0: Perdona un moment, que m'està dient el Gorka, que és...
7: Vine
0: un moment, no, Gorka.
1: El sap de tot aquest home. Gorka, entra.
2: Jo tinc aquí apuntada, a veure si coincideix amb la que diu ell.
0: Digues.
2: Aquí diu, més d'un milió de gigabytes cada segon. A veure el Gorka.
0: Més d'un milió de gigabytes cada segon.
1: Què és, Gorka?
2: Confirmes?
8: O sigui, hi ha el megabyte, després hi ha el gigabyte, després ens aniríem al terabyte, i el proper element, que és tanta informació que generalment no es diu, és el petabyte.
0: El petabyte.
2: És com infinito.
8: Bueno, a nivell de dades, sí. El que passa és que tot el que és un flux de senyal d'internet pot arribar a englobar moltíssima informació.
1: Mare de
8: Déu, ordinadors, etcètera.
0: Bueno, demà tindrem el Gorka de la seva secció d'informàtica al Bon Dia, Bona Sort. Gràcies, Gorka.
8: Molt bon dia, bona sort.
1: Gràcies, Gorka.
2: Bé, doncs aquest nivell de velocitat permetria descarregar biblioteques senceres en segons o transmetre milions de vídeos en ultra alta definició de manera simultània. El rècord s'ha assolit gràcies a una nova fibra òptica de 19 nuclis capaç de transportar...
0: 19 nuclis, que torni a entrar el Gorka.
2: Explica. Una quantitat massiva de dades a grans distàncies, sense pèrdua significativa, de qualitat i compatible amb la infraestructura total. Una tecnologia encara experimental que està lluny de l'ús quotidià, però que apunta cap al futur de les xarxes globals i la intel·ligència artificial.
0: I acabem. Un turista és multat i expulsat de per vida d'Itàlia per banyar-se a la Fontana di Trevi. És que, clar, no és que es va banyar, és que seguim banada del tot, eh? Cerco un centro
1: de gravitat. Doncs sí, a Roma, un turista va acabar amb problemes legals després de saltar la Fontana di Trevi tirant-se de cap com si fos una piscina, per fer una suposada broma per les xarxes socials.
0: Tu, ahir vam veure les imatges.
1: No, les imatges són...
0: No, o sigui, no és allò que et poses dissimuladament. No, el tio es tira de cap mentre està arrebentant
1: la gent. De cap. Clar, l'acció, imagina't, li va comportar una multa de 500 euros, però això no és tot. També se'l va sancionar amb la prohibició d'entrar a Itàlia de manera indefinida per danys al patrimoni, nois.
2: Això sí que és un càstig, no, de veritat, eh?
1: A mi no m'ho faran, perquè com que jo estic beneïda per un papa, clar, jo entro a Roma i allà,
0: bueno,
1: la Fontana di Trevi, començo jo a treure aigua, jo no et demano ni desitjos a la Fontana di Trevi, el desig és que jo vagi allà.
0: No, la Fontana di Trevi et demana desitjos a tu.
1: Exacte, jo no dono ni un euro a la Fontana di Trevi. Bueno, el cas és que les autoritats italianes han endurit les mesures contra el turisme incívic per protegir precisament els monuments històrics. El cas s'ha convertit en un avís clar que no respectar les normes en espais patrimonials pot tenir conseqüències molt greus més enllà d'una simple sanció econòmica. Ara aquest graciós, doncs mira, haurà de fer les brometes a qualsevol lloc que no sigui italià.
2: Que vagi fent.
1: Exacte.
0: Tens sintonia amb el rotllo o no? Sí? Vinga, va. Perquè és que ara haguem de posar una miqueta de mal rotllo. Ahir va sortir Florentino amb tot, eh? 2:15 de 7 del matí.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Florentino Pérez ha ofert una de les rodes de premsa més explosives dels últims anys, marcada pels atacs a la premsa, la defensa del seu mandat i l'anunci que tornarà a presentar-se a les eleccions del Real Madrid. El president blanc ha negat qualsevol opció de dimissió, ha assegurat que es troba perfectament de salut i ha denunciat una campanya de desestabilització al club. També ha atacat directament el diari ABC, entre d'altres, però a l'ABC com un dels mitjans desestabilitzadors.
7: ¿Por qué le desprestigia todos los días? Una persona que se mete permanente. No, yo no ataco su trabajo, pero me voy a dar de baja, me tengo que dar de baja del ABC. La gente se hace unas historias, se cree que lo que ellos escriben lo ve todo el mundo. Que me voy a dar de baja, me tengo que dar de baja del ABC. La gente se hace unas historias, se cree que lo que ellos escriben lo ve todo el mundo. Y yo pues anuncio aquí que como siguen insistiendo, como en Canizales, ¿tú perteneciste al relevo o no?
9: No,
7: nunca. O sea, que tú lo del ABC lo haces como tú prefieres. Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, no lo crees, pues mire, aquí hay... No voy a discutir con usted, porque no es usted.
0: Bé, no sé si vau veure la roda de premsa.
2: Jo vaig escoltar una estona.
0: És digne d'estudi.
1: Sí, però sí. En quin nivell?
2: En molts.
0: No, a tots els nivells.
1: A tots els nivells, es pot qualificar d'una altra manera.
0: No, en sèrio, a tots els nivells. És, primer que és estranya.
2: Sí.
0: Està molt, molt mal preparada.
2: Improvisada, una mica semblava almenys.
0: Anava mirant, buscant missatges que li havien arribat en el mòbil mentre es feia la roda de premsa.
2: Que feia 11 anys que no parlava Florentino Pérez en roda de premsa.
0: Menys tenint als periodistes...
2: No, directament acusant-los de molts dels problemes que té el Real Madrid.
0: Comentaris masclistes molt fora de lloc.
2: Totalment,
0: molt
2: amb una
0: fora dels temps que corren.
2: Exacte.
1: Quina vergonya, per favor.
0: Durant aquesta compareixença, Florentino també ha carregat contra diversos mitjans i ha insistit que alguns periodistes intentin influir en la vida institucional del Madrid. A més, ha deixat clar que pensa continuar al capdavant del club mentre els socis li donin suport. Un altre dels temes protagonistes ha estat el cas Negreira. Florentino ha reblat que el Madrid prepara des de fa 2 anys un extens informe sobre l'escàndol arbitral per enviar-lo a la UEFA, deixant clar que el club pasar al ataque en aquel asunto.
7: Nos hemos encontrado también en el camino este último, pues con un hecho que es terrible, ¿no? con nuestra independencia. Hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga.
0: El Barça, mentrestant, estudia mesures legals contra Florentino per les seves acusacions sobre el cas Negreira.
2: El Futbol Club Barcelona ha respost oficialment a les declaracions de Florentino Pérez, assegurant que el seu departament jurídic està analitzant les acusacions fetes pel president del Real Madrid durant aquesta roda de premsa que dèiem, precisament sobre el cas Negreira. El Club Blaugrana estudia ara quines passes ha de seguir després que Florentino parlés de corrupció sistèmica i anunciés també que canviarà un extens informe a la UEFA.
0: Bé, doncs seguirem. Avui serà un dels temes de portada, no només de la premsa esportiva, sinó de la premsa generalista, perquè es pot treure molt. Hi ha moltes conclusions que es poden treure del que va dir Florentino Pérez. Va parlar també de l'enfrontament que va haver-hi en el vestidor entre Tchouaméni i Valverde. Li va treure importància. No va voler parlar del possible, més que possible, fitxatge de Mourinho. En qualsevol cas, va donar
2: de sí.
0: Va donar teca perquè avui ens alimentem durant tot el dia. Mentrestant, el futur de Julián Álvarez torna a generar especulacions al mercat de fitxatges. Entrem ja en aquests dies. S'entreu a parlar molt de Mercato perquè queda per resoldre qui puja i qui es queda de la Lliga. Queda per resoldre la final de la Champions. En el que fa l'apartat esportiu dedicat al món del futbol de primera divisió masculí i femení. En qualsevol cas, amb diversos grans clubs europeus interessats en ell, en Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid ja comença a planificar una mica quin podria ser el seu futur. Entre els seguidors, entre els que estan perseguint la pista per fitxar-lo, trobem el Barça, que apareix com un dels candidats per reforçar l'atac de cara al relleu de Lewandowski.
2: Sí, en les últimes hores es parlava d'un interès per part del Paris Saint-Germain amb una possible oferta elevada, però fons del club neguen que el jugador formi part dels plans actuals de Luis Enrique, qui ja l'hauria descartat. Tot i l'interès passat i present d'alguns equips, el PSG ara no contempla fitxar-lo, però, com deies, el Barça ara demana calma en un escenari de rumors constants a l'espera de veure com evoluciona el mercat i aquesta planificació esportiva ja pensant en la propera temporada.
0: Precisament el futur de Robert Lewandowski continua obert mentre el Barça espera la seva decisió sobre la proposta de renovació per una temporada més. El seu agent, Pini Zavai, Zavi, es troba ara mateix a Barcelona valorant diverses ofertes.
2: Entre les opcions ha aparegut en força el Porto, qui li oferiria un paper de titular i un projecte en presència de jugadors polonesos, a més de la possibilitat de competir a la Champions. També hi ha interès d'equips com ara el Milan, la Juventus, la MLS, especialment el Chicago Fire, i clubs de l'Aràbia Saudita. Tot i això, Lewandowski està còmode a Barcelona i també manté bona sintonia amb l'entorn del club, però tot i això vol parlar amb Hansi Flick per aclarir una mica el seu rol futur.
0: Bé, i acabem parlant de Sergio Ramos, que podria iniciar ben aviat una nova etapa lluny del terreny de joc després d'arribar a un acord per comprar el Sevilla, el club on es va formar i debutar com a professional.
2: Tot i que encara no ha anunciat la seva retirada del futbol, el defensa andalús fa mesos que està sense equip i ara sembla centrat en el futur empresarial. Les negociacions amb els actuals propietaris s'han accelerat en els últims dies fins a deixar pràcticament tancada l'operació valorada en uns 450 milions d'euros pel 80% de les accions del club. Ramos desembarcaria al Sánchez-Pizjuán amb el grup empresarial 5-11 i no es descarta que pugui tenir també un paper institucional que podria ser destacat dins aquesta entitat.
0: Doncs, mira, la nova aventura de Sergio Ramos, amb aquest home porta el Sevilla al cor, D'aquí a 4 minuts arribem a 6:45 del matí.
1: Espera!
0: Què passa?
1: Que fa dies que no ho dic jo. What? S'ha assustat.
0: Va, ja està bé. Ja.
1: S'ha assustat i
0: tot. No, ja està bé que faci una cosa mentre tu i jo, que ho estem fent pràcticament tot. Que està aquí sentada.
1: Que hi ha tanta notícia, aquest home dels esports ha fet tanta cosa que ahir teniu una feinada de por, avui.
0: Vinga, va.
2: Doncs anem a posar-li una mica de música, no?
0: Home,
2: aquestes
0: perdona,
2: hores.
0: Perdona. Digue-li la cançó, que la presenti ella.
2: Ah, vinga.
1: No.
0: Que el programa fem la Montse i jo.
1: No m'hi trobaràs aquí dient això. No.
2: Va,
1: home, no puc posar referència.
0: Digues tu, sisplau.
1: Que no puc posar referència, que aquí la que ens sap de música...
2: Saps què passa? Que a més li falta una O al títol de la cançó. Vull dir, que si ho dius...
1: Ja m'has tallat, a veure si és una trampa que m'heu posat.
0: Presenta la cançó, que anem tant.
1: Sweet But Psycho, de l'Ava Max. Això és el que sona. Sona avui, el Bon Dia i Bona Sort.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Hem arribat a punt a 6:45 del matí i anem a conèixer quins són els principals titulars que avui ens porta la premsa escrita. Montse, comencem per La Vanguardia.
1: Avui titula La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El periòdico avui destaca la OMS descarta un brot major d'antivirus, però no nous casos. El Mundo avui diu el pagador de Zapatero oculta a Miami gairebé 1 milió d'euros. El País avui destaca Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasco electoral. El diari Ara avui destaca els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. El diari ABC diu Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desmesurat a l'ABC. I La Razón avui titula el pla del CGPJ contra els narcos es va quedar a mitges.
0: Anem per la premsa esportiva.
1: El diari Esport diu Real esperpent en aquesta crítica a Florentino Pérez i la seva roda de premsa d'ahir.
0: I Mundo Deportivo,
1: que diu delirant. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Bedoya 2.
0: Avui és el Dia Internacional de l'entrenador de futbol i volem homenatjar-lo com es mereix. No pels títols, no per les pissarres tàctiques, ni per la Champions, sinó per les frases, les bronques i les rodes de premsa que han passat a la història del futbol. És una llàstima que aquesta secció no hagués anat el divendres. Perquè,
2: sí?
0: Home, de les rodes de premsa, és que haguéssim xocat pa amb el que va passar ahir a la roda de premsa.
2: Podem fer una segona part, eh?
0: No,
2: he trobat teque, però teque, eh?
0: No, és que hi ha molt de contingut. Moltíssim contingut.
2: Molt. És que hi ha entrenadors que, escolta, semblaven filòsofs, altres semblaven un sergent militar, era una cosa... És que he trobat coses, vinc ofegada, eh? Perquè he vingut corrents per les escales. Perdoneu. Alguns directaments eren memes abans que existissin els memes, eh? Si m'apures. I tots els moments que sentirem avui són 100% reals. Comencem. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street,
0: gonna be a big man someday, you got mud on your face. Hi ha alguns que formen clar, formen part de la història de la humanitat, algunes rodes de premsa que, sobretot en l'època Guardiola, Mourinho, que la
2: ostres, i tant.
0: Se les van tenir. Per fer... Jo ja em frego les mans perquè amb la tornada de Mourinho, doncs, tot això...
1: Torna al salseo.
0: Tornarà. També dic una cosa, eh? Flick no entrarà en el joc.
1: No.
0: Flick no però entrarà en el joc.
1: Guardiola tampoc entrava del tot, no? Com que, podia haver
0: perdona,
1: entrat.
0: Guardiola era molt senyor, eh?
1: Per això.
0: En aquest sentit, feia dribbling. Passa que, clar, nosaltres ho veiem des d'un punt de vista... era molt irònic el Guardiola,
1: sí,
0: en les respostes
1: és veritat.
0: A Mourinho.
1: També és veritat que clar, el tema de l'idioma també fa que s'interpreti tot molt millor. No?
2: Això té a veure.
0: Totalment.
2: Anem a començar per Johan Cruyff. Us en recordeu? Entrenador del Barça entre el 88 i 1996 i creador, evidentment, del mític Dream Team. Any 1992, ubiquem-nos, abans de la final de la Copa d'Europa a Wembley contra la Sam... Contra qui va, Ado?
0: Sampdoria.
2: Sí, ho dic bé, no?
0: Sí.
2: Cruyff va resumir tota la pressió d'una final amb simplement tres paraules mítiques.
3: Yo disfrutaba. Hasta lo he dicho siempre a los jugadores. Nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar, se puede disfrutar siempre. Después ya veremos si has jugado bien o mal. Mientras que tú vas al 100% y haces lo que puedes, más no se puede pedir. Es imposible. Cuando Barcelona en esta época jugaba a Premier Champions que ganamos con Guardiola, disfrutar. Ostras, vas a jugar quizás una vez en la vida.
2: Salir y disfrutar. Bravo. Escolta, es pot dir més alt, però no més clar. Meravellós.
0: Mira, a mi m'ho van dir dissabte.
2: Sí, exacte, també. Un bon míster tens tu, també.
0: Sí, sí.
2: El cas és que aquella final la va acabar guanyant el Barça amb el gol de Koeman i va ser la primera Copa d'Europa de la història del club. Aquestes paraules té a veure també. Però si hi ha un entrenador que converteix cada roda de premsa en filosofia de vida, és Marcelo Bielsa. Hi ha una frase seva que va pronunciar durant la seva etapa com a seleccionador de l'Argentina, allà pels principis dels 2000, i reflexionava sobre com la victòria pot distorsionar la realitat d'un equip.
4: Yo soy un entrenador que en línea general no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículo. Lo segundo es que en pocas oportunidades, casi le diría, salvo en la selección argentina, me tocó dirigir equipos de élite. Entonces, necesariamente el trabajo me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del jugador. Es igual.
2: No m'ha arribat a la frase. És que, clar, de vegades tenen uns discursos, uns rotllos...
0: Sí, exacte.
2: La frase era "el éxito es deformante", que va donar també la volta al món. Però, evidentment, havíem de parlar de Pep Guardiola perquè ell té frases mítiques. Jo he agafat una en concret que va dir al maig del 2011 quan entrenava el Barça abans de la final de la Champions contra el Manchester, a Wembley també, i el Barça va guanyar en aquell moment 3-1 i aquell equip de Messi, Xavi, Iniesta... Doncs és considerat avui un dels millors equips de la història.
5: Yeah, you are just 13 Champions League away or behind them, so just 13. So be careful Real Madrid because we are in our way. So if you sleep a little bit...
2: Bàsicament, la traducció, el vídeo diu algo així com si perdemos seguiremos siendo el mejor equipo del mundo y si ganamos seremos eternos, i així va ser evidentment. Canvien completament de registre perquè hi havia entrenadors que feien més por que el professor que repartia les notes final. Sens dubte, Luis Van Gaal, entrenador del Barça en aquestes dues etapes del 1997 al 2000 i del 2002 al 2003, en una roda de premsa especialment tensa, diria jo, amb periodistes catalans, va deixar una de les frases més famoses del futbol espanyol.
6: Tú eres muy malo, muy malo. No, no, no, no. Tú eres muy malo. Rotto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
2: Siempre negativa, nunca positiva. Un clàssic dels clàssics. És una frase que, de fet, s'ha utilitzat en diferents àmbits de la vida. Després tenim a José Mourinho, quan entrenava el Real Madrid, en plena guerra Barça-Madrid de Guardiola. Ell va protagonitzar una de les rodes de premsa més mítiques del futbol modern. Era l'any 2011, semifinals de Champions contra el Barça, i ell va aparèixer davant dels periodistes indignadíssim per als virtratges, i és quan va començar.
7: Conseguir la resposta, que és por qué. Por qué? Por qué Ovrebo? Por qué Buzaca? Por qué De Blecker?
2: Por qué, por qué, por qué? Eren les grans preguntes de Mourinho. I menció especial, en aquest cas, per Javier Clemente, que ell és el seleccionador espanyol entre el 92 i el 98, famós pel seu caràcter explosiu amb la premsa i en una discussió televisiva va deixar anar el mític "tu eres tonto o què?".
0: Espera, que l'estem... A veure.
2: No el tenim, no passa res.
0: Ho tenim tot... És que està tot una mica...
2: Barrejadet.
0: Barrejadet.
2: Vale, doncs digue'm on anem.
0: És com una sopa de lletres i estem intentant agafar les lletres.
2: La B, la C...
0: Fem la cullerada i hem de posar les lletres. Però bé, ja ho està buscant l'Uri. Uri, si ho tenim bé, si no anem a la següent, no passa res.
2: No passa res, si no anem al següent.
0: Tira, tira.
8: Yo te he dicho que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí, que no avance, y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido.
0: Bé, està clar que no era Javier Clemente, aquest era Luis Enrique.
2: Exacte, que això ho deia durant el Mundial de Qatar del 2022, quan era seleccionador espanyol, i evidentment va deixar anar aquestes frases enfadadíssim durant aquesta etapa com a entrenador del Barça. I un clàssic, també, d'entre els clàssics.
0: En qualsevol cas, felicitats a tots els entrenadors, des del futbol base, als professionals, i felicitats també al que ens toca més de prop últimament, que és Hansi Flick, que ja ha confirmat, ho va confirmar ahir en roda de premsa, en el partit previ que tindrà avui de Lliga, que renova pel Barça, que un any més, amb opció amb un altre, fins al 2028, ja ha dit que ho farà any a any. Diu, és curiós perquè els entrenadors, alguns es senten tranquils quan tenen un contracte de 4-5 anys. Diu, a mi m'interessa fer contracte d'any a any, ja no només per mi, sinó també pel club. Per tant, una deferència cap al club blaugrana. És molt gran, aquest home, eh?
2: Sí.
0: Bé, i altres que ens toquen de prop, també, Manolo, el del espanyol, que també se la juga en aquests darrers partits. D'aquí 5 minuts arribem en punt. Gràcies, Ares.
2: A tu sempre.
0: En 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
9: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Anem amb les dades que us deixaran atònits. Atenció, perquè es calcula que al món es consumeixen unes 7,7 milions de tones de xocolata cada any.
2: Home, mare de Déu.
1: La meitat a casa meva.
0: Ah, sí, i l'altra a casa meva. Suïssa és un dels països que més en consumeix per persona, amb més de 8 quilos per habitant anuals. Wow. I atenció, perquè més del 90% dels diners del món no existeixen en forma física, sinó com a números en comptes bancaris digitals. És a dir, només una petita part dels diners són bitllets i monedes reals. Només el 10%. I aproximadament 100.000 vols comercials hi ha al dia al món. En qualsevol moment hi ha entre 10 i 20.000 avions volant simultàniament. Right,
9: bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: A aquesta hora del matí ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Coneixem com tenim la xarxa viària catalana després d'un dia ahir que va ser prou complicat, eh? Entre les manifestacions i després els aiguats que van caure a la tarda, el país va quedar com una mica col·lapsat. Coneixem com està ara mateix la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC. RAC, bon dia.
10: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives durant la matinada. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents, concretament els 2 a la AP7, a una a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i provoca 1 quilòmetre d'afectació en sentit nord, i l'altre ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud també, amb 1 carril de circulació tallat. Una tercera incidència, també tenim una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla 1 carril en direcció Girona i deixa poc menys d'un quilòmetre de retencions. A l'altra banda, també ja comencem a tenir retencions habituals un dia en què també estem pendents de les manifestacions del professorat. Ara mateix tenim congestió ja amb tot el nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la B20 per Santa Coloma de Gramenet i també per la C58 des de Cerdanyola del Vallès. Concretament també pel vessant Llobregat, doncs ja tenim les retencions habituals cap a Barcelona per la A2 i la B23 ja des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia i bona sort.
9: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: estava pensant amb Top Gun, aquelles imatges inicials que es veuen els tios allò en plan catxes o a la platja o arreglant l'avió o canviant l'oli de la moto. Diuen que pel Top Gun 3 ja han trucat en el Gorka, està de Mazau, a l'Uri, al David i a mi. Però nosaltres tres hem dit que no. Gorka ha dit que sí. A veure, Top Gun, un dels grans clàssics del cinema i que va convertir Tom Cruise en estrella mundial, tornarà a les sales de tot el món amb motiu del 40è aniversari de la seva estrena. Tornarà l'original.
1: L'original, la del 86, suposo, i que, la segona part també.
0: Suposo que l'han fet amb versió... No sé...
1: No, en principi és la mateixa pel·lícula.
0: No, però allò que fan remasteritzacions o que...
1: No, aquesta informació no la tinc, però tu pensa que és una pel·lícula que ja es va estrenar al cinema, a la pantalla gegant, fa 40 anys, i que avui dia tornaran a passar-la la mateixa pel·lícula, la mateixa pel·lícula per nostàlgics. Recordem que és una pel·lícula dirigida per Tony Scott, va marcar tota una generació, i es va convertir en un fenomen cultural, eh? Dècades després, la seva segona entrega, Top Gun Maverick, va ser també tot un èxit a taquilla el 2022, recordem. I atenció, perquè la tercera part es troba en fase de producció i comptarà també novament amb Tom Cruise.
0: Home, clar, és que si no... A veure, un Top Gun sense Maverick...
1: No, no seria el mateix.
2: Una mica raro, sí.
0: Sí, seria una mica estrany. Deixeu-me que saludi, parlant de Top Gun, deixeu-me que saludi al Joan Valls, del restaurant Tres Alzines. Bon dia, Joan.
3: Molt bon dia, com esteu?
0: Bon dia, bona sort. Tot bé o no?
3: Tot fantàstic.
0: Sí, tu quan et projectes mentalment la imatge de Top Gun, què et ve a la memòria?
3: Les ulleres de sol, aquelles estan ben parides.
1: Sí, és veritat. Un clàssic. És veritat, és veritat. A mi també em ve al cap això. Però la notícia és que a partir d'avui i durant tota la setmana, durant 7 dies, a moltes sales del país es podrà veure tant la primera versió de la pel·lícula, del 86, com la seqüela del 2022. Tot per celebrar el 40è aniversari d'aquesta, que és una de les pel·lícules més emblemàtiques dels 80. Bé, recordem una mica de què anava, Top Gun, per qui no l'ha vist o per qui no se'n recorda bé. És un jove pilot, que és el Pete Maverick, que és el Tom Cruise, que ingressa a l'Acadèmia d'Elit de la Marina Nord-Americana, coneguda com a Top Gun, i competeix amb els millors aviadors del país. El ritme de la música, d'aquesta Danger Zone, de Kenny Loggins, el fum, el personal de coberta, totes aquestes imatges que deia el Badó al principi, doncs la càmera lenta, els caces F-14, sí. Són imatges ja més recordades i l'estètica pura de la pel·lícula.
4: Top Gun se creó para enseñar maniobras de combate aéreo. La guerra en el aire. Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado.
1: Aviam, s'haurà d'enfrontar dins l'acadèmia a la seva pròpia impulsivitat, la pressió de destacar entre els millors, hi ha cert piqué, certa rivalitat amb la resta i també doncs, els fantasmes del seu passat. I alguna bronca li cau a Maverick per desafiar, recordem alguna de les escenes que s'enlaira i no estava autoritzat, però això, desafiava els comandaments superiors i alguna bronca també li queia.
4: Dígale que haga aterrizar el avión, es una orden.
5: Este fantasma se le ordena aterrizar. Aterrice inmediatamente.
4: Su obligación era haber aterrizado enseguida. Ese avión no es suyo, sino de los contribuyentes. Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
1: Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
0: Puja la cançó. Sí o no? Aquesta hi va, eh? Aquesta hi va molt, eh?
1: Home, és que la banda sonora és mítica, amb cançons com aquesta del grup Berlín, feta per Giorgio Moroder, per cert, produïda per Giorgio Moroder, que apareixia a l'escena romàntica, que també hi ha trama romàntica, l'habitació entre Maverick i la Charlie, que era la Kelly McGillis. La cançó, per cert, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original el 1986 i la pel·lícula, en general, va tenir 4 nominacions. 36 anys després de tot això, el 2022, arribava a la gran pantalla la seqüela Maverick.

0: La banda sonora d'aquesta pel·lícula, entre d'altres, participaven els One Republic, que és la banda que sentim, amb aquesta Ian Warrett, i la trama doncs, continuava la història de la primera pel·lícula. És a dir, dècades després de graduar-se, en Maverick continuava sent un dels millors pilots de la Marina, però no volia ascendir. És a dir, ell no volia evolucionar professionalment i agafar càrrecs més alts, amb més responsabilitat, perquè ell el que volia era continuar volant.
1: A estas alturas debería ser por lo menos vicealmirante. Y sin embargo, es capitán. ¿Por qué?
2: Misterios de la vida, señor.
3: Misterios de la vida, señor.
4: Vamos, venga, es que da igual.
0: No esperàvem una resposta meditada, però escolta.
4: Seria el mateix a dir Maverick... Espavila. Espavila.
0: Exacte.
4: Perquè ell volia volar.
0: Perquè ell volia volar.
4: Ell no volia un càrrec administratiu.
0: Exacte, però com que ell volia volar i estava volant, és cridat per entrenar un grup de joves aviadors en una missió molt i molt perillosa. I hauria d'enfrontar-se no només al repte professional, sinó també al seu passat i a les decisions que van marcar la seva vida. Aquesta és la veu de Lady Gaga, que va ser qui va posar la banda sonora d'aquesta seqüela de Maverick, que es va estrenar el 2022. En aquest cas, la pel·lícula va rebre 6 nominacions als Oscars i va guanyar, això sí, el del millor so. Arribats a aquest punt, com dèiem, 40 anys de Top Gun, amb les vistes posades també a Top Gun 3, que de moment se sap que s'està treballant en el guió, no hi ha encara director confirmat ni data d'estrena, però sí que aquest guió que s'estaria desenvolupant i que ja marcaria una passa important.
4: Gràcies, Montse.
0: A tu.
4: Recordant Top Gun, el que va ser, el que és i el que serà, Són les 7 i 4 minuts del matí. És 13 de maig del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort.
0: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.

0: És un delicte d'assassinat amb malvasia i un delicte de detenció il·legal. Per aquests fets, el Ministeri Públic sol·licita una pena total de 26 anys de presó, 20 anys per l'assassinat i 6 anys per la detenció il·legal. També demana que l'acusat indemnitzi la família de Jubany amb un total de 600.000 euros.
1: I acabem. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca eleccions i denuncia una confabulació mediàtica.
0: Florentino Pérez va comparèixer ahir en roda de premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del club i que es tornarà a presentar per defensar-lo d'una confabulació, va dir, en contra seva. Florentino Pérez, que no apareixia davant els mitjans des del 2015, ha llançat una diatriba als mitjans de comunicació que, segons ell, volen controlar el Real Madrid.
1: I anem pel temps. La informació que ens acosta des de AEMET, Juan Carlos Piña.
2: Bon dia, què tal? Avui al terç oriental de Catalunya tenim el cel ennuvolat, a la resta de la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Això sí, esperam ruixats al terç oriental sense descartar que vagin amb tempesta, també precipitacions a la Vall d'Aran durant aquest matí, que seran probables a la resta de la meitat nord, també durant la tarda, amb possibles nevades amb cotes pujant de 1.500 per damunt dels 1.800 metres durant la tarda. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia. Falten 5 minuts, en punt serà un quart de 8 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Vinga, va, anem a la pregunta del dia i sobretot a conèixer la resposta. Espereu un moment, perquè és que ara m'he anat molt avall en el guió i ara ja no sé on estic, eh?
1: Pàgina 24.
0: Pregunta, quina d'aquestes dues afirmacions és correcta? A, hi ha parts del cervell que es desactiven completament quan dormim, o bé, el cervell continua actiu mentre dormim i algunes zones fins i tot treballen més que quan estem desperts. Què dius, Montse?
1: La B.
0: La B, Joan?
2: La A.
0: La A. Però ho tens clar, això?
2: Vaja.
0: I tu?
3: La B.
0: Doncs la correcta és la B. Quan dormim, el cervell no s'apaga, al contrari, continua funcionant i fa tasques essencials com consolidar la memòria, processar emocions, eliminar residus neuronals. De fet, algunes zones del cervell estan més actives durant el son REM que en estat de vigília. Per tant, Joan...
2: El meu està despert... Para.
0: Sí o no?
2: Sí, en sèrio.
0: Molt bé. Tu despert estàs en estat REM.
2: Ni més ni menys.
0: Molt bé.
4: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.

0: Vinga, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort. I avui ens toca ser feliços per... Per què hem de ser feliços?
1: Aviam, ja esteu d'acord. Jo crec que hauríem de ser feliços avui per seguir sent una mica innocents en algunes coses.
0: En algunes, diu.
1: En algunes, sí.
0: Jo sóc tan innocent en tantes coses.
1: Sí, pues per desgràcia, jo he après a pals. Jo ja, hi ha coses que m'han tret la innocència a la vida i crec que s'ha de recuperar, perquè arriba un moment a la vida que sembla que haguem d'anar sempre amb armadura, que és el que em passa. Sóc més desconfiada, més freda, més forta, com si créixer consistís només en deixar de creure en les coses boniques. I escolta, jo crec que no, que crec que hi ha alguna cosa molt valenta en continuar, doncs això, sent innocent, emocionant, en continuar seguint que et faci il·lusió les coses, segons que en continuar creient que la gent, encara que alguna vegada t'hagi fallat, doncs escolta, la cosa canvia, perquè sí, la vida et fa ser més prudent, aprens, et protegeixes, però hi ha una diferència molt gran entre madurar i deixar-te endurir del tot. Hi ha gent que després de tot encara conserva una mirada una mica innocent cap a algunes coses, cap a l'amor, cap a les amistats, cap als petits gestos, i això és molt bonic, escolta, perquè al final la gent que encara s'emociona, que encara confia, que encara s'il·lusiona, és la que manté viva una part molt important d'ella mateixa. I sí, pot ser a manera... A vegades et fa més vulnerable, però també et fa viure les coses d'una manera més intensa, més real. Així que...

hauríem de ser feliços, doncs per això, per seguir sent una mica innocents en algunes coses, perquè en un món on tothom vol semblar tan dur constantment, doncs conservar una miqueta de tendresa també és una forma de resistència.

0: Per cert, estareu d'acord amb mi que la música de Queen és una meravella.
1: Oh, quina meravella, quina meravella.
0: És una meravella. No. Jo crec que un dels millors concerts que s'ha vist mai a Cap Roig, eh?
2: Boníssims. Tom Chaplin i els seus, vaya temes que,
0: no.
2: que ens van deixar.
0: Puja. Com que ens van deixar?
2: No, que ens van deixar en aquest disc, dic. No, que ens van deixar... No, també et dic una cosa.
0: M'he perdut alguna cosa?
2: No, han tornat a fer una cosa similar, eh? En quant a, diguem-ne, rellevància, en quant a
0: també et dic una cosa. Tu treus un disc com aquest i et dona el que et dona... Jo tardaria un temps a tornar a treballar, eh? M'ho agafaria amb bastanta calma, eh?
2: No, però jo em quedo molt amb el que ha dit l'Ares, que perquè t'hagin fet mal alguna vegada a la vida, doncs escolta, que no sempre t'ha de passar el mateix. Has tenit també una mica d'esperança, no?
1: Clar.
2: I de dir, ostres, doncs vaig a tornar a confiar, perquè no sempre ha de passar igual.
1: Exacte.
0: Aquí és quan et posa precisament aquesta mentalitat i tornen.
1: Exacte. Sí. Això és el que et deia, sí. Però va, confiem.
0: Que no hauria de ser així, eh?
1: No hauria de ser així.
0: I després, a la tercera ja dius, confio i t'hi torno.
1: Torna a començar.
0: Bé, marca 2-0. D'aquí un minut arribem a un quart de 8 del matí. 13 de maig del 2026, tal dia com avui, però un 13 de maig del 1950...
2: Al circuit de Silverstone, al Regne Unit, es va realitzar la primera cursa de Fórmula 1.
3: El Gran Premi de Gran Bretaña de 1950 en el circuito de Silverstone, utilizando un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera prueba puntuable que contaba oficialmente para el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En esta prueba compitieron 21 pilotos de 9 nacionalidades diferentes.
0: I tal dia com avui, però del 1981...
2: El papa Joan Pau II va resultar ferit en un atemptat a la plaça de Sant Pere del Vaticà a mans del turc Ali Akka.
4: Poco después de las 5 de la tarde de aquel 13 de mayo de 1981, mientras el Papa recorre entre aplausos y saludos la plaza de San Pedro en su tradicional audiencia de los miércoles, una mano, o quizás fueron dos, se alza sobre la multitud y dispara dos tiros a bocajarro contra Juan Pablo II.
0: I el mateix dia, però del 2014.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fallar contra el cercador de Google i va recolzar el dret a l'oblit a internet. Sobre això en parlaven a Són 4 dies de Ràdio 4.
5: El 2014, d'un gallec que va denunciar Google precisament per això, no? Que hi havia dades que ell no volia que sortissin. I finalment va a la Unió Europea, li va donar raó a aquesta persona i van penalitzar Google conforme indemnitzessin aquesta persona i borressin totes les seves dades.
0: Gràcies, Montse. Deixeu-me que faci una primera connexió. Encara no és l'oficial, eh? Aquesta no és l'oficial, és una extraoficial. Ima, Sus, bon dia i bona sort.
6: Bona nit. O sigui, el programa no hi ha manera de fer-lo en una hora que a mi no m'emprenyi. O sigui, és pitjor... O sigui, això que estic fent avui és pitjor que l'àrea de 6 del dematí, mira el que et dic.
0: Per què?
6: O sigui, tinc tanta son... Bueno. Perquè aquí és la una de la matinada, o sigui, jo estigui amb el jet lag i tot, i és horrorós. O sigui, acabo d'aterrar pràcticament.
0: Molt bé.
6: I estic, que no sé ni l'hora que és.
0: A on estàs exactament?
6: Farem el que podrem.
0: A on estàs?
6: Farem el... Estic a Raleigh. North Carolina, Carolina del Norte, a mig de les muntanyes. És una cosa meravellosa, de veritat, us ho dic. Me venen ganes d'agafar-me un senyor americà, una senyora, i muntar-me un ranxo i quedar-me aquí a viure. I a més, he anat al súper i tot és molt barat. Bueno, després us ho explico.
1: Sí. Ah, sí. No se m'ha acut una millor manera de celebrar el teu aniversari. Felicitats.
0: Moltes felicitats. Perdona.
6: Gràcies, amores.
0: Abans ens preguntàvem, Ares, el teu aniversari què és? El dia 13 o el dia 12?
1: 13.
6: El dia 13.
0: El dia 13.
6: Jo el mateix dia que la Ingrid Teixidor.
1: Exacte. Tota la vida. Sí, no me n'oblido,
2: Per tant, ja és oficial.
6: El que passa és que jo vaig néixer a les 6:05 de la tarda, o sigui que encara queda estona, perquè jo, en el món paral·lel on neixo avui... doncs encara queda estona.
0: Home, si vols, et tornem a trucar a les 6 i 5.
6: No!
0: A les 6 i 5 de la tarda. Escolta, felicitats, de seguida parlem, eh?
6: Molt bé, fins ara. Aquí estic, em sentiu bé?
1: Sí, perfectament.
0: Se't sent molt bé, molt bé.
6: Sembla increïble, eh? No s'ha dit mai, això, eh?
0: La tecnologia...
6: Sembla que estigui aquí, eh?
0: No, és que sembla ben bé. És que et sento millor tu que l'Ares, eh? És una passada, això, és una passada.
6: Us he de dir que és molt divertit veure-ho amb el mòbil, perquè, a part d'escoltar la ràdio, us veia.
0: Molt
6: xulo, l'aplicació, us ho dic, és maco.
1: Que guai.
0: Clar que ho és. Aquí
6: és molt guai. Veus l'Ares arribant mig morta de fumar, perquè estaves fumant, que l'he vist. I després, perdoneu que m'ofego, que t'ofegues.
0: Sí.
6: Hòstia.
1: He pujat per les escales.
0: Vinga. Un quart i 3 minuts, de seguida ens hi posem amb la Ima. Escolteu això, que és molt interessant. Atenció, perquè les interrupcions a la feina, saps allò que... mira, que fas tu, que t'aixeques i marxes i després tornes?
1: Exacte.
0: Doncs que no s'hauria de fer, i menys pel que vas. Les interrupcions a la feina poden robar-te més de 25 minuts de concentració.
1: Ostres!
0: Estem parlant de Top Gun encara?
2: Oh, mira, és una mica l'estil, eh?
0: Sí, sí, és del pal. A veure, un estudi sobre comportament laboral revela que cada vegada que una persona és interrompuda mentre treballa, ja sigui per un missatge, una conversa o una notificació, el cervell necessita més de 25 minuts per recuperar completament el nivell de concentració inicial.
1: Ara, mira, a partir d'ara... Això té més a veure amb el mòbil, llavors, eh?
0: Va.
1: Home, no, jo que et molesto quan baixo a fumar. Tu no et molesto, al contrari, em molesteu vosaltres. Jo viuria baix, jo viuria en una terrassa treballant.
0: Però, tu mires el mòbil, no?
1: No, però això es refereix, no? Quan és, però és veritat, eh? Jo les vegades que dic a casa, per altres històries, eh? No, però allò de... He de fer això, si apago el mòbil, sóc més resolutiva.
2: I tant.
0: Bé, el problema no és només la interrupció en si, sinó el temps mental que es necessita per tornar a entrar en ritme.
1: Claro.
2: Mare meva.
0: Els experts asseguren que aquestes pauses constants fan baixar la productivitat, augmenten els errors i provoquen més cansament mental al final del dia. Per tant, quan estiguem fent una feina, fem-la i agotem el temps fins al final. Quan l'agotem...
2: Tornem a començar una altra cosa. Claro. Però és que 25 minuts és moltíssim, no?
0: Una
1: és molt,
2: per una trucada.
0: Depèn que tens un estudi, però és que dies enrere hi havia un altre estudi que dèiem que les pauses van bé per...
2: Sí. A veure, que es posin d'acord.
7: Resulta que si dorms, el cervell treballa el doble i pares un momentet i 25 minuts. No tens res, tu.
1: No té cap sentit res.
7: No,
0: és veritat. No et falta raó, és veritat.
7: Jo crec que era l'A.
1: L'A!
0: És un quart i cinc minuts de 8 al matí. Vinga, Montse, quina cançó hi posem?
2: Home, una que fa temps.
0: Entre nosaltres, cada vegada les cançonetes són més curtes, ja t'ho dic.
2: Sí? No, aquesta...
1: Jo ho noto.
2: No, però això passa, mira, és un debat, eh? Les cançons cada vegada són més curtes en general, al món de la música. Abans es feien cançons de 4 minuts
1: pues
2: a mitjana.
1: Posem les antigues, Montse.
2: Tenim un minutet més, com a mínim. No, ara no arriben amb prou feines als 3 minuts.
0: Perquè se'ls acaba el pressupost.
2: És veritat.
0: Arriba un moment que diu, pressupost fins aquí,
1: 3
0: minuts, pum, tall aquí.
2: No, ara posem-nos seriosos. Saps amb què té a veure? Amb la capacitat d'atenció de les persones. Abans l'estribillo, la tornada d'una cançó arribava quan passaven 45 segons o un minut, ara arriben els 20 segons, perquè si no la gent desconnecta. És que és molt fort, això, eh?
7: I 25 minuts per tornar-hi.
2: I 25 minuts i ja no tornes al
0: cap. I fins al cap de 25 minuts...
2: Exacte.
7: Quatre cançons.
2: Va, doncs comencem a escoltar els primers compassos d'aquesta cançó, que és veritat que hem sentit alguna vegada ja al programa, però per què no repetir, perquè és un dels grans temes de fa un parell d'anys, una revelació del món de la música, que es diu Lola Young, que ara ja és una estrella internacional, però en el seu moment ens va captivar per la seva veu i el seu talent. Gràcies a cançons com aquesta, Messi.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen sí. Els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Sí, Villanueva, no. Tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Anem als titulars de la premsa escrita aquesta hora al matí. Comencem per La Vanguardia.
7: Que avui titulen La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El periòdico avui destaca La Organització Mundial de la Salut descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El Mundo avui diu El pagador de Zapatero oculta a Miami gairebé 1 milió d'euros. El País diu Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasco electoral. El Diari Ara avui destaca Els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. El Diari ABC llegim Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desmesurat a l'ABC. La Razón avui destaca el pla del Consell General del Poder Judicial contra els narcos es va quedar a mitges.
6: Pel que fa a la premsa esportiva...
7: Referent a la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, el Diari Esport titula Real Esperpent.
6: I el Mundo Deportivo...
7: Delirant.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
8: USA Connection.
9: A mí me asusté.
6: Vinga, va, anem al USA Connection. Ara jo haig de dir, primer haig de dir Ima Sus, bon dia, tu has de dir bon dia i després entrem una...
10: Bon dia?
6: Sí, no, però quan t'ho digui jo, eh? Tornem a fer. És a dir, tirem la careta, eh?
10: Sí, sí, sí.
6: Després jo et diré bon dia i m'assús, tu has de dir bon dia, així com una mica yanqui, bon dia, i després,
10: vale.
6: I després entra a sintonia. Tornem-hi.
10: Vale.
8: USA Connection.
9: A mi m'assús.
6: I m'assús, bon dia.
10: Bon dia.
11: Hey, baby, què passó? No que jo era un vato.
6: Avui tenim a la Ima Sus a North Carolina, a Raleigh, que és una població molt maca entre muntanyes i on la Ima està buscant doncs una parella per muntar un ranxo i fer família, no? Seria això.
10: Perdona, no? m'agradaria tant. O sigui, l'altre dia vaig veure que el William Defoe s'havia anat a viure amb un amic seu i havia muntat una granja d'alpaques i ha dit, jo vull això a la meva vida. Vull una granja d'alpaques.
6: Doncs
10: de veritat, eh?
6: D'entrada, novament, felicitats en el dia del teu aniversari.
10: Gràcies, estimat.
6: Ho estàs celebrant a terres americanes. Vas dir que havies marxat amb un amic teu que treballa a la FIFA, no?
10: Tinc un amic meu que treballa aquí a la FIFA, però tampoc ho hem de dir gaire, això, eh? Aquí
6: sí,
10: ell,
6: sí.
10: Treballant. I jo vaig dir, aprofito i vinc a Rally, perquè ell té una reunió a Dallas i anirem amb cotxe. Llavors jo em foto el seu cotxe i l'acompanyo fins a Dallas. I això serà demà... I dimecres que ve ja estaria a Dallas i hauré passat per Tennessee, Arkansas, Oklahoma i Texas.
6: Toma!
10: Llavors serà un viatge amb cotxe molt guapo, que farem moltes coses, espero, perquè realment és molt guai el paisatge, perquè comences amb molta muntanya i et vas adentrant per Asheville, Nashville, Country, tota aquesta cosa friki. Passarem per Graceland, que és la casa de l'Elvis, i acabarem al ranxo dels Ewing. O sigui, aquest és el meu plan.
6: Vaja,
10: ja veurem què passa.
6: El que faria qualsevol...
10: No us explicaré.
6: El que faria qualsevol català un mes de maig, eh? Aquest seria
10: escolta,
6: el tema.
10: Molt bé, Soc autònoma. Si me'n puc anar de vacances ara, per què anar-me'n de vacances a l'agost?
6: Clar que sí.
12: Però nosaltres som també autònoms i no podem fer aquest viatge.
10: No ho sé.
6: Tu et fas...
10: Ai, la veritat és que sí, estic tan feliç. No. Però bueno, vaig seguir treballant, eh?
6: El que passa...
10: Vaig fer les meves cosetes.
6: El que passa és que l'Ares es fa mini vacances durant el programa.
12: Sí, Necessari.
10: I després tarda 25 minuts. No ets una conta, Badó, si després tarda 25 minuts a recuperar-se, doncs pues, aniràs tu aquí. Bueno, a punt, ja s'ha acabat el programa, m'entens?
6: Què ens vens a explicar?
10: no li acabo de trobar la cosa. Bueno, jo estic contenta aquí, estic lluny, o sigui, arribar fins a Rally no és fàcil, no és com agafar un vol i dir, me'n vaig a Nova York. No, no, no, és un pollastre guapo, eh? O sigui, has d'agafar un vol, anar fins a Dallas, si vols pagar un pastizal, vas directe, si no, fas escales. I un cop a Dallas, pues, t'esperes 4 o 5 hores i agafes un altre vol i te'n vas fins a Rally, que són 2 hores i mitja, 3. Tot això està molt bé si no hi ha storms, eh? Que és el que ens va passar a nosaltres. Que dius, que maco, per una persona com jo, que tinc una miqueta de por a l'avió, sempre m'ha fet molt de respecte, les coses com són. Ara ja no tant, però sempre m'ha fet molt de respecte.
9: Però tens un truco, tirar... tens un truco, digue-li a la gent el
10: bueno,
9: teu
10: truco. Bueno, sí, tranqui, Macini vino. Mano de santo. Mano de santo, eh? Que la gent diu, ai, l'alcohol em senta fatal quan volo. Dic, pues ell em senta de conya, tu com vols que et digui? Jo vaig deixar de veure, però vaig dir, aquesta no me la salto. Tenia els meus dubtes, eh? Perquè dic, hòstia, fa tant temps que no bec, que igual ara em senta fatal. Una botelleta de vi d'aquelles petitetes, saps què vull dir? Aquelles així... Vino malo, perquè, clar, als Estats Units el vino no esperis res, eh? Et
9: donen
10: una botelleta, un vino friqui. I, bueno, ho he intentat, eh? Però era un vol de dia... jo soc gran, eh? O sigui, faig 52 anys, estimats. Que són 25 al revés, però són 52. I ostres, ja costa, eh? Aguantar tantes hores. O sigui, vaig arribar a l'hotel 24 hores més tard. I quan vaig arribar... una habitació enorme, amb dos llits gegants, que estava jo sola, estic jo sola a l'habitació amb dos llits gegants per mi, que dius, però quina meravella, una dutxa enorme, tot és gran aquí, no? Tot és gran, Amèrica és great, eh? I de repente obro un calaix i dic, ai, què hi ha aquí? I em trobo The Book of Mormon i la Bíblia. Oh. I dius, bueno, estamos aquí, eh? Mira. Comencem bé. Us he de dir que jo he anat als Estats Units molts cops, i sempre em quedo amb la mateixa copla. És un país de vagos, és un país de vagos, la gent no camina. Tothom va amb cotxe. Però és que aquest cop he descobert algú que no havia vist mai. Bueno, havia vist a Benidorm, eh? Però no a Rally, a Carolina del Nord. Que és, a dintre dels supermercats, els carros, sabeu els carros del súper, no?
9: Sí.
10: Doncs n'hi ha que pots seure i van elèctrics. Com ho t'entires, amigo?
9: Ostres,
10: pues que tu agafes el carrer i tu te sentes i...
13: Això és un nivell, eh? Vale? Això és un nivell.
10: Però gratis, eh?
13: Ho compres,
10: gratis.
13: Això? Si jo faria carreres, no. Al supermercat.
10: Què penses que vaig fer jo, el primer que he fet? O sigui, posar-me a fer una carrera pel súper, jo com una boja, que tothom em mira, perquè, clar, aquí, mola de Rally, estàs tan aïllat que aquí no hi ha guiris, vale? I dius, qui vols ve aquí? Pues jo, eh? Però ningú més. Llavors, clar, la gent em mira, jo vaig fent vídeos allà amb el mòbil, jo em coneixeu, parlo baix, eh? Vull dir, soc una persona que no se'n veu. I clar, la penya em mira raro. I penso, per què em miren? I clar, evidentment, quan vaig arribar i vaig veure el carro aquest, vaig dir, per favor, grava-me. Sí, I vaig agafar el carro. Ja.
13: És de pagament, això, l'elèctric?
10: No, gratis.
13: És gratis.
10: No, és gratis, no, perquè són uns vagos,
13: a veure,
10: aquesta gent.
13: A parts temàtics, per exemple, n'hi han, però són de pagament. Pots anar amb el carro...
10: No, no, aquí gratis. I una cosa que m'ha deixat flipada, sí, he anat al típic súper enorme que hi ha aquí, que tenen de tot, aquests súpers que dius, per favor, que tenen roba, que tenen menjar, que tenen tot, tota la vida, que dius, vull una targeta d'aniversari, tens tres passillos de targetes d'aniversari, no? Aquesta cosa engegelada que tenen. I allà els carros són gratis, els que van amb rodes normals i els que van elèctrics.
13: Boníssim.
10: I dius, i la gent no es manga? Doncs pues no. Sí,
13: escolta,
10: però flipo, eh?
13: Ima, digue'm. Anirem seguint la pista durant aquests dies, ens vas explicant el que vas fent i res,
10: vale,
13: aprofita.
10: Jo celebraré el meu aniversari avui fent una barbacoa, perquè aquí és el culte total a la barbacoa i jo sóc molt d'integrar-me als puestos. I dius, què es menja aquí? I tothom m'ha dit, barbacoa, barbacoa. Dic, pues barbacoa, que farem aquesta nit?
13: Va
10: perfecte. Per celebrar els meus 25.
13: Em va perfecte que em passis el testimoni, perquè ara us explicarem com encendre bé una barbacoa.
2: Ah, això ho farem.
13: Amb el Joan.
10: En sèrio?
13: Sí, sí, de veritat, de veritat. Ima, gràcies i felicitats.
9: Felicitats. Adéu,
10: bonics.
13: Adéu, bona nit.
10: Bona nit.
7: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
13: Sabies que...
9: Hi ha persones que no poden imaginar imatges mentalment. És un fenomen que s'anomena afantàsia i fa que algunes persones no puguin veure, entre cometes, cares, paisatges o records dins la seva ment, encara que el recordin perfectament.
13: És dur, això, eh?
14: I curiós, eh?
13: És molt dur.
14: Curiós. Bueno, per aquesta gent entenc que, com que no han tampoc experimentat el fet de veure i doncs, visualitzar imatges,
13: no saben
14: tampoc no saben el que és, no?
13: No troben a faltar res.
9: També dic que jo em provoco la fantàsia aquesta, eh? Hi ha cares que millor no recordar, eh?
13: Exacte,
9: hi ha cares que millor no tornar a recordar mai més a la vida.
13: No, però sí que és veritat que, clar, no, no, poden projectar cap als records.
9: Clar, no es pot.
13: No tenen records de res.
9: No, no, no, no, no.
13: I sabies que...
9: Els pingüins proposen matrimoni amb pedres, és a dir, en algunes espècies el mascle busca una pedra especialment bonica per oferir-li a la femella com a inici del vincle.
14: Bueno, el pedrusco també va una mica per aquí,
9: sí,
14: no?
9: Sí, exacte. No, no, però és que
13: d'aquí ve el tema de l'anell i el pedrusco.
14: Dels pingüins.
13: I... Sí, no,
14: de
13: no,
14: les pedres dels pingüins.
13: Ho sabies o no?
14: Ni idea.
13: No, és mentida.
14: No?
13: Que sí, si no us poseu tendres amb els pingüins, eh? Ja us vaig explicar dies enrere.
14: No semblen, no són el que semblen.
13: Que els pingüins van de bon rotllo, però quan hi ha un penya assegat i volen, han de saltar l'aigua, sempre n'hi ha un amb l'aleta de darrere, pum, que et pica, et tira l'aigua. No, sí, et tira l'aigua per veure si hi ha taurons o no.
14: Tot i així
13: això ho hem explicat mil vegades. Sí, que cau i va nedant, crida des de baix, salteu i després salten tots. Però si es veu allà l'aleta, allà no salta ni el tato, eh? I sabies que...
9: Existeix una cascada submarina a Mauritius Underwater Waterfall. Hi ha un efecte visual espectacular que sembla una cascada sota l'oceà provocat pel moviment de sediments al fons marí.
13: I aquí ningú té res a dir, oi?
15: No.
9: No, la veritat que no.
13: I sabies que...
9: Hi ha arbres capaços de recordar sequeres passades. Alguns arbres modifiquen el seu comportament durant anys després d'haver patit falta d'aigua, com si conservessin memòria de l'estrès climàtic.
13: Gràcies, Ares.
9: A tu.
16: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
13: 13 de maig del 2026, el dia que ens llevem sabent que...
14: Nova jornada de vaga de docents que avui afectarà el Baix Llobregat i el Penedès. És la primera de les vagues territorials d'aquest cicle de mobilitzacions i que avui afectarà doncs, aquestes dues comarques, la qual cosa ja ha tingut les primeres afectacions al trànsit, perquè la B23 a Sant Joan d'Espí ha estat tallada per aquesta segona vaga de docents i arran d'aquest succés s'acumula doncs, un quilòmetre de cues. Tot plegat després que ahir es manifestessin a la plaça Sant Jaume de Barcelona en una jornada d'aturada general que va tenir un seguiment del 34,7% segons Educació i dels 70%, segons els sindicats convocants. Demà dijous, la convocatòria serà a Girona i Catalunya Central.
13: Mentrestant, l'OMS preveu més casos positius d'antivirus i aposta per allargar la quarantena fins al 21 de juny.
14: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reconegut que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus els propers dies i aposta per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. El pacient espanyol que ha donat positiu es troba aïllat a l'Hospital Gómez Ulla i continua amb símptomes lleus. La dona ingressada a Alacant ha donat negatiu a la tercera PCR i a partir d'ara es considera contacte. Mentrestant, a Zúric i a París s'està seqüenciant el virus per descartar que hi hagi una mutació que el faci més contagiós entre els humans.
13: 11 ferits en una explosió en un edifici al Poblenou de Barcelona.
14: 11 persones van resultar ferides ahir en una explosió de butà en un edifici del carrer Venero de Barcelona. Una d'elles va resultar ferida greu i una altra menys greu i van ser traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta de la mare i el fill menor d'edat que viuen al pis de l'incident. Segons bombers de Barcelona, l'explosió ha tingut lloc mentre la mare cuinava i ha afegit que no hi havia gas natural a l'edifici.
13: I Núria Parlon i Josep Lluís Trapero compareixen avui al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions en assemblees de docents.
14: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a 4:45 a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees de docents. Ho fan a petició d'Esquerra Republicana i Comuns.
13: I la Fiscalia demana 26 anys de presó per l'acusat de l'assassinat d'Helena Jubany.
14: El document que ha presentat la Fiscalia Provincial de Barcelona demana l'obertura de judici oral contra Santi la Iglesia, a qui atribueix un delicte d'assassinat amb alevosia i un delicte de detenció il·legal. Per aquests fets, el Ministeri Públic sol·licita una pena total de 26 anys de presó, 20 anys per l'assassinat i 6 anys per la detenció il·legal. També demana que l'acusat indemnitzi la família d'Helena Jubany amb un total de 600.000 euros.
13: I acabem. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca eleccions i denuncia una confabulació mediàtica.
14: El president del Real Madrid va comparèixer ahir en roda de premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del club i que es tornarà a presentar per defensar-lo d'una confabulació en contra seva, ha dit. Florentino Pérez, que no apareixia davant dels mitjans des del 2015, ha llançat una diatriba als mitjans de comunicació que, segons ell, volen controlar el Real Madrid.
13: Anem pel temps i trànsit. Comencem pel temps des d'AEMET. Juan Carlos Piña, bon dia.
17: Bon dia, què tal? Avui al terç oriental de Catalunya tenim el cel ennuvolat, a la resta de la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Això sí, esperam ruixats al terç oriental sense descartar que vagin amb tempesta, també precipitacions a la Vall d'Aran durant aquest matí que seran probables a la resta de la meitat nord també durant la tarda amb possibles nevades amb cotes pujant de 1.500 per damunt dels 1.800 metres durant la tarda. jornada. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixant, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent, i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i molt bon dia. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia, bona sort.
15: I doncs comencem la jornada d'avui dimecres ja amb un tall per les manifestacions del professorat. Ha estat a la B23, que està tallada a l'altura de Sant Just d'Esvern en tots dos sentits per aquestes manifestacions i deixa aturades en tota la seva via, precisament ja retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat i també des de Molins de Rei fins al Papiol. A l'A2 també a la via del costat hi ha retencions des de Vallejar fins a Cornellà en sentit Barcelona. A les vies costaneres com la C32 en sentit nord també hi ha retencions des de Viladecans durant 3 quilòmetres. Per altra banda, de moment no hi ha altres talls, però sí tenim diverses incidències actives. Tenim dos accidents a la AP7 durant aquesta matinada, un a l'altura de Vilafant, que ara mateix talla fins a dos carrils de circulació en sentit nord. L'altre accident ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, que ara mateix encara provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Tenim un tercer accident, concretament a la C32 a Alella, al vessant nord, que talla un carril en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa a les restes, a les retencions habituals, de moment tenim congestió també en tot el nus de la Trinitat, amb cues intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 per Santa Coloma de Gramenet, i que tot plegat de retruc deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt se suma molta intensitat de vehicles per la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Gràcies i molt bon dia.
16: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Vinga, Joan Valls, fot-li foc i mai millor dit, eh? Avui us ensenyarem com encendre una barbacoa, perquè, a veure, a priori sembla una cosa senzilla. Jo feia una cosa que no sé si em deien que era... Quan poses les pastilles aquestes d'encendre, sí. I a més el líquid, que n'hi ha un que és transparent i un altre que és com...
18: Com vermellós o groc.
6: Sí.
18: És que hi ha molts colors.
6: Jo és que li posava tot. Això afecta el sabor de...
18: Aviam, tot afecta. L'important és que es cremi molt ben cremat perquè no et contamini o no t'impregni els sabors, no?
6: Molt bé. Explica'm com s'ha d'encendre una barbacoa.
18: El més important, fiquem el carbó en forma piramidal o amb una pila i es fan 3 o 4 punts d'encesa. I això ens portarà uns 25, 30 minuts, 35 minuts a encendre-la.
12: El meu truco, que tinguis un secador que només utilitzis per les barbacoes... I li fotes a tota la vida. Aquest és el millor consell que pots pagar.
6: Gràcies, segueix l'Ares.
12: Dis-me que sí, no? Aquí on me veus, jo les calçotades les feia boníssimes, però les feia rapideta, a més, que allò cremi ràpid un secador.
18: Molt bé.
12: Que no hagis de tornar a guardar amb un calaix, això sí, perquè l'olor que li quedi al secador, mare de Déu.
6: És veritat.
14: No és per assecar-te el cabell després.
12: No pots. Ha de ser un especial per només fer...
6: Que t'equivoques i després agafes aquest.
12: Mare de Déu.
6: No, ja pots rentar el cap durant una setmana.
12: I segueix Lolo.
18: El que passa...
6: Gràcies,
18: que
6: Joan.
18: Doncs res, que vagi molt bé, eh?
6: Digues.
18: Doncs el tema és que depèn d'on facis la barbacoa no tens l'endoll, perquè que te'l puguem endollar.
14: Ah, és veritat.
12: Jo el busco.
18: A mi tot el cap. Bé, doncs l'important de tot això és que el carbó estigui ben encès. Quan està el carbó ben encès per començar a cuinar?
14: Com se sap això?
18: Quan està, es veu blanquinós, té com si fos tota una camisa blanca, que és la cendra, una microcapa de cendra, que està ben blanc. Llavors és el moment d'estendre aquella brasa i començar a cuinar el que més ens agradi. Que és importantíssim, perquè no podem oblidar-nos de que cuinar amb parts de carbons negres no és del tot beneficiari o beneficiós pel cos.
6: En seriós?
18: Sí, home, al final és tòxic, el carbó. Si està una part encesa i l'altra no... No és bona pel cos, això.
6: Ah, no ho sabia, això.
14: Jo tampoc. Llavors, clar, hem de ser conscients, hem de vigilar que tot estigui blanquinós,
18: que estigui ben encès. És molt important. I, a més, no ens deixarà anar una olor
14: estranya.
18: O un sabor a carbó.
14: Clar.
18: És com les pastilles. Hi ha les pastilles, hi ha les parafines, hi ha tot això. Però què és el millor? Pues, trossets de llenya, de pi, que són llenyes resinoses, que s'encenen molt bé. Avui dia es venen fustetes impregnades amb cera d'abella, que va molt bé, també per encendre, i no anar aquelles pastilles que impregnen tant sabó, que s'han de cremar superbé, perquè al final poden traslladar aquest aroma o gust o mal gust al producte.
13: És a dir, que si ho fas amb pastilles, a més, el carbó no està del tot cremat, quasi que és directe, millor que mengis un tros de carbó, no?
18: Disfrutaràs molt d'aquell entrecot, sí.
13: Joan, moltes gràcies.
18: A vosaltres.
13: Vinga, va, són 8:45. Anem a la carnassa que ahir ens va deixar, el que ara està sortint al canal 24 Hores de Televisió Espanyola. Florentino Pérez.
19: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
13: Florentino Pérez, que ha ofert una de les rodes de premsa més explosives dels últims anys, marcada pels atacs a la premsa, la defensa del seu mandat i l'anunci que tornarà a presentar-se a les eleccions del Real Madrid. El president blanc ha negat qualsevol opció de dimissió, ha assegurat que es troba perfectament de salut i ha denunciat una campanya per desestabilitzar el club. També ha atacat directament el diari, entre altres, però el que s'hi ha carnissat més, el diari ABC, com un dels mitjans més desestabilitzadors.
20: ¿Pero por qué le desprestigia todos los días? Una persona que se mete permanente. No, yo no ataco su trabajo, pero que me voy a dar de baja, me tengo que dar de baja del ABC. La gente se hace unas historias, se cree que lo que ellos escriben lo ve todo el mundo. Que me voy a dar de baja, me tengo que dar de baja del ABC. La gente se hace unas historias, se cree que lo que ellos escriben lo ve todo el mundo. Y yo...
13: Durant la compareixença, Florentino també ha carregat contra diversos mitjans, especialment l'ABC, i ha insistit que alguns periodistes intenten influir en la vida institucional del Madrid. Un altre dels temes protagonistes ha estat el cas Negreira. Florentino ha revelat que el Real Madrid prepara des de fa 2 anys un extens informe sobre l'escàndol arbitral per enviar-lo a la UEFA, deixant clar que el club passarà a l'atac en aquest assumpte.
20: Nos hemos encontrado también en el camino este último pues con un hecho que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia. Hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Es el mayor escándalo de la historia.
13: El Barça estudia mesures legals contra Florentino per les seves acusacions sobre el cas Negreira.
14: Sí, el Futbol Club Barcelona ha respost oficialment a les declaracions de Florentino Pérez i assegura que el seu departament jurídic està analitzant les acusacions fetes pel president del Real Madrid durant aquesta roda de premsa sobre el cas Negreira.
13: Doncs quan són 3:45 d'avui del matí, matem això. Avui se'n parlarà moltíssim i en parlarem també en aquesta casa. Recte final. I avui toca...
12: Home!
14: Home!
13: Home! El bo del Wonder.
14: El bo de l'Stevie Wonder, que avui fa 76 anys. Una de les veus de referència des que va començar ben jovenet, que era un nen a la Motown, fins avui dia.
13: Això és música a primera hora, discoteca de...
12: Boníssim.
13: De moqueta. Que s'impregnava l'olor de tabac.
12: De tot.
13: Però que li posaven aquell ambientador...
18: Que
12: era... Que ho empitjorava més encara.
13: Sí, senyor.
12: Literal.
13: Que feia una mescla que dius...
14: Sí, senyor. Això va sonar als anys 80 i és una de les seves cançons més importants d'aquesta etapa. I Since You Love Me també ho va ser en aquesta època, Part-Time Lover. Èpoques, una als 60-70 més soul i després una miqueta més amb so dels 80 com aquesta que és característica.
13: Això va comprar, és que ara me'n recordo, el meu germà va comprar el vinil, la discos track amateur, posàvem a casa el dissabte al matí, això.
14: Imagina, també sonava intensament You are the sunshine of my love. The sunshine
13: of my life. Que gran que és Stevie Wonder, eh?
14: Uau, és que m'ha costat triar 5, eh? Triar 5, però podien haver estat moltíssimes més. I just called to say I love you.

0: I també, una de les meves preferides també, és aquesta Superstition.
1: I amb aquesta marxem. Montse, gràcies.
0: A tu, bon dia i bona sort.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Joan. Gràcies.
2: Fins demà, Catalunya.
1: Gràcies, Ima, des de la distància. Gràcies a tota l'audiència. Demà prometem que estarem aquí a les 6 del matí. Què prometem? Ho intentarem. Però segur que hi serem. Com a mínim ho intentarem. A les 6 demà tornem, com si cada dia fos estiu, des del Bon Dia i Bona Sort. Us deixem amb la Gemma Nierga i el Cafè Idees. Emília, bon dia i bona sort.

Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees. Una forta tempesta va travessar Catalunya ahir a la tarda. Xàfecs i tronades que van posar fi a una jornada marcada per la vaga general dels mestres. 400 euros més a la seva nòmina. Aquest és el preu que els sindicats han posat per acabar amb les protestes. La consellera Niubó ja ha dit que no és viable, un punt de partida amb poques expectatives per la reunió de demà entre el sector educatiu i el govern de la Generalitat. A Madrid, la tempesta va ser una altra i té nom i cognoms. Florentino Pérez convoca eleccions a la presidència del Reial Madrid en una roda de premsa històrica i esperpèntica. Vam veure com un dels homes més poderosos del país es posava en evidència, amb atacs als mitjans de comunicació i als periodistes, fent comentaris masclistes i una afirmació greu, que el Barça ha robat 7 lligues al Madrid pagant als àrbitres. De nou, Negreira. Comencem.

0: L'OMS assegura que el risc per la salut global segueix sent baix i confirma 10 casos d'antivirus. El que més preocupa és la pacient francesa, que segueix molt greu a la UCI i amb respiració assistida. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. I sobre la data d'inici del brot, ara l'Organització Mundial de la Salut el situa el 10 de maig, quan Londius va desembarcar a Tenerife. Així doncs, el dia 0 es retrassa i l'aïllament s'allarga fins al 21 de juny. Aquí a Espanya, el viatger positiu d'antivirus segueix amb símptomes lleus a l'Hospital Gómez d'Ulla. Respecte a les quarantenes, cada país al que han estat traslladats els passatgers del creuer està dissenyant el seu propi protocol. Per exemple, els Països Baixos permeten que la quarantena es faci a casa. A França, en canvi, les mesures són més estrictes, com aquí a Espanya.
0: L'OMS volia que el desembarcament i les repatriacions es fessin amb garanties i per això va triar un port espanyol. Ho ha explicat el director de l'organització després de la reunió amb el president del govern.
1: Pedro Sánchez, Gemma, i el director de l'OMS qualifiquen l'evacuació de Londius d'èxit. El president del govern defensa que Espanya tenia la responsabilitat legal i l'obligació moral d'acollir el creuer i retreu, sense anomenar el Partit Popular, aquells que van optar per l'ambigüitat. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, alerta que podria haver més casos.
2: Era nuestra responsabilidad legal. Es nuestra obligación moral. Debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Necesitamos, por tanto, más ciencia y más conciencia, y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo.
3: Very proud of Spain. Molt orgullós d'Espanya. Espero que altres països hagin après d'això. Degut al llarg període d'incubació del virus, és possible que veiem més casos en les properes setmanes.
1: L'intercanvi de retrets entre governs ha escalat i ara Moncloa i el govern de Canàries s'acusen un de mentir i l'altre d'amagar informació. El president canari diu que la ministra els va ocultar que hi havia contagiats al vaixell. Pedro Manuel Sanginés, de Coalició Canària, parla de deslleialtat. Des del PP, Elias Bendodo, i també des de Vox, asseguren que l'executiu fa servir l'antivirus per tapar la corrupció, mentre la ministra de Sanitat defensa el paper del govern i acusa l'executiu canari d'intentar boicotejar el dispositiu.
4: Ha quedado demostrado y acreditado que tanto usted como el ministro de Canarias, Víctor Torres, ocultaron información. Y eso es una deslealtad intolerable.
5: Hemos pedido información y, evidentemente, explicaciones. Las primeras, ¿por qué tuvo que venir a Canarias y no se quedó en Cabo Verde? Esto le permite a Pedro Sánchez hablar de esto y no de lo que tiene encima, de la corrupción que le rodea.
6: Las palabras legal y moral en la boca de Sánchez son palabras que se ensucian, se agarra a una epidemia, a cualquier cosa con tal de que no se hable de la corrupción y de la muerte que ha traído su gobierno.
7: Y lo siento mucho si ustedes no están orgullosos, porque medio mundo está orgulloso de nuestra actuación.
8: Lo que no vamos a olvidar es quienes han intentado boicotear la operación.
7: Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado, y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase.
9: Quan no hi ha una mobilitat per part del govern, el que ens veiem obligat és tornar a sortir al carrer.
10: Jo no tinc dret a una jubilació digna, no sé quan em podré jubilar.
11: Et sents sol, no pots atendre la magnitud que tens a l'aula.
12: Estem lluitant en contra de la precarització, no? La precarització de l'educació pública.
13: Volem un país on els centres educatius no s'hi enviï policia, sinó que s'hi enviïn recursos socials.
0: Són les veus dels mestres, els protagonistes de la primera vaga educativa convocada a tota Catalunya de les 17 mobilitzacions que hi ha previstes aquest mes. Reclamen millores salarials, una baixada de les ràtios i més recursos per l'escola inclusiva.
14: Del màxim al mínim que ells proposen ells, hi ha un intermig.
15: Quin és aquest intermig?
14: Un intermig seria, per exemple, un 50% del que es demana, entre un 40 i un 50, buscant la fórmula...
15: Que això, perquè la gent, diguem, perquè la gent ho entengui, de quants diners
14: estan parlant? Entre 400 i 500 euros podríem parlar.
16: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions.
1: Ara sentíem la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, que mantenen el pols per renegociar un augment salarial. Mentrestant, continuen les mobilitzacions de docents amb les vagues territorials. Avui És el torn del Baix Llobregat i el Penedès, que aquest matí tallen la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal a Esplugues. Les crides dels sindicats per reprendre les converses arriben en un moment especialment tens amb el govern després de les infiltracions de Mossos a assemblees de mestres. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixeran avui a la tarda al Parlament per donar explicacions. Les explicacions del govern no convencen ni oposició ni socis d'investidura. Els primers demanen el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els segons es fixen en el malestar del professorat, però també en la infiltració dels Mossos.
17: El govern està enrocat, no vol escoltar certs sindicats i creiem que això ha de ser fonamental. Nosaltres hem demanat aquest cessament per la falta de lideratge, per la falta d'ambició i per posar excuses quan el col·lectiu docent el que reclama és tornar a aquesta taula de negociació.
0: Salvador Illa també ha parlat de les vagues de mestres en el seu viatge per als Estats Units. El president confia que la reunió de dijous desencalli el conflicte, però defensa l'acord signat amb Comissions i amb la UGT.
18: Mai hi havia hagut un compromís de tanta inversió de recursos en l'àmbit de l'educació. No? En aquest sentit, la consellera ha donat també les explicacions i dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
1: Com deia Milla, està a viatjar a Califòrnia per explorar aliances tecnològiques a Silicon Valley i de cooperació contra el canvi climàtic. Ens ho explica des de San Francisco la Iliana Viera.
19: Aquest estat de Califòrnia és soci imprescindible per Catalunya en ciència, en tecnologia, en innovació, i per això aquest viatge entronca de ple amb un dels reptes de l'executiu de Salvador Illa, que és el de fer de Catalunya una de les regions més innovadores d'Europa. La primera parada platform d'aquest viatge és la visita que fa el president aquest dimecres a Silicon Valley. Allà Salvador Illa es trobarà amb empresaris que ocupen els càrrecs directius, també amb empreses tecnològiques punteres i amb la comunitat educativa de la prestigiosa Universitat de Stanford, tot encaminat a plantar la llavor per futures col·laboracions. Una agenda intensa aquí a San Francisco, on també busca reforçar els lligams polítics amb aquest estat, que és un estat amic, que és símbol de l'oposició a les polítiques de Donald Trump. Catalunya i Califòrnia, que comparteixen, per tant, una visió del món i que amb aquest viatge es vol reforçar l'agermanament que les dues van signar ara fa 40 anys.
0: La ministra d'Habitatge obre la porta a activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts. És un intent del govern de reactivar la negociació per a la pròrroga de lloguers que Junts va tombar al Congrés.
20: El gobierno puede asumir ese coste que en definitiva es la no recaudación, porque al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler y yo digo, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: Els comuns s'obren a avaluar la proposta per tal que tiri endavant la pròrroga del lloguer. En canvi, des d'Esquerra aposten per impostos a la compra especulativa. A mitjans del mes d'abril, en paral·lel al rebuig de la pròrroga dels lloguers, Junts va presentar una proposició no de llei amb mesures que incorporaven deduccions del 15% tant per a la compra d'habitatge habitual com pel lloguer.
0: I en el judici per la fortuna oculta dels Pujol, la Fiscalia manté les peticions de penes d'entre 8 i 29 anys de presó en el seu informe final. Ho justifica perquè diu que la família actuava com una organització criminal.
1: El fiscal defensa que cada membre de la família tenia el seu rol i que Jordi Pujol, tot i estar exonerat de la causa, era el cap de la cúpula. Assegura que tenien un sistema sofisticat per ocultar i blanquejar capital i que van ingressar quantitats multimilionàries a Andorra sense poder-les justificar. Uns diners que, segons el fiscal Fernando Bermejo, no provenien de la deixa, sinó de comissions il·legals. Bermejo descarta que la causa sigui una persecució ideològica.
21: El análisis del caso Pujol
2: obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Ingresos constantes, en metálico, en cifras redondas, sin justificación económica, siempre realizados por la misma persona. Todos ellos abren cuentas en Andorra, reciben fondos ciditos, los cierran. Como he dicho, hay simultaneidad y la simultaneidad no es un hábito familiar, es un mecanismo de organización criminal.
0: I un altre judici mediàtic, el del cas Montoro, va arrencar ahir a Tarragona. El jutge investiga si empreses del sector del gas van fer pagaments al despatx de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a canvi d'impulsar lleis que les afavorissin fiscalment. Hi ha 35 investigats.
21: Els primers investigats s'han negat a declarar. Els seus advocats demanen que el cas passi a l'Audiència Nacional, ja que consideren que el jutge no és competent. El magistrat investiga si Montoro i el seu equip del Ministeri lideraven una organització que hauria creat una xarxa d'influències. Es tractaria d'un entramat que impulsava la modificació de lleis i reglaments per beneficiar les 9 empreses investigades. A canvi, apunta el jutge, les companyies pagaven al despatx d'advocats fundat per Montoro.
1: En el cas del crim de l'Helena Jubany, la Fiscalia i la família demanen 26 anys de presó pels sospitós principals Santi Laiglesia. L'acusen d'assassinat i detenció il·legal. El Ministeri Públic considera que el 2 de desembre de 2001 l'acusat l'hauria drogat, pujat al terrat i l'hauria llançat des de dalt. O en tot cas no va impedir que ho fessin altres persones. Com la Fiscalia, l'acusació particular demanen l'arxiu per Xavi Jiménez, l'altre investigat.
0: I avui també us expliquem que el Suprem estableix que només els interins que han superat oposicions poden ser fixos. La sentència considera que, si no, s'ignoraria el principi d'igualtat i seria un perjudici per la resta de ciutadans que volguessin accedir a la plaça.
1: L'alt tribunal estableix aquest criteri jurídic per l'abús de la temporalitat de l'ocupació pública. A més, per reparar aquest excés, considera que haurà d'abonar-se una indemnització conforme als criteris del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Qui no hagi superat aquest procediment d'accés no podrà adquirir la condició de fixesa perquè, segons falla el Suprem, vulneraria la Constitució espanyola i l'estat bàsic del treballador públic.
0: Una de cada tres estafes financeres són suplantacions d'identitat. Aquesta és la conclusió d'un estudi del Col·legi d'Economistes de Catalunya que posa el focus en les notícies falses del món de l'economia i de l'empresa. Per saber com es poden preveure aquestes estafes, saludem el president de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes, Víctor Botini. Senyor Botini, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Diuen que les principals estafes financeres són suplantar l'identitat. Com es fa això? Quines són aquestes identitats que els estafadors utilitzen per apropar-se a les víctimes?
22: Efectivament, l'estudi ha aconseguit concretar una mostra qualitativa de 100 fakes durant un treball d'un any, durant el 2025, i la principal mentida, la principal falsedat que hem identificat és la suplantació de personalitats. Quan parlem de suplantació de personalitats, estem parlant de personatges, com us podeu imaginar, notoris, coneguts dins de l'àmbit de l'economia. De fet, amb un 45,5% estem parlant de personatges de perfil físic. Estem parlant de Daniel Lacalle, Xavier Salamartí, Marc Vidal. En aquest cas és la part més rellevant dins de la suplantació, aquest 33% que anunciaves, de suplantació de personalitat.

0: que el que fan, principalment, a tall d'exemple, perquè els televidents entenguin de què estem parlant, doncs un anunci a Instagram d'un dels economistes de perfil nacional i internacional més important com el Daniel Lacalle, surt amb un reel, amb un vídeo, anunciant unes inversions que aportaran uns increments i uns rendiments importantíssims i es basa en un grup de WhatsApp, és a dir, anunci d'Instagram i un grup de WhatsApp invitant a la gent a que inverteixi diners amb el que és aquest grup d'inversió.
1: Senyor Botiri, com ho podem prevenir tot això? Quines mesures podem prendre?
0: Bé, aquí el més important des del Col·legi d'Economistes a Catalunya, el que creiem, i ahir ho vam explicar per activa i per passiva, és que hem d'activar l'esperit crític. En definitiva, avui en dia tota la informació que corre per internet, que corre per als mitjans telemàtics, l'hem de posar en dubte. Penseu que hi ha estadístiques com del líder investigador de mercats, que és Ipsos, que anuncia que, i aquesta és una estadística recent, ho van publicar a finals d'abril, que amb un 56% dels casos, perdoneu, aquesta és una estadística d'Ofcon, amb un 56% dels casos, la informació que corre a través dels mitjans de comunicació digitals, a través de les xarxes socials, podria ser falsa, enganyosa. Perquè també, deixa'm fer un apunt abans d'entrar...
1: Sí, molt breu, Víctor, sí. Sisplau. Endavant.
0: Sí. El que volia dir és que és important també matisar que hi ha la informació 100% falsa i després hi ha el consell inexacte, que des del nostre punt de vista fa més mal el consell inexacte que la informació 100% falsa, perquè amb la inexacta la gent hi cau. Anem a les propostes. Esperit crític, activar l'esperit crític, i això passa per desconfiar amb la informació que corre per internet i els mitjans telemàtics, i nosaltres el que proposem és que la gent, abans d'invertir, per exemple, en plataformes d'inversió, es connectin amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors a la seva web i que mirin els llistats d'empreses no autoritzades, per exemple, amb el que és la compra-venda d'actius financers i de criptoactius. Aquesta és una primera recomanació. Després, que la gent entri a webs com Rankia o Trustpilot, que et donen opinions sobre les empreses, sobretot això en matèria d'inversió.
1: En definitiva, que hem de tenir un esperit molt crític, Víctor Botini. Se m'acaba el temps i entenc que el tema és enorme, té una gran amplitud. Però sobretot, potenciar l'esperit crític, aquest és el missatge amb el que em quedo. Víctor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí, president de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Gràcies, molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: I amb les pluges d'ahir la tarda, el cabal del riu Ter a Sant Joan de les Abadeses va arribar pràcticament als 36 metres cúbics per segon. Durant la nit ha baixat i ara en porta 20.
2: I Protecció Civil, Gemma, insisteix que cal vigilar les zones properes al riu Ter, com els camins fluvials, platges, accessos a lleres i creuaments a nivell. L'episodi de tempestes del vespre ha deixat un centenar d'incidents i pedregades considerables a Mollerussa o Torres de Segre i pluges fortes a Montserrat, al Ripollès o al Vallès.
1: I una explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou de Barcelona provoca 11 ferits. Us ho expliquem ara en un format de notícies breus.
3: Una mare i el seu fill han resultat ferits greus per cremades en una explosió en un edifici del Poble Nou de Barcelona, tot i que no estem per les seves vides. Segons els bombers, el foc s'hauria originat per l'explosió d'una bombona de butà mentre la dona cuinava. L'incident ha deixat 3 pisos inhabitables i ha obligat a desallotjar l'edifici. Els veïns han pogut tornar a casa seva després de descartar-se danys estructurals, tot i que continuen sense llum ni aigua.
4: El govern ha aprovat mantenir el val escolar de 60 euros de cara al proper curs, una ajuda que beneficiarà més de 800.000 alumnes de primària i secundària. Seran 2 vals de 30 euros cadascun. Les famílies podran fer-lo servir per comprar material escolar o cedir-los als centres educatius per fer-ne la compra conjunta. Enguany, el val s'activarà de forma digital.
5: L'única cosa important quan parlem de l'Iran és que no poden tenir una arma nuclear. No penso en la situació financera dels americans. No penso en ningú. Penso només en una cosa. L'Iran no pot tenir una arma nuclear. I prou.

0: Quan pensa en la guerra, Trump admet que no té en compte la situació econòmica dels americans i ho diu just quan la inflació dels Estats Units registra la pitjor xifra dels últims 3 anys, un 3,8%, marcat sobretot per l'encariment de la benzina.
1: I precisament, Gemma, amb la guerra de l'Iran i l'economia com a taló de fons, Trump arriba avui a la Xina per reunir-se amb el president Xi Jinping, a qui considera un bon amic. Sobre la taula, altres temes rellevants i delicats en la relació entre Pequín i Washington, com el creixement de l'armament nuclear xinès, el suport dels Estats Units a Taiwan, els aranzels i la competència en intel·ligència artificial. I per llimar les rivalitats comercials i facilitar l'entrada al mercat xinès, 16 executius de grans empreses nord-americanes acompanyaran Trump a Pequín. Entre ells, el seu exassessor i director executiu de Tesla, Elon Musk, i Tim Cook, CEO, sortint d'Apple. Els dos participaran directament de la trobada entre Trump i Xi Jinping. El director del gegant de xips Nvidia s'ha sumat a l'última hora a l'expedició. La Comissió Europea torna a plantejar una missió naval a l'estret d'Hormuz per protegir els vaixells. Ho ha confirmat la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, després d'una reunió amb els 27 ministres de defensa de la Unió. Kallas defensa que la missió al Mar Roig podria ampliar les seves funcions quan les condicions de seguretat ho permetin. Els ministres d'Exteriors ja van rebutjar aquesta proposta al març.
0: El Departament Legal del Barça analitza les declaracions del president del Real Madrid ahir a la tarda, Florentino Pérez, que va assegurar, entre d'altres coses, que els blancs tenen 7 lligues de menys perquè els hi van robar pel cas Negreira.
1: Com diu Gemma, el club blaugrana no descarta emprendre accions legals. Florentino Pérez no només va carregar contra el Barça en una compareixença en què va anunciar la convocatòria d'eleccions al Madrid, a les quals es tornarà a presentar, el president blanc va reiterar que no pensa dimitir malgrat les mentides que segures diuen sobre ell. Va acusar una part de la premsa d'inventar-se notícies com, per exemple, que està greument malalt per desacreditar-lo.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. El Barça siempre sale beneficiado. Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid.
0: El Barça, ja com a campió de Lliga, juga aquesta nit al camp de l'Alavés sense el sancionat Rafinha.
1: Amb els deures fets, el Barça té com a únic al·licient guanyar per igualar la Lliga dels 100 punts de Tito Vilanova. Del partit n'estaran molt pendents també el Girona i l'Espanyol, perquè l'Alavés és un dels equips implicats en la lluita per la permanència. A la prèvia del partit de Vitoria, Hansi Flick va confirmar la seva renovació fins al 2028 amb opció a un any més.
3: Continuaré fins al 2028 i després ja veurem. Si tot va bé, podem decidir continuar un any més. El club té dret, jo també, i crec que és un bon acord.
0: La jornada intersemanal de Lliga va començar ahir amb la victòria del Llevant davant el Celta per 2-3, que deixa provisionalment el Girona en posicions de descens. Els de Mitchell juguen dijous contra la Reial Societat.
1: El resultat també perjudica l'Espanyol, que té els mateixos punts que el Girona i que necessitarà superar aquesta tarda l'Atlètic Club, precisament l'últim equip al que va guanyar ja fa 5 mesos. Per al partit d'avui, el club prepara un mosaic amb el lema Fe, Valor i Honor. A la prèvia, Manolo González parlava del seu futur amb l'arribada de Monchi, el nou director esportiu.
4: Estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera. Quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això.
0: El pivot txec Jan Veselý ha anunciat la seva retirada del bàsquet professional a final de temporada. Les últimes 4 les ha passat al Barça.
1: I a la Lliga ACB, el Baxi Manresa s'embutxaca el derbi amb el bàsquet Girona-Fontajau després d'una gran remuntada a l'últim quart. Els vegencs, que a falta de 3 minuts perdien de 7 punts, van acabar guanyant per 74-79. El més destacat va ser Ferran Bassas amb 21 punts i 4 assistències. Els dos equips empaten ara a 13 victòries en la batalla per les posicions europees. I avui, buscant l'accés a la final a 4 a l'Eurolliga, Caixa o Faixa pel València de Pedro Martínez, que rep el Panathinaikos a l'últim partit dels quarts de final.
0: Una nova versió de la icònica obra del dramaturg alemany Fassbinder, Les amargues làgrimes de Petra von Kant, arriba al Teatre Romea de Barcelona.
1: L'espectacle, versionat i dirigit per Raquel Camacho, recrea la relació d'amor tòxic entre Petra, una dissenyadora d'èxit, i la Karin, una jove oportunista d'origen humil a qui li promet ser una model internacional. El repartiment de l'obra íntegrament femení està encapçalat per l'actriu Anna Torrent. L'obra es podrà veure fins al 24 de maig al Romea de Barcelona. I el nou Teatre del Raval va obrir ahir a la nit les seves portes després de la reforma integral que l'ha convertit en un espai modern amb dues sales. L'espectacle, encarregat de donar el tret de sortida de la temporada, ha estat Federico García, un muntatge multidisciplinari centrat en la vida i l'obra de Federico García Lorca a través de la paraula, el cant i la dansa, i que es podrà gaudir fins al 26 de juliol. La peça es va estrenar fa 10 anys al Festival Grec i està escrita conjuntament per l'actor i director Pep Tosar i també per l'actriu i dramaturg Turga Evelyn Arevalo, que són els actuals directors artístics del teatre. Zapatos entre volantes de blonda, la mayor abre sus ojos y
0: la menor los entorna. I anem amb el temps. Sergi Lores, hola, bon dia. Després de les tempestes fortes que van tenir ahir, avui les tornarem a repetir?
5: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, tornarem a tenir alguns arruixats, però menys intensos i menys extensos que els que vam tenir. I, de fet, avui és dia 13 de maig, dia de Sant Pere, i ja sabeu què diu el refranyer. Si plou per Sant Pere regalat, plou 40 dies de comptat. Veurem on acabarà plovent durant el dia d'avui. De seguida, però abans comencem amb algunes imatges que ens denoten que encara a hores d'ara tenim alguns núvols cap a les comarques del nord-est, on el cel fins i tot està una miqueta ennuvolat. També es formen extensos bancs de boira cap a moltes afondalades de l'interior després de les nuvolades, dels cumulonimbus, de les potents tempestes que ahir van afectar molts indrets de Catalunya, però sobretot cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona, també cap a la Pirineu Oriental i especialment cap a molts sectors del litoral i del prelitoral de Barcelona, on puntualment hi van haver algunes inundacions. Potents tempestes que van avançar fins a la costa, on es va fotografiar aquest cumulonimbus, doncs amb aquest Arcus ben delimitat al seu darrere amb aquesta cortina de precipitació que avançava ràpidament, i el que es va fer viral ahir va ser la potent calamarsada que, per exemple, va caure cap a molts barris de la ciutat de Barcelona, on va quedar tot ben emblanquinat. És el cas, per exemple, de Sants, on fins i tot s'hi amuntonaven aquestes grans acumulacions de calamarsa. Calamarsa barrejada també amb pedra menuda i aigua, la que va caure en alguns indrets de les comarques de Ponent. Haurem d'estar pendents del balanç que es pugui fer i de les afectacions que hi pugui haver en alguns camps d'aquesta zona, i també molt aparell elèctric. S'hi van comptabilitzar més de 8.000 descàrregues elèctriques a tota Catalunya. Una tongada d'aiguats i tempestes que va escombrar pràcticament tot el territori. Allà on més hi va ploure, i sobretot cap a les comarques de la Pirineu més oriental, cap a l'Empordà, també cap a sectors del litoral i prelitoral central, punts del Prepirineu on s'hi van acumular quantitats a més de 30-50 litres per metre quadrat, a la resta quantitats de 5 a més de 20 litres per metre quadrat. Aquest dematí l'ambient és més fresc que no pas ahir, per tant cal sortir de casa abrigadets. Tenim valors de fins a 5 graus sota zero a alta muntanya, a l'interior entre els 5 i els 10 graus, i a la costa entre els 10 i els 15 graus. La inestabilitat d'ahir s'ha allunyat de nit i matinada, a hores d'ara s'imposa aquesta calma, però amb núvols cap a les comarques del nord-est, i es manté encara aquest aire fred en alçada que va regenerant algunes línies d'inestabilitat com la que avui afectarà el nord de Catalunya. Així doncs, amb aquestes condicions esperem un matí amb bancs de boira cap a l'interior, amb sol, però amb nuvolades en àrees del Pirineu, sobretot cap a les comarques del nord-est, on localment el cel quedarà força ennuvolat i amb possibilitat d'algun ruixat dispers. De fet, durant la tarda creixeran més nuvolades, que novament deixaran ruixats localment intensos i amb alguna tempesta i calamarsa a punts del Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques gironines. En canvi, a la resta continuarem amb sol, combinat amb alguns núvols alts i mitjancs. Tenim avisos activats a hores d'ara per vent cap a pel sud de Catalunya, també per mala marca per l'Empordà. De fet, les ratxes puntualment han superat els 80-90 km per hora de mestral, de nit i matinada, un vent, però, que tendirà a perdent intensitat a mesura que vagi avançant el dia d'avui. La temperatura baixa cap al nord, puja, en canvi, cap al Camp de Tarragona, per tant, cap a Ponent i cap al sud assolirem els 20 a 25 graus, en canvi, cap al Pirineu i comarques del nord-est, les màximes amb prou feines passaran dels 17 a 21 graus, per tant, aquí temperatures a Gemma fresqueta fins i tot inferiors a les habituals per l'època.
0: Sergi, per tant, es confirma la notable refrescada pels pròxims dies?
5: Doncs sí, de fet, aquests pròxims dies haureu de treure les jaquetes i fins i tot una miqueta gruixudes, perquè les temperatures baixaran i de valent, especialment durant les nits i matinades d'aquest divendres i especialment les del cap de setmana, quan tocaran fons amb valors per sota dels 0 graus al Pirineu, on hi haurà glaçades. Cap a l'interior es quedaran al voltant dels 5 a 8 graus i cap a la costa entorn als 10 graus de temperatura. De dia també notarem aquest descens tèrmic, no tant demà, però sí de cara a aquest pròxim divendres, quan en general es quedaran les màximes entre els 15 i els 20 graus. Penseu que divendres tindrem temperatures entre 3 i 8 graus inferiors a les habituals per l'època. De cara al cap de setmana, però, la temperatura tendirà a recuperar-se lentament i ja de cara a diumenge fins i tot cap a Ponent i cap al sud acabarem assolint els 25 graus. Tot plegat encara amb ruixats pràcticament a diari, demà cap a les comarques del nord-est, també divendres a molts punts al nord i est de Catalunya i amb nevades al Pirineu per sota dels 1.500 metres alçada. De cara al cap de setmana, però, aquesta inestabilitat tendiria a anar perdent extensió i intensitat i hem de pensar que de cara ja a la setmana que ve aquesta situació de temps canviant insegur sembla que ja no ens acompanyarà, Gemma, amb l'arribada de les altes pressions que ens portarien, previsiblement, un temps força més estable a tot arreu.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Les 8 i 22 anem a la lectura de la premsa. Patrícia Massés, bon dia.
6: Bon dia.
0: Després de la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, avui tots hem arribat dient què diu el diari ABC, perquè déu-n'hi-do la carregada que va fer contra aquest diari i també contra molts periodistes. Què diu l'ABC?
6: L'ABC, com no podia ser d'una altra manera, li dedica tota la portada a parlar d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez i el veiem a ell amb una fotografia amb molta intenció, assenyalant directament a càmera. Sí, sí, és una fotografia amb molta, molta intenció. L'ABC precisament va ser el diari més criticat ahir pel president del Madrid, titulant Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a ABC i també hem volgut llegir un article del seu director, de Julián Quirós, que titula ABC i Florentino Pérez i explica tota la relació que ell té amb el president del Real Madrid. Diu que té molt poder, que posa i treu periodistes i que això té una mica de veritat i una mica de llegenda. Sobre la relació que té ell, diu que va ser una de les primeres persones que el va felicitar quan el van anomenar director de l'ABC i que fins i tot van arribar a prendre un cafè, però que va arribar un moment en el que ells van treure una informació que el president del Real Madrid no li va agradar, ell va intentar que la canviessin, Quirós va dir que no, això va passar en dues ocasions i ja mai més van tornar a parlar. L'únic que sí que de vegades es desitgen bon Nadal.
0: Alerta perquè aquí al programa dedicarem bona estona a parlar d'aquesta roda de premsa i alerta també perquè una de les periodistes que ell va criticar va ser la Mariajo Fuentálamo, és una companya del diari ABC, que ell va dir, esta mujer que seguramente no sabe ni de fútbol. Molt bé, no sabe de fútbol perquè no és periodista esportiva i perquè ahir l'article que no li va agradar a Florentino senzillament era un article on ella parlava com a aficionada del Real Madrid i parlava del club. Ens ho explicarà ella mateixa, Lorena.
7: Doncs, com esteu parlant d'aquesta roda de premsa que va passar, no? Va sobrepassar la vessant esportiva i també suposo que ha sobrepassat l'ABC i està a les portades de tots els diaris avui, Patrícia.
6: Sí, sí, de pràcticament tots els diaris. Ens centrem ara en com ho expliquen dos diaris editats al Madrid, com són El Mundo i El País. El País diu que Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció i destaquen que va carregar contra gairebé tothom. El Mundo titula Florentino al desnudo i qualifica dilatació la roda de premsa del president del Real Madrid.
0: Els diaris esportius solen fer jocs de paraules, que acostumen a agradar-nos molt. Imagino que ahir la tarda les redaccions anaven a ple rendiment, Patrícia? Quina portada crida més l'atenció?
6: La que ens ha cridat més l'atenció a la redacció és la portada de l'Esport, que en comptes de titular Real Madrid, titulen Real Esperpento. I han utilitzat una imatge de la roda de premsa en la que es veu el president del Real Madrid com agafant-se la cara amb les mans i sembla que s'està com tapant les orelles. Mundo de Deportivo titula delirant i destaca que Florentino es va autoelogiar, va tenir zero autocrítica i va treure la carta negreira. Marca és molt crític, molt crític, i qualifica la compareixença d'esperpèntica i diu que el discurs va ser desmanegat. Titulen desconcierto i l'AS no posa cap adjectiu a aquesta roda de premsa, però sí que es fan ressò de les paraules del president i destaquen el que va dir de me tendrán que echar a tiros.
7: Tornem a Catalunya, perquè hi va haver-hi vaga de mestres i els diaris editats aquí com La Vanguardia i El Diari Ara se'n fan ressò.
6: Sí, ja
7: avui torna bé, no a tota Catalunya, però ahir sí que va ser general. Què diuen?
6: Els dos utilitzen la mateixa fotografia d'ahir a la plaça Sant Jaume, on podem veure que no hi cap ni una agulla i veiem a tots els mestres manifestant-se ahir a Barcelona reclamant millores salarials i recursos tant a escoles com a instituts. El diari Ara titula "Els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme" i La Vanguardia diu que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El periòdico també parla d'aquesta protesta de professors i també ho fa de l'antivirus. Expliquen que les autoritats sanitàries fixen la quarantena entre el 20 de maig i el 21 de juny i titulen "L'Organització Mundial de la Salut descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos".
0: Patrícia, s'ha publicat el baròmetre de moments de consum. A quines conclusions arriba?
6: Una de les principals conclusions a les que ha arribat és que la generació Z, que són els nascuts entre els anys 1997 i 2012, i els millennials, que són entre els nascuts en 1981 i 1996, diuen que estan canviant l'hostaleria perquè han introduït nous àpats més enllà del dinar i el sopar. Aquests nous àpats serien el tardeig i l'aperitiu. Exactament, en termes globals, un 17% més dels consumidors farien l'aperitiu i un 19% més el tardeig. Això ho explica avui 20 minuts i també augmenten entre els joves les begudes sense alcohol. En aquests nous àpats, diguem-ne, els joves entre 18 i 24 anys optarien per sucs i per begudes amb fruites, mentre que els majors de 65 es decanten pels clàssics, com serien la cervesa i el vi.
7: Entro pels pèls dins els millennials encara, però pels pèls. Jo el que faria serà, després del Tardeo, anar-me'n a veure Joan Manel Serrat aniria. A més, és que avui és doble notícia el cantant, eh?
0: Per què?
6: Sí, doble notícia. Primer, perquè l'Acadèmia de la Música d'Espanya l'ha guardonat amb el Premi d'Honor i també perquè avui desapareix aquest retir que té de no trepitjar els escenaris i a la sala Paral·lel 62 participarà en un concert del músic Jofre Verdagí. Pel que fa aquest premi de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, és un premi nou que l'han creat per reconèixer les figures fonamentals de la creació musical i assenyalen que ha estat far, referència i casa per a diverses generacions, tant dins com fora del país.
0: Ahir va ser la primera semifinal d'Eurovisió, Patrícia, i hi ha polèmica, ja ho sabem, que Espanya no hi participa, però en aquesta semifinal també hi va haver polèmica. Què va passar?
6: Sí, aquesta edició s'està celebrant a Viena i es van sentir durant la primera semifinal que va tenir lloc ahir crits de "Stop al genocidi" i de "Palestina lliure". Fins i tot hi ha dos detinguts per mostrar lemes i consignes dins d'aquest recinte de Viena. Ahir va cantar el representant d'Israel, que és aquest que estem veient i escoltant en aquests moments. Recordem que, a més d'Espanya, quatre països més també han declinat participar aquest any a Eurovisió. Precisament, una de les semifinalistes del Benidorm Fest l'any 2022 van ser les Tanxugueires i ahir van presentar a la Catedral de Santiago de Compostela el seu nou àlbum, que es titula O Cuarto. Aquest grup, les Tanxugueires, actuaran el mes d'octubre al Coliseum de A Coruña, on van fer història al convertir-se en el primer grup amb cançons en gallec que van penjar el cartell de complet.
7: Càntics a favor de Palestina, deies que hi havia Eurovisió, i precisament sobre Palestina i sobre Lamine Yamal, que va ondejar aquella bandera durant la rua, ha parlat Hansi Flick.
6: Hansi Flick, i avui se'n fa ressò al diari Ara, que explica ben bé com va ser aquest moment en el que Lamine Yamal va ensenyar la bandera. Diu que va ser un aficionat que estava seguint la rua dels campions de Lliga quan Lamine es va donar compte i li va demanar. Hansi Flick ahir en roda de premsa va dir que no li agraden aquests actes, que ell ja ha parlat amb Lamine i que li ha dit que si ho vol fer és decisió seva perquè ja té 18 anys, però que ells es dediquen a jugar a futbol i que han de tenir en compte què és el que la gent espera d'ells.
0: I ràpidament, un apunt final, perquè Sergio Ramos i Leo Messi han comprat clubs i edificis.
6: Han comprat. La notícia que més crida l'atenció és la de Sergio Ramos, que ha comprat el Sevilla per 450 milions d'euros. Ho explica avui El País. Ell i el grup que representa, Five Eleven Capital, han arribat a un acord amb tres dels màxims accionistes del club andalús per tancar la compra i només faltaria que aquest acord es ratifiqui de manera oficial amb una signatura a la notaria. D'altra banda, Leo Messi ha comprat uns edificis, concretament les galeries Beckner, per 11,5 milions d'euros. Unes galeries que estan situades al Turó Parc de Barcelona i tenen uns 4.000 metres quadrats.
0: Masclista, esperpèntica, inèdita, tot això s'ha dit de la compareixença d'ahir de Florentino Pérez. En parlem ara mateix aquí, al Cafè d'Idees.
8: Era nuestra responsabilidad legal. Es nuestra obligación moral. Debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple.
9: Very proud of Spain. Molt orgullós d'Espanya. Espero que altres països hagin après d'això.
10: Quedado demostrado y acreditado que tanto usted como el ministro de Canarias, Víctor Torres, ocultaron información.
11: Hemos pedido información y, evidentemente, explicaciones. La primera, ¿por qué tuvo que venir a Canarias y no se quedó en Cabo Verde?
12: Se agarra una epidemia a cualquier cosa con tal de que no se hable de la corrupción y de la muerte que ha traído su gobierno.
13: Lo siento mucho si ustedes no están orgullosos, porque medio mundo está orgulloso de nuestra actuación. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
14: Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid.
0: Doncs vinga, Florentino Pérez ahir va posar la cirereta una temporada en blanc del Real Madrid amb una roda de premsa memorable, inèdita. De fet, fa 11 anys que no concedia una roda de premsa on va convocar eleccions a la presidència i on, sobretot, va desplegar un autèntic repertori d'atacs contra alguns mitjans de comunicació i contra conegudíssims periodistes esportius. Va dir que quan l'ataquen a ell, ataquen al Madrid, i va repetir una i altra vegada que ell no se'n va, que l'hauran de treure a tiros. Carme Barceló, periodista del diari Esport i del Chiringuito, bon dia.
15: Bon dia, Gemma.
0: Ja bon dia. Era un bon dia, només.
15: Bon dia.
0: Ramon Rupérez, company d'esports d'aquesta casa i reconegut madridista. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Com estàs?
16: Bé. Al final, tu deies, la cirera, no sé si una temporada, però sí una setmana complicada.
0: El Lluís Pastor és professor de comunicació, ja ho saben, de la UOC, i ahir, precisament, de comunicació n'hem de parlar. I molt, Lluís, bon dia.
17: Déu-n'hi-do.
0: I la companya del diari AS és la Carmen Colino. Ens atén des de Madrid. Carmen, buenos días.
18: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué es lo primero que pensaste cuando oías ayer a Florentino? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías?
18: A mí Florentino no me sorprendió ayer porque ya en las últimas dos asambleas del Real Madrid el lenguaje fue así. Si repasáis las dos, por lo menos la última asamblea fue también un ataque absolutamente a los medios de comunicación. Él se siente atacado y desde luego antes era más políticamente correcto y ahora lo dice absolutamente todo. Hay en cosas en las que estoy de acuerdo, en otras no tanto. Hay cosas que le aplaudo, hay cosas que he hecho en falta, como por ejemplo tenía que haber hecho muchísimo más autocrítica porque creo que todos los socios, fue una rueda de prensa dirigida evidentemente a los socios y los socios quieren saber qué ha pasado deportivamente, por qué se llevan 2 años sin conseguir ningún título y eso sí que lo pasó por arriba y sinceramente...
0: Carmen, te voy a interrumpir mucho y te voy a interrumpir mucho porque somos muchos para hablar. ¿En qué estás de acuerdo con él? ¿En qué le aplaudes?
18: Bueno, pues lo del tema Negreira, que el Barça está pensando en denunciar, sí que le aplaudo. Me parece que bueno, que...
0: ¿Estás
18: ahí
0: de acuerdo
18: sí
0: que hay siete ligas que podía haber ganado el Madrid y que os las han robado?
18: Bueno, no sé si tantas, pero alguna más sí, no sé si tantas. También tiene 7 Copas de Europa, ahí ya no me meto, pero evidentemente en lo del tema de Negreira le aplaudo absolutamente.
0: Carmen, de Negreira no, hablo luego. Espera, Carmen, un momento, porque iremos poniendo cortes de Florentino. Florentino, Carme Barceló, et pregunto el mateix. Què vas pensar quan ho vas veure?
15: El 2 de juny compliré 41 anys en aquesta professió i crec que el que vam assistir ahir és un dels top 3 del més bèstia que jo he vist a nivell periodístic els darrers anys. No? Jo no donava crèdit mentre anava escoltant a Florentino. Va haver un moment que no sabia si estava veient a Trump o a Florentino Pérez, en moments que després anirem desgranant. Em va semblar un exercici de megalomania absolut. Yo he ganado tantos títulos, yo salvo al Madrid, yo convoco, yo tal, tot és el yo. Ell no parlava de los socios del Madrid, no, parlava d'ell mateix. Després va ser una traducció per qualsevol estudiant, qualsevol persona jove que vulgui saber què és el poder. Això és el poder, això. Florentino Pérez és el poder portat al límit de la manera més grollera. Va fer un exercici de prepotència brutal, de soberbia, per no parlar dels tics masclistes.
0: Ara en parlarem.
15: Vull dir que en conjunt i per tancar l'argument i la reflexió, jo crec que és una vergonya pel madridisme.
0: El Ramon Rupérez, a banda de que ens doni la seva opinió com a aficionat del Madrid, junt amb el Sergi Molera ha fet tota una feinada quan va acabar la roda de premsa per intentar ordenar alguns dels moments més importants per tu, Ramon. Per on comencem?
3: Això és aplaudiment al Sergi Molera, perquè condensar una hora i escaig de roda de premsa és molt difícil triar moments, perquè realment jo crec que anava apuntant cada moment com a destacat. Quan arriba l'avís a les 4 més o menys del comunicat del Real Madrid i que a les 6 hi haurà una roda de premsa, jo crec que a totes les redaccions de tot el país es va especular què podria ser: nou entrenador, balanç de la temporada, eleccions. Això Florentino ho va desmuntar en un minut. Només començar la primera frase, la va desmuntar, va dir que no convocava eleccions i a més també va parlar sobre una possible malaltia i va desmentir-ho.
17: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Es que no lo sé por qué. Debe ser que me tienen miedo. ¿De dónde viene que tengo cáncer? Me han llamado amigos y me dicen, me han dicho que es terminal. Digo, joder, y yo sin enterarme, Florentino no se va a ir. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
0: Lluís Pastor, va, una primera reflexió.
19: Una primera reflexió és que...
0: Ell va fer la roda de premsa per dir que no està malalt, que convoca eleccions i que té el recolzament de tots i de tothom.
19: Més enllà del que s'ha dit ja, la primera reflexió és que és una roda de premsa altament agressiva i altament violenta. Això que estem dient que és un senyor que està repapijant, que ja està vell i tal, que possiblement sí, se li escapa per les escletxes tota l'agressivitat i la violència que ha acumulat durant 24 anys, no 26, per cert, que es va equivocar dos o tres vegades. Fixa't que ell, quan planteja les eleccions, les planteja com una amenaça. Com una amenaça. No són les eleccions de dir, ha anat tan malament aquest nadaplete, tot això i tal. No, és una amenaça. És, les convoco a ver quién se presenta. Hem de tenir en compte que has de tenir 150 milions a la butxaca i 20 anys d'antiguitat, em deia la Carme abans, no?
15: Sí, però Lluís, sí, que l'única amenaça real...
19: És una amenaça.
15: Hi ha una amenaça real, que és un nom que ahir el va posar ell a la palestra sense dir-lo, que és el d'un empresari que és espanyol.
0: Enrique Riquelme,
15: que un acento sudamè... Bueno, quasi se li escapa un altre tipus de qualificatiu, que realment està aplegant a tota una sèrie de gent del madridisme, des d'exjugadors amb un nom potent, important, començant per Iker Casillas, que es va manifestar públicament sobre el que estava veient amb negatiu, i va posar aquest nom d'una persona jove que té aquests 150 milions de patrimoni propi, que té els 20 anys de soci que es precisa i que després els seus vicepresidents, que també han de tenir certes antiguitats per poder ser-ho, també té. És a dir, té tot això. I aleshores ell, el Florentino va dir, jo tinc que sortir. A mi el tema esportiu i tot això, a mi tot això m'és igual. Jo haig de salvar-me jo de tots aquests atacs.
0: ¿Estás de acuerdo, Carmen, con este personalismo que está destacando Carme Barceló?
18: Primero de todo, en las últimas elecciones Florentino Pérez no ha tenido rival. Es verdad que él dimitió en 2006 y ahí entra Ramón Calderón. Y luego cuando vuelve, no vuelve a presentarse nadie más y desde entonces es presidente, ¿vale? Me ha gustado muchísimo lo informada que está Carme de Enrique Riquelme, que venía yo también a contaros aquí. Enrique es un tipo súper, súper madridista. A mí me extrañó ayer cuando dijo lo de mexicano. Es de Cox, es de Alicante. Su padre fue directivo con Ramón Calderón en el Real Madrid. Ahora mismo es uno de nuestros hombres top en España, con su renovable, con Cox. Está también en la lista Forbes. Y no solo lo que dice Karma, que hay exfutbolistas que se llevan muy bien con él. Me consta que Rafa Nadal también se lleva muy bien con él, que es un tipo muy bien relacionado y un tipo muy, muy majo, muy educado y muy madridista. Y que quizás sí que quiere acceder y que no es la primera vez que lo piensa, que hace más o menos cuando tenía 32 años se lo planteó. Y que, oye, pues que si hay, que por qué no, si decide dar el paso, está bien que en unas elecciones se comparezca, ¿vale?
0: Venga, que quiero llegar a los ataques a la prensa, que es un tema que me interesa mucho que abordemos, Carmen. Déjame que Ramón también haga lo mismo, que nos plantee esta parte, y enseguida voy contigo, Carmen, porque la mayoría de compañeros a los que aludía Florentino son compañeros tuyos y seguro que tú los conoces muy bien. Ramón.
16: La premsa va ser també un dels altres objectius, a part de convocar unes eleccions sense posar data, encara no sabem quan seran les eleccions.
19: Perquè hem d'amenaça.
0: Ja dius, Carme?
15: Ara... Pensa que és factor sorpresa, no? Ell surt factor sorpresa i aleshores perquè no hi hagi capacitat de reacció ràpida.
16: I no oblidem que té mandat fins al 2028-2029, vull dir que per tant encara hi havia marge. Va dedicar molts atacs a la premsa, va començar directament atacant a un article de l'ABC on deien que ell abans d'aquesta junta directiva deia que estava molt cansat, va tenir una pica baralla amb Rubén Cañizares, el periodista de ABC que segueix normalment l'actualitat del Real Madrid. Això no va quedar aquí perquè també després doncs, va citar, a part de dir que deixava de ser de la subscripció a l'ABC, li va dedicar 15 minuts de la roda de premsa a parlar de l'ABC i a recordar que ell deixaria de pagar la seva subscripció a l'ABC. També va dedicar doncs, atacs a Juanma Castaño, a Segurola, a Alfredo Relaño...
15: Bé, José María García...
16: Tot plegat diu que és una conxorxa entre la premsa i aquest empresari... i altres empresaris d'altres renovables del país, sí, sí, sí. Ho deixa caure, per fer-lo fora de la presidència del Real Madrid. Ho deia així.
17: Porque mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja. O sea, que tú lo de la ABC lo haces por motu propio. Ya. Bueno, pues tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo, no lo crees, pues mire, aquí hay, no voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Nosotros lo llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen, Pues eso es porque quieren hacer daño. Pues para mí no me lo van a hacer, conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos.
0: Carmen Colinova, voy a ti, que tú eres la presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Carmen, no sé si piensas emprender algún tipo de acción, porque se metió con todos los compañeros, Segurola, Relaño, Juanma Castaño, la compañera Maríajo Fuentálamo, que escribía un artículo ayer, y también dijo esta mujer que no debe saber ni, no sé ni si sabe de fútbol. Carmen.
18: Bueno, como ya la Asociación de la Prensa Deportiva Nacional, que preside Jesús Álvarez, sí que ha expresado su rechazo a las acusaciones contra los periodistas deportivos. Yo también expreso ese rechazo. Yo creo que la crítica siempre tiene que ser respetuosa, por un lado y por otro, por el lado del periodista y también por el lado de Florentino Pérez. Yo creo que son nombres que todo el mundo tenemos sobre la mesa y que no ha repetido más veces. A Rubén yo le conozco desde hace muchos años, fue becario en Diario AS y está en ABC y es un tipo que lleva la información del Real Madrid absolutamente siempre y como tal sí que ha tenido algún enfrentamiento. Sí que quiero decir que una de las cosas que me han preguntado a mí es cuando le da el turno a Lola Hernández, que Lola lleva en la profesión como yo, entre 32, 33 años debe llevar, y cuando dice que hable esa niña que todos se han tomado como muy, muy negativo, sí que quería expresar que en el tiempo que llevo en la profesión es una palabra que Florentino, que no lo había hecho públicamente quizá, pero que en privado sí que de manera cariñosa a nosotras a veces nos llama, ¿qué pasa, niña? ¿O qué tal, niña? Carmen, pero sí favor, en sentido cariñoso. Yo no me he sentido... Perdóname, Carmen, déjame hablar, hija. Te he dejado a ti hablar antes. Siempre se ha dirigido bien... no me pongas caras, Karma. O sea, yo sé distinguir y he discutido con Florentino Pérez 500 veces, porque te digo y te cuento aquí y os cuento a todos que una de las de los tiempos más duros ha sido con Alfredo Relaño, otro de los nombres que aludió ayer, porque es verdad que ha tenido 1000 enfrentamientos y yo trabajo en ASI, como tal lo he vivido, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando alude y dice niña, yo no me siento atacada porque es una frase que he oído más veces. Si lo hubiera dicho con retintín o tal, no simplemente me hubiera sentido atacada, pero es una palabra que sí ha utilizado
0: ya, Carmen, pero es un tic machista tan despreciable, porque dice que hable la niña, que vosotros sois muy feos.
19: Eso
0: ¿qué
19: es.
0: Pasa? Que nosotros
18: bueno,
0: somos,
18: a mí
0: nosotros
18: en la
0: somos
18: segunda
0: una
18: parte
0: cara y nos tienen que
18: gusta,
0: otra vez decir
18: verdad,
0: que mona la niña.
18: La segunda parte no me gusta, pero Lola...
0: Bueno, pues Lola la segunda va después de la primera.
15: Detrás.
18: Ahora trabaja en Fox, bueno, ahora trabaja en Fox, ha trabajado en Antena 3, ha trabajado en Marca, ha trabajado en un montón de medios de comunicación. Y no está,
15: pues no
18: y yo te digo
15: valoran,
18: que no está bien, que no está bien utilizado. Si yo te digo, si yo te lo digo, Karma, que no está bien utilizado, pero que no es una palabra que a mí públicamente creo que no
15: es. Carmen.
0: Vale. Colín, un momento, que te hace una pregunta. Te hace una pregunta, Karma Barceló.
15: A ver, Carmen.
18: ¿A qué me estoy refiriendo?
15: A ver, Carmen. Todo lo que tú quieras, el currículum de tu compañera, todo lo que tú quieras, te enfadas mucho porque dices que quieres, que no, que quieres... A ver,
18: no,
15: es un tic machista, lo mires por donde lo mires. Es una cosa que en privado sabes perfectamente cómo habla del fútbol femenino, sabes perfectamente cómo habla de las mujeres que nos dedicamos al periodismo deportivo, sabes perfectamente lo poco que cree en el valor de la mujer periodista hablando de fútbol o escribiendo de fútbol.
18: Yo no lo he escuchado, muy al contrario, y tiene gente que se trabajando en comunicación y en el club que se han dedicado a periodismo deportivo, Karma, de verdad. O sea, lo mismo que te digo una cosa a otra.
15: Ni le tosen.
18: Que no tenía que haber utilizado esa
15: ni
18: palabra.
15: Le tosen. Son empleados, supuesto, no compares. Un empleado con una nómina no puedes comparar.
18: Claro que lo tiene, pero de verdad.
15: No puedes comparar. O sea, no puedes comparar un empleado con un
0: empleado. Pero Carmen,
15: con una
0: Carmen, perdona, Carmen, pero de verdad, no para que yo lo entienda, esto. ¿No te ofendió la manera como ayer Florentino hablaba a los periodistas? ¿Tú, a ti no
15: a
0: te
15: todos.
0: Ofendió?
15: A
18: el
15: todos.
18: Tono no me gustó nada. El tono, ya te he dicho que yo rechazo las acusaciones tan fuertes que hizo ayer. El tono creo que en algunos momentos se excedió, sinceramente lo pienso y lo digo públicamente, no tengo por qué decirlo. Creo que se excedió en ese tono, la verdad, pero no es la primera vez que ataca.
0: Pero es que no dejaba ni preguntar, Carmen, perdona, es que no dejaba 16 preguntar.
18: 16 preguntas, creo que han sido 16 preguntas y no he contado mal, que las he visto
0: pero,
18: todas.
0: Pero no las dejaba ni terminar, Lluís, no sé si vas a tener esta impresión.
19: Es exacto, perdóname, Carmen, yo no estoy en la lógica del periodismo deportivo y lo miro un poquito desde fuera. No hubo ningún compañero tuyo que pudiera hacer la pregunta sin ser interrumpido por Florentino Pérez en los primeros 3, 4, 5 segundos.
18: Sí, sí, no, sí, es verdad que él tenía y él además iba interpelando permanentemente, ¿sabes?
19: Es que iba cortando las preguntas, iba guiando las preguntas.
18: Primero, lo que has dicho al principio en esa comunicación no verbal, que era un lenguaje más agresivo y tal, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es verdad que ayer salió con todo y que fue un Florentino que evidentemente utilizó palabras muy fuertes durante la rueda de prensa, como no me van a sacar aquí a tiros, como lo que hemos... O sea, vamos.
15: Florentino, perdona Carmen, y un Florentino que dejó muestras muy claras de cómo domina la escena y sobre todo el miedo que impone, el poder que emite y el decir, porque yo lo digo, yo a este lo he hecho, a este lo pongo, a esto tal, como bien sabes que ha sucedido y cómo mientras él sea presidente seguirá sucediendo, porque lo que no le gusta lo elimina. Entonces, esto ayer, que era un secreto a voces, ayer de repente todo el mundo pudo ver al auténtico Florentino, al Florentino que habíamos escuchado en unos audios en 2009. Ese Florentino estuvo ayer en la rueda de prensa y todos tuvimos la oportunidad de confirmar que lo que sospechábamos, ja no te digo la gente de la calle, és de verdad.
0: Ramon, vull que escoltem dos moments més. Un, quan parla de Negreira, que ara abordamos el caso Negreira, si hasta ahora nos hemos peleado, Carmen, no te digo lo que va passar en los próximos minutos. I també quan parla de les baralles dels jugadors. Ramon, explica.
16: Comencem, anem a pams. Tema Negreira és un tema recurrent últimament al Real Madrid i en especial a Florentino Pérez, també el seu entrenador Arbeloa. Per posar-te'm una mica de context, fa un parell d'anys en una assemblea de compromissaris, quan el cas Negreira ja estava sobre la taula, ja estava sent investigat, Ell va dir, no direm literal, però el Madrid i el Barça nos tenemos que ayudar, somos dos equipos que tenemos que ir de la mano, i al final esto es cosa de forofos. Després també és veritat que hi havia una unió per la Superliga, una unió que ja no existeix. Sí. I, per tant, Florentino ha passat a l'atac, el Real Madrid ha passat a l'atac amb el tema Negreira i, com fèieu abans referència, diu que li ha robat 7 lligues i també va explicar un dossier de la UEFA, un dossier que elevarà el Real Madrid a la UEFA amb vídeos, amb dades, segons el Real Madrid, sobre la influència del cas Negreira a les competicions. Ho deia més o menys així.
17: Que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto acabe la competición a la UEFA, que ya he ido a hablar con ellos. Es que no nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el jefe de los árbitros repartiera dinero, que el que Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros. Que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
0: Ramon, el Barça ha contestat.
16: El Barça ha reaccionat, ho va fer una hora més o menys després d'aquesta roda de premsa, emetia un comunicat en el que explicava que els seus advocats o el seu departament legal, evidentment, estava estudiant accions legals contra les paraules de Florentino Pérez i de les acusacions que va fer, perquè va parlar d'això també, de fet hi ha una frase on diu no vull que el Barça amb el seu patrimoni financiï àrbitres, més o menys va voler dir això.
0: Sí. Colino, ya te lo he preguntado antes, pero para ti las ligas que ha ganado el Barça son robadas, como dijo Florentino.
18: Bueno, para mí algunas ligas del Barça yo no digo que sean robadas, pero el tema Negreira está ahí. Para mí es el mayor escándalo del fútbol español, le guste a más a unos o le guste más a otros, y a mí me parece bien que presente todos los papeles y que presente todas las pruebas. Así lo digo y así lo llevo diciendo meses. Tendríamos que ver jornada a jornada qué ligas sí y qué ligas no, pero la verdad es que no podemos obviar que es el mayor escándalo y que ese escándalo se tiene que juzgar, se tiene que ver y a ver qué se decide. Pero vamos, yo no creo que ahí Florentino Pérez esté diciendo nada malo ni ninguna mentira. Es un discurso que ya hemos escuchado en más de una ocasión. Que presente los 500 folios que tiene preparados. Y así, Karma, te he escuchado más de una vez en este tema, que evidentemente no estás muy de acuerdo.
15: No, a mí me parece éticamente reprobable, lo he dicho en este plató, lo he dicho siempre que he tenido oportunidad, lo he escrito, me parece éticamente reprobable pagar a un vicepresidente de los árbitros. De ahí a que ayer, de nuevo, Florentino Pérez no es juez. Florentino Pérez es un empresario y es el presidente del Real Madrid. Lo que no es juez. Quiero decir, además de todas las atribuciones que se aplica a sí mismo porque se cree Dios en la tierra, ser superior, como dijo Emilio Butragueño, y así se le trata y quiere ser tratado, él no es juez. No es juez y, por lo tanto, hasta que un juez no determine qué es lo que ha sucedido, hay una cosa que sí que es cierta, que ha habido unos pagos a este señor, y después se ha de comprobar y demostrar que los árbitros han tomado decisiones dentro del terreno de juego por tal de favorecer al Barça. Esto es otra cosa. Vale. Entonces,
0: haig d'avançar, Perdoneu perquè us voy interrumpiendo. Us demano disculpes perquè parezco Florentino.
15: No, per favor, Gemma, per favor.
0: Digo, Carmen, que voy interrumpiendo. Pero es que llego a uno de mis momentos favoritos, Ramón, que es cuando dice que en el vestuario se pegan cada día.
15: Vamos,
0: eso para él no es noticia. Colino.
18: No, Gemma, cada día.
0: Colino.
18: Colino.
0: Venga, Rupérez, proceda.
16: Cosa preocupant, jo crec, si això està passant realment al vestidor del Madrid, que també explicaria l'any que porta o els dos anys que porta el Real Madrid esportivament. Diu que, evidentment, això passa constantment, cada any o cada dia, i algo després sí que és veritat que fa algun matís. No se pegan porque tú me has pisado, tú me has entrado un poco fuerte, y entonces luego ahí se discuten. Fa com aquesta referència, però sí que parla que hi ha com una violència al vestidor del Real Madrid. I, a més, també diu que ja saben qui ho ha filtrat, que lo greu és que es filtri, i que ja saben qui ho ha filtrat. I, de fet, hi ha un moment on arriba a dir ja m'encargo jo de la filtració. Va dir això.
20: sea usted como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...
17: Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. Pero como se pelean los jóvenes, le das una patada en el S, luego al otro te la devuelve y al final nada. Y son amigos también.
0: Es una patada en el S y se pelean todos los años. Yo he dicho todos los días, perdona, que no he sido...
18: Eso es verdad, Gemma. Pasan todos los vestuarios, en el del Madrid, en el del Atleti, en absolutamente todos los vestuarios, que en 25 jugadores hay rifirrafes. Pero aquí os lo he contado yo en estas dos semanas, que lo que peor ha sentado es que haya una persona
0: que lo haya filtrado.
18: Lo que ha pasado, ¿vale? Eso es así y que es interesado. Como nadie se explica por qué Carreras, en el primer problema que hubo con Rüdiger, lo expone en redes sociales contando exactamente cómo ha sido.
0: Colino, oye, dejadme porque no la quiero hacer esperar. Antes nos hemos referido a Maríajo Fuentálamo, es compañera del diario ABC y es de la que Florentino dijo, esta mujer que no debe saber de fútbol. Maríajo Fuentálamo, compañera, buenos días.
21: Hola, Gemma, ¿qué tal?
0: ¿Cuántos mensajes de apoyo, de solidaridad has recibido? Dímelo.
21: Pues innumerables. Esa parte está siendo tan bonita. Innumerables mensajes, sí.
0: Oye, me gusta mucho la respuesta que tú has hecho, de yo soy esa a la que se refiere, porque tú lo que dices es que no eres periodista deportiva. En tu respuesta le dices, Florentino, que yo no me dedico a deportes, que yo hago un comentario, doy mi opinión sobre un club, y te cuestionas sobre cómo el Real Madrid, como institución histórica, es que representa a parte de la sociedad, ¿no? Por ahí va tu artículo.
21: Por ahí va mi artículo. De hecho, fijaos que Florentino dice, yo no sé si ella sabe o no de fútbol, porque leyéndome no se puede saber. Porque yo de lo que hablo es de eso tan importante que intentamos enseñar a los niños, que es saber perder. Los futbolistas, los deportistas, hoy no, los héroes de nuestro tiempo, es de quienes están pendientes de nuestros niños. Y es fundamental cuidar esos valores. La crisis del Real Madrid no lo es solo de resultados, lo es para mí sobre todo de esa imagen que se está dando, de esa responsabilidad que tiene una entidad como el Real Madrid ante la sociedad, ante toda la sociedad, y eso va mucho más allá del fútbol, mucho más allá. O sea, cuando hablamos de deportividad, no estamos hablando solo de goles y de un balón que gira.
0: No, Maríajo, no me gusta utilizar palabras así tan coloquiales, pero tú flipaste ayer, y lo digo así, cuando te empiezan a llegar mensajes de, oye, que Florentino habla de ti. Y tú pensaste, ¿pero qué?
21: Yo pensé que mis amigos estaban riendo de mí, lo primero. Dije, bueno, mira, como yo me he atrevido hoy a escribir de Madrid, pues me están tomando el pelo. Y hubo un momento que dije, a ver, o sea, ¿de qué no me estoy enterando yo aquí? Entonces, cuando ya me empezaron a llegar las primeras capturas de vídeo, ahí entré en fase de incredulidad absoluta, porque con una sola columna, con una contra de ABC, verme tan en el foco... No puedo entender nada.
15: O sea, Maríajo, soy Karma Barceló, que automáticamente cuando lo escuché, escribí un tuit sobre esto porque me pareció alucinante. Primero yo te quería preguntar si tú has detectado, como hemos detectado muchísima gente, pues ese toque machista, ¿no?, a la hora de comentar el hecho de que sea una mujer, ¿no? Esto por un lado. Y después, leyendo tu artículo, al final... Escuchándole a él, te das cuenta de que esos valores a él le dan igual, porque a él le parece más grave que haya un filtrador que no que se peguen, ¿no? Entonces, al final, tú expones en tu artículo una realidad tozuda que él, desde luego, confirmó, que es que a él le da igual, absolutamente igual, porque es una cosa normal que la gente se pegue, por lo que sea. Y que lo más importante de todo es... pillar al filtrador. Y además, esto lo escribe ABC, que es ese medio del que ya dijo cuatro veces que se iba a dar de baja, por su padre le sabe mal, y que además es una mujer la que firma el artículo, que además no sabe de fútbol. Claro,
0: Y Mariajo, que conste que en el artículo dices, en el fondo un madridista no puede dejar de querer a este Madrid, hablas de las crisis, pero dices, se es grande porque los momentos bajos se tienen que atravesar con dignidad. Todo esto es lo que tú dices en tu artículo. Mariajo, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí. Carmen Colino está en Madrid y me sabe mal que no te pueda saludar ella. Va, Carmen, que si no, no me lo perdonas. Colino, va, salúdala.
18: Sí, Mariajo, buenos días. Y además es que tu artículo, no sé hasta qué punto te gusta el fútbol o no, pero el punto de emoción ya es que tienes una unión con el fútbol, el punto de emotividad que le pones al artículo y que yo así lo veo. Es verdad que comparto mucho de esto, del ejemplo que tenemos que hacer a nuestros niños, y sí que es verdad que yo este año he dicho en más de una ocasión que los jugadores del Madrid no han dado ese ejemplo, porque es así, porque no han dado ese ejemplo en muchos de sus comportamientos. O sea que yo en tu artículo veo esa emotividad y emoción cercana al fútbol, que de verdad que muchos padres lo tendrían que leer absolutamente, sobre todo también para el fútbol base, no solo para el fútbol.
0: Sí.
18: Porque yo hay veces que sufro muchísimo en cuando veo jugar a niños y los comportamientos que hay en las gradas. La verdad te lo digo, ¿eh?
0: Mariajo, ¿algo que quieras añadir? Que ya no te quiero robar más tiempo.
21: Bueno, que me gusta mucho el fútbol y que creo que igual que todos queremos que nos siga gustando.
0: Claro que sí, claro que sí. Lo dice una madre, que todo este artículo se entiende porque es una madre que lo que intenta es que sus hijos o su hija, bueno, pues no vaya viendo modelos de comportamiento que no nos gustan nada. Mariajo Fuentealamo, te agradezco mucho que esta mañana hayas estado aquí. Buenos días.
21: Y a vosotras, un placer.
0: Adiós, buenos días. La acompaña del ABC. Ramon, ¿qué ens queda?
16: Bé, podríem seguir. Podríem seguir tot el matí.
0: Tu com a madridista, et sap greu tot això?
16: Em sap greu perquè això demostra que la situació és molt més complicada del que realment semblava fa una setmana quan un dels jugadors capità del Real Madrid estava a l'hospital perquè s'havia barallat amb un altre. El problema no és de vestidor, el problema està més a dalt, ho estàveu parlant abans, el club està bastant blindat en quant a poder accedir a la presidència. No sé si algú allà dins té capacitat per aturar Florentino Pérez. Ahir el director de comunicació va intentar dos cops.
0: I no va poder.
16: José Ángel Sánchez, que és la mà dreta, ho explica el propi Rubén Cañizares, la cara era un poema, i bé, demostra, jo crec que, tot i que sembli mentira, perquè és fàcil que si hi ha eleccions es torni a guanyar, és el final d'una època, a Florentino a la presidència del Madrid.
0: I Lluís Pastor, també vam veure com hi ha certs llocs d'aquesta societat on el poder absolut encara existeix.
19: Totalment, fixa't.
0: I com en plena democràcia encara s'exerceix el poder d'aquesta manera.
19: És així, fixa't que ahir el Florentino Pérez no va sortir com a president de Real Madrid. Jo nego la major. Florentino Pérez va sortir com a president o director general de Real Madrid S.A. I ell treballa des de la lògica de la jerarquia, de la por, de l'amenaça i d'aquesta visió de l'empresa molt antiga on les dones no sabeu de futbol, on los hombres son feos, on és la pregunta que no me gusta, no me la haces, i on el seu cap de comunicació o de premsa, com deia Ramon, va intentar aturar i ordenar aquella roda de premsa que era desquiciada, i ell va dir que ell no tenia prisa, que podia echar la tarde. Unes frases després de dir que treballa mucho, amb la qual tampoc acaba de lligar la cosa. Però ahir estava el director general d'una empresa que es fa només el que ell diu i ningú té pes.
0: Hem d'acabar ja, però l'últim minut el deixaré per la Colino i la Carme a Barceló. Que acabi la Colino, va. Carme, què vols dir? De final, com si fos un debat electoral, això.
15: Doncs que crec que es va posar sobre la taula quin és el tarannà real de Florentino Pérez en tots els àmbits de la vida.
0: Si tu haguessis de definir una paraula a la roda de premsa, perquè avui molts diaris, ho veieu, que utilitzen esperpèntic, inèdit, històric... què diries?
15: Per mi, esperpèntic és el primer que em va venir al cap.
0: Esperpèntic.
15: I el no dono crèdit. Això no pot ser possible perquè estem parlant d'una entitat com el Real Madrid, estem parlant d'una lliga com la nostra, i que hi hagi un personatge que exerceixi el poder d'aquesta manera, com deia el Lluís, tan antiga, tan dictatorial, per mi és gravíssim, és gravíssim.
0: Carmen Colino, el último minuto para ti.
18: Es el presidente del Real Madrid, ha convocado elecciones, se pueden presentar los que crean oportuno. Se va a abrir ahora el periodo electoral. Sobre todo le quiero decir a Karma y decir que lo primero que ha dicho es que no le gustan las peleas, porque parece que ha dicho que le gustan las peleas, y yo creo que al final el Madrid lleva 2 años sin ganar títulos, eso le ha pasado factura, y él ayer, pues bueno, pues...
1: Pero de eso no tocaba hablar. De eso no tocaba hablar, claro. Él no quiso
18: Soy la primera que he dicho esta mañana que a mí me faltó autocrítica. Que si tú convocas una rueda de prensa, si tú... No, tocaba, claro que tocaba, y eso no lo hizo. Si tú convocas una rueda de prensa, puedes tocar todos los puntos que has tocado, pero tienes que tocar el punto deportivo, porque al final el socio al que se supone que va a dirigir a la rueda de prensa tiene que saber qué narices ha pasado para que el Real Madrid lleve 2 años sin ganar nada, qué narices ha pasado con la despedida de Xabi Alonso, por qué Arbeloa así y tal. Ya, pero eso lo tiene que decir. Ya. Y a mí eso...
1: Pero en eso también ha fallado.
0: Carmen Colino.
18: Fallo estrepitosamente, ya está.
0: Oye, hoy deberíamos haber hecho un monográfico, ¿no? Tot el programa, Lluís, que no pareu de aixecar el dit, jo també.
19: No, són una pequeña referència a la que s'ha puesto la portada de me tendrán que echar a tiros. El diario AS es el único que no se ha atrevido a poner un adjetivo en la rueda de prensa.
0: ¿Ah, sí?
19: Sí. Lo digo para que lo sepamos todos los que estamos aquí sentados.
0: En la portada de AS, que es el periódico de Carmen Colino...
19: No, un adjetivo valorativo de la rueda de prensa.
18: A mí me parece que adjetivos como esperpento, o también me parece que son una falta de respeto. Entonces, evidentemente, nosotros...
1: Es una descripción.
18: Hemos utilizado sus frases.

0: Les entrades també estaria bé.
1: Això queda molt bé, sempre. Sí. Va, ho hem de deixar aquí, escolta. Gràcies, Ramon, Carme, de veritat. Lluís Pastor.
2: Vinga.
1: Va, seguim aquí amb el Cafè d'Idees, d'aquí un moment analitzant l'actualitat política que va cap a uns altres camins.
3: Del màxim al mínim que ells proposen ells, hi ha un intermig.
4: Quin és aquest intermig?
3: Un intermig seria, per exemple, un 50% del que es demanen.
5: Ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys.
6: Mai hi havia hagut un compromís de tanta inversió de recursos en l'àmbit de l'educació. En aquest sentit, la consellera ha donat també les explicacions i dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant.
7: Esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler y yo digo, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas.
8: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. No es un hábito familiar, es un mecanismo de organización criminal.
9: No penso en la situació financera dels americans. No penso en ningú. Penso només en una cosa. L'Iran no pot tenir una arma nuclear, i prou.
10: Continuaré fins al 2028 i després ja veurem. Si tot va bé, podem decidir continuar un any més.
1: Les 9 i 8, i 8 minuts, ja han entrat aquí els nostres companys per l'espai de tertúlia política del professor de comunicació política de l'Abat Oliva, el Joan López Alegre. Bon dia, Joan.
2: Què tal?
1: També l'advocada Maria Vila. Bon dia, Maria.
11: Hola, bon dia.
1: I el nostre company de política, Lluís Falgàs. Hola.
12: Bon dia, bona hora.
1: Els tres heu entrat com una moto. Volem parlar de Florentino. Maria.
11: És que va ser molt divertit, jo m'ho vaig passar molt bé. No l'he sentit sencera, però, però crec que és una cosa que faré. He escoltat els millors moments, una pèrdua de papers. Ara sentia la Carme Barceló que deia que ell ja era així. Clar, el que passa és que això el gran públic no havia transcendit mai.
1: Molta gent diu, i avui hi ha molts articles de la premsa que ho apunten així, que en realitat ell és així. Florentino al desnudo, diu El Mundo, els Anjo Pallàs a La Vanguardia.
11: Però ens podíem imaginar, jo crec, un home autoritari, no? amb aquest posat de ser omnipotent, i això jo m'ho podia imaginar, però no em podia imaginar aquest deix molt barroer, molt, parla molt malament, no? No va trobar el registre que va fer.
2: Un temps enrere.
11: Una cosa bastant sorprenent per mi.
2: Un temps enrere. Me sembla que va ser el Confidencial, això Juan Fernández Miranda ens ho podria dir, que va filtrar uns àudios d'un sopar on ell ja se'l veia així. Ell parlava de la seva pròpia plantilla i deia, este es tonto, el otro tiene la inteligencia justa para pasar el día. Feia aquesta mena de comentaris. No, en sèrio.
1: Aquells àudios ja veies com era Florentino.
2: Ara, jo vull dir una cosa, seriosament, i parlant dos segons de comunicació. És sorprenent com un home que objectivament ha fet moltes coses impressionants i per sobre de la mitja del que a mi em farien falta, 6 vides per fer i no faria ni la meitat, una empresa com la que ha muntat Florentino Pérez, la feina que ha arribat a donar gent, com ha sigut president d'un club que ha guanyat tants tornejos, com tot això, que és indiscutible i crec que ningú li pot negar, ho pots directament llançar per la boca del vàter una tarda
1: amb
2: una espècie de roda de premsa de tabernacle
1: sí.
2: I que ell no tingui, no hi ha assessor, sinó que ell no tingui un mínim d'intel·ligència per entendre que el que anava a fer es anava a carregar tota la feina que ha fet al llarg de la seva vida, que és objectivament brillant, per dir-ho d'alguna
1: manera.
12: Mira, jo el que vaig pensar...
1: Em parles d'això o de la vaga de mestres?
12: No. Deixem que va... Una cosa només del Florentino Pérez, perquè s'ha convertit en el tram del futbol.
2: Sí.
12: És a dir, vull dir, jo crec que el tram marca una línia de 18. Digueu el que vulgueu que no passarà res.
1: Sí.
12: Digueu el que vulgueu.
2: Aneu
12: dient el que vulgueu que no passarà absolutament res. Florentino Pérez era un home, fins ahir, molt respectat a Barcelona, perquè precisament era un home que mai es havia posat en contra ni dels catalans ni de Catalunya. Escolta, el Madrid va tenir el Santiago Bernabéu que va dir, diu, España irá bien el día que se separe de Catalunya. Bueno, potser sí, però això va dir Santiago Bernabéu. És a dir, hi havia hagut tota una sèrie de presidents molt complicats.
2: És de Santiago Bernabéu, ara ja ho sabem.
12: Però això era en Santiago Bernabéu.
2: Doncs
12: molt complicat. Florentino Pérez té negocis, molts negocis, a Barcelona, dorm 2 nits a Barcelona, amb un pis a la Diagonal de Barcelona, i per tant, era un personatge que sempre doncs, es posava el freno de mà a l'hora de parlar del Barça i a l'hora

0: de parlar de Catalunya i a l'hora de parlar dels catalans. Ara no. Ho entenem. Mira, jo ho vaig entrevistar
1: no, molt gran... No ho focalitzem tot en Catalunya, no ens mirem tant l'ombrí. No. És a dir, els més perjudicats ahir, per mi...
0: Va ser la premsa de Madrid, evidentment l'ABC.
1: Certs companys periodistes de Madrid, que els va deixar tots de volta i mitja. O sigui, que a tots és que els insultava. A les dones, dient, esta no sabe nada, esta niña bonita, los otros son feos.
0: No, deia això perquè
1: pensava... Més enllà del tema Negreira, que pot ofendre a Catalunya...
0: Pensava en el Florentino Pérez polític, jo el vaig entrevistar, soc molt gran, el vaig entrevistar quan es va presentar en un bludós de l'operació reformista l'any 1986 a Madrid.
2: Hay otra forma de hacer España.
0: Entrevistar... Sí, otra forma de hacer España. Una persona molt respectuosa, a més, en aquell moment parlava molt bé de Catalunya, perquè es presentaven conjuntament
1: no recordava que ell havia estat el número 2?
0: Sí, número 2 de l'operació reformista.
1: Del Miquel Roca.
0: Sí, de Miquel Roca es presentava per Barcelona i van treure 18 diputats, però en tot el conjunt d'Espanya van treure 0 diputats, que Miquel Roca va sortir i va dir lo siento mucho por mis compañeros, mira, los reformistas, imagina't.
2: La llista...
0: S'hi presentava, llista, però no s'hi presentava.
2: Aquella llista, Lluís, per Madrid eren cap de llista del Partit Reformista, Federico Carlos Sánchez Robles,
0: sí,
2: en pau descansi, que era, havia sigut president del Consell General del Poder Judicial. El dos era Antonio Garrigues Walker, que actualment té 90 i pico d'anys, i el tercer de la llista era Florentino Pérez.
0: Que una persona doncs absolutament respectuosa, perquè ja que es presentaven conjuntament amb Convergència, a més, doncs aquell moment, amb unes aspiracions de ser el tercer o el segon partit polític d'Espanya.
2: I era el seu segon fracàs polític, si em permets que t'ho apunti, perquè Florentino Pérez va ser el segon de la llista com a candidat a l'alcaldia de Madrid amb el Partido Liberal d'Antonio Garrigues, que tampoc va sortir ni el Garrigues ni ell.
1: El Joan López Alegre és de l'Espanyol, el Falgàs és del Girona, però la Maria Vila és culer, una gran culer.
0: Juguem
1: com,
0: demà, eh?
1: Com us ho mireu? Un moment, com us ho mireu els culers? Tot això, Maria. La Lliga guanyada, Hansi Flick, tothom enamorat de Hansi Flick, tenim un gran entrenador, el renoven, i l'etern rival, perquè és que és així.
3: Pensava que em preguntaves per les perspectives de l'Espanyol i del Girona, que llavors...
1: Ah, és veritat, he fet la pregunta malament.
3: Des del punt de vista estrictament barcelonista, molt contenta que Hansi Flick hagi renovat, a més, i sembla ser que tenen l'objectiu d'arribar als 100 punts, i a veure'm si ho aconsegueixen.
1: I contenta que l'etern rival estigui passant aquesta situació.
3: 100 punts que, si s'aconsegueixen els 100 punts, això afavoreix el Girona i l'Espanyol. A mi que afavoreixi el Girona, no em sap cap greu que afavoreixi l'Espanyol una miqueta més.
2: No passarà.
1: Avui teniu partit, no?
2: La colorada...
1: Que Maria és dels culers que li té mania al Girona.
3: No, però saps per què?
1: Ai, al l'Espanyol.
3: Saps per què? Sempre ho dic que, per mi, el rebuig cap a l'Espanyol és una manera de... I això crec que, Joan, ho hem parlat alguna vegada. Rebutjar l'Espanyol, no diré odiar, que és una paraula molt gruixuda, és una manera de respectar-lo, també. A mi no m'agradaria aquests culers que es miren l'Espanyol amb certa condescendència, de no mereixen el nostre menyspreu perquè són uns pobres desgraciats.
2: No, jo faria soci d'honor de l'Espanyol a Gerard Piqué, una persona que ens...
1: Jo me'l miro amb carinyo.
2: No cal.
3: Llavors
2: no
3: ets culer.
2: No necessitem la condescendència...
1: Que no és condescendència.
2: No necessitem la condescendència de ningú. Jo li donaria la medalla d'or de l'Espanyol a Gerard Piqué, un personatge que ha escupit a la grada de la nostra afició, que ens tracta com si fóssim de l'àrea metropolitana. En el fons ens ha donat vida.
3: Home, sou de l'àrea metropolitana, què vol dir?
2: Això que diu de l'Espanyol de Cornellà, com si ser de Cornellà fos menys que ser de Barcelona o de Sant Cugat.
1: Perico, dime lo que se siente al tener la casa en Cornellà.
2: A la seva mentalitat pija, pues jo ho entenc, però si ets de Mataró i ets de l'Espanyol, no es pot entendre. O sigui, jo agraeixo molt la gent que ens té tota la ràbia del món. Però us diré una cosa. Sempre que el Barça té l'oportunitat de deixar-se guanyar per fotre a l'Espanyol, ho fa. Per tant, culers que m'esteu mirant per la tele, que ho sapigueu, no fareu 100 punts, perquè avui a l'Alavés us deixareu guanyar.
0: Ja ho veurem.
2: Ja us ho dic ara.
1: Joan, ja ho veurem.
2: És un fet històric i estadístic. No té discussió.
1: Nois, haig de parlar de política.
0: Sí, una mica sí.
2: Quin rotllo.
0: Sí.
1: Quin rotllo. Tinc la Cristina de la Hoz a Madrid, la nostra companya de l'Independiente. Cristina, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Mira, nos hemos enredado con la rueda de prensa de Florentino Pérez y ya está. Y ahí andamos. ¿Eres muy futbolera? Dime que no.
4: Soy más de la selección, las Eurocopas, los Mundiales me gustan. Luego no soy especialmente futbolera, pero yo creo que es el tema del día, es el tema del que está hablando hoy todo el mundo, de la rueda de prensa del esperpento de Florentino Pérez de ayer.
1: Para ti fue un esperpento, Cristina, fue un esperpento. Es que hablaba ahora con Carmen Golino de Las y decía que no, que era muy ofensivo decir que era un esperpento. Para mí fue un
4: esperpento. A mí me parece un esperpento, pero sobre todo yo creo que ha sido un fuera las caretas, o sea... Lo que hemos visto es Florentino Pérez ha mostrado al público en general la cara que ya se le conocía en privado. Ese Florentino Pérez que ponía y quitaba periodistas, ese Florentino Pérez casi más intocable que el rey, ese Florentino Pérez muy poderoso y que hacía valer el poder. Y yo creo que lo que vimos ayer fue la expresión pública de algo que ya se sabía y que se ha mostrado al común de los mortales.
1: Pero Cristina, fíjate que utilizabas verbos en pasado, que tenía mucho poder, etcétera. ¿Lo ha perdido? Es decir, ¿todo esto es el rebelarse contra unos periodistas que ya no le aplauden todo, que se atreven a criticarlo? ¿Y eso es lo que no tolera Florentino? ¿Que la prensa se atreva a criticarle?
4: Tienes toda la razón en que no debería hablar en pasado porque estoy convencida de que ha convocado unas elecciones porque las debe tener amarradísimas. Convencida. Y sí, la prensa ha sido uno de los focos del ejercicio de su poder. Y como digo, bueno, los que hemos pasado además por grandes medios hemos sabido cómo llamaba para presionar, para que se despidiera a profesionales, cómo tenía la piel muy fina, es decir, ha sido una práctica habitual. El problema era responder a esas exigencias, ¿no? Y algunos medios se resistían. Pero no, tienes razón, no debo hablar en pasado porque... No. Florentino Pérez, vamos, no estoy ya en las cuestiones internas de qué candidatos alternativos pueden surgir, lo ignoro, pero estoy convencida de que lo ha convocado porque sabe que va
1: Cristina,
4: a volver a revalidar la presidencia.
1: Déjate preguntar una cosa, vamos improvisando, porque me estáis llevando ya terrenos así de estos emperadores que tanto poder tienen. ¿Hay más florentinos en Madrid? ¿Hay más florentinos?
2: Oita.
1: ¿Gente con tantísimo poder?
4: No. Con tanto poder no, sinceramente, pienso que con tanto poder.
1: Joan ha dicho que sí enseguida, Joan, ¿por qué?
2: Hola, Cristina. Sí. Precisamente en la rueda de prensa de ayer, Florentino, sin citarlo, yo creo que señala a otro de los emperadores como su archienemigo, ¿no? Bueno, no.
1: Es decir, empresarios.
2: Está, pero perdona,
1: empresarios que funcionan como emperadores,
2: detrás,
1: quiero
2: ¿quién
1: decir.
2: ¿Quién está detrás de Riquelme? Y detrás de Riquelme está Galán. Y Ignacio Galán es el presidente de Iberdrola, por lo tanto, él ayer en la rueda de prensa señala como instigador de todos los que hacen estas filtraciones y presenta como monigotes a los periodistas al servicio de Ignacio Galán y contra sus intereses. Y sin decirlo lo cuenta, sí. O sea, lo que ayer vemos es una especie como de lucha de poderes económicos que se juega en un campo de fútbol, pero que es una lucha de poder económico.
4: Yo siempre he mantenido que el más intocable ha sido Florentino Pérez, porque además tenía al frente una marca tan poderosa como el Real Madrid, que realmente, aparte de todo el tema empresarial, ¿no? Brutal, habéis comentado un poco cómo, bueno, consiguió hacer una de las principales empresas de este país, construir una de las principales empresas de este país. No le quito poder a Galán, ¿no?, de Iberdrola, pero en lo que afecta a lo que ha sido la relación con los medios de comunicación, ha sido muchísimo más conflictiva y dificultosa la relación con Florentino Pérez que con cualquier otro gran empresario de España.
3: És que, perdó, digues. Per afegir una cosa que realment ens estem fixant en aquest anàlisi del com d'esperpèntica va ser aquesta compareixença, però des del punt de vista polític, efectivament, ho deia ara la Cristina, del poder que té aquest senyor, no és només que hi hagi altres persones que en poden tenir tant com ell, sinó la manera com l'exerceixen. I la manera com l'exerceix Florentino Pérez, quan ell diu em donaré de baixa de l'ABC, i això em sap greu pel meu pare, però em donaré de baixa de l'ABC, no és em donaré de baixa de l'ABC, vol dir declarar la guerra obertament, que fins ara eren totes soterrades, contra un mitjà de comunicació, amb tot el que això implica, i amb el paper que tenen o que han de tenir els mitjans de comunicació a l'hora de fiscalitzar els grans poders. És una coacció absoluta, que no tothom s'atreveix a fer, gent amb un poder potser no tan gran com ell, perquè efectivament jo crec que amb un poder tan gran com ell hi ha molt poca gent, però s'ha de ser molt atrevit per fer una cosa com la que va fer ell ahir.
1: Cristina, venga, cambio de tema, dejemos ya Florentino y sí que quiero comentar con vosotros todo lo que ayer ocurrió con la crisis del antivirus, y que ayer el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom, comparecía en Moncloa para hacer balance del operativo. Dejadme recordar lo que decían ayer Pedro Sánchez y el director de la OMS y lo comentamos.
5: Era nuestra responsabilidad legal. Es nuestra obligación moral. Debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Necesitamos, por tanto, más ciencia y más conciencia, y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo.
6: Very proud of Spain. Molt orgullós d'Espanya, espero que altres països hagin après d'això. Degut al llarg període d'incubació del virus, és possible que veiem més casos en les properes setmanes.
1: Cristina, el gobierno saca pecho, desde luego, del operativo. Vemos a Pedro Sánchez que aplaudiéndose por todo como ha ido. Pero ¿qué balance se hace en Madrid de esta gestión? Yo vi un Partido Popular al principio un poco más agresivo y después ha ido bajando el volumen.
4: Mucho. Ha bajado mucho el tono ya desde el pasado lunes, en la que se veía que efectivamente el operativo había salido bien, había transcurrido sin ningún problema, había sido un éxito. Bueno, yo a mí ya la parte del discurso épico, ¿no? Como si hubiéramos salvado a la humanidad de una pandemia mundial, pues yo eso me lo ahorro un poco, ¿no? Pero si el propio PP ya a partir del lunes bajó muchísimo el listón de la crítica, lo residenció en las primeras confusiones que hubo entre las ministras Mónica García y Margarita Robles, que Margarita Robles, os dais cuenta, desde la semana pasada que dijo aquello de que los confinamientos serían voluntarios, no ha vuelto a salir a la opinión pública, el choque institucional y bueno, también puso el acento Borja Sémper, el portavoz del PP, en que no se ha puesto en marcha todavía la Agencia de Salud Pública, que está pendiente desde la pandemia y que se aprobó hace ya un par de años, pero no es en absoluto el tono que hubo al principio de la responsabilidad de Mónica García, de que dimitiera. Han cambiado radicalmente porque se dan cuenta de que las cosas han ido bastante bien y de que no ha habido más dificultades. Queda todavía el tema del presidente canario, de Clavijo. Hoy tiene una comparecencia en el Parlamento canario porque le insisten que el gobierno era consciente de la existencia de un infectado y ocultó ese dato. Y vamos a ver cómo evoluciona esta parte de esta derivada de la cuestión del desalojo de este barco, pero yo creo que en general se han hecho las cosas muy correctamente.
1: Joan, estàs d'acord? Les coses s'han fet bé, malgrat, com diu la Cristina, Fernando Clavijo, president canari, deia que no, que s'havien ocultat evidències de que hi havia un positiu en el vaixell.
2: Bueno, jo el que esteu comentant crec que hi ha dos aspectes, com a mínim, que a mi on crida l'atenció, crec que són rellevants. Hi ha hagut una sobreactuació per part del govern amb el tema de l'arribada d'aquest vaixell i crec que no es pot desvincular la campanya andalusa i la marxa de la campanya andalusa amb la sobreactuació amb el tema del vaixell. Segurament, si no estigués en aquests moments en marxa una campanya a Andalusia i amb unes perspectives postsocialistes tan nefastes, no hi haguessin hagut tres ministres. Vull fer un parèntesi. Des del meu punt de vista és institucionalment inacceptable i és humanament incomprensible que el ministre Marlaska tingui temps d'anar a Canàries però no tingui temps d'anar a l'enterro. Vale? I sobre el tema de Clavijo, és una cosa molt curiosa, perquè Clavijo no és un president de comunitat autònoma del PP, és de Coalición Canaria. Coalición Canaria és un partit una mica com el PNV, que per una banda pacta la comunitat autònoma canària amb el PP, però per l'altra banda va investir a Pedro Sánchez com a president del govern, i Clavijo, més enllà de si busca o no busca, que és una filtració, crec, de mal gust, en el xat GPT, si les rates naden o no naden, que això donaria per tanta conya com lo de la roda de premsa de Florentino, sí que jo crec que hi ha una cosa que ens hem de plantejar, que és que tenim un govern central que això de la cogovernança va a dies, i quan ells ho poden capitalitzar, aleshores no hi ha cogovernança, i ells ho assumeixen tot, com hem vist amb el tema del vaixell a Tenerife, i en canvi, quan hi ha un problema, com a València, la cogovernança és em faig un quitabitxo.
1: Maria.
3: Mira, sense que serveixi de precedent, estic força d'acord amb el que deia el Joan. Jo crec que la sobreactuació ha estat bastant vergonyosa. A mi em fa vergonya veure Pedro Sánchez treure pit d'aquesta manera, perquè veig també com certa nostàlgia de la pandèmia, de la Covid, i això em molesta. Em molesta personalment i em molesta políticament. Jo crec que la gestió que va fer Espanya d'allò va ser respondre de la manera més autoritària possible, sobretot si ho comparem amb els països del nostre entorn o de tot el món. i voler una mica invocar això perquè saps que a través d'aquesta por i a través d'aquesta manera de posar-te tu per damunt dels esdeveniments és com pots projectar una força política, no?, o una autoritat de la millor manera, em sembla que és tractar una mica la gent d'idiota, i jo tenia l'esperança que això estigués superat després de la pandèmia de Covid del 2020, i veig que no. Sobretot perquè no tinc cap dubte que si hi ha l'oportunitat d'una altra situació com aquella, actuaran de la mateixa manera, que és de la forma més lliberticida possible a qualsevol dels països de la Unió Europea. I això em preocupa.
1: Cristina, elecciones en Andalucía este domingo, con un resultado para Juanma Moreno, para el candidato del Partido Popular, de lo más positivo y optimista para él, porque puede revalidar la mayoría absoluta. Pero es curioso, hoy La Vanguardia destaca que ayer Juanma Moreno estuvo en una entrevista en la cadena SER en Andalucía, y lo que sugería era que un desplome de María Jesús Montero, si no llega a esa barrera de los 30, podría forzar a Sánchez a unas elecciones generales. ¿Tú crees que eso es así? ¿Puede tener algún efecto el resultado de las andaluzas en alguna decisión que pudiera tomar Sánchez? ¿O tenemos Sánchez hasta el 26?
4: Yo creo que el mes... Vamos a ver, cuentan con la derrota, va a haber una noche electoral en la que el PP tendrá que analizar la dimensión de su triunfo y el PSOE la dimensión de su derrota. Entonces, unos ver si consiguen la mayoría absoluta y otros ver si no bajan de los 30 escaños. Esa es la noche electoral, ¿no? Cuentan con que las cosas no les van a ir bien. Y no creo que eso afecte, sinceramente, no creo que eso afecte a los movimientos de Pedro Sánchez. Ya ha tenido tres derrotas, esta sería la cuarta. Es verdad que es mucho más significativo por el mayor peso político y poblacional que tiene Andalucía con respecto a los otros territorios, pero me cuesta pensar que ese fuera el detonante, ¿no?, de un replanteamiento de Sánchez para presentarse a las elecciones. Me interesa mucho más mantener el control del partido para un escenario de pérdida de poder, pero yo pienso que más a largo plazo. Sí. Luego es muy complicado prever, ¿sabes?, cuáles pueden ser los movimientos de Sánchez, pero no creo que pase por su cabeza. A lo mejor también las declaraciones de Juanma Moreno es como decir, mira, ustedes andaluces tienen en sus manos un 2x1. Es decir, si al final el PSOE sufre un fuerte castigo y yo revalido la mayoría absoluta, esto también compromete el futuro de Sánchez. Pero no veo que se vaya a cumplir el vaticinio del presidente andaluz.
1: Veremos. Cristina de la Oz, lo dejamos aquí, compañera del Independiente. Gracias, Cristina, buenos días.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adiós, buenos días. Falgàs, de seguida vaig amb tu, amb la vaga de mestres hem de parlar.
0: Sí.
1: I compareixença aquesta tarda de Parlon i Trapero. Però deixeu-me que la Lorena Amo, com sempre, ens expliqui què està passant al món mentre aquí estàvem parlant. Lorena.
7: Doncs mira, Gemma, a l'hora de la ONU, Ángel Víctor Torres assegura que l'espanyol positiu d'antivirus segueix amb símptomes i febre, al contrari de la resta dels 13 passatgers aïllats al Gómez d'Ulla, que continuen asimptomàtics i donant negatiu a les proves. El ministre de Política Territorial entén la preocupació del govern canari per l'arribada de l'Ondius a l'illa, però qualifica d'error la seva resposta.
8: Y aquí exactamente igual, ha sobrado, sí creo, alarmismo, y sobre todo lo que sobró fue un error, yo lo que decía antes, tremendo, por parte del presidente de Canarias, cuando dice que no va a autorizar el fondeo del barco. El barco estaba entrando en el muelle. Si el puerto hubiese sido canario, o sea, de autonomía canaria, no general del Estado, ¿no hubiese permitido fondear el barco? ¿Se hubiese quedado en alta mar?
7: Els docents aixequen els talls de trànsit de la B23 a Sant Joan d'Espí a la Nacional 340 Vilafranca del Penedès en el marc de la vaga educativa convocada al Baix Llobregat i al Penedès. Aquesta és la segona jornada d'aturada laboral de les 17 que hi ha previstes aquest mes. Demà els sindicats assistiran a la mesa sectorial convocada per la consellera d'Educació, Esther Niubó, on es parlarà de la proposta de l'USTEC d'augmentar el salari uns 400 euros mensuals, una demanda que Niubó considera de màxims. Les crides dels sindicats per reprendre les converses arriben en un moment especialment tens amb el govern català després de les infiltracions de Mossos de paisà a les assemblees de docents. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions al Parlament. Segons el govern, la infiltració va ser una decisió tècnica dels comandaments dels Mossos i descarta dimissions, tal com li demanen des del sector educatiu i de l'oposició. L'USTEC ja ha anunciat que presentarà una denúncia, però qui ja l'ha formalitzat és l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans, i ho ha fet contra Parlon Trapero i el president Illa per presumptes delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. I amb aquesta informació, Gemma, nosaltres ens acomiadem fins les 10.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. M'ho deixes molt ben a punt perquè el Falgàs ho comenti, Falgàs, aquesta tarda, compareixença de Trapero, de Parlon. I em deies fa un moment, Esquerra el que està fent és desvincular-ho completament del seu suport al pressupost.
0: Sí, efectivament, hi coincidirà la compareixença amb el partit de l'Espanyol. Però vaja, no crec que...
2: És més important.
1: Estava intentant anar fora de futbol. Ja. Falgàs, avui què us ha passat?
2: És l'Espanyol que la consellera...
1: Veniu tots amb una pilota al cap.
0: Hi haurà contraprogramació... I
1: o sigui, a la mateixa hora, Parlon i Trapero?
0: Amb l'Espanyol.
1: Amb l'Espanyol, amb l'Atlètic de Bilbao.
2: Sí. El qual vol dir que Illa, que és perico, no podrà seguir el partit.
0: No, no, difícilment ho podrà seguir.
1: Illa no està a la reunió.
0: Dormirà.
1: Jo sàpiga, està a la reunió, perquè...
0: no,
1: a la compareixença.
0: No, dormirà perquè està a Califòrnia. Per tant, aquella hora dormirà. No?
1: Està a Califòrnia,
0: no hi patiu, que Illa, el president de la Generalitat, dormirà aquella hora. Vull dir, no hi patiu. Que si ho veurà o no ho veurà l'Espanyol. Escolta, a veure, tema...
1: Pressupostos encarrilats.
0: No, tema pressupostos. Esquerra Republicana vol desvincular-ho del tot del tema Trapero i Parlon d'aquesta tarda, perquè li demanarà la dimissió. Esquerra Republicana li vol demanar la dimissió. En canvi, si tot va com ha d'anar, la setmana vinent hi haurà l'acord de pressupostos que ens portarà al gran tràmit, llarguíssim tràmit, del Parlament de Catalunya, que farà que la primera setmana de juliol hi hagi pressupostos a Catalunya. Juliol, es havien d'aprovar al gener i s'aprovaran al juliol. Per això sembla que tot està en marxa perquè això sigui possible. La compareixença d'avui és molt important, però molt important.
1: La de Trapero, dius,
0: sí,
1: i Parlon.
0: Sí, perquè els grups parlamentaris li demanen la dimissió i el que més important em penso que és el que digui Trapero. Perquè Trapero vindrà el moment que dirà, senyors, a mi, fulano o fulana, o qui sigui, em va dir que portés aquests policies als instituts.
1: Ell ho dirà, tu creus?
0: Suposo que sí.
1: Dirà que rebia ordres.
0: O s'ho va treure ell de la màniga. Perquè si s'ho va treure de la màniga...
1: És el director general de la policia.
3: Ah, o sigui, realment això...
1: Em semblaria tan estrany, Maria.
0: Si s'ho va treure de la màniga, sí que poder és greu el tema, no? Ara, si algú li va ordenar, si algú li va dir, escolti, Trapero, senyor comissari, senyor Trapero, policia, enviïn, sisplau, aquest... doncs després
1: Maria, què dius?
0: Suposo que ho explicarà avui.
3: No, que realment amagar, no? Sembla que tot una decisió tècnica, com que és una decisió tècnica ja no es pot criticar, una decisió tècnica que és estrictament política, tu estàs enviant uns Mossos
1: és igual de greu,
3: coberts. No? És que gairebé que ho fa encara més greu, perquè vol dir que no estàs disposat a assumir la responsabilitat, però no hi ha assumir la responsabilitat dimitint, sinó surt a explicar quin benefici tenia enviar uns Mossos d'incògnit a una assemblea de docents, si no és coartar la llibertat d'expressió o fer servir la policia per finalitats partidistes. Li volia preguntar una cosa al Falgàs, que és que deia que Esquerra vol desvincular completament...
0: Sí. Sí,
3: perquè li demanarà la dimissió.
2: Però hi dimitirà?
0: No dimitirà.
3: O sigui, per mi aquesta és la cosa. Esquerra està disposada, si el govern diu aquí no dimitirà ningú, igualment a aprovar els pressupostos, o creus que Esquerra pot fer un joc de força?
0: Ho desvincularà. L'Ester Capella, portaveu del Parlament de Catalunya, a l'última roda de premsa que va fer, va dir que ho desvinculaven del tot, que no tenia res a veure...
3: Sí, encara que no dimiteixi ningú,
0: Esquerra, si tot va com ha d'anar, perquè si tot va com ha d'anar vol dir que Madrid dongui els calés suficients, perquè el pressupost de la Generalitat depèn únic i exclusivament de que hi hagi més dotació de diners en aquests moments, perquè tots els temes que hi ha pendents, que si l'orbital del tren de Mataró a no sé on, tot això, tot depèn de diners. I aquests diners s'ha de fer una comissió bilateral que a hores d'ara encara no està convocada. Per això dic que si tot va com ha d'anar, la setmana vinent pot haver-hi aquest acord de pressupost.
1: Lluís Falgàs, gràcies per ser aquí un matí més i sort, el Girona, sort.
0: A veure, demà ho veurem.
1: 9:35 minuts, hem parlat de l'antivirus, sobretot hem parlat de la gestió que s'ha fet des del govern espanyol per l'Organització Mundial de la Salut. Parlem ara de la malaltia pròpiament. Eleva a 10 els casos actius d'antivirus, dels quals un, recordin, és viatger espanyol, que va donar positiu, que ja ha començat a tenir símptomes, però seguim molt preocupats per la dona ingressada a França, que a més ha tingut una evolució dels símptomes molt ràpida. Deixeu-me breument que saludi Joan Cailà, és epidemiòleg, que és president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi i altres malalties infeccioses. Doctor Cailà, bon dia.
9: Bon dia.
1: Gràcies per atendre'ns. Li vull fer aquesta pregunta. França està estudiant si hi ha una possible mutació del virus per intentar entendre per què podria ser una variant amb més capacitat de transmissió. Això ho contemplem? Hem d'estar preocupats?
9: Bé, el que s'ha vist, com dieu, hi ha hagut 10 casos entre 150 viatgers i tripulants. Això vol dir realment, fins a dia d'avui, una taxa d'atac de només entre cometes, si voleu, del 7%. És possible, degut al període d'incubació, que apareguin més casos, però no sembla previsible que apareguin molts més casos entre els tripulants i viatgers del vaixell, no?
1: I en el cas de la dona de França, aquesta evolució tan ràpida de la malaltia, és normal en aquest tipus de virus, en aquesta soca que parlem dels Andes?
9: El que volia dir és que si en lloc d'antivirus hagués estat Covid, en lloc d'afectar-se el 7%, doncs s'hauria afectat el 50, 70, 80%, no? Per tant, la transmissibilitat, d'acord amb el que sabem a dia d'avui, és molt més baixa que en altres malalties infeccioses, no? I el que sí que es veu també és que depèn molt, l'evolució de la malaltia depèn molt de la càrrega viral, de l'edat de la pacient, de factors de risc, de malalties cròniques que tingui, però en general el que s'està veient en termes generals és el que ja es coneixia sobre aquesta infecció.
1: En aquests moments el que veig que les quarantenes dels viatgers espanyols s'han allargat fins al 21 de juny, però d'altres països, jo què sé, Països Baixos, estan fent la quarantena als domicilis. Per què aquesta diferència de criteris? I si vostè creu que les persones sense símptomes podrien tornar a casa, podrien fer la quarantena a casa, o això augmentaria molt el risc de contagi?
9: L'OMS realment recomana que les quarantenes siguin molt estrictes, no? Llavors hi ha països com Espanya que han seguit una línia més estricta i altres com Holanda, per exemple, doncs que permeten inclús que el pacient pugui sortir protegit i tal. Jo crec que el que es creu és que amb la segons evolucioni tot, doncs tot això es anirà adaptant, no? Aquí també seria possible pues, d'aquí uns dies, tal vegada pues, que s'acordi que les restriccions, les limitacions no siguin ja tan sèries com a dia d'avui.
1: Això ho anirem veient. Doncs Joan Cailà, epidemiòleg, president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi i altres malalties infeccioses, li agraeixo molt que avui ens hagi atès aquestes paraules, que com sempre veig que estan fent els epidemiòlegs, volen transmetre'ns calma, eh? Veig que les autoritats sanitàries ens estan dient que no hi ha temor de moment que el virus s'escapi de control. De moment això sembla impensable, no, doctor?
9: Sí, realment, aviam, aquí tenim molta experiència. Molta experiència aquí no en tenim perquè no és una malaltia autòctona, no? Però sí que s'ha vist, per exemple, un brot molt il·lustratiu es va produir a l'Argentina, no? L'Argentina l'any 2018-2019, llavors allà hi va haver un brot de 35 casos i el que es va veure és que abans de prendre les mesures de control, un pacient transmitia de promig, generava 2,1 casos secundaris, no? Però quan es van prendre les mesures de control, això ja va baixar a 0,96, o sigui que un pacient no arribava a generar un altre cas secundari, en el qual l'epidèmia es va anar autoextingint, no? I allà mesures semblants a les que es prenen actualment a dia d'avui amb aquest brot, i segurament no tan sèries, doncs, en 2-3 mesos es va aconseguir controlar aquest brot.
1: Esperem que passi igual. Doctor Joan Cailà, gràcies per les seves paraules. Molt bon dia.
9: Bon dia, gràcies.
10: Diria que l'alto el foc està en respiració assistida. Com quan un metge entra i diu «Senyor, el seu ésser estimat té un 1% de possibilitats».
11: Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación más allá de China.
10: Xi Jinping ha sigut un amic, és algú amb qui ens portem bé. Crec que veureu que passaran coses bones. És un viatge emocionant i passaran coses bones.
1: Doncs vinga, Vicenç San Clemente, molt bon dia.
12: Bon dia, com
1: anem? Què tal? És un viatge emocionant i passaran moltes coses, diu Donald Trump, del seu viatge a Xina.
12: Home, sobretot a nivell comercial, no? S'estabilitzarà una mica, no? Però jo crec que, en el fons, tots busquem una cosa més profunda, que és la pau, no? Però, bueno, parlem-ne.
1: La Inés Arco és investigadora principal del CIDOB. Professora Arco, bon dia.
13: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Què podem esperar d'aquesta visita de Trump a la Xina? Podem esperar grans acords?
13: Bueno, és el que deia el Vicenç. Trump ha de donar alguna cosa als ciutadans estatunidencs, ha de demostrar, no, que pot encara tenir una interlocució amb la Xina amb resultats. Així que segurament veurem com certs acords, no, amb temes molt específics, com pot ser la soja, com pot ser la venda d'avions Boeing, i fins i tot també, no, el febrer es parlava de la capacitat d'extendre la treva comercial un altre any, veurem si realment es dona en aquest cas o no. I també, doncs, el que Trump ha dit és que vol crear una junta de comerç, o sigui, una junta, no, per negociar tot l'element comercial amb la Xina, i una junta d'inversions. Així que també potser veiem una part d'inversions important.
1: O sigui que la relació comercial entre aquestes dues grans potències, les dues principals potències mundials, és el que més està en joc en aquest viatge.
13: Sí, però hem de parlar també, com
1: deies, no només
13: d'estabilitat, primer de tot. No? O sigui, hi ha una visió de que la relació entre els Estats Units i la Xina és que ambdós tenen capacitat de fer-se mal mútuament. No? Xina continua sent extremadament dependent dels semiconductors d'Estats Units, de tot el tema dels xips per el seu desenvolupament tecnològic, i la Xina, en contra, té aquestes terres rares, no?, que vam veure que va utilitzar l'any passat, de les quals depèn, doncs, també tecnologia, però també armamentístic. Llavors, o sigui, aquest serà el gran focus, però sabem que la llista de les diferents temes que s'han de tractar van des de l'Iran, Taiwan, temes de tecnologia i, fins i tot, no, també temes de tecnologies verdes.
1: Mm-hmm. Vicenç,
12: a veure, jo crec que
1: l'acord comercial i també la pau.
12: Sí, jo crec que hi ha un tema molt important pels xinesos, que és tot el tema de protocol. Aleshores, on es trobaran el primer dia? El Temple del Cel. El Temple del Cel es va construir 1420, no hi era Estats Units encara en aquells moments, i era on l'emperador anava un cop a l'any a demanar, a pregar per una bona collita. Aleshores, és molt curiós que Xi Jinping convoqui allà a Donald Trump, diguem, a Donald Trump l'hagués convidat a ensenyar-li la nova sala de ball, i ell el convida a un
1: temple del cel
12: per demanar una bona collita pels dos. És dir, d'alguna manera, és dir, podem prosperar en comú les dues millors economies del món, les dues economies més grans del món, i en aquest sentit, clar, venim de dos personatges absolutament diferents, no? Un imprevisible,
1: sí.
12: Pensem que el mes passat anava a 18 tuits per dia, i l'altre que no té pressa.
1: Un que no calla, com dius, i l'altre, la Xina, que en aquest conflicte amb l'Iran ha estat amb un paper que ens ha sorprès molt.
14: Que la mata la xita callando.
1: Sí,
12: però que està al darrere de les converses.
1: Sí.
12: És a dir, qui pressiona a Pakistan perquè les converses puguin tenir un resultat real és Xina. I, vaja, venim d'un any horrorós, que és el 2025, amb el tema, els arancels van estar a un 100, o els van anunciar a un 127%. En aquests moments estan a un 10% els productes americans que arriben a Xina, i a un 23 o alguna cosa així, els productes xinesos que entren a Estats Units, no? I és com estabilitzem això. Llavors ja van tenir una trobada a l'octubre a Corea del Sud, però és el que deia ella, que als dos els hi convé posar-se d'acord.
1: Hi ha temes delicats. Taiwan, per exemple, no? El país és líder en la fabricació dels xips que fa servir la intel·ligència artificial i, clar, es deixa estimar per als Estats Units. Com ho rep això la Xina?
13: Clar, o sigui, les relacions entre la Xina i Taiwan moltes vegades estan mediades també pel paper que té els Estats Units, no? Taiwan és el tema que els xinesos volen tenir a l'agenda, ho han deixat molt clarament, sobretot perquè al finals de l'any passat, al desembre, als Estats Units, el Congrés va acceptar per primer cop una venda d'armes. Bueno, no per primer cop, n'hi ha hagut molts casos, no? Però rècord de gairebé uns 11.000 milions d'euros cap a Taiwan. Clar, això, òbviament, a la Xina no li ha agradat. Ells van respondre en diferents moments. Primer, amb l'organització de maniobres militars al voltant de la illa a finals de 2025, seguit d'una trucada de Xi Jinping amb Trump dient el tema de Taiwan és central, no ens agrada aquest element de la venda d'armes, això és un element que pot descarrilar la relació, i això ho hem vist que s'ha anat replicant, no?, fins l'últim moment amb Wang Yi, el ministre d'Afers Exteriors, dient-li també a Marco Rubio la setmana passada de Taiwan és la part clau. Clar, en què? No? Mm-hmm. I aquí l'interessant és, jo crec, dos punts, i és el que ens haurem d'estar fixant. Primer, quin tipus de llenguatge utilitza Trump? O sigui, els estatunidencs parlen d'una política d'una ambigüitat estratègica cap a Taiwan. No diuen si s'involucraran o no, quin tipus de suport donaran o no. Però una de les coses que sempre han dit és que no donen suport a la independència taiwanesa. Segurament el que veurem és que hi hagi una pressió per canviar aquesta forma de parlar-ne cap a una oposició cap a la independència taiwanesa. Això és un matís que amb Trump, no, que realment no veu aquests matisos, mm-hmm, és important, però que per la illa, no, que Taiwan al final depèn molt dels Estats Units, pot ser un element de dubte. I el segon és aquesta idea de les armes, no? O sigui, quan Estats Units canvia de reconeixement de la Xina, de Taiwan, diguem, a la Xina com a govern legítim del país, ells el que diuen és, bueno, donarem garanties a aquest aliat. I una d'elles serà la venda d'armes sense parlar mai amb Pequín. I el que veiem és que Trump, no, justament amb aquesta trucada amb Xi Jinping al febrer, diu estic parlant amb la Xina sobre la venda d'armament, mm-hmm, a Taiwan.
1: Estem parlant amb Inés Arco i amb Vicent San Clemente, dos grans coneixedors del món xinès. Joan, vols fer alguna pregunta? Jo, o Maria,
2: jo volia
1: sobre
2: fer
1: aquesta
2: visita? Un comentari, una pregunta als dos o a qualsevol dels dos. Jo crec que, en el fons, el tema aquest de Xina i Taiwan, perquè ens entenguem i per resumir-ho des del meu punt de vista d'ignorant, al costat vostre és la Xina comunista, és òbviament un monstre continental, econòmica, demogràficament, territorialment, i l'illa de Formosa, Taipei, és la Xina democràtica on es van refugiar els que van perdre la Guerra Civil, i no deixa de ser una paradoxa, o poder és una demostració de per on ha anat el món i la vida, de que el món occidental, que representa que té uns valors de llibertat, de democràcia, de respecte de drets humans, s'ha entregat i tolera que la Xina comunista i una dictadura pressioni amb una democràcia petita com és Taiwan perquè ens interessa econòmicament parlant. I això em porta a la pregunta que us volia fer. En el fons, Trump viatja a Xina amb Tim Cook, amb Elon Musk, amb el jefe de Boeing, mm-hmm, i la pregunta és, a canvi d'aconseguir...
1: Viatja amb el boi millor... de les empreses, empresaris del país.
2: Amb el que el nostre president de govern mai prou ponderat diria tecnooligarques, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, la meva pregunta pels dos és, al igual que estem veient com Occident, de forma vergonyosa, hem entregat a Taiwan a canvi de relacions econòmiques amb Xina, Trump cedirà i intentarà muntar com una segona guerra freda, reconeixerà una esfera de poder i d'influència a Xina, políticament parlant, a canvi de fer business, per dir-ho d'alguna manera? És això de lo que va aquest viatge?
12: És això de lo que va aquest viatge.
2: Pues quin horror.
12: I no, el que passa que jo crec que també... Jo vaig viure abans que ella, diguem, a Xina, i les relacions entre Xina i Taiwan, a la meva època, amb la gent gran, encara eren cosins. És a dir, es consideraven tots part de la Xina... I uns eren la Xina mainland, la Xina continental, i l'altra la Xina illa, amb dos règims diferents. És a dir, i també hem de recordar que el principal país amb importacions i exportacions de Taiwan és Xina continental. Clar. És a dir, que han arribat també a un cert complementar-se. I molt important per Trump. Per què va pujar els arancels? Pues ell perquè considerava el dèficit comercial com una ofensa. I com un sinònim de la pobresa dels Estats Units, i el que demanava i exigia és que entressin empreses del sud-est asiàtic, de Xina, i es col·loquessin als Estats Units. Qui ho va fer? Els primers de tots, Taiwan. Mm-hmm. I van col·locar a Arizona una inversió de 100.000 milions de dòlars en una empresa de semiconductors, l'empresa més gran del món, TSMC, i que pot arribar a 250.000 milions de dòlars. Clar, tampoc no pot fer res directament en contra de Taiwan, però sí un concepte de sobirania determinat.
1: I que estan obligats a entendre's, això és evident, Inés, perquè abans tu has deixat anar això de la compra de Boeings. Es parla de la compra de 500 Boeings. Això són molts diners.
13: Clar, o sigui, aquestes són aquestes grans victòries i aquests grans números que Trump podrà presentar als estatunidencs. Però també hi ha un element que hem de tenir en compte, no? I és aquesta competició tecnològica que hi ha entre la Xina i els Estats Units, que està en molts sectors diferents. Justament en l'aviació és un dels en els que la Xina encara no té un lideratge. Vull dir que encara hi ha una dependència als Estats Units, però que també hi ha una voluntat d'aprendre. que això és una cosa que hem vist molt en quin tipus d'èmfasi estan fent, no? Aquí jo crec que Taiwan no serà la carta a jugar amb temes comercials, és a dir, Taiwan és massa important per parlar de soja o per parlar de Boeings. Els xinesos ho intentaran, però possiblement Estats Units no ho farà. Però el que sí que és interessant per mi és quins altres elements de tecnologia poden ser que els xinesos posin sobre la carta, no? I un d'ells són el control d'exportacions, sobretot en xips, que ja hem vist que s'estan a poc a poc erosionant, però que els xinesos segurament pressionaran.
1: Maria, alguna cosa que volies comentar d'això?
3: A mi, jo em pregunto quin paper depara a la Xina en l'escenari internacional, perquè hem vist que la Xina no té cap problema i tothom l'està blanquejant en aquest sentit. Ens oblidem de... No només la Xina no és una democràcia o és una dictadura en termes clàssics, és un país que s'ha dedicat sistemàticament a reprimir a les seves minories. I sembla que com que ells, no, davant de l'histrionisme de Trump, són discrets i no criden l'atenció, ja tenen tot el que necessiten.
1: Sí, tothom vol seduir ara. Exacte. Tothom vol seduir-los. Recordem que fa dos dies estava allà Pedro Sánchez.
3: Exacte.
1: Tothom vol seduir Xi Jinping.
3: Quan d'altra banda, Europa ja havia alertat, i ho vam veure també durant la pandèmia de la Covid, dels problemes que tenia ser tan dependents de la Xina en molts sentits. Però a mi, clar, l'escenari internacional veiem que tothom vol agradar la Xina, i quan dic tothom vull dir des de Rússia, que de fet l'aliança amb Putin i Xi Jinping és molt forta també, fins als Estats Units, és a dir, tot l'espectre polític internacional... Però en aquest escenari, quins incentius té la Xina també per buscar la pau, no? Perquè sembla que ara mateix, en realitat, la situació ja li va bé. I no és que la inciti, perquè suposo que no és còmode per ningú, però realment, mentre puguin anar fent negocis amb uns i amb altres i es puguin situar davant d'aquest caos mundial en el mig i erigir-se com la potència més ponderada de totes, aquesta situació ja, amb això ja pot anar fent.
13: No, justament, o sigui, crec que això és l'element clau. Mentre els Estats Units posaran Iran sobre la taula de negociació, la Xina posarà Taiwan, així que aquí és on veurem certes tensions. I la qüestió és això, no? La Xina no està intentant ser la potència internacional que ha sigut els Estats Units, o sigui, no es veu com una policia del món, i és molt estratègica allà on determina i on dedica les seves tensions i les seves energies. El que estan fent és recollir tots beneficis de la no acció, justament, no? Per això, no? Per intentar mostrar una imatge d'estabilitat, de defensa de l'ordre internacional, almenys aquells elements que els van bé, lliure comerç, no? Però és veritat que la Xina, al final, el seu enfocament en les qüestions de pau encara segueix sent, primer de tot, una nova vinguda, i després, normalment, el que prefereix són rols molt indirectes, com, per exemple, facilitar les negociacions, que no tant ser un mediador, no? Perquè un mediador, en certa manera, s'involucra. Ells el que fan és crear l'espai per a aquestes xerrades. I això és el que veiem, no? És una part molt més informal de parlar amb l'Iran. Recordem, no?, que el ministre d'Afers Exteriors iraní estava a la Xina la setmana passada. Després de Trump es parla que possiblement hi anirà Putin. Això també és interessant, no?, quins jocs hi han. Però la Xina no s'involucrarà per construir una pau. I jo crec que això serà un element de tensió, perquè Trump voldrà també portar alguna part de... O bé que la Xina posi pressió a l'Iran, o bé que en certa manera pugui donar suport a les seves iniciatives allà, no crec que ho aconsegueixi, però definitivament serà un dels temes d'aquesta visita.
12: Sí, senyora, completament d'acord. És a dir, Xina compra petroli, però no és el seu principal provador a Iran, no? Però també li interessa l'estabilitat a Iran i a l'estret d'Hormuz. Jo crec que això es parlarà, però segurament igual no surt amb el comunicat final. És a dir, és més, és fantàstic anunciar que es venen, no, que es compren 500 avions, etc., que no coses del procés de pau. I doncs només un detallet.
1: Sí,
12: altres presidents nord-americans, amb les seves visites, havien tingut una mica de temps per quedar amb ONGs o gent relacionada amb drets humans. Evidentment, aquesta vegada no.
1: Vicenç, et demanaria que estiguis molt atent a la visita i que vinguis aquí al Cafè d'Idees a explicar-ho. Inés Arco, investigadora principal del CIDOB, gràcies, Inés, per ser aquí amb nosaltres. 5 minuts perquè siguin les 10 del matí, ja per acabar aquesta xerrada amb el Joan i amb la Maria, i si hi ha el Vicenç també li demanaré l'opinió. Vull que sentiu el que deia ahir Hansi Flick quan se li va demanar la seva opinió. Per què havia pensat quan va veure la Minya Val amb la bandera de Palestina l'altre dia a la rua? Li van preguntar i va dir això, va dir que no li va agradar.
15: These I normally don't like. No, this is don't like.
6: Això normalment no m'agrada, no m'agrada. Però he parlat amb ell i li he dit que si això és el que ell vol, és la seva decisió. Té 18 anys. Jo crec que nosaltres estem jugant a futbol i això és el que la gent espera de nosaltres.
15: What the what the people expect from us.
1: Joan, què et va semblar? Que la Minya Mal anés amb la bandera de Palestina, a més va ser una estona llarga, i que Hansi Flick li digués que no li va agradar que ho fes.
2: Bueno, Hansi Flick el que ha dit ja ho ha dit, i sobre... Jo crec que no és justificable dir és que és molt jove, és que té 18 anys, és que no té coneixement, tothom sap què ha passat,
1: no diu, que representa. No ho diu, no ho diu. No ho diu, és gran, ja té 18 anys, pot fer el que vulgui.
2: Ho diu molta altra gent que ho ha fet per intentar.
1: A tu no et va agradar, evidentment, que la Minya Mal aixequés la bandera palestina.
2: A darrere d'aquella bandera el que hi ha és... Va sortir precisament aquesta setmana un informe que ha fet Nacions Unides sobre quines són les atrocitats que van succeir el 7 d'octubre amb violacions incloses de persones mortes que havien sigut prèviament assassinades. Amb persones que se les va obligar a abusar sexualment dels seus familiars abans de ser assassinats, i això s'ha fet...
1: Jo crec que darrere de la bandera de la Minya Mal hi ha molt més que això, això, Joan? Fet, darrere de la bandera de la Minya Mal hi ha una denúncia de les atrucitats que el govern d'Israel està fent a Gaza.
2: Però tot allò es va fer al darrere de pick-ups que portaven aquella bandera, i per tant, des del meu punt de vista, és una inhumanitat i és una falta d'empatia, i és intolerable que el Barça, amb tot el que el Barça, en el que jo no em sento identificat, pot representar per molta gent, permeti que en el seu autobús hi hagi això. Imagina't que hi hagués hagut una bandera del pollastre, per ficar un exemple, doncs és exactament el mateix.
1: Maria, tu creus que el Barça, no sé, si ha de permetre o li ha de dir alguna cosa? De fet, l'entrenador ja li ha dit. A tu et va molestar que portés la bandera a la Minya Mal?
3: Jo entenc que Hansi Flick és alemany, i per un alemany això té unes implicacions a tot el que entri en conflicte amb Israel molt més grans de la que pot tenir per nosaltres. I quan dic nosaltres vull dir per el nostre país. Dit això, a mi no em va ofendre en absolut, i jo entenc que la bandera de Palestina vol dir moltes coses, no vol dir només, el Joan deia, les pick-ups portaven aquestes banderes. Em sembla que no és del tot així, el que portaven banderes eren de Hamas, en tot cas, que no és exactament el mateix, perquè equiparar la bandera d'un lloc i d'una lluita per uns drets nacionals legítims amb el que fan una part important dels seus terroristes que diuen compartir aquesta lluita, em sembla que és trampós. Sent jo gent sospitosa d'antiisraeliana, perquè, i ho he dit moltes vegades, és un país que m'estimo o m'estimava i he viscut un temps i una cosa no treu l'altra. Però a mi no em sembla que la bandera palestina suposi una amenaça per ningú. Em sembla exagerada la reacció d'Israel o d'un sector d'Israel condemnant aquest gest. Quan és veritat, a Israel, a Palestina, la majoria dels palestins són madridistes, mentre que a Israel la majoria dels israelians donen suport al Futbol Club Barcelona. Crec que és un gest sense cap més importància. Acabarà canviant, és possible.
2: Bueno,
1: Vicenç, amb 10 segons. No, si vols donar la teva opinió,
12: Hi haurà tanta gent jove a qualsevol continent que pugui interpretar-ho com la bandera de les víctimes, d'unes víctimes determinades en un moment determinat, sí. Jo crec que no és negatiu, que molta gent s'ho estava passant aquella nit i molta gent de molts continents.
3: I que en tot cas, perdona, Gemma, jo crec que és positiu que els jugadors de futbol s'impliquin políticament en les lluites que considerin, perquè hem vist massa vegades aquesta cosa innocua, no? De no, ells no, només juguen a futbol. No, jo vull saber quines opinions tenen i com les defensen i quins són els seus arguments.
1: Ho hem de deixar aquí, Maria, Joan, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Vicenç, a Ràdio 4. Es queden ara amb la companyia del Xavi Freixas. Nosaltres continuem després amb més Cafè d'Idees. Anem a les notícies.
16: Són les 10.
17: Ràdio 4. Serveis informatius.
16: Bon dia. La vaga de mestres continua avui a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès, després que milers de persones participessin a la manifestació que va tenyir de groc als carrers de Barcelona. A hores d'ara, els docents tallen la Nacional 340 Vilafranca del Penedès. Coneguem com està la situació en aquests moments de la mà del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
18: Hola, bon dia. Comencem destacant que la Nacional 340 està tallada a Vilafranca del Penedès en tots dos sentits, però no manifestació. Això provoca 2 quilòmetres d'aturades en dos sentits de la marxa la B23 i a Cua de Molins de Rei a Sant Just d'Esvern en sentit Barcelona, l'autovia 2 i a retencions de Pallejà Cornellà en sentit Barcelona. També destaquem l'autopista AP7 i a dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud i un tallat en sentit nord per un camió accidentat. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la mateixa autopista AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha l'antídot d'Hidrades a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i l'antídot de Ripollet en sentit nord. Cua a la C33 de Montcada a Barcelona. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la pota nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i del nus de Trinitat a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
16: I aquest matí els docents també han tallat la B23 a Sant Joan Despí durant una hora, però a hores d'ara ja està reoberta. Àlex Eloi, bon dia.
19: Bon dia. Els sindicats convocants USTEC, CGT, la Intersindical i professors de secundària exigeixen al govern que torni a negociar i centra en la reivindicació en millores salarials, baixada de ràtios i burocràcia. El govern rebutja la proposta d'USTEC d'incrementar el sou en 400 o 500 euros mensuals i defensa l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Escoltam el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta matinada des de San Francisco, en viatge oficial.
20: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és de mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui a donar les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte.
19: En paral·lel i parlant d'educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament aquesta tarda per donar explicacions sobre les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa a un institut de Barcelona.
16: Parlem ara de l'antivirus. L'Organització Mundial de la Salut manté en 11 els positius confirmats. Entre ells hi ha un espanyol que està aïllat, recordem, a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit a la hora de la 1 que aquest pacient té febre i símptomes.
19: Les altres 13 persones que estan al mateix hospital continuen asimptomàtiques. Sobre la possibilitat de continuar la quarantena a casa, ha dit que de moment està blindada per la llei i que ja s'anirà veient cas per cas.
21: La cuarentena, comunicándolo a la autoridad judicial, podría ser obligatoria siempre que también las autoridades sanitarias así lo prescriban, y por tanto en cada caso serán las autoridades sanitarias quienes nos dirán cómo debe seguir esa cuarentena, ¿no? Pero en estos momentos está blindada judicialmente.
19: Sobre la polèmica amb el president canari, Fernando Clavijo, qui va intentar frenar el fondeig del vaixell, ha dit que es va equivocar i que ho hauria de reconèixer.
21: ¿Para qué firmamos los acuerdos? Para no cumplirlos. O sea, ¿qué pensaríamos si en ese barco, hablo de canario, como canario, dice canario, si ese barco estuviese llegando a otro lugar con personas cercanas a nosotros, familiares nuestros? Se equivocó. Se equivocó ese sábado por la noche. Y lo peor que hay cuando uno se equivoca es no reconocerlo y atacar a otros.
16: I en marxa la sessió del judici del cas Pujol amb l'informe final de les defenses. Intervé a aquesta hora l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, que ha criticat les acusacions genèriques i inconcretes, diu, de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat. Anem a San Fernando de Henares amb la nostra companya Núria Alcalá. Bon dia, Núria.
22: Bon dia. Sí, Cristóbal Martell, creu que han basat aquestes acusacions en proves molt febles i buides. L'advocat de Pujol Ferrusol ha invocat a la jurisprudència del Tribunal Suprem per criticar la indeterminació i vaguetat dels escrits d'acusació contra la família de l'expresident.
23: Debe excluirse la existencia de vacío probatorio. Y a nuestro parecer, el juicio que ha planteado la acusación se caracteriza señaladamente por algo, por un clamoroso vacío probatorio.
22: Reconeix, però, que és difícil per les defenses provar que l'herència de l'avi Florenci és l'origen de la fortuna familiar, perquè es tracta de fons opacs que va acumular amb el tràfic de divises. A la seva intervenció està revocant la irregularitat dels moviments bancaris i les operacions del primogènit, unes operacions que, segons la Fiscalia, eren simulades i només servien per vehicular les comissions irregulars d'empresaris a canvi d'obra pública.
16: Gràcies, Núria. I encara un apunt. Efectius dels bombers van localitzar ahir a la tarda a l'interior d'un pou el cos sense vida de l'avi de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, desaparegut des de dilluns. La família va denunciar la desaparició dilluns a la nit quan l'home que havia sortit amb el seu vehicle no va tornar a casa.
19: Efectius dels bombers, Mossos i voluntaris van organitzar un ampli dispositiu de recerca pels vols de Pinós i altres municipis propers. Finalment, ahir a la tarda van localitzar el seu vehicle i a uns 30 metres el seu cos a l'interior d'un pou al terme municipal de Cardona.
16: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
17: Ràdio 4.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
17: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
4: Segon dia de vaga de mestres. Avui al Baix Llobregat i al Penedès hi haurà manifestacions a Sant Feliu i a Vilafranca. Actualitzarem, per cert, la informació del trànsit pels que ens escolteu des del cotxe d'aquí a poca estona. També pendents de l'última hora de l'antivirus, la quarantena serà més flexible a partir del setè dia. Canvis en el protocol. De seguida en parlarem amb el...

0: en aquesta roda de premsa tan polèmica en què ha carregat contra els qui, segons ell, són enemics del Madrid. Salvador Cot, editor del Grup Món, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, visca el Barça.
0: Ana Sáez, directora del Segre, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani. Benvingut al programa un dia més.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Espera, que també tenim el Lluís Carrasco, avui ja només faltaria, comunicòleg i publicista. Lluís, bon dia.
4: Hola, hola, bon dia i visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca Catalunya. Ara parlava amb el Lluís Falgàs, que ha estat amb la Gemma Nierga al Cafè d'Idees. Diu, saps què ha dit Freixas? Dic, que has dit Falgàs. Diu, Florentino és el tram del futbol, Carrasco.
4: És el tram del futbol.
0: Això diu el Lluís Falgàs, que demà serà en aquest programa.
4: A veure, la veritat és que ahir vam veure un Florentino diferent. Un Florentino diferent que opinar sobre ell avui se'm fa complicat perquè no voldria que ningú interpretés que li estic mancant el respecte. Però vam veure un Florentino del tot desconegut, amb obvis i evidents problemes cognitius, amb un llenguatge no verbal i gestual també emmalaltit i que perdia moltes vegades el focus de la pròpia conversa. Fixa't que, per exemple, el micròfon el feia anar de costat a costat d'una forma embogida i no era un tema de nervis, era un tema de presència, era un tema gestual, era un tema de domini de la situació. Era un home superat. I el que jo li voldria recordar a Florentino és que aquesta superació no és fruit ni d'una conspiració, ni d'una campanya, ni de conjures, ni de confabulacions. El seu problema avui es diu Barça, i és el Barça qui està superant aquest pobre home.
0: Bé, de seguida Salvador Cot, Ana Sáez i Fernando Sánchez Costa. Abans, però, Ana Córdoba, què més ha dit Florentino Pérez en aquesta roda de premsa? Fem un resum del més destacat, va.
2: Bon dia. Sí, doncs, mira, bàsicament, el que heu dit ha carregat contra la premsa per crear un corrent d'opinió en contra seva.
5: És veritat que aprovechen que hemos tenido unos resultados sino que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen, ¿dónde está Florentino?
6: ¿A dónde viene que tengo cáncer? Me han llamado amigos y me dicen, me han dicho que es terminal. Digo, joder, y yo sin enterarme.
2: Sentiu aquests canvis, en l'àudio? És el que ens comentava abans el Lluís Carrasco, aquest micròfon que anava i tornava, d'acord? Bé, doncs, ha carregat contra la premsa. A més, Florentino alerta que no dimitirà i que els atacs de la premsa, diu, només el faran més fort.
6: Pero si quieren que me vaya, yo me voy cuando venga alguien, se presente, como ahora que vamos a ver el profesor Lar, y me gane las elecciones también. Yo me voy a presentar siempre a defender que la propiedad es de los socios y no de unos cuantos periodistas concertados para quitarle el prestigio, que supongo que serán de l'Atleti o de la presidia, pero de un profesional es un profesional.
2: Clar, val a dir que per presentar-se a les eleccions del Real Madrid has de presentar com a mínim un aval de 187 milions d'euros i tenir 20 anys d'antiguitat com a soci, 20 anys ininterromputs, d'acord? Per tant, hi ha molt poques persones que poden presentar-s'hi i, com us podeu imaginar, reunir aquests requisits, doncs, és complicat. A més, Florentino ha carregat especialment contra el diari ABC. De fet, ha dit que es donaria de baixa, que es faria baixa amb la seva subscripció, i ha criticat la feina d'alguns periodistes, fins i tot amb comentaris masclistes.
6: Yo me voy a dar de baja del ABC. Miren el post periódico hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
2: Clar, on l'ha escrit una dona que no sé ni si sap alguna cosa de futbol. Això ha molestat bastant.
0: Salvador Cot.
1: Bueno, diverses coses. Una, el que fa més gràcia de tot plegat és que el gran conspirador, el que manega diners, mitjans de comunicació, des de fa 26 anys, que no ha parat... Hi ha àudios, que pongo a este, que Ferreras lo he puesto yo, que no sé què, que els hem escoltat tots, que el gran conspirador es queixi d'una conspiració. Punt 1. Segon, l'ABC és antimadridista, antireial Madrid. És que, clar, si l'ABC és antireial Madrid... L'ABC és antireial Madrid, no sé, crec que la subscripció costa 400 euros. Renovar-la, hi ha una oferta de l'ABC que costa 1 euro per 6 mesos. Vull dir que jo crec que igual és una maniobra perquè l'home... I després, jo crec que... per això no ofereix rodes de premsa aquest senyor, perquè jo crec que simplement vam veure com és. Com és i com actua i què pensa. De veritat, sense cap filtre, és ell. I és masclista, és prepotent, és conspirador... farda de que té molts diners, de que ho manega tot, i ja et dic, o sigui, és que, clar, o sigui, si es queixés de món esport,

0: no? Del món o de, no sé, algun mitjà d'aquests, diries, val. Però s'està queixant de l'ABC, de l'ABC.
1: Fernando Sánchez Costa.
2: Sí, escolta'm, jo me'n recordava d'unes paraules de Gracián que decía que no hay que esperar a ser sol que se pone. I això és el que li està passant al Florentino, no? Que t'has de retirar a temps, com deien aquells periodistes. Un s'ha de saber retirar a temps. I això costa molt. I el Florentino està clarament fora del seu temps. Ara, el Trump, de totes maneres, és a la porta del futbol. Florentino no està a l'alçada del Trump. En aquests moments ni sembla que estigui gaire en condicions per emular el Trump.
1: Ana Sáez.
3: A mi em va semblar, jo sé que el vaig trobar molt Trump, però també amb el, ara ho apuntaven, no, que també amb aquest procés de deteriorament cognitiu preocupant, això, diguéssim, a nivell humà et sap greu, veure doncs una persona amb el seu declivi, però, o sigui, per utilitzar-ho en paraules així a tot tabernari, el vaig trobar patant de copa de soberano, de veritat em va semblar, perquè a part d'aquest comentari que ara ens deia l'Anna Córdoba, que li va fer la periodista de l'ABC, vete tu a saber si esta mujer és periodista i sabe algo de futbol, en un altre moment li fan preguntes als periodistes i diu: dejad que hable la chica, que vosotros sí. Sois todos muy feos.
4: Sí,
3: home, per favor.
4: Sí. Sí,
3: vull dir, això és deplorable.
1: Carrasco.
5: A veure, bastant d'acord amb l'última que em deia l'Anna, perquè jo no vaig veure Trump ahir. Ahir vaig veure Torrente. Sí. Jo crec que no és casualitat que l'entrega de Santiago Segura es digui Torrente Presidente, perquè penseu que coincideix amb el temps. Ahir, i Torrente, malauradament, no és una pel·lícula, Torrente és un documental d'Espanya. I avui estem comentant com Torrente ahir va fer una roda de premsa. I jo crec que tot plegat és molt llestimós, però molt llestimós.
1: Bé, Carrasco, a les 7, Espanyol Athletic Club. I a les 9 tocades i ben tocades, a 9:45, potser una mica tard per ser dimecres, a la vez Barça. Com anirà tot això avui?
6: Ets molt dolent, Xavi, perquè saps que jo sóc culer, i com a bon culer, i que ningú s'ofengui tampoc, però la realitat d'aquestes coses, jo no desitjo la victòria de l'Espanyol, ho sento, sóc culer. Igual que ells no desitjaven la victòria en aquesta Lliga del Barça, per tant, el que espero és que malauradament, a l'Espanyol no obtingui la victòria, i del Barça una miqueta jo m'ho fu. Qualsevol cosa m'estarà bé. Si guanya el Barça anem a pels 100 punts i els 100 gols serà fantàstic. Si guanya l'Alavés, que els companys de Gasteiz estan necessitats de punts, doncs, bueno, tampoc m'ho agafaria com si fos un drama.
1: Lluís Carrasco, un milió de gràcies, com sempre. Merci, Lluís. Ens veiem dilluns.
6: Un petó a tots i una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Abans deia, Ana Sáez, ha fet mal la pedra.
3: Sí, sempre ja l'ha dit aquesta de no es pot ser més dolent que el fred tardà, i és veritat, no? Quan arriba aquest fred a partir del finals d'abril, maig, doncs això vol dir problemes a la pagesia, i el dilluns va fer una pedregada que va afectar, doncs, són tres comarques, diguéssim, molt localitzats, 7 o 8 pobles afectats, però clar, allà on va fer molt mal, perquè ara és molt mal temps per una pedregada.
1: Doncs de seguida parlarem amb Pere Roquem, el president de Saja Catalunya. Ja ho diuen, fas més por que una pedregada.
7: Fas més por que una pedregada, efectivament. Jo volia afegir una última cosa amb això del Barça.
1: Digues.
7: I del Madrid, vaja. Ara veurem com són unes eleccions al Real Madrid, i hem vist com són unes eleccions al Barça. El Barça... Hi ha hagut precandidats, després han passat al tall dos candidats. La Porta ha estat en inferioritat mediàtica des del primer moment, i tot i així, els socis han votat massivament i han donat un resultat. Veurem com són les eleccions al Real Madrid.
2: Home, amb inferioritat mediàtica també està el Florentino, perquè avui totes les portades i tots els mitjans els deixen pel terra, no? Perquè és que, evident, va ser... Bueno, també de què parlaríem, no? O sigui, va donar comidilla a totes les cenes, esmorzars d'Espanya, perquè els espanyols, els catalans, ens encanten aquestes coses. Però, en qualsevol cas... Veurem, no? Perquè jo tinc la sensació de que sí que hi ha dintre del propi Real Madrid i de l'entorn un clam perquè hi hagi una alternativa. O sigui, veurem si es mou una alternativa.
1: Bé, passant 2:15, pendents de l'última hora de l'antivirus, saludem a aquesta hora el doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Què tal, doctor Trilla? Bon dia i moltes gràcies.
4: Molt bon dia, Xavi. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Ara diuen que la quarantena serà més flexible a partir del 7è dia. Hi ha hagut canvis en el protocol. L'OMS recomana fer complir aquesta quarantena de 42 dies, bé sigui en un centre hospitalari o a casa. Aquí una mica cada país aplica les mesures d'aïllament a la seva manera. En el nostre cas, el Ministeri canvia el protocol, com dèiem, pels afectats i permetrà que les persones en quarantena, el Gómez Ulla, rebin visites i puguin sortir a passejar per la planta si, passats 7 dies, tornen a donar negatiu en la prova PCR. Què et sembla?
4: Correcte, aquest és el protocol, em sembla, del dia 12, és a dir, d'ahir, si no recordo malament, abans d'ahir, i crec que s'estan donant les passes lògiques i prudents, com has comentat, per anar adaptant una mica a la situació. Es posen els límits dels dies, de la PCR, etcètera, però crec que també, d'acord que a tota Europa s'estan fent coses relativament semblants i relativament diferents, per tant hi ha una mica aquí de diferència entre països, que són sobirans per decidir els detalls d'aplicació d'alguns d'aquests protocols, però crec que la tendència és, si assegurem que el període ja és suficient i que hi ha proves negatives, es pot flexibilitzar, diguéssim, aquesta quarantena, amb mesures, òbviament, que no es poden treure, però algunes es poden flexibilitzar, i jo crec que això és una molt bona notícia, perquè si ens posem en el paper d'aquestes persones que són contactes, que no estan malaltes i que a sobre són les que sabem segur que no estan malaltes perquè tenen PCRs negatives, dius, home, doncs, escolti'm, no sé, deixi'm sortir a la terrassa un rato o deixi'm rebre visites amb mascareta, no? Pues això em sembla molt lògic. Hi ha països que estan fent l'aïllament d'alguns contactes diferents, potser no són els del vaixell, a domicili, per exemple, no? Amb certa vigilància o amb una altra institució. Jo crec que això és bo sempre que es mantinguin les mesures de seguretat i, per entendre'ns, quan més temps passa, més segurs podem estar de que el virus difícilment, hipotèticament, contagiarà a més gent.
1: D'acord. Aquí, segons el Departament de Salut, vaja, el Departament confirma que aquest mateix protocol s'aplicarà en efecte a Catalunya, en aquest cas, de moment, per la dona que teniu confinada a l'Hospital Clínic, doctor Trilla. Com està?
4: Correcte.
1: Com està?
4: Bueno, és una senyora que està bé, que realment la situació l'entén molt bé, no és una situació, evidentment, agradable, i que crec que aquestes notícies, que evidentment, com el món avui dia tothom es pot comunicar, doncs ella la rep fins i tot abans que nosaltres, que diuen, no? Doncs ella ja diu, home, si va sortint les coses bé, entenc que podré fer més coses. I sí, efectivament. Nosaltres ara, segons el protocol original, estem pendents de fer encara una segona prova PCR, que es té que fer el dia 7, per tant, serà al voltant del cap de setmana, i crec que fins aleshores no és cap problema, seguirem igual, i si la segona PCR és negativa, que tots confiem i esperem que sí, doncs, d'acord amb les autoritats d'aquí, de salut pública i amb els protocols que hi hagin, adaptarem a tot allò que puguem el protocol per fer la vida més fàcil a la senyora i alhora més còmoda per ella i amb la mateixa seguretat per tots, tenint en compte aquestes dades i el temps que ha passat.
1: Bé, per tant, aquesta segona PCR li faríeu diumenge, el dia 17, sí? Aquest diumenge
4: bueno,
1: que ve.
4: Segurament el dissabte, perquè hem de calcular el dia 0 va ser dissabte, per nosaltres el dia més 7 seria també dissabte. Sí.
1: Bé, l'espanyol positiu en antivirus té febre, símptomes respiratoris, però diuen que està estable, qui està molt greu és la dona de França. En total, ja són 11 els casos confirmats segons l'OMS, i de fet l'Organització Mundial de la Salut dona per fet que sortiran nous positius aquí, doctor Trilla.
4: És possible. Jo crec que aquí hem de diferenciar dos escenaris. No? Tothom que anava en el vaixell, i alguna cosa més, però bàsicament en el vaixell, i la resta, que són aquests que heu explicat bé per la premsa i els mitjans com vosaltres, que són difícils, és el que va agafar un avió, el que es va baixar, el que va fer no sé què. Aquests són una mica més fàcils perquè tens una mica més clar el dia que podien estar en contacte. Els del vaixell, en principi, pot ser, igual que va passar, fixa't la casualitat, no? La ciutadana francesa es comença a repatriar i arriba a França i es posa malalta. El ciutadà espanyol que està al Gómez Ulla, tot bé, arriba al Gómez Ulla i 24-48 hores després pues, fa febre, afortunadament sembla que bé, tot i que té símptomes respiratoris. Per tant, és possible que n'aparegui algun més. Molts més? Resposta, no. El que hem dit abans, conforme vagi passant el temps, la probabilitat de que apareguin contactes secundaris és molt menys probable, afortunadament.
1: Bé,
4: però bueno, haurem d'esperar, haurem d'esperar uns dies més.
1: Aquest matí, Toni, m'acompanyant aquí a la tertúlia, el Salvador Cot, que és l'editor del Grup Món, el Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, i també l'Anna Sáez, la directora del diari Segre. Anna Sáez, endavant.
3: Doctor, vostè no el van veure mai alterat, no? Quan es va dir doncs, que vindria aquest vaixell i semblava doncs, que les autoritats sanitàries teníeu clar el que passaria, és a dir, que seguint uns protocols i actuant correctament no s'havia de fer aquest alarmisme. Creieu que des del coronavirus, tot i que va ser un màster important, encara no m'ha pres la lliçó, encara ens posem massa nerviosos amb coses que estan científicament controlades?
4: És una molt bona pregunta. Jo crec que és una reacció fins a cert punt natural en un món en el qual, desafortunadament, però és el món real, hi ha molta informació, però també hi ha molta desinformació. És veritat que la gent, ja estàvem tots des del punt de vista de la Covid pensant això s'ha acabat i tècnicament el virus encara existeix, però la situació és molt diferent i, per tant, dius, ostres, un altre cop, no? Tornem a començar, aviam si cometrem els mateixos errors, aviam si això és molt greu. Afortunadament, aquí la diferència, tot i que realment és un brot molt curiós i excepcional per les circumstàncies en què s'ha donat aquest de l'antivirus, aquest és un virus que fa més de 30 anys que el coneixem. Si no canvia especialment, sabem més o menys quant de temps s'incuba, quant de temps com es contagia i totes aquestes coses, i per tant això ens dona més solidesa, sempre pot haver-hi algun interrogant que no tinguem controlat, a l'hora de fer aquestes previsions, i de fet ho han fet totes les autoritats sanitàries, des de l'OMS fins a totes les locals. Això no és la Covid, això no es pot estendre d'una forma tan espectacular i explosiva com va ser la Covid. Al contrari, si es fan aquestes mesures que s'estan fent, fins i tot jo diria amb un excés de prudència que està bé en aquests casos, doncs això en algun moment es té que acabar per entendre'ns i quan més aviat s'acabi, millor, i aleshores doncs, tornem a repensar què podíem haver fet millor i com hem de seguir intentant entendre que la natura està aquí i que qualsevol altre dia serà un altre virus, no sé de quin color ni d'on, i que això formarà part de la nostra vida. Per tant, bueno, paciència i anar treballant.
1: Salvador Cot.
7: Una curiositat personal. Què passa amb un virus quan ens n'oblidem? Quan l'oblidem? No, perquè el coronavirus l'hem oblidat. Què passa? Sí. O sigui, on és? Hi ha gent que s'emmalalteix. Què passa?
4: I tant. Diguéssim, de l'únic virus que ens podem oblidar és el virus de la verola, que és l'únic que es va erradicar del món. Aquest, oblidant-nos en el sentit personal, però els llibres d'història, els llibres de medicina, com el gran èxit, no? Els altres, de vegades, afloren més, afloren menys, i la majoria estan entre nosaltres i formen part de la nostra vida. És molt probable, no ho sabem del cert, que el coronavirus famós, la Covid-19, potser d'aquí uns anys començarà a semblar-se més als seus cosins germans, que són 4 o 5 coronavirus que ens produeixen refredats. I, per tant, dius, bueno, s'haurà incorporat amb el que sigui. De moment encara hi és, i algunes persones fins i tot poden tenir algun cas de malaltia complicada. Però encara que ens oblidem, els virus no tenen memòria, segueixen aquí entre nosaltres, i nosaltres sempre diem que en epidemiologia, especialment en brots, els humans fem un cicle que és pànic i després oblit. I és normal, és un mecanisme de defensa. Tu dius, ui, que malament ho vam passar, entrem en pànic, tenim temor, etc. Fem unes reaccions que són lògiques, però potser són exagerades des del punt de vista estricte de la ciència, i després, al cap d'un temps, ens n'oblidem. Però els virus i moltes coses segueixen entre nosaltres, el que passa que no són una causa d'emergència internacional ni un problema de salut pública, però hi ha gent que es va infectant, lògicament.
1: Bé, Fernando Sánchez Costa.
2: Sí, alguns hem tingut una mica la sensació, però és una sensació, que aquí hi havia un punt de show mediàtic i política, fins i tot anava bé perquè es parlessin d'altres coses en aquest moment, no? I jo li volia preguntar a l'especialista, perquè jo no ho sé, si realment la situació era prou greu, si hi havia risc pandèmic real, si feia falta que anessin 3 ministres, bueno, això potser no li correspon a vostè, no? Però a rebre el barco. O dit d'una altra manera, passa altres vegades que arriben virus o hi ha brots petits i es gestionen sense que se sàpiga en l'opinió pública, o realment és un cas excepcional que de sobte apareix un virus, alguns contagis, s'ha de gestionar, o sí, passa amb altres virus i no ens n'entarem a l'opinió pública?
4: Cada dia en el món hi ha brots de molts diferents virus en molts diferents indrets, i depèn de què tan a prop ens enganxi, si ens pot afectar a nosaltres o no. A nosaltres em refereixo aquí a Catalunya, per exemple, no? I llavors això, jo crec que la clau del que has comentat és l'atenció mediàtica i certament l'excepcionalitat d'aquest brot, és a dir, que algú embarqui en un creuer especial de gent que fa expedicions d'aquestes i que a mitjà de l'Atlàntic mori algú, que després acabin a milles d'aquestes que ens en recordem per la història, les tenim dificultat per situar-les en el mapa, si em permeteu, això és quasi el guió d'una sèrie de Netflix, com aquell que diu, no? I llavors això pues, ha tret tota l'atenció mediàtica i, evidentment, augmenta la quantitat de gent que té informació bona, com la que fan la majoria dels mitjans, o que té desinformació, com la que corre moltes vegades per les xarxes. I això porta moltes vegades a que s'intenti, no, potser la paraula no és sobreactuar, sinó dir, si podem fer un i mig o dos, doncs pues mira, ens toca un i mig, però saps què? Farem dos, no sigui que ens quedem curts, no? D'entrada. Per això jo crec que aquesta primera notícia de si aniran adaptant els protocols és tornar una mica a la situació més basal des del punt de vista científic. Amb això, segurament, amb les dades que tenim, en tenim prou. Pues, tirem endavant, no? No fa falta fer més del que toca. I si toca fer més, pues es fa més, lògicament, eh? Però, en principi, jo crec que ha tingut molt a veure aquesta tensió mediàtica i, evidentment, com sempre, el rerefons polític, que per nosaltres que treballem en aquestes àrees és un una mala notícia, com diem sempre, si passem dels programes o les pàgines de salut a les de la política, estem fotuts nosaltres, bàsicament, també.
1: Molt bé. Doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies, com sempre. No em cansaré mai de repetir quina sort estar envoltats en aquest país d'eminències com el doctor Trilla, de veritat.
4: Bueno, i gent que treballa molt bé a les unitats, tots els que estan fent l'aïllament al Gómez Ull, tot això són excel·lents professionals. I això és molt bo en un país amb una sanitat pública que tinguem unes quantes unitats que són capaços d'atendre aquest pacient, per exemple, aquest passatger que està malalt. Això és complicat i jo crec que ells estan superben preparats per fer-ho. O sigui, que endavant, que digui.
1: Sí, senyor. Moltes gràcies, Toni. Que vagi
4: a
1: molt
4: vosaltres.
1: Bé, això.
4: Bon dia a tothom. Gràcies, eh?
1: Adéu. És una passada.
7: Clar, doctor Trilla. No sempre des de l'àmbit científic se sap comunicar.
1: Exacte. En sap? I, a més, comunica com els àngels.
2: No, però, clar, és que el sents i et quedes tranquil, dius, estem sí,
1: totalment.
2: Sents a la ministra parlant anglès i no tant, no? Però sense...
1: Em dona una tranquil·litat, el doctor sí. Trilla, que, oh, escolta'm, jo qualsevol cosa que em passi cap a ell. Això ho tinc claríssim. Ana Sáez.
3: Sí, totalment d'acord. És molt important pels científics, no només aquest saber... diguéssim, aquesta autoritat científica, però que a la vegada sap transmetre, no? Hi ha persones que, doncs, potser tenen aquests coneixements, però una vegada parlen, doncs, et generen una certa inquietud, i ell és al revés, sempre és molt balsàmic.
1: Bé, escolta'm, aquest matí parlem de moltes altres coses. Atenció a això, només a Barcelona tenim almenys, com a mínim, 8.000 persones sense llar. Moltes treballen, però no es poden permetre pagar un sostre. Aquest matí parlarem... Sentirem a diferents testimonis en aquest programa que viuen en tendes de campanya, per exemple, a la Ronda Litoral. I atenció, perquè ara mateix hi ha un 40% més de persones que dormen al ras que fa dos anys. Salvador Cot, un 40% més que fa dos anys,
7: bueno,
1: a Barcelona.
7: És observable a simple vista.
1: I tant. Justament aquest matí també vindrà la periodista econòmica de La Vanguardia, autora del podcast Bolsillo, que té, més d'un milió i mig de descàrregues. La Raquel Calart és una crac, la veritat és que explica coses molt interessants, en sap i comunica molt bé també, i per això té tant èxit. Avui ens explicarà quines opcions tenim, si és que en tenim, per accedir a un habitatge. Ens dirà també quines opcions tenim si no ens renoven el lloguer, què hem de fer aquí. I, Anna, parlarem amb el Pere Puigverd, saps qui és, no? El pagès de Ventalló, a qui han posat una multa de 10.000 euros per tenir aquells cartells anunciant la seva botiga a peu de carretera, que fa 15 anys que els hi té, i de cop i volta, patapam, 10.000 euros, va pagar la sanció, però l'obliguen a retirar la cartelleria que porta 15 anys instal·lada, com dèiem. Des que va denunciar el cas, la setmana passada, han passat moltes coses aquí. Li ha trucat el conseller Ordeig i el Partit Popular proposa canviar la normativa. A veure què ens explica, en quin punt està tot plegat. Parlarem amb el Pere Puigverd aquí una estona. Hi heu sentit aquest cas o no?
7: I tant.
1: Fruites Núria, un clàssic. Sí. Jo el tenia de col·laborador, recull, Pere. Ja. La seva dona és escriptora, la Núria, sí.
7: Bueno, és que això... tots hem anat amb cotxe per França, no? I a França està ple de pagesos que es posen a peu de carretera i venen el que sigui. Les pastanagues, o els pebrots, o les taronges, o el que sigui. Mm-hmm. I això, a més, està molt institucionalitzat allà. Em recordo quan vivia a París, vivia a prop d'un bulevard i cada cap de setmana hi havia pagesos que portaven allà cadascú els seus productes, te'ls explicaven, els venien, i això es reproduïa una mica per tota la ciutat i per totes les ciutats. Que aquí això no es faci i que a més no es pugui fer, A sobre ja que posin una multa ja és bueno,
1: doncs ara, justament el PP, el Partit Popular, vol canviar la normativa arran del cas del Pere, del pagès de Ventalló, multat amb 10.000 euros per anunciar fruit a la carretera, com
2: porta fent exemple del totalitarisme administratiu que a vegades vivim. Escolta, amb això hem de ser molt liberals, poques i bones lleis. I deixeu-nos viure. Escolta'm, si una casa seva vol posar un cartell, que el posi, que faci el que li dona la gana. I intentem tots viure i deixar viure.
1: Digues, Anna.
3: El que és estrany d'aquest cas és que aquests cartells de tenim cireres, taronges, no sé què, n'hi ha 50.000.
1: A Bellcaire d'Urgell, per exemple,
3: a
1: Saez,
3: sí,
1: sense anar més lluny.
3: I llavors dius, no sé, i aquest pobre home, doncs suposo que algú el tenia travessat per alguna cosa, perquè no s'entén, perquè si a tothom que té aquest cartell li claven 10.000 euros, l'administració reflotarà molt.
2: Bé, després li han posat multes també per utilitzar caixes reciclades i per vendre pomes que no eren del tot que tenien les condicions exactes que s'han de vendre al mercat, però ell ho ha explicat, no? Que clar, ell utilitza caixes, com li van ensenyar els seus avis, els seus pares, que reutilitza, però es veu que això no es pot segons la normativa sanitària.
1: Doncs no ho sé, d'aquí una estona parlarem amb ell i preguntarem també si les bones paraules del conseller Ordeig s'han traduït en fets o no, a veure en quin punt està tot plegat. I avui el conegut naturòpata i herbolari Albert Rami també serà en directe aquí al matí de Ràdio 4. Entre altres coses, ens donarà consells per reforçar les defenses, ara que mitja Catalunya està una mica empiocada, allò que molts diuen, no sé què em passa. No sé què passa aquest any, no sé si és la primavera o què és, però no acabo d'estar fi. Doncs mirarem d'arreglar-ho tot plegat amb el Rami Remeis. I atenció a això. Escolteu. A veure, ja veuràs. Què és això? Sí? No ho tens? So imitadora gavina esportada? No ho tenim? No? Doncs ho hem de buscar, això.
2: Com el Rivera,
1: ho hem de buscar, això.
2: És el silenci.
1: És el silenci. No, és que és molt fort. Hi ha una senyora que es diu Olga Méndez i resulta que està proclamada subcampiona d'imitació de gavines d'Europa.
7: Subcampiona.
1: No sabia que es feia un campionat per veure qui imitava més i millor les gavines. Doncs hi ha un campionat a nivell europeu i aquesta senyora, que és de Vigo, ha quedat subcampiona. I no aquest matí la tindrem en directe aquí al matí de Ràdio 4.
7: No és fàcil imitar una gallina. Ai, una gallina, una gallina.
1: Una gallina sí que és fàcil.
7: Una gallina sí.
1: Una gavina ja...
7: No ho sé.
1: Que la tenim o no? No, Jaume, vaja.
2: Bueno, la tindrem en directe.
1: La tindrem en directe, no patiu, exacte. I com cada dia el que farem serà regalar un dinar o sopar per dues persones. Avui, atenció a això, en un dels bars preferits de la cantant Rosalía. Heu d'encertar el so del dia. Aquest sí que el sentirem, és aquest. Doncs ja podeu anar trucant, el 900-454-455, 900-454-455, si voleu anar a dinar o sopar de franc a un dels bars preferits de Rosalía. Passen 5 minuts de 11:15.
8: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: aquest matí la tertúlia amb l'Anna Sáez des de Lleida, el Salvador Cot i el Fernando Sánchez Costa. Aquest matí, una altra vegada, talls a les carreteres, segon dia de vagues en l'ensenyament. Avui afecten el Baix Llobregat i el Penedès, problemes a l'N340 Vilafranca, B23 a Sant Just. No sé si a aquesta hora ho tenim o no tot normalitzat. Fem una cosa, connectem un segon amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, com està? Com està el tema ara mateix? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la Nacional 340 continua tallada a Vilafranca del Penedès en tots dos sentits per una manifestació. Hi ha uns 2 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Aquesta havia estat tallada al matí a Sant Just d'Esvern en tots dos sentits per manifestació, però des de fa estona la situació ja està normalitzada. A la 2 hi ha intensitat de Sant Feliu de Llobregat a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la P7 hi ha 2 carrils tallats a Vilafant en sentit sud i un tallat en sentit nord per un camió accidentat. Això provoca retencions. A l'AP7 també hi ha l'entitut de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Mireia. Qualsevol novetat anem parlant, entre nosaltres i els companys dels serveis informatius, els butlletins. A les 11, per exemple, actualitzarem la informació del trànsit. Merci. Fins ara. Bon dia.
1: Fins ara.
0: Doncs parlem d'aquest segon dia, d'aquesta vaga de mestres. Mira, qui n'ha parlat ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Califòrnia. Sí? Escoltem, sentim què diu.
2: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és la mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes.
0: Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC del sindicat majoritari, en declaracions a aquest programa al matí de Ràdio 4, deixa clar que sí, que volen que els hi apugin el sou també.
3: El que recull l'acord signat amb Comissions UGT, 60 euros mensuals bruts, 60 euros mensuals bruts me'ls acabo de gastar jo omplint el dipòsit de la benzina, vale? amb l'augment dels carburants. O sigui, el cost de la vida s'ha disparat, 60 euros, i si hem de fer comparatives, els Mossos d'Esquadra, 300 euros des d'allà. És que és ridícul, no? Llavors, evidentment, no podem acceptar.
0: Recordem que aquesta tarda la consellera Parlon i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran i donaran explicacions per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents. Com i quan acabarà tot això, Salvador Cot? 17 dies de vagues, sí. En 5 setmanes a Catalunya, coincidint amb el tram final de curs.
4: Et refereixes al sossego? Jo realment, si es volia provocar un conflicte molt gros i després de que fos molt gros incrementar-lo i incendiar-lo, ho han fet perfecte. És a dir, el primer que fan és pactar amb 2 sindicats que han quedat com 2 sindicats grocs, que són Comissions Obreres i UGT, i després d'això, si no hi havia prou provocació, després van i els envien la policia als mestres. Jo ja no sé què més es pot fer, de veritat, o sigui, no. I el resultat de tot això, doncs, és un incendi de proporcions descomunals en un sector que té raó. O sigui, al marge dels sous i de les condicions laborals, del que sigui, per comparació amb altres territoris, estem en una situació límit. O sigui, les aules són molt complicades, hi ha una escola inclusiva que requereix moltíssim esforç, hi ha unes ràtios molt altes i la complexitat és enorme. Vull dir que els mestres tenen raó. A més, amb pares ultra exigents amb tot, menys en posar límits als seus fills, és tot molt complicat. I la Generalitat, que és el patró de tot això, i que en un sector que és el que ens assegura el futur, un futur o un altre futur diferent, la Generalitat amb tot això l'únic que ha fet és fer veure que no passa res, mirar de rebentar la vaga i mirar després de criminalitzar, perquè evidentment això, són mestres, eh? No són una perillosíssima unitat de no sé què, no? Són mestres, vull dir que el resultat final és desastrós.
0: Després de les declaracions de Yolanda Segura, per exemple, en aquest programa al matí a Ràdio 4, molta gent diu, al final què són, només els sous o també allò de la diversitat a l'aula, les ràtios, etcètera? Perquè clar, el titular, la Yolanda deia, ha esbiaixat aquest titular, diu, perquè s'ha de llegir bé tota l'entrevista. A més, això se sotmetrà a votació dels docents i, lògicament, no és només el sou, però, clar, el titular és aquest de amb 400 o 500 euros més al mes, amb 400 o 500 més al mes, es podrien aixecar les protestes, escolta'm, Fernando.
5: Sí, escolta'm, com jo he dit més d'una vegada, tenim el model escolar que han volgut els sindicats durant els últims 30 anys. L'escola que ells mateixos han projectat. ¿Vale? Dit això, és evident que la Generalitat ha de fer alguna cosa més en educació que enviar policies. Enviar policies a l'entrada de les escoles i enviar policies a les assemblees de professorat. Però dit això, també, ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou. O sigui, ja sabem quines són les reivindicacions. Hi ha algunes que són legítimes, importants, i altres que potser són excessives. En qualsevol cas, ja les coneixem, coneixem quins són els termes del conflicte, i el que no es pot fer ara mateix és tenir com a rehens els estudiants i a les famílies. Entre altres coses, perquè si no és la llei del més fort. I quan el sector més fort sigui i més delicat sigui, més capacitat de pressió té. Si aquesta mateixa lògica l'apliquen els metges, aconseguiran seure la Generalitat i que els pugin els sous el que vulguin, perquè tenen la vida de tothom a les seves mans, no? Per tant, jo crec que han de ser prudents i cal fer una crida a la prudència i a la contenció també dels sindicats i del sector educatiu.
0: Bé, des d'vostè, que la Yolanda ens deia que demanen la dimissió de Parlon, de Niubó, de Trapero, Ana Sáez.
6: Vaja, jo crec que algú, ho deia ara el Salvador i estic totalment d'acord, no? Algú no va ser capaç de fer una anàlisi de com estava el sector. Jo crec que qualsevol persona, però no necessàriament coneixedora del món educatiu, vull dir, qualsevol que tingui algun professor al seu voltant, sap que això no ha passat ara, no és un problema que ha sortit avui o ha sortit abans d'ahir. Fa molts anys que la cosa s'està degradant, però de manera alarmant, i crec que ningú ja ha fet res. El govern actual en té la responsabilitat, per suposat, perquè estan governant, però això s'arrossega de fa molts anys, i per això crec que això requereix un gran pacte, perquè un gran pacte polític, perquè d'això no se'n faci tampoc guerres polítiques. Crec que s'ha de resoldre per l'interès de tots, per l'interès societat. O sigui, aquí estem parlant del bé general, no? El que necessitem és que l'escola funcioni bé, com necessitem que la sanitat funcioni bé. I és evident que ara mateix les escoles i instituts de Catalunya no estan bé, els professors estan molt cremats, i això és molt dolent perquè són els que estan ensenyant als nostres fills, als nostres nets. És a dir, hem de fer alguna cosa per sortir d'aquest bucle, i el govern ha d'estendre la mà i no ha de fer més, és que ja no sé què més es pot fer per provocar, vull dir, no, doncs, s'ha de posar el fre.
0: Mentrestant, mestres i professors en efecte tornen a tallar carreteres, mentre ella defensa, l'acabem de sentir, l'acord amb Comissions i UGT des de Califòrnia, defensa que mai s'havia invertit tant en educació com amb aquest acord, diu el president Illa.
4: Ja, però està molt bé que estigui a Califòrnia, eh? Vull dir, la Ayuso estava a Mèxic, també, i va estar... No, molt bé, molt bé.
5: Aquí... Té un dol, Salvador Illa, per no estar mai quan hi ha lius a Catalunya.
4: Sí, bueno, com a mínim està bé de salut.
5: Sí, gràcies
4: sabem
5: a Déu,
4: que està a Califòrnia,
5: sí, i ho celebrem, però és veritat que durant aquests dos últims anys, sempre que hi ha un liu, ell està de viatge, o un temps va estar malalt, efectivament.
0: En aquest cas, sí, sí, va estar malalt amb un problema...
5: Totalment.
0: Que per sort finalment no està greu, però vaja, només faltaria que no hagués pogut estar de baixa.
4: Jo crec que una mica lligant amb el que deia l'Anna, l'ensenyament, els metges, la sanitat... Clar, els grans serveis públics que són els que sostenen aquesta societat, que són sanitat, ensenyament, transports, tot això està petant. I està patant per moltes raons, però una d'elles és perquè aquí, durant molts anys, el PP i el PSOE han estat totalment d'acord en fer el que el Financial Times la setmana passada deia un experiment d'immigració, no? És a dir, des de l'any 2020 fins a l'any 2026 que som ara, han entrat 2,8 milions de persones noves. L'estat espanyol ha creat una quarta part de la totalitat dels llocs de treball que s'han creat als 27 estats de la Unió Europea. Una quarta part de tots 27 són treballadors que en el 70% són immigrants, no? Això vol dir un increment de la població bestial de cop, i naturalment tot això ha anat a espetegar en els serveis bàsics, que són l'ensenyament, els transports i la sanitat. I això sense invertir res. Per tant, si han fet tot aquest experiment, volgudament, perquè el Pedro Sánchez ha fet ara una regularització, el Zapatero en va fer una altra, l'Aznar en va fer dues i el Felipe González va fer les dues primeres. Han fet volgudament això, com a experiment econòmic, per fer créixer uns determinats sectors, molt intensius de mà d'obra, amb sous baixos. Això ho han volgut fer i, a més, està planificat. Per això han volgut... per això, per exemple, doncs, tota la gent que ve de països excolònies espanyoles doncs no necessita visat i al cap de 2 anys només ja els hi donen la nacionalitat quan amb un refugiat d'una guerra en triga 5. Tot això s'ha fet volgudament. Per tant, ara ho ha de resoldre l'Estat. Ho ha de resoldre l'Estat amb diners o amb decisions. Oh. I la Generalitat amb això jo crec que està lligada a peus i mans.
0: Anna Sáez, breument, sisplau, i canviem de tema. Anna, endavant.
6: No, jo crec que és això. Vull dir, està tot tan tensionat que en aquest moment el més important és rebaixar aquest to tan tensionat. El que s'ha de fer és de dir, vinga, amb què estem d'acord tots? I quan dic tots no em refereixo només a sindicats i govern, sinó que també s'hi impliquen els altres partits, com a mínim, amb un cert grau de possibilitat de governar aquest país, no? I crec que és necessari, aquí no seria un pacte d'estat, perquè no tenim estat, però hi hauria d'haver un pacte perquè l'educació quedi al marge de les trifulques polítiques.
0: Fernando. 20 segons.
5: Sí, hi ha diversos problemes, però també un és això que parlàvem de Lleida, és a dir, la quantitat de diners que se'ns van amb burocràcia, amb administracions, amb lleis absurdes, és a dir, ja no podem pagar també més diners d'impostos, però destinem aquests diners als serveis bàsics, perquè, com tu ho dius, estan col·lapsats.
0: Atenció a això. Les denúncies per vulneració de drets lingüístics es disparen de 3 a 7 al dia en un any. Ara en parlem.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
8: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
9: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedó Lladó.
9: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
10: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
9: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
10: Bon dia i bona sort amb Bedó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
11: Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Doncs es disparen les denúncies per vulneració de drets lingüístics. Hem passat de 3 a 7 cada dia en només un any. Ho llegim al món.cat, Salvador Cot.
4: Sí, s'han disparat les denúncies, que no vol dir les vulneracions. Això vol dir que la gent doncs, té més consciència lingüística, té més consciència de que ha d'exigir els seus drets, que no li poden imposar un canvi d'idioma dins de Catalunya, un ciutadà català, i a partir d'aquí qualsevol vulneració d'aquest tipus doncs és susceptible de ser denunciada, és normal.
0: Salut és el departament del govern que rep més queixes i ha passat de 273 l'any 2024 a gairebé 500, 467 el 2025, Fernando.
5: Home, això és una bombolla claríssima, fomentada, entre altres, per exemple, per l'amic Cot i els periodistes que estan tot el dia parlant d'aquesta qüestió.
4: I com diuen els espanyols, i lo que te rondaré.
5: I lo que te rondaré, però... No, però és que podríem quadriplicar-ho, si voleu, perquè ara, si jo començo a animar a tothom que rep cartes de les seves escoles, per exemple, només en català, i jo ho denuncio com una vulneració dels drets lingüístics perquè tinc dret a rebre o amb el meu idioma matern i amb el meu idioma oficial, doncs llavors ho podem multiplicar per 50, si voleu, no? O sigui que jo veig que a vegades hi ha algun problema a Catalunya, però sobretot el que hi ha, de sobte, és un interès en atiar aquest conflicte.
4: Però sí, aviam, que tu vagis al metge perquè et trobes malament i que el metge et digui que li parlis en castellà. I no només això, sinó que posi en l'informe mèdic d'urgències. És que aquest senyor volia que jo li parlés en català o no volia canviar d'idioma. Vull dir, això...
5: Vale, però tu, el primer que t'importa, sobretot, tenir un metge que t'atengui. Que t'atengui i que et curi.
4: Sí.
5: I, evidentment, ens agradaria. O jo crec que fins i tot es pot exigir que en 2-3 anys d'estància a Catalunya et pugui atendre en català.
4: Mira, dius una cosa. Tu saps quin és el país d'Europa amb l'esperança de vida més llarga? No ho saps, però ja t'ho dic, jo tampoc ho sabia, ho vaig mirar.
5: No ho sé.
4: És Andorra. Ai, que l'única llengua oficial és el català.
5: Bueno, no ho sé. Molt, jo us, crec que si tu vas a Andorra a fer, posar sento... diners i parles en castellà, t'atenen,
4: sí,
5: en castellà.
4: Segur, no segur. Però i en català també. O sigui, ho sento molt, però el castellà no cura, eh? Tu penses que sí, però el castellà no cura.
5: No, està clar, o sigui, que no cura, però els metges...
4: El Premi Nobel de l'últim de Medicina i tal, el poses en un centre d'assistència primària de Cuenca, i si el tio és japonès, no serveix, encara que tingui el Premi Nobel, perquè la senyora té dret a parlar en castellà. Doncs aquí passa el mateix. No som raros. No som raros. Ens queixem per una cosa òbvia, que és que, si a Cuenca la senyora té dret a que li parlin en castellà, doncs aquí també. Ja
5: jo crec que no hi ha un problema lingüístic a Catalunya. Sí que hi ha una situació del català delicada i s'ha de treballar per revertir, però no hi ha un problema de drets lingüístics.
6: Però,
0: Anna Saez.
6: Jo tinc els pares grans i, per tant, freqüento molt la sanitat pública. Jo crec que no és tant que el metge t'atengui en català o t'atengui en castellà, sinó el fet que t'entengui. No pots demanar a persones grans, en el cas dels meus pares, a nivell cognitiu estan molt bé els dos, però hi ha persones grans que cada vegada tenen més dificultats i necessiten poder parlar còmodament, no sentir-se tan incòmodes. I el problema és que realment costa molt que t'atengui un metge en català, que i no s'entén perquè tenim les... diguéssim, hi ha molta demanda de metges i a la vegada posem unes condicions absolutament absurdes perquè la gent pugui estudiar medicina. Per mi és una contradicció que no s'entén.
5: L'Anna sempre és la tercera via.
4: Doncs tornant a la primera via... aviam. L'estat espanyol és superexigent amb el castellà. És superexigent.
5: Home, superexigent tampoc.
4: Superexigent. És a dir, per això la immigració que arriba, que molts són metges, no? Per això la immigració que arriba, és de les seves excolònies, no? Allò diuen, no, de les excolònies nostres perquè són castellanoparlants i catòlics. I per això tenen una llei especial i tal. No tots, perquè, hòstia, els filipins són excolònia, sí, però no saben castellà. Els hi fotem el nivell C de castellà perquè, si no aproves aquest examen, ni excolònia ni hòsties. Llavors, després d'això, quan arriben aquí, naturalment, diuen, home, he arribat a Espanya. Què és Espanya? Castellà. I si tu vols la nacionalitat aquests dies, has de fer un examen de castellà.
5: Molt agraït de tenir metges que et puguin atendre. I el que demanaria, i que parlin castellà...
4: Que no cura el castellà, de veritat.
5: No, però cura el metge. Poder-te comunicar amb ell. I aquí tenim dues llengües oficials, una és el català i l'altra és el castellà. Llavors, el que hem de demanar, a mi em sembla, és que en 3 anys aquest metge et pugui entendre i, si pot ser, atendre i parlar en català. Però per començar, escolta'm, facilitem que vingui tothom que pugui venir a ajudar-nos als serveis públics.
4: No, però és que...
5: si jo ja t'entenc.
4: Això s'ha dit... Que m'entens en català. Doncs pues ja està, si em fa mal el tou de la cama, m'ha d'entendre, m'entens? I els drets lingüístics, mira, són dels ciutadans.
5: Escolta'm,
4: són dels funcionaris.
5: Però tu ara et pots comunicar amb l'administració de l'Estat en català. A mi el que m'agradaria també és que aquí, a Catalunya, hi hagués aquesta normalitat de poder-te comunicar en castellà i en català. És a dir, mateix que s'apliqui a Madrid, que s'apliqui a Barcelona.
6: Home, però tu et pots comunicar en castellà. Vaja, per comunicar-te en castellà t'asseguro que no tens cap problema en lloc.
5: Bueno, quan ells et comuniquen, has d'establir que sigui un
6: càrrec. Si tu demanes...
0: Sabador Cot i anem al Pere Roquer, que el tenim en línia ja.
4: Tenim dret, com a ciutadans, els drets són dels ciutadans, no són dels metges. Els metges, els funcionaris en general, tenen els drets laborals que els hi pertoquin, però quan estan atenent els ciutadans que paguem, som els ciutadans que tenim drets.
0: 5 minuts per les 11, tempestes, llamps, trons, pedra i calamarsa. Això ha estat el pitjor. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya. Bon, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Javi, i a tota la gent que tens aquí a la tertúlia.
0: Bon dia. Ens agafes en un moment intens, Pere Roquer. Sí. Tenim a l'Anna Sáez, també, la directora del Segre, des de Lleida, Pere.
6: Escolta'm, hola, Pere.
11: Hola, Anna.
0: Ha fet mal, la pedra? A on? Com ha anat?
11: Sobretot ha sigut a la part sud del Segrià, poblacions com Torres de Segre, que és les imatges que t'he enviat abans.
0: Sí.
11: Ha sigut unes poblacions més afectades, però bueno, durant el matí s'està mirant també poblacions com Juneda, Sudanell, Sunyer, inclús al sud de les Garrigues, a Bovera, que va començar a primera hora de la tarda, i bueno, sobretot afectarà cultius de fruita i cereals.
0: Bé, Soses, Torres de Segre, Puigverd de Lleida, em deies abans, Artesa de Lleida, Miralcamp, Palau d'Anglesola, Juneda, Bovera, entre altres. Sobretot a quin tipus de conreu ha afectat això, Pere?
11: Fruita dolça. En general, a prèssecs, nectarines i paraguais, que per cert s'estaven algunes varietats esclarint en aquests moments, uh-huh. I també una part de fruita de llavor, com pugui ser peres i pomes. És evident que les hectàrees, el Departament d'Agricultura durant el matí ja dirà les hectàrees afectades per aquesta tempesta, uh-huh. Però bueno, és la tercera que tenim aquesta campanya, no amb tanta virulència com les que vam tindre l'any 2019, que el 19 d'abril se van portar més d'un 40% de la producció que hi havia. Aquesta vegada, afortunadament, no serà així, però Lleida és una de les principals províncies de tot l'estat, mm-hmm. que cada any, com a mínim, de 7 a 10 tormentes amb efectes de pedra que ve afectant.
0: Bé, a l'espera del balanç definitiu, Pere Roquer, i de les dades que donarà el Departament d'Agricultura d'aquí una estona, no?, pel que fa hectàrees, tenim alguna idea, alguna pista sobre quin tant per cent d'aquestes collites de fruita dolça ha pogut quedar malmès en alguns d'aquests municipis que ara dèiem?
11: Bueno, aquí a Torres de Segre, l'explotació que hem estat aquest matí primera hora, amb el pagès ho parlàvem, i tal com està en aquelles nectarines, està entre un 50 i un 60% aquella explotació. Uh-huh. Que no serà uniforme, perquè les tormentes de pedra el que tenen és que en un lloc t'està fent molt mal i a 25 metres i igual no te'n cau cap, perquè depèn de la corrent d'aire, però sí que és una de les tendències, i per això des del sector hem demanat sobretot que s'agilitzen ajudes per poder tapar el màxim possible explotacions de fruita.
0: Bé, i a l'espera d'aquest balanç definitiu, alguna pista aproximadament de quantes hectàrees podríem estar parlant?
11: És molt complicat de dir les hectàrees. Ja havia, a l'haver-hi moltes poblacions.
0: Ja.
11: I els percentatges variarà, el que us comentava ara, depenent de la corrent d'aire, això que l'Anna, que la tens aquí també a la línia, sí, des de Lleida.
6: Amb 100 metres pot haver no caigut ni una mica de pedra i al costat doncs haver destrossat una finca.
0: Ja sé, la regularitat és total també en aquests casos. Escolta, Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, moltes gràcies, com sempre, per tota aquesta informació que indirecta al matí de Ràdio 4. Gràcies.
11: Gràcies a vosaltres, i això del castellà i el català.
0: Ai,
11: una bona tertúlia, esteu tenint?
0: Molt, moltíssimes gràcies.
4: Però estem buscant un metge catalanoparlant que no atengui en castellà.
11: A Lleida en trobaràs, sí, bastants, i l'Anna ho sap.
6: Sí, sí.
4: Hosti, quina falta ens fan.
0: Pere Roquer, merci. Una abraçada.
11: Una abraçada, Javi, a tots.
0: Que vagi molt bé, això. Alguna cosa més que destaqui, que sigui notícia avui a Ponent, Anna?
6: Doncs m'agafes una mica així, perquè ahir vaig estar tot el dia fora i no sé si avui tenim alguna cosa... Bé, encara no he passat per la redacció, i si hi ha alguna cosa d'última hora, no la sé. Mira què et dic.
0: Bé, obriu l'edició digital, veig justament amb els danys de les pedregades,
6: sí.
0: I després el que sentíem també amb els companys dels serveis informatius, el butlletí de les 10, que han trobat mort l'octogenari de Pinós,
6: sí,
0: el Solsonès, que va desaparèixer dilluns.
6: Sí, sí, pobre home, sí, sí, després d'una recerca, doncs l'han trobat que ja era mort.
0: Cot!
4: Què?
0: Fins la setmana que ve.
4: Sí, home, i tant.
0: Rondo!
5: Vinga!
0: Que vagi bé.
5: Tornarem a parlar intensament.
0: Anna Sáez, ens veiem dimecres.
4: Mira,
0: mira, escolteu aquella senyora que imita les gavines. subcampiona d'Europa, imitant gavines. Avui serà en directe aquí. Podria és de Vigo, aquesta dona.
4: Jo la faria campiona, tu.
0: Eh? Jo també. Les notícies, ara tornem.
6: Adéu.
13: Són les 11.
14: Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. 3 de cada 4 espanyols culpa els pisos turístics i l'allotjament de temporada de la poca oferta d'habitatge i l'increment dels preus. El Sindicat de Llogateres ha convocat un cicle de mobilitzacions amb més d'una vintena de ciutats, Àlex Eloi.
15: En total, són 24 les ciutats espanyoles que acolliran protestes aquesta primavera per denunciar la que qualifiquen de situació residencial insostenible i la situen com a punt de partida per la vaga general. Sota el lema "ni lloguers pels núvols ni salaris pels sols", la Confederació de Sindicats de Llogateres denuncia en un comunicat que l'habitatge consumeix més de la meitat dels ingressos de la majoria social, impedint l'emancipació de la joventut i destruint el teixit dels barris. Reclamen contractes de lloguer indefinits, expropiar els grans tenidors, crear un parc d'habitatge fora del mercat o reformar la llei d'arrendaments urbans contra l'estafa als inquilins, entre d'altres. Les protestes s'iniciaran a Guadalajara el 23 de maig i acabaran a Gran Canària el 28 de juny. A Catalunya, la protesta es farà el dissabte 6 de juny i la mobilització prendrà la forma de macroenquesta sobre el cost de la vida en punts descentralitzats.
13: I a Màlaga han detingut un home de 46 anys acusat de matar el propietari del pis on vivia, de 60 anys. La víctima vivia a casa seva juntament amb dos inquilins. Els fets van passar ja a la tarda i el detingut va confessar, segons ha explicat Javier García, portaveu de la Policia Nacional.
16: El presunto autor confeso se enzarzó en una disputa con la víctima de 60 años y le habría dado muerte. A falta de la práctica de la autopsia, el cadáver presenta un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia.
13: Continua l'Audiència Nacional, la sessió del judici del cas Pujol amb l'informe final de les defenses. Continua ara la intervenció de l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, que ha criticat les acusacions genèriques i inconcretes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, Núria Alcalà.
17: Sí, Cristóbal Martell parla d'un festí punitiu i ha carregat amb el que considera una indeterminació i vaguetat de les proves contra la família de l'expresident. Nega el blanqueig de capitals perquè manté que els negocis i transferències del primogènit, de Pujol Ferrusola, estaven sempre al seu nom i sosté que en cap moment s'ha demostrat ni al judici ni a la instrucció la influència de Jordi Pujol pare en el presumpte cobrament de comissions il·lícites a canvi d'obra pública.
18: Durante todo el juicio, ni un solo testigo, ni un esfuerzo probatorio enfilado, y no consiguió durante toda la instrucción, enfilado a poner de manifiesto que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, realizó un acto de bastardeo en la función pública y esto nutrió de fondos del patrimonio familiar. No está ni se le espera.
17: Reconeix que és difícil provar que l'herència de l'avi Florenci és l'origen de la fortuna familiar perquè es tracta de fons opacs que va acumular amb el tràfic de divises. Lamenta Martell que el que ha heretat en realitat la família és una acusació.
13: Gràcies, Núria. I canviem de qüestió. El pacient espanyol contagiat d'antivirus continua estable i aïllat a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Segons ha dit a l'Hora de la Uno de Televisió Espanyola el secretari d'Estat de Sanitat. Sobre els altres 13 espanyols que estan en quarantena al mateix centre, Javier Padilla assegura que si continuen asimptomàtics s'avaluarà si poden introduir canvis en el règim d'aïllament actual, perquè també s'ha de tenir en compte el benestar emocional de tots ells.
19: A partir de la segunda PCR, es decir, a partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta.
13: I continuem amb salut. Una recerca liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona i el Centre Nacional de Supercomputació, basada en dades de 31 països europeus i gairebé 89 milions de morts, ha permès determinar que l'exposició combinada als principals contaminants atmosfèrics causa 146.000 morts prematures al continent, però també que té efectes diferenciats en les persones. Més detalls, Anna Banyeres.
20: L'anàlisi per primera vegada dels efectes que causa en la salut l'exposició combinada a partícules fines, gruixudes, diòxid de nitrogen i ozó ha revelat que a curt termini s'associa a 10.000 morts prematures anuals a Espanya i fins a 146.000 a Europa, però també que impacta de forma diferent segons l'edat, el sexe i també en la causa de mort. Carlos Pérez García Pando, del Centre Nacional de Supercomputació.
21: Los hombres menores de 65 años muestran una mayor vulnerabilidad. Puede ser por tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo, o aparición más temprana de comorbilidades. A partir de los 75 años, el riesgo tiende a ser mayor en mujeres. Se asocian de forma más marcada a la mortalidad cardiovascular en mujeres, mayor impacto en hombres para mortalidad cardiovascular y respiratoria.
20: L'estudi assenyala que les partícules fines són el contaminant més nociu, però també que reforça la necessitat d'adaptar les estratègies als grups més vulnerables i no limitar-se als sistemes d'alerta sanitària.
13: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
14: Ràdio 4.
22: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
22: Compromesos amb la bona informació.
23: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
14: Metròpoli, amb Xavi Collado.
24: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: És mig quart de 12, ara mateix Jordi Vila, un tema que ens ocupa i ens preocupa. Ho dèiem abans, només a Barcelona, com a mínim tenim 8.000 persones sense llar. 8.000 persones sense llar.
25: Entre les que dormen directament al carrer i les que han convertit els albergs i les pensions en casa seva, eh? Sí, sí. A més, ara, des de farà un any aproximadament, cada vegada es visibilitzen més aquelles que dormen en els assentaments al costat de la Ronda Litoral, eh?
0: Bé, diu que hi ha un 40% més de persones que dormen al RAS que fa 2 anys. Imagina't, eh?
25: Sí, sí. D'això ens alertava Arrels Fundació el mes de gener. Sí, sí, sí, sí.
0: Mare de Déu.
25: Ha augmentat moltíssim.
0: Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació.

0: Parlem de pagesia, eh?
1: Sí, noi.
0: Amb en Pere Puigverd, que probablement haureu sentit a parlar, perquè els últims dies aquest pagès de Ventalló ha alçat la veu per denunciar que l'han multat amb 10.000 euros per anunciar la seva fruita a la carretera.
1: Sí, sí, sí. I fa 15 anys que té els cartells, sí. I de cop i volta, patapam, una multa de 10.000 euros. Ara, des que ha denunciat i ha fet públic el cas, han passat moltes coses aquí. Li ha trucat el conseller d'Agricultura, el conseller Ordeig. El Partit Popular proposa canviar la normativa. Sabrem en quin punt està tot plegat, perquè tindrem a Pere Puigverd en directe aquí al matí de Ràdio 4. Home, i també vindrà el Rami Remeis, avui el naturòpata i herbolari.
0: Jo ja tinc el boli preparat perquè ens doni els seus millors remeis casolans com herbolari que és.
1: Sí, perquè aquesta primavera estem tots que sí que no. Beatriz Fernández, no sé si a tu et passa o t'ha passat també aquests últims dies i setmanes.
2: Creu els dits perquè no. Encara,
1: no, però encara... hi ha gent que no està malament però tampoc està bé. Molta gent diu no sé què em passa. No sé què passa amb la primavera aquest any, si és el pol·len, que el de plataner ja no hi és a Barcelona, i el fruit aquest que acaba de caure només. Però que no sabem què, si els canvis de temps...
2: Jo crec que tots ens afecta alguna cosa.
1: No acabem d'estar fins, i el Rami diu que té remei i solució per tot això. Home, i avui riurem, eh? Ara el Cot, el Fernando, l'Anna Sáez... Es pixaven de riure durant el butlletí de notícies perquè acaben de sentir, no la gavina, no, la senyora que imita les gavines, la subcampiona d'Europa que serà en directe en aquest programa d'aquí a poca estona. Mira, mira com ho fa.
3: Perdona. ¿Esto podrías hacerlo en 20 minutos?
1: Com? El què? Com? Ah, la Sònia. Si ho podríem fer en 20 minuts. Em sembla que trigarem una mica més.
3: No, perdó.
1: Trigarem una miqueta més, Sònia.
0: Ah, és la Sònia Fortes, la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. No sé si es referia a nosaltres o potser a algú altre que està parlant.
3: No, em referia a vosaltres, perdoneu.
0: D'acord.
1: Perfecte.
3: Perdoneu.
1: No, pensava que igual té quimera, té neguit per sentir aquesta senyora en directe. És de Vigo, aquesta dona. És de Vigo.
0: Xavi, això és el que passa per posar sons de gavines, no?, voladores. Mira, jo...
1: A veure, Jordi,
0: m'encanta molt això. Mira, a veure si podria presentar-me aquesta final.
1: Ho sento, però és més bona la senyora.
0: És més bona, no? Sí.
1: Sí.
0: Bé.
1: No, però dones el pego, que no és fàcil. Dono
0: el pego,
1: això.
0: No?
1: Jo seria incapaç.
0: Porto entrenant tota la setmana.
1: Bé, escolta'm... Sí.
0: Però ara ens hem de posar seriosos,
1: avui,
0: Xavi.
1: Sí, però abans deixa'm dir que regalem un dinar o sopa per dues persones en un dels bars preferits de la cantant Rosa Lía. Sí, heu d'encertar el so del dia.
0: Ai,
1: avui
0: senyor.
1: És aquest, sentim-lo.
0: Vinga, va.
1: Ole.
0: Mira, si riem ja està molt bé, això.
1: Sí, noi, és que si no...
0: Hem de riure.
1: Tal com està el pati. Sí. Escolta'm, 900-454-455, 900-454-455. Falten 3 minuts per un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
1: Ja, clar, si no riem alguna estona... clar, ara, per exemple, parlem d'aquest tema que ens posa els pèls de punta. Com pot ser que, com a mínim, 8.000 persones estiguin sense llar ara mateix a la ciutat de Barcelona? Un 40% més que fa 2 anys, Jordi Vila.
0: Sí, segons la Fundació Arrels, gairebé 2.000 persones viuen directament als carrers de Barcelona. Com deies, un 43% més que el 2023. Una part d'aquestes persones es concentren a les zones verdes de la Ronda Litoral, en els entorns d'aquesta via a l'alçada també de la Zona Franca, i més proper aquí a la Vila Olímpica. I d'això en volem parlar amb la Beatriz Fernández, que ja ens acompanya, directora d'Arrels Fundació, Xavi, i també ens escolta la Sònia Fuertes, que és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.
1: És aquesta la crua realitat, Beatriz Fernández?
2: Uh-huh. Sí, és correcte. És a dir, en els últims anys, ja abans ho comentàvem, no? en els últims anys, el nombre de persones que estan dormint directament al carrer ha anat augmentant, gairebé amb aquestes 2.000 persones, però això s'ha de sumar també a aquelles persones que estan vivint en allotjaments o en espais més temporals, que és la suma de tot plegat, són aquestes 8.000 persones que l'Ajuntament ha donat com a dada. Vull dir que és una xifra bastant brutal, sí.
1: És un disbarat, Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Què està passant aquí? Per què? Per què es dispara tant,
3: bueno,
1: això?
3: Per suposat, és una xifra molt dura i molt colpidora, perquè al final estem parlant de persones. Convé clarificar que d'aquestes 8.000, justament, el que estem parlant és de moltes persones allotjades per l'Ajuntament de Barcelona.

0: Barcelona en col·laboració amb les entitats, vull dir, amb diverses modalitats. No estem parlant de pernoctar al ras. Pernoctar al ras són aproximadament unes 1.800 i a banda tenim el que nosaltres comptabilitzem com assentaments, que normalment estan solars o en espais que s'acaben ocupant, que és una xifra estable al voltant de les 500. Però sí que aquí és una situació que malauradament no és exclusiva de la ciutat de Barcelona, és a les grans ciutats europees, normalment perquè una ciutat gran ofereix oportunitats i anonimat, i també recursos, però que sí que posa de relleu tot el que comporta les dificultats d'accés i manteniment de l'habitatge, entre d'altres factors.
1: Sí, senyora. Aquí el Jordi Vila ha sortit a peu de carrer, ha anat a la Ronda, per exemple, ha pogut parlar amb alguns d'aquests testimonis. Clar, hi ha persones d'aquestes que treballen i et diuen és que no em puc pagar un sostre. Aquest matí volem i podem sentir alguns d'aquests testimonis, Jordi.
2: Mira, durant hora i mitja em vaig moure per les zones verdes de la Ronda Litoral a l'alçada de la Vila Olímpica. La majoria de persones que em vaig trobar eren migrants d'origen marroquí, de l'Àfrica subsahariana, també de la comunitat filipina. Em vaig trobar també un xinès. Vaig poder parlar-hi amb totes elles sense problema i la primera persona amb la que vaig mantenir una conversa em va deixar gravar és el Marco Antonio Carrasco, de 49 anys, porta 3 anys vivint al carrer. ¿Cómo te llamas?
3: Marco Antonio Carrasco Sena.
2: ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España?
3: 16 años.
2: ¿Tienes nacionalidad española?
3: Tengo nacionalidad española, sí.
2: ¿De dónde vienes?
3: De República Dominicana.
2: ¿Y qué explica que estás en la calle?
3: Explica que estás en la calle porque en realidad, por circunstancias de la vida, pues me metí de preso, mi padre murió y no seguí pagando el piso, dejé el trabajo, tuve problemas. Yo trabajo en el Escamarlaki, paso marítimo 40.
2: ¿En un restaurante?
3: En un restaurante. Y al final dejé el trabajo, cogí, me preparan ayuda, dejé 12 años de mi trabajo tirado y luego pedí la ayuda de los 425 euros y me la denegaron dos veces. Con razón me la tienen que dar, porque si no estoy casado y no tengo hijos, ¿quién me ayuda?
2: Total, ¿que cuánto tiempo llevas en total viviendo en la calle? ¿Me decías 3 años?
3: En la calle como 3 años, casi 4, y para mí esto es un infierno total.
2: ¿Qué es lo más duro? ¿Vas de un sitio para otro?
3: De un sitio para otro, y que la misma persona de la calle, no todos, pero te roban la poca cosa que tiene, la tienda, te dan sin nada. Muchas veces te tiran, la policía te tira todo, le da igual lo que tú tengas, tiran todo a la basura y te dejan con una mano delante y otra atrás. Y nadie tiene corazón y ayuda a la persona que necesita en realidad.
2: Xavi, de fet, el Marco Antonio tenia moltes ganes d'explicar-se. Quan li vaig preguntar si li podia fer una fotografia d'esquenes per després publicar, quan nosaltres publiquem aquest àudio a les nostres xarxes, va dir, no, jo em pots fotografiar amb la cara descoberta.
1: De cara.
2: Volia explicar-se, volia reivindicar-se, i així vaig continuar la conversa amb ell. ¿Y ahora cuánto tiempo hace que estás en este punto de Barcelona, aquí en la Ronda Litoral, tocando la Vila Olímpica?
3: No, ahora mismo, un día.
2: ¿Acabas de llegar?
3: Sí, sí.
2: ¿Y de dónde venías?
3: De aquí, de Sepa de Mar. Porque también me echaron de ahí, de un parque que había ahí, también me echaron. Entonces, en realidad no tenemos ayuda. La Servicio Social tiene tantas ayudas para ayudar. Y muchas veces no la administran o no lo hacen como ellos quieren. Porque vienen aquí, muy poca gente ha venido de servicios sociales.
2: Sabemos que hay gente de servicios sociales que está trabajando con gente que
3: mira,
2: está en esta zona, que los están ayudando.
3: Pues
2: mira,
3: te digo algo, tengo 3 años y pico, casi 4, y no he visto uno todavía.
2: ¿Qué mensaje les darías al ayuntamiento, a estas entidades que trabajan con gente como tú para sacarlos de la calle?
3: Busquen un parque, algo, un sitio que no haya habilitado para la gente y métanlo todo ahí. Porque entonces la gente está de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio. ¿Eso qué? Eso ayuda.
2: ¿Cuánto tiempo más crees que podrás estar que acabas de llegar? ¿Cuánto estamos hablando de semanas o menos de una semana?
3: Mira, yo te suena también. Yo si pudiera irme a República Dominicana otra vez un tiempo, me iría y hasta que me estabilice mentalmente, lo que sea, y volver aquí, porque esto no es vida. Esto, hacéis una necesidad de uno en el parque o lo que sea y que venga una persona y yo tengo multa por eso. Pero ni nada, en un sitio como un parque, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Quién la va a pagar? Yo no tengo dinero para pagarlo, que me metan a prisión por 90 euros. Y no todos los que estamos en la calle somos ladrones y no somos delincuentes. Yo nunca he hecho nada a nadie y no todos somos iguales.
2: Bueno, mucha suerte, ¿eh?
3: Gracias a ti.
1: Mare meva, és així, això. És que és molt gros, això. Clar, dius, què hem de fer? Perquè alguna cosa s'ha de fer aquí. És evident que no anem bé. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Bé, jo crec que expressa moltes coses. D'una banda, el tema de la presència dels educadors a Barcelona i educadores són equips especialitzats de carrer, són al voltant d'uns 160 i tenen una presència continuada. El fet, a vegades, potser la persona se li ha adreçat a un educador o educadora, no ho està associant a serveis socials com a tal, perquè això és una cosa que a vegades també després, quan parlem amb les persones, sí, sí, jo parlo amb el Joan, o parlo, ja, però és que serveis socials, ah, vale, no, hi ha a vegades un tema d'associació, i a vegades pot passar, però és difícil, perquè a Barcelona són molts ulls, vull dir, són veïns, veïnes, guàrdia urbana, equips de neteja, la detecció de les persones és important per fer vincle. Però clar, és un exemple també de com a vegades la irrupció d'una situació on hi ha una pèrdua de poder adquisitiu, en aquest cas parla de la mort del pare, pot ser una separació o pot ser que l'ocupació que tinguis, hi ha 14% de persones que tenen una ocupació per no tenir res, és una xifra rellevant, pot ser que t'hi vegis en aquesta situació d'altíssima vulnerabilitat. Crec que el tema de les multes, Barcelona té un model de treball on, òbviament, treballem en col·laboració tots els agents que intervenim al carrer i, per tant, amb la Guàrdia Urbana es treballa i es retiren aquestes multes. Sempre es deriven cap a serveis socials, igual que hi ha un interès perquè les pertinences puguin estar custodiades i no es perdin, perquè aquesta persona, aquestes pertinences són importants per la seva existència a nivell material i a nivell simbòlic i emocional. Això no vol dir que a vegades en algun procés, evidentment, no hi hagin coses que s'hagin de revisar o puguin passar coses no previstes. Jo crec que això hem de ser sempre molt, molt humils i revisar qualsevol cosa que diu una persona, perquè és la nostra missió i, a més, hem de poder-ho fer des d'un acompanyament sensible. Però que la ciutat treballa des d'aquesta lògica i té una tradició de treball compartit, intentant, com a mínim, mitigar alguns efectes i acompanyar aquestes persones, això està fora de qüestió. Al final són 51 milions d'euros destinats estrictament a persones sense sostre, que no sense llar. Vull dir que hi ha un esforç aquí importantíssim, econòmic i d'equips.
1: Com pot ser que passi això al segle XXI i com s'arregla, Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació?
4: Sí, mira, jo del testimoni del Marco, com la Sònia ha ressaltat algun dels aspectes, per mi és com molt significatiu també un parell, bueno, tres aspectes que ha mencionat, no? Per una banda, el fet de que és una persona que porta molt temps aquí, ha estat treballant, i aquesta és una realitat també que ens trobem amb persones que es troben al carrer Barcelona, és a dir, persones que han estat treballant, que per algun motiu o altre, el tema de la prevenció, és a dir, el tema d'evitar que es troben en situació de carrer, no ha funcionat. Per tant, no són persones nouvingudes o persones que portin relativament poc temps, sinó que porten força temps i es troben en aquesta situació. En el cas del Marc, a més, 3 anys ja és una situació molt cronificada, per tant, aquí hi ha alguna cosa...
1: 3, que... i al final ha dit gairebé 4.
4: Exacte, sí,
1: gairebé 3, 4. Els 16 anys que porta aquí, gairebé 4 al carrer.
4: Correcte, 3, gairebé 4, en la que no hi ha un tema d'un allotjament, d'un espai habitacional que se li hagi pogut oferir, independentment del procés, però bueno, ell ha manifestat que no ha rebut... no rep ajudes en aquest sentit. I després hi ha dos elements, que la Sònia ha mencionat, el tema de les multes, però també el tema del desplaçament. Clar, el Marco ho ha explicat molt clarament. Està on està ara perquè l'han desplaçat del lloc en el que estava abans. No? I aquesta, malauradament, és una realitat que, bueno, doncs que estem veient i que ens amoïna, perquè el que està clar és que per abordar el sensellarisme no es pot fer a base de desplaçaments o a base de, com deia, no? De llançament de pertinences o de multes, que és una realitat que es dona. Per tant, l'enfocament ha de ser, i entenem, la Sònia parlava, no? Dels educadors de carrer, pensem que això és fonamental, o sigui, la forma d'abordar aquestes problemàtiques és, en primer lloc, a través de l'acompanyament, a través dels equips educatius, a través d'entendre que hi ha recorreguts, i el Marc ho deia, no tots som iguals, i és veritat, o sigui, no totes les situacions del carrer s'han d'abordar de la mateixa manera, hi ha situacions que potser amb un acompanyament més educatiu, amb una integració o amb un acompanyament a la integració laboral es poden resoldre, hi ha persones que potser necessitaran un acompanyament més a nivell de salut o a nivell més de trobar o d'oferir un allotjament més estable. És a dir, hi ha situacions diferents que s'han d'abordar de formes diferents i no únicament a través del desplaçament.
1: Es parla d'unes 150 persones que viuen camuflades entre matolls de les zones verdes que hi ha als vorals de la Ronda de Dalt. Podrien ser més, però, en realitat, Sònia Fuertes?
0: Nosaltres tenim un càlcul aproximat d'aquesta xifra que estàs donant d'unes 150. Són dinàmiques de mobilitat i, per tant, poden variar fins i tot d'un dia a l'altre. Però és la identificació que tenim és al voltant d'aquesta xifra. Com deia la Beatriz, clar, al final és un equilibri, tot el que guarda relació amb l'espai públic és un equilibri entre el que és la pròpia convivència en un territori, situacions a vegades... de seguretat per les pròpies persones, estic parlant d'alguns espais que poden no ser adients per pernocta per elles mateixes, situacions a vegades de salubritat, i al final, òbviament, el que s'intenta és anar mitigant alguns efectes, també per no afavorir processos d'estigma cap a aquestes persones. Jo crec que també en Marco assenyalava que un grup sempre és heterogeni, les situacions de cada persona són particulars, no podem fer enunciats maximalistes, i segurament un dels reptes que tenim en aquest moment en una ciutat solidària com la nostra és justament afavorir que no es donin dinàmiques de rebuig. Llavors, aquest equilibri és el que es treballa des de cada territori amb molta frustració també, perquè al final coneixem aquestes persones i sabem de la seva situació, i alhora a vegades s'ha d'intervenir per motius diversos, i és un, bueno, són intervencions que s'analitzen amb molta cura.
2: Hem de recordar que, o ens preguntem, si una part d'aquestes persones podrien venir del macroassentament de la Zona Franca, que es va desmantellar el mes de febrer per motius de salubritat i de salut pública. De fet, s'hi van localitzar rates en aquell assentament. No sé si heu detectat situacions d'insalubritat també en aquests nous assentaments de la Ronda de Dalt, des de l'Ajuntament?
0: A veure, normalment quan es produeix una concentració de persones que estan vivint al ras, bueno, és quelcom freqüent, perquè hi ha restes de menjar, vull dir que hi ha un tema que guarda relació amb el que suposa viure al ras, no? I tu estàs fent tota una sèrie d'activitats de la vida quotidiana, i això pot comportar que aquest espai al final hi hagi una presència de rates, pot passar. Nosaltres sempre ho anem seguint de manera acurada per un tema de salut pública i també per les pròpies persones que estan vivint en aquell espai, que se les ha de protegir d'eventuals infeccions o malalties. En aquest cas és un dels espais que s'està seguint, i sobre el fet de si aquestes persones prèviament estaven en un altre lloc, òbviament pot ser, perquè al final la persona es va movent de llocs per raons diverses, a vegades perquè es faci una intervenció, com en aquell cas, que era de naturalesa fitosanitària, no? En el cas del Consorci de la Zona Franca, o a vegades també perquè trobi un altre espai més adient, si trobi més segur, o perquè cerqui més anonimat, o bueno, algun altre motiu. Per tant, la mobilitat hi és. Per això l'abordatge sempre diem que és important que sigui de ciutat, amb mirada de territori, de barri, de districte, però de ciutat.
2: Però des de l'Ajuntament us plantegeu desmantellar aquests campaments, aquestes zones d'acampada al llarg de la Ronda Litoral?
0: Des de l'Ajuntament, tot el que és l'espai públic el anem seguint amb molta cura, i per tant hi ha moments on s'ha d'intervenir. Des d'aquesta perspectiva, quan una concentració de persones creix, normalment les dificultats associades a aquell espai també creixen. Ara, el que farem o no farem en aquest moment o no, són processos molt, molt dinàmics, i, per exemple, si recordem la darrera intervenció que vosaltres esmentàveu, en un moment donat, quan es va veure que la plaga no es podia controlar i s'havia d'intervenir, doncs es va de distar una operació. Vull dir que tots aquests temes també es treballen de manera molt coordinada, i a vegades també es cercant solucions intermitges, com és tot el tema de poder treballar amb les persones que recullin les pertinences al matí, que això afavoreix que no hi hagi una concentració de restes de menjar, i això a Barcelona es treballa des de fa molts anys. Vull dir, hi ha una lògica de treball compartit i una expertesa recollida.
1: Bé, podem sentir més testimonis, Jordi.
2: Sí, Xavi, hem parlat també amb el Yunis, és del Marroc, fa 5 mesos que viu en aquest assentament de la Ronda Litoral, a la zona davant del cementiri del Poblenou.
5: De momento no tienes un trabajo.
6: Sí, para buscando la chatarra y poco a poco, para arreglar papeles.
5: ¿Cuándo te ganas al mes? ¿400, 500?
6: Sí, 500, 400.
5: ¿Han venido gente del ayuntamiento aquí para preguntar, sí, para interesarse por vosotros?
6: Sí. Está cada semana viene la gente para ayudar, para todo. Ayudar, para empadronar, para todo.
5: En el caso de que te sientas mal, que te encuentras enfermo, sí, ¿sabes a dónde ir? ¿A qué centro de atención primaria?
6: Sí, Hospital de Mar.
5: ¿Cómo es la vida aquí, en el día a día, aquí en la calle, en esta zona de Barcelona?
6: La calle es muy difícil, pero cada día buscando otra cosa mejor, ¿sabes? O una casa, una para de alquiler, pues muy difícil, porque no tienes papeles, muy difícil aquí.
5: ¿También hay españoles?
6: Sí, también, españoles, marroquíes, tunisianos, de Algeria, mucho, mucho.
2: Sí, sí, de fet també hi ha gent d'aquí que, ho dèiem, tot i treballar no arriben a final de mes perquè tenen sous molt, molt precaris.
1: Totalment.
2: També hi ha dones, una minoria de dones, algunes han patit violència de gènere, i ens agradaria preguntar-li a la Beatriz Fernández per què Arrels Fundació encara no treballa, no? Amb aquests tipus d'assentaments a la ronda electoral encara no ho he intervingut.
4: Sí, sí, nosaltres, clar, el que és el concepte d'assentament, entès com a agrupació de persones que comparteixen unes dinàmiques, que comparteixen també, o sigui, unes dinàmiques de vida i dintre d'aquest assentament una forma de compartir, d'alguna manera, no hi entrem, i la paraula correcta és aquesta, no hi entrem, perquè és diferent del sensellarisme en el que nosaltres fem l'acompanyament, que és el que més individual, però que es dona ara la situació, i aquesta pregunta ja m'agrada, perquè es dona la situació que, com explicava el Marco, aquesta persona que estàvem parlant ara, no? És a dir, persones que tradicionalment han estat vivint al carrer en espais o de forma més individual o en altres espais, degut a aquests desplaçaments, s'acaben trobant o acaben entrant o trobant-se en aquests espais, en aquests agrupaments, en aquests assentaments, no? Llavors, aquí, nosaltres també, com a res, el que sí que estem fent és treballar amb algunes d'aquestes persones que les coneixem d'altres espais i que estan entrant en aquests assentaments, no? I una mica, també per respondre, no?, el que comentava la Sònia abans, no? Entenem que les dinàmiques de l'espai públic són unes, però també és veritat que la resposta de d'aquestes situacions no deixa de ser única, que és el tema de l'allotjament, de poder oferir alternatives habitacionals a aquestes persones, perquè netejar un espai o fer una intervenció amb la Guàrdia Urbana doncs dona també un missatge molt concret, que és un missatge molt culpabilitzador de la situació de la persona, que nosaltres també intentem de fugir d'aquest missatge, no?, d'aquest relat, en el sentit que les persones que estan en aquests espais segur que no volen estar en aquests espais, segur que volen trobar alternatives habitacionals, que al cap i a la fi és cap on han d'anar les polítiques públiques, no?
2: Doncs, Xavi, si et sembla, ens queda un últim testimoni.
1: Sí, sentim-lo endavant.
2: El que viu en aquests assentaments és el Jimmy, filipí, de nacionalitat espanyola, originari de Rota. M'explica que les autoritats ja els han avisat que no poden viure en aquesta zona.
5: Y aquí en este punto de la zona litoral, ¿cuánto tiempo de la ronda litoral tocando la Vila Olímpica, cuánto tiempo llevas viviendo?
7: Aquí casi un año.
5: ¿Un año?
7: Sí.
5: ¿Y sois 3-4 personas de la comunidad filipina?
7: Hay más, son 6-7, me parece, filipinos.
5: ¿Vuestra idea es continuar viviendo aquí, en esta zona?
7: Al momento sí, pero como ha dicho el ayuntamiento que va a venir la Mossos Esquadra, nosotros no sabemos qué hora o qué día viene.
5: ¿Estáis esperando que de un día para otro vengan a los Mossos para desalojaros?
7: Sí, dice que no puede vivir aquí.
5: ¿En tu caso de qué trabajas o...?
7: Antes ayudante de cocina.
5: ¿Y te quedaste sin trabajo?
7: Sí, sí, ahora sí.
5: ¿Piensas que podrás volver a trabajar de ayudante de cocina?
7: Sí, puede.
2: Doncs, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí. És que clar, hem sentit testimonis. Un senyor que tenia un restaurant amb la seva dona, que se'l van haver de vendre, que després es van separar, s'ho van dividir, i diu, i amb el que em va quedar no em va donar per trobar cap lloc on viure, no? Persones treballadores que diuen, som treballadors, som persones normals, sí? Els veus allà rentant la roba en una font, perden la feina. I després, mira, treballen potser en l'economia submergida. Alguns expliquen, fem de pintors, posem rajoles, qualsevol cosa que et passi a casa, però clar, això t'ho paguen en negre. I què fas? I dorms al ras.
4: Correcte, sí, sí.
1: És, si vols és anar... la crua realitat, també del que passa també en aquest país. I no se'n parla potser prou d'això. Beatriz Fernández.
4: Sí, sí, i amb aquestes persones, si a més volen anar a llogar una habitació, que avui en dia a Barcelona llogar una habitació és gairebé impossible, tampoc no els acceptaran, perquè si treballen en negre no poden acreditar ingressos i tampoc no poden accedir a habitatge. És a dir, el tema de l'habitatge, de l'accedir o del mantenir la vivenda, evidentment és un factor desencadenant d'aquestes situacions.
1: Ai, senyor. Sònia Fuertes, alguna cosa més abans d'acabar?
0: Bé, jo crec que, bueno, hi ha una qüestió que ha sortit poc, que són les dones, que realment a Barcelona sí que hi ha un circuit d'accés molt immediat per les dones. Sovint quan hi ha una dona en una situació de pernoctar al ras, moltes vegades, per les raons que sigui, està sent difícil una vinculació, perquè és veritat que hi ha un esforç aquí molt important. I el tema de l'habitatge, jo crec que, subratllant el que deia també la Bea al final, hi ha un tema d'habitatge i també hi ha uns criteris de gestió d'emergència, hi ha una mesa d'emergència quan hi ha hagut una pèrdua d'habitatge. I clar, moltes vegades l'esforç és donar solucions habitacionals per moltes d'aquestes persones, per suposat, però també hem de tenir en compte que al final tot això es mou amb uns criteris establerts també amb la Generalitat pel que fa a la mesa. Vull dir que la mirada no pot ser només de ciutat, ha de ser com a mínim metropolitana, supramunicipal pel que fa al lideratge, per donar respostes col·legiades i consensuades més enllà de la pròpia ciutat.
2: Actualment a Barcelona tenim 2.800 places en diversos equipaments per atendre aquestes persones. Des de la Fundació reivindiqueu que hi hagi més places i que s'escurci, no, els terminis d'espera. Una última pregunta. Amb la llei d'abordatge del sensellarisme, que continua en tràmit al Parlament des del 2022, està com bloquejada, quan s'apliqui finalment, totes aquestes problemàtiques podran tenir una solució més ràpida, Beatriz?
4: Mira, aquesta llei està pensada justament per abordar aquest tipus de situacions, és a dir, per abordar la situació de les persones que estan en situació de carrer. Llavors, la llei presenta una proposta que és l'espai residencial digne, que està pensat justament per ser aquest tipus d'allotjament de diferents modalitats, però pensat aquest tipus d'allotjament que s'han d'oferir des dels municipis que tenen persones en situació de carrer per poder fer aquest abordatge d'un sostre de forma immediata. I després altres tipus de serveis com molt, molt bàsics, perquè una persona que està en un assentament, bugaderia, consigna, equip de carrer, atenció, acompanyament educatiu, que estigui establert per llei.
1: Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies, bon dia. Adéu.
1: Beatriz Fernández, directora de Reals Fundació. T'ho agraeixo moltíssim, de veritat.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Torna com
4: gràcies.
1: Vulguis i amb qui vulguis, amb testimonis d'aquesta realitat.
4: Ho farem, sí. Quan ens convideu, ho farem, encantats.
1: Pel que et calgui, sempre aquí al matí de Ràdio 4.
4: Moltes
1: Beatriz,
4: gràcies.
1: Molt amable i mil gràcies. 2:15 de 12.

0: I també i sobretot Jordi Vila, mil gràcies per la bona feina, de veritat, Déu-n'hi-do, noi. No, aquests testimonis que em posen la pell de gallina a mi. Sí? Bueno, mira com t'aplaudeix la Marta Inglés.
1: Gràcies al matí de Ràdio 4 per apostar per aquests temes.
0: I tant com sí, i sempre que faci falta. Espera que ara hem de saludar el Pere Puigverd, el pagès de l'Empordà que ha hagut de pagar una multa de 10.000 euros. Pere,
2: Hola, Xavi.
0: Com estàs?
2: Més animat.
0: Home, és que Déu-n'hi-do, no?
2: El suport que he tingut de la gent ha sigut tan bestial que de veritat que no m'ho esperava. A veure, suposo que tinc gent que no els hi caic bé, però no m'ho han demostrat en els missatges que m'han donat quan estava emprenyat i vaig fer aquell tuit.
0: Mare de Déu. Escolta, explica'ns una miqueta per qui no sàpiga què ha passat. Com i quan va tenir lloc tot això, Pere? Què passa? Mira, que un bon dia et diuen 10.000 euros de multa. I dius com?
2: Sí, jo fa temps que he intentat pactar amb Territori, que és l'amo de les carreteres, perquè de posar algun cartell, alguna pissarra que jo pugui senyalitzar el meu negoci, que de fet vaig tapar-lo d'arbres per l'impacte ambiental, perquè era una cosa lletja i vaig tapar-ho, i clar, i el tapar-ho no es veu res si no poso't un petit reto a peu de carretera. Com que estava a tocar zona urbana, jo fa 15 anys vaig fer uns cartells,
0: sí,
2: que ningú em va dir res.
0: Sí.
2: Posava dues caixetes de pom, una pissarra i uns cartells molt macos a peu de carretera, que de fet no distreien, perquè hi ha gent que ni s'havia enterat que tenia cartells. Però alguns sí, sobretot els estrangers.
0: Yeah.
2: El desembre passat vaig rebre una multa, que tenia temps de pagar no sé quants temps, de 10.000 euros, i si no protestava i la pagava de seguir, tenia una reducció d'un 40%.
0: Uh-huh.
2: Jo vaig pensar-m'ho i vaig dir, mira, tinc-ho acomamortitzat aquests 15 anys que t'han deixat fer propaganda i d'alguna manera ja comencem a ser coneguts, paga-la. La vaig pagar.
0: I vas pagar 6.000 euros, aquest 60%, sí?
2: Exactament, 6.000 euros. I llavors, això vaig estar tranquil, no vaig denunciar, no vaig dir ningú. Sí que ho vaig dir en els clients, com ara tu, que venen aquí, tinc escriptors, tinc advocats, tinc metges, i com que som molt xerraires, els explicava, hòstia, no pot ser, no fotis. Jo sí, però ho he pagat. I resulta que ara, fa 10 dies, va rebre una notificació que diguent que si no treia aquests cartells,
0: sí,
2: ho farien ells de forma subsidiària, i hauria de pagar 741 euros. Hosti, llavors sí que vaig consultar la meva família i va dir, denuncio, tu que tens veu, que fa tants anys que bé, que et coneix la gent, doncs i vaig fer-ho. I realment ha sigut una cosa que a Perpinyà se n'han enterat i l'Independent ahir o abans d'ahir posava la notícia.
0: Bé, mira, si em permets un segon, aniré al Servei Català de Trànsit, perquè aquí també i sobretot estem pendents de la situació a les carreteres catalanes. Sí. Ara, de seguida que puguem, connectarem amb la Mireia Camats, perquè sembla que encara hi ha, no sé si algun tall o alguna retenció. Bé, em diuen que encara no la tenim. Per tant, Pere, podem continuar parlant doncs, també amb l'Anna Còrdova, sí, que m'acompanya aquí a l'estudi. Digues, Pere.
2: Com ha sigut la repercussió tan gran, molta gent m'ha començat a contactar amb mi donant-me suport. Fins i tot, que estic agraït en el govern,
0: sí,
2: perquè jo no sóc de cap... No vull defensar cap cosa.
0: No ets de cap color polític, diguéssim.
2: No,
0: i si ho ets, no ho vols dir.
2: No, un botiguer, no ho vull dir. Un botiguer ha de ser amic de tots. Jo tinc de tots els partits, de veritat.
0: Sí, senyor.
2: I aquí em donen vida, i gràcies que vinguin. Per tant, no puc estar a fer mal a ningú. Jo no vull fer guerra.
0: Uh-huh.
2: I ells em van contactar amb mi i m'han dit, Pere, això és una injustícia i ho hem de mirar d'arreglar, perquè estàs tocant a zona urbana. A la zona urbana podia posar el cartell, si volgués, a 50.
0: Sí.
2: I a la carretera, es considera que és zona urbana, perquè hi té un 50 per hora.
0: Yeah.
2: Per tant, home, siguem una mica flexibles amb segons què,
0: yeah,
2: i no siguem tan idiotes. Durant 15 anys, l'home que inspeccionava les carreteres ho sabia, sí, que al cap de setmana posàvem aquelles caixes de fruita,
0: sí,
2: i mai ens va dir, un curs alguna vegada es va parar, i diu, no, cap problema. I ara devien canviar la persona i a vegades la gent de dalt no mira, sanció, ja està.
0: Uh-huh. I això, però és que, escolta, per aquesta regla de 3 n'hi ha tants, avui ho deia l'Anna Sáez. la directora del Segre, diu, és que clar, les comarques de Lleida, per exemple, han estat ple també d'això.
3: Sí, i tant, tu vas per carretera, per exemple, a l'Empordà també passa, vas per la carretera i vas trobant un munt de gent.
0: Sí, sí, el Pere Puigverd, allà a l'Empordà, a Ventalló.
2: Sí, a França, el govern ho promociona, això.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Que trobo que s'hauria de promocionar, perquè imagina't que el meu veí, que té ovelles, vulgui elaborar formatge. Però, esclar, com que té un mas a un quilòmetre, si no pot posar venda de formatges a peu de carretera, com coi la gent que va ràpid avui dia?
0: Ja va ser.
2: No, s'ha de veure els estrangers encara més. I el que més greu, Xavi, em sabia, perquè ara just havia encarregat un cartell de la mateixa mida, però nou, que el pictograma era més bonic, es veia tot el que representa la meva agrobotiga. I això ho tinc encarregat i pagat, i pendent de posar-ho.
0: De poder-ho posar, clar, i com més aviat millor, entenc, Pere.
2: Clar, perquè ara ve l'estiu, els estrangers. Hi ha molts que venen amb autocaravana. És un pàrquing gran, poden parar allà, podran comprar la fruita allà, podran comprar els formatges o el que venem. I llavors dona vida en un petit poble, 15 famílies.
0: Bé, de seguida ens explicaràs per què et va trucar el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura. El Partit Popular proposa canviar la normativa, però abans, si em permeteu, aquest breu parèntesi de 30 segons per anar al Servei Català de Trànsit. Continua l'embolic encara, Mireia Camats.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, continuen els problemes a la Nacional 340, que continua tallada a Vilafranca del Penedès en tots dos sentits per una manifestació. Hi ha uns 4 quilòmetres de retenció entre Olèrdola i Vilafranca en tots dos sentits. A banda d'això, a la P7 hi ha dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud i un carril tallat en sentit nord per un camió accidentat. Això provoca retencions. Encara a la P7 hi ha l'antítol de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies i bon dia, Mireia Camats. Pere Puigverd, després d'haver-ho fet públic, tot això, va i et truca el conseller Ordeig. Què et va dir? Com va anar això?
2: Va ser molt, però molt amable. Em va dir... A veure, jo sé que els polítics els agrada quedar bé, però en aquest cas vaig veure sincer. Vaig veure sincer i va dir, no, Pere, això jo ho veig una cosa que ho tenim que solucionar, perquè no té sentit el que havia dit algun funcionari de territori, que tallés tots els arbres que jo havia posat per tapar el magatzem, i diu, i poses un cartell tipus Carrefour ben gran a sobre un magatzem.
0: Mare meva.
2: Això ja ho tinc, un cartell. Però la gent es pensa que és un magatzem de fruita, com tants n'hi han.
0: Sí.
2: Jo el que m'interessa és fer una cosa petita, perquè tu, o qui sigui, un diumenge a la tarda que donem aquests serveis, pugui venir a comprar, i diu, coi, que bé que tingueu obert aquesta botiga aquí. I mira, això és el que em va... I aquest senyor em va dir que ara, de moment, no toquem res, que això és una cosa que ho hem de solucionar, no per mi, si ho puc solucionar per totes les persones que viuen d'aquests petits negocis a peu de carretera. I ahir, Xavi, encara amb més sorpresa...
0: Digue'm.
2: Que em va atendre molt bé també, va venir una persona que és el delegat del govern a les comarques gironines, va venir fora d'horari, perquè jo li vaig dir que portava els meus nets a bàsquet i fins a les 6 no ho podia rebre, va venir a quarts de 7 i va estar s'ho mirant tot, diu, però hosti, això no.
0: Estem parlant del senyor Xavier Guitart?
2: Sí, senyor.
0: Delegat del govern de la Generalitat a Girona, sí?
2: Sí. Va venir, estava plovent, ens vam passejar amb el paraigua, diu, aquest cartell no fa mal a res. No, home, no. I deia, no, però no, home, si estàs tocant a Son Urbana, ho he estat mirant. Diu, això està bé, està bé.
0: Yeah.
2: I diu, aquestes coses els hem d'anar retocant.
3: Però
2: i...
3: heu arribat, Pere, s'ha arribat a algun acord concret? És a dir, en aquesta trucada amb el conseller, no? Veu
0: totes aquestes
3: coses?
0: Bones paraules, clar, que t'han agradat molt, s'han traduït en fets? Allò
2: bueno,
0: que...
2: es traduiran, jo confio que sí. I de moment, el més important és que m'han dit que no vindran amb una grua a arrencar-ho tot.
0: Home, només faltaria. Vaja, esperem
2: perquè
0: que no.
2: Perquè jo vaig dir que a nostre veu vaig dir graveu, perquè jo estic jubilat i m'implico per ells. Però jo me'n vaig. La setmana que ve me'n vaig i marxo. Dic, si venen, graveu tot. Graveu tot.
0: I
2: però va dir que no, que no.
0: Ja. I el Partit Popular què diu? Perquè arran justament del teu cas vol canviar la normativa.
3: Sí, vol flexibilitzar aquesta normativa.
2: Li vaig deixar llegir en el delegat, li vaig deixar. llegir també el conseller.
0: Sí.
2: I diu que està molt bé. El que diu és que com a França, s'han d'apujar aquests petits negocis de peu de carretera, que no, que hem de fer excepcions a la normativa. Que aquest, jo crec que el pictograma és tot això que deia de que es podien posar, no n'hi ha suficients. Cal que expliquis bé què hi ha, o una pissarra que ho digui, perquè a tota Europa s'està fent i, per tant, aquí també es pot canviar, que no crec. Jo que cap partit hi estigués en contra. Ells ho van trobar-ho bé, van dir això està bé, podem matisar alguna cosa, però està bé, i el que tu fas no fas cap mal a ningú. Distreu molt més aquelles banderoles i aquella coloraina d'una gasolinera on els cotxes van a 90 per hora que els meus quatre cartells que van a 50 per hora.
3: Pere,
2: haurien d'anar. Sí.
3: Pere, perdona, i explica'ns, hi ha molta gent, no? En parlaves abans, doncs això de turistes que van amb l'autocaravanes. És molta la gent que entra i que s'atura amb aquests cartells i ve a comprar? O sigui, part important de la vostra clientela ve d'aquí?
2: Ve d'aquí perquè promou. I del curs de les dues caixetes de poma que posava. Que això sí, li vaig dir al delegat, dic, miri, si es tracta que algú s'ha queixat per les caixetes de pomes, faré una foto de les caixes de pomes i posaré una foto. Perquè la gent associa una cosa petita, no el magatzem que tenim, que abans era una, encara ho és, una nau que guardem les pomes amb grans frigorífics, i als estrangers els hi encanta això. Paren aquí i diuen és una botiga antiestrès. Inclús tinc un gran cirurgià de Barcelona, una de les més eminències que tenim a Catalunya, que és client meu i diu que aquesta botiga és d'admirar. Clar, això m'animen a mi a seguir fent això perquè ho vaig crear quan tenia 18 anys i ara després ho vaig haver d'obrir amb la crisi. Hi havia, perquè ara m'emociono una altra vegada.
3: Sí, precisament quan explicaves, Pere, no, tot el que t'havia passat, deies que això era molt gros i que n'hi havia fins i tot per tancar la barraca. No sé si... Ara sí, m'imagino que estàs més tranquil.
2: Sí, estic més tranquil. Jo estic operat del cor, porto ja el segon desfibrilador, em va passar per problemes a la botiga i esclar, i la meva dona, la Núria, diu, Pere, no et posis nerviós perquè el cor teu no et va bé, no... Ella ho ha fet estar intranquil aquests dies. I jo, però com que no faig guerra, faig només, és a dir, una persona, un jurista dels més importants també, perquè aquesta botiga tinc sort que tinc gent. Em va dir, Pere, el que fas està molt bé. Les lleis estúpides s'han de poder... s'ha de protestar.
0: Ah, com està la Núria, Pere?
2: La Núria està
0: escriptora,
2: més animada.
0: Escriptora, professora, poetessa... És de tot, la Núria.
2: La Núria ara va passar un càncer.
0: Sí, noi.
2: Va escriure un llibre, que se'n diu Un bel pits a l'aire, que ha ajudat a molta gent i està animada perquè ella diu que està curada. I com que diu que està curada, ara ja té ganes d'escriure i està treballant.
0: Escriptora, filòloga, poetessa, novel·lista, la Núria és... Escolta, un dia d'aquests la vull al programa, la Núria, i a tu també.
2: La Núria és una persona molt maca i tinc sort que estic al seu costat després de 45 anys.
0: Sí, noi. I ella té sort de tenir-t'hi a tu, també. Ja t'ho dic ara.
2: És una família.
0: És mutu, això. Escolta, Pere, de moment no t'han tornat ni els 6.000 euros, ni pots penjar aquest cartell tan preciós. Esperem que s'apanyin, tu, entre uns i altres.
2: No, sí, Xavi, li vaig dir, no cal que me torneu aquests diners. Doneu, invertiu-vos per canviar, si convocau la llei. Però jo, deixeu-me treballar, deixeu treballar amb els meus treballadors, que són gent, que són bona gent que fan, hi ha alguns 30 anys que treballen a casa, i jo els he dirigit sempre, i ara tinc una noia jove que fa de gerència, i diu, si trobem el cartell no farem clients nous, perquè evidentment els que tenim, ja els tenim, però allà si no hi ha un cartell a peu de carretera, aquí no se n'entera ningú que jo tinc una botiga, que van sorprendre, sobretot el del Partit Popular va dir, hòstia, quina botiga! Diu, tu ets un empresari, dic, esclar, el pagès no som empresaris. Ah. Si no t'espaviles, no vius. T'has d'espavilar.
0: Bé, escolta, Pere, com està anant una miqueta la campanya? Aquest matí, per cert, hem parat amb el Pere Roquer, un altre Pere, el president de Saja a Catalunya, perquè la pedra ha fet mal. Amb 7 o 8 municipis, per exemple, les comarques de Lleida, l'Empordà, com ho porteu? Perquè a l'Empordà...
2: No, va caure una petita calamarsada, petitona, fa uns dies, però no ha fet molt de mal. Aquí nosaltres, tots els nostres camps, de moment una petita afectació, però com que ara s'aclareix la fruita,
0: ja,
2: doncs si hi ha una que la veus afectada, la treus.
0: Ja.
2: Però de moment, no, Xavi.
0: Creuem els dits, toquem fusta, toquem ferro, perquè aquesta tarda, també la tarda de demà, d'aquest dijous i demà passat, justament cap a les comarques de Girona, és on pot picar més fort. Pere, esperem que no passi res, tu.
2: Esperem que no passi, Xavi. Fa molts anys que teníem molta pedra, quasi bé una o dues vegades l'any. Ara fa anys que ens el respecta. Esperem que segueixi.
0: Esperem-ho, perquè a Lleida ja és la tercera pedregada i cada cop pedrega més, i les pedres són d'una mida més grossa amb tot això del canvi climàtic. Fem una cosa, Pere Puigbert, anem parlant, i algun dia et vull trucar perquè m'expliquis una mica quina és la fruita de temporada, la millor, la pitjor... Sí?
2: Doncs com, em sembla bé, a mi m'agrada. És el que he fet tota la vida i m'ha agradat fer la difusió.
0: I tant. I
2: no m'agrada parlar de futbol perquè no hi entenc massa, però...
0: Ja en parla tothom.
3: D'això ja en sap tothom, exacte.
0: Del Florentino ja n'han parlat els tertulians
2: ja
0: aquest matí.
2: Ja en sap el Florentino, eh?
0: Ai, senyor. Escolta'm una cosa, Pere, doncs, si et sembla, t'anirem trucant també des d'aquest programa. Sí? Encara padrines arbres o no? Encara ho fas, allò de padrinar arbres?
2: A veure,
0: o...
2: aquest projecte està allà.
0: Sí?
2: No hi dono més difusió perquè, com que el meu germà es retira... Dic, no, el que passa que la gent que ja és padrí... Ara tinc només oliveres per apadrinar. Però la gent ve allà i recull la seva garrafa d'oli.
0: Sí.
2: I bé, són 50 euros l'any, tampoc és una fortuna.
0: Imagina.
2: Però no he volgut fer més, moure-ho, perquè, clar, els anys van passant. Ara jo tinc la prioritat de viure una mica la vida, que em quedi ara que ens trobem bé i ens agrada, doncs, fer algun viatget,
0: sí, senyor,
2: i que els treballadors, sí, puguin treballar. És que en tenen ganes.
0: Ah, molts records a la Núria, a la teva dona, i digue-li que també li trucarem i un dia a veure si ve aquí el programa, parlem, sí, d'aquest llibre, de com està i de tot plegat, sí?
2: Molt bé, Xavi.
0: Molt amable.
2: Ella li encanta parlar amb gent i ajudar, sobretot i... ajudar.
0: Fa anys que ens coneixem, que hem compartit moltes i bones estones de ràdio, tant amb tu com amb la Núria.
2: Ho sap.
0: Moltes gràcies, Pere, que vagi bé. Una abraçada gran.
2: Gràcies per fer difusió d'aquest tema.
0: Gràcies a tu. Gràcies, Pere, que vagi bé. Mig quart d'hora i les 12. Hola, Raquel.
5: Hola, què tal?
0: Com està la Raquel Calart?
5: Bé, sí,
0: la dona
5: una mica
0: més escoltada de Catalunya, que tothom està amb el teu podcast. Bolsillo, bolsillo, bolsillo.
3: És que parla de coses que interessen a molta gent.
5: Sí, que toquen la butxaca, toquen els calés i toquen també la qualitat de vida de la gent, no? Sí. Final, per això interessa el tema.
0: Mira, acabem de parlar del drama aquest, de que com a mínim 8.000 persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Hem parlat amb Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, i amb Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, i hem sentit uns testimonis que ha recollit el Jordi Vila a peu de carrer, que dius, com pot ser que passi això al segle XXI? Però és que estem parlant d'un 40% més de casos que fa 2 anys a la ciutat, sí, sí, de Barcelona.
5: Mm-hmm. Evidentment, això evidencia doncs, que hi ha una crisi habitacional segurament la més greu que hem patit en les últimes dècades. Jo crec que ja és un fet que està provocada per diferents motius, per diferents factors, no? O sigui, en primer lloc, perquè hi ha hagut un augment de població molt, molt important en els darrers 5 anys. Em penso que ha augmentat la població en els darrers 5-6 anys, aproximadament 1 milió de persones més a Espanya. Això també s'ha ajuntat amb el tema de que arran de la crisi del 2008 doncs es va deixar de construir molt d'habitatge mm-hmm. en bona part públic, assequible. Va haver com una frenada molt gran, durant molts anys no es va construir res, i evidentment i ara mateix hi ha una manca d'oferta d'habitatge molt important, no? I a part de que ens trobem amb un parc públic d'habitatge d'un 2%, d'acord? Un 2%. I això és poquíssim, no?, en relació als nostres veïns de la Unió Europea. Ara el govern de la Generalitat es planteja doncs, augmentar aquest parc amb 50.000 habitatges fins al 2030. Veurem a veure com acaba de concretar-se doncs, aquest propòsit. Mm-hmm. No?
3: Clar, aquesta situació, abans hem estat parlant amb persones sense sostre, però també hi ha un altre parc, que és la gent jove, com li està afectant. Precisament avui hem conegut unes dades de l'Observatori Català de la Joventut que apunten que només un 18% dels menors de 30 anys catalans poden marxar de casa dels pares. És a dir, són 2 de cada 10, encara no, que han pogut marxar de casa als 30.
5: Sí, sí, i aquestes xifres realment són reals. O sigui, per què? Doncs perquè veiem que el lloguer és pràcticament clandestí. O sigui, la gent no troba el lloguer. Ja no només és el tema del preu, no? Que ara amb el tema de la nova reforma legal, doncs s'ha topat el preu a través d'aquesta reforma i aquest topall. Ja no és una qüestió només de preu, sinó de que no hi ha pisos per llogar. O sigui, les immobiliàries hi ha llistes d'espera i
0: Santiago Niño Becerra diu, hauríem de fer, perquè ja es fan en altres zones d'aquest món, noves ciutats. No, de veritat.
5: No, precisament, part del problema és que és veritat que la població cada vegada, en les últimes dècades, s'ha concentrat més en les grans ciutats, no?
3: Clar, mira, part dels joves d'aquest estudi que us comentava deien que per poder emancipar-se, el que han hagut de fer ha sigut renunciar, per exemple, no? Doncs anar a viure a llocs bastant allunyats de la feina. Has d'acabar prenent decisions d'aquest tipus perquè, evidentment, viure a la ciutat de Barcelona és impossible.
5: I tant, actualment el lloguer mitjà ronda els 1.150 euros. Jo he fet per aquí uns càlculs i això significa...
0: Lloguer mitjà, ara mateix a la ciutat de Barcelona estem parlant,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, això és el tancament del 2025, que eren les dades més recents que teníem, doncs rondava això. Actualment uns 1.150, 1.200... Per una persona sola, bastant impossible, sí. Perquè ningú llogarà un pis si, diguéssim, la renda mensual d'aquell pis supera el 35% dels teus ingressos. Si la mitjana, com estan dient, és de 1.150, una persona que vulgui viure sola hauria de cobrar 3.800 euros nets cada mes.
0: Imagina't, sí, sí.
5: És realment utòpic, no?, avui en dia. O sigui, hauria d'anar-te molt bé la cosa de ser aquest 18% que sí que pot tenir casa, no? O sigui...
0: Mare meva.
3: Però la Raquel, el que ens agrada que vingui és que sempre ens aporta solucions.
0: Sí.
3: És a dir, aquest és tot el drama que tenim.
0: Que en molts casos és missió impossible, però vaja.
3: Sí.
0: Per fer-ho menys impossible...
5: Sí, sí.
3: Molt pràctic.
0: Què ens pots aconsellar, Raquel, a veure, què hem de fer i com ho hem de fer, això?
5: Doncs en aquest panorama, evidentment, doncs hauríem d'intentar ser l'inquilí ideal perquè algú ens llogui, doncs, un pis, no?, si no en tenim. Clar, si no podem accedir a una hipoteca, és cert que hi ha molta gent que amb aquesta conjuntura no compraria, o sigui, ara mateix no voldria comprar pis i es troba forçada de comprar-ne un, encara que no li agradi massa el que compra perquè no té on anar a viure. I, doncs, per ser l'inquilí ideal, doncs ja sabem, hem de ser solvents, com deia, la quota del lloguer no pot sobrepassar el 35% dels nostres estalvis, no podem estar a llistes de morositat. Això explicaria per què hi ha molta gent, doncs, en una situació vulnerable, aquestes 8.000 persones que no tenen llar a la ciutat de Barcelona. Doncs si, si no tenen nòmina, si no tenen, diguéssim, si estan en llistes d'amorosos perquè han tingut impagaments, fins i tot aquella factura de telèfon que no estàs d'acord i deixes de pagar-la, poden ficar en una llista d'amorosos, no? Per tant, intentar tenir un expedient bancari net, tenir uns mínims estalvis, perquè com a mínim haurem de donar un mes de fiança, vale? Que equival a una mensualitat, i a més...
0: Un mes? Com a mínim.
5: Sí, com a mínim. Almenys hauria de ser un mes. Jo crec que és una mica l'estàndard que es demana. I un aval bancari, que és una cosa que també se sol demanar. Evidentment, el banc fa com una anàlisi de solvència per poder-te oferir aquest aval, que al final és una solució que li donen al propietari de que si aquella persona, pel que sigui, per la feina, té una malaltia, deixa de pagar, li cobririen doncs, els primers 6 mesos aproximadament de renda, automàticament es faria càrrec l'entitat financera. No?
0: Ja, és que just acaben de sortir aquestes dades de l'Observatori Català de la Joventut. Sí. Només el 18%, atenció a això, només el 18% dels joves de Catalunya, ara parlem de tot Catalunya...
3: És el que estàvem comentant.
0: Sí, sí, estem parlant 2 de cada 10 joves només aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. És que, clar, és una cosa que dius... De vegades sembla que ho dius de passada i ni t'arriba el missatge, però és que és molt gros.
5: Sí.
0: O sigui, en conclusió, només 2 de cada 10 joves de Catalunya menors de 30 anys es poden emancipar ara mateix.
5: Això
0: de 30 anys, no menors de 22 ni de 20.
3: No, de 30.
0: De 30.
5: Hem de recordar que tenim un atur, diguéssim, juvenil de fins als, diguéssim, yeah, 30 anys, de 18 a 30 anys, que oscil·la en el 25%. Per tant, aquesta quarta part de la gent de fins a 30 anys estaria fora, diguéssim, yeah, de les possibilitats de poder-se emancipar. I yeah, a part de, i, bueno, i la resta, doncs,
3: d'aquest, respecte a aquest estudi, la meitat dels encastats, aproximadament, treballava. I un 60% estudiava. És a dir, tot era...
5: Però ja no només afecta els joves, eh? Explicant, per exemple, fa uns dies...
0: Fem una cosa, sentim les notícies i ara tornem al matí de Ràdio 4. Que no marxi ningú, sobretot. Fins ara.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. El president de les Canàries ha comparegut a petició pròpia al Parlament Autonòmic per donar la seva versió sobre el fondeig del creuer Ondius afectat amb antivirus. Més detalls, Àlex Aloy.
8: Bon dia. Fernando Clavijo ha dit que no accepta que ningú vingui, diu, des de Madrid a posar en risc la seguretat dels canaris i ha reiterat que el govern espanyol va amagar informació.
9: No nos hicieron caso. El tiempo, la evaluación... Los días después nos han dado la razón. Había contagiados en ese buque. Había contagiados que lo sabían que salieron desde Cabo Verde.
8: El ministre de Política Territorial ha estat aquest matí a l'hora de la 1 de Televisió Espanyola. Ángel Víctor Torres ha assegurat que Clavijo es va equivocar en intentar evitar el fondeig del vaixell i nega haver amagat informació sobre l'estat de salut dels viatgers.
10: Cuando se llega a Cabo Verde y a Santa Elena se le hacen las pruebas a los sintomáticos y los que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Centro de Europeo de Enfermedades, los que son positivos se bajan del barco. Se bajaron 5. No había ningún problema que se bajaran 6, 7, 4, los que eran positivos.
6: Crits i esbroncades contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, quan presidia Baena Jaén l'acte de jura de bandera dels nous integrants de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil. Durant la seva intervenció ha recordat els dos agents morts durant la persecució d'una narcollanxa la passada setmana a Huelva. Així les ha rebut el públic.
11: Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
12: Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente acto. Gracias.
6: I a Barcelona, l'Audiència ordena reobrir el cas per ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en una protesta de suport a Palestina a Barcelona. Va passar el 15 d'octubre de l'any passat a l'estació de Sants. El mes de desembre, un tribunal d'instància de Barcelona va inadmetre la querella presentada per diversos col·lectius i 6 persones afectades.
8: Ara, la justícia ha revocat la decisió i obliga a admetre la querella que ja considera que hi ha indicis relacionals que el gas pebre es va utilitzar de forma desproporcionada i el considera un instrument perillós. També obre la porta que les lesions denunciades fossin a conseqüència de l'actuació policial. Des de l'entitat de drets humans Irídia celebra la decisió de la justícia. Mireia Salazar Gavarró, advocada d'Irídia.
13: Els agents dels Mossos d'Esquadra van fer ús de manera il·legal i entenem que també contraprotocolària, ara que haurem tingut accés en aquest protocol d'ús d'aquest armament i, per tant, doncs, celebrem que s'incoï un procediment penal per dirimir responsabilitats i per investigar uns fets tan greus.
6: I condemnat a 6 anys de presó, un home detingut per amenaçar de mort la parella i calar foc al seu pis d'Artesa de Segre, la Noguera. L'home ha reconegut els fets. Anem cap a Ponent. Pepa Sant Genís.
14: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó un home acusat de calar foc al pis de la parella després que ella li demanés deixar la relació i també per haver-la amenaçat de mort prèviament i per trencar l'ordre d'allunyament imposada per un jutjat de Balaguer a la Noguera. Els fets es van produir l'any 2023 a Artesa de Segre, també a la comarca de la Noguera, i el processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un acord de conformitat entre la defensa, l'acusació particular i la fiscalia, que inicialment li demanava 11 anys de presó. La sentència ja és ferma i també prohibeix a l'home acostar-se a menys de 300 metres de la víctima i comunicar-se amb ella durant 3 anys. A més, haurà d'indemnitzar la dona amb 6.000 euros i el propietari del pis cremat amb 17.000.
6: I la Policia Nacional ha desmantellat el grup violent juvenil d'ultradreta més gran que actuava a Astúries, amb 19 detinguts, entre ells 4 menors d'edat. Els atribueixen almenys 14 agressions i caceres organitzades contra col·lectius vulnerables i grups d'ideologia contrària.
8: Els tres registres domiciliaris practicats, els agents van intervenir destrals, armes blanques i materials per fabricar còctels Molotov. Les detencions s'han produït a Oviedo, Gijón, Avilés i Castrillón, i els detinguts d'entre 14 i 22 anys els acusen de delictes d'odi i pertinença a organització criminal, i alguns d'ells també pertinença i distribució d'estupefaents.
6: I acabem amb un apunt d'esports. L'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tancat files amb el president madridista Florentino Pérez, que ahir dimarts va convocar eleccions al club i, entre d'altres coses, va afirmar que al Madrid li han robat 7 lligas.
15: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios. En que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
6: L'Associació Espanyola de la Premsa Esportiva ha mostrat el seu total rebuig a les crítiques de Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona estudia mesures legals contra el president Blanc per acusar el Barça de ser un club corrupte i enriquir els àrbitres, en referència al cas Negreira. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
7: Ràdio 4.
16: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
17: Esta es la verdad. Y no me la pienso callar.
18: Cada I ja ningú parla de tot això, i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
19: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
20: Com sempre, salut i perdida.
21: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. I no volia jo ara portar-li la contrària.
22: La veritat per davant de tot.
23: Andy i... jo no penso dir la paraula.
24: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
23: M'he quedat esparverada.
7: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena, nena, nena, nena.
16: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
7: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Mig quart d'una, recta final. Jordi Vila.
25: Sí, recta final. Pim-pam, recta final, però encara queda una hora, eh? En una hora es poden explicar moltíssimes coses.
0: És que n'explicarem moltes.
25: I, a més, és l'hora més entretinguda del programa.
0: Perdona, però per mi ho són totes, eh?
25: Sí, sí, Xavi, sí, és veritat. No, però la primera sempre és més d'actualitat, és més seriosa, i la última és la més entretinguda, aquesta interacció amb els oients. Vaja, que si ens heu sintonitzat per casualitat, doncs continueu, perquè ens ho passarem molt bé, eh?
0: Mira, saps qui vindrà, Raquel Calart? Bé, qui vindrà, sí. Qui tindrem en directe, perquè aquesta senyora és de Vigo.

0: cabina.
1: Mira, espera't, Jaume Pla.
2: Hola, bon dia i bona hora.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Amb ganes de conèixer la Olga i veure quin aspecte té.
1: Doncs l'aspecte és que ens entra des de Vigo. Viu a Vigo, aquesta senyora.
2: Perfecte, no la veurem.
1: No, però no la sentirem, la sentirem, que és el que volem sentir i, sobretot, que faci aquesta imitació aquí en directe.
3: I tant, i tant.
1: Al matí de Ràdio 4. Sí. Un punt friqui, però... Però té gràcia.
0: Té sí alguna no? sortida laboral, aquesta
1: pregunta-li,
0: habilitat?
1: Pregunta-li, espera, no marxis, li preguntes, eh? A veure.
3: Oh, gavina voladora, que em promets una bona feina. Sí.
1: Bé, el Jaume Pla és el soci fundador d'un dels bars més emblemàtics de Barcelona, el Bar del Pla, carrer Montcada, barri gòtic, carrer del Museu Picasso.
2: Carrer del Museu Picasso, entre altres meravelles del carrer.
1: Sí, noi. Sí, sí. Què, com estàs? Com va això?
2: Molt bé, molt bé. He vingut fent una passejada des del Bar del Pla fins aquí i m'he donat compte que...
1: T'es en forma?
2: Ara, és una passejada.
1: Oh, sí, una passejada. N'hi ha que no fem res. Que hauríem de caminar una hora, em diu la Magda Carles i la Montse
2: Entre Folk. Poc i massa, entre poc i massa.
1: Oh, doncs. Un horet al dia, diu, i perfecte.
2: Sí,
1: això.
2: Exacte, exacte.
1: Eh? I a ritme, no allò, mirant aparadors i coses.
2: Exacte, exacte.
1: Vas a Barcelona...
3: Has vingut d'una zona molt, molt, molt turística, exacte, no? A una zona més laboral, no? Perquè
2: però
3: aquí hi ha moltes empreses.
2: He vist que el barri on esteu és molt bonic, ha crescut d'una manera molt elegant, molt, molt cordial, molt estable. Qui s'estressi visquent aquí al Poble Nou, ja necessita anar-se'n de Barcelona, però és un barri molt agradable, aquest.
1: Ja. Sí, noi, és així, això. Diu que ve la Rosalía.
2: Exacte. Va venir la Rosalía, va venir i li va agradar i ens va firmar una... un tipus, un tovalló, una estovalla d'aquestes a paper que tenim.
1: Com el Messi amb el Vinguella.
2: Exacte, exacte, exacte. No es va comprometre res, però va dir que estava molt contenta. Carai. Va ser molt maca. Hi ha visites molt maques al Bar del Pla. Ens coneixen des de fa 17 anys i han vingut artistes de cinema.
1: Com ara quins?
2: Com el Harrison Ford, per exemple.
1: Carai, nen.
2: El Harrison Ford va entrar amb una gorra ben apretada, però el vam descobrir.
1: Molt bé.
2: Va menjar a la barra.
1: Molt bé.
2: Han vingut jugadors de futbol del Barça.
1: Què va menjar? Què va menjar?
2: No me'n recordo.
1: No. I la Rosalía?
2: Va menjar, va tirar bastant de platets que tenim més tranquils, tipus el carpaccio de xampinyons, tipus...
1: Carpaccio de xampinyons?
2: Sí, bueno...
1: Jo l'havia provat de ceps, de xampinyons, no?
2: Bueno, el xampinyó és un producte que es pot menjar...
1: Tot l'any.
2: Ben tallat.
1: Això sempre n'hi ha.
2: Sí, sí, són bons. Uh-huh. Bueno, va tirar de platets més lleugerets.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt
2: però
1: bé.
2: Va estar, són visites que agraden molt i al personal li agrada molt.
1: Deies jugadors del Barça, també, eh?
2: Sí, també, també. Qui? Fa anys va venir en Xavi, quan era encara jugador.
1: Imagina't.
2: Ve el Frank de Jong, ve la seva parella, bastant sovint. Bueno.
1: Messi no ha vingut mai?
2: No.
1: No, Lewandowski
2: només
1: tampoc.
2: No, sense disfressa. Però no. No
1: va disfressat el Leo Messi, normalment. No
2: ha vingut. Suposo que s'ha dedicat a promocionar els seus negocis, que en té uns quants. I...
1: Sí, però el restaurant va tancar al final.
2: Sí.
1: Ara ha comprat aquestes galeries abandonades per 11 milions i mig d'euros, ahir ho deia, amb la banda del Cornellà.
2: Té coses, en Messi té coses. Sí,
1: sí que té coses i cada vegada més. Això vol dir que tornarà cap a casa.
2: I jo crec que sí, que s'instal·larà.
1: Al final acabarà passant segur pel Parc del Pla.
2: És possible.
1: Eh que sí?
2: És possible. Si
1: la Minya Mal, tampoc.
2: Preu. La Minya Mal tampoc ha vingut.
1: Qui més ha vingut, que recordis ara?
2: Bueno, han vingut altres esportistes, jugadors de bàsquet, aquests que no poden dissimular mai quan van a un lloc.
1: Ja, tenen complicat.
2: Sí. I algun músic, també. Tenim el Quico va venir, en Pi de la Serra.
1: El Quico.
2: Que vivia per allà fa molt temps.
1: Molt bé, molt bé. I què s'hi fa allà, a banda dels plats que hi has dit?
2: A banda dels plats, doncs tenim...
1: Dels que ja has dit, diguéssim, què més s'hi pot menjar.
2: El Bar del Pla, nosaltres el venem com un projecte de moltes coses. Hi ha un servei molt agradable, molt maco, amb gent de l'hostaleria que li agrada i l'entenen. I quan dic això vol dir que hi ha gent que li agrada consumir hostaleria, no? El que treballa en un local així, li agradi consumir hostaleria, li agradi anar a sopar fora i anar a dinar fora, doncs és un punt a favor, no? Després et poden recomanar coses i et poden saber, com a client, què vols, no?
3: Hi ha algun plat estrella que
1: la gent
3: sempre demani?
1: Quin és el que més t'agrada?
2: Mira,
1: tu?
2: Ara l'altre dia vaig provar... És que, mira, us he portat les cartes.
1: Ah, mira, porta.
2: Plats del dia i suggeriments d'avui.
1: I està bé de preu, això, La russa, 5 euros amb 30 cèntims.
2: És una carta que ens permet fer molts campis. Ja veiem que no ens comprometem a imprimir res ni amb cara i ulls. És una carta molt pràctica.
1: Anxoves de l'escala, patates braves...
2: Què ens permet això? Ens permet fer canvis quan volem, ens permet adaptar-nos a temporada, ens permet adaptar-nos al

0: humor del cuiner, també, saps? En Jordi, tinc el cuiner allà. Som tres socis, a part del Pla. En Jordi Palomino, la sala, en Jordi Peris i jo.
1: A mi m'agradaria venir. El Virgini amb mel, Cloïses i Santa Pau mongetes, vols dir això?
0: Sí. Mira quina cuina. Cuina tradicional catalana.
1: Sí, noi.
0: N'hi ha una mica més gamberra, que és més, una mica més pesada, i
1: com
0: hi ha la més fresca, que és la més lleugera. Les Cloïses, o els callos, el capipota.
1: Ja,
0: o la galta de vedella, al Jordi se li dona molt bé, els fondos.
1: Arròs de temporada... Sí?
0: I els fondos, fa uns fondos...
2: Se m'està fent la boca aigua.
0: Ho acaba amb una pastanagueta caramelitzada a sobre per netejar. Mare, és un plat de meravella.
2: He vist que peix del dia interrogant. El sabem ja avui?
1: El millor del mercat.
0: Avui és un turbó, un rodaballo, un turbó.
2: Molt bé.
0: Turbó al forn amb una salseta all refregit.
2: Acompanyat de patates o sense?
0: No, sense patates.
2: Sense.
1: Canaló de rostit, aquest ha de ser bo, també.
0: Aquest és molt bo.
1: Teniu pinta de fer-ho tot molt casolà, amb productes de primera qualitat, proximitat...
0: I carta que ens permet canviar quan volem.
2: Jo vindria... Perdona, Xavi, és que se m'està fent la boca aigua. Jo vindria a menjar peus de porc.
0: Perfecte.
2: Peus de porc. Els feu guisats o guisats, al forn
0: guisats,
2: o a la brasa?
0: Guisats. Jo no és un plat que provi gaire, però algun cop que he anat amb amics i em demanen, jo poso cullerada i està molt bo.
1: Carai, nen.
0: Està molt bo.
1: Dic, els preus també són bastant bons, eh?
0: Són populars.
1: No piqueu.
2: No, és veritat.
0: No piquen. Estem en una mitja de 30 euros, 31 euros per començar menjant.
2: Teniu molts turistes americans, perquè esteu en un carrer, al Museu Picasso, on hi ha molts turistes.
0: Hi ha molta gent que no parla catalana, si refereixes a això, sí.
2: Sí.
1: Ai, senyor.
0: Al servei hem de parlar francès, anglès, si hi ha algun italià, també... Bueno, evidentment.
2: Quin turista predomina el que...
0: És turista que sap on va.
2: Ja.
0: El turista que ve al bar del Pla sap on va. Sap on va perquè li han dit, o perquè l'acompanya algú que viu allà, o perquè va venir abans d'ahir i ha tornat avui.
1: Escolta, els oients guanyaran un dinar o sopar. Quin horari feu? Quin dia tanqueu?
0: No obrim diumenge.
1: El diumenge festa?
0: Sí, no dic que tanquem, perquè... És llet,
1: Nostre Senyor ho va dir.
0: Sí, exacte.
1: Que s'havia descansar el diumenge.
0: I ho fem així, perquè...
1: S'ha de creure. Sí, molt bé, perfecte. La resta de dies, horari?
0: Horari de migdia, de 12 a 11 de la nit.
1: Carai.
0: I ara a l'estiu allarguem una mica més, 11 i mitja.
1: Carai, nen.
0: No parem perquè és un carrer molt cèntric. Quan fas el turista, què et passa? Que no saps a quina hora esmorzar, dinar ni sopar, i te trobes sopant a les 6 de la tarda o dinant a la 1 de migdia, no?
1: Déu-n'hi-do. Escolta, un oient o una oient d'aquest programa guanyarà aquest dinar o sopar.
0: Què ha de fer, aquest oient?
1: Doncs ha d'encertar, ha d'endevinar el so del dia. Cada dia posem un soroll.
0: La cabina?
1: No, però no és... Justament aprofitem per aclarir-ho. Tindrem a la senyora que imita les gavines, sí?
2: Correcte.
1: Però la gavina, o la imitació de la gavina, no és el so del dia que s'ha d'endevinar avui. És el que ara sentirem, però no diguis què és, sobretot, Jaume, perquè és l'oient qui ha de dir què és.
0: Si guanyo jo, malament, no?
1: Oh, clar, si guanyes tu seria molt lleig, això. Estàs quedant molt bé i quedaries fatal.
2: Em pregunto, Xavi, si hem donat suficients pistes.
1: No cal, home.
2: No cal, no. És veritat. Sí, no cal,
1: això
2: és de mirar cap allà. És molt fàcil, avui.
1: Cap a la Marta Inglés i la Sílvia García del Pozo. Mira, fàcil, facilíssim. Clar, massa fàcil, Jordi Vila. Ets massa bona persona.
2: M'he passat ara.
1: Clar que t'has passat. 900, 454, 455... Aneu trucant, eh? 900, 454, 455...
2: I si potser és aquell so que no us penseu? Us penseu que és una cosa, però està fet en trampa, això.
1: Ja.
2: I està aquí poder leer.
1: Ai, sí. O no, Jordi, està fet amb trampa, o no. A veure si després hi haurà reclamacions. 900, 454, 455, el so del dia és aquest que acabem de sentir, no la gavina, no la senyora de Vigo imitant la gavina. Aquí de seguida tindrem en directe en aquest programa. Abans, però, Raquel Calart. Mira, la Raquel, Jaume és periodista...
0: Hola, Raquel.
3: Hola.
1: D'economia.
3: Molt bé.
1: Del Diari de la Vanguardia, fa un podcast que es diu Bolsillo, que l'escolta tothom. És la dona més escoltada d'aquest país. Raquel, si no podem fer front a un lloguer de més de 1.000 euros mensuals, quines opcions tenim?
3: A veure, les opcions, evidentment, són limitades. M'agradaria aclarir una cosa, que és que no hi ha ara últimament una tendència de blanquejar la pobresa, no? O sigui, de dir, mira que guai soc, no? O sigui, visc, no sé, en un barco, visc en una caravana, o visc en un... jo des d'aquí faria una crida, doncs, això, a no blanquejar la pobresa, perquè no pot ser que en el segle XXI hi hagi gent que estigui visquent, doncs, fins i tot com explicàvem l'altre dia en un article de La Vanguardia, no? En Jordi i la Montse, una parella de jubilats de Sabadell, que cobren amb la seva pensió, no els dona per poder fer front al pagament d'un lloguer, i estan visquent des de fa 7 mesos en un cotxe. ¿Vale?
1: En un cotxe?
3: En un cotxe.
1: Jordi i Montse.
3: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Els hem de buscar, aquests Jordi Vilapunta.
2: Els hem de buscar.
1: Raquel, sí, els volem. En aquest programa, que ens expliquin, pobres.
2: De fet, aquest tema ja ens ha arribat, a través de la direcció de la casa. La Rosa de Diego ens el va passar.
1: Ah, doncs endavant, per la mort de Déu.
2: Farà relativament poc vam fer un tema similar, malauradament, en aquest cas, d'uns jubilats, la mateixa història, que vivien
1: Volem sentir aquest testimoni, el d'aquesta parella, en aquest programa, sisplau.
3: Sí, el problema és que no és un cas aïllat, que realment hi ha gent que es queden sense lloguer perquè els fan fora, el propietari vol recuperar el pis i amb els preus actuals no poden fer front a un altre pis de lloguer, no? Tot i aquestes legislacions com tenim, que a Catalunya hi ha aproximadament uns 240 municipis, 270 ho tenia per aquí, 271 municipis a Catalunya declarats zona de mercat residencial tensat i, per tant, amb topalls de preus, però tot i així la gent té moltes dificultats per poder accedir a un pis. Llavors, clar, l'opció que tindríem, si no podem pagar 1.000 euros mensuals o 800 o 900 per un lloguer, depenent de la zona on visquem, doncs seria un lloguer a una habitació. Però tampoc no és una solució massa econòmica, depèn on lloguem l'habitació. A Barcelona, per exemple, ronda el preu d'una habitació als 600 euros mensuals.
1: 600 mensuals? Vols dir que el preu mitjà fa pocs mesos estava a 1.150 euros a Barcelona.
3: Del pis sencer.
1: Del lloguer. Per això, un pis sencer, 1.150, i una habitació, 600.
3: Clar, per això el tema és que sí que és veritat que al gener va entrar en vigor una llei aquí a Catalunya que prohibeix que quan es lloguen pisos per habitacions, el preu total superi el que costaria llogar un pis sencer. Vull dir, si un pis sencer costa llogar 1.000 euros, doncs el lloguer per habitacions no podria superar aquesta xifra. Però de moment, el preu mitjà, l'última que tenim, són aquests 600 euros a la ciutat de Barcelona.
1: Ja, és que aquest matí, digues, Raquel, acaba.
3: Sí, deia que al final, qui es trobi en aquesta situació també ha de jugar una mica amb el tema de dir, bueno, pues, si no puc viure a la ciutat de Barcelona, hauré de marxar més lluny, no? Per exemple, a Canovelles, el lloguer d'un pis sencer costa aproximadament uns 650 euros, a Canovelles. És una ciutat que en cotxe, en un poble que en cotxe està a mitja hora de Barcelona. Ah. Vull dir, hem de jugar una mica això, eh?
1: Ah. Déu-n'hi-do. Aquest matí, Jaume Pla, posàvem damunt la taula, atenció, a les dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que acaben de sortir a la llum. Sí. Només el 18% dels joves de Catalunya, ara parlem de tot Catalunya, no només de la ciutat de Barcelona, només el 18% dels joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. El 82% dels joves han de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar el lloguer. És a dir, només 2 de cada 10 joves de Catalunya, gairebé 2, no arriba ni a 2, el 18%, aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, ben arreglats. Com ho veus, tot plegat?
0: Home, ho veig complicat. M'agradaria conèixer a fons l'edat aquesta, perquè aquí entren, a veure, fins als 20 anys, jo entenc que no t'independitzis. L'altre dia pensava en el meu fill, que ara en té 16, i quan s'independitzarà? Doncs 23, 24, 25, és una edat que pots, evidentment, mantenir a casa i contents i que vagi estudiant. Però si realment les dades són aquestes, que fins als 34 anys no s'independitzen molts d'ells, doncs aquí hi ha un problema, evidentment.
1: I gros.
0: Evidentment.
1: I gros.
0: El problema de lloguer. Això que deies tu de la lloguer d'habitacions de 600 euros, que no pot superar el preu del lloguer mensual del pis. Clar, jo visc en un pis que costa 900 euros, per exemple, però llogo una habitació per 600. No supero, no transgradeixo aquesta norma, però estic llogant una habitació a un preu molt alt, que em permet viure a mi també.
1: Ah. Mira, la meitat dels joves treballa i la majoria d'aquests ho fan al sector serveis. El 60% de tots els joves, a més, estudien, un fet que dificulta la capacitat d'estalvi.
0: Sí, exacte.
1: Sí, exacte. És així.
0: A veure si realment estalvien o com que visc a casa el pare m'ho gasto.
1: Ah, ja. Vine, vine cap aquí. Moment. Rosa. Rosa, entreu un segon, home. El Santi, my friend. Potser feia 25 anys que no
2: és
1: ho veia.
2: És veritat. Dic, és que em sona moltíssim.
1: Com que et sona moltíssim?
2: Sí, és que vaig coincidir amb ell quan a City TV fa molts i molts anys. Ah, que no tenia posada les ulleres. I sí, sí, és ell, sí, sí.
1: Aquí els que passen pillen. Sí?
2: Mira, que fort.
1: Rosa Maria Quillet. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: Bé.
1: On vas tan ben acompanyada? Què és de la teva vida, Santi, my friend? Si feia mig segle que no et veia. Estàs igual, nen? Estàs igual, eh?
5: Estic viu.
1: Estàs viu, estàs guapo, sembla que tinguis 23 anys.
5: Uns quants més, eh?
1: Sí?
5: No, si vas sumant cama, cama i braç, aleshores arribo a la 60ena, més o menys.
1: Doncs no ho sembla,
5: I també amb el Jordi Vila.
2: Que fort, Santi.
5: Recordes?
2: I tant,
5: l'època
2: de City TV quan començava, TV. Que després va ser 8 TV, de Grup Godó. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bueno, jo el recordo com un periodista molt expert en temes del cor, no?
0: Allò, del safareig,
2: eh?
0: Tens una,
2: sí,
0: veu,
2: sí.
0: Tens una veu de micròfon, eh?
2: I tant, i tant.
5: Home, que aquests micròfons són bons, eh?
1: I tu també ets bo, imagina't, no pot fallar això.
5: M'ha fet molta il·lusió saludar-vos, perquè us escolto tots els matins.
1: Ah, sí?
5: Sí.
1: Promet.
5: A veure, jo soc home de ràdio.
1: Sí, i de veritat.
5: Tot i que la televisió, clar, et dona aquesta visibilitat i sempre tinc a l'ordinador que vaig a comprar una ràdio piles perquè amb el tema de l'apagada
1: no
5: tenia la ràdio piles i això és una errada per part d'un professional.
1: El 28 d'abril de l'any passat tots vam anar pitant a comprar ràdio.
5: I us felicito per la feina transistors. Que
1: fem. Sí, t'agrada el programa?
5: M'agrada força.
1: Carai, Santi, moltes
5: em sento
1: gràcies.
5: Identificat.
1: Mm. Molt bé. I què hi fas, aquí? Rosa Quillet.
5: La Rosa.
1: Què fa aquí el Santi?
4: Doncs que amb el Santi ens coneixem de fa molts, molts, molts anys,
1: sí.
4: I t'he dit que ens vingui a veure.
1: Ah, molt bé.
4: Que som molt amics des de que vam començar, que teníem 20 i pocs anys, a Ràdio Barcelona.
1: Carai.
4: I com dèiem, ha pedregat molt des de
1: l'altre. I tant com ha pedregat. I ahir també va pedregar una altra vegada, pobres pagesos. Què fas ara, Santi?
5: Estic fent un programa també de ràdio.
1: Ah, sí?
5: Perquè a mi m'agrada la ràdio.
1: A on, a on?
5: Puc dir?
1: Sí, clar, que ho pots dir. Per què no? Rosa, em dones permís.
2: Endavant, endavant.
5: RCR Ràdio.
1: A on diu?
5: RCR Ràdio. Va ser durant molts anys Ràdio Canal Barcelona.
1: Sí.
5: És una emissora anomenada El Tercer Sector.
1: Sí.
5: Faig un programa a la setmana.
2: Temàtiques socials, entenc.
5: Temàtiques socials,
2: no?
5: Sí. Puc dir el nom del programa?
1: Sí, home, sí, i l'hora i el dia.
2: Sí.
5: Actualitat Rosa.
1: Actualitat Rosa?
5: Sí.
1: Molt bé.
5: Aleshores, a mi m'agrada el tema de moda, el tema de la bellesa, el tema dels actors, de les models...
2: La faràndula, no?
5: Ah, exactament, exactament.
1: I quins són els últims titulars?
5: Home, els últims titulars...
1: D'aquesta matèria.
5: Avui, les revistes torna a treure el tema de la Tita Cervera, de la baronessa Thyssen.
1: Ah, sí?
5: Mm-hmm.
1: No ho he vist, avui.
5: No ho has vist?
1: És que tenim el Villanueva de baixa.
5: Ah, val.
1: Que ve cada dimecres, però avui no
5: tenim. Aleshores, clar, la setmana passada, jo quan em vaig llevar i vaig posar l'ordinador i vaig veure la portada de la revista, la que un helicòpter l'havia traslladat des de casa seva fins a la clínica Tecnon, pensava, ostres, està fumuda aquesta senyora, no? Aleshores, va estar ingressada una setmana, els familiars han dit que era una pneumònia, i ara sembla que, a veure, que s'ha recuperat no del tot, i el seu fill, que viu a Madrid, el Borja Thyssen, van tenir, doncs, problemes entre... Ah, ella, la baronessa Thyssen, volia pel seu fill, potser, una altra persona al seu costat, no?
1: Oh.
5: Han tingut les seves diferències.
1: Yeah.
5: I ara, pel tema de la malaltia, s'han tornat a retrobar i ella ha viatjat, perquè segur que ella viu, ho estic explicant moltes coses, Mas Mañanas, Sant Feliu de Guíxols, aquella casa que va comprar quan estava casada amb l'ex Barker, que va ser el Tarzán, i aleshores les visites, què signifiquen? Bueno, bàsicament, jo suposo que és per veure si l'evolució de la mare és correcta, és bona o no és bona, no?
1: Uh-huh. Bé, mira, ara veig aquí a tota portada l'Ola la Marta Sánchez, no?
5: Ha fet 60 anys.
1: Sí, celebra amb Ola la gran festa del seu 60è aniversari.
5: Uh-huh.
1: Totes
5: i
1: les
5: també
1: imatges
5: fotografia...
1: d'una nit plena d'amics, sorpreses i estil. Està guapa.
5: Sí, i la fotografia del Paula Echevarría i David Bustamante,
1: sí,
5: que també van tenir moltes diferències, però la filla ara s'ha graduat.
1: Ja. Yeah.
5: I aleshores s'han tornat a unir i feia 4 anys que no se'ls veia junts a l'ex, ja, entro l'exparella.
1: A l'edició digital de lectura, saps qui surt?
5: Qui?
1: Cuchi Pérez Sandoval. Jo no sabia qui era. És la filla i heredera de Florentino Pérez, justament, del protagonista del dia.
5: Que serà la nova presidenta del Madrid.
1: Diu, estudié periodismo tras una negociación con mi padre. Aquest és el titular de portada ara mateix a l'edició digital de lectures de la filla de Florentino Pérez.
5: Clar, és que aquest senyor està d'actualitat, no? Jo d'esports zero, el que passa que, pel que tinc entès, en comptes de dimitir, el que ha fet és convocar noves eleccions, no?
1: Sí, sí, està clar, està clar. Diu que allà, si no el treuen a trets, no pensa pas plegar. Què us sembla, el Florentino? Tu, Jaume, estàs al cas d'això?
0: Sí. Avui hi havia algú que el comparava amb Fernando Esteso i estic d'acord.
1: El Falgàs diu és el tram de l'esport. Mireu on riu la Rosa Quintet.
0: Bueno, és un senyor, a veure, porta 27 anys, evidentment té un desgast a sobre de tot el que ha fet fins ara pel Real Madrid, segurament li ha anat molt bé, però arriba un moment que hem de trobar l'hora de...
1: Té 79 anys, ara
0: els adeus.
1: Mateix.
0: Sí,
1: 79 anys. Raquel Calart.
3: Jo crec que ja té edat de jubilar-se.
0: Has de saber retirar, i que ho dir d'altres...
2: Sí, potser el seu personatge se l'ha menjat, no? El seu propi personatge del Florentino Pérez, no?
0: Sí, no vol. No vol deixar de lluitar. Uh-huh. Vol deixar de ser.
1: Aneu, que aneu a fer el vermut, ara, escopinyes. No? My friend, tio, vine algun dia, home, al programa.
2: Sí. Abans que se'n vagi, Xavi, és que digue'm, vull preguntar-li, de tot el gènere periodístic, què t'ha fet apostar, no, per aquests temes, no? De la floritura, la premsa del cor... Per què aquests temes i no uns altres, per exemple?
5: A veure, perquè m'hi sento còmode. Sí. Bàsicament perquè m'agrada, i una mica amb el meu vessant periodístic, la Rosa Quillet és testimoni, vestir-ho d'una forma diferent, és a dir, les notícies, encara que siguin més no de primera plana, també es poden contrastar i també se'ls pot donar un embolcall més seriós dintre del... A veure, doncs el tema aquest de la Marta Sánchez, a veure, no perdrem la vida perquè aquesta senyora complís 60 anys, no? Però vaja, donar-li una certa importància i donar-li una certa credibilitat.
2: Quina veu de ràdio que té, Xavi.
1: Home, és que té...
2: Mare meva.
5: Això que dic és els micròfons d'aquí de Ràdio Quatre.
2: Mare meva.
1: No.
0: A veure, si a mi és la mateixa, jo tinc la mateixa veu, o què?
2: També.
0: No, també.
1: Fitxarem a tu, també.
0: Funciona.
1: Sabeu qui és aquest senyor?
5: No tinc el plaer. No.
1: Presenta't.
0: Jaume Pla.
1: Bar del Pla.
0: M'he dedicat a l'hostaleria, al Bar del
1: el
0: Pla.
1: El Barrigòtic, hi va la Pla, Rosalia.
0: Vaig ser en un restaurant darrere al Barrigòtic que es deia el Pla de Bellafila. I el vaig tancar fa 2 anys, que vaig fer una festa, després de 27 anys, vaig fer una festa de tancament amb moltes activitats i tal. I l'última activitat va ser abaixar els llums, fer una apagada de llums del restaurant. I un any més tard, un any exacte més tard, va haver-hi l'apagada que abans comentaves tu, Xavi, de...
1: Del 28 d'abril de l'any passat, sí.
0: Elèctrica, i vaig pensar, oh, quina manera de recordar que fa un any que he tancat, no?
5: Va ser... Però va ser voluntària la teva i l'altra va ser provocada.
0: Exacte, però el mateix dia, clavat, va ser molt maco.
1: Ara, sabeu, estic encallat amb un tema que acabo de veure. Hem de trucar al Santiago Niño Becerra. Sortiran temes per tota la setmana que ve. Perquè, diu, mirant la revista Lectures, justament, sí? El Niño Becerra diu que desapareixeran les cuines de les vivendes.
3: Bueno, això ja passa al co-living, no?
1: Desapareixeran les cuines de les vivendes. Diu, l'any 2024, Juan Roig, el de Mercadona, va dir que el 2050 les cocines habrían desaparecido de las viviendas. I el Santiago Niño Becerra diu, posiblemente así será, incluso antes. 6 de cada 10 espanyols mengen fora de casa durant la seva jornada laboral. El consum del listo para comer se ha disparado mientras que la cocina disminuye.
0: Jo penso que és una llàstima... Una cosa molt bona que podem fer és menjar bé, saps? I que ens agradi cuinar.
1: Però ja et va
0: bé
1: que vindrem tots al restaurant. Ja et va bé, tu, això?
0: No és el tipus de públic que vull jo. Jo vull públic que gaudeix anant a menjar a fora, un cop per setmana, un cop cada 15 dies, i no cal que sempre vingui al meu local, sinó que gaudeixis, que l'hostaleria sigui un oci per tu i vulguis rebre inputs per després fer-te a casa, si vols coses. Jo cuino molt i m'agrada molt cuinar. I penso que les activitats manuals, la cuina és una d'elles que després... Tu pots menjar.
1: Ja. Tu feies que sí pel cap, Raquel Calart. Adéu, Santi, nen. Rosa.
5: Una il·lusió veure-us.
2: Vinga, una abraçada.
1: Gràcies. Gràcies, Rosa. Merci, Santi. Ens veiem un dia d'aquests.
3: No, realment és una molt mala notícia si això realment acaba sent així, que desapareixen les cuines de les cases, perquè tot i que esperem que els pisos siguin més econòmics perquè no tinguin cuina, no? Sí que és veritat que serà perjudicial per la butxaca, perquè penjar fora de casa costa molt més que no fer-s'ho a casa. No?
1: Yeah.
3: I també és veritat que, a banda, nosaltres aquí donem consells doncs, de com estalviar, de com ser un bon inquilí, d'aquest tipus de consells que sí. En el dia a dia, de les nostres finances... i de la nostra economia domèstica són positives, però també hauríem de saber, i aquí sí que em proposo, per venir un dia i explicar algunes receptes o algun tipus de tècniques de cuina que ens ajuden a estalviar.
1: Home, ja ho farem amb calma un dia, però avança amb alguna cosa que no me'n sé estar. Sí, home, dóna'ns alguna pista, dona.
3: Home, sí que ara, per exemple, puc fer un avançament, però sí, és molt important.
1: No, no, parlem amb calma.
3: A mi m'agrada molt la cuina de recapte, la cuina d'aprofitament. Com, per exemple, doncs, si fas bulleixes, diguéssim, verdura, doncs aquell suc de la verdura, aprofitar-lo per fer una sopa. Això seria cuina de recapte, no?
1: Jo he regalat les plantes, que em van dir que era bo.
3: Sí, el pa que se'ns queda dur, per exemple, sí, no? Doncs també el podem triturar i fer pa.
2: Picatostes, no? Convertir-lo en picatostes.
3: O el paquet de, com es diu, el pa de galeta, no? Mm-hmm. Per podem
1: per ratllat.
3: Per ratllat, sí, exacte.
1: Per poder rebossar.
3: Sí, fins
1: jo,
3: i tot...
1: Jo donava el gos o les gallines, però ara faré això que dius.
3: Sí, fins i tot hi ha una altra cosa que fa la gent que li agrada molt estalviar en el tema de la cuina, que és que les raspes aquelles del peix, sabeu, aquelles que sobren?
1: Sí.
3: Les enfarines... les fregeixes amb foc alt i diuen que queden com tipus xips, no?
1: Mira, ahir
3: això es pot aprofitar, eh?
1: La Montse Folk ens deia que és bo menjar l'espina de la sardina, que diu, si són petitetes és millor perquè és més fàcil, perquè sí, té propietats molt bones.
3: Sí, bo, això si ho enfarinem... Sí, sí.
1: Tu te les menges amb espina?
0: El peixet petit ens en mengem tots amb espina.
1: Si és petit, sí. Però si és una mica més gros, no se't clava el coll, això?
0: Sí, sí, l'has de tractar. Ah. L'has d'enfarinar, fregir... Però no, n'hi ha espines grosses que no es mengen, no sé que les triturin i les posin al pinso.
1: Ja. Yeah.
0: Però això que deies tu de que la gent econòmicament no s'ho pot permetre, jo afegeixo que per la salut tampoc. És car menjar fora de cara. L'altre dia vaig al supermercat, que no hi vaig sovint, vaig més a mercat, i realment la secció de plats preparats ha crescut molt.
2: Això ens ho deien també a l'últim directe, molt. Xavi, que vam fer al mercat del Ninot ens ho confirmaven,
0: sí,
2: això.
0: Som...
2: Que cada vegada augmentava la demanda de plats per emportar dels bars que hi ha dins el mercat. Ara ja...
1: Tu cuines, Jordi Vila, per exemple?
0: Exacte.
2: Jo cuino, sí, però és molt, molt bàsic.
1: Una truita a la francesa.
2: Sí, molt bàsic, molt bàsic. Però és veritat que dino fora... Dino fora, i sí que sí, cuino habitualment al vespre, no? Ja. Quan, especialment quan tinc la meva filla, i quan no la tinc també.
0: I ara deixa'm fer la pregunta a en Xavi. Fora. Xavi, tu cuines?
1: Jo sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: A part d'una truita i un ou dur.
1: Una truita i sé fer cargols a la llauna.
0: Molt bé.
1: I poca cosa més.
0: Bueno, és un bon àpat. I pa amb tomàquet, el cargol de llauna amb el pa amb tomàquet.
1: Molt...
0: Menjat amb els dits. Hi ha una
1: soc
0: cosa...
1: molt panarra, noi.
0: Exacte. Bon pa, bon tomàquet,
1: bon
0: oli...
1: Bon tomàquet de penjar.
0: Què busquem, no? Busquem això una mica, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Sí, sí.
0: Bon producte senzill.
1: Sí, senyor. I una arengada, de tant en tant.
0: Sí, boníssima.
1: També? De la costa o d'aquelles més salades?
0: De les salades.
1: Salades, vas sí, fort, tu, eh?
0: Arengada, salada.
1: Com estàs de la pressió?
0: Amb la...
1: Si camines,
0: toca.
1: Si camines tant, estàs fort com un
0: exacte,
1: roure.
0: Exacte, sí. No, els ingredients aquests forts els has de dosificar.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Sí,
0: poses
1: sí,
0: una arengada sencera en un plat i és salada.
1: Si te'n saps estar, sí.
0: Una miqueta i no és salada.
1: Bé, va. Escolta, tens ganes de conèixer l'Olga Méndez?
0: I tant.
1: Que sí?
0: La Gavina.
1: Sí,
0: i tant.
1: Gavina voladora.
0: Va, a veure, què ens explica?
1: Anem cap a Vigo. Olga!
0: Volant.
1: Hola, hola.
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días y muchas felicidades.
6: Muchísimas gracias.
1: Humorista, creadora de contingut... Es de Vigo uh-huh. y oye, imitas a las
6: Gavinas. Y sin vergüenza, podríamos decir, a lo mejor también.
1: Ya. está bien, mujer. Oye, y a ver, imítanos ya, anem al gra, ¿sí?
6: Ya de primeras, ¿no?
1: Ah, ya, exacto, directo al grano. Tú, esta mañana te hemos escuchado, pero grabada, pero te queremos escuchar aquí en directo, que nos encanta cómo lo haces esto.
6: Me vais a volver a poner puntuaciones, venga, que me esfuerzo entonces.
1: Venga, va, dispara.
6: Venga, a ver, Mentinchi.
1: ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa?
6: Yo sigo pensando que no sé si me merecía la plata, ¿eh? No se oye, quizás.
1: ¿Cómo que no sé? A ver,
6: sí.
1: Imita una Gavina.
6: La estaba haciendo, te lo juro.
1: Ah, pues no se ha escuchado.
6: Es que creo que a veces se acopla el sonido.
2: Ha estat la llei de Murphy, que ya, justo en el momento que has hecho la imitación ha habido el corte de la comunicación. ¿Puedes tú, Rafael, puedes volver a intentarlo?
1: ¡Ah!
6: Venga,
1: por favor.
6: Lo intento.
1: Ah, venga. Chica.
6: No sé,
1: pero ¿cómo puede ser? Oye, dice Marta Inglés, que es la realizadora del programa técnica, dice que esto es que estás gritando al micro y no sale. Clar, a vegades, si crides massa fort... Aquí, quan aplaudeixes, per exemple, davant del micròfon, es tallen tots els micròfons de l'estudi. Aleshores, clar, si fas aquest...
6: Yo creo que a lo mejor el sonido es súper, súper alto y súper realista.
1: Correcto,
6: quizás, y no
1: correcto.
6: Está el oído humano preparado para...
1: Oye, te tenemos grabada, si hace falta. O sea, te vamos a escuchar sí o sí en este
2: En todo caso,
1: en este
2: lo podrías... Se me ocurre que lo podías intentar...
1: Un poco más lejos.
2: Un poco más lejos, es decir, haciendo el
6: Venga,
2: sonido...
6: Me separo, me voy.
2: Correcto, un poquito,
6: teléfono,
2: un poquito. Y seguramente, seguramente...
1: Venga, va, a ver si tenemos suerte esta vez. Canta.
6: ¿Ahora sí?
1: No, no hay forma, chica.
6: Nada, es imposible, es imposible.
1: Oye, da igual, tenemos la grabación de cómo Olga Méndez imita a una gavina. Escuchad. Gaviotas, digo en castellà. Mare meva.
0: Clar, Olga,
1: gaviota, Olga. Gaviota.
6: También he de decir que el audio es de cuando estaba recogiendo el premio, que ya se le anota la gaviota contenta.
1: Ya.
0: Olga, permíteme una pregunta.
1: Este señor tiene un bar en Barcelona.
0: Sí, se llama Jaume. La hostelería. Pero bueno, estoy... me gustan mucho las gaviotas y sé que su hábitat son los acantilados. Seguramente tú has practicado mucho en un acantilado a pie de gaviota volando sobre ti, ¿cierto?
6: Absolutamente.
0: ¿Has podido mantener algún contacto...? No, conversación no, pero ¿a qué te contestan?
6: Pues yo creo que son más de... por mucho los gritos son para como ubicar comida, amenazar a los humanos.
0: Exacto.
6: Entre nosotras somos más de miradas y conexión mental, ¿sabes?
0: ¿Con ellas?
6: Yo sigo insistiendo en que vengan a buscarme y que me cojan así un poquito de los pies y los brazos para alzarme, ¿no? Alzarme al cielo con ella incluso.
0: Sí.
6: Y parece ser que todavía no estoy entendiendo las palabras adecuadas para ellas, los sonidos, creo.
0: Pero te contestan
6: Pero ahí
0: a veces,
6: estoy intentando.
0: ¿No? Te contestan
6: sí,
0: seguro.
6: Seguramente digan, ¿y esta señora quién es? Basta, váyase de mi playa. Pero bueno, yo lo intento.
1: ¿Y cómo se te ocurre esto? Es que no, de cop y volta... ¿Tú haces imitaciones de cuántas otras historias? ¿Aves o...?
6: No es que haga imitaciones. Yo soy creadora de personajes que, bueno, pues me transformo en cosas. Ahí hablo de mis cosas interiores. Y también en este caso, bueno, pues tengo un personaje que es la Vane, es una gaviota viguesa, con muy, muy, muchísimo carácter, no te voy a decir que sea malo, sino un carácter duro, quizás.
1: Sí.
6: Y empezó a salir en redes a través de una noticia de que un señor, un turista, había matado a una gavina en Cíes, a una gaviota,
1: ajá,
6: a palos. Entonces, a partir de ahí nació ella para dar a conocer este caso y muchísimos más casos que parece que afectan tanto a las gaviotas como a los humanos, como es el tema de la gentrificación y temas de la vivienda y cosillas así.
1: La Vane, una gaviota. Entonces, pati amarilla, viguesa, irreverente y muy de barrio. ¿Sí?
6: Efectivamente, esa es.
1: Caray.
6: Entonces, claro, ella ya tenía tablas, ¿no? Ella tenía tablas para ganar esa competición.
1: Ajá. Y detrás del humor también hay crítica social, ambiental, ¿sí?
6: Siempre tiene que haber un poquito, pero no sé si es porque se cree a conciencia o simplemente porque mi conciencia es lo que me permite exponer, ¿no? Al final... es eso.
1: Muy bien, perfecto.
2: Es que la Vane nos habla de contaminación, turismo, vivienda o la relación entre los humanos y la gaviota, ¿no? Y las gaviotas. Vaya, que siempre este mensaje crítico-social siempre es importante, ¿no? A través de tu personaje.
6: Para mí sí. Porque creo que es un buen puente de comunicación y... Yeah.
1: Vamos a hacer una cosa.
6: Pues creo que es mejor no dejarlo tirado.
1: Olga, me dicen, el problema es que la llamada la hemos hecho por WhatsApp, que habitualmente tiene una mejor calidad, pero en este caso el algoritmo de WhatsApp detecta el ruido y esto impide que nos pueda llegar. Colgamos un segundo, te llamamos por teléfono y así te escucharemos imitando a la gaviota, a la gavina, que diem aquí.
6: Venga.
1: En directo, si va así per telèfon, si Marta Inglés, ja veuràs. Va, provem-ho, tu, fins hasta ahora mismo. Olga Méndez, què et sembla això? Tu t'ho pensaves, que tindríem aquest personatge avui al programa?
3: No. Més una gavina, diguéssim, bueno, com a personatge. Hem de recordar els problemes que van haver l'estiu passat amb les gavines a Barcelona. No sé si us en recordeu. Que
1: es menjaven les gambes dels turistes...
3: Els entrepans, no?
1: I gambes. Anaven amb aquelles paperines de gambes pel carrer i justament el teu diari, La Vanguardia, va treure una fotografia que dic, no, com pot ser? Són unes poca vergonyes. De veritat, t'ho dic, són molt agressives. Quan si et fan un niu a prop de la teva terrassa o balcó, mal de cap rai.
0: M'hi he trobat.
1: I com ho arregles, això? T'atacaven directament, també?
0: Sí, t'intimiden. Jo vivia al gòtic davant de l'església del Pi i allà tenia una gavina, tenia un niu, i quan pujàvem al terrat ens intimidava, sí, sí.
1: Olga.
7: Hola, de nuevo.
1: Ahora sí. Venga, va, que queremos escuchar el sonido de la gaviota, la gavina, que diem en català, en directo.
7: Venga, también le voy a dar un abrazo a unos chicos catalanes, no sé si habéis contactado con ellos, que estuvieron allí también en modo grupo, que eran majísimos, un besito a toda esa gente.
1: ¿Cómo?
7: De, es que fueron unos chicos catalanes al concurso.
1: Ah, vale.
7: Y les quiero mandar un saludo porque fueron mis mejores amigos.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Y lo hacían bien también o no?
7: Los chicos de Palamos, lo que hacían era pues muy de gaviota animar a las demás. Que fueron lo máximo y nos hicieron que nos viráramos arriba todos. Un besito para ellos.
1: Pues venga, a ver si podemos escuchar a Olga imitando a la gaviota aquí en...
7: Venga, a ver si de esta sale.
1: A ver. Sí. Es bona. És molt bona, aquesta dona.
0: Ha practicat molt, eh?
1: És molt bona.
7: Es una de las cosas que no sabía que se me iba a dar bien en la vida y mira, fíjate.
1: Oye, ¿y qué hacen? Porque algún día saldrás a la terraza y empezarás a imitar a las gavinas. ¿Y qué hacen ellas cuando te escuchan?
7: Pues la verdad es que deben flipar, no creo. Estoy intentando que me traigan tesoritos del exterior, como hacen los cuervos, ¿no? Que parece que les puedes educar para que te traigan las moneditas o lo que sea. Pero me están resultando más complicado. Ellas no se dejan, no se dejan educar por nadie.
1: Ya. Son tremendas, ¿eh?
7: A mí es que me encantan, porque
1: tienen
7: un poco de carácter también en la vida.
1: Sí, pero si te hacen un nido en tu terraza, la terraza es suya y tú no puedes ni salir.
7: Efectivamente.
1: Le pasó a un amigo mío aquí en Barcelona, en la Gran Vía, que no podía salir, porque es que, de veritat, que l'atacaven allò d'una manera bestial.
7: Claro, però
1: al final ho va arreglar... D'aquella manera.
7: Què vols dir?
1: Com es feia abans, això. Clar, al final, diu, això s'ha d'arreglar d'una manera o altra. Es portava mesos que no podia sortir al terrat.
2: I, Olga, explícanos cómo creaste tu personaje. Bueno, cómo se hizo viral por un caso muy, muy concreto, ¿no? ¿Qué pasó en las Islas Cíes? Explícanos qué pasó.
7: Que os contaba de que un turista había matado a palos a una gaviota. Entonces se creó el personaje de Lavane, que fue la encargada de dar a conocer esa situación de, oye, este señor que hace matando a una de las nuestras, amenazando incluso de si matáis una de las nuestras vamos a ir a por vosotros, porque es un poquito también, hay que jugar a eso. Y a partir de entonces pues se empezó a luchar más por sus derechos, que son muchas veces paralelos a los derechos que tenemos nosotros. Ella lucha pues porque no le quiten los nidos del edificio, que seguramente lo hizo tu amigo en Barcelona, y le dejó sin casa y sin hijos. Y luchamos por este tipo de cosas que dejen vivir a la gente, ¿no?
1: Yeah.
7: Y hacer un poco de también el paralelismo con el turismo y la cantidad de viviendas que se están alquilando solo para turistas y no permiten a los demás, ¿no? A los propios pobladores vivir allí y trabajar. Entonces, pues sí que aprovecho y hago un paralelismo entre la realidad y la fantasía de este personaje.
1: Mira, ahora estoy viendo el vídeo del verano pasado, justamente a La Vanguardia, Raquel Calart. Las gaviotas de Barcelona aprenden a robarle las gambas a los turistas. Son imatges gravades just al costat del mercat de la Boqueria. Com es descaren. Mira, aquesta pobra turista asiàtica.
3: Sí,
1: aquí.
3: Crec que va acabar amb la mà ensangonada, eh?
1: No, és que són violentes, eh? Sí. Me sabe mal decírtelo, Olga, però aquí en Barcelona...
7: No, pasa nada, por ahí demasiado... ¿Y qué pasa? A los de Barcelona no les roban, solo a los turistas. Están educadas por vosotros, decir la verdad.
2: De unido.
7: Es una buena manera. A lo mejor hay que asociarse con las gaviotas para controlar un poquito el exceso. Cuidado, lo dejo ahí.
1: Aquí lo que tenemos son muchas palomas, hija. Que estos son como ratas voladoras. Esto sí que... ¿No?
7: Bueno, pero mira qué colores tan bonitos tienen en las plumas también. Es que hay que ver las cosas buenas también.
0: Son muy bonitas las gaviotas. Son un animal muy bonito. Es grande y da respeto, pero es un animal precioso.
7: Sí, si te atacan...
0: Claro, porque es grande y tienen un pico pues
7: pero
0: prominente.
7: Pero normalmente te avisan. O sea, normalmente si tú estás cerca de un nido y no lo ves... Normalmente te rozan con las patas, ya muy amenazante, en plan que por aquí no vayas. Y ahí el humano debería decir, uy, quizás haya un nido.
0: Pero
7: como nos puede la curiosidad, pues la curiosidad...
3: Yeah. Y si vamos caminando por la calle, ¿no? Con una con un bocadillo, con algo de comida, nos viene una gaviota y nos intenta atacar, ¿algún consejo para que esto no acabe en tragedia?
7: Hay que compartir la mitad, de ceder al enemigo y seguir continuando.
2: ¿Tienes pensado volverte a presentar a este concurso? ¿Tienes la plata para conseguir ya el oro? ¿O tendrás que practicar mucho más o qué?
7: En principio, yo supongo que tendría que hacer una puesta en escena mejor, pero que es casi imposible. O sea, en principio no lo sé. Si resulta que se anima más gente a venir conmigo y nos presentamos por colonias o lo que sea, a lo mejor sí. Es un evento muy divertido, es un evento que además organizan un poco para visibilizar esto, ¿no? Que la gente tiene pues muy mala imagen con las gaviotas y para darles un poco su lugar, porque claro, esta zona de Bélgica es costera también y tienen los mismos problemas que tenemos en todas las costas con las gaviotas. Pero este señor que lo monta, pues que se llama Cloud, pues lo hace con esa intención de, oye, hay que respetar los medios naturales y a la naturaleza y a los animales, porque estaban antes de que estuviesen los edificios y las cosas. Hay que ver cómo se da una comunicación correcta entre ambos lados, ¿no?
1: Sí, señora. Olga Méndez, un millón de gracias y espero que algún día vengas a Cataluña, por lo menos a visitar a tus dos colegas de Palamós y que pases por aquí por el estudio del Matí de Radio 4, ¿sí? Y te tenemos aquí en directo.
7: Cuando pase por allí os vas a dar un achuchón, sin duda.
1: Va, despídete como una gaviota, mujer, como una gavina, va, una vez más, como que nos gusta mucho. Es muy bueno.
7: Aquí
1: poco más, un poco más.
7: Un poquito más ya está.
1: Ahora apareces Mayra Gómez Kem.
2: Desde aquí te despedimos.
1: Hasta aquí puedo leer.
2: Desde aquí te despedimos así. ¡Ah! ¡Ah!
3: Suerte con los vecinos, ¿eh?
1: Jordi tiene que practicar un poco más.
2: Sí, se va a practicar a mi cara. Sí, sí.
7: Le veo para tercer puesto por lo menos, ¿eh?
1: Un abrazo, Olga, mil gracias. Venga, hasta abrazo, luego. Adeu. Mira que només falten, 10 minuts i mig per la una, mare meva. Hem de sentir els oients. Roser, què tal? Bon dia.
8: Hola. Bon dia.
1: Com estàs, Roser?
8: Poc bé.
1: Poc bé, has dit?
8: Sí, he dit.
1: Carai.
8: Perquè em vaig trencar el peroné.
1: Ostres. Sentim. I, va, t'anava a dir, com ho portes? Cada dia una mica millor, espero i desitjo, sí?
8: Bastant millor, perquè el dia 22 crec que ja s'haurà soldat.
1: Carai, doncs me n'alegro, que passi ràpid això, el més aviat possible. I paciència, sí, Roser.
8: Moltes gràcies.
1: Tant de bo guanyis. Què truques, des de Barcelona, des d'on?
8: Bé, jo sóc de Tortosa, però te truco des de Sitges, perquè a casa meva no hi ha ascensor i estic a casa de la parella, que sí que té ascensor.
1: Ah, molt bé, dona. Carai, quina sort, Sitges. És preciós, això.
8: Oi, a mi m'agrada.
1: No t'agrada Sitges?
8: No, m'agrada Tortosa.
1: T'agrada Tortosa, la capital del Baix Ebre.
8: Sitges m'agrada molt els anys 70 i 80, perquè tinc 68 anys.
1: Ah, no, avui no tens el dia.
2: Però segurament a Sitges hi ha moltes gavines, eh? Això segur.
8: Hi ha moltes gavines.
1: Sí, potser massa.
8: El que passa que quan tu has vist Sitges als anys 70 i 80, jo he viscut molts anys a Sydney i a Vancouver, he viscut a molts llocs.
1: Carai, ets una dona de món, has rodat molt.
8: Sí, la veritat és que sí.
1: Molt
8: I ara m'agrada, doncs, quan estic a Tortosa, hi ha Benicarló, que també tinc un pis, que també m'agrada molt.
1: Ja, roda el món i torna al Born.
8: Okay, sí.
1: Veus, al final, què t'agrada? Tortosa, tant rodar. Com a casa no s'està enlloc. Molt bé.
8: Com a casa no s'està
1: enlloc. Roser, doncs va, endevina-ho això i guanya aquest dinar o sopar.
8: Jo em penso que ho he dit, era un mussol. Eh?
1: Això és un mussol? Un xut que diuen a Lleida? Sí o no?
8: Sí.
1: No! Roser! Mira que em fa ràbia, em sap greu. Volia que guanyessis, dona, que tu mereixes això.
2: Jo avui pensava que era molt fàcil, però veig que... No
1: Roser!
8: Igual al restaurant.
1: I aniràs igual pagant, perquè al final...
0: El bar del Pla. Roda el Born... No, roda el món i torna al Born.
1: I
0: on és el bar del Pla? Al Born.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Escolta, Roser, moltes gràcies. Torna a trucar un altre dia i quan acabis, que estiguis recuperada, esperem que puguis gaudir d'un dinar o sopar també de franc gràcies al Matí de Ràdio 4. I merci.
8: Perfecte, que tingueu bon dia.
1: Adéu, Roser.
0: Adéu, Roser.
1: Quin és? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Des d'on truques?
9: Pues mira, ara estic, m'agafes aquí a Binefa. Soc de Cervelló, però vaig amb un camió i estic aquí a Binefa, el que vaig a descarregar.
1: A la franja?
9: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Quin temps fa per Binefar? Sol?
9: Pues mira, un bon dia.
1: Eh que sí?
9: Per Barcelona. Aquest dematí feia aire a Barcelona i aquí de moment no fa aire i fa bon solet.
1: Molt bé. Endevina-ho això, Ginés, va. Què et sembla que és?
9: Jo crec que és un cucut.
1: És un cucut?
2: És un cucut?
1: Sí o no? Sí, senyor!
2: Sí.
1: Sí, senyor. Ginés, des de Binefar. Doncs escolta, moltes gràcies. Ja saps que te'n vas a un lloc excel·lent. Igual t'hi trobes a la Rosalia i tot. Sí?
9: Mira, millor.
1: Molt bé. I gràcies per escoltar el Matí de Ràdio 4, Ginés.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Ginés, t'esperem al Bar del Pla. Un dia a dinar, vinga.
9: Molt bé, moltes gràcies. Ens veurem allà, eh?
1: Adéu.
9: Bar del Pla. segur.
1: Adéu, Bar del Pla, Vent del Pla. Tot
0: Jordi, Jordi, què és un cucut? És un ocell...
2: És un, sí, és un ocell...
0: És un ocell real?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: el soroll del cucut de rellotge el van treure d'un ocell real?
2: Doncs està inspirat en això,
0: exacte,
2: sí, sí. És un au de cos allargassat amb una longitud d'uns 35 centímetres. Quan vola, hi ha persones que el confonen amb l'esparver, i el seu cant correspon al reclam nupcial del mascle i coincideix més o menys amb l'arribada de la primavera. Eh?
0: Molt bé.
2: I com tu ja apuntaves, doncs els rellotges de paret,
0: sí,
2: han agafat aquest so per marcar les hores.
0: Sí, cucut, sí, sí. Cucut, cucut, cucut, aprofito cucut per fer una similitud gastronòmica. El gas, si mai s'us ha escapat una mica de gas d'una bombona de butano,
2: sí,
0: l'heu olorat,
2: sí,
0: a què fa olor? Tòfona.
2: A tòfona?
0: Tòfona.
2: No ho havia pensat mai.
1: Sí,
2: que
1: no,
2: a mi...
1: Olor
0: de tòfona.
1: No, jo ho dic al revés, això. Vaig a un restaurant que feien tòfona, que no m'agrada gaire.
0: El
1: dic, què és aquesta pudor de gas? Dic, què passa, alguna cosa? Diu,
0: el
1: no,
0: gas
1: escapem...
0: no té olor. Què passa? Que perquè ens adonem compte de que hi ha una fuita al tanto, li posem un aroma... I no sé qui se li va ocórrer posar un aroma similar al de la tòfona. No és la tòfona, però...
1: Yeah.
0: És similar al de la tòfona.
1: Doncs sí.
0: Cucut, cucut, tòfona, gas.
1: Ja, ja.
2: D'acord.
1: Sí, senyor.
0: Ho deixo dit.
2: Molt bé.
1: Veus, aquest ocell no es pot menjar, diu que no vol rei, que fa pudor. Aquest ocell.
2: Que no vol rei per menjar.
0: Pot ser que no. No he vist mai en una cuina.
1: No,
0: mira
1: com...
0: que he vist coses, eh? Medusa, entre altres coses. Deixa'm dir una cosa del Bar del Pla, que estic aquí
1: meduses,
0: per hablar de mi libro,
1: sí,
0: que és el Bar del Pla. Yes. A part de gastronomia, hi ha una oferta de vins molt, molt, molt, molt, molt bona.
1: Catalans, espero.
0: Catalans, hi ha molt de catalans, la majoria, i hi ha vi que ara es diu aquest natural, i hi ha el vi que jo li dic el tecnològic, no?
1: Ja. Yeah.
0: Però tenim una oferta molt bona, hi ha 20 vins a copes, 20 referències vins a copes, 250 vins a carta.
1: Quin és el més car que tens?
0: No ho sé, el que costa més diners, normalment.
1: I
0: però ara mateix no ho sé, perquè no la porto jo, sí, i no em vull mal mullar.
1: Ja. Yeah.
0: Vale? Però sí, hi ha un vi, no ho sé, potser l'altre dia es van prendre un Magnum del Priorat que valia 250 euros. Tampoc és molt, perquè és un Magnum, que és un doble.
1: Ja. Yeah.
0: Vale? Però és
1: 250 eurets.
0: 250 eurets, una ampolla doble per 8 persones.
2: Puc imaginar que aquest tipus de vins els demana més els turistes, o no?
0: Gent
2: no, també?
0: Catalanets.
2: D'aquí també.
1: Per què
0: costa,
1: els turistes, Jordi Vila? No,
0: quan fas el turista, estem... et permets una despesa més gran.
2: Sí, ho dic perquè són aquest VIP, doncs ja pica,
0: sí,
2: no?
0: I aquí
2: estem en una situació econòmica que, vaja, que no, potser no tothom es pot permetre una ampolla.
1: Això segur.
3: Sobretot joves, com sabem.
1: Clar, és que això... A mi em faria mal un vi tan car.
0: Si te'l veus tot,
1: encara
0: sí,
1: que un dia te'l puguis permetre... No, home, no, una ampolla
0: si
1: de vi.
0: Tot, sí.
1: Que no te l'has begut mai, una ampolla de vi.
0: Sí,
1: en un dia.
0: Però m'ha fet mal.
1: Sí? No és aconsellable. No és aconsellable.
0: Mal de cap,
1: com a mínim.
2: I en Xavi, em fa gràcia perquè el Jaume Pla, de la forma que explica el seu negoci, ho viu amb molta passió i es veu que
1: sí,
2: tu passes bé.
0: Home, he viscut... És que aquí hi ha un dels secrets del tema. Dedica't a alguna que t'agradi i que t'ho passis bé. Jo estic de l'hostaleria de rebot, jo no sóc d'estudi, però ho vaig passar molt bé, vaig dir, ostres, això m'agrada, se'm dona bé, i la gent troba el resultat.
2: Estàs de rebot? I d'on venies abans? De què havies treballat abans?
0: No, vaig estudiar agricultura i ramaderia.
2: Bueno, està relacionat una mica.
0: Sí, exacte,
2: no?
0: És la base, és la base. Però bueno, vaig treballar amb ramaderia, amb agricultura... Amb... Vaig
1: molt
0: fer
1: bé
0: bastantes coses.
1: Molt bé. Saps qui vindrà demà a aquest programa?
0: No.
1: Ens has d'escoltar, que ens has descobert avui, tu, a partir d'ara, de 10 a 1, al matí de Ràdio 4, de dilluns a divendres.
0: Ah, venen els de l'Okiai, no?
1: Demà ve molta gent. Mira, demà ve Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana de Lleida.
0: Com vols que sàpiga això, jo?
1: Lluís Falgàs, gran periodista de Ràdio Televisió Espanyola, que l'has vist mil vegades. Parlem amb el doctor Robert Guerri, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona. A les 11, com cada dijous, en aquesta cadira on ets tu, Jaume, yep, i tindrem l'Alfred Rodríguez Picó.
0: Hombre, molt maco.
1: La previsió, veus, el Picó, lo pau de pont.
2: Sempre diem que amb la previsió del Picó comença per nosaltres el cap,
1: el cap de setmana.
0: Què fa en Picó, ara?
1: En Picó?
0: A part
1: doncs,
0: de l'anunci d'humitats, encara ho van tirant.
1: Treballa al matí de Ràdio 4.
0: Molt bé, val.
1: Sí, eh? Sí, sí, el tenim aquí cada
0: treballa,
1: setmana.
0: Treballa
1: entre
0: cada
1: moltes
0: setmana,
1: altres coses,
0: setmana,
1: evidentment.
0: Sí, sí, segur que fa moltes coses.
1: També el podeu llegir a La Vanguardia, l'edició en paper, eh? El paper,
0: sí, sí,
1: el digital
0: sí, sí,
1: encara
0: sí,
1: no. Que no sé què espereu, Raquel.
3: De moment.
1: Pren nota.
3: Sí.
1: Què més? Parlem d'això dels microplàstics, perquè és un tema també que ens ocupa i ens preocupa, aquest, eh?
0: Sí.
1: Atenció
0: sí,
1: amb això. Atenció amb això. Sí?
0: D'acord.
1: Hem d'aprendre a fer-ho millor, això. No sé si tu tens algun consell en aquest sentit, Jaume.
0: Intentar consumir-ne menys, però...
1: Ja, però hem de saber com evitar-ho, això.
0: Sí.
1: Sí? Sí, sí. Perfecte. Sí. Com que és dijous, vindrà Rocco Steinhauser. Aquest, si l'has vist per la tele, és més famós que la Moños.
0: Saps què passa? Que fa 30 anys que no tinc televisió.
1: Ah, però també va la ràdio.
0: Ràdio sí que...
1: Has d'escoltar aquest programa, sí?
0: Val, val, val, prenc nota. Deixa'm el boli.
1: I demà torna un dels nostres cantants més estimats i preferits, el de l'Empordà. Saps qui torna demà, Jordi Vila?
2: Doncs qui torna, Xavi?
1: Lo Cesc, Sant Salvador. No dic
2: l'Olo. Lo Cesc.
1: Lo Pau,
2: ara Lo Cesc. Ara fa temps que no el tenim aquí. Canta molt bé, toca molt bé i és molt carismàtic. A mi m'agrada molt la seva veu.
1: És un amor.
2: I té un toc molt romàntic.
1: És un amor. Sí. És que ara que parlàvem d'això dels microplàstics, ahir comentàvem justament que s'acaben, tu que tens bar i restaurant, els sobres de maionesa, sucre...
0: Sí, hem de fabricar millor.
1: Tot això, la Unió Europea diu que, que s'ha de retirar com més aviat millor, sí? I que donen pocs mesos de marge per enllestir-ho.
0: Exacte.
1: Aquestes monodosis de plàstic, tot això s'acaba. És un tema important del que no se'n parla gairebé enlloc. Però en aquest programa mirem de parlar de tot allò que afecta també i sobretot a la gent, i en aquest cas el gremi de la restauració. Jaume.
0: No em trobaràs amb mostasses petites allà, no?
1: No, no. Però en casa en troba alguna, eh?
0: Sí.
1: Però això s'acaba.
0: Sí, o les soges petites.
1: Ha dit prou.
0: El menjar per emportar és un gran consumidor de plàstics i de no reciclables. És una llàstima.
1: Sí, és bo aquest home, eh? El podríem fitxar també, de tertulià. Sí o no?
2: Li agrada comunicar-se, eh?
1: Sí, sí. Ho fa bé, sí. Ho fa molt bé. Escolteu, moltes gràcies a tots i a totes. Raquel, no triguis gaire, que necessitem els teus consells, que si no sortirem del forat aquí.
3: D'aquí pocs dies torno un altre cop.
1: Perfecte, molt bé. Aquí t'esperem, al matí de Ràdio 4. Tu també, Jaume, torna com vulguis.
0: Gràcies.
1: Però abans passarem per allà, que ens ha agradat molt aquesta carta que has portat.
2: I m'agrada a mi molt aquest carrer, carrer Montcada.
0: És molt bonic.
2: Hi ha el Museu Picasso.
1: Senyores i senyors, gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Els del matí de Ràdio 4 tornarem demà a partir de les 10. Que vagi bé. Fins demà, bon dia.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia als pioners de la seqüenciació de l'ADN, els químics britànics David Klenermann i Shankar Balasubramanian i el biofísic francès Pascal Mayer han estat premiats amb el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2026, Àlex Eloi.
2: El jurat destaca que hagin aconseguit de manera precisa, ràpida i a baix cost una eina genètica d'ús quotidià. Els mètodes desenvolupats pels guardonats han impulsat el diagnòstic clínic i la recerca en biologia, biomedicina, medicina forense i ecologia. Abans dels desenvolupaments d'aquests tres investigadors, la seqüenciació d'un genoma humà complet requeria molt esforç, segons ha destacat Pedro Manuel Echenique, portaveu del jurat.
3: Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros. Hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica. Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada.
2: Enguany optaven al guardó 56 candidatures de 24 nacionalitats, un premi destinat a distingir, recordem, la labor de cultiu i perfeccionament de la recerca, descobriment o invenció en l'astronomia, l'astrofísica, les ciències mèdiques, tecnològiques de la Terra i de l'espai, les de la vida, la física, les matemàtiques i la química.
0: I més qüestions, la Comissió Europea ha proposat avui un bitllet únic per viatges de tren amb diferents operadors. D'aquesta manera reforcen els drets dels usuaris en cas de retards o connexions perdudes. L'objectiu principal és simplificar la planificació, comparació i reserva de trajectes dins la Unió Europea. El comissari europeu de transports, Apostolos Tsitsikostas.
4: We expect more Europeans to choose rail more often.
0: Ha dit que espera que aquesta proposta faciliti que més europeus triïn el ferrocarril. El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu preveuen que la proposta pugui aplicar-se en un termini d'un any. Detingut un home relacionat amb 13 robatoris amb força comesos en els darrers dos mesos a Granollers, al Vallès Oriental. La unitat d'investigació de la comissaria de Granollers feia setmanes que investigava un increment de robatoris amb força a establiments de la ciutat.
2: L'arrestat de 28 anys seria el presumpte responsable de robatoris a restaurants, comerços, empreses i zones d'obres. En alguns negocis hauria actuat més d'un cop. Segons els Mossos, molts d'aquests fets presentaven elements comuns. El lladre entrava per la força i sostreia material electrònic, mòbils o la recaptació de la caixa. L'arrestat ha passat a disposició judicial.
0: I els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata massivament una enquesta presentada aquest dimecres a la primera trobada internacional sobre drets digitals, organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
5: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. María González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
6: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hem prohibit el consum d'alcohol o hem fet obligatori el cinturó de seguretat, créanme, en uns anys no se va a entender com tot això no se havia incorporat con anterioritat. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
5: Davant d'aquest escenari, l'informe mostra un ampli suport a impulsar mesures com l'establiment d'una edat mínima per accedir a les xarxes socials o al control parental.
0: I anem ara a Tarragona. Concentració aquest matí dels treballadors dels dos restaurants Burger King que hi ha a Salou. La plantilla denuncia impagament habitual d'una hora extra diària des de fa anys, Judit Huerta.
7: És només, diuen, alguna de les irregularitats del holding que a través de dues empreses gestiona la franquícia d'aquests dos restaurants de menjar ràpid. Les dues empreses són Ràpid i Fast Classic i tenen altres establiments de menjar ràpid a Lloret de Mar en concret, un Burger King i un KFC. La seixantena de treballadors expliquen a més que han de pagar 12 euros per tenir accés a una taquilla per a guardar les seves coses. I el principal problema, afegeixen, és la manca d'interlocució amb la direcció dels dos establiments. Daniel Gómez és de Comissions Obreres.
8: Fins ara la interlocució que hem tingut amb l'empresa no ha sigut gaire positiva. O sigui, ens han fet fora directament del local. Llavors, així no es pot arribar a cap mena d'acord. Parlar-nos a part oberts al diàleg, oberts a parlar i oberts a buscar solució quan calgui.
7: Comissions Obreres denuncia més que la direcció s'aprofita de la vulnerabilitat econòmica de molts treballadors que tenen por de perdre la feina. El sindicat ha denunciat ja els fets a Inspecció de Treball.
0: Gràcies, Judit. I això és tot. Tornem amb més notícies a les dues.
1: Ràdio 4.
9: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
10: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
11: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
12: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
13: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
14: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
15: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
16: La música és una creació humana única.
15: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
16: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
15: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
9: Un dispositiu d'alliberació sònica.
17: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
17: Compromesos amb la bona informació.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:07, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4 en aquesta tarda de dimecres 13 de maig del 2026. Avui celebrem 13 de maig el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, que recorda que un tècnic no només fa alineacions, sosté egos, jerarquies i tempestes quan el club trontolla. I en el cas del Real Madrid actual, jo crec que és el millor exemple, que quan el poder presidencial pesa més que la banqueta, l'autoritat de l'entrenador ja neix freda. Ja vam veure allò del boicot a la pilota d'or del 2024, ja va deixar una imatge molt incòmoda, fins i tot Ancelotti, que va quedar subordinat a una decisió institucional marcada per Florentino Pérez, quan aquella tarda li lliuraven a Ancelotti a la pilota d'or a millor entrenador. Doncs no. Ara, amb el soroll de vestidor i la pressió sobre Xavi Alonso de tots aquests mesos, quan el van fitxar el passat estiu i quan se'l van carregar, doncs clar, el problema ja era més profund que simplement un nom, no? Qui mana, qui manega realment aquell club, no? Sobretot

0: de la cultura del cos healthy, com a nova obsessió. I és que jo crec que vivim envoltats de proteïna, de passos, rutines de gimnàs i cossos que semblen projectes d'enginyeria emocional, Maria.
1: Ho dèiem abans, que la salut ja s'ha convertit en una aspiració, però també a vegades en un aparador. Menjar bé ja no sempre és cuidar-se, sinó que ja arriba a ser demostrar control. La pregunta incòmoda és si hem de passar de combatre el sedentarisme a fabricar una nova culpa de no tenir un cos prou disciplinat, prou atractiu, prou saludable. No?
0: Prou net, prou healthy, sí, sí, sí. Saludem a aquesta hora de la tarda l'Andrea Arroyo. Ella és doctora en biomedicina i professora a la Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull. Molt bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda, Xavi, Maria. Què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies, doctora, per ser-hi. Fins a quin punt aquesta cultura healthy no va de salut, sinó d'ego? És cuidar el cos o és construir una marca personal amb abdominals?
2: Clar, fins a quin punt ens hem de fer la pregunta que col·loquialment es diu s'està anant de les mans aquesta obsessió pel culte i per la vida saludable i fins a quin punt això deixa de ser saludable, malgrat la redundància.
0: Hem convertit el gimnàs en el nou aparador sexual? Vull dir, perquè abans es lligava, no sé, a la discoteca, algun romàntic em dirà a la biblioteca. Ara jo crec que es competeix per qui ensenya més múscul, no? més cool, més disciplina també a Instagram.
2: Diguéssim que el cos és la nostra eina a través de la qual nosaltres sentim més... diguéssim, palatable, no? O més exemplificat el tema de la pressió estètica. I això no ho podem oblidar. Clar. La pressió estètica és un factor social directament, psicosocial directament precipitador d'aquesta relació tan obsessiva amb el cos, i el fet d'haver de perseguir aquest ideal de bellesa que, com bé heu dit a l'inici d'aquesta conversa, estem envoltats a tot arreu i sobreestimulats a xarxes socials, mitjans de comunicació, etc., d'aquest cos, no?, que en teoria hem de perseguir, al final això acaba passant factura perquè ens convida a anar a l'extrem i llavors ens oblida aquesta escala de grisos, no?, que diem.
0: Perquè, parlant del que deies, de la pressió, hi ha una contradicció, a mi em sembla, Andrea, molt bèstia a dia d'avui, que és que diem que volem fugir de la sexualització del cos, però després... premiem constantment els cossos més desitjables, més exposats i més perfectes. Som més lliures o només hem canviat el tipus de pressió?
2: Diguéssim que, i a més d'això, Xavi, afegiria la cosificació del cos també, que això afecta més a les dones que als homes,
0: i tant,
2: no? Però també hi és, i és un fenomen totalment lligat a la sexualització del cos. Però a banda d'això, el que hem de tenir present és fins a quin punt al cos obviem la funcionalitat del mateix i només ens centrem en l'aspecte físic, perquè al final sembla, no, que aquesta eina i aquest robot només té importància per l'aspecte, per la forma i per si assembla o no en aquests ideals de bellesa, no? I això després ens condueix en aquest tipus de conductes d'anar al gimnàs, d'anar per sobre de les nostres necessitats, d'estar obsessionats contínuament també amb l'alimentació, al final un objectiu a perseguir, rendir més, ser millor o perseguir aquest perfeccionisme que al final no deixa de ser utòpic.
1: Doctora Arroyo, perquè en parlàvem abans també, abans de l'ull llatí, el tema de demonitzar el sucre, demonitzar les coses dolces, no? A mi m'obsessiona una mica perquè és cert que ho sabem, no en podem menjar sempre, no en podem menjar cada dia no ens podem menjar doncs un donut, unes galetes, no ens podem menjar un tros de pastís molt calòric cada dia, però sí que hi ha moltíssimes receptes per internet, per exemple, doncs que fan de galetes i de postres i que els comuns estan plens de això és molt poc saludable, això està ple de sucres, això està ple de conservants, això està ple de calories. No sé si ho hem demonitzat fins i tot. O sigui, tot en excés és dolent, és evident, però per menjar-nos una galeta que fem un dia a casa amb sucre no passa res, no?
2: Clar, totalment. És el que em referia amb que ens movem als extrems i al final oblidem aquesta escala de grisos, com bé dius. Els dolços no és un grup d'aliment de consum habitual ni diari, ni molt menys, sinó que hauria de ser de forma més esporàdica, però tot i així una relació saludable amb el menjar passa per aquesta flexibilitat alimentària. És a dir,

0: i el diumenge o aquesta mateixa tarda jo quedo a berenar amb una amiga, no?, i em ve de gust aquest carrot cake, no demonitzar aquest carrot cake perquè ja sabem que tot i que porti sucres i no és la millor opció, no me'l menjo a diari ni breno a diari això. Llavors, de la mateixa manera que això, si ho prohibim, ens pot conduir en aquests extrems d'obsessió, tampoc hauria de ser recomanable demonitzar-ho, perquè llavors el missatge que ens queda és lluny del que es considera aquesta flexibilitat i aquesta relació totalment saludable amb el menjar, de gaudir també, de relacionar-nos més enllà de la qualitat nutricional.
1: Clar, perquè entenc també, no, que si també afegeixes aquest sentiment de culpa a l'entrar a les teves xarxes socials i veure com cada vegada més veiem aquest tipus de perfils d'influencers, doncs, que són molt saludables, que estan a tope amb el fitness, doncs això et fa també a tu tenir més pressió. I mira, doctora, hem volgut preguntar als joves com viuen i com és la seva relació amb les xarxes des d'aquest punt.
2: Jo crec que és evident que totes les xarxes estan promovent un cert tipus de bellesa, un cert tipus de contingut de fitness.
3: Instagram o TikTok són aparadors, acostumen a ser persones bastant normatives o amb físics bastant atractius.
2: I els algoritmes el que fan és que un cop tu entres en aquesta cambra de so, només et surt el mateix tipus de contingut.
4: Estan establint rutines molt més exigents a l'hora de fer esport, de llevar-se a les 5 del matí, de cuidar-se la dieta.
2: Teòricament jo crec que era algo que es relacionava molt amb les noies, però que ara ha canviat una mica i també els nois ho estem vivint.
5: Veiem només les millors versions de la gent i et compares amb això. Premiant els físics perfectes, unes rutines extremes, d'aixecar-se molt d'hora.
6: Sí que multipliquen la comparació constant perquè hi ha més persones amb qui comparar-te i molt més contingut amb el que comparar-te.
5: No es pot mantenir la rutina d'una persona en el món laboral normal.
7: Ostres!
1: És bastant impactant tot el que m'han explicat, la veritat, sí, sí.
7: I bé, ara continuarem escoltant testimonis, Carla, amb tu. Jo ara estava pensant en La Isla de las Tentaciones. Que podeu riure, si voleu. Sí, sí, hi ha persones que això s'ho prenen com un programa de, sí, sí, diguéssim, d'humor, que ho entenc també, per cert. Jo he rigut molt. Però si vas una miqueta als decimals de la qüestió i analitzes, és pervers tot plegat, és molt pervers, perquè diuen, ostres, relacions, per exemple, no, d'una parella que entra allà, d'11 anys de relació, 11 anys, com podem trencar aquesta relació? Doncs no posarem a un nano que sigui ultraculta, que sigui molt bona persona, que pugui enamorar per la paraula, la mirada, el somriure, els valors, la cura... No, no, no. Són tot cossos grecs, trets de gimnàs, que has de dedicar tantes hores cada dia al gimnàs per aconseguir aquest cos, tantes, i has de deixar de fer tantes altres coses per tenir aquest cos. Mm. Segurament com, per exemple, cultivar el cervell. No sé, Andrea, què en penses tu de tot plegat? I al final es trenca la relació, per un físic.
0: Clar, que aquests testimonis que acabem d'escoltar, sí, és una mica el reflex de la realitat de lo que parlàvem, no? De que estem portant a l'extrem certes rutines, què deixem de fer, com estaves dient ara, no, Xavi, per mantenir això, a canvi de quin cos, de quina factura física i emocional, i al final fins a quin punt això és realista, perquè al final el dia a dia, no sé el vostre, però el meu és molt canviant,
7: és
0: perquè al final... Clar, hi ha setmanes que ens pot variar molt la rutina i al final ser tan rígid en aquest sentit està molt lluny al final de la realitat humana, de la mateixa manera...
7: Sí, Andrea, jo ho pensava ahir, precisament preparant aquest tema amb tu avui, Andrea, que la meva filla, la Gala, podria tenir un pare més fort, amb més esquena, més bíceps i més abdominals, però seria un pare menys present.
0: Exacte.
7: Però podria, clar. Vull dir, és una decisió, clar, per exemple.
0: Sí,
7: no?
0: Perquè aquest temps que inverteixes en la teva filla, no, que se suposa que intentem que sigui de qualitat, hauries d'estar en el gimnàs.
7: Sí, sí,
0: llavors hem de trobar el punt mig, no? Com, uh-huh, segons les circumstàncies de la vida de cadascú. Jo crec que aquí està el gran repte sense anar en aquests extrems que estàvem comentant.
1: I també parlar de la culpa, no, que sentim moltes vegades. Jo també he volgut preguntar a aquests joves si alguna vegada per no anar al gimnàs o perquè si es trobaven malament i no han volgut anar, doncs com es senten i com ho viuen.
3: Sí que he sentit culpa per no entrenar o per no menjar bé, perquè sento com que em fallo a mi mateix, però també ho entenc com a part del procés.
5: Sí que m'he sentit malament per no anar a entrenar. Ara estàs a casa un dia que estàs com més cansada i dius, potser ara no vull anar a entrenar, però em sents malament perquè saps que la gent estan entrenar, llavors com que tu et sents culpable de no fer-ho, tot i que no vulguis.
6: Però el tema de menjar malament i sentir-me culpable li he donat moltes voltes sempre, perquè jo crec que la cultura de les dietes, sobretot a les noies, generalitzant molt, se'ns ha inculcat des que tenim ús de raó, i als homes diria que la culpabilitat pot sorgir més des de la part de l'exercici físic.
2: Productes altos en proteïnes, tu creus que et cuides més, però no deixen de ser aliments processats que també creen les grans companyies per intentar forçar aquest relat, fent un mal bastant important al que realment és saludable i a tenir un estil de vida variat i sa.
1: Doncs ens sentim culpables, no? És el dia que no anem perquè potser doncs, no ens trobem bé, i que jo crec que potser pot ser fins i tot contraproduent anar, no? Si et trobes malament anar al gimnàs, ostres, doncs descansa i queda't a casa, però després la culpabilitat se'ns apodera de nosaltres.
8: I per això són tan importants, ara la doctora Arroyo també ens dirà la seva opinió, els referents, no? Com deia el Xavi, a l'Isla de les Tentaciones veiem aquests cossos perfectes, i per això són tan importants referents, persones que ens diguin, escolta, tenir un cos normal, no normatiu...
7: Però és impossible,
8: és,
7: això.
8: És habitual, avui. No passa res, però s'intenta...
7: No arriben, aquests cossos no arriben, no els vol ningú. Estan obrint gimnasos a cada 100 metres hi ha un nou gimnàs obrint-se avui.
8: Sí, sí, però ho hem d'intentar també des dels mitjans, des d'aquí, des de Ràdio 4, des de la Pública. Hem de parlar-ne, no? Tenim grans col·laboradores. La Sílvia Tarragona en parla molt al seu programa, també. Ella és una gran defensora, no?, dels cossos no normatius.
7: Sí.
8: I necessitem aquestes veus també, no?, per dir-ho.
7: Ara ho parlem amb la doctora Arroyo, però fixa't, ja és un detall tonto, diguéssim, les aplicacions de cites a les biografies. Fa anys es posava... M'agrada llegir, m'agrada el futbol, m'agrada anar a prendre alguna cosa amb els meus amics, o no, si volies, no bec alcohol jo, el que fos. Ara no hi ha perfil d'aquests que no et trobis on posi prohibido no ser healthy, prohibido no anar al gimnàs, chica gym, o sigui, és una cosa que hem interioritzat com si fos part de la nostra personalitat. Doctora.
0: La culpa en aquests casos pot ser molt invalidant i pot ser una emoció molt mal gestionada d'alguna manera, que pugui produir també molt malestar cap a la persona. De totes maneres, a més de la culpa, jo afegiria la necessitat constant de viure en el deute, no? Tinc que anar al gimnàs, tinc que aquestes famoses llistes del to-do, que tot gira entorn una mica el mateix, no? L'alimentació, l'exercici, cuidar-nos, el tema de les rutines de skincare, per exemple, ara, que això també s'ha posat molt de moda en aquest sentit. Al final tot es fixa en el tema de la salut i, òbviament, hem de cuidar la nostra salut, però tornem a l'inici d'aquesta conversa, no? Sense anar a l'extrem mai, sense obsessionar-nos, perquè això tampoc ja no deixa de ser salut.
7: Vaig escoltar un dia va ser en una perruqueria, una noia que em va dir, no sé com va ser, aquí al prop de la ràdio, i li vaig dir, ostres, pues tienes que provar el Catacroquet, que és un bar que està aquí molt a prop, que té una bona terrassa, ara que ve el bon temps i que està molt bé. La perruqueria estava aquí al costat, i diu, ai, no el conec, no. I em va dir, però bueno, jo no vaig massa a les terrasses, als bars, perquè llavors em carrego la meva rutina de gimnàs.
8: Ui.
7: I li vaig dir, com pot ser això? Diu, sí, perquè jo per demanar-me una aigua amb gas no, millor em quedo a casa o segueixo al gimnàs. Em va dir, literalment, estic casada amb el gimnàs. Llavors, em va sobtar molt, no dic que sigui el cas, generalitzat, però no sé, vaig quedar bocabadat.
1: Perquè és que on està el punt en tenir disciplina, no? I no obsessionar,
7: ja
1: és com l'equilibri de vegades, sí.
0: Sí, per això justament que és el que deia, que l'escala de grisos per mi és el gran repte.
8: A més, doctora, no sé si hi ha una diferència de gènere clara, si les dones, evidentment, patim més pressió estètica que els homes, això és un fet, molts estudis ho demostren, i no sé si en aquest cas també hi ha aquesta diferència de que, a veure, si sóc un noi no passa res perquè un dia no vagi al gimnàs, però jo sóc una noia i he d'anar cada dia, he de tenir una dieta més estricta.
0: Que jo sàpiga, no hi ha estudis directament correlacionats amb una qüestió de gènere o amb el factor de gènere. Però la pressió estètica, com bé heu dit, és més en les dones que en els homes, però sobretot això no vol dir que els homes no hi tinguin, Una altra cosa és que sigui més evident en les dones, però els homes també tenen,
7: Sí, comença a haver-hi molt amb els homes, ara, sobretot el que tu has dit, el tema de la força.
0: Sí.
8: I no sé si també des de casa, des de les famílies, no sé si vosaltres ho noteu també, hi ha, a vegades hi ha famílies que diuen, ostres, és que bé que el meu fill es cuida, no? Perquè està molt bé que vagi al gimnàs i que faci
7: però
8: això.
7: És que està molt bé cuidar-se i tenir salut.
8: Però no en excés, és el que estem parlant, no?
1: O comentaris...
0: Sí, estem parlant constantment, sí.
1: Que, per exemple, a les dones no t'has aprimat i et diuen el típic, estàs més guapa.
7: Això és inconscient,
1: Hola?
7: Sí.
1: Tu continues sent tu, o sigui, no, perquè hagis aprimat 5 quilos estàs més guapa.
0: Clar, però això correspon a el que parlàvem de la pressió estètica i que al final el valor de la persona és el que us deia, que es centra en la no en la funcionalitat del cos, que és el que hauria de ser, sinó simplement en el teu aspecte físic. Clar. I al final el teu valor passa per la forma del teu cos i, sense anar més lluny, oblidant aquesta diversitat corporal, que al final és la realitat de l'espècie humana, d'aquests cossos que són molt diversos i de la neutralitat corporal, no?, que parlem.
7: Carla, hi ha una altra mirada.
1: Sí, jo vull defensar i vull creure que hi ha una altra mirada possible i intentar viure la salut des d'un lloc menys estricte, i els he volgut preguntar també a aquests joves si realment podem deixar de costat de banda aquest entrenament extrem i gaudir una mica més.
9: La disciplina extrema s'ha normalitzat, de fet gairebé ens han obligat a interioritzar-la.
6: Jo crec que la disciplina extrema està romantitzada en tots els àmbits. Tot va una mica lligat, crec, amb la cultura de la meritocràcia. És a dir, quanta més estona li dediquis a X cosa, més gran serà la recompensa. Però a vegades, i si no volem ser el millor en un àmbit i simplement vull, per exemple, anar a Zumba per fer una mica de cardio i passar-m'ho bé?
4: I cada cop més la gent i el jovent aposten per formes de vida alternatives i també deixant de banda l'esfera més tòxica.
5: No crec que es pugui escapar de la pressió física. Sí, crec que també és una cosa, un tema d'autoestima. Sí que es pot reduir la pressió, doncs, comences a consumir, doncs, un altre tipus de contingut.
3: Crec que molta altra gent que li és absolutament igual i que estan contents o contentes amb el cos que tenen i no tenen per què canviar-ho o buscar una millora o el que sigui.
1: Doncs això, està content.
7: M'agrada molt, m'agrada molt.
1: Està content amb el cos que tenim i no obsessionar-nos.
7: Doncs, bé, no sé si volies afegir alguna cosa. Doctora Andrea Arroyo.
0: Sí, que és important que en aquest sentit fomentem un pensament crític, com dèieu, no només des de les famílies i des de casa, sinó també quan som adults, en àmbits, per exemple, com les universitats, no? Com seria el meu cas, a l'hora de rebre sobretot informació, perquè ara estem sobreestimulats i és molt important veure d'on ve aquesta informació. Si d'una influencer, perquè s'ha posat de moda un trending topic, no? O d'un professional degudament especialitzat i degudament format, que al final està dient un rigor i un missatge amb una evidència científica al darrere. Llavors, aquest pensament crític crec que ho hem d'aplicar en tots els àmbits, també des de casa, a través de l'àmbit familiar.
7: Això ho farem. Prenem molt bona nota de tot plegat. Gràcies, doctora.
0: I vinga, moltes gràcies.
7: Ha estat un gran plaer. Una abraçada.
0: Igualment, que vagi molt bé. Adéu.
7: Mira, com diu la Muixca, que és una de les nostres artistes preferides, a vegades la societat pot ser una miqueta manipuladora.
8: És que, parlant d'això, m'acaba de sortir un anunci a Instagram que diu: gominoles bronceadores, consigue el moreno de un mes en 2 setmanes. Això és terrible.
7: Per favor.
1: I també pel cabell, per tenir el cabell més...
8: I a més en plan xutxe, o sigui,
1: sí, xutxes,
8: llaminadura.
1: Sí, sí.
8: Tu prens llaminadura i ja, vinga, ja t'aprima.
7: No hem parlat d'Ozempic, però jo crec que això és un zoom només per això.
8: Totalment.
7: Però va de la mà. Va, arribem a 3:15 de la mà de la Muixca. Ara arriba Eva Albiola amb l'edició migdia i després nosaltres seguirem amb tres grans protagonistes a la tercera hora de programa, com són el director de la nova pel·li d'Aaron Piper, el Luke Knowles, Hugo 24, tenim a l'autor Pablo Álvarez amb un llibre que és una bomba, i una banda que fa una música per canviar un mal dia, que es diuen Salistre. Així que no marxis massa lluny de Ràdio 4, que seguim al Xavi Fornia després de la informació.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Les autoritats sanitàries estudien si els contactes sense símptomes d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien acabar la quarantena a casa. El pacient positiu es manté estable i sense empitjorament, segons ha explicat Javier Padilla, secretari de Sanitat.
2: Una vez pasado esa ventana en la cual se produce la mayoría de los síntomas en los casos positivos y teniendo en cuenta que se den las condiciones para tener una vivienda en la cual se pueda realizar esa cuarentena y además con seguimiento sanitario continuado.
0: Això pel que fa a la sanitat. En l'àmbit educatiu, el conflicte continua encallat. Demà hi ha reunió entre sindicats i departament en un intent per desencallar les mobilitzacions, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi rebutjat la proposta d'increments salarials d'USTEC.
3: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és de mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però mà estesa, màxim respecte.
0: I en clau esportiva, el Barça estudia accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions. El president del Real Madrid descarta dimitir i anuncia que es presentarà a les pròximes eleccions del club. Ampliem totes les claus de la jornada. Ho fem amb l'Aro Serén i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques a control central. Connectem primer amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-37 està tallada a Santa Margarida de Montbui en tots dos sentits per un accident d'un camió. A l'AP-7 i a 2, que era els Fallats de Vilafant, en sentit sud per un camió accidentat i a intensitat en aquest tram. S'estan fent tasques de reparació de danys a la via i tasques de neteja. També a l'AP-7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit sud i de Parets a Mollet en sentit nord. A la B-23 i intensitat a Molins de Rei en sentit Martorell per un accident que talla un carril. A l'A2 hi ha un carril tallat al Bruc en sentit Lleida per un vehicle avariat i això provoca intensitat. A la C-32 a l'autopista del Garraf, aquesta via va carregada a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a Ronda del Guerra, tensions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i entre el Nus de la Trinitat i la via Júlia en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bon Pastor a Sant Adrià de Besòs en tots dos sentits i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
5: Avui al terç oriental i al nord de Catalunya tenim el cel ennuvolat o intervals de núvols. A la meitat sud, cel poc ennuvolat. Esperam ruixats al terç oriental que podrien anar amb tempesta, també precipitacions al Pirineu que podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.800 metres. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o baixes, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: L'espanyol amb antivirus continua amb febre i símptomes respiratoris, però està estable, segons ha informat aquest matí el secretari d'Estat de Sanitat. Els altres 13, que es troben també a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, segueixen asimptomàtics i en quarantena. Si la situació d'ells no canvia, les autoritats sanitàries podrien autoritzar que rebin visites a Elena Pérez.
6: Això seria a partir del 7 de juny, sempre i quan la segona PCR sigui negativa, i també podrien potser sortir de les habitacions on es troben aïllats. A partir d'aquest moment també s'avaluaria la possibilitat de que finalitzin la quarantena de 42 dies a casa. El número 2 de Sanitat, Javier Padilla, ha dit a l'Hora de la U de Televisió Espanyola que és important tenir en compte també el benestar emocional de tots ells, seguint, això sí, les mesures de seguretat.
2: Con seguimiento sanitario continuado, porque hemos de recordar que el hecho de poder hacer la cuarentena en el domicilio no quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada, etcétera, etcétera.
6: L'espanyol, que va donar positiu i a qui es va haver d'administrar oxigen, continua estable. Pel que fa a la picabaralla política, el president de les Canàries ha comparegut avui a petició pròpia al Parlament Autonòmic. Fernando Clavijo ha reiterat que el govern espanyol va amagar informació.
7: Los días después nos han dado la razón. había contagiado en ese buque. Había contagiado que lo sabían que salieron desde Cabo Verde.
6: Al ministre de Política Territorial ho nega, Ángel Víctor Torres, a la hora de la U de Televisió Espanyola.
8: Cuando se llega a Cabo Verde y a Santa Elena se le hacen las pruebas a los sintomáticos y los que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo de Enfermedades, los que son positivos se bajan del barco. Se bajaron 5. No había ningún problema que se bajaran 6, 7, 4, los que eran positivos.
6: Torres ha afegit que Clavijo hauria de reconèixer que es va equivocar al intentar frenar el fondeig del creuer a les Canàries.
0: I a casa nostra seran Núria Parlon i Josep Lluís Trapero qui compareixeran aquesta tarda al Parlament. La titular d'Interior i el director general de la policia donaran explicacions després de la polèmica generada per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents, Sergi Bassoles.
9: Unes explicacions, les que s'esperen aquesta tarda, que arribaran una setmana després d'una infiltració que ha generat un autèntic terrabastall en el si del govern. Un cas que encès encara més els ànims d'uns sindicats educatius en vaga ja prou molestos pel pla pilot d'agents de paisà als instituts. L'argumentari de l'executiu català que la infiltració va ser una decisió tècnica presa pels comandaments de la Comissaria General d'Informació i per això descarta ara per ara dimissions. Des de Califòrnia, de viatge oficial, el president Illa s'hi ha referit.
10: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix el conseller i compareix el director general.
9: Dilluns, però, Parlon, a conseqüència de la pressió dels darrers dies, tot i mantenir el blindatge a Trapero, refredava la fèrria defensa l'actuació policial mantinguda fins aleshores.
11: És cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
9: Una polèmica que també ha despertat el malestar en el si dels sindicats policials que lamenten que un cop més es qüestioni la seva feina, diuen, amb intencions polítiques.
0: I les protestes educatives continuen avui amb una vaga territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. Les mobilitzacions arriben a les portes de la reunió de demà entre els sindicats i la consellera d'Educació, Toni Condé.
12: Els sindicats convocants de les vagues consideren que l'èxit ahir de la vaga educativa unitària a Catalunya obliga el Departament d'Educació a negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, espera una proposta del departament.
13: Esperem una proposta concreta que millori els termes de l'acord que s'ha signat en comissions UGT, que és absolutament insuficient, no? I que realment el col·lectiu pugui acceptar.
12: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha avançat aquest migdia en el marc d'una entrevista al programa L'Altaveu de la 2CAT, que demà portarà una proposta en l'àmbit de la inclusió.
14: I demà, reunió clau, amb alguna proposta nova.
15: Amb alguna proposta.
14: Alguna proposta nova, Petit avançament, consellera.
15: En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
12: Niubó ha assenyalat que les propostes s'han d'encabir dins l'acord assolit amb comissions UGT.
15: Quan un arriba a un acord que suposa el 25% del pressupost de tot un departament, em sembla que no podem estar doncs, reobrint aquest acord doncs, 2 dies més tard. I a partir d'aquí, trobem-nos en el desplegament d'aquest acord.
12: Segons dades d'USTEC, el seguiment avui a la vaga al Baix Llobregat i el Penedès és de prop d'un 50%.
0: Doncs més enllà de l'educació, una altra problemàtica que mobilitza la ciutadania és l'accés a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha convocat un cicle de mobilitzacions amb més d'una vintena de ciutats a l'Exaloi.
16: Sí, en total són 24 les ciutats espanyoles que acolliran protestes aquesta primavera per denunciar la que qualifiquen de situació residencial insostenible i les situen com a punt de partida per a una vaga general. Sota el lema ni lloguers pels núvols ni salaris pels sols, la Confederació de Sindicats de Llogateres denuncia que l'habitatge consumeix més de la meitat dels ingressos, impedint l'emancipació de la joventut i destruint el teixit dels barris. Reclamen contractes de lloguer indefinits, expropiar els grans tenidors, crear un parc d'habitatge fora del mercat o reformar la llei d'arrendaments urbans contra l'estafa als inquilins, entre d'altres. Les protestes s'iniciaran a Guadalajara el 23 de maig i acabaran a Gran Canària el 28 de juny. A Catalunya, la protesta està convocada per dissabte 6 de juny, moment en què també es farà una macroenquesta sobre el cost de la vida a diferents punts del territori.
0: El judici del cas Pujol, les defenses de la família de l'expresident han començat a presentar els seus informes finals per demanar l'absolució. Critiquen que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han basat les seves acusacions en proves febles i buides, Núria Alcalà.
17: Sí, l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, parla d'un festí punitiu i ha carregat contra el que considera proves vagues i indeterminades. Nega el blanqueig de capitals perquè diu no s'ha aconseguit provar que l'origen dels fons familiars fos la corrupció política, com manté la Fiscalia. Defensa que els negocis i moviments bancaris del primogènit eren transparents i estaven sempre al seu nom. Conclou així que no s'ha provat que amaguessin comissions il·lícites a canvi d'obra pública. Tampoc el paper de l'expresident Jordi Pujol en l'entramat.
18: Durante todo el juicio, ni un solo testigo, ni un esfuerzo probatorio, enfilado a poner de manifiesto que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, realizó un acto de bastardeo en la función pública y esto nutrió de fondos del patrimonio familiar. No está ni se le espera.
17: Reconeix que és difícil provar que l'origen de la fortuna familiar és la deixa de l'avi Florenci perquè són fons opacs que va acumular amb el tràfic de divises. Lamenta que el que hagi heretat en realitat la família és una acusació.
0: I més qüestions judicials. La defensa de Begoña Gómez demana suspendre el procediment fins que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents contra la decisió d'enviar el cas a un tribunal del jurat Lourdes Gata.
19: Sí, també sol·licita que es resolguin tots els recursos abans de continuar i si finalment s'aplica el jurat popular que s'obri un nou termini per preparar la defensa.
0: Crits i esbroncades contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, quan presidia Baena, Jaén, l'acte de jura de bandera dels nous integrants de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil.
19: Durant la seva intervenció ha recordat els dos agents morts durant la persecució d'una narcollanxa la setmana passada a Huelva. Així les ha rebut al públic.
20: Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
0: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó un home per calar foc al pis de la seva parella artesa de Segre després que ella li demanés acabar la relació.
19: L'acusat també havia trencat un ordre d'allunyament i havia amenaçat la víctima prèviament. Els fets són del 2023 i el processat ha reconegut els fets en un acord de conformitat. A més de la pena de presó, no podrà acostar-se a la víctima durant 3 anys i haurà d'indemnitzar-la, així com el propietari de l'habitatge.
0: El jutge social número 2 de Pamplona ha reconegut la incapacitat permanent absoluta a una treballadora que va patir una agressió sexual mentre treballava a l'Hospital Universitari de Navarra.
19: La sentència considera aprovat que la dona pateix estrès posttraumàtic i greus seqüeles psicològiques que li impedeixen tornar a treballar amb normalitat. També li reconeix una prestació del 100% de la base reguladora.
0: I un apunt de darrera hora, l'Hospital Vall d'Hebron informa que les dues persones ingressades ahir arran d'una explosió de butà en un edifici d'habitatges al carrer Venero de Barcelona continuen en estat greu. Treballadors del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i la UGT han convocat concentracions davant de presons i centres de justícia juvenil per reclamar l'equiparació amb la resta de funcionaris del sistema penitenciari català. Anem cap a Lleida, Pepa Santgenís.
21: Els treballadors del CIRE consideren que pateixen discriminació laboral, ja que tot i treballar en els mateixos entorns i tenir contacte directe amb els interns, les seves condicions laborals són diferents respecte de les dels funcionaris. Entre altres, demanen que se'ls consideri també agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del mes de gener. Jordi Camí és el delegat de personal de la UGT de Lleida, CIRE.
22: Els funcionaris els han reconegut els agents de l'autoritat. És una cosa que també nosaltres ho estem demanant, perquè al final una agressió no pot valdre per una cosa i per nosaltres una altra. No?
21: A les concentracions s'han desplegat pancartes amb lemes com equiparació, més seguretat i més reconeixement. I també s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat l'abandó institucional, diuen, per part del Departament de Justícia.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En 2 minuts arribarem a 3:15. La Xina ha instat els Estats Units a deixar de vendre armes a Taiwan des abans de la trobada amb Donald Trump. Una portaveu del govern xinès ha assegurat que es tracta d'un assumpte estrictament intern i que no admet ingerències externes alhora que ha demanat a Washington que respecti el principi d'una sola Xina. Tot plegat hores després, abans de la cimera entre Donald Trump i el president xinès Xi Jinping. El president estatunidenc ha aterrat a la Xina fa només uns minuts a la reunió a més de Taiwan També hi tindran un paper destacat la situació del Pròxim Orient, els aranzels i la competència en intel·ligència artificial. Doncs bé, aquest context coincideix amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Califòrnia, als Estats Units, amb una agenda àmplia centrada sobretot en el sector tecnològic de recerca i innovació. La parada més destacada d'aquest dimecres serà a Silicon Valley, enviada especial a San Francisco. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, el president Salvador Illa mantindrà avui trobades amb startups catalanes presents a Silicon Valley i també es reunirà amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses tecnològiques ubicades a aquest nucli mundial. Un viatge amb el qual el president busca obrir Catalunya al món i del qual en sortiran diversos acords. L'escoltem.
4: Hi ha un acord important que signarem en l'àmbit del Barcelona Supercomputing Center, un altre acord en matèria de col·laboració en l'àmbit de recursos hídrics, la visita a les autoritats del govern de l'estat de Califòrnia.
3: Una jornada en la qual empreses com Nvidia signaran acords de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Illa també té previst reunir-se avui amb la comunitat educativa de la Universitat de Stanford. L'objectiu és exposar el sistema de recerca i universitats de Catalunya.
0: Per cert, els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata una enquesta presentada en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
5: El 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. María González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
23: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad e insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
5: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
24: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
5: L'enquesta elaborada per la Universitat de Barcelona s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
0: Més qüestions. La Global Summit Flotilla tornarà a salpar demà des de la costa turca rumb a Gaza amb una cinquantena de vaixells, Clara Untañón.
25: Ho ha anunciat l'activista catalano-palestí Shaifa Boukeshek.
26: 54 boats, including 5 boats from our colleagues in the...
25: I ha explicat que salparan amb 54 vaixells amb més de 500 persones a bord des de la costa turca de Marmaris per intentar arribar a Gaza. Boukeshek ha denunciat el genocidi palestí i les constants vulneracions d'Israel als drets humans i al dret internacional. L'activista va aterrar diumenge a l'aeroport del Prat després d'estar 10 dies empresonat i d'iniciar una vaga de fam. L'exèrcit el va detenir juntament amb l'espanyol Tiago Ávila i 170 activistes més en aigües internacionals en el marc de la darrera missió.
0: I el discurs del rei Carles III d'Anglaterra ha obert formalment el període de sessions a Westminster enmig del debat sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El Partit Laborista es manté dividit sobre la continuïtat del seu lideratge, tot i que encara no és oficial el nom del ministre de Sanitat. Sona com a principal candidat a succeir-lo. Pau Alemany, bona tarda.
27: Bona tarda. Starmer i Streeting han mantingut una reunió aquest migdia que només ha durat 20 minuts i de la que no n'han fet cap declaració. Tot apunta, però, que l'actual ministre de Sanitat deixarà el càrrec durant les pròximes hores per plantar cara a Starmer a les primàries del Partit Laborista, tal com informen diversos mitjans del Regne Unit. Ho faria amb el suport de, com a mínim, 80 diputats laboristes que ja han demanat la dimissió de Starmer per resultats negatius a les passades eleccions municipals. Al discurs, mentrestant, el rei Carles III ha enumerat els plans legislatius en aquest període de sessions en un text redactat pel propi govern. En clau interna, mesures com la nacionalització de l'empresa siderúrgica British Steel o més facilitats per revocar l'estatus de refugiat. I en clau internacional, temes com el compromís amb l'OTAN, el suport a Ucraïna o la solució dels dos estats a Palestina i Israel per posar fi al conflicte.
1: Edició migdia.
0: Parlem ara d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona i el Centre Nacional de Supercomputació que analitza per primera vegada l'impacte conjunt dels contaminants a Europa amb dades de 31 països i que ens explica l'Anna Banyeres.
2: L'estudi ha analitzat quines són les conseqüències de l'exposició combinada a partícules fines gruixudes, diòxid de nitrogen i ozó, els quatre principals contaminants atmosfèrics, i els resultats confirmen que a curt termini s'associa a milers de morts prematures, però sobretot que els homes joves són més vulnerables que les dones, tot i que amb els anys canvia. Carlos Pérez García Pando, del Centre Nacional de Supercomputació.
6: Los hombres menores de 65 años muestran una mayor vulnerabilidad para partículas y óxidos de nitrógeno. Puede ser por diferencias de exposición, tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo o aparición más temprana de comorbilidades. A partir de los 35 años el riesgo tiende a ser mayor en mujeres.
2: També s'ha vist que la causa de mort és diferent.
6: Las partículas y el N2 asocian de forma más marcada a la mortalidad cardiovascular en mujeres, mientras que el ozono muestra un mayor impacto relativo en hombres para mortalidad cardiovascular y respiratoria.
2: Uns resultats que subratllen la necessitat de mesures adaptades a les poblacions vulnerables en lloc d'estratègies comunes.
0: I els químics britànics de David Klenerman, Shankar Balansubramanian i el biofísic francès Pascal Mayer han estat guardonats amb el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2026 per ser pioners en la seqüenciació d'ADN de nova generació. Des d'avui fins diumenge té lloc a Reus la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, una inauguració oficial que tindrà lloc a les 5 de la tarda a Cal Masó, Tarragona, Pilar Ribas.
7: L'acte més multitudinari d'avui serà l'espectacle de circ Pistolet entre el cel i la terra a la plaça del Mercadal a 11:15 de la nit. Enguany el Trapezi comptarà amb una vuitantena de funcions on s'abordarà diferents temàtiques amb varietat de disciplines. Cristina Cazorla, codirectora del Trapezi.
8: Tenim les disciplines conegudes com poden ser el clown, com poden ser els malabars de rebote, com pot ser la bàscula, com pot ser el trapezi, les teles...
7: Però també es veuran disciplines més innovadores.
8: Elements de ferro que manipulen directament a ells, com en el cas del Manolo Alcántara, que crea un nou llenguatge amb aquest element nou, amb aquest aparell, per tant, que no el podem definir si dins de l'equilibri. Després també destacar que ens arriba des d'Estocolm una fuga de talents, la Mireia Pinyol, que ha inventat també una parella enorme de ferro com una UV invertida.
7: En total actuaran una seixantena de companyies catalanes, nacionals i internacionals. Col·lectiv Malonès, la companyia Jessica Arpin, Gaius, Hotel Locandi, Toti Toronell o la Trup Malabó són altres dels noms del festival.
0: Jaume Rielo, bona tarda.
9: Què tal, Eva? Bona tarda.
0: Esports. I ho dèiem en portada, comencem amb la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que no va deixar ningú indiferent.
9: En una compareixença esperpèntica, el mandatari blanc va negar que dimitiria i va convocar eleccions a la presidència del Real Madrid, tot denunciant una campanya orquestrada per part dels mitjans de comunicació contra el club. També va anunciar que es dona de baixa com a subscriptor del diari ABC i va enarbolar la bandera de ser el defensor de que el Madrid continuï sent dels seus socis.
10: ¿Cuándo se convoca? ¿Cuándo serán las elecciones? Pues dentro de unos días, 15 días, lo que sea, las vamos a convocar, ¿sí? Y yo quiero que se presenten todos esos que amagan y no dan de que se van a presentar. Claro.
9: En aquest sentit, Florentino Pérez va desafiar que es presenti a les eleccions l'empresari Enrique Riquelme, dirigint-se a ell com ese señor con acento mexicano. El president madridista va negar tenir cap problema de salut i va tornar a posar sobre la taula el cas Negreira. Va anunciar que el club presentarà a la UEFA un dossier de 500 pàgines i va ser així de contundent.
10: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es pocas, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado?
9: Reaccions, Eva, a la roda de premsa de Florentino Pérez, l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, sobre si han robat 7 ligas al conjunt blanc.
11: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos.
9: El Futbol Club Barcelona ha comunicat que el seu departament legal està estudiant les paraules de Florentino Pérez per valorar com actuar i el president de la Lliga, Javier Tebas, ha acusat Florentino Pérez de mentir.
13: Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no? y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir.
0: Bé, doncs, pel que fa allò purament esportiu, l'Espanyol està obligat a guanyar l'Atlètic Club per allunyar-se del descens.
9: Després de la victòria d'ahir del Llevant, ja no queda xarxa de seguretat per als blanquiblaus. Van arribar a tenir 17 punts de marge i ara mateix ja no tenen cap. Estan empatats amb la zona de descens. El club ha posat en marxa una campanya per omplir l'estadi en un partit en el qual José María Rubí, l'Espanyol, necessita sumar la primera victòria de 2026.
12: 22 de desembre és la data del darrer partit guanyat per l'Espanyol i va ser, curiosament, a camp de l'Atlètic. Per tant, avui es podria tancar el cercle 18 partits sense guanyar després. Manolo González afegeix les baixes per sanció de Dolan i de Calero. Entrarà Riedel en defensa i probablement Pere Milla a banda perquè continua lesionat. En Gongue sí que estarà per jugar d'inici Carlos Romero. Més baixes i més importants per l'Atlètic. Han viatjat sense Nico Williams, sense Edni Yuri i amb la Porto Cat, però el míster Perico s'ha encarregat de recordar que a aquestes alçades això és indiferent. La pilota és a la teulada Perica.
14: Bueno, jo crec que al final el que importa som nosaltres, no que nosaltres estem bé, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. Ja el rival ara mateix ja penso que dona igual.
12: Com deia, s'espera una entrada i un ambient espectaculars a Cornellà.
9: El Girona ha entrat en zona de descens, gràcies José María, amb els mateixos punts que l'Espanyol. Michel Sánchez, entrenador dels blancs i vermells, no amaga com d'important és el partit de demà contra la Reial Societat.
15: Un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona.
0: Doncs els seguidors de l'Espanyol i del Girona voldran avui que el Barça guanyi.
9: Sí, perquè el conjunt blaugrana s'enfrontarà a l'Alavés, que és un rival directe a la lluita per la permanència. Els vitorians són segons per la cua, amb 37 punts, a només dos del Girona i l'Espanyol. El Barça amb la Lliga a la butxaca i després de la celebració del títol aspira a arribar en aquest campionat, Germà García, als 100 punts.
16: Sí, aquest és l'objectiu que encara té vigent el Barça aquesta temporada, arribar als 100 punts que només s'ha aconseguit en una ocasió al llarg de la història blaugrana, en la temporada 2012-2013 amb Tito Vilanova a la banqueta. Hansi Flick ha desplaçat fins a Vitoria 23 jugadors amb la novetat principal d'Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica. Entren també a la convocatòria el central Álvaro Cortés i el migcampista Tomi Marquès. S'han quedat a Barcelona, Rafinha sancionat, Lamine Yamal lesionat, a més de Fermín López i Frenkie de Jong, els qui Hansi Flick dona descans. El rival l'Alavés s'hi juga la vida avui. És penúltim classificat a dos punts de la salvació i tindrà la sensible baixa del seu golejador, Lucas Boyer. El partit a dos quarts de deu amb l'arbitratge del murcià Sánchez Martínez.
0: Gràcies, Germà. L'Eurolliga de bàsquet al València té l'oportunitat històrica de classificar-se per a la Final Four.
9: Mai fins ara, Eva, el conjunt taronja ha arribat tan lluny a la màxima competició continental. Necessita guanyar el Panathinaikos al Roig Arena aquesta nit. Per aconseguir-ho, la sèrie arriba empatada a dos. El València ve, de fet, de guanyar els dos partits Atenas, però això, segons l'entrenador Pedro Martínez, no significa res.
17: Tampoco podemos pensar que por el hecho de haber ganado los dos últimos, pues mañana vamos a ganar. Esto no funciona así. Y mañana va a ser un partido pues de presión, pero también de ilusión.
9: A les 9 de la nit, aquest partit decisiu, qui guanya estarà a la Final Four amb l'Olympiacos, el Fenerbahçe i el Real Madrid. A la Lliga CB tenim aquesta tarda un Breogán-Lleida i un Granada-Barça. Ahir victòria del Manresa a la pista del Girona. I a l'NBA San Antonio es posa a un partit de les finals de conferència després de superar a Minnesota. Aquesta propera matinada, Pistons-Cavaliers, una sèrie que està empatada a dos. I la millor lliga del món, per cert, està de dol per la mort de l'alè pivot dels Memphis Grizzlies, Brandon Clark, de 29 anys. Només ha jugat dos partits aquesta temporada, tot i que ha passat 7 anys a l'NBA.
0: Parlem ara de waterpolo. El Barceloneta pot assegurar-se avui acabar en primer lloc la lligueta de quarts de final de la Champions.
9: En té prou amb aconseguir un punt a la piscina del Novi Beograd Serbi. L'equip mariner ja va certificar el seu bitllet a la Final Four a dos quarts de nou aquest partit, que es podrà seguir a través de la plataforma RTVE Play. I encara en waterpolo, grans canvis al Club Natació Sabadell. Aquesta temporada marxaran el primer entrenador de l'equip masculí, Quim Colet, després de 8 anys al capdavant, i el primer entrenador de l'equip femení, David Palma, que ha dirigit el conjunt ballesà les últimes 9 temporades. Colet, que ha consolidat el Sabadell com a alternativa al Barceloneta i ha conquerit una Copa del Rei i una Eurocup, ho deixa per emprendre projectes personals.
18: La meva etapa, diguéssim, a les banquetes, de manera regular, amb un equip professional, en què la dedicació a l'estrès, tot el que envolta, diguéssim, la direcció d'un equip professional, doncs, bé, ja en tinc prou.
9: I David Palma, que continuarà vinculat a l'estructura esportiva del club, ha expressat què hi significa per ell, què ha significat dirigir el Sabadell.
19: Mai havia dirigit
3: un equip amb el perfil de jugadora que teníem en aquell moment, i era agafar i posar-te al volant d'un Ferrari.
0: I acabem ja amb tennis i futbol americà.
9: Quarts de final al Masters de Roma. Aquesta tarda Casper Ruud contra Karen Khachanov i Rafa Hodar contra l'italià Luciano Dardieri. Demà Martín Landaluce s'enfrontarà a Daniil Medvedev. I en futbol americà ja ha quedat definit el partit de la NFL al Santiago Bernabéu. Els Atlanta Falcons jugaran davant els Cincinnati Bengals. El 8 de novembre es disputarà aquest Madrid Game.
0: Gràcies, Jaume.
9: Fins ara.
0: I hem de lamentar la mort als 74 anys de Tania Doris. La vedet i una de les reines del paral·lel barcelonès durant dècades va protagonitzar revistes com Esta noche sí o Yo soy la tentación.
4: Yo seré la tentación.
0: Havia nascut a València, en el si d'una família andalusa, va estudiar ball i es va dedicar al món de la revista perquè no podia ser ballarina per la seva alçada, ja que feia prop d'un metre 80. La vella tindrà lloc al Tanatori de les Corts demà dijous.
4: La mujer que tú esperabas.
0: Doncs així acabem. Tornem demà a 2:15 amb l'edició migdia aquí a Ràdio 4.

0: Ràdio 4 en aquest dimecres 13 de maig. I bé, Maria García Coll, aquí vam comentar molt aquesta actuació d'aquest passat cap de setmana de Maya Montero amb La Oreja de Van Gogh, en aquest retorn als escenaris, en aquesta nova etapa de la banda, amb ella de nou allà al capdavant. Bé, les informacions que comentàvem ahir és que Maya Montero estava fatal després d'aquestes crítiques per aquesta actuació a l'inici de la gira amb l'orella, amb l'oreja de Van Gogh, amb l'orella del Van Gogh. La informació que ens arribava és que s'estava plantejant si era capaç de continuar. Ens vam quedar així.
1: Si estàvem una mica pendents de la Maya Montero, ella avui ho ha desmentit fa poques hores, ha fet un comunicat a través d'Instagram, a través de les xarxes socials, i ha dit que fa 3 setmanes ella ja es va plantejar de quina manera havien de ser aquests dies després dels concerts, sobretot després del primer concert que van tenir a Bilbao. Diu que quan va arribar a Bilbao es va dutxar, es va recollir el cabell, ens explica tot el que va fer en aquest comunicat. Diu que es va posar el pijama, que va començar a descansar, que va veure una pel·lícula amb crispetes incloses, ho posa també, i que es va dormir, que el dia següent havia descansat, estava tranquil·la, però que cap a les 7 de la tarda el va trucar un íntim amic seu, la va trucar i li va dir molt preocupat que si continuaria o no la gira després del que havia passat. I ella va dir, com? Ell li va tornar a preguntar i ella va riure i després li va dir que no, amb un rotund no. I li va preguntar que per què li preguntava, no? I després ell li va explicar totes les crítiques que hi havia hagut a les xarxes socials i diu, literalment, que el més sa i el més intel·ligent que un pot fer davant del soroll i les mentides que la gent fa és descansar, és estar tranquil, i que lamentablement no li sorprèn totes les crítiques que ha tingut. Diu que està molt orgullosa de l'Oreja de Van Gogh, tan emocionada amb el que va viure a Bilbao davant de 30.000 persones, ja ho va dir a l'escenari, hem tornat, ho hem fet de veritat, i diu que si alguna cosa pot treure en positiu de baixar a l'infern és que això et fa pràcticament indestructible.

0: que tinc la sensació, Maria, que la polèmica rodeja a la Maya Montero constantment. Faci el que faci, digui el que digui, sempre. Que últimament potser són coses que sorprenen a la gent i sobretot als fans de la banda, però que va de la mà. És que no hi ha moment on tinguem a la Maya Montero davant d'una càmera i després no se lia la Mundial a les xarxes. Vull dir que és com una dinàmica massa tòxica dels darrers anys, també la seva vida privada, els seus excessos, no?, que ella mateixa tonta bé ens ha explicat. En fi, veurem. No em pinta massa bé aquesta gira. Ha començat malament. Jo espero que tot vagi bé.
1: Ella diu que seguirà el seu pla, que se'n va uns quants dies a descansar a un dels llocs preferits del món que té, que no diu a quin lloc és, evidentment. Moltes gràcies, Bilbao. Diu que té moltes ganes de tornar a la gira, perquè el proper concert, recordem, que és a Madrid, al Movistar Arena, 3 concerts seguits, el 29 de maig comencen, i encara té uns quants dies, fins al 29 de maig, i acaba el comunicat dient "Always show must go on".

Clar, Amaia Montero, que ho té clar, diu que el show ha de continuar, com deia Queen, com deia Freddie Mercury, per tant, doncs, la veurem fer show, jo crec, en aquests concerts, no?

0: que clar, sona la veu de Freddy, és que em fa cosa... No, és que em fa cosa parlar sobre, en fi, però... És ràdio i tenim el temps que tenim, és en directe a Ràdio 4, al Xavi Fornia, també el lloc on els grans directors de cinema volen venir. Això ens encanta, és meravellós, tenim molta sort. I de seguida parlarem amb Luke Knowles, que potser tu no el coneixes, però que ja té certa trajectòria en una tipologia de pel·lícules i de ficció molt concreta, molt interessant, sobretot per la generació Z. I la seva propera gran producció es diu Hugo 24 i el seu protagonista és Aaron Piper.
1: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Aquesta és la història de Lugo. Lugo té 23 anys, continua vivint en una mena d'adolescència ajornada. La nit abans de fer-ne 24, tot se li gira de cop. Està sense feina, però alhora té l'oportunitat d'una entrevista en una immobiliària, una feina que associa a una imatge d'èxit i d'ordre molt vinculada al record que té del seu pare, que, per cert, Maria, un pare sempre absent.
2: Exacte. A sobre carrega una por fonda de quedar-se sol. La mare és a la presó, la seva parella està a punt de marxar i el nucli familiar se li desfà entre els dits. Quan el propietari del pis li dona només 24 hores abans de fer-lo fora, Lugo entra en una cursa desesperada que l'obliga, per fi, a deixar enrere la fugida i encarar-se amb la vida adulta. El protagonista, atenció, és algú que ja coneixem i que, a més ens agrada molt com a actor, eh?
0: Aaron Piper.
3: No te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
4: problemas.
5: Todo lo que me diste, lo puedo devolver.
6: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
7: No me mires así, que voy a cambiar.
5: Soy ese chico triste.
7: 200, 300.
3: 200, 300 palos, no tengo un duro, cabrón.
5: Ya no pido tanto tiempo, si ya no
7: lo estoy buscando curro.
8: ¿Por qué crees que vales para esto, Hugo?
7: Sé lo que es tener un hogar y sé lo que es perderlo, porque yo he estado ahí.
9: Se puede echar de menos algo que has vivido.
10: Tu vida no tiene nada que ver con la mía.
11: ¿Qué te ha pasado?
12: ¿Qué te cuento, cojones? ¿Qué te cuento?
13: Feliz cumpleaños, Guito.
7: ¿A mí?
13: Que te quiero, cabrón.
0: Bé, hem dit Aaron Piper, sí, protagonista, i amb un repartiment que inclou Marco Cáceres, Marta Etura, Greta Fernández i Javier Pereira. I aquesta pel·li està dirigida pel Luke Knowles, que hi torna a mirar la precarietat juvenil i aquest vertigen d'entrar a l'edat adulta des d'un lloc molt concret, eh? És el Madrid dels marges. Així que, bé, Maria, més que una pel·li sobre fer-se gran, jo crec que això és una pel·lícula sobre el moment exacte en què ja no pots ajornar més la teva vida, no? Que jo crec que a tots ens ha pogut passar en algun moment.
2: Sí, i a més, molts joves se sentiran identificats i també persones grans que ho han viscut, com sí. Deies ara, no?
0: Saludamos a esta hora de la tarde a su director, Luke Knowles. Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo lo llevas?

0: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
1: Sí, Maria, has vist ja, per ser el clima de cara al cap de setmana?
2: Mira, cada cap de setmana igual,
1: però
2: no?
1: Però què està passant? O sigui, jo espero que canviï, perquè ara mateix, la setmana, que si sol, que si núvols, és veritat que ahir va...
2: Ui, quina pedregada!
1: No, ahir em va caure una per la C58 per la tarda, tornant al Vallès Occidental, que feia molts anys que no vivia una cosa així, eh?
2: Jo no podia marxar a la ràdio. Em vaig haver d'esperar 10 minuts a la porta de la ràdio fins que vaig dir, marxo, i vaig arribar, xopa, al metro.
1: A Caldes va caure una mundial,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: és que
2: Pedro.
1: A Sant Cugat igual, vull dir que tot va néixer una miqueta de Montserrat i va anar cap als nostres dos pobles.
2: Doncs mira.
1: En fi,
2: va. I sembla que el cap de setmana continuarà una mica la tònica, no? Si no, núvol, baixen les temperatures...
1: Jo em volia escapar a Cambrils aquest cap de setmana... I a veure,
2: jo tinc un bateig.
1: Ara mateix... Ostres, ha canviat. Ara mateix
2: Mira.
1: Em diu sol.
2: Doncs cap a Cambrils.
1: I tu tens bateig a on?
2: Tinc un bateig a Vilassar. A Vilassar.
1: A Vilassar. Doncs ha canviat.
2: Mira.
1: Sol.
2: Doncs per sort estarem allà.
1: Bé, tu quan vas, per exemple, a Vilassar, no? Vas amb bateig. Tu ara,
2: sí,
1: últimament, què ets més? Perquè a mi em va a èpoques de posar-me música a Spotify o música a la... O sigui, poso Ràdio 3 a vegades, no? O podcast de programes de ràdio, d'altres programes, o la ràdio en directe, no?, quan estan passant coses.
2: Jo soc bastant de podcast, eh?
1: Sí, eh?
2: Sí. També m'agrada música Spotify. Saps que va caure ahir a la tarda Spotify?
1: Sí, per la pedregada.
2: Sí, no sé si per la pedregada, però
1: no
2: jo
1: crec, no
2: intentava escoltar música i tornant a casa no podia. Vaig anar a una classe de ballet, la professora no podia posar música.
1: Doncs
2: no sé,
1: jo me les descarrego per si passa això moltes vegades. I últimament és que estic obsessionat amb una cançó i la volia compartir aquí amb vosaltres.
2: A veure, quina és?
1: És del Damiano David, saps? Uau. Que és el cantant, el líder de la banda Maneskin, dels
2: sí,
1: italians. Doncs és que el tio ha fet un àlbum que es diu Funny Little Fears, que no té res a veure amb Maneskin.
2: Té una veu, el Damiano.
1: I un carisma.
2: Fantàstic.
1: És molt popero, l'àlbum. M'agrada molt, perquè està fent una música molt diferent a la que podem veure ara mateix a Novedades Viernes o a les playlists de més streams del món, no? Hi ha una cançó que es diu Born with a Broken Heart, que us volia regalar avui dimecres. Va, com és la meva darrera obsessió, la ballem juntes aquí a Ràdio 4 i just després, si vols, convidem el Pablo Álvarez, que té una història que ha deixat plasmada en un llibre brutal. De seguida, Pablo Álvarez, però abans, el gran Damiano David.

0: doncs, bé, Maria García Coll, demà tornarem aquí a la una.
1: Demà més i millor al Xavi Forni, sempre a Ràdio 4.
0: Demà, dijous, que tenim un programa d'aquells... que, de veritat, o sigui, bueno, tinc unes ganes... d'aquells que jo crec que després donaran què parlar. Tenim a l'Arantxa Coca, la nostra doctora en psicologia, que a més porta un tema molt polèmic. A més, parlarem amb una persona que sempre ens alegra les tardes, que és el Toni Cano,
1: home,
0: que ve a obrir melons dels bons. I atenció, perquè ens visita un artista brutal. Es diu Natàlia Lacunza. Demà la tindrem en directe al Xavi Forni amb nosaltres. Bé, i més sorpreses, no avançarem res més. Gràcies al Martí Noia al control, amb el Aro Seren, amb el Joel Sevilla a la producció, perquè tot soni espectacular, tenim un equipàs. I bé, Maria, doncs que fa una mica de sol a la capital catalana.
1: Doncs vinga, que... aprofitarem.
0: Vinga, va,
1: aprofitar. Les últimes hores de la tarda i del vespre.
0: I demà, a la una, aquí en directe a Ràdio 4, més Xavi Fornia. Ara la informació arriba al butlletí de les 4 i després Samantha Villar i tot el seu equipàs amb l'entrellat.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran d'aquí mitja hora, a 4:45 de la tarda, al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Un cas que ha provocat una forta polèmica política i també ha tensat encara més el conflicte amb els sindicats educatius. El govern, de la seva banda, defensa que la infiltració va ser una decisió tècnica dels comandaments de la Comissaria General d'Informació i, de moment, descarta dimissions. Tot i això, després de la pressió dels últims dies, Interior ha rebaixat el suport contundent que havia expressat inicialment a l'actuació policial. Escoltem el president Salvador Illa i la consellera Núria Parlon.
2: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració.
3: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
1: I tot plegat mentre continuen les protestes educatives. Aquest matí els sindicats han tallat durant una hora la B23 a Sant Joan d'Espí i s'han concentrat davant del Servei Territorial d'Educació. Demà es reuniran amb la consellera Esther Niubó a la mesa sectorial i els sindicats esperen que Educació presenti una proposta. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Esperem una proposta concreta que millori els termes de l'acord que s'ha signat en Comissions UGT, que és absolutament insuficient, no? I que realment el col·lectiu pugui acceptar.
1: Segons USTEC, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès està tenint un seguiment de prop del 50%. La Comissió Europea no prohibirà les conegudes com a teràpies de conversió arreu del territori comunitari, encara que sí que anima els estats membres a vetar-les en la seva legislació. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. La iniciativa va rebre el suport de més d'un milió de ciutadans europeus i demanava prohibir aquestes pràctiques que cerquen un canvi d'orientació sexual. Brussel·les, però, no les considerarà com un delicte a nivell comunitari. Exposa que, per aconseguir-ho, caldria un consens entre les capitals difícil hores d'ara. Per això, es limita a recomanar als governs que les prohibeixin a les seves legislacions nacionals. 8 països ja ho han fet, entre ells Espanya. Precisament, en la lluita contra la LGTBI-fòbia, el nostre país fa uns 3 anys que es va habilitar el 028, el telèfon d'atenció ciutadana per a les víctimes de discriminació. En aquest temps, el servei ha rebut més de 30.000 trucades. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: La major part de les consultes són consultes sobre ese acoso, esas agresiones, muchos discursos de odio en redes sociales, en definitiva, incomodidad y a veces más que eso, una agresión real.
5: La ministra ha destacat la importància de donar a conèixer el servei gratuït, confidencial i disponible les 24 hores del dia.
1: Gràcies, Míriam. Més qüestions. La Fundació ACE Alzheimer reuneix a Barcelona els màxims referents mundials en demències per analitzar les millors estratègies en diagnòstic i tractament per l'Alzheimer, però també per buscar les millors eines per curar aquesta malaltia que afecta milions de persones. Anna Banyeres.
7: En el marc de la 14a edició de la conferència bianual Barcelona-Pittsburgh, professionals de renom nacional i internacional posaran en comú fins divendres quins sistemes de diagnosi i quins tractaments farmacològics o de neuroimatge estan tenint millors resultats per combatre l'Alzheimer. Tot i que serà el paper que jugarà la intel·ligència artificial i els biomarcadors el que centrarà aquesta reunió medicocientífica, com explica la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora mèdica de la Fundació ACE.
8: L'intel·ligència artificial farà el gran canvi perquè millorem les condicions diagnòstiques, els resultats, el poder analitzar quantitat de dades. Aquesta també, la gran estrella, els biomarcadors, perquè ens afavorirà diagnòstic precoç, diagnòstic molt primerenc i la possibilitat de tindre aquests fàrmacs.
7: Tot amb la intenció d'oferir una medicina de precisió que permeti tenir un envelliment de qualitat i sense Alzheimer.
1: I en esports, males notícies pel Joventut de Badalona. El seu capità, el pivot Ante Tomic, es perdrà el que resta de temporada. El jugador croat arrossega problemes físics als isquiotibials de la cama dreta, no va poder jugar l'eliminatòria contra l'AEK d'Atenes i no reapareixerà fins al curs vinent per recuperar-se completament d'aquesta lesió, segons ha comunicat fa uns minuts el club verd i negre. I pel que fa al temps, aquesta tarda continua la inestabilitat amb núvols i clarianes i risc de tempestes aïllades a les comarques de l'interior i als Pirineus, on podria arribar per sobre la cota de neu del arribar a nevar per sobre dels 1.800 metres. Les temperatures es mantenen sense canvis, amb màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
10: Compromesos amb la bona informació.
0: Ràdio 4.

0: benvinguts a l'entrellat. El comencem, passen 6 minuts, pràcticament 7 de les 4 de la tarda, i d'aquí, doncs, 23 minuts començarà una compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre les dues agents dels Mossos d'Esquadra que es van infiltrar en una assemblea de mestres on es preparaven les mobilitzacions d'aquests dies. Pels sindicats de professors, aquesta infiltració està injustificada i és il·legal, però pel govern aquesta actuació està emparada per la llei per valorar amenaces i riscos en casos de conflictivitat laboral. Sigui com sigui, hi ha preguntes que queden per respondre, perquè si es tractava d'una obligació normativa, perquè no anunciaven l'arribada dels agents amb total transparència, o si la feina havia de ser oculta per ser més operativa, com és que els agents van ser descoberts per persones comuns tan fàcilment. I en qualsevol cas, també haurien de respondre com pensa solucionar la Generalitat el desgavell provocat, perquè el cert és que en un ambient que ja estava prou calent per la confrontació del professorat amb el Departament d'Educació, la irrupció dels Mossos d'Esquadra, que tenia l'objectiu d'apaivagar la tensió, tot el contrari, ha contribuït a augmentar-la.
1: Tinc davant el teu raspall. Ara viu en la incertesa, no sap pas què passarà.
0: I atenció, perquè a l'entrellat avui també els parlarem d'una estafa que afecta 1.500 persones a tota Espanya. De seguida parlem amb Remedios Herrera. Ella és una de les pacients d'Oral Studio que s'ha quedat, ella, sense 21 dents, sense el tractament, però amb tots els deutes.
2: Al març va anar a la clínica de Granollers per continuar amb el procés i el tractament i es va trobar que la franquícia havia tancat sense cap mena d'avís previ. Una franquícia que, segons els mateixos afectats, hauria estafat 10 milions d'euros en total.
0: Parlem amb Remedios Herrera. Remedios, bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, buena tarde, Samantha.
0: Remedios, tú acudiste a este centro de salud dental. Bueno, querías sustituir 4 dientes, arreglártelos, pero la clínica te recomendó hacerlo con más, con 21 piezas, ¿no?
3: Sí, correcto. Yo en principio iba para 4 dientes de abajo, que tenían muchísima movilidad y, bueno, me los quería poner fijos. Uh-huh. Y, bueno, me hicieron la radiografía y me dijeron, uy, es que eso, el resto dentro de un tiempo se te van a mover y tal, mejor hacerlo todo de golpe y bueno, y te saldrá más a cuenta y tal.
0: Ya,
3: y
0: ¿cuánto te costó este tratamiento?
3: Bueno, claro, yo no tenía el dinero en efectivo, entonces ellos me dijeron que se encargaban de la financiación.
0: Ya, ¿y el total del monto de lo que te costaba era?
3: 14.000 y algo, que con los intereses pues se va a 18.000 y pico.
0: ¿Y había mucha diferencia de precio entre el tratamiento en estas clínicas y en otras?
3: Sí, había una diferencia de 4 o 5.000 euros, es siempre y cuando lo pagaras al contado.
0: Ya, y para pagarlo al contado debías contratar un crédito.
3: Claro, debía que eso financiarlo o bueno, si tenías dinero ahorrado como le ha pasado a gente o préstamo personal, pues bueno, entonces se podía beneficiar de ello.
0: En cualquier caso había que pagarlo por adelantado, ¿no? Bien, sí, ahora tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu boca?
3: Bueno, he enviado unas fotos, supongo que las has visto.
0: Sí, pero estando por la radio, si lo podemos describir, mejor.
3: Sí. La boca está con tornillos. Uh-huh.

0: o sea, pero llevan así desde el 2021, van cambiando de nombre y no les pasa nada, no les pasa nada.
1: O sigui que aparentment estafadors no hay... professionals, en tota regla.
0: Sí.
1: Remedios Herrera es una de las afectadas para que esta estafadora al estudio. Gracias por estar aquí en el Entrellat y contárnoslo.
0: Gracias, Samantha, por darle visibilidad.
1: Un abrazo.
0: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Buenos ánimos.
3: ¿Cómo está el pati? Está por fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calguin.
1: I avui anirem saltant de foc informatiu en foc informatiu perquè la compareixença de Florentino Pérez d'ahir a la tarda tampoc ha deixat a ningú indiferent. Avui, fa pocs minuts, el president accidental del Barça, Rafa Juste, ha estat molt contundent a la seva resposta al president del Real Madrid, però anirem a pams. Per qui no hagi seguit els fets. El president del Real Madrid ahir va anunciar un avançament electoral a la presidència del club, quan encara li queden 3 anys de mandat, unes eleccions a les quals es tornarà a presentar, i Florentino Pérez argumentava així aquesta decisió.
4: He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí.
2: Ahir Florentino Pérez no va seguir la màxima de la comunicació de crisi, de mantenir un perfil baix, i va sortir desfermat amb comentaris contra mitjans de comunicació i periodistes, comentaris com aquests.
5: Yo me voy a dar de baja de la ABC. Miren el postperiódico hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Germà García, company d'Esports de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional, molt bona tarda.
6: Què tal, Samantha? Bona tarda.
1: Mira, ho dèiem, fa pocs minuts. Rafa Juste ha respost amb molta contundència. Florentino Pérez, l'escoltem.
7: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
1: Germà, com valores les paraules de Rafa Juste?
6: Pues que són molt normals, que són molt normals perquè... Home, la veritat és que fixa't si mires tots els diaris, perquè avui és portada a tot arreu, ja no només els diaris esportius, ja no només els generalistes, és arreu del món, perquè fins i tot a Anglaterra els tabloides també en parlen del que va dir ahir Florentino. Jo crec que estava totalment, com bé has dit, desfermat, però a més va ser una compareixença patètica, lamentable, o sigui, impròpia d'un president i menys d'una persona que té tant de poder, perquè sempre ho hem dit, que Florentino Pérez és un dels poders capdals que hi ha en aquest país, que de fet tot el que es fa en aquest país sempre es treballa a foc lent a la llotja del Santiago Bernabéu, de tots els estaments, i home, veure el desfermat com va estar ahir, que no semblava ell, que no trobava els papers, parlant amb un llenguatge groller en ocasions, és que no fa per ell. O aquest home està, que ja no toca, o és que la veritat, és que encara ha estat massa prudent, perquè Rafa Juste és una persona molt prudent, mai el sentiràs dir una paraula més alta que una altra. I perquè avui ha anat també convidat per la directiva del Deportivo Alavés, a Vitoria, el president Joan Laporta, i l'han volgut entrevistar, i ell ha dit, no, jo fins a l'1 de juliol no prenc possessió del càrrec, jo sóc president electe, però no prenc possessió del càrrec fins al dia 1 de juliol, i per tant, qui ha de parlar és Rafa Juste, que és el president circumstancial. I home, jo crec que ha estat molt prudent, però molt contundent a la vegada.
1: Sí. Tu com t'expliques que de cop i volta el cas Negreira tornés a primera línia, no?, del front comunicatiu, Florentino Pérez escudant-se en això?
6: Home, és que és molt senzill, aviam, s'ha de tapar d'alguna manera la vergonya que està passant al Real Madrid en els 2 últims anys. Són 2 últims anys en les que ha gastat molts de diners, no s'ha guanyat absolutament res, tenen un projecte que no existeix. Està fet això, doncs, a cop d'imaginació del president. No hi ha cap forma de jugar, no veus un estil propi, van donant toms d'un cantó a l'altre, que si ara anem a fitxar el Klopp, que si ara anem a fitxar a Mourinho, o sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. Es troba perdut. El president, jo ahir el vaig veure, a Florentino, un home perdut en aquests moments. I sobretot té una cosa que és important en ell, i és que no admet mai la crítica. És un home que té un ego desfermat, totalment desfermat, l'ego que té Florentino. Mm. I, home, que es vegin els diaris, i sobretot els diaris de Madrid. Ja no són els diaris nostres d'aquí, els de Madrid. Doncs fotent-li pals al Real Madrid constantment durant tota la temporada, perquè és el que es mereixen, perquè és un equip que està en descomposició total i absoluta, i, home, tota la part de culpa. I arriba un moment que és que no és assenyalar un jugador, assenyalar l'entrenador, ha canviat l'entrenador, ha posat un home de palla, com és l'entrenador actual que tenen, Arbeloa, i bueno, la veritat és que, clar, arriba un moment que la gent assenyala la llotja.
1: Sí,
6: la
1: sí,
6: gent
1: sí.
6: Assenyala la llotja.
1: Mira,
6: i ara l'estan assenyalant ell i no aguanta això.
1: Ja, germà, ara que mirem la llotja, sona Enrique Riquelme, president de l'empresa de solucions energètiques sí. Cox, com a possible rival de Florentino Pérez. Què se'n sap d'Enrique Riquelme?
6: Doncs que és un empresari de molt poder, d'aquí també plora la criatura, d'aquí que està nerviós en Florentino Pérez, perquè fins ara ningú havia sortit, perquè entre altres coses és impossible fer-li front a aquest home. Fixa't tu els estatuts que tenen, que són del tot impossible poder-te presentar unes eleccions. Demana portar més de 20 anys ininterromputs com a soci del Real Madrid, ser espanyol, no haver estat president d'algun altre club i, sobretot, on la gent es tira enrere és avalar personalment el 15% del pressupost actual de l'entitat, que ara com ara puja a 187 milions d'euros. Avalar personalment, eh? Perquè, clar, per exemple, la junta directiva del Barça va haver un moment que es va haver d'avalar quan no podien inscriure, recordaràs, a Dani Olmo
1: sí.
6: i recordo el Pau Víctor, efectivament, aquests dos no es podien inscriure i van fer un aval conjunt tota la junta directiva. Però aquí no, els estatuts del Real Madrid demana que sigui el que es presenta president, que sigui ell personalment qui avali aquests 187 milions d'euros. Ja m'explicaràs tu quan socis del Real Madrid
1: clar.
6: poden avalar aquesta autèntica fortuna.
1: I el Riquelme
6: fortuna.
1: Pot?
6: Sembla, sí, ell compleix i diu que ho recaptarà. Perquè, clar, tot això, a més, ha d'estar compulsat pel Banc d'Espanya, que és important també aquest punt, perquè el que no volen és que vingui diner de paradisos fiscals, perquè tu pots ser molt milionari i no tenir els calés aquí a Espanya, tenir-los a Isles Bahamas, Andorra, Mònaco, on sigui, m'entens?
1: Ja, sí,
6: ha d'estar compulsat pel Banc d'Espanya. I sembla que aquest home, Álvaro Riquelme, doncs el seu negoci que té d'energètiques sembla que li donaria. I clar, i aquest home ara, Florentino, s'ha posat nerviós, perquè veu que la cosa no rutlla, la gent està molt emprenyada, ja veuràs tu demà la que li caurà quan jugui el Real Madrid contra l'Oviedo, perquè sap positivament que la gent ja girarà la llotja i això no ho aguanta ell pel seu ego, el que t'explicava abans.
1: Sí.
6: O sigui que ja veurem com acaba això, però té molt mala pinta, molt, el Real Madrid.
2: Ara deies que Florentino Pérez estava nerviós, tot i que ahir en aquesta roda de premsa va assegurar que ell estava convençudíssim que tenia el recolzament dels socis. Escolta.
8: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, nos vamos a presentar.
2: Me tendrán que echar a tiros.
1: Jo, el director de comunicació del Real Madrid, suposo que es volia amagar sota les pedres quan sent el seu president parlar així.
6: És que és el que deia, un llenguatge impropi d'un president. Com que echarà tiros? Per què? Si les urnes... O sigui, aquí et demostra també el demòcrata que és.
1: Ja.
6: Perquè, clar, si les urnes diuen una altra cosa, llavors què passarà? Que el fotran fora a trets o a les urnes? Que és on es fa fora la gent. Fixa't com haurà indignat tot el que va dir ahir, que ha tingut que sortir fins i tot el govern. La ministra d'Igualtat, parlant de demana una explicació i demana disculpes per part de Florentino, que ja et dic jo que no ho farà. No ho farà perquè el seu ego està per sobre de tot. Mm. La Federació Espanyola de Futbol està preparant també una querella. La Lliga de Futbol Professional, a través del Tebas, també ha dit que entraran al Barça, el Departament Jurídic del Barça, està estudiant en prendre accions legals. És a dir, se li està girant tot en contra i a tot això pensem una cosa, que el Madrid econòmicament no està bé. O sigui, aquí es parla de la crisi econòmica que té el Barça, que és certa, però no oblidem la del Real Madrid. Li han tirat enrere el tema dels concerts, li han tirat enrere el tema dels pàrquings. De tot això havia de fer un imperi. De tot això hauria de treure, volia treure un grapat de calés. Tot això no està ingressant, no estan entrant. Vull dir que econòmicament el Real Madrid trontolla.
1: Sí,
6: o sigui que les coses totes li venen d'esquenes, ja t'ho dic.
1: Molt interessant, tot el que està passant al Real Madrid. Germà García, company, gràcies.
6: A tu, Samantha, vagi molt bé.
1: Una abraçada, bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
1: Mireu, Vicenç San Clemente, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Joan Herrera, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Us he de dir que, salvant les distàncies, a mi m'ha recordat la reacció de Florentino Pérez a Pedro Sánchez. Te recordes quan les municipals li van anar tan malament i va convocar generals pel juliol? Va dir, a veure, Què surt aquí?
9: Home, no. Jo crec que és una mica més grossa, Samantha.
1: Això també podria ser.
9: Sí, home, sí. A mi hi ha un amic que m'ha dit que les declaracions d'ahir d'en Florentino Pérez, m'ha agradat el símil, era una barreja entre Donald Trump i Joe Biden.
1: Déu-n'hi-do, la barreja.
9: I trobo que està ben trobada. La m'ho ha dit aquest matí un amic i ho he trobat, vaja, molt, molt encertat. És bastant... És a dir, donaria per parlar tota la tertúlia de la roda de premsa d'ahir. Jo no la vaig atendre, ho soc sincer, estava fent altres coses. I després, quan em vaig veure un tros, perquè no em vaig poder estar, no?, de fer el tafaner, de veure què deia, i crec que diu moltes coses, no? És a dir, l'intent d'amagar, òbviament, la crisi esportiva, però el més rellevant, és a dir, és l'incompliment de tots els manuals de comunicació, sí, no? De
10: tots. És el tracte. El tracte als periodistes, a les periodistes que els hi diu nena i tal.
1: Ha recordat a Jesús Gil, eh?
10: No, era totalment Jesús Gil, però em refereixo. Com avui espero que hagi sortit l'Associació de la Premsa de Madrid. És a dir, el tracte als periodistes i dels suposats dins de Madrid DF, dels suposats diaris que l'havien de, no?, d'elevar i etcètera, és indigne. És indigne com a persona i hauria de demanar perdó amb una...
1: Quina errada més estranya.
10: Amb una democràcia.
9: No, però jo crec que és l'expressió, segurament, és a dir, s'ha de valorar si realment hi és tot, en el sentit que fa unes declaracions que no són pròpies, ja, no? D'algú que, a veure, que exerceix molt poder, que té un exercici del poder regular i habitual, que mai se l'havia vist en nu, perquè...
10: També que mai han tingut un no. Per part de tots els,
9: sí,
10: que l'encerclen.
9: Però jo t'afegiria aquí que, a veure, l'objectiu que és? Aconsegueix amagar la crisi esportiva, una crisi esportiva que és derivada de decisions seves, perquè al final hi havia projecte d'entrenador i el problema de la crisi del Madrid és que és un club de figures que no tenen l'entrenador, i això és per ell, és a dir, cal recordar, perdoneu, que em vagi al
1: sí,
9: futbol,
1: ell
9: però...
1: Sí, va fer fora Xavi Alonso.
9: Bueno, va fer fora el Xavi Alonso i s'ha de dir que la crisi desferma després que el Real Madrid guanyi el Barça i quan ell dona suport a un dels jugadors en contra de l'entrenador, i és ell el que fa això possible. Sí. No? Llavors, i després l'intent de perpetuar-se, perquè segurament aquesta convocatòria d'eleccions precipitades les fa amb un objectiu, que és que no es pugui presentar ningú, per això que explicàveu ara dels avals, per això ho dic, és a dir, crec que les coordenades de comunicació responen a determinades coordenades de comunicació que imperen avui, és a dir, quan dèiem la barreja de Biden per el tema d'un senyor molt, molt, molt gran que està malament, i de Trump amb l'element autoritari està ben trobat, és a dir, aquest component autoritari, salvatge i masclista que deia el Vicenç, no? I aquest menyspreu cap als mitjans de comunicació.
1: Sí, però a diferència del Trump, Florentino Pérez no parlava davant dels mitjans des de feia 10 anys.
10: Sí.
1: I de cop i volta trencar aquest silenci, que el trobo molt intel·ligent, perquè quantíssims grans empresaris no volen donar entrevistes perquè tenen molt més a perdre que a guanyar, i jo, òbviament, des del punt de vista meu periodístic, ho rebutjo, però entenc la seva postura, no? Però que trenquis 10 anys d'aquest silenci calculat d'una manera tan
10: per
1: barroera... Criticar,
10: per amenaçar... També jo crec que, evidentment, ha fallat l'equip de comunicació, però que aquesta prepotència no és només de Florentino Pérez i no és només del Real Madrid, ara que li van malament les coses. És a dir, quin periodista de qualsevol petita ciutat es pot ficar contra el president del club d'aquella ciutat?
1: Tu creus, eh?
10: Absolutament.
9: Sí, seria...
1: Deixa'm saludar el Lluís Quevedo. Lluís, bona tarda.
11: Bona tarda. Com
1: s'està vivint a Madrid aquesta crisi del Real Madrid?
11: Quina crisi? Què vol dir? Ui.
1: No hi ha crisi.
11: Jo estic criant una filla aquí que m'ha sortit del Madrid.
9: T'ha sortit del Madrid, Lluís?
11: Sí, clar, i ara imagina't com la tinc a casa, no?
9: Ostres.
11: Clar, la tinc atrevessada. De totes maneres, sí que des de la meseta, deixeu-me que us faci una reflexió, que aquí no es fa, però és el segon a la Liga... A la Champions va arribar a quarts, a la Copa del Rei és veritat que va palmar a vuitens d'una manera bastant humiliant, però escolta, aquestes coses passen a les millors famílies i subcampions de la Supercopa d'Espanya. Vull dir que realment aquí hi ha un ingredient que sembla que ningú estem dient, que és que el Barça ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Supercopa... O sigui, aquí és un equilibri dinàmic, com a biologia, saps?
1: Sí, però és temporada en blanc, és veritat que a punt d'aconseguir títols, però temporada en blanc i sobretot la sensació del joc, no? Que no ha agradat en tota la temporada.
11: La bronca amb Mbappé, per exemple, jo no sé si a Barcelona se'n parla tant, però aquí, per exemple, la gent està molt de cul amb l'Mbappé, que marca, de mitjana, un gol per partit.
1: Per haver marxat de vacances?
11: és que no ho sabem. Jo no sé si quina porció hi ha de racisme soterrat, però és un tio que ha caigut malament, que no ha enganxat amb l'afició aquí, ja. I sembla que totes les apostes de la recent temporada doncs, no han funcionat. I el que dèieu, treure el Xavi Alonso d'aquesta manera... No sé. Jo no sóc especialista en futbol, però francament va semblar una cosa rara. I la roda de premsa d'ahir, no sé si és trencar 10 anys o és que no ha aguantat més. Perquè diguem que el to i les maneres d'aquest senyor eren conegudes. Una altra cosa és que en públic el tio tingués un control ferm, no? I ferri de les coses, però en fi...
9: Com veieu la normalització de la violència al vestidor? És a dir, jo crec que un altre element bastant notable d'aquests dies és la normalització d'una violència que fa que un dels teus millors jugadors acabi no jugant durant una quinzena de dies.
12: Sí.
9: I quan en Florentino ho explica, també s'ha de dir, l'Arbeló també ho explica, el problema és la filtració i no que s'hagin esbatussat, no? És a dir, que és una cosa que a mi...
12: I diu que s'esbatussen cada temporada.
9: Ah, sí, que cada temporada s'esbatussen, però que fins ara no s'explicava, cosa que em deixa... O el que va dir l'Arbeló, no, és que abans ens donàvem empals de golf, no?
12: Clar, ens donàvem empals
9: de golf? Bueno, va dir això amb una roda de premsa, no, jo vaig veure un jugador que s'esbatussava amb un altre... És a dir, aquesta és l'altra cosa, no? És a dir, és com si fos una roda de premsa de tots els tòpics normalitzats a l'any 80, no? A l'any 80, en el que dius, no, s'han esbatussat, hem fotut uns punts, però clar, abans no ens ho explicàvem.
12: Totalment.
11: Hem tornat al Jesús Gil, evidentment, ho dèieu abans. Falta el jacuzzi, escolta, donem gràcies que no donem aquesta roda de premsa al jacuzzi amb unes hostesses al voltant.
2: A veure aquesta nena que té dret a parlar, que sou tots molt lletjos. Quan va donar pas a una de les periodistes que hi havia allà.
10: Que porta 25 anys cobrint Real Madrid.
1: Aquest senyor, els últims 15 anys d'onada feminista... No estava present, però, no?
2: I hem passat per sobre.
1: No s'ha assabentat.
11: Podem parlar, evidentment, sense tenir, perquè no tinc les proves, però sabeu que una de les coses que s'està parlant és quina és la condició del senyor Florentino, perquè aquest tipus... I ara em poso la gorra de la part científica. Novament, sense un diagnòstic, ok? Però aquest tipus de canvis que són tan dramàtics, i això, francament, si recollim totes les coses que estem esmentant, és molt dramàtic.
12: Sí.
11: I sembla que és una... Si fos una altra persona, tu diries que és una fallada de funció executiva, no? És a dir, tots volem dir alguna barrabassada de quan en quan, però no ho fem. Sembla que el que manca aquí és aquesta facultat de control, i aquesta és una de les coses que principalment, novament, no tinc cap indici mèdic per parlar d'això, però passa en els pacients que tenen a principi de demència, que és una cosa que s'ha comentat aquí a la premsa esportiva a Madrid.
1: Mira, com a Trump, eh? Sí. Trump li van aplicar les nenes a 25.
11: Sí, però jo crec... Tenen una edat, eh? Vull dir, això és normal, eh?
1: Jo ho vaig dir ahir i em van acusar de datista.
11: No. Aviam. Però anem a veure. Però això és una cosa que ha d'estar a les cartes. O sigui, no tenim cap prova, ho he dit com quatre cops.
10: Però jo insisteixo, la prepotència és una cosa comú a molts clubs de futbol amb la gent que el segueix de premsa.
1: Sí, un segon. Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i s'ha posat en marxa ja, ha començat la comissió d'Interior al Parlament de Catalunya, on la consellera i també el cap dels Mossos d'Esquadra han de donar explicacions sobre la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els escoltem.
13: ...de forma conjunta, que són la sol·licitud d'aquesta sessió informativa de la Comissió d'Interior i Seguretat Pública amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública sobre la presumpta infiltració de Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents a Barcelona, també la compareixença també del director general de la policia davant d'aquesta comissió perquè informi també sobre la presumpta infiltració de Mossos d'Esquadra.
1: Bé, acaba d'arrencar aquesta comissió en què a partir d'ara compareixeran el director general dels Mossos d'Esquadra, el major Trapero i també la consellera Núria Parlon. N'estarem molt pendents, perquè efectivament ha estat un dels temes d'actualitat de la setmana. Voleu continuar parlant del Real Madrid o passem a la Xina? Perquè és que tenim aquí fronts importants.
10: No, jo només una cosa, que és que... A veure, normalment qui segueix esports i qui segueix un club sempre són els mateixos. El dia que es presenta un periodista que no és d'aquests mateixos i fa una pregunta que no s'esperen, rep una clatellada a qualsevol club.
1: Això és inaudit, això és inacceptable.
10: I aleshores hi ha aquesta prepotència absoluta.
1: Això és inacceptable, jo no sé per què els periodistes ens deixem fer això.
10: Una vegada va venir el Barça a la Xina. La gent al carrer, a Shanghai, esperant perquè li signessin un autògraf.
1: Sí, recordo, va ser un fenomen.
10: I em diu, Lluís Torres, es deia el periodista RTV, ens diu, bé, ens han donat un minut cada dia amb un jugador. Dic, home, perfecte, per mitjà. No, tots els mitjans junts.
1: Un minut. Però
10: és a dir, el tracte és tan vexant, moltes vegades, amb tot, de tots.
9: Però això jo crec que es deu a un error. A veure, el consum de periodisme esportiu és rellevant, no? Es consumeix molt.
1: Molt.
9: I fer i accedir a les fonts depèn de la bona relació que tinguis. És a dir, la relació de poder, si em permeteu, entre el club i el periodista és superior al d'altres esferes. Mm. I això fa que es construeixi, una, des del meu punt de vista, una relació molt clientelar, no?, entre clubs i el periodista esportiu, mitjans, amb algunes excepcions. És a dir, cal dir que el cas Negreira va ser destapat per periodistes catalans que seguien al Barça. Ho poso com, com una excepció. Però en general, és a dir, si ets un bon periodista esportiu és perquè aconsegueixes exclusives del club amb el que no et vols anar a missar perquè et doni les exclusives.
1: Sí, queda clar, queda clar. Deixem que parlem de la Xina perquè Donald Trump aterra a Beijing aquesta nit per una visita que s'allargarà fins al divendres.
2: Les reunions amb Xi Jinping ocupen pràcticament tota l'agenda de la visita. El mandatari nord-americà arribarà acompanyat d'un acord de grans empresaris, entre els quals hi trobem, per exemple, Elon Musk o Tim Cook d'Apple. S'espera que Trump demani ajuda a Xi Jinping per resoldre la guerra a l'Iran i restablir el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: Rius per sota el nas, Joan, per què?
9: No sé, perquè és fascinant. És a dir, Trump, que un dels motius segurament pels quals inicia la guerra a Iran és per asfixiar encara més a la Xina des del punt de vista, no, del subministre d'hidrocarburs, acaba, després de l'embolic en què s'ha ficat, perquè s'ha ficat ell, anant a la Xina a rendir pleitesia quan fa a penes un any estàvem parlant de la política arancelària respecte a la Xina. És a dir, és aquesta política, no, de fotre volantades constantment, no? Que em fascina, és a dir, que em fascina i que em té perplexa.
1: Perquè això, els que heu estat en la vida política, clar, ho deveu veure estupefactes, no? La incoherència de la trajectòria.
9: És que no hi ha una, com us diria jo, no? No hi ha una narrativa. És a dir, tu pots estar tan radicalment en desacord amb Trump sempre i quan hi hagués una narrativa, un fil conductor, però no hi ha
1: coherència,
9: fil, no hi ha fil conductor. I crec que aquesta falta de fil conductor és l'expressió dels reiterats fracassos en els seus anuncis. La pregunta que ens hem de fer és: hi haurà memòria entorn a allò que ha dit i en allò que s'ha acabat contradint cada 24 hores, potser és exagerat, però sí cada 48 hores?
10: A veure, jo crec que aquesta trobada és sobretot per fer uns anuncis positius i tapar tot l'any passat.
9: Sí,
10: és a dir, és fer el contrari de tot el que va proposar l'any passat. L'any passat comença a proposar augmentar les taxes...
1: Els aranzels fins on van arribar al 150%.
10: No, ell volia 127% contra la Xina. Finalment, el seu propi Tribunal Suprem el 20 de febrer, diu que allò dels arancels és absolutament il·legal. Llavors, marxa enrere, en aquests moments estan amb un 23% pagant els xinesos per entrar als Estats Units i un 10% els productes nord-americans per entrar a la Xina, però hi ha hagut marxa enrere total. I aleshores, estaven esperant que els hi compressin 500 Boeings, els xinesos, i quan van veure allò dels arancels a principis de l'any passat van dir que n'hi ha hablar.
1: Clar.
10: Llavors, és un dels anuncis que hi haurà a finals d'aquesta setmana, que compren amb el tema de les terres rares, que els Estats Units ho necessita. També Xina va tirar enrere, si tu em poses un 127 d'arancels, com vols que
9: no
10: em vengui terres rares?
9: No tens accés a terres rares.
10: I llavors segurament s'anunciarà que aquesta vegada sí comença una altra vegada l'exportació de terres rares, no? Però és tot com tornar enrere de totes aquestes decisions absurdes que s'han passat tots aquests.
1: Parlant de l'Iran, Estats Units i la Xina... Per la influència que té la Xina, no?, sobre l'Iran, tu creus que
11: haurien
1: sí, Lluís?
11: Haurien. Si algú pot canviar, no dic forçar, però catalitzar un canvi a la postura iraniana que el senyor Trump ha caracteritzat d'escombraria, no? Fa 24 hores, em sembla que només pot ser el president sí, no se m'acut un altre bloc que tingui ara mateix cap força, ni que sigui perquè la meitat, aproximadament, una miqueta menys de la meitat de gas i petroli que consumeix el seu país passa per Hormuz, sigui o no directament iranià. Per tant, aquest és molt important. I no ens oblidem que, i ho dèieu al principi, no només està el senyor Elon Musk, també està en Jensen Huang, que és Nvidia, que és una tecnologia crítica, tot i els col·loquialment el braguetasso que va fer fa un parell d'anys una startup xinesa. La veritat és que encara el coll d'ampolla d'aquesta nova tecnologia és el hardware, són els processadors, i és el senyor Jensen Huang que ha aconseguit mantenir exportacions d'aquesta tecnologia crítica a Xina quan les restes estaven tancant. Això és una cosa bastant, bastant important i refrenda aquesta nova generació de Robert Barons, no?, que tenim ara, no el tren i l'acer, sinó la tecnologia a Silicon Valley.
10: Uh-huh. El tema és que es necessiten mútuament, no? I el primer lloc on es trobaran serà el Temple del Cel, de 1420, abans que existís als Estats Units. I es troben allà perquè, ho ha dit Xi Jinping, perquè és on l'emperador cada any demanava a Déu unes collites millors. Aleshores, vol donar com una
1: bons
10: lliçó...
1: Auguris, okay.
10: Bons auguris. O podem progressar els dos a la vegada.
9: Ara bé, és a dir, ens estem mirant aquesta trobada amb una lògica d'espectadors. Europa és espectadora i la pregunta és, i Europa què fa, no? Sí, crec que com a europeus hauríem d'interrogar-nos. Ho dic perquè ara mateix s'està tramitant a nivell de la Unió Europea una política, mesures en matèria de components per garantir la seguretat, molt referenciats a seguretat envers a components xinesos, principalment. Penseu, per exemple, no?, que tots els inversors de fotovoltaica avui són xinesos, és a dir, majoritàriament d'una marca concreta que tenen el control. La pregunta és aquesta. La pregunta és, cap a qui hem de controlar aquesta política? Cap als components xinesos? També cap als components nord-americans? És a dir, quina és la postura europea envers Àsia i Xina en concret? Però també quina és la postura europea entorn a autonomia estratègica i tecnològica envers Estats Units, també? És a dir, jo crec que aquest debat també s'ha d'obrir.
1: Perquè ho hem dit alguna vegada, no? L'aliança tradicional amb els Estats Units trontolla, busquem noves aliances.
9: Bueno, aquest és, per mi, és a dir, el debat és d'aquesta trobada si s'obrirà un nou escenari, clar. I ho ha dit el Vicenç, ho ha dit el Lluís, és a dir, en Trump està tan acostumat a fer aquestes bandades que mai saps si això forma part, jo crec que forma part més de la necessitat que no pas de la voluntat, és a dir, política arancelària un fracàs, l'intent d'asfixiar Xina, jo crec que Iran obeix aquesta lògica, un fracàs, és a dir, i al final, si us fixeu, els moviments de Trump és intentar allargar l'hegemonia nord-americana, i per mi aquesta reunió té un simbolisme molt fort, que és l'acceptació de la, com a mínim, nova hegemonia econòmica i tecnològica de la Xina.
11: Xinesa, sí.
10: Sí, sí. Hi ha una cosa molt curiosa, que, clar, el comerç entre Xina i Estats Units s'ha reduït un 30%, però Xina, en un any, ja s'ha buscat augmentar el comerç un 17% amb Canadà, molt important, el sud-est asiàtic i també Europa. A tots aquests ha pujat com un 17%. Per tant, Xina s'ha buscat uns
9: que
10: altres...
9: Ha suplert aquest 30% que ha reduït el comerç amb els Estats Units.
10: Sí,
9: no?
10: Exacte. I després, és molt curiós també, a Europa on invertirà i on posarà fàbriques de cotxes elèctrics. Sobretot a Espanya i a Hongria.
9: No, Xina vols dir.
10: Xina. De Xina, sí, sí. On posarà les seves fàbriques?
1: Bueno, hi ha entrat, no? Ha comprat Ebro, no?
10: Sí, i...
9: bueno, no, però aquí, a més, instal·lar noves fàbriques.
10: Aquí hi ha la Xerit a Barcelona, però instal·larà noves fàbriques a Galícia i sobretot a la zona de Saragossa. Allà instal·la una fàbrica de bateries amb una inversió de 4.500 milions d'euros.
9: I s'anuncien properament... determinades ciutats molt importants a Espanya, i això és una qüestió de dies, on s'instal·len noves fàbriques de vehicle elèctric xinès. Uh-huh. I per tant, és a dir, aquest és l'altre. És a dir, jo crec que el rol d'Espanya i la relació del govern Sánchez amb el govern xinès és bastant rellevant. Ho dic perquè, fixeu-vos bé, no? És a dir, les amenaces, no?, del govern Trump envers l'administració espanyola. Com queden després de la trobada entre l'administració Trump i Xina, no? I, bueno, jo, bueno, veurem bé, què passa, és interessant.
1: N'estarem pendents, eh? Aquest vespre és quan es dona aquesta trobada Trump-Xi Jinping, però connectem, són 4:45 de la tarda amb aquesta comissió parlamentària d'Interior en què s'estan donant explicacions sobre la infiltració dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. N'ha parlat la consellera Parlon. Ha demanat disculpes, la sentim.
14: Aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada. Malgrat que no és una decisió política, perquè nosaltres no fem ingerència en les decisions operatives, sí que vull demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca.
1: Paral·lelament, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat avui als jutjats de Barcelona una denúncia contra la consellera Parlon, contra Josep Lluís Trapero i el president de la Generalitat, Salvador Illa, per presumptes delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. L'entitat denuncia que l'actuació policial podria afectar drets com ara el dret de reunió, el dret a la llibertat sindical o el dret de vaga. I en podem parlar amb el president de l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans, és César Lagonigro. Molt bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Acabem de sentir les disculpes que ha demanat la consellera Núria Parlon. Què en pensen? Com les reben?
15: Bé, si sóc sincer, com que estic treballant al despatx i precisament estava tenint uns clients en una visita, no l'he escoltada, però si em dius que la consellera s'ha limitat a demanar disculpes davant d'una vulneració de drets fonamentals, home, doncs sincerament em quedo bastant parat.
1: No és suficient.
15: Poso que a nivell polític els partits ja faran el que hagin de fer, però entenc que quan tu comets un delicte o presentament comets un delicte, clar, no funcionen les disculpes. El que funciona és que s'activi el mecanisme judicial i que es depurin responsabilitats i queda acreditat que efectivament s'han comès aquests delictes.
1: Quins drets creuen que s'han vulnerat amb aquesta infiltració reconeguda per la Generalitat?
15: Bé, nosaltres, tal com explicàvem en la denúncia, no s'ha interposat avui, es va interposar ahir davant dels jutjats de guàrdia per part de l'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans. Uh-huh. En aquesta denúncia, en principi, evidentment, doncs, els drets que considerem que s'han vulnerat seria doncs, la llibertat sindical, el dret de reunió, el dret a la intimitat, en aquest cas doncs, ideològica i associativa, però evidentment doncs, també hi poden haver-hi tota una altra sèrie de drets vulnerats i de delictes que es poden haver comès. Per exemple, doncs, clar, aquest tipus d'operatiu doncs, comporten unes despeses, pot haver-hi una utilització, una malversació de cabdals públics, per exemple, com explicàvem en la denúncia.
1: És
15: clar,
1: cert,
15: al final,
1: sí.
15: Si em permet un moment,
1: sí, sí.
15: Al final, o sigui, el que tenim, la infiltració que es va produir aquest dia en aquest institut, en aquesta reunió doncs, de docents, en una assemblea doncs, de sindical de docents, clar, això és la punta de l'iceberg que s'ha conegut i s'ha publicat o ha aparegut publicat als mitjans, però clar, com es van assabentar els comandaments operatius de que hi hauria aquesta reunió? És perquè ja s'havia utilitzat potser algun programa d'aquests espies de telèfons d'algun sindicalista, d'algun membre d'aquest sindicat, d'algun professor que ha destacat en alguna de les mobilitzacions? Clar,
1: perquè aquestes convocatòries, per saber-ho, no van per grups de xat?
15: Bueno, clar, jo no ho sé, jo sóc advocat en aquest cas i jo no formo part d'aquest sindicat ni de cap sindicat i, a més, nosaltres no hem actuat a instàncies ni del sindicat ni de ningú. O sigui, nosaltres com una associació, que en aquest cas, que en el propi nom de l'associació parla de drets fonamentals, considerem que aquí es van vulnerar drets fonamentals, vam veure que no s'activava de forma d'ofici ni la fiscalia ni ningú activava res i vam dir, bueno, doncs, siguem nosaltres que presentem aquesta denúncia per aquesta vulneració de drets.
1: Senyor Lagonigro, parlant de drets, la Generalitat el que diu és que l'actuació està emparada per la llei perquè tenen una obligació normativa de tenir la informació, aconseguir-la per valorar amenaces o riscos en casos de conflictivitat laboral. Què hi han de dir?
15: Bé, a veure, aquesta normativa que utilitza la consellera i el director general de policia per d'alguna manera legitimar aquesta actuació, aquesta infiltració d'agents, considerem que xoca frontalment amb la Constitució. Per tant, ens trobem que una possible norma reglamentària a nivell intern, d'organització interna del cos de Mossos, no pot de cap manera estar per sobre de la Constitució espanyola. I davant del fet de que la Constitució reconeix una sèrie de drets fonamentals, el que no pot fer la policia, si és que no estan sota el paraigües d'una investigació judicial controlada, instruïda i vetllada per algun jutge, és infiltrar-se en una assemblea de docents, una assemblea que precisament estaven valorant de com exercir el seu dret a vaga en les vagues que s'havien de fer ja al cap d'unes hores.
1: Queda clar.
15: Jo també vull posar de manifest que, clar, no ens trobem davant d'una infiltració en grups jihadistes, en grups de crim organitzat, que sí que, evidentment, doncs, pot motivar que hi hagin d'haver aquestes infiltracions. Estem parlant de mestres, estem parlant de professors, dels professors dels nostres fills i filles. Quina por poden causar uns mestres que es mobilitzin i es manifestin quan en les manifestacions que porten fetes fins ara no hi ha hagut cap tipus d'incident violent? Aquesta és la qüestió.
1: Queda clar. Estem parlant amb el president de l'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans. És el senyor César Lagonigro. Senyor Lagonigro, moltes gràcies. Bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Adéu, gràcies. Adéu-siau. Bé, això és el que es deriva d'aquesta compareixença, d'aquesta comissió al Parlament.
2: El que deia la consellera Parlon és que activaran la informació reservada que permetrà així analitzar el que ha portat a prendre aquesta decisió d'infiltrar-se.
1: Algun comentari al respecte d'aquesta comissió? Vicenç, Joan?
10: Home, és un error com una catedral, no? I caldria saber potser qui ha donat l'ordre i qui és el responsable, no? I que actués en conseqüència.
9: Bueno, jo crec que el més determinant aquí és si hi ha una... És a dir, si hi ha una decisió política, no? Que crec que aquest és l'element més rellevant. I dos, en cas que no hi hagi una decisió política, que espero que no...
2: La consellera Parlon ho ha negat, en aquesta compareixença.
9: Per tant, quines són les dinàmiques, en aquest cas, dels cossos de seguretat que porten a realitzar aquestes pràctiques? I aquí és on jo crec que cal obrir precisament... Hauria d'obrir-se, des del meu punt de vista, una reflexió en el cos dels Mossos de que cal revisar maneres d'actuar. Perquè, en definitiva, és a dir, de la mateixa manera, no?, que s'ha censurat com els cossos i forces de seguretat seguien, no?, a independentistes o a altra gent, no?, en el marc del procés, això no deixa de ser una expressió democràtica i legítima, i per tant, és a dir, quines són les praxis dels cossos de seguretat que els duen a fer això? I si això és així i no hi ha una decisió política, com ha explicat la consellera Parlon, i no tenim per què no creure-la, aleshores el que s'ha de determinar és, s'ha de fer una revisió de quines són les maneres d'actuar del cos dels Mossos per evitar una cosa així.
1: Lluís, què n'opines?
11: Jo sóc el que menys sap aquí de dret. A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és llegir, si ho he entès bé, que un dels sindicats de Mossos, el majoritari, no?, el SAPME, defensava una, que no sé si és una d'aquestes diferències sense distinció, no?, que assistir no és infiltrar-se. I no sé si aquí està el quid de la qüestió, que és la pregunta que fèieu, no? Si això era una informació que estava a disposició de més o menys qualsevol, o no, o ja tot s'ha espiat aquí per arribar, però vamos, m'enganxeu fora de joc complet.
1: S'haurà de dirimir als tribunals, ara ja hi ha una denúncia interposada, veurem si s'admet a tràmit o no, en fi, tindrà el seu procés judicial. Escolteu, ens queden 5 minutets per arribar a les 5 de la tarda i no voldria deixar d'explicar, perquè hem seguit el tema, que l'humorista Jair Domínguez ha estat absolt. L'Audiència de Barcelona l'ha exonerat del delicte d'odi.
2: Recordem que Vox li demanava 2 anys de presó per haver dit el 2021 a Catalunya Ràdio que el feixisme se'l combatia amb un cop de puny a la boca. Segons el tribunal, les expressions formen part del marc de la llibertat d'expressió en un espai sarcàstic i apunta que no es va iniciar ni incitar a la violència directa contra el partit polític d'extrema dreta.
1: Què n'opineu, Vicenç?
10: Home, allò depèn molt jurídicament, és molt diferent quan tu participes en un programa més o menys d'humor i si està fet amb ànimo jocandi que no amb altres característiques, no? I llavors jo crec que el fet de que estiguis en un espai d'humor, que sigui un humorista, et blinda una mica, no?
1: La cosa és que és el tercer judici, per Jair Domínguez per fer la seva feina. que és ser sarcàstic i empenya una mica més enllà els límits, de la llibertat d'expressió.
9: Bueno, aquí tenim un debat entorn a la... És a dir, els processos judicials que s'obren a determinades praxis humorístiques, no? Penseu, per exemple, en la revista Mongolia, no? Revista sarcàstica, que ha fet, no, les reiterades denúncies que se li han presentat, ha fet trontollar la viabilitat de la pròpia revista.
1: Perquè són diners, cada judici són diners.
9: Perquè són... Llavors, jo crec que aquí hi ha un debat, no, sobre aquesta legitim... Clar, és un debat, si em permeteu, amb arestes, eh? No és neutre, no? Però fins on t'arriba... És a dir, quins són els marcs de la legitimació activa, no, a l'hora de presentar denúncia, obrir procediments i fer que determinada gent hagi d'entomar processos judicials sobre bases no prou sòlides, no? I que en aquest cas afecta a la llibertat d'expressió. El que passa és que dic que té arestes i no és net ni sempre clar, perquè també ens trobem... Us poso un exemple, no? No té res a veure, eh? No vull comparar, vale? Però les denúncies que ha rebut el... No és periodista, és el activista d'extrema dreta Vito Quiles, per exemple, desvetllar l'adreça de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, yeah, o altres coses que ha fet, no? Bueno, jo crec que aquest és un debat rellevant. És bona notícia l'absolució. Aquest anònim jocàndica del que parlava en Vicenç. Però el problema que tenim aquí és que això està afectant a una certa coerció de la llibertat d'expressió amb humoristes i fins i tot a la viabilitat de determinats mitjans que després de reiterades denúncies, bueno,
1: clar, ho tenen difícil. Lluís, com ho veus tu?
11: Jo sempre estaré d'acord amb que es faci l'humor que es faci i es diguin les borrades que es diguin. Em sembla una senyal de salut social. Evidentment no entro amb el cas del Vito Quiles, que no està fent cap acudit. No penso que la informació...
9: No, el cas del Vito Quiles...
11: Però els humoristes... O sigui, és una cosa evidentment òbvia. Aquí el que m'agradaria és que copiéssim més alguns de les característiques de la cultura anglosaxona, en aquest cas, on fer mofa i burla pública de l'autoritat és un exercici democràtic compartit. O ho era. Amb el senyor Trump la cosa no ha sortit tan bé, però ho era i era molt sa.
1: Clar, aquí el que sobta moltíssim de casos com aquest és precisament això, que sembla un assetjament, no? O sigui, quan ja els judicis es van succeint un darrere l'altre i a més venen sempre per part de les mateixes entitats, no? Unes vegades Vox, unes altres vegades Abogados Cristianos.
11: Sí, però aquí on estem la resta? Perquè una cosa que sempre plantejo és per què no fem aquí bosses d'hores donades per grans bufets d'advocats precisament per això? Perquè, escolta...
9: Sí, perquè això, el senyor Ger Domínguez s'ha gastat uns diners en procuradors i advocats.
11: Sí, per això, personalment.
9: Personalment. I
11: per tant, això dic, això hauria
9: de... I t'has de defensar per garantir que no et condemnin. Per tant, aquest és un element molt rellevant. L'exemple aquest que et posava Lluís de Mongòlia, van fer una campanya de crowdfunding... Sí. Precisament per evitar... Per poder
11: I perquè un dels fundadors és advocat i sap com fer-ho, no?
9: Exacte.
11: O sigui, té coneixement, però si em passa a mi...
9: Però aquest és el tema. Aquest és el tema.
1: Efectivament. Escolta, interessantíssim parlar, com sempre, amb vosaltres. Vicenç Sant Clement, estarem molt pendents de la visita de Donald Trump a la Xina,
10: És a les 4 del matí, eh? La trobada, sí.
9: La seguiràs en directe, Vicenç?
10: No, però és que amb Trump estic acostumat a seguir els tuits cada nit.
9: Sí, ho segueixes?
10: 8 tuits per dia.
2: Et desvelles amb Donald Trump, ai, pobre Vicenç.
9: Per què fas aquesta activitat tan sadomasoquista?
1: Ara ens ho expliquen,
10: Per estar aquí de matinada al cafè, però clar, he de controlar.
1: T'anirà la salut amb això. Joan Herrera.
9: Jo confesso que no penso seguir els tuits de Donald Trump.
1: Lluís Quevedo, gràcies als tres, que vagi bé, notícies.
16: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
17: Bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, estan compareixent al Parlament per donar explicacions sobre l'escàndol de la infiltració de dues agents en una assemblea de docents dies abans de la vaga d'ahir dimarts a tot Catalunya. Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius pel que ha qualificat de maniobra operativa mal planificada i ha insistit que en cap cas ha estat una decisió política.
18: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional i això no ho podem perdre de vista. I no s'ha de confondre la seva professionalitat amb un fet concret, que és el que ens ocupa avui aquí i que podrem analitzar. I no es pot, en aquest cas, arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada, donar a entendre que el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no treballa amb prou professionalitat. I això és el primer que jo vull deixar clar avui aquí.
17: La consellera ha anunciat l'obertura d'una informació reservada per part del cos policial per tal d'esclarir què ha succeït. I no ens allunyem de la cambra catalana i de l'àmbit polític perquè Junts per Catalunya s'obre a prorrogar els lloguers amb un nou decret que salvi la inseguretat jurídica de llogaters i propietaris si Moncloa valida les deduccions fiscals per compra, lloguer o estalvi per habitatge. Helena García, bona tarda.
19: Nova finestra d'oportunitat. Bona tarda. Junts per Catalunya condiciona les deduccions fiscals per habitatge al seu aval a un nou decret de Moncloa amb la pròrroga dels lloguers. Fallit el pols de suma per congelar els contractes fa 15 dies al Congrés. Fons dels de Puigdemont veuen una línia contínua en l'obertura ara de Moncloa a validar els incentius fiscals que Junts recullen una proposició no de llei del 15% tant per la compra d'habitatge habitual, lloguer o a l'estalvi previ a l'adquisició i rehabilitació de pisos, i reafirmen la necessitat de donar aire davant l'augment de la inflació, alhora que lliguen el seu aval a topar de nou l'augment dels lloguers per sobre del 2%, que la nova regulació inclogui salvatats, com que el propietari necessiti l'habitatge o que el llogater acumuli impagaments.
17: De l'exterior a Filipines, aquest ha estat l'ambient al Senat fa tot just uns minuts. S'han produït trets durant l'operatiu per arrestar el senador Ronald Bato de la Rosa, atrinxerat a la Cambra Alta des de dilluns, després de l'ordre de detenció emesa contra ell pel Tribunal Penal Internacional. El ministre de l'Interior del país ha assegurat que es troba fora de perill i ha ordenat el desallotjament del Senat. Robert de la Rosa va ser cap de la Policia Nacional Filipina durant la guerra contra el narcotràfic, impulsada pel president Rodrigo Duterte, que es troba detingut a La Haia a l'espera de judici. També en l'àmbit internacional, però de tribunals, la Fiscalia de París demana 7 anys de presó per l'expresident francès Nicolas Sarkozy pel presumpte finançament il·legal de la seva campanya electoral del 2007 amb diners del règim libi de Muammar al-Gaddafi. La petició és de 2 anys més a la condemna que ja va rebre en primera instància. A més de la pena de presó, la Fiscalia reclama que Sarkozy no pugui ocupar càrrecs públics durant 5 anys i que pagui una multa de 300.000 euros. El judici se celebra al Tribunal d'Apel·lació de París. El fiscal considera que Sarkozy va ser l'instigador de l'operació i també el principal beneficiari. Segons l'acusació, l'objectiu era aconseguir finançament per arribar a la presidència francesa, càrrec que va ocupar entre els anys 2007 i 2012. I també de tribunals, però a casa nostra el Tribunal Suprem ha demanat al Parlament Europeu que retiri la immunitat del vice Pérez per poder-lo jutjar. Míriam Andreu, bona tarda.
20: Bona tarda. L'eurodiputat està investigat per presumptes delictes d'assetjament i revelació de secrets. És la tercera vegada que el Suprem reclama un suplicatori contra el líder de Si acabó la fiesta. La causa fa referència a unes declaracions en un podcast on, segons el jutge Manuel Marchena, el vice Pérez hauria animat els seus seguidors a anar contra dos eurodiputats del seu propi partit. Els acusava d'haver cobrat suborns en una votació sobre el rearmament comunitari. A més, també se l'investiga per haver difós dades personals dels dos eurodiputats, com ara informació de contacte. Segons la denúncia, això va provocar insults, amenaces i missatges massius a les seves xarxes socials. El Suprem considera que aquests fets no estan protegits per la immunitat parlamentària.
17: Gràcies, Míriam. Ens interessem a aquesta hora per la previsió del temps. A EMET, Juan Carlos Piña, bona tarda.
21: Bona tarda, què tal? Avui al terç oriental i al nord de Catalunya tenim el cel ennuvolat o intervals de núvols. A la meitat sud, cel poc ennuvolat. Esperam ruixats al terç oriental que podrien anar amb tempesta, també precipitacions al Pirineu que podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.800 metres. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'EMET.
17: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
16: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, són les 5 de la tarda i 6 minuts. Ha arribat Víctor Botini. I avui és un dia... Avui no, eh? Ahir va ser un dia molt especial pel Víctor Botini. Home! Per molts anys, Víctor.
1: Ai!
0: Que
1: ja faig com els Jobs. Au!
0: Per molts anys està molt bé fer anys, perquè l'alternativa és molt pitjor.
1: Sí, jo crec que és absolutament pitjor, perquè... Per descomptat, ara no podria estar amb vosaltres.
0: Efectivament.
1: Fer anys és molt important.
0: Ens ha portat uns bombons, així que si senten que passem la llengua entre
2: les dents... Doncs mira, aprofitarem si el Víctor ha portat bombons. Nosaltres ens menjarem els bombons encantades de la vida. I vostès des de casa, des del cotxe, des d'on siguin, quan tindran, oi que sí?
1: Que bons són els bombons.
0: Oh! Deliciosos. Boníssims. I clar, a més també ens serveixen per celebrar la bona dada del PIB català.
2: Iep, el tu,
0: Víctor.
1: Sí.
0: A Catalunya el PIB ha crescut un 2,9%. Home, sí. Molta gent pensa perfecte.
1: Sí, molta gent pensa perfecte i està bé pensar-ho. Està bé pensar-ho. El que passa que hem de fer sempre les comparacions relatives.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, tu parla, jo agafo
1: 2,9% és un creixement molt interessant dins del primer trimestre del 2026. I si ho comparem, 2,9%, i si ho comparem amb la resta de l'Estat, o millor, de la resta de l'Estat, amb tot l'Estat, és un 2,7%. Per tant, encara enfortim més la dada que ha donat l'IDESCAT. Però és que si, a més, anem a la Unió Europea, que està al voltant de l'1%, encara molt millor. Per tant, si fem aquesta comparació amb altres territoris, ens trobem que Catalunya va bé. Ara bé... Sí, clar, les comparacions interanuals, com funcionen? Clar, ens diu l'IDESCAT, hem crescut el primer trimestre un 2,9%. Això significa que del gener al març ha hagut un creixement del 2,9% respecte al gener i al març del 2025.
0: Molt bé.
1: Vale? I això està molt bé. Però si ens anem al 2025, el primer trimestre va haver-hi un creixement del 3,4%. Per tant, Catalunya segueix creixent, però d'una forma menys. Més moderada.
0: Més moderada.
1: Més moderada. Però,
0: o sigui...
1: però posant el foc en lo positiu, que a mi m'agrada, i així bé. Damos energia potente...
0: Sí. Contents,
1: doncs, sí.
0: Però sense eufòria.
1: Exacte.
0: Ja.
1: Exacte.
0: Bé, bueno, és una fase més normalitzada, està bé, no?
1: Sí,
0: tampoc,
1: i tant.
0: Tampoc, que tot aquest no és lineal, el creixement, no? No va sempre amunt.
1: Bueno, de fet, deixa'm fer un apunt. Hi ha economistes que abogen perquè tindríem que decréixer.
0: Què?
1: És a dir, sí.
0: Clar.
1: És a dir, hi ha economistes que pensen que nosaltres hem posat molt el focus en que l'economia sempre tiri cap amunt. Mm-hmm. Però aquest sempre créixer arriba un moment que els recursos són els que són. I ens hem pol·luït molts recursos, sobretot naturals.
0: Clar.
1: Sí, creem nous recursos tecnològics. Llavors hi ha molts economistes que pensen que és millor començar a tenir estratègies de creixement o créixer menys. Per tant, créixer al voltant del 3% està molt bé per una economia, està fantàstic, i la reflexió de fons és fins a quin punt, si anem creixent, al final ens ho polirem tot, no?
2: Que també dic una cosa, està molt bé que creixi l'economia, però fins que el poder adquisitiu dels ciutadans i les ciutadanes no ho noti, ja em diràs tu... Sí. També,
1: aquest és el dit de la llaca que sempre posem a l'entrellat, que a mi m'encanta, no?
2: Perquè... Però és que és cert.
1: És cert. A més, és que el PIB és un indicador molt abstracte, no? Mm. És a dir, jo no m'imagino la família que no tenen res a veure amb l'economia, que es dedica a una altra cosa, i surt amb un informatiu i li parlen del PIB com si parlen del PUB o del PAP o del PEP o del que tu vulguis, no? Llavors, clar, perquè... I a més diuen, no, si l'economia... Va viento en popa toda vela. Clar, i encara es queden així dient, home, pues yo cuando voy al súper, el viento no me da la popa, ¿eh? No, me da más de cara, ¿eh? El viento me da más de cara. Perquè, clar, tenim una inflació...
2: És així, ¿eh?
1: Clar, tenim una inflació que s'ha enfilat moltíssim, ja ho hem explicat, estem amb una inflació per sobre del 3%. Tot això, també aquesta eclosió de la inflació està motivada per aquest conflicte bèl·lic i el Golf Pèrsic i el que ha provocat amb les borses, els mercats de valors, el preu del petroli, els carburants... Però, clar, ja ho hem dit molts cops, però quan pugen els carburants, també puja el cost del transport. I a partir d'aquí, tots els costos pugen. I quan te'n vas al súper i acabes de sentir a la televisió que l'economia va tan bé, doncs resulta que tu no et va tan bé la microeconomia. Perquè una cosa és... els indicadors macro i una altra cosa són els indicadors micro.
0: Bé, com que...
1: I una altra cosa, recordeu que vam donar les dades a l'atur ara fa molt poc i l'atur ha pujat a Catalunya.
0: Ja.

0: dins dels serveis són les dues partides més significatives de lo que són la branca dels serveis. L'economia es distribueix en tres grans blocs, que és l'agricultura, i la ramaderia, després ve la indústria i després els serveis. Els serveis ocupen entre un 70% i un 75% del producte interior brut. Per tant, és molt important la partida dels serveis. I dins dels serveis, el que més tira és turisme i comerç, que són els grans guanyadors i que han fet que, particularment, dins d'aquest creixement català, un 3,7% fa referència als serveis. També hi ha serveis tecnològics, que estan pujant molt. Ja. Però principalment turisme i comerç.
1: Ara tinc una curiositat. Aquest motor dels serveis a Catalunya, en altres comunitats o fins i tot a Espanya, és anàleg? O sigui, el nostre PIB es basa sobretot en serveis?
0: Sí, a nivell nacional pensa que el pes del turisme dins dels serveis es mou entre el 12 i pico i el 13 i pico per cent. I l'indicador així més macro, si anem al bloc aquest, no? Serveis, doncs els serveis tenen un impacte també a nivell d'estat entre el 70 i el 75% del producte interior brut espanyol.
1: I això és convenient o voldríem tenir més indústria?
0: Home, indubtablement, això que acabes de dir és el gran repte. És a dir, que està molt bé tenir serveis, però la indústria hem de recuperar-la. No només a Espanya, eh? És a dir, aquest és un repte que té Europa. De fet, els informes de Draghi i l'ETA, en aquest sentit, són molt aclaratoris, no? El que veuen és que Europa s'està quedant a la cua, a la cua, és molt bèstia dir la cua, s'està quedant enrere en comparació amb altres països que industrialment van molt bé.
1: Queda clar. Això que dèiem abans, a la gent li arriba aquest creixement del PIB, sí o no?
0: No. La resposta és no. Desgraciadament.
1: Per tant, hi ha una economia a dues velocitats a Catalunya.
0: Total. Aquesta economia de dues velocitats, per una banda tu tens aquest bloc dels serveis i particularment el turisme, el comerç, també, com apuntava ara fa un moment, els serveis tecnològics que van pujant molt fort, però tenim, ho acabem de dir, tenim un repte absolut amb la indústria. I aquesta és una velocitat que en el moment en què siguem capaços de pujar la indústria i que aquesta tingui un pes sobre el PIB català d'un 25% aproximadament, ara està sobre el 20%, doncs haurem guanyat moltíssim. Perquè, a més, penseu una cosa. I es va demostrar durant la pandèmia. Aquells països més industrialitzats pateixen menys aquests efectes que pot tenir una pandèmia com vam viure amb la Covid-19.
1: Ser més autònoms, no?
0: Clar,
1: tenir indústries pròpies.
0: Clar, ho produeixes tu i, a més, pensa que també si tu tens tot el teu col·lectiu d'equip humà, de persones treballadores, molt a l'àmbit dels serveis, precisament quan es fa un confinament es tanquen molts negocis de la restauració i de l'hoteleria i té un impacte molt bèstia a l'economia i a les butxaques de les persones. Per tant, més indústria i aquesta és la velocitat que tindria que pujar.
1: I com pinten els pròxims trimestres, el 2026, de cara al PIB?
0: Bueno, a veure, les estimacions que s'han fet són bones. Al voltant acabarem l'any al voltant del 2,6% de creixement. Però, a veure, una cosa que sempre diem als economistes que és el tanto amb les previsions. Perquè ara tenim molts riscos aquí a tocar, com és aquesta guerra al Golf Pèrsic, que no sabem exactament què passarà.
1: Ara està Trump amb Xi Jinping, s'han de reunir aquesta matinada.
0: Exacte.
1: A veure de què parlen.
0: A veure com això acaba. I després tota aquesta tensió comercial que ha provocat tota aquesta política arancelària proteccionista dels Estats Units, que ho ha mogut tot.
1: Ja.
0: Per tant, el tanto. Jo crec que si acabem amb un 2,6% aquest any, doncs estarà molt bé, però jo tinc molts dubtes. Hi ha molta incertesa.
1: Sí. Passem al següent tema.
0: Va.
1: Víctor, aquest és molt, molt interessant, també.
0: Home, a mi m'encanta. M'encanta. El conec de pe a pa.
1: Però també fa una mica de por, eh?
0: Sí.
1: A veure, tots sabem que existeixen les fake news,
2: sí,
1: polítiques o les conspiracions estranyes a Telegram, no? Però ara el Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci, que la presideixes tu, Víctor.
2: Home!
0: Vamos!
2: Senyor president, eh?
1: Doncs mira quina alerta ens fan, eh? Que les fake news econòmiques i d'empresa estan afectant directament les decisions financeres de la gent. O sigui, estem prenent decisions financeres en base a fake news.
0: Total.
1: A notícies falses.
0: Total. No, no, a veure, no tothom. Dic total, és

0: perquè està passant. Gràcies a Déu, no tothom està caient.
1: Però són estafes?
0: Són estafes.
1: A veure, explica això.
0: Sí, mira, exemples pràctics, no? De fet, ahir, quan vam presentar aquest estudi des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, vam tenir una intervenció del Daniel Lacalle. El Daniel Lacalle és un dels economistes, jo diria, dels 10 economistes principals espanyols i té prestigi a nivell internacional. Doncs què li va passar al Daniel Lacalle? I què li segueix passant quasi cada dia o cada setmana, no? Doncs nosaltres vam mostrar durant la presentació un vídeo reel, fonamentat amb un anunci d'Instagram i que té una correlació amb un grup de WhatsApp d'inversió. Clar, t'agafen el Daniel Lacalle, et fan un deepfake, és a dir, et treballa amb intel·ligència artificial un vídeo que sembla realment que és ell, però és que a més et clonen la veu, que sembla exactament la seva veu, i el Daniel Lacalle et proposa unes inversions que, a més, tindran uns grans creixements i que, a més, ell aposta per elles i que l'únic que han de fer és afegir-se en aquest grup de WhatsApp d'inversió i posar les seves dades. Llavors,
1: hi ha gent... És il·legal flagrantment.
0: Clar. I a més, fixa't si és il·legal, perquè ells, els ciberdelinqüents, això ho llencen, i a veure què passa i a veure què enganxen. Aquest reel, i això ens va passar durant el que és l'elaboració de l'estudi, és que nosaltres hem creat un memoràndum de tot un seguit de fakes en matèria d'economia i empresa, i més o menys al principi, perquè aquest estudi ha portat un any i mig, cada 2 mesos feien un repàs, no?, del que teníem al memoràndum. Llavors anàvem els fakes i fakes que eren enllaços d'un reel a Instagram, o a TikTok, o a X, o bé una notícia falsa, ja no estaven. Clicaves aquell enllaç i ja o s'havia denunciat, o s'havia tret, o havia passat quelcom. Per tant, hem tingut que crear una base de dades molt potent i molt segura per assegurar totes aquestes accions que han fet els ciberdelinqüents. Val? Però fixa't si és important. O sigui, la clau jo crec que és una paraula que tots els oients s'entendran. Confiança. Clar, tu quan veus una cara famosa, una cara que et dona credibilitat, un economista prestigiós, aquí a casa nostra ha passat amb el Xavier Salamartín, doncs què passa? Que la gent hi creu. Curiosament, quan va caure... va caure, pobre, el Xavier Salamartín, no és que caigués, és que li van suplantar també la personalitat i no va caure en res, sinó que els ciberdelinqüents van imitar, van clonar el seu perfil a les xarxes i van divulgar un curs de formació amb inversió a borsa, val? I també venien un llibre, no te lo pierdas, o sigui, que era impressionant. I clar, quan el Xavier Salamartín ho va denunciar amb diferents mitjans de comunicació perquè la gent no hi caigués, clar, ell va dir una cosa que per mi és la clau. Va dir, clar, la gent que em coneix ja sap que jo no faig cursos de formació en borsa, però clar, la gent el coneix des d'un punt de vista de notorietat.
1: De mediàtic.
0: Però no saben exactament a què es dedica i les parts de l'economia que toca el Xavier Salamartín.
1: Ja.
0: Vale? Llavors, clar, els ciberdelinqüents es fonamenten amb aquesta confiança que genera una imatge com el Xavier Salamartín, el Daniel Lacalle, el Marc Vidal, el Niño Becerra, la gent els veu, home, que són uns gurús, si em proposen invertir, doncs, escolta, pues segur que deu ser una bona inversió.
1: Clar.
0: I cauen, perquè ha arribat un moment que el nivell de sofisticació d'elaborar un deepfake és espectacular. És espectacular.
1: Sí, costa molt de distingir de la realitat.
0: Nosaltres a la comissió, ahir ho vam presentar, vam fer un deepfake de la vicepresidenta del govern que ens felicitava perquè havíem tancat una mostra qualitativa de 100 fakes per elaborar l'estudi. I us puc assegurar que jo us poso aquest vídeo de la senyora Yolanda Díaz felicitant-nos que hem clonat la seva imatge, hem clonat la seva veu i diu, és que és perfecte.
1: És que
0: tu reps això i dius, és veritat.
2: Llavors, com a usuaris, què hem de fer?
0: Clar, aquí, mira, jo et diria que aquí hi ha diverses coses a fer, val? I això és molt important, perquè una cosa que nosaltres volem aconseguir amb aquest estudi és que hi hagi una sensibilització versus aquesta problemàtica. Això no és una broma. I molta gent diu, a mi no em passarà.
1: Ui.
0: Penseu una cosa, ara anem a les propostes d'alerta, però... Mira, una cosa molt interessant, quan vaig estar reunit amb els Mossos d'Esquadra per parlar sobre aquest estudi que estaven fent, i una qüestió que tenia era saber el perfil de la gent que està caient amb aquest tipus d'estafes.
1: Uh-huh.
0: I clar, tots podem pensar que cau gent gran, no?
1: Sí,
0: aquell senyor gran, aquella senyora gran, no? O un jove, o gent que no té massa formació, doncs no, no. Cauen joves, cauen grans, de mitjana edat, gent amb formació, sense formació, fins i tot informàtics.
1: Cau tothom?
0: Metges, pot caure tothom, empreses importantíssimes, perquè s'està sofisticant moltíssim. Llavors, el que deia, el que em preguntava la Natàlia, què hem de fer? Perquè, clar, aquesta és la mare dels ous. O sigui, des de la Comissió de Màrqueting, Comunicació i Projecció de Negoci del Col·legi d'Economistes, el que demanem és que la gent ja adopti un esperit crític.
1: Clar.
0: A partir d'ara, tu el que veus per les xarxes, no te lo crea, ¿vale? Porque a lo mejor te...
1: És veritat.
0: A lo mejor te cogen la cartera, saps?
1: Clar, posa-ho en quarantena. Sí,
0: sí. Exacte.
1: Si et vingués un senyor pel carrer
0: exacte.
1: I et digués inverteix en això, li faries cas?
0: Exacte.
1: Doncs el mateix si te'l trobes a Instagram.
0: Exacte.
2: Encara que et sembli superreal.
0: Superreal.
2: Desconfia.
0: Sí, senyores.
1: Home, potser també desconfia de grans guanys que ens prometin,
0: home,
1: no?
0: Tremendo.
1: Això no va així.
0: No. Ja mira, jo vaig... Ara, deixeu-me fer un incís, perquè un dels casos d'estudi ha estat una formació miraculosa, que és que et formen per ser col·laborador d'Amazon. I si ets col·laborador d'Amazon, tal com ho expliquen, i formes part de la cadena de proveïdors d'Amazon, pots arribar a guanyar en breu 40 milions de dòlars.
1: Però clar. Com ha de ser això, però, per favor?
0: Clar, jo veig això
1: una
0: i dic, home, ja sé que m'has vist la cara de tonto,
1: home,
0: però, hombre, no soy tan tonto.
1: O sigui,
0: saps?
1: Jo tinc una sabateria... I ara facturaré 40 milions de dòlars amb una sabateria.
0: No, ells t'expliquen com fer-ho i ho fan molt bé, perquè et fan un vídeo amb el qual com has de fer-te proveïdor d'Amazon, com has de comprar els productes molt baratos i a quins jocs, llavors vendre-los a Amazon més car i com Amazon és una gran plataforma i res, en no nada, pues tu te conviertes en multimilionari. Aquestes coses estan passant. Per tant, la primera cosa, activar un esperit crític. Això és importantíssim. Desconfiar de les coses i propostes que corren per internet. Segona cosa, en matèria d'inversions, inversions en criptoactius, financeres, sobretot inversions que proposen plataformes d'aquestes digitals. Ara us explicaré un cas d'aquesta que té la marinera. Llavors, nosaltres el que proposem és que la gent, abans de decidir, ai, mira, aquesta plataforma digital, si compro aquestes criptomonedes, em proposa una rendibilitat d'un percentatge elevadíssim.
1: Sempre.
0: Elevadíssim. Vale.
1: Sempre.
0: Llavors, què has de fer? Doncs una primera cosa, imprescindible, entrar a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i anar a buscar les empreses que no estan autoritzades.
1: Ah.
0: No les que estan. Les que estan, teòricament, ja estan funcionant bé i tenen les llicències. Evidentment, d'aquest món sorgeixen de noves i potser la Comissió Nacional del Mercat de Valors no les ha identificat encara i no les ha posat a la llista. Per tant, també s'ha d'anar amb certa cura, que ara parlaré de la segona cura. La primera cura, anar a aquesta web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i mirar la relació d'empreses no autoritzades. Si a l'anunci que tu has vist, la proposta que t'han fet ve d'una d'aquestes empreses, no compris!
2: Està clar.
1: No està autoritzat
0: no
1: i no et dona cap confiança,
0: clar.
1: Cap seguretat.
0: Exacte. I la segona cosa, doncs entrar en webs com Rankia o Trustpilot, que et permeten fer consultes de les empreses. I aquestes webs el que aglutinen són opinions d'usuaris. Llavors tu pots veure, ui, aquí a mi jo vaig perdre diners, aquí em van estafar, aquí em van enganxar... Llavors tu veus tot un seguit d'opinions...
1: Les reviews d'allò.
0: Llavors les reviews aquestes et fan veure que aquella proposta d'aquella empresa doncs no és vàlida. Vale? Això sobretot pel que fa a inversions financeres. I al tanto, hi ha plataformes digitals com HTX, i ara la Natàlia que està a Google, entra a HTX,
1: vinga, HTX, veurà
0: que està absolutament vigent. I si veieu en la seva home, pues sí. La seva home posa que hi ha 59 milions de clients que confien en ells i porten 12 anys confiant en ells.
2: Sí, això és el que diu.
0: Vale, HTX, empresa no autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. HTX, la borsa d'Àustria, acaba d'emetre un comunicat a les borses europees conforme aquests senyors no tenen la licència i aquests senyors no poden comerciar.
1: Ostres. Opa!
0: Porto aquí la carta,
1: Des d'on deuen operar?
0: Sí,
1: des d'on
0: sí.
1: deuen operar aquesta gent?
0: No, això és... poden ser, clar, la ubicació...
1: qualsevol lloc
0: del món. Llavors,
2: ostres,
0: clar,
2: a més, aquí tenen alguna referència de Forbes, del rotllo... que els hi dona una mica de prestigi, diguéssim,
0: clar,
2: saps?
0: Clar, clar, clar, clar. Tu pensa que al final aquesta gent són molt llestos, eh? I ho fan molt bé. Llavors, recomanació, clarament, en aquest cas, plataformes digitals, reiterem, perquè val la pena, perquè de veritat que això és pedagogia fonamental per no perdre calés i que no t'estafin. Mira el llistat aquest, que estiguin autoritzades.
1: Que estiguin autoritzades. Sí. I després dius que hi ha una tercera categoria de la fiscalitat enganyosa.
0: Sí.
1: Què és això?
0: Ja, la fiscalitat enganyosa significa que et surten uns individus que comencen a fer consells fiscals. Val? Consells fiscals...
1: Això surt a Instagram constantment.
0: Constantment.
2: Home, són els criptobros,
0: no? I utilitzen, a més, tenen tota la barra d'utilitzar imatges corporatives d'entitats oficials com l'Agència Tributària.
1: Apa!
0: I surten ells allà explicant, doncs, per exemple, amb el nostre estudi hem identificat que majoritàriament les fakes en matèria de fiscalitat enganyosa són vinculades a les herències. Per què? Perquè
1: això,
0: van a...
1: Clar... En lloc de que tu et posin el teu nom,
0: sí,
1: que facin un no
0: exacte
1: sé què, que tu...
0: Ah,
1: que tu tens el...
0: I que no has de pagar impostos...
1: Això.
0: Bueno, el xocolate del loro.
1: Ah, sí, eh?
0: El xocolate del loro. Llavors, en aquest cas de la fiscalitat...
1: No, a mi m'encantava aquest plan.
0: Bueno, clar...
1: Sort que sí, no el puc practicar.
0: Sí, clar, clar. Si fos real seria una meravella, no? Perquè impostos paguem una,
1: sí, però dius,
0: una barbaritat.
1: La xocolata del lloro, no.
0: Xocolata del lloro. O sigui, aquests senyors et fan propostes que no són vàlides. Nosaltres hem recollit vàries, no? Havia un senyor que deia que, bueno, que no hauré de pagar impostos perquè s'ha mort el pare de la família, no hauré de pagar impostos perquè ja vam crear un fons en el seu moment,
1: sí,
0: on aquest pare de família era usufructuari.
1: Exacte.
0: I els nudos propietaris eren els seus fills.
1: Sí.
0: Clar. Si ja són els seus fills els propietaris, doncs en aquell moment ja es va fer la transacció. O els fills van comprar el pis o se'ls va donar una donació i ja es va tributar o per donacions o es va pagar el pis.
1: Ja.
0: Però clar, no té cap mena de sentit. Però al final, quan acaben el vídeo, te recomanen un assessor fiscal. O sigui, al final t'estan recomanant un servei.
1: T'estan venent la moto.
0: Llavors això li han dit enganyosa perquè en alguns casos trobem que hi ha algunes coses que són veritat o mitja veritat.
1: Ah.
0: I llavors es centren molt en temes d'herència perquè són molt sensibles, no?
1: Clar.
0: Tots tenim algun familiar que s'ha mort, no? I llavors busques com, d'alguna manera, estalviar-te diners per no haver de pagar tants impostos al voltant de la mort. Evidentment, fakes de l'IVA no en trobes. Sí que trobes algun fake de l'impost a societats. Per exemple, hi ha un fake que corre por ahí que
1: no,
0: diu que si
1: l'IVA són faves comptades.
0: Clar,
1: donar gaire volta,
0: clar,
1: aquí.
0: I a l'IRPF també n'hi ha, però n'hi ha pocs comparativament amb herències i donacions, que són els fakes majoritaris que hem identificat amb l'estudi. Impost a societats, una cosa molt curiosa. Doncs havia un fake que corria que deia que si tu constituïes l'empresa Estònia, no? Estònia.
1: Sí.
0: Digitalment, eh?
1: Sí.
0: No és que te'n tinguis que anar a Estònia. No, digitalment, tu constitueixes... Perquè llavors ja seria...
1: Home,
0: ja seria,
1: pujava la despesa.
0: Ja tinc guiones.
1: Una miqueta.
0: Pues bueno, tu constituïs l'empresa Estònia i resulta que no tenies que pagar impost sobre societats, ¿vale? Havia gent que va entrar i va constituir l'empresa. Ah, mira, m'estalvio l'impost a societats. Què passa? Quan decideixes distribuir dividends, has de pagar un 20%. Ah, Angela Maria, ah... Però jo pensava... Llavors venen a buscar els assessors fiscals d'aquí, que en saben, i els diuen, m'ha passat això, ai, per què no ho vas consultar en el seu moment? Per tant, amb la fiscalitat enganyosa, el més important és consultar la gent que sap. I la fiscalitat canvia moltíssim. L'impost a la renta física cada any és un canvis constants. Evidentment, hi ha costes que són constants i es mantenen, però hi ha molts canvis. I, per tant, sempre has de tenir la cura de poder comptar amb algú, un assessorament que t'aporti valor i t'aporti llum.
1: O sigui, un gestor de tota la vida.
0: El gestor de tota la vida, que tingui un fiscalista bo que et pugui dir pues, que si això es pot fer, no es pot fer, de quina manera, és veritat, és fals, és 100% fals.
2: Val, jo ara m'estic emparanoiant.
1: Aviam.
2: Ai. Llavors, aquests formularis que hi ha online, molts fins i tot en línia, per tu tenir... És que m'estic posant al dia, clar, gràcies a la teva secció, i ara estic buscant amb formularis, per portar les comptes de casa al dia,
1: sí,
2: les comptes domèstiques.
1: Molt bé.
2: I moltes d'aquestes...
1: despeses. Bueno,
0: propostes de formularis, vols
2: aquestes
0: dir?
2: Propostes de formularis, sí, són en línia, i clar, tu allà poses tota la teva informació.
1: Ui.
2: Ens hi hem de fixar, o sigui, ens hem de fiar.
0: Escolta,
2: o no? Ara ja no sé,
0: no,
2: jo...
0: No, jo es tindria que mirar primer... qui hi ha darrere de tot això. Ho has de mirar, ho has de mirar. Penseu que, a més, els ciberdelinqüents ara han arribat a una sofisticació impressionant, perquè els dominis... Jo, una de les primeres formacions que vaig fer amb el que és la ciberdelinqüència i no caure amb estafes, sí, és que els experts et deien sempre heu de mirar el domini. Per exemple, si tu reps un mail de Microsoft, mira que sigui microsoft.com.
1: Clar.
0: Però què passa? Què fan ara? Agafen el domini Microsoft i et canvien una lletra.
1: Oh.
0: En lloc de Microsoft, la R te la canvien amb una N, i lo que vemos, que
2: sí,
0: no vemos,
2: sí,
0: dos,
2: sí,
0: en un burro, pues, claro,
2: clar,
0: vas al dominio, mires i dices, ah, Microsoft,
2: sí,
0: i cliques,
2: sí,
0: el enlace i malware, sí, que m'entra en l'ordinador. Per tant, al tanto amb aquests qüestionaris, qui hi ha darrere, quins dominis hi ha...
1: Però, Víctor, t'he de dir una cosa, perquè, mira, jo penso... Ostres, sóc una dona, tinc amb una carrera, tinc uns estalvis... A més, també per una qüestió activista, dic, ostres, les dones invertim poc, tenim poca educació financera, som més d'estalviar... Ho hem parlat alguna vegada aquí a l'entrellat,
0: sí,
1: eh? Estalviem més que no invertim.
0: Sí.
1: Va, posem-nos a invertir.
0: Sí.
1: Amb tot això, de cop i volta, deepfakes, dius, però on? On està materialment...
0: Bueno,
1: a on he d'anar? He d'anar al banc? He de fer-ho per internet? No, per internet hi ha molts perills.
0: Hi ha perills.
1: Com es fa?
0: Però els perills els pots sortejar amb el que acabo de mencionar i he repetit,
1: CNMV,
0: que és la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
1: Entrar allà i dir qui està
0: i
1: mira, autoritzat. Qui, ara treballo amb aquests.
0: Més que tot mirar els que no estan autoritzats.
1: Clar.
0: La llista negra, has de mirar-la. I després, de cara a invertir, hi ha moltes coses per invertir segures.
1: Clar.
0: És a dir, al final, si has de programar, perquè cada persona és un món amb la inversió. Això és molt important. I assessorar-se bé. Llavors, tu també has de mirar quin és el teu, diguem, límit de risc amb una inversió.
1: Clar.
0: Si tu vols dedicar una part dels teus estalvis i intentar generar una bona rentabilitat, molt possiblement tindràs que anar a la borsa. Però a la borsa també pots perdre molts diners. Però
1: sí,
0: això ja,
1: sí,
0: ho sabem,
1: sí,
0: tots de tota la vida.
1: Mm.
0: Però et pot assessorar l'entitat financera que amb la qual tu confies.
1: Correcte.
0: Un assessor financer amb el qual tu confies.
1: Bé.
0: Vale?
1: La intel·ligència artificial ens pot ajudar en aquest mare magnum?
0: Total.
1: O sigui, és la causa del problema, però
0: sí,
1: també pot ser la solució.
0: Total. Black Mirror total. Sí. A veure, aquí us haig de dir que en aquest estudi ha col·laborat un grup d'estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona. Han fet un treball, un anàlisi de 21 eines d'intel·ligència artificial. I d'aquestes 21 eines d'intel·ligència artificial han fet una selecció de 4. Perquè els oients ho segueixin, una és Bastaf sona un poco raro, però són
2: home,
0: dos...
2: Perquè els oients ho segueixin i de cop dius una paraula que ja veus a saber tu què és. Doncs no, no et seguim, Víctor, no et seguim.
0: La primera és una B baixa i la segona és una B baixa. Bastaf, comença...
2: Bastaf ja.
0: Sí, mà o menys, home. La segona és is fake IA. O sigui, és fake IA. I la tercera és GPT-0, GPT-0, ¿vale? Aquestes són, i perdoneu, ara us diré la guanyadora, perquè aquestes són les que han arribat a la decisió de que aquestes 21 hi ha 4 grans eines, com les finalistes. Però la campiona quina és? Ta-tan! Google Gemini.
1: Ah!
0: Google Gemini és una eina fantàstica. Ahir els alumnes, durant la presentació, van fer una demo, van posar tant una foto com un deepfake, ho analitza i et diu al final si allò és una mentida. Si hi ha dubtes, també t'ho diu, però si és una mentida, t'ho diu clarament.
1: Molt bé.
0: Per tant, tenim, a més de tot això que hem explicat, tots aquests programaris d'intel·ligència artificial que ajuden a, si tu reps un vídeo... com estàvem mencionant fa un moment, del Daniel Lacalle, doncs ho poses al Google Gemini i li preguntes, això és una fake? Li fas un prompt directe, clar, i escolta, et fa una explicació fantàstica.
1: aquell domini, no? Copiar el domini, ficar-li allà això... És
0: bueno, no,
1: fake,
0: no, el que has de fer a Google Gemini és posar-li el vídeo, que ha rebut, o bé la foto, vale? També pots posar un text, eh? Un text també et fa una anàlisi del text. O sigui, la famosa news, la fake news, no? Que diuen, jo recordo unes fake news que et deien, Donald Trump ha decidido que va a sacar el dólar como moneda de circulación. Jo dic, mare de Déu, però qui es pot creure això? Però bueno, hi ha algú que ho ha escampat per les xarxes, no?
1: Sí.
0: Doncs tu agafes això, ho poses a Gemini, i segur que Gemini agafes aquesta notícia, te la poses i diria, esto es rotundamente falso.
1: Mira que interessant. Víctor, gràcies com sempre, eh?
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aprenem molt amb tu cada setmana i per molts anys.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Merci.
1: És que estem parlant d'economia i ara dèiem, eh? Això del PIB que pujava però a final de mes no ho notem.
2: Pipa pep,
1: sí senyora. Clar, ens preguntem en aquest context i amb el panorama geopolític actual, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la crisi de l'antivirus, eh? Que encara l'estem vivint, doncs ens preguntem si aquestes circumstàncies estan redibuixant el mapa de les vacances d'estiu.
2: I per analitzar com s'està adaptant el sector i què podem esperar als usuaris d'aquesta pròxima temporada, ara parlem amb Jordi Vinyoles, vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, l'ACAVE.
1: L'ACAVE. Senyor Vinyoles, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Doncs molt encuriosits per saber si la gent s'està fent enrere en les vacances, si no està contractant com altres anys, i hi ha diferents conflictes que tenim oberts a l'hora. Preguntarem el primer de tot per l'impacte de l'antivirus. Avui hem conegut un altre virus en un creuer de Bordeus, una crisi amb un virus gastrointestinal, efectivament. La gent està contractant menys creuers ara?
3: No, de fet estem en un moment que sí que s'havia parat una mica. Doncs clar, pensem que des de que va començar aquesta guerra només han passat, no arriba a 3 mesos. Aleshores, han passat moltes coses durant aquest temps, no? Llavors, en aquest moment i passat la Setmana Santa, bé, contràriament al que la gent pugui pensar, hi ha hagut molt poques anul·lacions de cara a aquest estiu. És a dir, tots els viatges que ja teníem contratats, que es van comprar gener i febrer, de cara a Setmana Santa i de cara a l'estiu. De fet, per Setmana Santa van passar una gran prova, i és que es va viatjar moltíssim, es van anul·lar pocs viatges, i sí que hi va haver una mica, doncs, la gent demanava certeses i ens preguntava. Sí, va baixar l'afluència, però la gent que venia a les agències en aquell moment, al mes de març, ens venia a preguntar, no?, a buscar certeses, a buscar informació. I s'ha de dir que després de Setmana Santa ha anat agafant ritme i ara la gent té moltes ganes de viatjar i ara estem agafant un molt bon ritme de reserves de cara a aquest estiu.
1: Però imagino que les destinacions de l'Orient Mitjà hauran caigut en picat, no? Estarem anant a alguna altra banda, o no?
3: Evidentment, és a dir, com que hi ha ganes de viatjar, però hi ha llocs, doncs, que sabem que el problema és molt puntual, doncs, evidentment, hauríem mitjà, però molt circunscrit a la zona de lo que és el Golf Pèrsic, és a dir, perquè hi ha països en els quals si està puguem viatjar molt bé, i com, per exemple, a Egipte, estem a la zona d'hauríem mitjà pràcticament a la frontera, i són destins que s'estan venguent i la gent està viatjant amb total seguretat. De fet, afegint una mica us escoltava una mica ara que parlàveu d'inversions fa un moment amb en Víctor, eh?
1: Sí.
3: I
1: quedat, us volia dir que
3: una bona manera d'invertir és comprant i organitzant un viatge. És a dir, viatjar és de les coses poques,
2: jo, inverteixi,
3: de les poques coses que pots comprar. Perdó?
2: Que jo inverteixi, sí, Jordi, sí que ho veig.
3: Dic que viatjar és de les poques coses que podem comprar que et farà més ric. És a dir, comprem records, cultura, mirada, vida. Doncs bé, un viatge ben viscut és un record per tota la vida.
1: Molt bé, veus? Bé, aquesta inversió sí que val la pena, no?
0: Val la pena, val la pena.
1: Va molt més enllà del rèdit econòmic.
0: A mi m'agradaria, Jordi, que dins de... Ara estem parlant molt en positiu i a mi em sembla fantàstic, perquè el de viatjar jo ho trobo, estic d'acord amb tu, que són valors afegits fantàstics per la persona, no? Però ara que comentava la Samantha, no?, aquest hantavirus, no?, tu creus que hi haurà un abans i un després d'aquesta problemàtica que ha hagut amb aquest virus de cara a la gestió, de cara a la gestió dels creuers.
2: Ah, bona.
0: És a dir, hauran mecanismes de control? Tornarem a demanar als viatgers que es facin unes PCRs abans de pujar al vaixell, a baixar el vaixell? No sé si teniu aquestes dades, però aquests dies jo li he estat donant voltes i ara que t'escoltava, Jordi, crec que és una bona reflexió. Això canviarà d'alguna manera? Què en penses?
3: Com tot, les coses, quan el temps passa, tendeixen a la normalitat. Sempre és molt important la seguretat en els viatges, i aquest cas ha sigut un cas molt, molt puntual, que degut a la seva dimensió, i que els mitjans n'han parlat moltíssim, com és lògic, però és més el que se n'ha parlat que el gran problema que hi ha, que està molt focalitzat en un vaixell en concret, en una ruta, en una destinació, i a més, com qualsevol virus es propaga, però sembla, per jo no em dedico a això, però pel que he llegit com tots vosaltres, no és el cas de que sigui un risc molt gran. Per tant, no crec que això tingui un impacte a les vacances de la gent d'aquest estiu, ni molt menys. Sí que és veritat que des de que ha començat aquest conflicte, doncs, hi ha hagut moltes notícies, s'ha creat molta alarma, s'ha parlat de si hi hauria més combustible, menys combustible, si això afectaria els preus, hi ha hagut molt de soroll. Llavors, el que ens hem dedicat a les agències de viatges, en aquest moment s'ha posat molt de relleu i torna el valor, es torna a parlar molt de nosaltres, les agències de viatges estem molt d'actualitat i tenim un paper protagonista perquè la gent busca certeses, busca informació, i en aquest sentit nosaltres donem un assessorament, una professionalitat...
1: Confiança, no?
3: I donem una confiança al viatger. Llavors, el que ara mateix m'estàveu dient, doncs bé, doncs evidentment hi ha destins que hauran baixat, però també n'hi ha d'altres que han pujat, és a dir... hi ha
1: quins
3: destins
1: són els
3: que
1: han pujat?
3: Molta...
1: Quins són els destins que han pujat, Jordi?
3: Mira, per exemple, a veure, tinguent en compte que ara ens hem mogut una mica també amb molt darrera hora de reservar, d'això ja en parlarem, perquè nosaltres tindrem un consell, us donaré al final alguns consells de cares a aquest estiu, no?
1: Bé.
3: Però el que és tot el turisme dins de la península, les costes, les illes, fins i tot les Canàries, tot el que és... Ara, per exemple, la gent ens estan reservant molt viatges per Europa, sobretot moltes rutes amb cotxe de lloguer per regions europees, digue-li Escòcia, digue-li Eslovènia, Itàlia... És a dir, hi ha destinacions que s'han vist enfortides, també la gent han tirat una mica més cap al Carib, que sempre hi és present, però també han tirat molt cap al Carib, i el tema dels creuers, per famílies, per la comoditat que comporta, perquè l'estiu és molt bona època, que de Barcelona és un lloc que surten també molts creuers de casa nostra, i hi ha moltes famílies doncs, que ho veuen molt còmode.
1: Els creuers es continuen demanant.
3: Exacte.
1: I la pregunta, això que comentaves, que efectivament s'havia parlat molt de si hi haurà prou querosè per les aerolínies, pot estar tranquil·la la gent? N'hi haurà?
3: Sí, per les notícies que tenim les darreres setmanes, i sempre diguem amb precaució, és a dir, sempre doncs, siguem molt cauts, es parla de que sí, que no hi ha d'haver-hi problemes en aquest sentit, i bé, doncs hem d'anar veient les coses com passen. La gent han de viatjar tranquils, la gent han de pensar que nosaltres des de les agències de viatges, a part de l'assessorament, de tot el que hem dit abans, estem posant productes ara de cares a la gent que puguin anul·lar amb molta flexibilitat, que la gent puguin reservar i animar-se a tenir les seves vacances doncs, ja preparades, no només ja per aquest estiu, sinó també per la resta de l'any. Pensem que cada vegada es viatja més en tardor, llavors és un bon moment per viatjar. I en aquest sentit, us volia dir una cosa molt important. Les agències de viatges... estem tant al costat del consumidor i complim una normativa d'acompanyament al viatger i donem un marc legal tan interessant per al consumidor que en aquest sentit, com ho diríem nosaltres, ens han d'aprofitar els viatgers, ens han d'aprofitar perquè realment donem unes facilitats molt, molt, molt interessants i en Clar. Aquest sentit podem ajudar molt els viatgers.
1: Jordi, Cuba... La descartem Per la situació geopolítica, eh? Clar, està tan amenaçant, dia sí, dia no, sí, que d'aquí no res.
3: Jo la, descartaria sí, eh? Per això mateix. Evidentment, ja hi ha moltes companyies que no hi estan volant, lamentablement, clar, per tots els lligams que té Catalunya en Cuba. Clar. I també pensem que també hi ha un factor climatològic, eh? Ara l'estiu és època de, que ve també una mica de...
1: Bueno, però hi anàvem, de... eh? Els altres estius hi anàvem.
3: Sí,
1: perquè si tens
3: ens
1: vacances...
3: la jugàvem una mica, però sí, hi anàvem, clar, sí.
1: Ara, ara millor esperar una miqueta, no? A veure què
3: exacte
1: passa.
3: I llavors també pensem que Barcelona està molt ben connectat amb moltes ciutats, tenim vols directes amb moltes ciutats dels Estats Units, de Centroamèrica, han pujat les freqüències, han doblat freqüències a Barcelona amb diferents ciutats de la Xina, amb Corea, és a dir, encara us puc dir que hi ha preus molt interessants, és a dir, podem reservar si podem jugar una mica amb les dates, els preus en el món dels viatges es mouen molt per la demanda, per la temporalitat. Clar. Aleshores, el nostre principal consell de cara a aquest estiu seria l'anticipació, i és a dir, aprofiteu aquest mes de maig i juny per reservar, perquè els preus no pugin i garantir unes bones vacances per a tothom.
1: Molt bé, doncs aquí queda el consell. Jordi Minyola, vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda, adéu. Jo vull tancar els ulls. T'ha quedat clar per les vacances, Víctor?
0: Bueno, el que ha dit el Jordi al final ho trobo fonamental, l'anticipació.
2: Sí. Clar que sí.
0: Tu compres un bitllet per anar a Nova York o a Japó al gener i per anar al desembre, ja puc assegurar que no té res a veure que si el compres 3 mesos abans. Però res a veure, eh?
1: Mira, veus? Si tens la sort de saber que tindràs vacances en aquell moment, doncs anticipa't.
0: Sí, senyora. Que
1: gràcies.
0: Que tens la gran feblesa.
1: Adéu. Míriam Martín Lloret, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Quin és el rotet d'avui?
4: El rotet d'avui és el quelcom. No és que sigui incorrecte,
1: ah,
4: eh?
1: Home, no perdis.
4: No, no us esvareu. No és incorrecte, però
1: se'n
4: fa...
1: Jo no el faig servir mai, el quelcom.
4: No? Doncs mira, fas ben fet, et diré que fas ben fet.
1: Ah, mira.
4: Perquè si no és de la teva zona, si no és, forma part de la teva variant dialectal o del teu idiolecte, de la teva manera de parlar... No cal que el fem servir.
1: És molt formal o...?
4: És molt formal, exacte. És de registre formal i també depèn de la variant dialectal. Sobretot ho fan servir a Catalunya del Nord i els ibicencs també el fan servir molt. Però deixant de banda aquestes variants, se'n fa un abús. N'abusem els parlants del català central, concretament. El fem anar per tot arreu i és forçat. D'acord?
1: Alguna
4: sí que
1: cosa,
4: és que
1: no?
4: És veritat que alguna cosa, home, alguna cosa és llarg i algun
1: no fa mal.
4: Bueno,
1: no.
4: un moment, que hi ha solucions, eh? Alguna cosa és molt llarg i algun és normatiu. Mira, la vida és dura, noi, tampoc passa res per fer servir alguna cosa.
1: Clar. Eh?
4: Vols prendre quelcom? Aquí es pot evitar.
1: Sí.
2: Vols prendre perquè alguna pot... cosa? Vols prendre...
4: N'hi ha una res? Supergenuïna.
2: Res.
4: Ah, vols prendre res? Res, en interrogatives i condicionals, tenim el genuí res, equivalent a alguna cosa.
1: Sí,
4: clar, si, o si saps
2: a veure
4: res.
2: Un altre.
4: Si saps res del Joan, m'avises. Cada dia aprenem quelcom. Aquesta és llarga, ja us aviso. Sí, alguna cosa, una cosa nova.
1: Clar.
4: I una altra. Amb tantes explicacions, esteu quelcom marejats?
2: Una mica marejats.
4: Una mica, un poc, un xic, clar, depèn de la variant, això també.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
4: Què us sembla?
2: Doncs estupendo.
1: Doncs mira, em deixes molt tranquil·la, no, perquè ja et dic jo que mai a la vida el feia servir.
2: Jo de tant en tant...
1: Un quelcom,
2: el
1: eh?
2: Faig,
4: Coles un quelcom. Sí. Però és aquesta cosa de... Mira, jo ara com domino la llengua, una mica forçada, ja dic, eh? Depèn de la variant. Ja. Estic marcant molt que si... com a parlants ho teniu d'ús habitual,
1: correcte,
4: no cal que el deixeu de dir. Però hi ha una qüestió de formalitat,
1: molt
4: també,
1: bé,
4: si no
1: bé
4: ho fas, si doncs no és de la teva variant.
2: Som molt formaletes.
1: Sí, vols concurs?
4: Sí, som-hi.
1: Som-hi al concurs. De què parlem avui en el concurs?
4: Bueno... Una primera pregunta d'actualitat.
2: Molt
4: bé,
2: Míriam.
4: La família de virus, antivirus, s'apostrofa. Hem de pensar ràpid.
1: Sí,
4: antivirus,
1: sí. Jo l'he apostrofat tots els dies.
4: I per què l'apostrofem?
1: Pues perquè comença per H, jo què sé.
4: I perquè la H és muda. Perquè això en un principi, clar, tu has de plantejar.
1: Mira, si la... hantavirus, bueno, deia. Clar, jo ho deia no. El primer dia, hantavirus.
4: Clar, és que si comencem a dir hantavirus amb...
1: que tenim aquí una caixa.
4: Mira,
1: de bombons que ens anem passant.
4: Mira, el Víctor abans m'assenyalava la capseta de bombons. Home, i he pensat, ja els hi faré notar, ja.
2: Perquè...
4: Què passa que ara amb la...
2: L'ha portat
4: després, bueno, després n'agafes.
1: Hantavirus o antivirus? Clar,
4: antivirus, antivirus. Ara és clar, eh? Tot i que... Hantan és un topònim de Corea del Sud, eh?
1: Era per això que jo ho deia, perquè jo
4: clar,
1: sabia...
4: Clar, perquè si et fixes en un topònim estranger, la que aspirada, no? Em sembla que hagi de ser així.
1: És que és una paraula molt rara i tens tendència de sí. pensar que és estrangera i serà
4: sí,
1: Hanta.
4: Sí, però és un nom llatinitzat que es pot adaptar a la pronúncia natural en català sense la caspirada. Per molt tant, l'antivirus d'antivirus, eh? Apostrofem. Vinga, una altra.
1: Vinga,
4: la Natàlia no parla perquè està menjant.
1: Home, sí, aquests bombons, són boníssims.
4: Pronoms febles. Ara feia dies que no parlàvem, eh, de pronoms febles.
2: A veure.
4: Donaré 4 cacauets.
2: Bombons, si us plau.
4: 4 bombons a la Natàlia. Sí, perquè 4 cacauets sembles una mica mico, no?
2: Sí, sembla que m'hagis de tonyinar.
4: Sí, no.
1: Bueno, 4 bombons, déu-n'hi-do, també. Un rere l'altre.
4: Com substituiríeu els pronoms, els complements de la frase, eh? Va. Cacauets i 4 cacauets donaré a la Natàlia. A, li'n donaré 4, B, n'hi donaré 4, o C, li donaré 4, li, L, apòstrof, H, I.
2: No, li'n donaré 4.
1: Sí.
4: Molt bé, però també hi ha una altra opció, que no sé si la feu anar.
2: N'hi donaré 4.
4: N'hi donaré 4. De fet, és una qüestió de registre. Li'n donaré 4 és més formal.
2: Ah, més formal?
4: Sí, és més formal. I també depèn de la variant. Tornem a estar al cap del carrer amb aquestes cosetes. L'in o ni són correctes, en aquest cas.
2: Perfecte.
4: La que no és correcta és l'apòstrof aquí, en aquest cas.
2: Val, perfecte.
1: Molt bé.
2: Prou bé amb els pronoms, molt bé.
4: Sí?
1: Sí.
2: Alguna més?
4: Ho deixem aquí o anem al gimnàs una mica? Va, tornem al gimnàs a fer múscul, recordeu que hem
1: de... M'acabo de donar de baixa.
4: De debò?
1: Sí, és que ja, s'ha de ser realista. Vull dir, paga per no anar-hi.
2: No, tens tota la raó.
1: Ja està, accepta-ho,
4: Samantha,
1: i deixa de pagar.
4: Jo hauria d'anar-hi, no sé si al gimnàs, però fer alguna cosa. Ja. Hem de començar a muscular.
1: Jo crec que ho faré a casa. Si tinc peses i tal, dic, escolta, jo mateixa...
4: Però mantenir una rutina a casa
2: mentre
4: costa,
2: no et lesionis...
1: Però el mateix que al gimnàs, tampoc em feien gaire cas.
2: Ah, no, eh? Llavors,
1: a casa. To yourself.
4: Sí, exacte, sí. Fes tu mateix.
1: Ah,
4: en tot cas, no sé si teniu un bosso, eh? Samantha, si vols fer...
1: Què és un bosso?
4: Si vols fer gimnàs a casa. Bosso. És una parella gimnàstica consistent en una mitja esfera de material flexible i una base circular rígida que es fa servir sobretot per treballar l'equilibri.
1: Ah, sí, allò... Que una
4: com
1: mitja...
4: una mitja esfera sí. sobre una base rígida.
1: Sí.
4: Si no ho visualitzeu, feu una cerca ràpida
1: sí.
4: i...
1: Això es diu bossa?
2: Bosso.
1: Bosso.
4: Ara us ho explico.
1: Entre
4: bueno, opcions. Semiesfera d'entrenament...
1: Ah, que no es diu bosso.
4: Ara ho veurem.
1: Ah,
4: B, bosso. O C, semiesfera d'equilibri.
1: Home, bosso.
2: Doncs mira, jo
4: sí,
2: com les catalanes...
4: Cas,
2: vale, jo anava a dir semiesfera d'equilibri, perquè com sempre hem de fer...
4: Ara us explico l'origen. Sí que la denominació s'ha fixat així, s'ha lexicalitzat, però ve d'origen anglès, d'acord? Bosso vol dir both sides up. Totes dues cares amunt.
1: Oh, both sides up.
4: Sí, ve
2: oh
4: d'això. És una lexicalització d'una sigla en anglès. També es pot dir semiesfera d'equilibri, però podem anar a dir bosso.
1: Qui
4: dirà semiesfera d'equilibri? Bueno, més descriptiu, sempre es pot fer servir. I és una marca comercial de l'empresa del mateix nom. I va ser inventat per David Weck. El 1999, si us interessa. Va ser un paio, que
1: el
4: va inventar. Molt bé, gran invent.
1: El bolso.
4: Gran invent, que no sé si faré servir mai.
2: Però... Va molt bé.
4: Allà ho tens.
2: Va molt bé el
4: sí?
2: bosso.
1: Va bé, no? Tu el fas servir?
2: Jo faig servir el bosso a Pilates.
4: Ah.
2: I molt bé.
4: Clar. Jo tinc un tronquet d'aquests de fusta, també, que és un...
1: De fusta?
4: Semicircular.
2: Tu ets catalana, o sigui, fas servir el tió per fer gimnàstia.
4: No, és un tió. Però és una fusta amb la base plana, evidentment, i llavors fa... El...
2: Doncs més o menys és el mateix.
4: És més o menys per mantenir l'equilibri,
2: sí,
4: que no faig servir. Treballar el sol pèlvic i aquestes
2: cosetes.
4: No fem servir.
2: Escolta una cosa, treballem una mica l'autocrítica...
4: Sí.
1: Va,
4: passem
1: va.
4: Als mitjans.
2: Anem
4: no?
2: als mitjans, perquè aquests darrers dies, ara ho comentaves, hem estat parlant molt de l'antivirus i de retruc de creuers, ports, i hem tingut lapsus com per exemple aquest.
5: Ara crec que Espanya està perfectíssimament capacitada per fer un desembarco d'aquesta mena.
6: Què ha dit jo?
5: Un desembarco.
1: Però és que l'Arturo és increïble perquè ell és navarrès. i parlar un català amb accent navarrès.
2: Clar, clar, clar.
6: Però molt bé.
2: Però sí que és veritat que totes les qüestions, tant d'arribada com de marxada, tant d'avions com de vaixells, a vegades ens lien.
1: Sí.
2: Bueno, esteu d'acord?
4: Sí. En aquest cas és desembarcament.
2: Està clar.
4: Desembarco és una manera popular de dir-ho, no? De vegades aquestes terminacions a no se'ns colen, però és un barbarisme. Desembarcament, clar, clar. I no sé si en teniu una de relacionada, no?
2: A veure, en tenim una de relacionada, sí, perquè en aquest mateix context la nostra estimadíssima Samantha va dir això.
1: Ai. I ell deia que encara no sabien com s'havien gestionat els àpats a dins del barc. Del barco. A dins del barc. Del barco. A dins del barc. Però ja ho vaig veure allà mateix, va ser un lapsus.
2: Però una cosa, barco tampoc, no?
4: És boniquíssim. Sí,
2: és un mono.
4: És, mira, barco és una, barc és una batalla
1: però
4: històrica.
1: Però no el van acceptar ja fa molts anys, barco?
4: No, és una batalla històrica perquè entri al diccionari normatiu.
1: Ah,
4: i no
1: ha entrat. El
4: que sí
1: que,
4: evidentment, la barca com a embarcació petita, sí que està bé.
1: En aquella tongada que va entrar caldo, va entrar barco.
4: No, doncs mira, és no, que seria del rotllo...
1: Jo recordo aquesta conversa, però fa molts anys.
4: És rotllo caldo, però no hi ha manera, no hi ha manera. Hi ha algú de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que no vol fer entrar el barco, no ho sabem. Ah. No ho sé, de veritat.
1: Ah,
4: no,
1: doncs perquè... jo em pensava que era correcte, mira.
4: No ho és, tothom ho diu així, no ho és. A veure, tothom també té molta tradició al vaixell, eh? Vaixell,
1: sí.
4: Tio, i
1: de fet, hem anat
4: vaixell, alternant. Nau, hi ha molts sinònims.
1: Sí.
4: Però el barco és superpopular... Hi ha diccionaris que ja us recullen, però és registre informal, eh? No, encara no hem passat a...
1: I barc? Barc no, no?
4: No, barc no.
2: Perquè és boníssim.
4: De fet, barco prové del llatí tardà barca, que és aquesta petita embarcació.
1: Clar.
4: Dir, que té tota la lògica que entrés d'una vegada, que és un castellanisme pres modernament. Però és modernament, ja no està pres modernament.
1: No, ara ja és
4: el
1: antic.
4: Castellà, perquè ja
1: pres
4: és molt antic.
1: Totalment.
4: Un diccionari del 1960 t'està dient que pres modernament del castellà. Millor diria, han passat uns quants
1: anys. És una batalla allà.
4: No hi ha manera que entri. No hi ha manera que hi entri. Déu-n'hi-do.
2: El Pol Mallafré ja té un espai fixe aquí amb la Míriam. I ara, avui, tenim un 2-1 en un fragment de 15 segons. Atenció, escolta.
7: Teníem matxeros, eren molt fumadors, teníem, no sé si, 2 o 3 matxeros, i es va gastar inclús la pedra del matxero. D'anar fent allò un puntet de llum per intentar veure-hi alguna cosa, no?
1: Ai, ai, ai.
7: I jo, des d'aleshores, sempre porto com algun tipus de lot... en llum, alguna llanterna, alguna cosa així.
4: Molt bé, perquè sonaven grills, el lot està bé.
2: Perquè ha començat a dubtar. Lot, ara no sé
4: bueno,
2: si miré...
4: El matxero és l'encenedor.
2: El matxero és l'encenedor.
4: No passa res.
2: I llavors, tant lot com és llanterna...
4: No, llinterna no, llanterna.
2: Llanterna.
4: I la lot, el gènere vacila, de vegades els usos vacilen.
2: Què dius?
4: Sí, popularment hi ha molta gent que diu el lot, però tu vas al diccionari normatiu...
1: Què és un lot? Perquè per mi és un grup d'aliments. Un lot de...
4: No, clar, a veure...
2: O un nen en mallorquí, no?
4: Agafa el lot que no m'hi veig. Agafa el lot. Hi ha molta gent que ho diu així, en masculí, però la normativa l'entra en femení, la lot.
2: Ah, sí, és la lot, eh?
4: Sí. I ve de la marca registrada de l'empresa Radiolot de Barcelona, 1925-1929, que les va fabricar. I el seu fundador, Eduard Rifa i Anglada, es va inspirar pel nom del personatge bíblic Lot.
2: No et pregunto
4: fins
2: més.
4: Fins aquí. No sé, el personatge bíblic Lot, si era com una lluerna, però... si tenia poders de lluerna,
1: escolta,
4: però
1: us podeu creure que aquesta setmana tampoc explicarem el 6-7?
4: És molt fort.
2: La setmana
4: mira,
2: que ve.
4: Mira, la setmana, seven, no diré rot, perquè no és un rot, perquè és argot juvenil, però la setmana que ve arrencarem.
2: Comencem amb
1: 6-7. 6-7, com ho podríem dir?
4: Encara no ha passat de moda,
2: No, estan encara a tope.
1: Apa, que no li queda, apa, que no li queda. Míriam Martín Lloret, gràcies.
4: Gràcies
2: a vosaltres. 6-7.
4: Adéu.
8: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. La consellera d'Interior i el director general de la policia qualifiquen de desafortunada i mal planificada la infiltració dels Mossos en una assemblea educativa. Parlon i Trapero han demanat disculpes i han anunciat l'obertura d'una investigació interna. Més detalls, Sergi Bassoles.
9: Parlon i Trapero han entonat el mea culpa en seu parlamentària per la infiltració de dues agents de la policia catalana en una assemblea de docents dies abans de la vaga a tot Catalunya. Els dos, la consellera d'Interior i el director general de la policia, han reconegut públicament que va ser un error.
10: Demanar disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança, inseguretat, que això ha generat.
11: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
9: Tant la consellera com Trapero han anunciat l'obertura d'una informació reservada, és a dir, d'una investigació interna per esclarir què va succeir. Ara bé, ni dimissions ni tampoc cap cessament, com exigien alguns grups parlamentaris.
6: Gràcies, Sergi. Per cert que, mentrestant, les protestes educatives continuen i demà els sindicats educatius es reuniran amb la consellera Esther Niubó a la mesa sectorial. El Congrés dels Diputats ha retirat temporalment l'acreditació als activistes d'ultradreta Vito Quiles i Bertran Endongo per haver incomplert la normativa de la cambra. La decisió s'ha aprovat amb els vots favorables del PSOE i Sumar, mentre continuen oberts els expedients contra tots dos. Míriam Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda. Vito Quiles se l'investiga per haver gravat Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero en espais no autoritzats del Congrés. Bertran Endongo, en canvi, estava expedientat per interrompre una roda de premsa i protagonitzar diversos incidents amb diputats. L'últim aldarull va tenir lloc fa una setmana quan Endongo va insultar la diputada de Sumar, Aina Vidal, durant una compareixença i, segons ella mateixa, denuncia, la va seguir fins a l'exterior del Congrés mentre intentava agafar un taxi. La mesa assegura que la retirada cautelar de les acreditacions busca protegir els diputats i garantir el funcionament normal de la cambra.
6: Gràcies, Míriam. Més qüestions en ple. Conflicte al Pròxim Orient, Espanya i l'Aràbia Saudita, en la reunió mantinguda entre els ministres d'Exteriors d'ambdós països, han coincidit en la necessitat de rebaixar la tensió a l'Iran. José Manuel Álvarez i el seu homòleg saudita aposten per una desescalada del conflicte, per la diplomàcia i també per un estret d'Hormuz amb llibertat de navegació. A més, Espanya i l'Aràbia Saudita han anunciat la signatura d'un acord d'associació estratègica amb l'objectiu de reforçar lligams comercials i polítics relacionats amb l'energia, el transport i la cultura, segons ha explicat el ministre José Manuel Álvarez.
13: Elevamos nuestra relación a asociación estratégica y establecemos el Consejo de Asociación Estratégica entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí.
6: Anunci d'Álvarez després de la trobada amb el seu homòleg saudita a Madrid. I ens situem ara a Andalusia, on el Servei de Salut Autonòmic ha enviat cartes per fer-se cribratges de càncer del cèrvix als homes. Les missives que van rebre aquest mes de març van dirigides a homes, malgrat que el text comença amb l'encapçalament "Estimada senyora". En la carta se'ls convida a sol·licitar cita per realitzar una citologia preventiva. Un dels veïns que va rebre la carta és Sergio Gracia.
14: Primera sorpresa, después de incredulidad, ¿no? Porque al final, bueno, esto demuestra la incompetencia de los responsables, ¿no? Donde la carta viene firmada por el señor Antonio Sanz Cabello.
6: Des del Sistema Andalús de Salut ho atribueixen a un error per part de la Conselleria de Salut a l'hora d'identificar el sexe dels pacients, assegurant que en dos casos ja s'ha solucionat l'errada. I a aquesta hora ens interessem per com se circula Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes vies especialment carregades. Per exemple, la ronda litoral en sentit Besòs. Fa molta estona hi ha hagut un accident, ha tocat el nus de la Trinitat, també ja fa estona que està resolt, però ha deixat encara ara aquests 10 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre la Barceloneta i el nus de la Trinitat. Això passa en aquesta ronda litoral molt carregada, com us dèiem, en sentit Besòs. Enllaçant amb el nus de la Trinitat, també hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, més de 2 quilòmetres des de bastant abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, això, aquesta pota nord, aquesta B20. A l'autopista AP7 hi ha un tram de retencions que no fa net. Encara parlem d'aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet, Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Això, com us dèiem, a autopista AP7 i en sentit nord. I acabem, per exemple, amb unes obres que teníem a l'autopista del Maresme, la C31, el tram de Badalona. Sembla que acaben de retirar-les, però encara hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres entre Montgat i Badalona, això a l'autopista C31 i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Materiales que tengamos en desuso, trastos, cosas antiguas que no usemos, que no tengan valor sentimental, estos objetos que a veces tenemos objetos pues que no usamos y
1: Pongos,
0: están en
1: pongos.
0: medio, los pongos,
1: Sí.
0: pues estos pongos los sustituimos por una planta, por un potus, por bueno, una planta que nos guste, una orquídea, o vamos, algo así que nos dé verde, que nos dé color. Sí,
1: Ana,
0: esto, rodearse de
1: importante.
0: naturaleza es fantástico.
1: Claro.
0: Sí.
1: Plantas naturales.
0: Bueno, eso es lo ideal,
1: Ah,
0: claro.
1: ostres, no se m'havia passat pel cap.
0: Clar, és que hi ha molta gent que a casa té plantes
1: Ai, que perquè
0: artificials.
1: si te duren
0: Sí.
1: per tota la vida.
0: Clar, bueno, te'n pots anar a l'agost tranquil·la.
1: Sí.
0: Sí, se cuidan solas. También yo aquí la parte, la investigación, lo que dice, hay varios artículos y fijaos, esto es curioso, tiene el mismo impacto positivo observar plantas de
1: Plantaria.
0: plástico que sí.
1: Veus?
0: En lo que
1: Mira.
0: es
1: Pues mira.
0: el impacto neurofisiológico, aquí yo hablo de neuroarquitectura,
1: Claro.
0: el impacto neurofisiológico es el
1: És que hi
0: mismo,
1: ha plantes de
0: pero
1: plàstic que no...
0: tiene mucho más beneficio, de verdad, claro.
1: Clar, avui dia hi ha plantes hiperrealistes, que
0: No,
1: si
0: no,
1: no
0: que sí, que sí.
1: t'acostes, no notes la diferència. Ara bé.
0: No notas la diferencia.
1: No.
0: Sí.
1: Les olors, el tema de los olores, Anna,
0: Sí.
1: hables de fatiga olfativa. ¿Qué és esto?
0: Sí. Bueno, la fatiga olfativa, o sea, nosotros, de hecho, seguro que si os pregunto a qué huele vuestra casa, pues dices, pues no huele a nada, ¿no?
1: Claro.
0: Porque al final ya te acostumbras, pero sin embargo vas a casa de otra persona y sí que percibes ese olor.
1: Totalmente.
0: Entonces, claro, la fatiga olfativa es ese momento en el que ya dejamos de oler porque se ha acostumbrado el cuerpo y para no tener que estar todo el rato procesando información, porque entonces nos agotaríamos por fatiga, dejamos de ser conscientes. Pero eso no quiere decir que el olor no esté ahí. Sea, también hay fatiga auditiva, hay personas que viven cerca de un aeropuerto y ya no escuchan los
1: Muy
0: aviones.
1: bien, es
0: Pero eso
1: verdad.
0: no quiere decir que no los escuchen, eso quiere decir que su cerebro ya obvia esa información para poder dedicar recursos a otras cosas que son más importantes o que
1: Claro.
0: entiende que son más importantes.
1: Sí, sí,
0: Qué
1: sí.
0: curioso.
1: Y després dius que hay espacios refugio que nos ayudan a tener intimidad, ¿verdad?
0: Sí.
1: ¿Tipo qué? ¿Con qué muebles lo haríamos?
0: Por ejemplo, pues hamacas, un puff en el que puedas como refugiarte y meterte, ¿no? O se pueden hacer hornacinas. Con pladur puedes hacer una hornacina y meterte dentro y acolcharla a lo mejor o ponerle cojines, dependiendo de lo que tengas en casa y dependiendo del tamaño del usuario, pero eso produce también mucho placer. Al ser humano le gusta mucho localizarse en un sitio donde se sienta protegido, como por la espalda y por los lados, y tenga una visual de todo el espacio. Eso se llama Prospect and Refuge. Son investigaciones que se han hecho mucho
1: Que clar.
0: y sobre todo personas que están dentro del espectro autista o que tienen necesidades especiales o simplemente que necesitan pausar un momento de la cantidad de estímulos que hay en un espacio. Tener estos lugares de refugio ayuda mucho a poder sentirse más regulado con uno mismo.
1: Fixa't, Jo és que no, la meva intuïció ja anava per aquí, perquè clar, una butaca amb una làmpara de peu que
0: Sí.
1: puguis llegir, aquell raconet per tu, al
0: Jo,
1: costat
0: el
1: de...
0: racó el tinc. El temps per fer-lo
1: Això
0: servir,
1: també.
0: no.
1: L'hamaca la
0: Però,
1: tenim. La
0: sí,
1: fem servir?
0: la
1: Bueno.
0: butaqueta, la lampareta,
1: Sí,
0: tot això ho
1: eh?
0: tenim. Però escolta una cosa, arribar a casa i dir, ostres, que bé estic a casa,
1: Home.
0: aquesta sensació jo crec que és de les millors que hi ha.
1: Mira, la pregunta és, aquesta sensació ens allarga la vida? Anna, ¿esa sensación de confort nos hace vivir más años?
0: Esto es un poco arriesgado responderlo porque habría que hacer un estudio. Piensa que
1: Ya.
0: yo me dedico a la ciencia, entonces habría que
1: Ah.
0: asegurarlo con datos y con números, claro. Ahora bien, lo que sí que da es sensación de bienestar.
1: Claro.
0: Eso con total seguridad, claro. Y decíais, ¿no? Un butacón y sentarte, pero no le es igual en un butacón de orejas, de estos que tienen a los lados y que te
1: Sí.
0: puedes apoyar un poquito y tal, que en una silla.
1: Total.
0: Y estás sentado en los dos, pero al lado ¿no? En tu rincón de
1: Sí.
0: leer, lo que decíais, bueno, un butacón así que puedas estar un poquito reclinado, que te sientas como protegida por
1: ¿Sabes qué tengo
0: detrás.
1: yo? ¿Sabes qué tengo yo? Ahora vas a flipar. La butaca de amamantar, que es como medio balancín, Que clar, los niños crecieron i jo ara, esa butaca és mía i estic ahí i te balanceas i lees i estàs encantada de la vida.
2: Claro.
1: Jo apuesto que això allarga la vida. La ciència que diu no ho sabem, però jo...
2: Però l'entrellat ho confirma.
1: Exacte. Jo per mi això et dona vida. I si no et dona més anys de vida, almenys millors anys de vida. Això sí.
2: Com a mínim això sí.
0: Eso seguro.
1: Això segur. Anna Monviedro, autora d'aquest llibre Espacios que cuidan tu cerebro. Molt recomanable. Gràcies.
0: Gracias a vosotras, chicas. Un abrazo.
1: Bien. Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós. Albert Fernández, com estàs?
3: Avui he ficat les ulleres de sol a la nevera. Et respon això com estic?
2: Hòstia, estàs fatal, Albert.
1: Però intencionalment? El
3: no,
1: millor...
3: clar que no, clar no. Que no.
1: Hòstia,
3: clar que no,
1: a més, no. Vas més despentinat.
3: Me les he trobat al cap de 2 hores, com del paló. Què és això? Les ulleres de sol.
2: I vas més despentinat del que és habitual, o sigui que...
1: Vas de boli.
3: Bueno, perquè m'ha crescut ara amb la lluna i el moment de creixement de
2: primaveral. Ah, molt bé.
3: I això ja sempre més espantaocells de l'habitual.
1: Quina
3: no,
1: meravella.
3: No, però podem... O sigui, ja he començat jo fotent-me amb mi mateix, que jo crec que una persona ho pot fer amb si mateix.
1: Home,
3: però, clar,
1: per descomptat.
3: En la Natàlia Sánchez ja diu, bueno, uau, pues vinga, tirem pedra d'aquí.
1: Però vol dir que estàs primaveral i guapot.
3: Eh? Ah, bueno,
1: et
3: gràcies.
1: Queda bé. Així t'has pentinat, estàs bé,
3: no,
1: com
3: bé,
1: sempre.
3: Molt bé, la jefa reclano, així m'agrada.
1: Clar que sí. Crucial o casual?
3: Això, anem a fer una mica de malabars amb tot el que hi ha, perquè ja sabem que hi ha molta cosa. Primer de tot, us faig una pregunta random. Val. No us preguntaré per què tal va el...
2: Què tenim a la nevera?
3: O com va l'espai a casa vostra, no? Perquè jo fico les ulleres a la nevera. Sí. Bueno, però fa 2 setmanes vaig llançar un E-Mac.
1: O sigui,
3: el E-Mac.
1: Però el vas llançar?
2: Això val una pasta,
1: però
2: segur.
1: Però per l'amor de Déu.
3: Portat 20 anys arrossegant-lo i dic, tio, ja està.
1: Un antiquari ja et dona diners, això.
2: Clar.
3: No, 30 euros, ja està. No,
2: ah, sí?
3: No, no,
2: ho vas preguntar,
1: però és que jo saps que tinc una tele del 70.
3: Guapop.
1: Jo tinc una tele petitona del 70, la tinc allà
3: això
1: com de museu.
3: Això és un altre tema. Els E-Macs va haver-hi massa producció. Això jo el tenia ja perquè em feia carinyo, perquè no sé què, però és que era... No,
2: ja està. Adéu.
3: Vale. La meva pregunta random, per tant, no anirà per aquí, perquè heu fet una entrevista molt acurada sobre això, però què penseu de els Patreons? I ara em direu què són els Patreons.
2: Sí, home,
1: els Patreons d'allò d'internet.
3: Els podcasts o els programes de YouTube que has de...
1: Home, la sotana funciona així, no?
3: Sí. Sí, bueno,
1: és l'única que conec.
3: És la que funciona molt bé així.
2: Sí. A veure,
1: correcte.
2: Clar, cada projecte s'ha de mantenir, s'ha de sostenir. A priori, però, palo. Com diria Jordi Ganchitos.
3: Pal pagar per una cosa.
2: No, no, palo, haver d'anar demanant, o sigui, tio, demana tu per darrere.
1: Home, però això és la subscripció de tota la vida
2: però
1: de
2: això,
1: Déu,
2: efectivament.
3: O sigui, però a priori una mica. No?
1: Correcte.
3: Que la gent faci Patreon.
2: Oc i noc.
3: Vale, doncs aquí no farem Patreon, no us obriré un Patreon. Potser us faig una promo avui, però Patreon no.
1: Ah.
3: Però mirarem de no escatimar, com és habitual, el crucial o casual, perquè tenim això, massa de tot, com els berenars de les iaies, no? Que és com, hòstia, estàs
2: tan
3: empastifant
1: el nen. Menja una mica més.
3: Exacte. Em sento que el cor em batega fort davant del micro, potser ho podeu sentir, Catalunya. I aquesta secció és això, com les microtempestes aquestes d'aquests dies a Catalunya. Per això tenim el llampec del crucial, això amb aquest efecte super, bueno, heavy, no? Perquè el ritme és heavy aquests dies. Tenim policia a les aules, el porter suplent del Barça repartint purs en directe a la televisió pública i fumant. L'Olivia Rodrigo ballant amb el cat, amb la mascota del Barça. El jurat de cants posant el món al seu lloc, no? Dient que la política sí que té a veure amb l'art. La gent sortint al carrer demanant comptes als governs. La mega festa del meu carrer aquest dissabte.
2: Coses importants.
3: Carrer Progrés.
1: Però
3: és que cada 2 setmanes és festa al meu carrer, també et dic.
1: Pues molt bé.
3: Festivals com l'Embassat, que paga molt la pena musicalment. Masses coses. Així que pel moment jo he dit, mira, passem una mica de tot, ens seiem, ens posem els auriculars, cancel·lació de soroll, i sentim unes cançonetes noves.
1: Vinga.
3: Us proposo un joc, Samantha, Natàlia. Us faig un top 5 de novetats musicals de diferents caires, vale? I vosaltres escolteu atentes i en acabar... me'l poseu cadascuna de vosaltres en ordre.
1: Com?
3: Opineu quina us queda al cim d'aquest top 5, és igual en l'ordre en què jo les posi, quina us agrada més i quina cau a la 5a posició del vostre rànquing particular.
1: D'acord.
3: Vale? Així, així estem una mica al rotllo.
1: D'acord.
3: Vale. Molt bé. Comencem amb la diva més estimada del planeta, diria jo, que és la Charlie XCX. No us confoneu perquè es pronuncia XCX. És una X, una C i una X. No, l'he dit a la gent, perquè deu haver-hi gent pel planeta que això no sap com pronunciar-ho. Charlie XCX, que ara diu que fa rock music. Aquí uns riffs, i ara la part que més m'agrada, aquest vers d'ara.

0: increïble quan diu això, que està fent molt banging, no? Que està sacsejant molt al cap i que s'està fent mal al coll, que aquí fa el seu falseto aquest brutal, encara que amb l'autotune, eh? I això, aquest single que acaba de treure la setmana passada la Charlie XCX, es diu Rock Music, fa... Bueno, fa aquesta cosa de riffs de guitarra, però sí, amb una producció superelectrònica, amb aquest tremolo que fa quan diuen rock music, que és superdivertit. Una cançó que no dura ni 2 minuts, que jo, a més, us l'he tallada per la tornada i ara us l'he reenganxada perquè la sentiu sencera. L'acaba de publicar 8 de maig de 2026 amb Atlantic Records i és l'avançament del 8è disc de la Charlie XCX, que ja sabeu que ho va petar molt fortament el 2024 amb el seu disc Brat, el de la portada verd sí, llampant, ha conquerit tots els escenaris. Ella porta des de 2011-2012 traient discos i ha provat tots els pals. Jo l'he seguit des del principi. De fet, crec que sóc la primera persona que l'ha entrevistat a l'estat espanyol. Vaig parlar amb ella per telèfon. Wow. Sí, sí, sí. Quan va fer l'I Don't Care per la Icona Pop i va treure el seu primer disc. Ha provat fer de tot. Ha provat fer música independent, alternativa. Després ha volgut ser la Madonna, que ja per mi ja és la Madonna, sí, dels nostres dies. I ara, aviam què és això de rock music, perquè ara ve de fer la banda sonora de Cumbres Borrascosas, sí, o Roques Cochambrosas, depèn de qui. Vale? I amb aquesta cançó, també produïda per l'AJ Cook, que és el seu productor de capçalera, amb el Finn Kane, doncs, bueno, prou divertida, i és això, una mena de provocació rock. Jo crec que el disc tornarà a ser electrònica i tornarà als indrets del Brat, vale? Aquesta és la primera cançó, vale? No sé si us ha molat, aneu pensant on la endreceu, en el vostre top.
1: D'acord.
0: La segona peça que us poso avui és catalana. El retorn de la gran Paula Jornet a la seva encarnació musical. Paula, en aquest cas amb 2 V, on aniria la U, tot en majúscules, que és curiós, perquè l'altre dia em vaig posar el vinil de la Paula, que és del 2000, posa que és del 2019, 2021, està per aquí, no, crec que el va fer el 2020, a la pandèmia.
1: Sí, postpandèmia,
0: exacte.
1: Paula, sí.
0: I el 2021. I jo me'l vaig posar l'altre dia a casa, que tinc el vinil, i vaig pensar, quan tornarà a fer aquesta noia, que està fent molt teatre i està fent mil coses, quan tornarà a fer cançons? I mira, just aquesta setmana...
1: L'univers.
0: Ens ha tret una cançó que ens canta sobre allò que ens passem la vida fent al mòbil. Mirar de ser algú per tothom.

0: està molt bé, això, eh? Oh, I wanna be somebody to
1: everybody. Somebody to everybody, la Paula Jornet.
0: Una cosa, Charlie XCX de la Catalana.
1: Una mica.
2: Sí.
0: A saco, eh?
2: Molt bé.
1: Juga molt amb els dos ambients musicals de la Charlie, no? Que és fer com unes parts més ombrívoles i més íntimes, no? Aquí quan canta el nom de la cançó, Somebody to Everybody, algú per tothom, i després li fot al bombo a negres i a l'electrònica àlgida en les tornades. Una cançó amb molts canvis que ha presentat aquest Somebody to Everybody doncs ara fa uns dies. Jo diria que divendres passat va treure el senzill i el videoclip, que el videoclip és molt interessant perquè juga doncs amb aquesta cosa d'imagineria d'iPhone, no? D'estar mirant el mòbil, de veure comentaris, i la lletra té molt, és molt àlgida també, va parlant d'això, de les tonteries que fem davant el mòbil i del voler ser mona, de voler guanyar diners amb el mòbil, de tot això que fan, sobretot figures que volen ser influenciadores.
2: I ara que estic veient Eufòria, eh?
1: Sí, ostres, Eufòria, mira, abans no he parlat d'Eufòria. Doncs això, retorn després de 6 anys de la Paula Jornet, aquest Somebody to Everybody, que és una cançó que a mi, la veritat és que m'ha molat molt,
2: agrada,
1: i a més ha estat com que m'ha arribat
2: guanyem
1: així.
2: Guanyem punts, eh?
0: Molt bé, vale. Molt bé. Que complicat,
1: dues del
0: eh?
1: Top 5, ens queden 3, vale? Mola fer aquesta radiofórmula,
2: sí,
1: no?
2: Sí, m'encanta.
1: Aviam si us sona aquesta, que va sonar molt fa molt.

0: Potser us sona la veu moltíssim. És d'una artista sueca que acaba de treure el seu disc The After Party, que és el seu sisè disc. La cançó, aquest Lucky Again, que sentim ara, va aparèixer com a avançament al febrer, però diguem-ne que ara es reivindica. I The After Party és el sisè disc de La Licky Lee, el que vau sentir molt amb aquell famós I Follow Rivers, que tenia el Magician Remix, que hem ballat 700 milions de vegades i a festivals i a tot arreu. Molt bé, doncs aquesta sonoritat expansiva, però que de fet recull una mica el so d'aquell període, no?, de l'època d'alguns Jet Rhymes, torna La Licky Lee amb aquesta cançó, que és així com un pop molt pristí, ballable, molt càndid, no?, però que això que et posa de bon rotllo i que va bé per la primavera. Sí. Vale? Està bé.
1: Bé, tres dones top, eh? Sí.
2: Complicat, eh?
0: Vale, ara faig un impàs, perquè això no és una novetat, sinó que és com una cosa, un atajo que s'haga un desviament, de fet, volia dir, en directe, que són les darreres sorpreses en directe que hem presenciat darrerament, com, per exemple, la Olivia Rodrigo fa uns dies fent un concert inesperat, ni més ni menys, que al Teatre Grec de Barcelona.

0: Evidentment, Soda Mòbil, quan va començar amb aquest Bad Idea Ride, que és una cançó pop perfecta, però clar, només 2.000 ànimes, diguem-ne, molt... molt afortunades, privilegiades, van poder estar aquest 8 de maig al Teatre Grec sentint a la diva, l'Olivia Rodrigo, que després va estar presenciant com el Barça guanyava la Lliga.
1: Clar, perquè li han fet la samarreta, oh?
0: Clar. Però hi ha una altra aparició increïble, que és la de la Dua Lipa al concert de Tame Impala a Londres aquest cap de setmana també.

0: amb aquest cançonarro de la, dels Tame Impala, que és Afterthoughts. Clar, us recordem que aquí a la tardor hem punxat el disc nou de Tame Impala, que és fascinant, i també us hem estat explicant que el Kevin Shields de Tame Impala és un dels grans compositors del darrer disc de Dua Lipa, que és el primer on ell es comença a escriure cançons, i ho fa de la mà del Kevin, que és superamic, són super germanats, i cançons com les que va tocar doncs, el Houdini, el Training Season, aquestes cançons les ha fet la Dua Lipa, les ha escrit junt amb el Kevin Shields. I aleshores, tots dos junts van dir, vinga, va, sempre que poden, la Dua Lipa fa una aparició en un concert de Tame Impala o apareix el Kevin en un de la Dua Lipa. Per tant, dos momentarros increïbles.
1: Tame Impala, segurament un dels millors concerts d'aquesta temporada, no?
0: Uah, és que sí, sí, meravellosos.
1: Brutal,
0: són,
1: eh?
0: Són molt, molt, molt massa bons.
2: Jo tinc un dubte. Ara, Olivia Rodrigo i Dua Lipa formen part d'aquest rànquing que hem de fer, o no?
0: Sí, aquest moment en directe, com a novetat musical, però no és de, diguem-ne, que hagi sortit un release, un single o un àlbum, però que sí que ha estat una novetat, no? Una cosa que ens ha fet obrir molt els ulls, que de sobte veure la Olivia Rodrigo al grec, jo vaig flipar. Com
2: clar, clar, clar.
0: This is happening. I, bueno, i la Dua Lipa, que jo ja la veia, com ara que estava doncs, pel seu web de llibres que fa d'intercanvi de llibres i una mica més chill, doncs de sobte veure l'apareix en texans i samarreta.
2: Acabant la seva gira, una gira que és veritat que ha estat espectacular arreu del món i a cada lloc on anava així significatiu tenia col·laboracions superpotents i super
0: ah, sí, ha fet
2: icònics,
0: una cosa gloriosa, doncs està bé que ella faci un cameo també.
2: Exacte, ojo que Dua Lipa aquí guanyant punts. Vinga,
0: vale, doncs això, clar, una alegria, diguem-ne, musical també d'aquests dies. Vale, era la quarta, vale, ara acabo amb una cosa més tranquil·la. És una diva, l'Aldous Harding, que acaba de publicar ara a l'abril el seu nou disc, Train on the Island, i va avançar-lo amb un single que es diu Venus in the Senia.

0: sentir un home, que és el Hookline, que és un home que un cantautor que li fa guitarres i baix, i apareix en el videoclip, que està ella en una piscina, apareix com en una pantalla, com si estigués fent una videotrucada. Aquesta cançó és superdelicada i tot el disc d'Altus Harding és preciós, també per si volíeu com un altre to per la vostra primavera, però recordeu que l'Altus Harding l'hem sentit fa poc a l'entrellat, perquè és la veu que col·labora amb aquell single dels Sleaford Mods que ara han remixat els Promise Ring. Aquella cançó que es diu Elitist Goat, que si no la heu sentit aquell dia a l'entrellat o no l'heu descobert, sentiu-la perquè és brutal. Doncs tenim el top 5 disposat. Vosaltres decidiu. Tenim la Charlie XCX fent broma de que ella fa rock music. Tenim Paula, la Paula Jornet, que torna amb Somebody to Everybody. Tenim Lique Lee, la sueca de I Follow Rivers, que torna amb aquest nou disc d'After Party i amb una cançó com Lucky Again, que és una tornada àlgida així de pop, així molt cristal·lí. Tenim les aparicions fastuoses d'Olivia Rodrigo, el grec de Barcelona, i Dua Lipa amb el concert de Tame Impala a l'estadi O2 Arena de Londres. I tenim una cosa més primaveral, però tranqui, de voler estar mirant la gespa i, jo que sé, tocant-se la pell, broncejada, de l'Aldous Harding amb aquest Venus in the Cinia.
1: Jo ja ho tinc.
2: Jo també.
0: Vale, aviam, el vostre top. Va, com ho
1: vale,
0: fem?
1: Comencem pel 5 i diem d'acord.
0: Vale, vinga, vale, va. Aviam si coincidim.
2: Jo tinc el 5 als directes, d'Olivia Rodrigo i Dua Lipa.
0: Vale.
1: Val, jo el 5 tinc Lucky Lee.
0: Lucky Lee. Uh-huh. Jo aniria per la Natàlia, jo crec, també.
1: Vale. El 4.
2: Lucky Lee.
1: Aldous Harding.
0: Aldous Harding.
2: La 3, Aldous Harding.
0: Clar,
2: anem més o menys, però amb un grau de diferència.
1: Però jo crec que no. 3, Charlie XCX.
0: Oh... És que a mi tampoc m'ha flipat, la cançó de Charlie XCX, però és, o sigui, It Grows on You, que es diria en anglès, va creixent. O sigui, que dura 1 minut 55, clar. O sigui, cada vegada que la sents és més infectious, que clar. Es diu també en anglès, t'infecta.
1: I totes són unes reines,
2: Totes.
1: O sigui, estiguin
2: home.
1: A la posició
2: que estiguin.
1: Jo tinc
2: el 2, a Charlie XCX.
0: Vale. O sigui, que tenim una guanyadora.
1: Jo a la 2 tinc la Paula.
0: Ui, pensava que tindríem una guanyadora. Molt bé.
2: La meva guanyadora és la Paula.
0: Paula
1: Jornet. I la meva guanyadora són les seves perdedores, els directes d'Olivia Rodrigo i Dua Lipa.
0: Està molt bé, m'agraden els vostres tops. Estan molt bé, m'han agradat molt.
2: Jo crec que ha influït també la qualitat de la gravació, dels directes.
0: Home, clar, perquè eren de mòbil, sí, però també tenia una mica de gràcia.
2: No, però m'ha agradat molt la reaparició de Paula. Hòstia.
1: Molt bé.
2: Li he donat el número 1 perquè l'he vist com una aposta molt de figura de número 1.
0: Molt
2: i sent
0: guà.
2: Una cosa local,
0: sí.
2: Dic, ei, number one per ella.
0: I que no seria
2: ella.
0: Com la seva carrera artística principal, la de música. Jo sé que tothom que fa música potser és el que més li interessa, però les actrius que fan música és com que sempre menjaran més de l'actriu.
1: No, mira la Rigoberta.
0: Clar,
2: també. Però jo fa molts anys que vaig darrere de veure-la en directe i mai he pogut a la Paula.
0: Ja, bona, doncs t'haig de dir, Samantha, que a mi em va estar cantant un dia en una presentació que vam fer del 3C. Estava cantant aquí, com a l'Uia.
2: Jo ho aconseguiré. Algun dia ho aconseguiré, igual que tu.
0: Bueno. Molt bé, doncs, aviam, què havíem de fer ara? Perquè ara què tenim?
1: Has vingut molt carregat.
0: Ah, vale, sí, tenim més coses.
2: Vale,
0: què us sembla si ara ens perdem per les pàgines d'un còmic? Un còmic que us he portat aquí, que es diu Sedienta, de Papa Comics, de la Paula Guerrero, una artista extremenya, del qual us vaig parlar que seria de les meves compres de Sant Jordi, d'enguany.
1: És veritat.
0: El còmic de la Teresa Ferreiro, publicat per Cúpula Ediciones, i Paula Guerrero, Sedienta, també el del Dani de Aprendiz de Cuervo. Doncs avui us he portat Sedienta, que és una edició fabulosa, amb pàgines en diferents colors,
2: sí.
0: Amb un art molt peculiar.
2: Supermaco.
0: I que aquesta història, Sedienta, de Paula Guerrero, que te la llegeixes en un sospir, però et quedes molt captivat amb les vinyetes i amb l'art que té ella, que és com blanc i negre, però sobre un fons de color, doncs parla d'una criatura a l'inframont, que és una vampiressa, una vampira jove d'actitud, però que se li fa molt llarg l'eternitat, vale?
2: I que bo.
0: Anem veient com tema els sons.
2: Que pesat, no?
0: Sí,
2: l'eternitat.
0: Tot se li fa molt llarg.
2: Sí, em costa jubilar-me, imagina't, no? Mira
0: se
2: l'eternitat.
0: Fa llarga les coses repetides, va cada nit al mateix club, la cambrera ja l'ha fet vampira, la cambrera, perquè estaven enrotllades, però va dir, bueno, va, et faig vampira, i llavors la cambrera li diu, va, però no avui hi ha molts mortals, no te'ls mengis a tots abans que acabi el concert.
1: Una anada d'olla, no?
0: Sí.
2: Que aleshores, guai!
0: És molt tras el còmic i, atenció, perquè ara sí, no podem fallar dimarts vinent. Quin dia és dimarts vinent? Ho tinc per aquí apuntat, És 19 de maig?
1: Sí.
0: Sí, 19 de maig, fan una altra, una sessió que jo no tenia controlada, perquè no us l'he anunciat aquí, d'aquest sediente de Paula Guerrero, a la Sala Beckett, que ja estan fent aquest cicle que es diu Vocigrafarium, que és un cicle de lectures dramatitzades de còmic que té com a objectiu donar veu a això, a les vinyetes underground, i que ho fan, aquest projecte es realitza en col·laboració amb l'editorial APAPA Comics, dels meus amics Sergi i Toni. Doncs aquesta petita editorial independent, diguem-ne que ha fet vincles amb la Sala Beckett i amb artistes de la Sala Beckett per portar a l'escenari les vinyetes d'una obra tan recent, en aquest cas, com és Sedienta, que acaba d'aparèixer.
2: Xulíssim.
0: És novetat de Sant Jordi.
2: Ho vaig veure ahir i ho fan a 4:15 PM i no hi puc anar.
0: Jo aniré, jo aquest cop, és dimarts vinent, jo ja aniré, perquè això no m'ho vull perdre, perquè a més serà encara més fresc l'experiència, no? Han fet còmics molt recents, però aquest és que acaba de sortir.
2: I a més és que estan celebrant el 10è aniversari del nou local, a la Beckett.
0: Exacte, és això. Sí. A la Beckett també hi ha Fiestorro, i no sé si hi ha Fiestorro aquest dissabte, eh?
2: És aquest dissabte ja?
0: Jo diria que sí.
2: Sí, és aquest
0: o, si no és aquest dissabte, és l'altre.
1: Aquest dissabte, què aquest està dissabte passant? Aquest dissabte
0: és una taranyina de festes.
1: Ui, aquest dissabte...
0: Vale. Però és que passa una altra cosa aquest dissabte.
1: A seleccionar.
2: També?
0: Sí.
2: Què més?
0: És que, clar, si us mola el còmic, us haig de dir que aquest finde és el Saló del Còmic. El 44è Còmic Barcelona, que convertirà un cop més la Fira de Montjuïc en l'epicentre del còmic europeu aquest 15-16 de maig,
2: i 17,
0: no sé si el 17
2: crec.
0: També. Sí. Sí. O no sé si és 16 i 17 de maig. O sigui, el dijous funciona el Saló del Còmic? Divendres i dissabte segur.
1: Sí, jo crec que és del 15 al 17.
0: També. També és dijous, no?
1: Divendres.
0: Ai, divendres.
2: Divendres,
0: divendres,
2: això, de divendres a diumenge. 17 de maig.
1: Exacte. Sí. Divendres, doncs, sota diumenge.
0: Amb un munt d'artistes convidats flipants, com per exemple un mestre italià, que és el Milo Manara, bé, que jo pensava que estava mort i tot, el Milo Manara, i no, no, és un mestre del còmic eròtic i del còmic europeu.
1: Clar, clar.
0: No, no, és increïble. Un altre referent del manga experimental, que us farà una mica de gràcia el nom, però és aquest, Shintaro Kago, que sembla que diguis Sentado Kago, però no, Shintaro Kago, i després un munt de gent boníssima que tenim per aquí, com el Paco Roca, el Javier Rodríguez, que es dedica fa molt a participar en còmics nord-americans, i pensareu, bueno, després hi ha exposicions increïbles com la dedicada a Black Sat, un còmic increïble que tenim per les nostres costes, i un munt de concerts, xerrades, creadors de Hong Kong, de Corea del Sud, concursos de K-pop. I direu, per què està sonant aquesta cançó, que és com una versió en català d'una cançó d'anime? Perquè és la Misty.
1: Hombre, la Misty.
0: Una cantant que coneixereu d'Eufòria. I resulta que la Misty i un tal Albert Fernández...
2: Què heu fet?
0: Aquest dissabte 16 de maig de 2026, a les 10 del matí, hora del cafè, estarem fent un podcast en directe del quiosc, el podcast de l'Escola Josso, amb quatre convidats increïbles. Francis Portela, Dani Acuña, Coralí Espunya i la Natacha Bustos, que és la creadora del cartell del Còmic Barcelona de 2026.
1: Molt bé! I a les 10 del matí és una gran notícia, perquè s'hi pot anar.
0: Exacte. Sí, 10 del matí, allà amb el cafè. De fet, les entrades estan bastant exaurides, però aviso sobretot perquè és molt probable que els directors del quiosc, que són dos mestres de l'Escola Josso, dos artistes de còmic, l'Arnau i el Jordi, s'inventin algun concurs, perquè ja el Manga Barcelona ho van fer i vam repartir còmics entre la gent que va venir. I després, que és molt divertit, i que és això que tenim, aquesta mena de concepte de somni americà, perquè són tot artistes d'aquí, el Francis Portela, Natacha Bustos, Dani Acuña i Coralí Espunya, que Coralí Espunya ha fet una versió en còmic de Maricel, però tots aquests tenen un tret en comú, que és que estan triomfant als Estats Units, que no és gens fàcil anar a dibuixar el Batman o anar a dibuixar els Avengers. Tots aquests ho han fet, i serà gloriós estar xerrant una horeta amb ells allà per l'estreaming del Saló del del Saló del Còmic, i també per qui estigui allà, que ens vegi, no? Que
1: fem
0: una mica escalforeta.
2: Molt bé.
0: Vale? Vale, què? Ja estem, no? Ja no faig res més, no? Amb això que...
2: No. Estàs
1: descansat.
2: Estàs esgotat.
0: Sí, estic esgotat, i també haig d'anar a comprar uns d'allò pels auriculars.
1: Uns, saps, què?
0: Saps quan els auriculars això es desgasta perquè ho neteges massa?
1: Sí.
0: Pues ja,
1: llavors et queda la ronyeta.
0: Sí.
1: O sigui, es desintegren.
0: Clar,
1: realment.
2: És veritat, eh?
1: Sí, el que has d'anar a comprar són les espongetes dels auriculars. sí, auriculars.
0: Exacte, les, no, es diu esponja.
1: Bueno, m'imagino sí, que sí, no? Sí.
0: Doncs els coixinets aquests...
1: A veure, anatomia d'un auricular. Com es diu?
0: Perquè saps què passa? Que després vaig a fer de profe de ràdio pels puestos i aleshores dic, mireu, nens, no sé què, i vaig jo amb el meu equip, amb el meu ordinador, el meu peu de micro, el meu micro, els meus auriculars, i de sobte tinc aquí com tot de trossos d'auricular per l'orella. I he pensat que estaria bé acostar-se aquí a aquesta botiga que hi ha de so aquí al costat,
2: sí,
0: que es diu Alfa i acaba amb Sony,
1: sí,
0: i comprar-me els auriculars.
2: Molt bé.
1: Escolta,
2: doncs
1: en castellà es diu almohadilla d'auriculares.
2: No, però...
1: Auriculares.
0: Coixinet, coixinet.
1: Coixinet.
0: Tu has dit coixinet?
1: No, jo he dit... No me'n recordo
2: esponjeta.
1: Què he dit.
2: Esponjeta.
0: La fantasia dels auriculars.
2: Sigui com sigui, Albert Fernández, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.
0: I veniu a veure'm al Saló del Còmic, si esteu per allà.
1: El dissabte a les 10.
0: Dissabte a les 10 del matí.
2: Ah, vamonos. Allà el podcast.
0: Amb un croissant.
2: Home, molt bé.
1: Home, no m'ho puc creure. Acaba de dir,
2: no,
1: ai, seràs,
2: eh? No, que no sabia que el podcast el feien des del Saló del Còmic.
0: Fem allà, fem allà.
2: Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Anna Polo, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bé, a Sevilla, mira.
0: Opa!
2: Molt bé, doncs vigila que aquí, aquí et guardem la cadira.
0: Sí.
2: Que si no...
1: Oh, i tant.
0: Exacte. Quien se fue a Sevilla...
1: Moltes gràcies.
2: Pierde su silla.
1: No, no, per... no, però no pierde el micrófono, que és lo que cuenta, ah,
0: això
1: no?
0: Això mateix, això
2: efectivament.
0: Mateix. Anna, de què ens parles avui?
1: Home, de la Minya Mal, perquè efectivament el Barça masculí ha guanyat la Lliga,
0: sí,
1: i dilluns va ser la roda de celebració, ja ho sabreu, perquè exacte, no sé, no sé si heu tingut oportunitat, res, suposo que ha sigut la casualitat de que pillessiu just la tele en el moment en què ho feien, però us haureu enterat que el Barça ha guanyat la Lliga,
0: sí,
1: i evidentment, com ja sospitareu, a mi l'únic que m'interessa de tot això és que el complement que va triar la Minya Mal per pujar al bus de la victòria va ser una bandera de Palestina onejant.
0: Efectivament, molt comentada aquesta bandera.
1: Oi tant, fins i tot Hansi Flick ja se sap que és alemany, no? Per tant, no se li pot preguntar sobre aquesta
0: clar,
1: qüestió, perquè
0: clar,
1: el sentiment de culpa els porta a llocs horribles,
0: sí,
1: no?
0: D'un
1: nivell ancestral, i llavors, clar, que no li ha semblat bé. Bueno, doncs si aquí cadascú ha de començar a dir el que li ha semblat bé i el que no, doncs mira, jo et diré la Minya Mal 1, Lionel Messi 0.
0: Oh!
1: El cul a Donald Trump. Per tant, mira, ja està. Cadascú que es quedi amb el que es vulgui quedar i, escolta, quan
0: I
1: arribi l'hora anem a dormir i demà serà un altre dia.
0: Ah, aquest, això mateix. I el quiz?
1: Per tant, pues, sin más dilación, tens de coses que no sabies de la Minya Mal.
0: Som-hi.
2: I què guanyarem?
0: És veritat.
1: Un yamalito. No?
0: Yamalito.
2: Molt bé, un yamalito.
0: Sona a menjar mexicà, això, no? Un
2: yamal.
0: Un yamalito.
2: Yamalito.
0: Sí.
1: Clar. Clar, clar, sí, sí, total, un tamal amb yakiso, anava a dir.
2: Oh, los tamales, com m'encanta.
1: Us he dit que tinc el cervell fregit, vale, noies? Per tant,
0: sí, jo també,
1: farem el que puguem.
0: I no estic de viatge, vull dir, cap problema. com constato,
1: vinga,
0: quiz rere quiz, eh?
1: No, que la setmana passada vas guanyar,
0: sí.
1: Samarí.
0: Ah, sí, veus, però ni ho recordava. Veus, el meu cervell continua fregit. Som-hi! Test de coses que no sabíem de la Minya Mal.
1: Vinga, primera pregunta. La Minya Mal va néixer a Esplugues de Llobregat un 13 de juliol de 2007. És cranc, vale? Sota el nom real de... La Minya Mal Al-Sabà Nisba, la Minya Mal Bichir Yarur o la Minya Mal Nasrawi Ebana.
0: Nasrawi. Jo dic la tercera.
2: Jo dic... Ai, jo dic la...
1: Doncs, yamalito per la Samantha.
0: Molt bé! Primer yamalito.
1: Molt bé, Samantha. El primer de molts. El primer de molts.
0: Som-hi,
1: he fet una recerca de cognoms doncs, d'origen àrab, evidentment, per fer aquesta pregunta.
0: Ah,
1: però
0: jo,
1: està contrastat.
0: Bichir, perquè... Yarur, és real? Són cognoms reals, àrabs?
1: Tots són reals, perquè jo saps que soc periodista, soc llicenciada en periodisme, Samantha, i jo si alguna cosa tinc és respecte pel rigor i la informació.
0: Molt bé. ho veiem en el quiz, efectivament.
1: No, setmana a setmana.
0: Sí. Segona pregunta.
1: Vinga, després de la separació dels seus pares, entre quines dues ciutats catalanes va créixer la Minya Mal? Va néixer entre Granollers i Mataró? Entre Terrassa i Mataró o entre Martorell i Mataró?
0: Ai, ni idea d'aquesta.
2: Sí, Martorell i Mataró.
0: Jo també diria la C, eh?
2: Ja comencem.
1: Doncs,
0: per no perdre.
1: Us equivoqueu totes dues.
2: Oh, vaja!
1: Granollers i Mataró.
0: Ah, doncs hagués dit Terrassa abans que Granollers, eh? No, va viure a Granollers i també a Mataró, que això de Rocafonda ja és més conegut, no?
1: Exacte. Després parlarem de Rocafonda, però ara parlarem dels seus pares, perquè m'agradaria saber si sabeu quin és el seu origen, no?
0: Dels pares.
1: Dels pares, sí. O sigui, la Minya Mal té mare algeriana i pare senegalès, té mare guineoequatoriana i pare marroquí, o té mare marroquina i pare nigerià?
0: La B.
2: Ostres, jo també. Estic entre la B i la C, però crec que és la B.
0: Jo crec que el pare és marroquí i ella era de Guinea Equatorial.
1: Doncs correcte,
2: oh,
1: Samantha. Bé. Bé.
2: 3 de 3, eh?
0: 3 de 3? No, que hem perdut la 2.
1: Oh. Ah. 2 a 1.
2: El cervell fregit, el meu, també.
0: Sí. És que tenia la cara de la Minya Mal del pare, molt present, arran d'allò que, no sé, li van clavar un ganivet...
2: Sí, les diverses liades,
0: oi?
2: Sí.
0: Exacte, la tenia molt, molt present. Bé, doncs dos yamalitos per mi, un per la Natàlia.
2: Remarca-ho més.
0: Sí, senyor.
1: Un. Cobrin el telediari amb aquesta dada.
0: Molt bé.
2: La Pepa Bueno.
0: Som-hi.
1: Vinga. A què dormia abraçat Lamin Yamal sempre de ben petit? Dormia abraçat a un peluchito de Pikachu? Mm. A una pilota de futbol o a una bufanda de la seva mare?
2: Oh...
0: No, tio, no. A un peluchito del Pikachu.
2: Jo crec que també, un peluix sí, del no? Pikachu.
0: Una bufanda del... Ah, però podria ser de ben petit, allò que dels nadons que a vegades els donen...
2: Una de ben petit, clar, de ben petit llavors Pikachu no pot ser.
0: Ah, de quan un és moment. El Pikachu? Bueno, el Pikachu no, avui no, dia no. També.
2: Sí, però que em refereixo que no, és, que no és un dibuixet animat que vegin els nens molt,
0: clar,
2: molt petits.
0: És veritat.
2: El comencen a veure a partir dels 6-7, no?
0: La bufanda, doncs.
2: Diem, va, fem, diem, ens unim a bufanda. Sí, doncs sí, la bufanda. Va, la caguem les dues juntes. Vinga, som-hi.
0: Què dius?
1: Doncs és correcte, és la bufanda.
0: Vale! La lògica, eh? Molt bé.
1: Bueno, noies, què? La lògica us diré que us ha portat el camí correcte, però la lògica no la provo jo, perquè el Pikachu, si els nens, encara que no hagin vist la sèrie de Pokémon, tenen samarretes, tenen, o sigui, el bombardeig amb Pikachu... Sí. I altres coses, eh? Vull dir que no, no sé jo si depèn de que hagin vist tota
2: la
1: sèrie.
2: Tens raó, però hem tingut sort.
0: Sí, però és que la sort afavoreix les audaces, com nosaltres, eh?
1: Exacte. Doncs vinga, a veure si segueix afavorint amb la cinquena pregunta.
0: Som-hi.
1: Amb quin equip estava a punt de signar Lamine Yamal amb només 7 anys quan el Barça el va descobrir?
2: Uau.
1: Estava a punt de signar amb l'Espanyol, amb el Real Madrid o amb l'Atlètic de Bilbao?
0: Bona idea.
2: Ostres, jo tampoc ni idea. L'Espanyol.
0: Clar, jo també diria l'Espanyol, perquè si està per aquí... Jo també, l'Espanyol. Bueno, dic un altre, a veure si l'encerto.
2: Això no s'hi val, eh?
0: Va, he dit l'Espanyol, doncs l'Espanyol.
1: Doncs fas bé, Samantha, perquè és l'Espanyol.
0: Correcte, no?
2: Perquè has pogut dir un altre.
0: Bueno, clar, perquè aquí a prop, pues, normalment serien ells, clar. Bé.
1: Clar, però bueno, ojeadores n'hi ha a totes, a totes, sí, bandes. Eh?
0: Sí, sí, això també. Més preguntes?
1: Vinga, totes sabem, com heu comentat abans, no? Rocafonda, quan ell marca un gol, ho celebra fent amb els dits els números del codi postal del seu barri de Mataró, que és Rocafonda. Però quins números en qüestió són aquests?
2: La Natalia s'ho sap,
0: jo
2: ja
0: no! Sé.
2: Jo no. Contesta tu primer.
0: Va, jo primer.
1: Són el 304, el 339 o el 381?
0: 304.
2: Molt bé, 304.
1: Correcte.
0: Em sonava, eh?
1: Noies,
0: em sonava.
1: Que emocionant.
0: Sí.
1: Que emocionant que aneu 5 a 4, eh?
0: Ostres, com és que sabem tantes coses del Lamine Yamal?
2: Bueno, perquè és una de les persones de les quals els mitjans de comunicació parlem més.
0: Més en parlen, clar. Sí. Setena pregunta.
1: Vinga, setena. Quina d'aquestes coses no és certa?
2: Ja comencem.
1: No, perquè ara no us he fet ni totes són correctes ni no. ¿Vale? Una no és certa.
0: Una
1: i les
0: no.
1: altres són certes.
0: Va.
1: Una no i les altres sí.
0: Ok.
1: A. Leo Messi el va banyar de petit quan era només un bebito. ¿Vale? En una banyera.
0: Mm? Aviam.
1: B. El seu nom significa literalment jardí de llibertat. O C. Un dels seus somnis és tenir un pop com a animal de companyia.
2: La C.
0: Sí? Clar que no és certa. El Messi el va banyar de petit? Jo dic que no. Banyar-lo? No.
1: Doncs, noies, us heu equivocat totes.
2: Vol tenir un pop?
1: Sí que vol tenir un pop com a animal de companyia. És el seu somni.
2: No,
1: vale? Més, fa moltíssima gràcia perquè és la frase mítica. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pues en el seu cas no lo acepta. Él lo desea. La seva mare li va dir, primer, quan tenia 12 anys, li va dir, bueno, espera't als 18. I ara li ha dit, bueno, espera't als 21. O sigui, la seva mare ho va retrasant, la posa en el seny. Perquè ell el que vol és fer la horterada màxima, que a més de russar també el maltractament animal, d'agafar, fer-se un aquari guapíssim amb unes llums i no sé què, i posar-se allà al pop. Després, el tema de Leo Messi banyant-lo en una banyera.
2: I a la fotografia.
1: És completament... cert, exacte, veus? Natàlia. Va guanyar la família de Lamine Yamal un sorteig d'UNICEF i resulta que van fer una campanya en la qual Leo Messi el banya. I clar, mira, la gent diu que ell el va banyar amb el talent, diguem-ne, no?
0: Exacte.
2: Sí, com si el banyés.
0: La pòssima. De... Clar, sí. clar. Jo recordava el contacte, però no sabia que era un banyito.
2: Mira, mira la imatge. És que la imatge és moníssima, eh?
0: Sí, que era un bebito, no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Era petitoníssim. I el que és mentida, i m'he inventat jo, és que el seu nom significa jardí de llibertat, perquè en realitat el seu nom significa honestedat i bellesa.
0: Doncs tot el que deu tenir. Queda una última
1: Exacte.
0: Pregunta.
1: Més.
2: Com
1: anem? L'última, 5 a 4.
2: D'acord.
1: 5 a 4, pots empatar, ja no pots guanyar, Natàlia, no. Per primer cop, crec. Vinga, Samantha.
0: Va, som-hi.
1: Endavant,
2: ai,
1: a les portes de la victòria. Quina d'aquestes coses no ha dit mai la Minya Mal? Ell no ha dit, para mi cumpleaños me pido sobre todo ganar, ganar y ganar. Me he traído los deberes a la Eurocopa porque estoy en cuarto de la ESO. O, si no fuera futbolista, me habría encantado ser gángster.
0: Ai, la sé. Això no ho ha dit.
1: No, només va fer una festa d'aniversari de 8 anys, absolutament hortera, i amb, bueno, que es vulneraven diversos drets humans en la temàtica gángster. Exacte, no ho ha dit mai, però en certa manera sí que ho ha dit. No?
0: Ho ha comunicat d'una altra manera. He guanyat,
1: Exacte.
0: Eh, en Apolo?
1: Has guanyat.
0: Molt bé.
1: Has guanyat.
0: Sí, senyora.
2: Dues setmanes consecutives.
0: Escolta, és que qui riu al final riu millor.
1: A veure si et donarà bona sort que estigui lluny. Samantha, potser és que et poses nerviosa quan em veus.
0: Déu-n'hi-do. Anna Polo, moltes gràcies. Un petó fort.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Fins la setmana que ve. Adéu.
3: L'Entrellat, cada tarda a Ràdio 4. Jo ja està, sembla que
0: això ja està. Quina il·lusió.
2: Ai, quina alegria.
0: Doncs sí, ja estem. L'Entrellat acaba per avui. L'hem fet gràcies al Genís Sabater, al Pau Robert, a la part tècnica, Tomàs Gómez a producció, a redacció, Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i capitanejant aquesta nau de l'Entrellat, jo mateixa, Samantha Villar. Gràcies per escoltar-nos. Ara ve el Pla B, amb Toni Marín. No se'l perdin. Fins demà.
2: Adéu, adéu.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per fer-nos costat un dia més. Posem a caminar aquesta edició del Pla B de Ràdio 4 quan falten menys de 24 hores perquè es tornin a reunir el govern de Catalunya amb els sindicats per tal d'intentar desencallar l'actual conflicte que hi ha, sobretot amb la USTEC, amb el sindicat USTEC. Ben segur, a la trobada s'hi farà referència a un dels temes que ha marcat clarament els dies previs a la jornada de vaga i també l'agenda informativa del dia. La infiltració de dos Mossos d'Esquadra, una assemblea de docents. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han protagonitzat una roda de premsa on han demanat disculpes per aquesta infiltració i han anunciat l'obertura d'una investigació. Parlon ha definit com a desafortunada i mal plantejada aquesta operació. De seguida, els companys informatius ens donaran tots els detalls i després de dos quarts obrirem l'agenda internacional per parlar de la visita que demà farà el president dels Estats Units a la Xina. Es diu que Donald Trump vol lluir un gran acord comercial que pugui ajudar-lo en unes hores molt baixes de popularitat, després sobretot de l'acció a l'Iran i de la inflació que afecta el seu país. Se'n parlarà d'Iran, efectivament, però atenció, perquè una de les teories que marca la trobada és que la Xina posi el tema de Taiwan al damunt la taula. Li preguntarem al cap d'Internacional de La Vanguardia, el periodista Ramon Aymerich, la seva opinió sobre aquesta qüestió i també un anunci més encara de donar pas a l'Andreu Vinya. Si volen passar una bona estona, els recomano molt l'entrevista que farem aquesta nit a partir de les 9, l'endemà que Florentino Pérez protagonitzés una de les rodes de premsa més surrealistes que recorden. Avui al Pla B rebrem l'expresident del Futbol Club Barcelona, Joan Gaspart. Ara, però, com dèiem, el que toca és endinsar-nos en el relat informatiu d'aquest dimecres, com sempre a l'edició vespre, i com sempre, com dèiem, amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on arrenquem avui?
2: Doncs farem un recull de les frases que de moment han donat més a parlar sobre aquesta compareixença de Núria Parlon, la consellera d'Interior, i de Josep Lluís Trapero. De seguida fem un resum.
0: T'escoltem amb tota l'atenció i ho comentem a partir de dos quarts. Ens escoltem. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La polèmica per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa continua tensionant la relació entre el govern i la comunitat docent just a les portes d'una nova reunió clau entre sindicats i la Conselleria d'Educació. La compareixença del Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que encara continua, no ha aconseguit apaivagar les crítiques de l'oposició ni dels representants educatius, malgrat les disculpes públiques i l'admissió que l'operatiu va ser una maniobra mal plantejada. Escoltem d'entrada l'Esquerra, Junts, Comuns i CUP.
3: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia.
4: El que va passar és il·legal.
5: Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia.
6: Han vingut a prendre'ns el pèl a tots plegats.
2: Interior ha anunciat una investigació interna i una revisió dels protocols per evitar que repeteixin actuacions similars. I la policia catalana reconeix l'error, però no una mala praxis. Escoltem a Parlon i Trapero.
3: Arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
2: El debat arriba en plena mobilització del sector educatiu amb una nova jornada de vaga territorialitzada i protestes al carrer, tot plegat en la vigília també de la mesa sectorial d'educació. Sindicats i departament intentaran desencallar el conflicte. La conselleria assegura que aportarà propostes sobre l'escola inclusiva, mentre els representants dels docents, recordem, reclamen més inversió i millores salarials per avançar cap a un acord. Obrirem avui amb educació de seguida, us ho expliquem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Helena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas a control central i Eric Sobrevia a la producció. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. De l'antivirus, l'espanyol contagiat continua estable i els altres 13 asimptomàtics.
7: Si res no canvia, les autoritats sanitàries podrien autoritzar que rebin visites a partir del 7 de juny, sempre i quan la segona PCR sigui negativa amb mesures de seguretat. En paral·lel, continua la picabaralla política entre l'executiu canari i el govern central.
2: De l'exterior, Donald Trump ja és a Pequín per reunir-se amb Xi Jinping en una cimera històrica marcada per les tensions comercials i de poder entre ambdues potències.
7: Es tracta de la primera visita oficial del president estatunidenc a la Xina des del 2017. Demà dijous és previst que Trump i Xi Jinping abordin qüestions especialment sensibles, com ara la guerra aranzelària, l'Iran, Taiwan i la competència tecnològica i militar entre Washington i Pequín.
2: La Global Sumut Flotilla reprèn la seva missió i demà tornarà a salpar des de la costa turca amb rum a Gaza, amb una cinquantena de vaixells.
7: També torna al mar l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, detingut per Israel durant la missió anterior i empresonat durant 10 dies, després de la intercepció del comboi en aigües internacionals. Aboukeshek ha denunciat que el genocidi israelià s'està duent a terme amb l'aval de la Unió Europea i els Estats Units.
2: Un estudi liderat per l'ISS Global de Barcelona alerta que la contaminació atmosfèrica provoca fins a 146.000 morts prematures cada any a Europa.
7: La investigació conclou que l'exposició combinada als principals contaminants també té efectes diferents segons l'edat, el sexe i la causa de mort.
8: Puede ser por diferencias de exposición, tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo o aparición más temprana de comorbilidades.
7: A Espanya l'impacte s'associa a unes 10.000 morts anuals.
2: En esports, en joc, la jornada 36 de primera divisió en partits del Barça i també de l'Espanyol. Dani Esclusa, bon vespre.
9: Bon vespre, Andreu. Tot just fa uns instants ha començat un partit de vital importància per l'Espanyol de cara a la permanència a primera. Estem al minut 5 de la primera part. Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 0. A dos quarts de 10 serà el torn pel Barça, que visitarà el camp de l'Alavés, en el que serà el seu primer partit des que es va proclamar campió de Lliga.
2: Informació de serveis. Abans d'explicar-vos com se circula per les principals carreteres, també us informem que s'estan produint retards en els trens de la línia d'alta velocitat que uneix Madrid i Barcelona, amb parada a les estacions de Lleida Pirineus per una incidència en la senyalització ocasionada per un robatori de cable a Montagut. Una informació que anirem actualitzant també durant els propers minuts. Ara sí, com se circula per les carreteres catalanes? Roger Serra, hola.
10: Hola, bona tarda. No és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha trànsit ara, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Retencions podríem dir habituals a aquesta hora de la tarda a l'extrem nord, a vies com la C58, C33, ja a la zona del Vallès de la C17, també l'autopista AP7, aquí zones carregades, com dèiem, on és habitual. I a l'extrem sud també, autopista C32, la del Garraf, carregada entre la zona de Cornellà, Sant Boi, tant d'entrada com de sortida, o alguns punts de la D23, sobretot d'entrada a Barcelona. Com a incidències, puntualment tallada l'autovia A2 a Bell-lloc d'Urgell, en sentit Lleida, a causa de l'incendi de vegetació en una zona propera. Es fan desviaments per la sortida de Bell-lloc d'Urgell, no està provocant grans aturades, però si més no prudència, aquest tall puntual a autovia A2 a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Previsió meteorològica de cara a demà, Juan Carlos Piña.
11: Demà dijous a la meitat nord de Catalunya tindrem el cel ennuvolat. S'esperen precipitacions a la meitat oriental que podran ser localment fortes o persistents. Les temperatures diurnes baixaran a la meitat oriental i es mantindran amb poques variacions a la resta. Màximes de 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Barcelona i 18 a Girona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Primera aturada, anem al Parlament. Avui la consellera d'Interior i el director general de la policia han qualificat de desafortunada i mal planificada la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa. Parlon i Trapero han demanat disculpes i han anunciat l'obertura d'una investigació interna. Què més s'ha dit en aquesta compareixença, Sergi Bassoles?
12: Sí, tots dos, Núria Parlon i Josep Lluís Trapero, han entonat el mea culpa.
13: Demanar disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança, inseguretat, que això ha generat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
12: Més enllà de reconèixer que va ser una decisió poc encertada, tant el director general de la policia com la pròpia consellera d'Interior han insistit que es va tractar d'una acció operativa i no política.
3: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
12: Tant Trapero com Parlon han anunciat l'obertura d'una informació reservada, és a dir, d'una investigació interna que comandarà el comissari general dels Mossos, Miquel Esquius, per esclarir què va succeir. Ara bé, ni anuncis de cessaments ni tampoc dimissions.
2: Una compareixença, Sergi, que ha tret del PSC no ha apaivagat els ànims ni la set de dimissions i cessaments de bona part de l'oposició.
12: Explicacions les de Parlon i Trapero que no han convençut en absolut l'oposició. Tant Junts com la CUP qualifiquen l'infiltració de maniobres pròpies d'èpoques passades. Josep Rius i Xavier Pellicer.
14: S'assembla molt més el model de la brigada politico-social que va operar, malauradament, en aquest país durant molts anys.
6: Són pràctiques que exercia la policia política del franquisme.
12: Tret de PP i Vox, l'oposició en bloc ha demanat la dimissió de la consellera, el cessament de Trapero o bé totes dues coses. Andrés García Berrio, dels Comuns, i Laia Canigral, d'Esquerra.
5: Que demanem el cessament del director general de la policia.
15: I en reiterem, demanem el cessament de Josep Lluís Trapero.
12: Els populars i els d'ultradret han carregat de valent contra un operatiu que defineixen de poc hàbil i contra la gestió del govern. Alberto Villagrasa i Sergio Macián.
16: L'operativo ha sido torpe, muy torpe. ¿Cómo pueden coger dos agentes de policía que han estado vestidas de uniforme en las manifestaciones y enviarlas de paisano?
17: La gestión de su departamento está siendo un fracaso.
12: De la seva banda, el PSC, partit de govern, ha tancat files amb la consellera i Trapero al temps que ha lloat l'agilitat en donar les explicacions.
2: Doncs també els sindicats educatius USTEC i CGT, que de seguida també parlarem d'ells, s'han mostrat insatisfets amb les explicacions d'Interior. Retreuen a Parlon i Trapero de manca de concreció en l'espionatge dels Mossos. Els docents exigeixen més responsabilitat política. Ho ha fet en aquesta roda de premsa de fa uns minuts al Parlament mentre es produïa també aquesta comissió. Escoltem Yolanda Segura USTEC i l'advocat del sindicat Ivan Vázquez i Laura Jané de la CGT.
18: Absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
19: Ha sigut totalment insatisfactòria i ens trobarem als tribunals.
18: El cessament immediat del director Trapero i la dimissió de la consellera Parlon. No hi ha volta de full.
2: Doncs tot això es produeix en un context amb la segona jornada de vaga avui, segona jornada de vaga educativa, aquesta vegada territorialitzada al Baix Llobregat i també al Penedès. La participació ha estat d'un 55%, segons el sindicat d'USTEC, i durant aquest matí també hi ha hagut protestes davant el servei territorial.

0: d'euros l'any, així com el lloguer per rendes inferiors a 33.000 euros i a l'estalvi previ per la compra i rehabilitació de pisos. Incentius que a l'abril van topar amb el rebuig de Suma per injustos i que ara el PSOE oxigena davant l'augment de la inflació. I encara que insisteixen que prorrogar els lloguers no resol el problema i dubten que Sánchez hi torni al Congrés, Junts lliga el seu aval que la nova regulació inclogui salvatats, com que el propietari necessiti l'habitatge o que el llogater acumuli impagaments.
1: Doncs la derivada que no deixa de ser, que és l'accés a l'habitatge. 3 de cada 4 espanyols culpa els pisos turístics i l'allotjament de temporada de la poca oferta també d'habitatge i l'increment dels preus. El sindicat de llogateres ha convocat un cicle de mobilitzacions amb més d'una vintena de ciutats. Àlex Eloi.
2: Sí, en total són 24 les ciutats espanyoles que acolliran protestes aquesta primavera per denunciar la que qualifiquen de situació residencial insostenible i les situen com a punt de partida per a una vaga general. Sota el lema "Ni lloguers pels núvols, ni salaris pels sols", la Confederació de Sindicats de Llogateres denuncia que l'habitatge consumeix més de la meitat dels ingressos, impedint l'emancipació de la joventut i destruint el teixit dels barris. Reclamen contractes de lloguer indefinits, expropiar els grans tenidors, crear un parc d'habitatge fora del mercat o reformar la llei d'arrendaments urbans contra l'estafa als inquilins, entre d'altres. Les protestes s'iniciaran a Guadalajara el 23 de maig i acabaran a Gran Canària el 28 de juny. A Catalunya, la protesta està convocada per dissabte 6 de juny, moment en què també es farà una macroenquesta sobre el cost de la vida a diferents punts del territori.
3: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: En clau judicial us expliquem que l'Audiència Nacional ha celebrat la penúltima sessió del cas Pujol, centrat en els informes finals de les defenses. Els advocats dels acusats han carregat contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat creuen que han basat les seves acusacions en proves genèriques i molt febles. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Núria Calà.
4: Sí, l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, titlla la causa de festí punitiu basat en proves buides. Manté que no es pot condemnar la família de l'expresident per blanqueig de capitals perquè, diu, no s'ha aconseguit provar que l'origen dels fons d'Andorra fos la corrupció política. Tot i així, reconeix que és difícil provar que provenen de la deixa de l'avi Florenci perquè són diners opacs que va acumular amb el tràfic de divises als anys 80.
5: Perquè no és fàcil reconstruir la vida y el perfil y mucho menos el patrimonio de nuestros abuelos, señaladamente cuando es opaco, porque opaco es.
4: Martell manté que no han quedat acreditades irregularitats en els negocis del primogènit ni que servissin per amagar comissions il·lícites d'empresaris a canvi d'obra pública. Tampoc la influència de l'expresident Jordi Pujol en l'entramat. Per l'advocat Francesc Sánchez, defensa d'Oriol Pujol, s'ha perseguit a la família pel que representaven a Catalunya.
6: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual d'una forma d'entendre el país.
4: El judici quedarà demà vist per sentència després d'una quarantena de sessions.
1: Ho hem sabut aquesta tarda, també us expliquem que el Congrés dels Diputats ha retirat temporalment l'acreditació als activistes d'ultradreta Vito Quiles i Bertran Endongo, Clara Ontañón.
7: A Quiles se l'investiga per haver gravat Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero en espais autoritzats del Congrés. Endongo, en canvi, per interrompre rodes de premsa i protagonitzar incidents amb diputats. L'últim fa una setmana quan va insultar la diputada de Sumar, Aina Vidal. La Mesa assegura que la retirada cautelar de les acreditacions busca protegir els diputats i garantir el funcionament normal de la cambra.
1: Per cert, que a xarxes socials Endongo i Javier Negre, director de la plataforma digital per la qual treballa Quiles, han assegurat que recorreran als tribunals. També us expliquem que el Tribunal Suprem ha demanat al Parlament Europeu aixecar la immunitat al vice Pérez per presumpte assetjament a 2 eurodiputats.
7: 2 eurodiputats del seu mateix partit. Se acabó la fiesta. La causa fa referència a unes declaracions en un podcast on el vice Pérez va fer una crida als seus seguidors a assetjar-los i els acusava d'haver-se deixat subornar a canvi de votar a favor del rearmament a l'Eurocambra. A més, se l'acusa de difondre les seves dades personals.
1: Crits i esbroncades contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, quan presidia Baena Jaén l'acte de jura de bandera dels nous integrants de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil.
7: Durant la seva intervenció ha recordat els 2 agents morts durant la persecució d'una narcollanxa a Huelva. Així ho ha rebut el públic.
8: Mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos.
7: Marlaska, però, ha situat la lluita contra el narcotràfic com una prioritat del govern.
1: I la defensa de Begoña Gómez demana suspendre el procediment fins que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents.

0: Tens contra la decisió d'enviar el cas a un tribunal del jurat.
1: També sol·licita que resolguin tots els recursos abans de continuar i, si finalment s'aplica el jurat popular, que s'obri un nou termini per preparar la defensa.
0: 10 minuts i dos quarts de 8. L'Espanyola amb antivirus continua amb febre i símptomes respiratoris, però estable, segons el secretari d'Estat de Sanitat. Els altres 13, també ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, segueixen asimptomàtics i en quarantena. Si la situació d'ells no canvia, les autoritats sanitàries podrien autoritzar que rebessin visites. Què en sabem? Míriam Andreu, bon vespre.
2: Bon vespre. Doncs això seria a partir del 7 de juny, ho ha explicat Javier Padilla, número 2 de Sanitat a Televisió Espanyola.
3: A partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes dentro de esa misma planta.
2: A partir d'aquest moment també s'avaluaria la possibilitat de que finalitzin la quarantena de 42 dies a casa. Padilla també ha destacat la importància de tenir en compte el benestar emocional seguint, això sí, les mesures de seguretat.
0: Pel que fa a la picabaralla política, el president de les Canàries ha comparegut avui a petició pròpia al Parlament Autonòmic.
2: Fernando Clavijo ha reiterat que el govern espanyol va amagar informació.
4: Los días después nos han dado la razón. Había contagiado en ese buque. Había contagiados que lo sabían que salieron desde Cabo Verde.
2: El ministre de Política Territorial ho nega, Ángel Víctor Torres, a Televisió Espanyola.
5: Cuando se llega a Cabo Verde y a Santa Elena se le hacen las pruebas a los sintomáticos y los que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Centro de Europeo de Enfermedades, los que son positivos se bajan del barco. Se bajaron 5. No había ningún problema en que se bajaran 6, 7, 4, los que eran positivos.
2: Torres ha reiterat que el dispositiu ha estat un èxit i que Clavijo hauria de reconèixer que es va equivocar a intentar frenar el fondeig del creuer a les Canàries.
0: Gràcies per ser que unes 1.700 persones continuen confinades a bord del creuer Ambition a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i de l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. No tenen cap relació amb l'antivirus, segons han informat també fonts sanitàries franceses. Us ho dèiem en titulars, una recerca liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona i el Centre Nacional de Supercomputació basada en dades de 31 països europeus i gairebé 89 milions de morts ha permès determinar que l'exposició combinada als principals contaminants atmosfèrics causa 146.000 morts prematures al continent europeu, però també que té efectes diferenciats en les persones. Ana Bañeres.
6: L'anàlisi per primera vegada dels efectes que causen la salut, l'exposició combinada a partícules fines, gruixudes, diòxid de nitrogen i ozó, ha revelat que a curt termini s'associa a 10.000 morts prematures anuals a Espanya i fins a 146.000 a Europa, però també que impacta de forma diferent segons l'edat, el sexe i també en la causa de mort. Carlos Pérez García Pando, del Centre Nacional de Supercomputació.
7: Los hombres menores de 65 años muestran una mayor vulnerabilidad. Puede ser por tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo o aparición más temprana de comorbilidades. A partir de los 35 años, el riesgo tiende a ser mayor en mujeres. Se asocian de forma más marcada a la mortalidad cardiovascular en mujeres, mayor impacto en hombres para mortalidad cardiovascular y respiratoria.
6: L'estudi assenyala que les partícules fines són el contaminant més nociu, però també que reforça la necessitat d'adaptar les estratègies als grups més vulnerables i no limitar-se als sistemes d'alerta sanitària.
0: Us ho dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encetat la seva primera jornada a Califòrnia fent una aposta per les col·laboracions en l'àmbit de la tecnologia, la recerca i la innovació. El president ha estrenat l'agenda institucional durant uns dies amb una trobada amb empresaris catalans presents a Silicon Valley. Anem fins a San Francisco, fins a Silicon Valley. Enviada especial Lorena Enns, bon vespre.
8: Bon vespre. Sí, el president aprofitarà la jornada d'avui per presentar el potencial econòmic de Catalunya i atraure talent, buscar possibilitats de col·laboració en un sector com el de la tecnologia. Ho farà amb trobades amb directius catalans que ocupen els càrrecs d'empreses a Silicon Valley, entre aquestes Google, Apple, OpenAI, Nvidia o Microsoft. Ho farà aquí, al Rosewood Sand Hill Hotel, un punt de trobada habitual entre empresaris i inversors de Silicon Valley. Un viatge amb ànim de col·laborar, destaca el president, no pas de confrontar. Ho ha dit en referència al viatge de la presidenta per la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'escoltem.
9: Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya, sempre amb un ànim de col·laboració, no pas de confrontació. I avui una jornada intensa, en veurem amb quatre empreses, una jornada molt centrada en la tecnologia, no? Estem en el bressol de la tecnologia, no? D'on ha sortit aquesta revolució tecnològica està canviant les nostres vides.
8: De fet, l'Agència pel Creixement de les Empreses de la Generalitat, Acció, també és present a Silicon Valley des del 1989. I és que les empreses californianes han invertit prop de 2 milions de dòlars a Catalunya des del 2015, una jornada en la qual el president també es reunirà amb la comunitat educativa de la Universitat de Stanford per exposar i compartir els sistemes de recerca d'ambdós territoris.
0: Doncs una visita de Salvador Illa als Estats Units i el seu president, Donald Trump, se'n va precisament a la Xina, ja és a Pequín, en el marc de la seva històrica visita oficial, marcada per la cimera amb el seu homòleg Xi Jinping, una trobada centrada sobretot en les relacions comercials i en l'intent de rebaixar tensions entre ambdues potències mundials. Laura Bonill, bon vespre.
10: Bon vespre. Sí, Trump ha arribat a la capital xinesa acompanyat de diversos membres del seu govern i d'una àmplia delegació empresarial. I l'ha rebut amb honors el president xinès Xi Jinping, amb qui han protagonitzat una encaixada de mans. Una imatge esperada, atès que Donald Trump no feia un viatge oficial a la Xina des del 2017. Aquesta primera trobada ha estat cordial i prèvia a la reunió que mantindran demà tots dos mandataris, on hi haurà sobre la taula qüestions especialment sensibles, com ara Taiwan, la guerra aranzelària, l'Iran o la rivalitat tecnològica i militar entre tots dos països. Un dels principals punts de fricció és Taiwan. Els Estats Units mantenen el suport militar a l'illa, mentre que la Xina insisteix que forma part del seu territori i rebutja qualsevol intent d'independència.
0: Gràcies. També estem pendents del futur del primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer. Està penjant d'un fil els resultats negatius a les últimes eleccions municipals i la pressió de més de 80 diputats del Partit Laborista, al qual pertany Starmer, han fet trontollar l'estabilitat parlamentària. Precisament el dia en què el rei Carles III ha obert formalment el període de sessions a Westminster, hi ha cap candidat que s'hagi postulat per la successió? Pau Alemany, bon vespre.
11: Bon vespre. El nom del ministre de Sanitat, Wes Streeting, sona amb força com a possible rival a les primàries, segons les informacions de diversos mitjans anglesos, tot i que a hores d'ara encara no hi ha cap confirmació oficial. Starmer continua mostrant absoluta confiança en el seu ministre de Sanitat i tracta de sufocar la pressió exercida pels més de 80 diputats del seu partit que en demanen la dimissió. Her list of endorsements is truly impressive. La llista d'avals és impressionant i ja superen els 100 diputats, ha expressat de manera sorneguera Starmer al Parlament Britànic. En aquest context, el discurs del rei Carles III ha quedat en un segon pla. El monarca ha presentat mesures del govern, tant en clau interna com la nacionalització de l'empresa siderúrgica British Steel, o altres en clau internacional, ja que s'ha referit a temes com el compromís amb l'OTAN, el suport a Ucraïna o la solució dels dos estats a Palestina i Israel per posar fi al conflicte.
0: Gràcies. Al Pròxim Orient, Israel continua augmentant la xifra d'assassinats en la seva ofensiva al Líban. Un primer atac ha deixat 8 morts, dos d'ells nens petits, en una autovia al sud de Beirut, després que l'exèrcit d'Israel hagi llançat una ràfaga de bombardejos que ha impactat contra diversos cotxes. Hores més tard, també una segona ofensiva al sud del Líban s'ha saldat amb 13 assassinats, inclòs un nen, i 14 ferits. Tots dos bombardejos s'han produït en un context d'un fictici alto al foc entre Israel i el Líban, anunciat el passat 17 d'abril, però que fa setmanes que Benjamin Netanyahu no està respectant. Des d'aleshores, les tropes israelianes han matat més de 400 persones al Líban. També avui les mateixes tropes han tirotejat un adolescent palestí. Ha estat durant un atac de colons a Cisjordània, on el govern d'Israel ha anunciat 3.000 nous assentaments il·legals. També us ho expliquem que la Global Sumut Flotilla d'Ajuda Humanitària, ara amb 50 embarcacions, tornarà a salpar aquest dijous des de la costa turca amb rumb a Gaza després de la intercepció israeliana del passat 30 d'abril en aigües internacionals. Entre els activistes que participaran novament en la travessia hi ha el palestí amb nacionalitat espanyola, resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, detingut i empresonat durant 10 dies per Israel després de l'assalt al comboi. Avui han fet una roda de premsa, Clara Antanyón.
12: Ho ha anunciat l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek. Ha explicat que salparan amb 54 vaixells, amb més de 500 persones a bord, des de la costa turca de Marmaris per intentar arribar a Gaza. Una data que coincideix amb la vigília de la Nakba, el dia que els palestins commemoren l'inici de l'èxode per la creació de l'estat d'Israel. Abu Keshek ha denunciat el genocidi palestí i les constants vulneracions de Jerusalem als drets humans i al dret internacional.
13: They are being enabled by governments, they are being allowed
12: amb l'aval, ha dit, de la Unió Europea i el suport dels Estats Units. L'activista va aterrar diumenge a l'aeroport del Prat després d'estar 10 dies empresonat i d'iniciar una vaga de fam. L'exèrcit el va detenir en la darrera missió en aigües internacionals, juntament amb Tiago Ávila i 170 activistes més.
13: Edició Vespre.
0: Els ciutadans espanyols estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. És una de les principals conclusions d'una enquesta presentada en una trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern central i la Mobile World Capital. Cristina Martín.
14: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet i reclama més protecció a les administracions, una demanda que comparteix la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
15: La ciutadania està molt preocupada per nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se havia incorporat con anterioritat.
14: Davant d'aquest escenari, l'informe mostra un ampli suport a impulsar mesures com l'establiment d'una edat mínima per accedir a les xarxes socials o al control parental. La pràctica totalitat dels enquestats també considera que cal una cobertura legal davant dels missatges d'odi a les xarxes.
0: I sobre mobilitat, us expliquem que viatjar des de Barcelona fins a Varsovia amb un únic bitllet de tren o reduir els portals de venda són dues de les mesures plantejades per la Comissió Europea aquest dimecres amb l'objectiu de potenciar l'ús del tren entre els europeus, tal com explica el comissari de Transports, Apòstoles Isacostas.
16: We expect more Europeans to choose rail
0: i de reforçar els seus drets en cas de retards o connexions perdudes. Ara la mesura haurà de ser negociada pels governs del Parlament Europeu, però l'objectiu és que estigui en marxa abans que acabi aquesta legislatura el 2029. Els britànics The Prodigy, el raper londinenc Skepta, Modern Selector, les sessions d'Amelie Lenz i Charlotte The White i un projecte d'improvisació protagonitzat per llegendari Speedy G destaquen en el cartell del Sonar 2026 el primer de la nova direcció de François Josic. Montse Soto.
17: Seran 6 escenaris, 3 exteriors i 3 interiors en un espai de Gran Via de Fira Barcelona que ha estat redissenyat i formulat, on es podrà entrar menjar propi i es podrà entrar i sortir sempre que es vulgui. En ells sonaran també els pioners del Tecno Cabaret Voltaire, el live d'improvisació de Keating i Fajac, Daito Manabe o el trompetista de jazz i DJ japonès Takuya Nakamura, que enamora amb les seves sessions en ascensors. Una edició que recull 33 anys de llegat, però que és quasi zero, segons François Josic, nou director del Sonar.
18: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa.
17: Pel que fa al Sonar Més D, ara gestionat per la Fundació Sonar sense ànim de lucre, es farà dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit a Llotja de Mar i explorarà noves formes de conviure amb la tecnologia, saltant del consum passiu a una participació activa amb ella. Ens ho explica Andrea Faropa, directora del Sonar Més D.
19: A quienes piensan en código y crean con código, a quienes cuestionan la inteligencia artificial, pero también a quienes están viviendo su mejor momento, gracias a ella.
17: El Sonar Kids tornarà al fòrum el dissabte 20 de juny i aquest any, com a novetat, coincidint amb els 30 anys de la sala MOOC, el Sonar uneix esforços amb la mítica sala del Raval, amb 4 nits programades juntament amb el DJ barceloní Àngel Molina.
0: Doncs un homenatge al MOOC en aquest Sonar 2026 amb una nova etapa, nova direcció i artística, com a mínim. Toni, posem el punt final.
20: Molt bé, gràcies, Andreu Vinyes. Fins demà, bon vespre.
0: Adéu-siau.
20: Ara passen 4 minuts de 2:15 de 8. Aquí seguim, això és Ràdio 4. Aquí estem al Pla B, amb molta presència avui interessant al programa. I els avanço que avui a les 9 de la nit estarà amb nosaltres just l'endemà, de la roda de premsa polèmica de Florentino Pérez, el president del Real Madrid, amb tot el que va arribar a dir sobre també el Futbol Club Barcelona, a banda dels seus atacs a la premsa i al món sencer. Doncs avui ens acompanyarà per fer una valoració al respecte al que fora president del Futbol Club Barcelona. Joan Gaspar s'asseurà al davant d'aquests micròfons a partir de les 9 de la nit. I que ja que hi som, parlem d'esports.
13: Esports.
20: Dani Esclusa, com estàs, Dani? Bon vespre.
13: Què tal, Toni? Bon vespre. Amb ganes d'escoltar què diuen Joan Gaspar.
20: Doncs coneixent-lo, ben segur ens estarà a l'alçada de les expectatives,
13: segur
20: segurament.
13: Segur que sí, segur que sí.
20: Obrim aquest temps parlant en futbol perquè tenim jornada de Lliga en directe i no qualsevol jornada de Lliga. L'Espanyol es juga la vida, a hores d'ara, davant l'Atlètic de Bilbao. I a 9:45, recordem, el Barça, Dani, visita el camp de l'Alavés.
13: Sí, partit en joc des de les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Ara mateix portem 33 minuts de partit. Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 0. Recordem que les urgències són màximes ja pel conjunt de Manolo González. Una derrota avui podria deixar els blanquiblaus en zona de descens en finalitzar la jornada a manca de només 2 partits perquè acabi el campionat. Molt diferent és la situació pel Barça, que visitarà Mendy Sorrotza a 9:45 de la nit per enfrontar-se a un Alavés que sí que és rival directe d'Espanyol i Girona en la lluita per la permanència. Els de Hansi Flick disputen el seu primer partit des que es van proclamar campions de Lliga amb l'objectiu de guanyar per continuar amb opcions d'arribar als 100 punts a final de temporada. La novetat en la convocatòria és la tornada d'Andreas Christensen després de gairebé 5 mesos de baixa. No hi seran Rafinha sancionat ni Fermín i De Jong, als quals el tècnic alemany ha donat descans. Això, Toni, en l'àmbit esportiu, però en l'aspecte institucional continua, òbviament, portant cua la roda de premsa que va oferir Florentino Pérez. El Barça ja va comunicar ahir que estudiaran prendre mesures legals contra el president del Real Madrid per les seves paraules sobre el cas Negreira, i avui l'actual president del club, Rafa Juste, ha qualificat d'aquesta manera les declaracions del màxim mandatari madridista.
21: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
13: Bé, veurem com acaba tota aquesta qüestió. Tornem ara a la plana esportiva. Aquesta jornada de Lliga, demà serà el torn pel Girona, que juga també bona part de les seves opcions de permanència a primera divisió davant la Reial Societat amb Montilivi. El tècnic Michel Sánchez assegurava que el de demà serà un dels partits més importants de la història del club.
22: Per mi és el... És un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar, tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
13: El partit, com dèiem, serà demà a partir de les 8 del vespre.
20: I anem a parlar de bàsquet ara, perquè, Dani, també tenim jornada de Lliga en joc ara mateix.
13: Amb 2 equips catalans jugant ja, Lleida ho fa des de les 7 de la tarda a la pista del Breogán. Ara mateix portem 6 minuts del segon quart, Breogán 48, Lleida 31. És un partit important pels lleidatans que, si guanyen, tot i que ho tenen ja complicat, podrien assegurar aquesta mateixa jornada la permanència. I fa només uns instants, a 8:15, ha començat el partit entre el Barça i el Granada. Portem, com dèiem, només 3 minuts d'aquest primer quart, Granada 3, Barça 6. El Barça busca la segona posició, que encara podria arribar abans de que vinguin els play-offs. Ahir, el Manresa va aconseguir la permanència matemàtica ja després de guanyar el pavelló del Girona 74-79, i demà el Joventut juga un partit important en la seva lluita per entrar al play-off davant el Morabanc Andorra a l'Olímpic de Badalona. Per cert, que el club verd i negre ha anunciat aquesta tarda que el seu veterà pivot Ante Tomic es perdrà el que manca de temporada per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
20: Això de fer mal. I acabem amb un breu repàs poliesportiu.
13: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa avui a 9:15 partit de Champions davant el Novi de Belgrat, amb la classificació a la Final Four ja a la butxaca. En tennis, també a 9:15, el madrileny Rafa Coder juga el seu partit de quarts de final del Master 1000 de Roma contra l'italià Luciano Dardieri. I en ciclisme, el corredor navarrès de l'UAE, Igor Arrieta, ha aconseguit la primera victòria d'etapa espanyola al Giro d'Itàlia d'enguany, després de culminar una escapada i sobreposar-se a una caiguda a menys de 15 quilòmetres de meta.
20: Déu-n'hi-do. Dani, gràcies.
13: Gràcies, Toni, bona tarda.
20: Ara una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Tenim molta cosa a fer. Ja els dic que avui parlarem àmpliament sobre el tema d'ensenyament, en el sentit en el que estem a menys de 24 hores. Demà al matí hi haurà aquesta nova reunió entre els sindicats i la conselleria per tal d'intentar arribar a un acord, cosa que seria fantàstica per evitar més jornades de vaga. I, efectivament, van quedar clares les suggerències que feia la portaveu de l'USTEC, referint-se a que, per la resta de qüestions, segurament el pacte al que ja s'havia arribat amb UGT i Comissions Obreres li resultava vàlid, i el que restaria seria un increment salarial d'entre 400 i 500 euros per persona i professor. Bé, per professor o professora. Després en parlarem àmpliament sobre aquesta qüestió a partir de les 8, en un dia en el que, insisteixo, una de les imatges, lògicament, passa per aquesta compareixença que ha fet la consellera d'Interior amb el director general de Policia, demanant disculpes per la infiltració que va haver d'aquests dos Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents. En parlem de tot això. No s'amoïnen. Abans volem marxar fins a la Xina, que de fet ja ens agradaria fer-ho físicament, perquè ha de ser interessantíssim. No diguin vostès que no seria interessant poder estar cobrint el viatge que Donald Trump ja està fent. De fet, ja hi és al país, perquè demà hi ha la gran trobada amb el president de la Xina. Se'n parla de moltes coses. Se'n parla fins i tot de que la Xina posi al damunt la taula la qüestió sobre Taiwan, aprofitant, efectivament, el que han fet amb l'Iran. En fi, anem a parlar amb algú que en sap molt d'aquestes qüestions i que ara ens enyorava. Més el cap d'Internacional de la Vanguardia, el gran Ramon Aymerí. Com està, Ramon? Bon vespre.
1: Què tal? Bon vespre, Toni. Com
20: és? Molt bé, no estaria de més, eh? Està la Xina cobrint aquest viatge, eh?
1: Sí, sí, sí. Certament, perquè és un viatge important. Segurament és el viatge més important de Donald Trump en aquesta presidència, perquè estem parlant de dues superpotències amb molts interessos en joc.
20: Clar. Ramon, aquí s'estan jugant moltes coses, no? Segurament els dos països, però vist des de fora, especialment sembla l'administració nord-americana, no?
1: Sobretot, és a dir, Trump arriba en un moment bastant afeblit, bastant debilitat, és a dir, té el problema de la guerra d'Iran, que no sap com acabar-la, i també té problemes, diguem-ne, comercials, diguem-ne, d'estat d'ànim del seu electorat, no? Clar. És a dir, les coses no van del tot bé, sí.
20: Clar, té una inflació que se li dispara, el preu de la benzina és cada vegada més car, el que ens diuen és que necessita bones notícies que poder lluir als seus electors o als seus ciutadans, tenint en compte, efectivament, com està caient el seu recolzament a les enquestes, no?
1: Sí, necessita que Xina li comprometi alguna mena d'inversions, i necessita sobretot que li compri soja, per exemple, perquè el sector agrícola americà en aquests moments no està massa bé i necessita que li compri soja, necessita que la Xina compri algun Boeing, és a dir, necessita algun gest comercial que es pugui endur cap a casa.
20: Clar. Necessita la Xina per tranquil·litzar la situació de l'Iran?
1: Sembla que sí. És a dir, no, ell no acaba de sortir-se'n, és a dir, Israel li va prometre unes coses que no han acabat sent, i Xina és qui té més capacitat de maniobra sobre l'Iran, que és qui li compra més petroli, però bueno, la Xina tampoc té masses motius, diguem-ne, per fer-ho, no? És a dir, pensa que Donald Trump s'ha posat en una guerra i que ell l'hauria de saber arreglar. Però bueno, aquest és el tema de la trobada, no?
20: Lògicament. Una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció és que, a banda del xandall que porta Marco Rubio, que és el mateix que va portar quan el detenien el president de Venezuela, que és una cosa com molt folclòrica, m'ha semblat a mi. No sé com ho has vist tu, això, Ramon.
1: Bé, a mi, l'administració americana ja...
20: Ja no et sorprèn res, no?
1: Absolutament, no. Jo penso que ells van fent. Perquè Marco Rubio semblava el més seriós, no? El més estructurat.
20: Sí.
1: Però veiem que tampoc.
20: Molt bé. Sona com a successor de Donald Trump, Marco Rubio.
1: Absolutament.
20: Pel damunt d'això t'ha dit abans, no?
1: Sí, abans ha quedat cada vegada progressivament apartat i Marco Rubio ha sabut vorejar molt, amb molta habilitat tot el tema de la guerra d'Iran, que tampoc n'és partidari, però està demostrant... L'altre dia va fer un discurs, diguem-ne, molt, molt ben fet, de successor, i té més habilitat. La mateixa visita al Vaticà doncs ja va demostrar que és un home, almenys amb gestos, bastant més presentable que la resta de l'equip.
20: Per cert, veient la gent que acompanya el president americà, sembla que ha fet les paus amb Elon Musk, no?
1: Sembla que sí. És a dir, el sector aquest dels enginyers de Silicon Valley és curiós perquè bàsicament demanen molts diners i molt poder per competir amb la Xina, però són els primers que es demanen amb el president a la Xina perquè volen obrir més negoci allà.
20: Clar.
1: Volen vendre semiconductors, volen vendre xips volen fer negoci.
20: Clarament, sí, sí. Clarament la paraula negoci està al darrere de tota aquesta trobada, no?
1: Absolutament. Per ells, sobretot, s'han portat un equip important, eh? És a dir, el Tim Cook, l'Elon Musk, el d'NVIDIA... És a dir, hi ha molta gent important allà per tancar acords.
20: Molt bé. Creus que sortirà d'aquí algun gran titular o què? Perquè la implicació de la Xina, la implicació de la Xina amb el tema d'Iran no sembla massa possible, no?
1: No ho sembla. És a dir, la por està més aviat de l'altre costat. És a dir, els països asiàtics, per exemple, saben que Donald Trump és un home poc... te'n pots enfiar poc, és capaç de sortides de to importants. I, per exemple, amb el tema de Taiwan, és a dir, que sigui capaç de discutir amb Pequín doncs si envia més o menys armes, si donen més o menys suport a la independència, si hi ha un canvi de llenguatge, tot això els hi fa molta por als socis asiàtics dels americans, del Donald Trump, ja. Perquè és un home imprevisible i és capaç de qualsevol concessió.
20: Déu-n'hi-do. Ramon Aymerich, ha estat un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per trucar.
20: Una abraçada ben forta. És el cap internacional de La Vanguardia, el Ramon Aymerich. Dani, què tal? Bon vespre, Dani.
3: Bon vespre.
20: Com veus aquest viatge? Sí que estaria xulo això de marxar fins a la Xina a seguir aquest viatge de prop, no?
3: Totalment, o sigui, està allà infiltrat.
20: Infiltrat?
3: A dins de la delegació nord-americana per observar, callar i veure, saps? Vull dir, seria fantàstic. Jo crec que és una visita, i crec que amb això que apuntàveu ara al final del tema de la venda d'armes a Taiwan i la Taiwan, les intencions de Pequín amb Taiwan, jo crec que és un viatge que, en principi, tot ha de sortir bé, però l'única possibilitat de que surti malament està per part de la delegació nord-americana, que faci alguna relliscada, algun comentari fora de to, i que això pugui esdevenir en que no acabi bé del tot. Tot i així, confio en la intel·ligència xinesa, que per damunt de tot són empresaris, són negociadors, són comercials, i realment l'economia és el primer.
20: Segurament, per Donald Trump, veure's amb Xi Jinping tampoc no és cap tonteria, perquè si algú realment li pot fer ombra és el senyor Jinping, i això és una de les coses que he llegit en diverses columnes editorials avui, que justament avui estem assistint, o demà assistirem, a una cimera dels dos principals líders mundials.
3: En certa manera, i sota el meu punt de vista, és evident que el president dels Estats Units ha de fer aquest viatge, però vist la bravuconeria, no ho he dit bé, ja m'enteneu,
20: sí,
3: de bravuconeria...
20: T'has ficat en una piscina de sol que no calia.
3: Ara ho dic bé, bravuconeria de Donald Trump, i veient el poder que té la Xina, que té en la seva propietat la major part del deute dels Estats Units, clar, i ho vam veure amb la intenció dels aranzels de Donald Trump, a mi em sembla també, en una certa manera, una processó de debilitat per part de Donald Trump. Vull dir, ha de fer aquest viatge, sí o sí, per solucionar molts dels seus problemes.
20: Clar. Joan García, com estàs, Joan? Bon vespre.
4: Hola, bon vespre. Què tal? Bon vespre. Bon vespre. Jo també estic confonent ja paraules.
20: No, perquè has dit bon mestre.
4: Bon mestre.
20: Com una empatia.
4: Però no parlava de Trump. Si és bon mestre, no parlava de Trump.
3: Era intencional, no, de bon mestre?
20: Exacte.
3: Amb el dia que tenim avui.
20: Escolta, després en parlarem d'això. No me l'emboliquis, Dani, no barregem temes. Com ho veus, tu?
4: Bé, jo crec que... Aquí s'ha parlat d'aquesta visita com un símbol de debilitat, i jo estic d'acord completament d'això, sobre això.
20: Símbol de debilitat de Trump.
4: De Trump, sí, sí, parlem de Trump. Una mica per compensar els seus errors en diferents punts, i sobretot amb la guerra que no acaba de tancar d'Iran, on també està molt implicada no només Xina, sinó també els socis asiàtics de Trump, clar, diguéssim. I clar, aquí jo crec que també penso que hi ha com tres grans països de l'est, tres d'aquests dragons, no?, d'Àsia, que estan una mica doncs, tremolant a veure què fa Trump. Un és Japó, evidentment, l'altre és Corea del Sud i l'altre és Taiwan. Claro. I aquests tres doncs, estaran desitjant que acabi ràpid i que marxi aviat a casa, i que no es mogui res de l'estatus quo, perquè sobretot Taiwan doncs, podria entrar també en aquest en aquesta triple conflicte bèl·lic, inclús entre bueno, en Rússia-Ucrània, Iran, Xina-Taiwan. I crec que aquí això no li interessa, evidentment, a Taiwan.
20: Cada vegada la realitat és més complicada.
4: Sí,
20: és a dir, cada vegada hem d'estar més atents a noves zones del món que es van introduir efectivament en el que és el rat informatiu. Demà tindrem una experta a Àsia, justament perquè ens expliqui. Què dius, Dani?
3: Jo és que lo apassionant d'això és que no parem d'aprendre de geopolítica i de política internacional, i a mi sempre em recordo, i ara que vaig entrar per la porta a l'Oriol, jo quan vaig entrar a la facultat, a la Universitat Ramon Llull, estava molt de moda el xoc de civilitzacions de Samuel Huntington. Exacte, i per mi va ser a l'inici d'un coneixement de la geopolítica mundial que des de llavors no ha parat, no s'ha aturat, i segueix endavant, i segueix endavant.
20: Oriol, com estàs? Bon vespre.
2: Bé, molt bé, mira, entro i em saluden, és fantàstic.
20: No, fantàstic. No, el que és fantàstic és aquesta necessitat que estem tenint tots, efectivament, de manera accelerada, cursar una mena de postgrau de política internacional, sí. Perquè, efectivament, l'actualitat cada dia ens obliga a mirar a un lloc diferent, eh?
2: Sí, reciclatge permanent.
20: Totalment, sí.
2: Però tranquils que no arribarem mai a tot.
20: Ja.
2: És a dir, quan ens pensem que ja ho dominem, apareixerà algun racó de món que no teníem controlat, que ens tornarà a sorprendre.
20: Avui el racó del món és la Xina, és un racó gros. Efectivament, la Xina, amb aquesta visita de Donald Trump, com veus aquesta visita? Com creus que arribem a aquesta trobada?
2: A veure, jo pel poc que he llegit sobre aquest viatge, tinc la impressió que una vegada més som davant la manera de fer Donald Trump, que és a veure qui la té més grossa.
20: Ja.
2: Donald Trump sempre és a veure qui la té més grossa. En aquest cas, se'n va a la Xina acompanyat d'una expedició on hi ha l'Elon Musk i, diguem, els grans capitostos de la indústria, de les indústries tecnològiques. Jo entenc que per fer una exhibició de força i de poder davant la Xina, a veure què s'han pensat aquests, que ara ens passaran la mà per la cara.
20: No semblen massa impressionables, la Xina.
2: No, ja ho sé, però ja sabem quines són les maneres de fer del senyor Trump.
20: Ja, en qualsevol cas, el senyor Trump
2: està condemnat al fracàs, això, eh? No, però és la seva manera de fer.
20: És que deixa'm dir-te que el senyor Trump, si alguna cosa ha après, és les maneres de fer de la Xina, perquè quan li va fer un pols amb els temes dels arancels, va acabar girant cua perquè li va sortir la jugada fatal. Clàudia Terines, hola, Clàudia.
5: Hola, bona tarda.
20: I tu com ho veus?
5: Bueno, doncs una mica igual, en el fons, perquè per molt que veiem ara que hi ha moltes coses en joc, perquè no només es tracta de, jo crec, que els acords econòmics que s'estan tractant per la IA, pels xips, per tots aquests conductes que necessiten, doncs, per poder desenvolupar tots els sistemes, i a més, és que són quatre els que fan això. O sigui, tenen absolutament el monopoli de tot el món. Són quatre empreses. I
20: són les empreses que acompanyen a Donald Trump.
5: Exacte, sí. Però fora dels interessos econòmics, també jo crec que, o tinc l'esperança d'una mica també aquesta sentada, sigui també per posar una mica de temple, però no ho crec que sigui així, no ho crec que sigui així en la situació geopolítica. Però almenys, per exemple, Xina sí que ha fet un esforç, per exemple, en dir a Pakistan, escolta, estigues tranquil, rebré aquest senyor, li insistiré en que també estigui tranquil, perquè evidentment es calmin les aigües per allà baix.
20: És interessant el paper de Pakistan, eh?
5: Sí.
20: Un dia d'aquests ens hauríem de fixar en Pakistan, per si ens falta alguna cosa, no? Perquè és molt interessant el paper que ningú s'esperava i que acaba desenvolupant, no?
5: Sí, correcte. I a més és que té un... O sigui, la seva relació amb la Xina, en aquest sentit, s'està desenvolupant, i per tant, que la Xina també sigui com un pare protector en aquest sentit de Pakistan davant vers vers Estats Units, doncs, home, podria ser també un fil conductor perquè aquest senyor s'assegui i vegi que està fent tota aquesta batalla ell sol.
20: Sí, sí.
5: Ell sol.
20: Què volies dir, Oriol?
2: No, també això, dèieu abans les coses que hem d'aprendre, i clar, fins ara Àsia era com una mena de tot, però esclar, ja ha sortit en la conversa la Xina, l'Índia, el Pakistan, i podríem afegir Corea, i podríem... Vull dir que és un món que ens pot sorprendre molt. No, l'actitud això que dius de l'actitud de la Xina em sembla que és rellevant. És a dir, la Xina està molt tranquil·la, aparentment, el que sembla és que la Xina està molt tranquil·la amb tot el que passa.
3: I que duri.
2: No, però jo crec que és per una raó molt senzilla, perquè sap que és qui ha guanyat.
3: no qui guanyarà, sap que és qui ha guanyat. Aleshores, simplement deixa que el senyor Trump continuï incinerant els Estats Units i quan els acabi d'incinerar, la Xina posarà pau mundial a la seva manera.
20: No, no li falta raó a l'Oriol, perquè recordem que aquesta visita a Donald Trump es fa després que molts dels socis històrics dels Estats Units hagin anat, entre ells Pedro Sánchez, a entrevistar-se amb Xi Jinping buscant nous acords comercials en un moment en el que el món efectivament està mirant cap allà, i no només els països en concret, la Unió Europea, efectivament portem un temps que també ha anunciat un parell d'acords comercials que anirien una mica en aquesta mateixa línia. Com acabem el tema, Joan?
4: Bé, ara estava mirant perquè em sonava i realment és veritat que és curiós, hi ha una guerra comercial molt curiosa a Orient i és la dels semiconductors i els microchips, perquè resulta que Taiwan és un dels líders de microchips i semiconductors, o sigui, realment no és ni Estats Units ni Xina, i de fet, inclús havia alguna vegada llegit sobre polítiques d'espionatge industrial de Xina a Taiwan, etc. I tot això al final acaba generant una situació de desconeixement per part d'Occident. No coneixem Orient, no sabem res d'Àsia, i de fet hi ha altres factors que també poden influenciar, perquè Àsia al final també tenim tota la part islàmica d'Indonèsia, Malàsia, inclús un país catòlic com és Filipines, no? O sigui que realment no coneixem molt com pot acabar doncs, mostrant-nos i com mostrant-li a Trump el seu viatge a Àsia. Jo crec que tornarà, jo no crec que sigui un xoc aquesta vegada, tot i que sí, porta tot el que té, però tot el que té és molt poc comparat amb Xina, i jo no crec que tampoc que Xina pugui posar pau. Hi ha una diferència entre Xina i Estats Units, i vull deixar aquí sobre la taula, és que Xina no canvia cada 4 anys de president. És una dictadura, vull dir, perquè ho hem de tenir en compte, per molt que comercialment ens interessi doncs negociar amb ells, però bueno, per sort Estats Units sí que canviarà de president.
20: Què passa, Dani?
3: No, que en els temps que corren i més veient els Estats Units, jo no defensaré una dictadura ni per A ni per B, però vull dir que almenys estabilitat tenen. Vull dir que,
4: no, clar,
3: en el sentit que jo crec que el gran valor de la Xina avui en dia és que prioritza l'economia a les armes. I aquest és el seu gran valor, i per això podem dir aquí tranquil·lament que la Xina està posant pau, i la Xina no ha tingut més motius que li ha donat Donald Trump per canviar aquestes prioritats. I tot i així, no ho ha fet. Al contrari, vull dir, està augmentant la seva diplomàcia, sempre tenint en compte i sempre recordant que és una dictadura. Vull dir, això sempre, que és una dictadura, ho hem de saber. Però augmentant la diplomàcia, està rebent tots els líders d'estats membres de la Unió Europea, està rebent a presidents autonòmics del Partit Popular que prèviament han criticat algunes visites de dirigents socialistes a la Xina, em refereixo a Pedro Sánchez, però crec que ho està fent bé, i sobretot ho està fent bé, i això ho hem de reconèixer per A o per B, en portar cap la seva economia, la seva mobilitat cap a una economia verda. El 40% de la mobilitat de la Xina depèn d'economia verda, ja no depèn del combustible fòssil. Per tant, en això crec que sí que ens podem emmirallar sense necessitat de ser una dictadura.
20: Ja. Volies comentar alguna cosa, Joan? Que va semblar
4: no,
20: que...
4: sí. Bueno, bàsicament no, estic d'acord. Evidentment, partim d'aquí, que és una dictadura, i evidentment jo aplaudiré sempre que els dirigents espanyols vagin a Xina a comerciar, perquè al final jo no entraré aquí en debats de superioritat moral, ni ètica, ni democràtica, que hi ha gent que sí que hi entra, no? Però jo crec que al final és ben cert que a Xina el que... per mi ha fet molt bé aquests últims anys és fer una política exterior a llocs on no hi havia política exterior, com a Àfrica. O sigui, pràcticament el control dels ports que té de l'Índic a Àfrica, a Djibouti, a Somàlia, etc., que són pràcticament llocs on han arribat els xinesos i han fet un port nou, sincerament, hi ha algunes coses molt, molt increïbles, doncs realment és el que està donant aquesta estabilitat comercial o equilibri comercial a algunes parts del món, i això sí que és jugable per part de
5: jo crec que la gran diferència que es veu des de fora, almenys, també, és que Xina sí que està obeint a un projecte, saps?, estructurat i molt ben pensat. I el problema o la sensació que tenim ara mateix quan mirem Estats Units és que aquest projecte no sé si existeix, o si és la voluntat o la neura d'un senyor que canvia també de criteri, depèn de com es llevi, i que tant és així com que incendia una cosa com la torna a apagar, rectifica i la torna a incendiar. I aleshores jo crec que aquesta falta de projecte, convicció, solidesa li està passant factura interna i externament, eh?
20: Digues, Oriol.
6: Em temo que els Estats Units... No, perdoneu, sí, eh? Els Estats Units no. Em temo que el senyor Donald Trump i la gent que l'utilitza tenen un projecte molt clar, eh? Però molt clar. No és un projecte consistent com el de la Xina, al marge de les qüestions polítiques evidents, eh? Perquè és un projecte que el que busca... S'ha dit altres vegades aquí, en aquesta tertúlia i en molts altres indrets, que el que busca és crear el caos per afavorir l'enriquiment dels que estan intentant enriquir-se. Ja està.
20: Déu-n'hi-do. En fi, demà parlarem sobre la Xina, demà analitzarem la qüestió des de l'altra perspectiva, amb una persona experta, justament amb aquest tipus de relacions comercials i sobretot amb la idiosincràsia d'un país en el que viuen molts milions de persones, que efectivament, com molt bé es recordava aquí, és una dictadura, però és una dictadura que ha sabut aprofitar perfectament un moment per fer-se forta des del punt de vista comercial, en un moment en el que tot el que arribava dels Estats Units eren amenaces i més amenaces. Anem a veure, són les 8 i uns segons, és l'hora d'anar a lògicament, fins als serveis informatius d'aquesta casa. També els explico que quan tornem farem una cosa, marxarem a Califòrnia, perquè a Califòrnia saben vostès que es troba Salvador Illa i que seguint aquesta visita del president de la Generalitat ha viatjat la nostra companya Lorena Enns per explicar-nos una mica, ens explicarà una mica què és el que passa i que d'alguna manera cap a on van aquests viatges. Tenim ja la nostra companya, no? Sí, ara sí. Míriam Andreu, Laura Monill, perdó. Laura Monill, com estàs, Laura? Bon vespre.
7: Bon vespre, Toni.
20: Laura, molt centrats, lògicament, amb la roda de premsa que hi ha hagut aquesta tarda al Parlament de la consellera d'Interior i del director general de la policia, no?
7: Efectivament, totes les mirades a la cambra catalana perquè aquesta polèmica per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa continua tensionant la relació entre el govern i la comunitat docent, justament a les portes demà d'una reunió clau entre els sindicats i la Conselleria d'Educació. Ho deies ara, la consellera d'Interior i el director general de la policia han qualificat de desafortunada i mal planificada aquesta infiltració dels Mossos. La consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han demanat disculpes i, a més, han anunciat una investigació interna i una revisió dels protocols per evitar que es repeteixin actuacions similars. La policia catalana reconeix l'error, això sí, no una mala praxi.
9: Arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
23: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
7: Aquesta compareixença que no ha aconseguit apaivagar les crítiques de l'oposició malgrat les disculpes públiques i l'admissió que l'operatiu va ser una maniobra mal plantejada. Esquerra, Junts, Comuns i CUP.
9: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia.
23: El que va passar és il·legal.
24: Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia.
25: Han vingut a prendre'ns el pèl a tots plegats.
7: Els sindicats educatius USTEC i CGT s'han mostrat insatisfets amb aquestes explicacions. Retreuen a Parlon i Trapero de manca de concreció de l'espionatge aquest dels Mossos als docents i exigeixen responsabilitats polítiques. Ho han fet en una roda de premsa al Parlament mentre es produïa la comissió d'Interior. Yolanda Segura d'USTEC i l'advocada del sindicat Ivan Vázquez i Laura Jané de la CGT.
26: Som absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
27: Ha sigut totalment insatisfactòria i ens trobarem als tribunals.
26: El cessament immediat del director Trapero i la dimissió de la consellera Parlon. No hi ha volta de fer.
7: Més qüestions. Visita del vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, aquesta tarda a Barcelona, on ha defensat les mesures del govern espanyol per contenir els preus. Climent Sabater.
28: L'executiu espanyol ha mobilitzat 5.000 milions d'euros per frenar l'efecte en l'economia espanyola de la guerra d'Iran, unes mesures que han permès reduir la inflació en un punt, segons ha dit el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en una conferència a la seu de CaixaBank.
29: Tenemos estimaciones, por ejemplo, que hablan del impacto de las medidas en la inflación de más de un punto de reducción de inflación de las medidas, tanto en, sobre todo en el mes de abril, pero creemos que también en el mes de mayo y en el mes de junio. Esto es otra forma de ver, ¿no?, cómo estamos consiguiendo amortiguar el impacto para los ciudadanos.
28: Carlos Cuerpo ha afegit que espera acabar l'any amb un deute públic per sota del 100% i ha assegurat que treballa per poder presentar aviat el projecte de pressupostos.
7: I abans d'acabar aquest repàs informatiu, Toni, fem un cop d'ull a la informació esportiva perquè ja està en joc la jornada 36 de la primera divisió i l'Espanyol està obligat a guanyar l'Atlètic Club per allunyar-se del descens. El partit ha començat a les 7 de la tarda, tot just ara acaba de començar la segona part, minut 46. El marcador es manté a 0, per tant l'Espanyol de moment no compleix amb aquesta expectativa de guanyar per continuar a primera divisió. A 9:45, recordem, serà el torn del Barça que visitarà el camp de l'Alavés, en el que serà el seu primer partit des que es va proclamar campió.
20: Doncs creuem els dits per l'Espanyol, a veure si la cosa va bé. Gràcies, Laura, fins després.
7: A tu, merci.
20: 8:05. Ràpidament, marxem fins a la EMET a veure quin és el temps que ens espera de cara a les properes hores. Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Demà dijous a la meitat nord de Catalunya tindrem el cel ennuvolat. S'esperen precipitacions a la meitat oriental que podran ser localment fortes o persistents. Les temperatures diurnes baixaran a la meitat oriental i es mantindran amb poques variacions a la resta. Màximes de 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Barcelona i 18 a Girona. És una informació d'EMET.
20: Gràcies, Joan Carles. I ara el trànsit. Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. També ja millora el trànsit a l'autovia A2. Fa estona hi ha hagut un accident sortint de Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha uns 4 quilòmetres de lentitud i d'aturades intermitents entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí. Per tant, aquests 4 quilòmetres encara força carregada, l'autovia A2 en sentit Martorell, sortint de Barcelona, però és cert que hauria d'anar millorant ràpidament. Per què? Perquè a la resta de la xarxa viària, en general, ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
20: Gràcies, a Roger. Les 8:06. Avui al Pla B de Ràdio 4 comentem l'actualitat amb en Dani Guillem, Oriol Izquierdo, professor de Literatura i Humanitats a la Ramon Llull i exdirector de l'Institució de les Lletres Catalanes, Joan García, exdiputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Ara de seguida s'incorporarà, imaginem, Ivan Marzà, primer secretari del PSC a Sant Andreu, i Clàudia Tarines, que és advocada. Però ho explicàvem abans d'arribar a les notícies de les 8. Avui és notícia aquest viatge que ha fet el president de la Generalitat fins a Califòrnia per tal d'explorar aliances tecnològiques. Es parla també de cooperació amb el canvi climàtic. Marxem fins allà, marxem fins a Califòrnia, perquè seguint el president de la Generalitat es troba la nostra companya Lorena Enns. Què tal, Lorena? Bon vespre.
11: Què tal? Bon vespre, companys. Bon dia des d'aquí, des de San Francisco. Si escolteu-me de soroll, demano disculpes perquè estem a l'autocar desplaçant-nos cap a l'altra ubicació.
20: No t'amoïnis, hauries de demanar disculpes per estar a San Francisco, que ens fa molta enveja per al so, no et preocupis de cap manera. Com estan?
11: D'acord, doncs em quedo tranquil·la.
20: Com estan, Lorena, aquestes primeres hores de Salvador Illa aquí a Califòrnia? Què ens pots explicar?
11: Doncs mira, el president ha estrenat l'agenda institucional avui amb una trobada amb empresaris catalans presents a Silicon Valley. L'objectiu del president és presentar el potencial econòmic de Catalunya i atraure talent, com deies, buscar possibilitats de col·laboració en un sector com el de la tecnologia. Ho ha fet amb trobades amb directius catalans que ocupen els càrrecs d'empreses a Silicon Valley, entre aquestes Google, Apple, OpenAI, Nvidia o Microsoft. La reunió s'ha celebrat al Rosewood Sand Hill Hotel, un punt de trobada habitual entre empresaris i inversors de Silicon Valley. Un viatge amb ànim de col·laborar, va destacar el president, no pas de confrontar. Ho ha dit en referència al viatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Mèxic. L'escoltem.
12: Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya, sempre amb un ànim de col·laboració, no pas de confrontació. I avui una jornada intensa, en veurem amb 4 empreses, una jornada molt centrada en la tecnologia. No? Estem en el bressol de la tecnologia, no? D'on ha sortit aquesta revolució tecnològica que està canviant les nostres vides.
11: De fet, l'Agència pel Creixement de les Empreses de la Generalitat, Acció, també és present a Silicon Valley des del 1989. I és que les empreses californianes han invertit prop de 2 milions de dòlars a Catalunya des del 2015. Un cop ha finalitzat la reunió entre Illa i els empresaris catalans, hem pogut parlar amb un parell d'ells. És el cas de Fernando Amat, enginyer en cap dels sistemes de recomanació a Netflix, i han explicat com ha anat aquesta trobada amb el president, on el debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial ha estat molt present. L'escoltem.
0: Doncs depèn una mica d'on estiguis. Jo, per exemple, tinc dos nanos de 11 i 13 anys i la IA, evidentment... Bueno, la principal preocupació és que la IA canviarà tot, estiguis on estiguis, però sobretot per mi el futur dels nens, com diguéssim, té moltes possibilitats però també molts riscs, i llavors com es pot intentar, diguéssim, mitigar els riscs mentre tens totes les millores.
11: Doncs precisament el cap d'intel·ligència artificial d'Expedia Group, Xavier Matraín, ha fet una aposta també per regular la intel·ligència artificial i ha demanat a la Generalitat que doni suport a l'ecosistema de startups a Catalunya. Per atreure talent.
13: Programes de comunicació, d'ajuda a nivell institucional, crec que és molt important. Però també és important atreure gent de fora que pugui portar aquest tipus de risc.
11: Ara, la següent visita que farà el president és a Plug and Play, una plataforma que ofereix solucions tecnològiques a startups i que també té presència a Barcelona.
20: Déu-n'hi-do. Lorena, no sé si tindreu massa temps per fer turisme, perquè m'expliquen que els viatges de Salvador Illa són viatges, diríem, molt ben aprofitats.
11: Sí, la veritat és que hi ha una agenda bastant intensa, diversificada, com dèiem, en el món de la tecnologia, econòmica, també cultural, perquè aquest viatge recordem que acabarà a Los Angeles entre divendres i dissabte, on allà el component cultural serà la notícia més important d'aquell parell de dies on finalitzarà el viatge al Salvador. Ja.
20: Molt bé. Lorena Enns està viatjant amb el president de la Generalitat, juntament amb altres periodistes, lògicament, amb aquest viatge que seguirem cada tarda una estoneta aquí al Pla B de Ràdio 4. Que continuï bé el viatge, Lorena, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres, companys.
20: Fins d'aquí una estona, ara a les 8 i 10 minuts. Una pausa molt breu, tornem ara mateix.
14: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
15: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
14: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
15: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
14: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
16: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. El Pla B, amb Toni Marí.
20: Les 8 i 11 minuts, la gran fotografia del dia ara mateix a Catalunya està coprotagonitzada per la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia. El tema té a veure amb aquesta infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera ha dit que demanaven disculpes per una acció que no era apropiada, i també el director general de la policia ha assegurat que s'obrirà una investigació per aclarir exactament com ha anat la cosa. Tot això, recordem-ho, passa justament el dia previ a que demà es tornin a reunir a la conselleria, als sindicats, amb la consellera, amb el govern de Catalunya, per intentar desbloquejar aquesta situació de la que fa dies que en parlem. Dani, com ho veus tu?
3: Començo per lo primer.
20: No, sí, lo segon ho parlem després. Si
3: vale, jo començo per lo primer, perquè és que jo nego la paraula infiltració, perquè no cal infiltrar-se en una assemblea oberta. Vull dir, tu vas allà, entres i t'asseus. És així de senzill. És una assemblea oberta. Pot accedir qualsevol persona. No cal ni que sigui mosso, ni que sigui periodista, ni que sigui mestre. O sigui, és una assemblea oberta. Que els Mossos no ho han acabat de fer del tot bé, perquè, i aquí ja a mi m'escandalitza les paraules de la portaveu de l'USTEC, les van detectar perquè anaven massa polides. No sé quin missatge dona això.
20: Això ha dit Dylan, assegura.
3: Sí, ho va dir. Sí.

0: Soc periodista i tercer des de la política.
1: Clar, ho dic perquè la paraula infiltració l'està utilitzant absolutament tothom. Oriol, sí.
2: A veure, no faré cap comentari a l'hostilitat manifesta del Dani davant de l'USTEC i el conjunt del professorat. No. Ja sé que negaràs que sigui el conjunt.
3: L'USTEC sí, el professorat no.
2: Deixa'm abusar una mica a mi ara. No faré cap comentari davant l'hostilitat manifesta del Dani que expressa davant l'USTEC i, tal com jo ho veig, el conjunt del sector de l'ensenyament. Digueu-ne com vulgueu. Si no voleu d'infiltració, digueu-ne d'una altra manera. No és veritat que una assemblea oberta fos oberta als veïns. Era una assemblea de treballadors, era una assemblea de mestres i treballadors del sistema escolar per debatre quina mena de mobilitzacions farien. Els Mossos no hi feien res. I que els Mossos pensessin que era una bona idea anar allà, ser-hi, és una cosa absolutament increïble, inacceptable, delirant. I per mi és increïble, inacceptable i delirant que... Quants dies han passat des que es va saber això? 8? 10? Sí, sí. No, 10 no, perquè vaig venir la setmana passada. Sí, jo, no? Va ser l'endemà, em sembla. Mm-hmm. Per tant, una setmana. Que una setmana després no hi hagi hagut cap informació concreta que expliqui això, o intenti explicar-ho. Que tot just avui la consellera i el director de la policia hagin demanat disculpes. És realment una cosa espectacular, és a dir, gairebé grotesca. És tan greu que policies no infiltrats, sinó de paisà i dissimulant que són policies, perquè no es van identificar com a tals, es presenten en una assemblea de treballadors. És tan greu que hi hauria hagut d'haver algun tipus de responsabilitat política a les 24 hores. Perquè això simplement posa en joc la salut democràtica del país. I ara, Dani, si vols, digues que sóc un exagerat. Però no ho sóc.
1: Deixa'm que primer li pregunti al Joan i a la Clàudia i que després el Dani digui el que vulgui. Certament hi ha una cosa que crida l'atenció, no? Crida l'atenció que s'hagin d'infiltrar en una assemblea de docents. Crida l'atenció. Joan, sí.
4: Primer dir que la infiltració va ser molt dolenta, perquè tothom la va descobrir.
1: La pitjor infiltració de la vida.
4: No sé si va ser...
1: De la història de la humanitat. Sí, sí.
4: No sé què va ser, si infiltració o presència només, però va ser molt dolenta. Sí. Això està clar, perquè quan parlem d'infiltració ara m'estan recordant aquella infiltració famosa a les bases de la CUP, que va fer la Policia Nacional en un moment, i aquella sí que es va fer de forma adequada. Adequada vull dir que ho van fer bé. Van
1: sí,
4: fer
1: professionalment.
4: Professionalment, sí, sí. Però bé, a part d'això, d'aquest comentari, jo no sé quin és l'objectiu realment policial d'obtenir informació d'una assemblea oberta quan és molt més fàcil contactar amb la gent que segurament està allà present, professors, etc. O, bueno, tampoc sabem si els Mossos, no sé, tenien algun tipus de relació directa dins aquesta assemblea. El que està molt clar és que és molt torpe, o sigui, jo crec que és un error polític i és totalment innecessari. De totes formes, el govern deia ja vol posar els policies a les escoles. Tampoc és tan estrany que vagin a veure què diuen els mestres, no? O sigui, que jo no ho veig tan complexa i tan greu. Jo li treuré una mica d'urgència això. És un error, crec que és un error, però no penso que sigui o que ataqui la salut democràtica de Catalunya, en aquest cas.
1: Clàudia Tarines, què penses?
5: I és que... com va passar amb els més, com els policies a portes de les escoles, penso que se n'està fent un gramassa. O sigui, també crec que l'ofensiva de trobar-te allà amb dos policies, infiltrats o no, en presència, és igual, que per... O sigui, tan de greu ja és a la intimitat dels mestres, tanta... O sigui, estaven tractant d'esbrinar on està, jo què sé, el secret de la vida en aquella assemblea? No crec. Vull dir-vos, també a Catalunya en sabem un rato de que hi hagin policies a vegades on no n'hi ha d'haver, però és que també forma part, una mica, del paper dels policies. És a dir, sí, estar als llocs on passen coses per fer una mica inclús, si et dic, sí, sí, de periodistes, per saber què és el que es cou, perquè en el fons també són garants de la seguretat de la ciutadania. Per tant, que sigui ofensiu per als mestres, home, què s'estava parlant aquella assemblea que us sembli tan ofensiu que hi hagi dos policies? Jo no hagués demanat disculpes perquè no ho considero tampoc un error. I crec una altra vegada més que la figura del policia

0: O sigui, cada vegada és que li traiem més mèrit. O sigui, no servirà de res un pobre policia.
1: És interessant perquè quan es va implantar el cos de Mossos d'Esquadra, que clar, ja un ja té una edat i que recorda tot això, deien, sí, ens multen però en català. Oi, hi havia com una mena d'alegria... No, és veritat, això corria molt, no? Hi havia com una alegria generalitzada, i és veritat que últimament que es parla de la policia d'una manera com si fos... No estic referint-me a aquesta qüestió de la infiltració, estic parlant més del tema de les portes de les escoles, tu tenint en compte, insisteixo, que van ser els directors de les escoles els que van demanar aquesta presència, però en fi, no tornarem allà mateix. Ivan Marzà, bona tarda, Ivan.
2: Bona tarda, disculpeu que he arribat tard.
1: No, passa res.
2: Fa mitja hora que estic a baix al carrer amb telèfon.
1: M'havien informat al respecte, perquè tothom, jo no tinc policies a baix, però sí que tinc bones fonts d'informació. Bueno, tampoc és veritat que no tingui policies avall, Déu-n'hi-do. Seguretat sí que n'hi ha, ara que penso. Ivan, com veus tot aquest tema de la roda de premsa aquesta tarda, Núria Parlon i el comissari Trapero?
2: Bueno, no l'he pogut seguir en directe perquè estava reunit amb una altra consellera, precisament, i he llegit després el que han dit. Al final, el que parlen és de l'error, no de la infiltració en si, sinó de com arribar aquí, per això obren la informació reservada dintre del cos. Es demana disculpes i ja està, i es donen totes les informacions que es demanin. Jo també dic que la comissaria d'informació no es va crear ahir, ni abans d'ahir, ni abans d'abans d'ahir. La comissaria d'informació fa moltíssims anys que funciona, i la comissaria d'informació precisament fa això. Ara, abans i des que es va crear. Jo recordo moltíssimes vegades, en una vida anterior treballant al Departament d'Agricultura, que estava dintre d'una secció sindical. I vaig participar a moltíssimes vagues i a moltíssims piquets informatius. I ves per on, que el que arribava al piquet informatiu a 8:45 o a 7:45 del matí, el primer era un policia de paisà, això sí, que el veies després quan li sortia per aquí el micro perquè parlava amb algú, llavors el miraves i et deia, jo mentre no feu res, que acabeu trencant alguna cosa, no penso fer res. Pues aquella persona arribava allà perquè tenien una informació. Recollida d'on? Segurament d'alguna assemblea. No la van recollir aixecant el dit a meitat de veia Laietana i diguent d'on ve el vent. Segurament ho van fer dintre d'alguna assemblea. Passava alguna cosa llavors? No, es donava per fet de que la policia estava allà. I es donava per fet de que la policia, tu estaves al mig d'una manifestació, a Passeig de Gràcia, i automàticament et sortien porres extensibles i dius, i com ha arribat aquesta gent aquí? Pues ha arribat perquè tenien la comissaria d'informació, que es dedicava a això, i es continua dedicant a això. Una altra cosa, si han sigut més maldestres o no en fer-ho, que és el que avui s'ha parlat, de fet. Però que la comissaria d'informació és la comissaria d'informació des que es va crear, també és un fet, eh?
1: Digues, Dani.
3: Dues anècdotes, no sé si importants o no. La primera anècdota és que quan jo vaig començar a treballar a la cadena SER, que cobria manifestacions per una qüestió funcional, tu cobries la manifestació sense micro en mà. Tu portaves la gravadora directament. I a mi en més d'una ocasió, suposo que perquè jo anava rondant per la manifestació amunt i avall i buscant punts d'informació que fossin interessants, en més d'una ocasió em van dir policia, policia infiltrador, policia infiltrador. I jo llavors el que feia era treure el micro de la SER, yeah. I deien, no és policia, és periodista.
4: Ui, peor.
3: No ho sé, a vegades sí, a vegades no. I ara ja, pues, referim-me a el que deia l'Ivan, que la comissaria d'informació no es va crear ahir. La comissaria d'informació es crea amb els primers governs de Jordi Pujol. I jo en una ocasió vaig tenir l'oportunitat, no per més, per A o per B, va caure davant meu i vam començar a parlar, de parlar amb un treballador històric del Departament d'Interior que va participar en la construcció del primer pis franc que va muntar el govern de Jordi Pujol. Ai, las, saps on va ser? Davant de les oficines del governador civil a Girona.
1: Déu-n'hi-do. Oriol, sí.
5: Sí, a veure, jo trobo que no n'hi ha per frivolitzar i per banalitzar el que ha passat. I hi ha moments que em perdo perquè no sé exactament de què estem parlant. Qui ha discutit l'existència de la secretaria o com es digui d'informació? Qui ho està discutint, això? Qui discuteix que la policia hagi de tenir els seus mecanismes per aconseguir informació si sospita que hi pot haver algun tipus d'activitat delictiva o que posi en risc? Qui ho discuteix, això? És que no estem discutint això. El que estem discutint és aquesta manera de fer del govern de Salvador Illa que converteix la policia en un instrument al servei de no se sap què. Perquè la veritat, insisteixo, en una assemblea de treballadors de treballadors del sistema d'ensenyament que tenen la dinàmica de funcionament que tenen, és a dir, es reuneixen, decideixen quina mena de mobilitzacions faran i acte seguit les comuniquen públicament, com qui diu al peu de la lletra. Quin sentit té que hi vagi allà una policia? A veure, o sigui, realment és molt maldestre i molt desconcertant, perquè no s'entén què pot aportar. Al final, el que et preguntes és si, com llançant aquesta idea, per més que algun director d'algun centre ho demanés, llançant aquesta idea de dir posarem policies com a mediadors a dintre dels centres, o ara col·locant uns infiltrats tan visibles que penses que potser ho han fet expressament, el que s'està intentant no és justament trencar uns determinats ponts, perquè si no, no s'entén res. És a dir, com pot ser que el govern d'Illa sigui tan maldestre, tot el govern, el Departament d'Ensenyament i el govern en general, a l'hora de relacionar-se amb els mestres, amb els sindicats de mestres, amb els col·lectius que estan reivindicant, tenen unes reivindicacions que cal negociar. I no em torneu a dir que s'ha arribat a uns acords que són els millors del món mundial de la història i que els hi ha arribat amb els sindicats que són els millors del món mundial i de la història, perquè això no és veritat. És a dir, l'acord pot ser el millor de tota la vida i s'hi pot haver arribat amb alguns sindicats. Però com que hi ha un grup important de treballadors i de representants dels treballadors que no l'han acceptat, doncs no és un acord suficient. Per tant, no ens enganyem i no fem trampes al solitari. Escolteu, utilitzar la policia amb finalitats dubtoses és una mala política. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. I no tenir la capacitat de negociar amb els professorats, amb els representants dels mestres, per trobar sortides a la gravíssima crisi que viu el sistema educatiu al nostre país des de fa massa anys, és d'una gran irresponsabilitat política.
1: És evident que aquesta intervenció de l'Oriol és un pont que ens porta cap a l'altre de les qüestions i podríem, si us sembla, centrar-nos una mica en això, tot i que efectivament, quan estava parlant l'Oriol, l'Ivan Marzà demanava la paraula.
2: No, informació quan a què? Doncs informació en quant a tota la que recull la mateixa comissaria. És que quan a què? En quant a la informació que en recullen d'aquí i de tot arreu on ha entrat la gent d'aquesta comissaria, els agents d'aquesta comissaria, ara i fa 25 anys, 50 o 100 anys, perquè abans d'aquestos hi havia uns altres que també ho feien. Això s'ha fet sempre. Utilització política, home, també s'han desallotjat algunes places moltes vegades amb una utilització política total de la policia per part del conseller de Tor, directament aneu allà i foteu-los fora, hòstia, ja està. Sí, aquí s'acaba la negociació. O sigui, utilització de la policia, no sé, també cadascú que miri casa seva. I el mateix parlo de l'educació. Resulta que el govern de Salvador Illa, amb 2 anys de la culpa de tota la desinversió que es comença en retallades de governs de Convergència, que ara se li demana aquí de solucionar-ho demà passat, perquè és el que s'ha de fer. S'arriben a acord amb alguns sindicats, evidentment també de l'educació, perquè també ho són. També són sindicats de l'educació, perquè de dir, no, aquí l'única representativitat la té vostè, bueno, mirem números, representativitat en quant aquí.
5: No, Ivan, perdona, però no em facis dir el que no he dit, eh? Ja has fet 2 consideracions que no tenen en compte el que jo he dit, que ho manipulen.
1: Joan García, sí.
4: Bé, sí, aquí hi ha 2 coses que crec que, evidentment, l'actualitat acaba portant-nos a tenir aquests debats, no? Però primer, quan parlem de la comissaria d'informació, existeix, evidentment, amb totes les policies actuals també, no només als Mossos, sinó a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, entenen i fan el seu ús i sempre, jo crec que fan un ús, jo sempre ho he pensat, responsable, o almenys ho desitjo, no? Ara... abans i fa 10 anys. Això per començar. Després, sobre l'educació, això sempre m'acaba passant, però és veritat. O sigui, és veritat que ara s'està culpant el govern d'Illa, però el govern d'Illa no és culpable del tot. Sí que és corresponsable perquè molts dels pressupostos que s'han aprovat per part dels governs d'Esquerra en el seu moment i de Junts han tingut el suport del PSC perquè s'han aprovat amb el seu suport. Per tant, corresponsable ho és, però evidentment tenim una crisi a l'educació des de fa molts anys, ho diuen els informes PISA, no fa falta que ho diguem de cap de les maneres. No sé si continuar el camí que estem fent i que reclama USTEC i altres sindicats és el camí adequat, tampoc, jo no ho sé, no sóc expert, però jo no ho sé, perquè és la mateixa política educativa que ens ha portat aquí. Per tant, sí, més recursos, segurament, però hem de canviar, hem de virar, segurament, aquesta política educativa. Per tant, la situació és complexa en aquest punt.
1: En qualsevol cas, recordeu una cosa, ho dic perquè pot semblar una tonteria, i no ho és en absolut, són les declaracions que ve a fer la portaveu d'USTEC. És a dir, perquè per la portaveu d'USTEC, a l'acord al qual van arribar els sindicats amb la conselleria és vàlid, tret de la qüestió dels diners pels professors. Va dir que paraules literals, i de Yolanda Segura, que amb un increment salarial de 400-500 euros al mes s'acabava la vaga. Per tant, diríem que l'acord amb el que s'ha arribat l'ha donat per bola USTEC. Dani, sí.
3: Jo crec que aquesta és la importància i crec que és el canvi de paradigma amb la vaga d'ahir i d'avui i dels 15 dies restants que queden, perquè són 17 dies de vaga. Jo crec que és molt important el que ha passat aquests dos dies, perquè venim de 9 dies de vaga durant tot l'any 2026 convocats per l'USTEC, on la principal reclamació era la baixada de ràtio, l'augment de docents, l'augment d'educadors, l'augment de recursos en la lluita contra la diversitat que hi ha a les aules. I això, amb aquest acord, hi era. I bàsicament el que estem veient aquests dies és que el problema que té l'USTEC és que ha convocat una vaga en contra d'un acord que altres sindicats van signar amb el govern i que el seu únic problema és el problema salarial. I això avui i ahir, l'USTEC s'ha tret la careta. Cosa que els mestres que han sortit al carrer segueixen demanant baixada de ràtios, augment de docents, més educadors, lluitar contra la diversitat, cosa que el Departament d'Educació ahir, i es pot llegir absolutament a totes les cròniques dels periodistes que segueixen Educació, dels mitjans de comunicació de Catalunya, a totes, i ahir vaig fer aquest exercici, a totes, ahir el Departament d'Educació va sortir públicament a dir-li a l'USTEC que el dijous, a la reunió que hi havia a la taula sectorial, on l'USTEC i la CGT encara no han confirmat la seva presència, portaria aquestes mesures de més ja signades a l'acord amb Comissions i amb UGT i que les afegiria? I la resposta de l'USTEC ha sigut: no, és que el nostre problema no és aquest. El nostre problema són els 400 euros. Per tant, jo crec que aquí hi ha una dicotomia, que és una, és USTEC, que té entitat pròpia, i l'altra són els 120.000 docents que té Catalunya, 90.000 de l'escola pública i 30.000 de l'escola concertada, que sí que estan reclamant unes coses que són legítimes, que són baixades de ràtios, augment d'educadors, augment de docents. Puc seguir, ho puc dir tantes vegades com sigui necessari, però jo crec que realment avui l'USTEC s'ha tret la careta.
1: Clàudia Tarines, i després l'Oriol, si vol dir alguna cosa. Sí.
0: És que jo crec que aquest, és que has donat, jo crec que amb la horma del zapato, en aquest sentit, si tu bases tota la vaga només amb un factor econòmic, que jo no dic que els mestres no es mereixin la retribució que es mereixen, eh? O sigui, aquí partim de la base de que tenen tot el meu respecte, i jo sempre ho dic, soc com a mare, tinc dos, m'esgoto vegades, imagineu-vos amb 25 nens a la classe 8 hores al dia. És, com a mínim, fatigant. El que és més evident és que l'USTEC ho ha prioritzat com un problema econòmic, mentre que els educadors estan preocupats per l'educació. És que no es pot donar una bona educació, i a més és que ho estan dient els resultats, i a més és un problema que agafarà un greuge major. A més jo crec que l'Oriol part de l'enfado que té avui, i que segurament per lo poc que t'he escoltat parlar, ets una persona que dona molta importància a les paraules, al significat de les mateixes, i per tant jo crec que valores molt el coneixement que deu tenir les persones, i que com a mestre el que es pot arribar a valorar ja no només és la pròpia educació dels menors, sinó que també la capacitat que tenen d'adquirir els coneixements que són necessaris per enfrontar-te en el món laboral. I aquesta capacitat s'està perdent per moltes mesures, per les ràtios, per falta de docents, per falta de donar suport quan evidentment el necessitaven, i això, jo insisteixo, s'agreujarà més en els propers anys amb la intel·ligència artificial, perquè és que el seu cervell deixarà de llegir, de funcionar de la mateixa de la forma que nosaltres hem conegut fins ara. Per tant, és un el problema educatiu és un problema que ara és greu, però és que pot ser més greu si no ens adaptem amb la necessitat que realment tenen els alumnes avui en dia. Perquè el món és hostil. I a mi tinc la sensació que la gent que surt de la carrera, de carreres universitàries amb màsters, ostres, arriben al mercat laboral i no tenen ni punyetera idea de res.
1: Oriol, sí.
5: A veure, com us deia, hi ha moments que em desconcerto o em perdo, És a dir, esteu explicant per què el sistema educatiu està en crisi i per què els mestres fan vaga. Estem tots d'acord amb això? Tots? És veritat, els problemes són molt greus i és per això que estan protestant, que intenten negociar...
3: Són dues coses diferents.
5: Un moment, Dani, un moment. És a dir, això per un costat. Llavors, ara ho dieu retraient-ho a l'USTEC, perquè resulta que l'USTEC ara ha dit que amb 400 euros al mes per mestre això podia, diguem, el conflicte es podia desencallar. A veure, un moment, realment l'USTEC deu portar banyetes i tenir una cua vermella horrorosa. Escolteu, l'USTEC crec que el que ha fet és dir, diguem, rebaixar els plantejaments, dient, amb aquesta mesura podem desencallar la crisi, podem retrobar el diàleg. No, esclar, Dani, riu tant com vulguis, però és això. O sigui, l'USTEC no ha rebaixat plantejaments, en general. L'USTEC no ha rebaixat, no centra la seva anàlisi i la seva denúncia o la seva crítica o les seves reivindicacions només en la qüestió salarial. En aquests moments ha dit, ho podem resoldre si milloreu l'oferta amb això. Que has dit, et semblava bé que els mestres cobressin més. Per tant, potser l'USTEC està oferint un camí de sortida. És a dir, no sé, en desconcert, reconeixeu els greuges, els problemes, els conflictes, el drama que viu el sistema educatiu, que és allò que ha portat els mestres a protestar, entre d'altres, amb l'USTEC al capdavant, i alhora critiqueu que l'USTEC hagi mantingut el conflicte, però dieu que no n'hi ha... Em perdo.
1: Ivan, sí, i després el Joan.
2: Evidentment que el dret a vaga és totalment legítim. Una altra cosa és com utilitzis aquest dret a vaga. És una cosa diferent. Vale? O sigui, poden fer les vagues que considerin fonamentades amb el que considerin, però la utilització és bastant diferent. Es manifesten alguns pels 400 euros. Es manifesten juntament amb uns altres que demanen problemes de catedràtics. Es manifesten amb alguns altres que demanen problemes d'una altra cosa. O sigui, cap dels que surt demana el que abans es deia, la baixada de ràtios, els programes educatius, que és on també ens juguem l'educació. És on també ens juguem l'educació, evidentment. Jo van dir, un professor té suficient en cobrar el que cobra, doncs segurament hauria de cobrar 3 vegades més. Del que cobra, segurament. El que s'ha dit des del departament és, si tots seguim amb una postura maximalista i no ens movem d'aquí, doncs podem estar seguint-nos, no una, 100 i 1000 vegades. Quan tothom que ha tingut experiència sindical sap que aquell acord bo és aquell que t'aixeques d'una taula i dius, jo m'he deixat plomes, però l'administració també, o la part contrària també se n'ha deixat. Si algú va amb una postura maximalista i tal com se seu diu, si no em dones X euros, jo m'aixeco i marxo, doncs l'altra banda et dirà, la porta està oberta, perquè evidentment no, ni tu acceptaràs el que jo et vull donar com a màxim, ni tu acceptaràs, doncs arribem a un acord, intentem arribar a aquest acord, intentem fer una planificació per arribar a aquests 400 euros. Si són els 400 euros, de veritat, el que ens mou i no ens mouen altres coses, perquè aquí hi ha. Realment, si demà, que esperem que assisteixin a la mesa en general, s'aixeca algun altre sindicat, USTEC es mantindrà assegut o també s'aixecarà perquè no li diguin que no ha secundat el que s'ha aixecat i ha marxat? Perquè d'això també va, perquè recordo que no demana el mateix un sindicat que un altre, recordo que no demanen el mateix. Llavors, si amb ells se'ls fa alguna oferta i altres s'emprenya i marxa, si l'oferta per ells és bona, s'aixecarà per solidaritat amb l'altre o es quedarà? Aquí és on s'ha d'arribar, i això és una negociació. L'any passat a l'Ajuntament vam tenir un conflicte d'aquestes característiques amb el que l'Ajuntament té competència, en aquest cas, que són només escoles bressol. Doncs, evidentment, es va asseure un mes de juliol, o quan ja estava tothom fora, i es va agafar els representants sindicals que tenen representació a la mesa, i es va dir, anem a seure aquí, i el que van dir els sindicats és, jo no m'aixeco d'aquí fins que no hi hagi un acord. Sigui l'hora que sigui. L'acord va arribar a 3:15 de la matinada, però va arribar l'acord. Va arribar l'acord quan totes les parts van cedir per part seva, i es va arribar a un acord que es va signar als pocs dies, el que misteriosament la CGT després doncs ha criticat només a signar-lo. Però bueno, ja això ja entrem en qüestions de sindicats. Si realment es vol negociar, aquest és el camí. Aquest és el camí. No, jo m'aixeco perquè no em dones els 400, 500 o 1.500 que demanin. S'haurà d'arribar a un acord, que és el que va dir ahir la consellera. Aportant tot el que ve de l'acord amb la resta de sindicats, perquè, clar, no és només això, és que la resta de sindicats s'han vist assenyalats directament. Vosaltres sou dolents. Ahir, quan baixàvem per Via Laietana i vam passar per davant de Comissions Obreres, els insults anaven dirigits a Comissions Obreres per haver signat, i si haguessin passat per la Rambla del Raval, els insults haguessin anat a UGT. O sigui, no dic perquè sigui un o l'altre, segur que són els dos, perquè a més van a les pancartes amb el nom tatxat directament. Home, doncs, en lloc de fer-nos això, són organitzacions sindicals tan vàlides com la seva pròpia. Intentem anar a millorar aquest acord i no a trencar-ho tot.
1: El Joan i després l'Oriol, sí, i a continuació el Dani.
4: Bé, al final, o sigui, ens plantegem, estem parlant de resoldre un conflicte, no? Un conflicte, però un conflicte que s'ha creat per defensar, en principi, els drets laborals dels treballadors públics i concertats, però públics en aquest cas, de la Generalitat, de l'administració catalana. Però no estem parlant, de fet, o jo crec que aquí està el problema, d'un conflicte que es generi per millorar, no les condicions, sinó el sistema educatiu de Catalunya. Perquè jo crec que continuar en la mateixa línia amb la que estem treballant, jo parlo, per exemple, de l'educació inclusiva, no? Que és un dels grans problemes, i de l'escola, l'educació especial. No? És un tema que s'ha donat i que genera una necessitat de recursos molt greu i que no tenen els professors actualment, no? I que molts pares no l'acaben acceptant. Ningú s'ha plantejat canviar el rumb d'aquest tipus d'educació. No es parla a cap de les reivindicacions de cap dels sindicats. És a dir, continuem caminant cap a l'abisme, amb 400 euros més, és igual, que no solucionaran el sistema i el problema de l'educació a Catalunya. Jo penso que evidentment han de cobrar aquests 400 i segurament més els professors, perquè a altres països ja es fa, no? I perquè segurament ho agrairan, no?, en el servei, però jo crec que el problema és estructural, i és aquí on hi vaig, i al final ni els sindicats ni el govern del PSC estan plantejant precisament aquest problema. El problema del nivell educatiu a Catalunya és molt greu, és estructural, i aquest conflicte no el canviarà.
1: Oriol, sí.
5: A veure, Joan, jo crec que aquest conflicte justament neix per les raons que dius. És a dir, no és un conflicte estrictament laboral, no és una reivindicació salarial, aquest és un aspecte, però el conflicte neix per la, diguem, consciència de l'estat del sistema educatiu viscuda per part dels docents, i perquè el que exigeixen són respostes que els permetin millorar el nivell, etc. Entre les quals hi ha les reivindicacions salarials. Aquesta és una primera qüestió. Segon, vosaltres ho seguiu molt més que jo i ho sabeu molt més bé que jo, i per tant, jo simplement no hi era. Jo no era a la taula de negociació entre el govern i els sindicats. Vosaltres ho sabeu molt més bé, però tinc entès que no va anar ben bé així, Ivan. És a dir, no va ser unes negociacions i llavors hi va haver uns sindicats que es van aixecar i se'n van anar. Tal com jo ho he llegit, i la informació pot ser insatisfactòria, el govern va buscar un acord amb dos dels sindicats i després, en negociació i públicament, s'ha fet un fart de dir l'acord és aquest, només cal que us hi afegiu. I el que jo tinc la impressió, és la meva percepció, que no hi ha hagut per part del govern és l'habilitat, la cintura, la capacitat, l'enginy, la intel·ligència per evitar que els altres sindicats se sentissin menyspreats i continuar negociant fins que s'arribés a una solució, evidentment negociada, deixant plomes pel camí, només faltaria, que fos acceptable per la resta de sindicats, començant per l'USTEC. És d'això del que es parla. Llavors, ara, en aquest moment del conflicte, la cosa sembla que es pot resoldre amb els dichosos 400 euros. Bé, no, si amb això es poden resoldre, escolta'm, potser no seran 400, potser en seran 125. Mira, i l'any que ve 250 i d'aquí 3 anys 400. Home, doncs ja haurem obert el camí de la negociació. Em sembla que les coses tampoc no són tan negatives.
1: És breu, no, Ivan? Ho dic perquè havia demanat la paraula. No, com contesta directament?
2: Jo no parlo de la taula de negociació que hi va haver, jo parlo de demà.
5: Ah, no, havia entès que parlaves de la taula de negociació, que és del que parlava jo.
2: Parlo de demà.
5: Demà encara no ha passat.
1: Sí, Dani.
3: Sí, el conflicte neix del decret d'escola inclusiva. En bona part. I el decret d'escola inclusiva l'aprova el govern de Carles Puigdemont amb Clara Ponsatí com a consellera d'Educació. I la intenció d'aprovar-lo està molt bé. Perquè, com tots sabem aquí, el paper en política ho aguanta tot. Però el paper sense finançament és paper mullat. Això partim d'aquí. Llavors, el que em criticaves del sou, no del sou, de si tal, de no sé quantos. No, si jo defenso que els mestres han de cobrar més. El que jo critico és que les negociacions, el primer pas de les negociacions, el primer acord que s'ha d'aconseguir en una negociació és el desacord. Tu has de pactar el desacord. Un cop tens pactat el desacord, tu pots arribar a un acord. El que jo critico no és que l'USTEC vulgui cobrar 400 euros més. El que jo critico és que segurament l'USTEC, davant de l'oferiment del govern d'ahir, en comptes de la resposta dir no, si a mi les ràtios ja està, si l'acord ja va bé, si les ràtios m'és igual, si més educadors m'és igual, si més docents m'és igual, jo el que vull són 400 euros. La resposta de l'USTEC hauria d'haver estat: sí, és un bon començament proposar-nos baixar més les ràtios, proposar-nos augmentar la taxa de docents, proposar-nos augmentar la quantitat d'educadors, proposar-nos seguir lluitant contra la diversitat a dins de les aules, és un bon començament. Però també hauríem d'intentar parlar de la part salarial. Aquesta és la diferència entre una postura i l'altra.
1: Val a dir que la senyora Yolanda Segura, jo crec sincerament que ell no va tenir el seu dia. És a dir, perquè molta de la gent, per aquesta frase concreta, perquè molta de la gent que jo conec que va estar ahir a manifestacions i que són persones de l'USTEC, estaven molt enfadats. Perquè, efectivament, la senyora Segura ens va donar un titular a tots i a totes que afavoria molt tota aquesta qüestió. I això, ho sento, però això ho va fer ella. Perquè aquestes alçades de la pel·lícula tothom sap el que és un titular i tothom sap que a vegades és millor callar. Si tu fas una frase com aquesta, després no pots demanar responsabilitats als altres. La responsabilitat és teva. Per cert, que interessant això que dèieu sobre l'escola inclusiva. Ho dic perquè demà podrem parlar sobre aquesta qüestió, ja que demà a les 9 de la nit visita aquest programa el secretari general de Junts per Catalunya. Jordi Turull estarà amb nosaltres demà. Amb ell podrem parlar, lògicament, de les notícies del dia, i clarament les notícies del dia passaran també per aquesta qüestió. I després de les notícies de les 9 d'avui, és que portem una setmaneta de convidats molt xulos, si em permeteu que em posi una mica xulo. I perdó per la redundància de la xuleria. Avui ens visita després de les 9 Joan Laporta. Joan Laporta no. Joan Gaspar. Joan Laporta ja vindria un dia d'aquests, també. Joan Gaspar, perquè, home, deixem que us pregunti una mica el tema Florentino Oriol. Se li va anar una mica, no? Ahir no va ser el millor dia per ningú, diria
2: jo. Tu treus pel que he vingut jo, no? Tu treus pel que he vingut jo.
0: Ah, és veritat, tu eres perico, que... no?
2: No.
3: Ivan, ell és madridista. Ets madridista.
0: Ell
6: és pitjor, el seu és pitjor.
3: Sí. És actualitat pura i dura, Ivan.
1: Però m'imagino que tu et passa com aquests amics meus que surten a queixar-se de l'estat de l'ensenyament a Catalunya, però no estan massa contents amb el que va dir ahir Yolanda Segura, no?
2: Exacte, fent el paral·lelisme, jo ahir l'hauria agafat i l'hauria expulsat directament, però vamos, sense dret a presentar-se ni a... És que ni a guardià del pati, o sigui, directament.
1: Però fixa't, algú va dir alguna cosa que em va impressionar molt, diu, és curiós, diu, perquè hi ha gent que té tant poder, que ningú no s'atreveix a dir-li calla. Perquè, efectivament, ahir, aquest senyor, ahir algú li havia de dir, deixa-ho córrer, se t'està anant, no?
2: Sí, i vaig a ser molt dur, perquè tampoc m'agrada posar-me amb l'edat, però si té una junta directiva que ho supera amb 10 anys amb edat, i ell té 79 anys, qui l'ha de fer parar? Si la majoria estan a casa, que no estan allà al Bernabéu, és que ningú. I tampoc m'agrada el que ha fet també el propi club, que diu, no, el club és dels socis. Sí, evidentment, no és una ICA, el club és dels socis. Però per presentar-te a president, al Madrid, has d'avalar personalment, crec que són 200 milions d'euros.
1: Sí, sí.
5: No per endavant. Per endavant.
1: Sí, sí.
2: Per endavant. Llavors, clar, això ho pot pagar-ho ell...
1: I un altre.
2: I ell. Bueno, parlen d'un altre que pot pagar-ho, que és aquest que va comprar la Bengoa o això, però crec que poquíssima gent més dels que són socis del Madrid poden fer-ho. Però jo ahir l'hagués expulsat directament.
1: Tu no ets del Madrid, no, Oriol, tinc la
5: sensació. No, gens, evidentment. A veure, jo crec que no és un comentari edatista dir que els anys no passen en va.
2: Exacte.
5: Jo crec que això també ho hem de poder dir. És a dir, aquest senyor, bueno, fa molts anys que hi és, fa molts anys que s'hi dedica, fa molts anys que té tot el poder en molts àmbits, no només en el d'aquest equip de futbol, i té una edat, i segurament doncs, hi ha circuits que comencen a no ser prou delicats. Dit això, no és un problema d'edat el règim autocràtic que impera el Real Madrid. És a dir, d'acord que és un club que és dels socis, representa, com ho són d'altres encara, pocs,
2: Barça,
5: el Barça.
2: I Atlètic Club, crec.
5: Sí, no sé si n'hi ha cap més. Però en realitat funciona com una autocràcia. És a dir, aquest senyor és el poder, l'ordeno y mando, i pobre de tu. I això s'ha vist en tots els disbarats que hi ha hagut, disbarats, en tema d'entrenadors i etcètera. La qüestió és, el dubte amb el Florentino Pérez és si realment se li va anar a la pinça o va considerar que la manera de superar, de sortir del pou, era muntar el numeret per aconseguir que no es parli més de la victòria del Barça ni de la baralla de l'Arbeló. No, l'Arbeló no és el que s'ha barallat. Bé, aquells dos que es van estomacar. Que és una possibilitat.
2: És aquesta.
1: Joan, sí, què dius?
4: Crec que no és aquesta, no? Jo crec que simplement... Sí, l'edat combinat amb el poder. O sigui, et fa segurament dir el que vulguis doncs, en certs moments, no?
1: Deixa'm fer un incís. Sí, a mi és que fa estona que tinc ganes de dir-ho. A mi em va recordar Trump.
4: Ho anava a dir ara, és que ho anava a dir.
1: És que m'ha recordat Donald Trump.
4: De fet, comparat amb Trump, segurament és un aprenent.
0: Una barreja amb Biden. O sigui, una barreja.
4: Potser més Biden que Trump.
0: D'en Trump i en Biden. No,
4: sí,
5: jo discrepo i ara ho argumentaré.
4: Potser més Trump, potser més Biden que Trump, sí, perquè una mica, no sé si volia fer tot el que va fer, no? Tampoc sé si Trump vol fer tot el que vol fer.
1: Home, però bueno, les acusacions directes d'una periodista allò més masclista no es pot ser, això no era Biden. Això era Trump, clarament,
4: era Trump,
1: no?
4: Això era molt de Trump. Sí, però bueno, al final jo crec que bueno, aquí s'ha dit, qui li dirà para, aturat a Florentino, doncs pràcticament doncs ningú. I bueno, al final sí, és veritat que és un club que és dels socis, com el Barça, però també quin president té el Barça, també ho hem de dir. I per tant, o sigui, al final tenim una combinació de... Bueno, és el món del futbol, si és que és així. O sigui, al final no busquem democràcia dins del futbol, ja, perquè no la trobarem.
1: Però hi ha una cosa que en futbol, jo que no en sé molt de futbol, però s'entén molt ràpid. Tu pots ser com vulguis, però si el teu club guanya coses,
4: sí.
1: Calles les veus. Però si tu vas de ser el millor de la vida i portes 2 anys, mai millor dit, en blanc, la història et passa factura, que és exactament el que li ha passat a Florentino Pérez. Dani.
3: Jo crec que no és Trump. Jo crec que és Florentino en estat pur. I aquí l'únic error segurament és que a Florentino l'edat el que li està fent és que els seus atributs s'exageren i encara són més transparents. I l'error d'ahir és que el Florentino de fa 11 anys, perquè feia 11 anys que no parlava en roda de premsa, l'error d'ahir és convocar aquesta roda de premsa. És l'únic error. Però, tot i així, ell no considera que hagi fet cap error avui en dia. I l'únic que va intentar aturar, segons s'ha llegit a diverses cròniques, la roda de premsa ahir va ser el director de comunicació del Real Madrid, que ho va intentar en dues ocasions, intentant aconsellar-li, no tant al president del Real Madrid, no, no, li estava aconsellant al president del Real Madrid empresa. Empresa. Perquè ahir vam veure el president d'ACS actuar en condició de president del Real Madrid empresa, perquè ell no va sortir a parlar de futbol, ell va sortir a parlar de, perdona'm l'expressió, jo crec que aquesta història gairebé podem, que por mis cojones, que convoco eleccions i que l'altre xitxarelo, si té els mateixos collons que jo, que es presenti a les eleccions.
1: No tinc cap problema en què diguis la paraula collons, però l'hora són les 9:05, els nens estan tots experts.
3: Estan sopant, estan sopant.
1: Bé, però jo tinc amics que escolten el programa mentre sopen. Va, deixeu-me que saludi el Toni Mata. Toni, com estàs? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i famílies amb criatures que heu sentit la paraula collons per antena.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina poca vergonya. Escolta'm, Toni, a veure, el colofó del dia, per on va?
6: Doncs mira, jo començo amb el tema que estava tractant, perquè evidentment vull posar el colofó a la tertúlia parlant no d'una, sinó de dues rodes de premsa desafortunades d'ahir, perquè avui tothom parla, vosaltres inclosos, del president del Real Madrid, Florentino Pérez, a qui resulta evident que podem dir ja que li arriba tard la cobertura de la llei de dependència. Ja està, aquí ja hem fet tard com a societat també, eh? Això ja està perdut. Ningú li ha portat la contrària mai, tothom sí, senyor Florentino, i ara tenim l'avi que vol seguir conduint, tot i que se surt a les rotondes. Avi, pari, he conduït sempre i estic perfectament. És això. No li doneu més importància perquè és llei de vida. Dit això, a Catalunya tenim l'habilitat que sempre passi alguna cosa a Madrid que tapi les nostres misèries. Això és increïble, eh? És una habilitat, perquè és que ahir va passar una cosa que jo trobo que és grossa, que és que Hansi Flick, l'home amb qui tot el barcelonisme té un crash, ahir, em sap greu dir-ho, es va equivocar. Oh, decepció, Hansi Flick. Ahir Flick ens va demostrar que ningú no és perfecte i va afegir una esquerda en la seva imatge immaculada. Per què? Perquè va dir que no li va agradar que Lamine Yamal fes onejar la bandera palestina durant la celebració del títol de campions de Lliga. Que els futbolistes no s'han de ficar en aquestes coses. Bàsicament, no haga com jo, no se meta en política. I aquí ens hauríem d'aturar i dir, no, Hansi, no. I tot el respecte, no. I ho dic perfectament conscient de la contradicció latent dins de Catalunya, dividida encara entre la Catalunya vella i la Catalunya nova, on la primera s'arrenglera al costat d'Israel en una fila uniforme com les de les motos en una vorera de la ciutat comtal. És evident, ja ho sé, que en Hansi és alemany i que, per tant, carrega inconscientment aquella culpa que tenen tots els alemanys per l'Holocaust, que fa que tots els alemanys vegin els peus de qualsevol sionista encara que vingui de trepitjar amb les seves botes cossos palestins entre les runes. No parlem d'això. Som futbolistes. No és la nostra feina. No ens diquem. Té tota la raó Hansi Flick. No és la feina dels futbolistes, però està molt bé. Molt bé, opino jo, que Lamine Yamal es posicioni, perquè quan ningú es posiciona perquè no és la seva feina, doncs acaben passant genocidis. No sé, jo no me meto, jo no va com... Hansi, si el Lamine ja ho sap, que li cauran pals, no el renguis tu, i ocupa't que l'Araujo aprengui a jugar a futbol, que és la teva feina. Que el Lamine ha entès el seu rol millor que ningú. Les estrelles de l'esport, amigues i amics, perquè Lamine ja no és un jugador, sinó una estrella global, poden ser models socials. Muhammad Ali ho va ser, posicionant-se. Pep Guardiola és un referent moral, també. Per què no ho pot ser Lamine Yamal oposant-se al que l'ONU ha definit com un genocidi, no l'associació del barri de veïns de Gràcia? A mi, avui, no em preocupa, doncs, que Florentino repapiegi, és més com a culer. Espero que continuï molts anys i acabi d'enfonsar el seu club en aquest forat negre o forat blanc de gro, rancúnia i fracassos. A mi em preocupa que repapiegi Hansi Flick, que li havíem agafat carinyo, i que al meu club siguem tan tirafredes que no donem suport incondicional a un nano que no només és el far de l'equip, sinó el de tota una generació que diu les coses pel seu nom.
1: És el colofó del Toni Mata. Per cert, Toni, deixa'm dir-te que avui m'ha arribat el teu llibre.
6: Ah, bueno.
1: Al centre del món. Quina bona pinta. Quines ganes de que vinguis un dia d'aquests al programa i que en parlem amb calma, amb entrevista seriosa i tot, eh?
6: I tant, sisplau,
1: del gran escriptor premiat.
6: Parla amb l'equip de premsa de Columna i t'he encantat, ja ho saps.
1: Demà truquem a Columna per tancar l'entrevista. Una abraçada, gràcies, Toni.
6: Va, cuideu-vos, fins demà.
1: El llibre del Toni Mata es diu El centre del món, per cert, i li han donat premis molt importants, d'altra banda. En fi, doncs ja ho tenim, això, no? Demà tindrem un dia potent, veurem què surt d'aquesta reunió. Per cert, l'Ivan ha dit molt subtilment quan ha arribat Vic, vinc d'estar amb una altra consellera. No serà la consellera Niubó. Calla, luego, no? Otorga, no? Li presentarà... Espera, que tens tancat el micro i no...
2: Jo sóc el cap de gabinet de la regidora d'Educació de Barcelona, és nova de fa un mes i mig, ha anat a presentar-se també a parlar amb la consellera.
1: Ja, però no tens informació privilegiada que puguis compartir amb nosaltres.
2: Evidentment que no.
1: No, eh? No. Amb qui parlaves abans? És broma, evidentment. Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre, que ens acompanyeu. Dani Guillem, Oriol Izquierdo, Joan García, Ivan Marzà, Clàudia Terines, moltíssimes gràcies. I fins ben aviat, eh?
0: Bona nit.
1: Moltes
0: bona
1: gràcies. Nit, gràcies. Ja veig el control al Jordi Merca. L'última hora d'aquest programa serà això. D'una banda, la secció que no li agradaria a algú, que ens explicarà el Jordi a qui no li agradarà avui la seva secció, i d'una altra banda, una xerrada interessantíssima, segur, perquè sempre ho són, amb el que fora president del Futbol Club Barcelona, Joan Gaspar. Una petita pausa, les notícies, i després més plaer aquí a Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Comencem amb una notícia de darrera hora en l'àmbit laboral. Glovo i els sindicats han tancat un acord definitiu sobre l'ERO que afectarà 436 repartidors, uns 300 menys dels previstos inicialment, després de setmanes de negociació d'una vaga dels riders, segons confirma Comissions Obreres. L'acord, avalat precisament per Comissions Obreres, UGT i SLT, inclou 68 possibles en recol·locacions voluntàries en municipis propers i indemnitzacions. També reconeixerà l'antiguitat acumulada durant l'etapa en què els repartidors treballaven com a autònoms. Aquest ERO arriba menys d'un any després que Glovo abandonés definitivament el model de falsos autònoms i passés a contractar els riders com a assalariats. La companyia assegura que necessita reduir activitat en una seixantena de ciutats per problemes operatius, però manté el servei habitual a la major part de l'estat. Més qüestions. Compareixença aquesta tarda de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la infiltració de dues Mossos en una assemblea de docents. Laura Monill, bona nit.
2: Bona nit, sí. Parlon ha demanat disculpes per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa i ha admès que es va tractar d'un error greu i d'una operació mal plantejada.
3: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos professional, és un cos que treballa al servei del conjunt del territori, que treballa amb especialització, però a vegades es cometen errors, que és el cas que ens ocupa. Com he dit, aquesta és una maniobra operativa, ben intencionada, però mal plantejada.
2: Durant la compareixença al Parlament ha assegurat que s'han assumit riscos innecessaris i ha anunciat una investigació reservada per aclarir els fets i reforçar la supervisió de futures actuacions policials. Per la seva part, Trapero també ha reconegut la inoportunitat de l'operació, però ha negat mala fe o voluntat d'espiar els docents.
4: Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
2: Trapero ha defensat que l'objectiu era recopilar informació per prevenir riscos en les properes mobilitzacions. També ha garantit que es reforçaran els filtres i el control intern perquè una actuació similar no es repeteixi.
0: Gràcies. La compareixença al Parlament, però, no ha aconseguit apaivagar les crítiques de l'oposició, que demana un cop més el cessament del director general dels Mossos. Tampoc no ha agradat als representants educatius. L'advocat del sindicat majoritari, USTEC, ha anunciat que la setmana vinent presentarà una demanda per vulneració de drets fonamentals davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Escoltem Ivan Vázquez.
5: El criteri del Tribunal Constitucional és claríssim. El que ha fet la policia en aquest cas ha sigut fer de jutge i autoritat i reinterpretar el criteri constitucional, que és clar, que és, bàsicament, tu pots fer utilitzar la tècnica d'infiltració en una organització criminal o quan hi hagi indicis de delicte i sempre tutelat per un jutge. Cap d'aquests elements s'ha complert.
0: Tot plegat en la vigília de la Mesa Sectorial d'Educació, on sindicats i departament intentaran desencallar el conflicte laboral. Els Països Baixos es faran càrrec de la quarantena dels tripulants al MV Ondius que no siguin repatriats pels seus països d'origen. És previst que arribin a Rotterdam entre diumenge i dilluns. Segons ha informat en la reunió de coordinació dels ministres europeus implicats a la crisi d'antivirus, quan hi arribin es farà una PCR a la tripulació i una altra al cap d'una setmana de la quarantena, de la mateixa forma que es fa a Espanya. I davant la polèmica entre l'executiu canari i l'espanyol sobre si s'hauria d'haver desembarcat o no els passatgers a Tenerife, els experts en reiteren que es va actuar de manera adequada. Noemí Sevilla, directora del Centre d'Investigació Animal d'INIA CSIC, en declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional, ha explicat que és un virus impossible de detectar si no hi ha símptomes i que igualment pot presentar falsos negatius.
6: És impossible perquè, además, este virus se detecta cuando ya está cercano a los síntomas, digamos, quizás se pueda detectar un poco antes, pero puede dar falsos positivos y falsos negativos hasta que no tienen los síntomas. Reitero que creo que no se ha puesto en riesgo a nadie y que teníamos que actuar de esta manera.
0: I en esports, l'Espanyol ha guanyat per primera vegada aquest any davant l'Atlètic Club a Cornellà. Els gols de Pere Milla i Quique García han donat el triomf als blanquiblaus. I en bàsquet, el quart del duel entre el Granada i el Barça, guanyen els blaugranes per 83 punts a 75. Doncs això és tot per nostra. Més notícies al web rtvbaixer.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marí.
7: Deixem enrere les notícies de les 9 de la nit fins a les 10, com tots els dies, al Pla B, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Vam fer canvi, ja ho saben vostès, el dimarts, el dia del Jordi Mercat, dimecres, el dia de l'Ignacio Rigau. Aquesta setmana ho hem fet al revés. Què ha passat, Jordi?
8: No ho sé, jo porto un lío. O sigui, jo a casa meva farem una cosa, passaré el telèfon de la meva dona i ja parles amb ella, perquè, clar... I la meva dona em pregunta, avui és dimarts, vas a la ràdio? No, demà. Com que demà?
7: Però això no, ho, di... això no m'ho has de dir a mi, això és l'equip que ho organitza així.
8: Bueno, doncs pues vaya equip tens tu també.
7: Bueno, és un equip que es mou com es mouen els bons equips, adaptant-se a les necessitats i a les circumstàncies del mercat.
8: Vale. No? Vale. Vol dir que avui no podia l'Ignasi, me l'heu canviat.
7: Jo crec que ha anat per aquí la cosa. Tinc la sensació de que sí, ha anat.
8: Jo crec que ha anat per aquí, eh.
7: Avui sóc conscient que estàs molt content per l'entrevista que tenim avui al programa.
8: Sí, perquè... Ja saps que jo faig el show, jo sobrevivi a l'EGB, home, i el personatge que tenim avui aquí, la persona que tenim aquí, és que és d'aquella època, eh?
7: No, això, no, és d'aquella...
8: Jo davant meu tinc la meva infància, ara.
7: És la teva infància, la teva adolescència, la teva maduresa, i un dels homes, jo crec, més estimats del barcelonisme. I ho dic de debò perquè és interessant veure com dius Joan Gaspar... I a tothom se li dibuixa un somriure. Senyor Gaspar, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
7: Que bé, no?
9: Contents.
7: Perquè imagino que això ho nota vostè. És a dir, que el barcelonisme vostè realment es pot dir així. L'estima.
9: Bueno, jo sempre dic el mateix des de fa molts anys. Jo estic malalt. Jo tinc una enfermedad que per sort no és curable, però és benigna, que és l'estima que jo tinc pel Barça, no?
7: Clar.
9: Jo em pensava, cosa que m'he equivocat, que amb els anys això anava baixant.
7: I no.
9: I puja. és al revés, no? Però bueno, jo estic molt feliç i molt content, o sigui, que la gent m'estima, jo estimo la gent. També tinc que dir una cosa, que van haver-hi altres temps que no m'estimaven tant,
7: yeah.
9: I tenien tota la roda de no estimar-me, perquè no era un bon president. Però el que compta la vida és el final, no? I al final tinc que reconèixer que la gent ja se n'oblida o ja no em recorda aquells mals mesos o anys en els que jo vaig estar de president i només em veuen ja com a personatge culer, punto.
7: Ara recordarem aquestes paraules que acaba de dir per fer una comparativa amb fets que han passat en les darreres hores al nostre país. Però abans de tot, comencem pel començament. Quina alegria, senyor Gaspar, novament al Barça... ha permès que vostè es faci un d'aquells banys històrics que són ja pràcticament un símbol pel barcelonisme. Que bé, no?
9: Bueno, van començar el Tàmesis, no? Amb la Copa 92, eh? Ja en massa anys, eh?
7: Sí.
9: Jo vaig prometre, i jo m'agrada complir les meves promeses, mentre que pugui, no? Que sempre que el Barça a casa o en un lloc on tingués mar, bueno, el Tàmesis no és un mar, però bueno, ja em servia com a riu. Jo em banyaré. El que passa és que abans em banyava pràcticament solet, la família, i ara ja m'acompanyen uns quants. L'altre dia hi ha unes 500 persones que es volien banyar.
7: I que parles de televisió. I bueno, tertúlies en directe.
9: Perquè, clar. Aquest any és una mica especial, perquè el tindre la Font de Canaletes tancada, que és una mica el lloc que ens agrada als culers anar a celebrar les nostres victòries, pues, bueno, la gent es va despistar una mica, vam anar a l'Arc de Triomf i molts d'ells van baixar a la Barceloneta, a la platja, no?
7: Quin home, Hansi Flick, no? Ho estàvem dient abans de començar el programa, no només perquè va fer un exercici de responsabilitat professional brutal en el dia del Barça-Madrid, el mateix dia que s'havia mort el seu pare, sinó que és un home que va arribar molt en silenci, molt discret, i déu-n'hi-do com s'ha acabat ficant a tothom a la butxaca, eh?
9: Jo ho vaig dir l'altre dia i ho repeteixo ara, no? és un home que passarà la història del Barça. Se'l recordarà com es recorda el Pep Guardiola, Luis Enrique i tants altres entrenadors que han tingut, el Johan Cruyff, per descomptat, però el Flick serà un home recordat no solament pels èxits esportius, que també, i sobretot per això, però com a persona, sí, sí, com a persona que ha demostrat la seva capacitat esportiva, però la seva capacitat humana, no?
7: Clar.
9: O sigui, aquestes declaracions, per exemple, que ha fet ahir, no?, sobre el comportament d'alguns jugadors a la rua, pues, demostren que ell és un educador també, o sigui, és un educador futbolístic, però és un educador humà també, no? I que pensa en el Barça, pensa en el Barça i el que tenen que fer els jugadors del Barça, i ell és el primer, pues, donar exemple del que és la samarreta del Barça i el que és l'esperit del nostre club, no? I ell això ho ha captat de seguida.
7: Clar.
9: Li falta només captar un altre tema, però que ell manté el seu esperit molt alemany, que només es parla en anglès, no? I ens fa que aprenguem nosaltres l'anglès. O sigui, vosaltres, que solament ja ho teniu oblidat, doncs ara, si voleu parlar amb ell, teniu que parlar en anglès, no? Confiem que l'any que ve s'obre una mica més i ja podem començar a parlar en català amb ell.
7: L'haurem de convèncer, perquè recordem quan Johan Cruyff o Van Gaal, per exemple, sí, no?, feia les intentones, allò ens va donar grans moments a tots, eh?
9: Sí, no, no. Bueno, pues, però ell, una mica em recorda l'Udolate, que abans parlàvem, que ens va deixar. Els alemans tenen un poder de captar de seguida l'idioma, eh? O sigui, el Flick, amb el seu caràcter i amb la seva forma de ser, si s'ho proposa, ens pot parlar d'aquí un any o abans, la temporada que ve, un català modèlic, quasi.
7: Clar.
9: Perquè són idiomes... Jo penso que els francesos tenien més facilitat. No, no, no, els alemans tenen molta més facilitat per captar, per la seva forma de ser. Això és el que jo desitjo. Ell també és veritat que li és més còmode contestar l'idioma que ell coneix més, no?
7: Clar.
9: Però bueno, ara disfrutem. Les penes ens venen i no les esperem, per tant disfrutem els moments de disfrutar, no?
7: Perquè... Una de les coses bones d'aquest moment, senyor Gaspar, segurament veient també l'equip, és adonar-nos que tenim un Barça per anys. És a dir, que aquest és un Barça que és un projecte en construcció, no?, que s'està fent gran sobre la marxa, no?, que és un Barça molt jove i amb gent de la casa, no?
9: Bueno, la Masia té molt que dir, no? Aquí et venen records del passat, no?, que jo crec que el futur no es pot fer sense tindre una mica present també el passat, no? Jo recordo quan jo vaig entrar en el Barça amb el Núñez, els jugadors que no eren nascuts a Barcelona i que tenien, per tant, les seves cases a la pròpia ciutat, tenien pisos repartits per la ciutat, en què la senyora Maria, que dèiem nosaltres llavors, es cuidava de tindre un o dos jugadors a casa seva, amb els menús que els donàvem nosaltres i tal, i hi havia una forma de concebir el que és la Masia, no? El Núñez va ser el que va crear la Masia, no? I de fet es diu Masia perquè es van posar en el lloc on havia les instal·lacions institucionals del Barça, no?
7: Clar.
9: I ell la va transformar en una masia, una residència, no? No era molt confortable, però jo recordo que allà grans jugadors com Iniesta, el Xavi, bueno, tots aquests jo els he conegut de nens,
7: ja
9: a la masia, no? A la masia perquè era una masia, no? Després va tindre l'habilitat de comprar ell els terrenys on està avui construïta les instal·lacions. Clar, tot això és la història, no? I ara estem aprofitant-se, ja en el seu moment ens vam aprofitar i ho vam guanyar quasi tot. Carles Busquets, el Gerard Piqué, el Carles Puyol, l'Iniesta, el Xavi, el Messi, aquella època, pues, el Busquets, ara es torna a repetir, no?
7: Clar.
9: I quan el Barça té 5, 6, 7 jugadors de casa, això es transmet amb els que venen de fora.

0: temporada, la propera, apassionant.
1: Ojalà, ojalà, ojalà. Però jo que el diumenge passat, com a bon culer i a l'esprit català, amb el 2-0 em vaig tindre que anar al pàrquing a passejar una mica i ningú ho entenia. Jo deia, bueno, és que 2-0, sí, sí, 2-1 i 2-2 i 3-2, pot arribar, que no arribarà, que això s'ha acabat, som campions. Diu, encara no ho som, campions. I vaig estar tot el partit en el pàrquing del...
0: De veritat?
1: Sí, a més, ja tinc el lloc, és un lloc estupendo perquè és just a sota dels motors de l'aire condicionat, amb el que no se sent res del que està passant a l'estadi, no? Que és una cosa important per mi, de no involucrar-me amb el partit, no? Ho segueixo a través del mòbil, no? I vaig tornar a aparèixer quan faltaven 2 minuts, més o menys, i estàvem encara 2-0, i llavors jo faig el meu càlcul, amb 2 minuts no ens faran 3 gols, no? Ja puc començar. Però el culer... no és tan exageradament com jo, per tant, no està tan malalt com jo, però també és una mica semblant. I si us doneu compte i us recordeu, quan es va començar a cantar Campions, campions, no va ser 10 minuts abans, eh? Van ser 2 minuts abans d'acabar el partit.
0: Clar,
1: eh?
0: Clar.
1: La gent va tindre un inici i en aquell moment va coincidir amb un atac del Real Madrid i la gent va tornar a callar, el de Campions, campions. Ara, quan ja faltaven 2 minuts... tots, jo inclòs, ens vam atrevir a cantar campions. És que el català és així, és, vull dir, sempre mirem les coses amb, no de forma negativa, però amb cert pessimisme, no?
0: A vegades és bo això de callar. Bueno, no sé no, si...
1: Es disfruta menys, però... Bueno.
0: No sé, li anava a dir, sí, no sé si el senyor Florentino Pérez, hem de parlar d'aquest tema, avui pensaria que hauria d'haver callat una mica més, ho dic perquè si fa un cop d'ull el que han estat els titulars del dia a nivell de premsa tan generalista com esportiva, esperpèntic, delirant, desconcert, desfermat. M'ha cridat molt l'atenció perquè, clar, va fer un atac tan directe a la premsa. Va fer un atac a tothom menys a ell mateix, no? Però l'editorial de l'ABC, que va ser el gran objectiu de les seves acusacions, m'ha cridat molt l'atenció. Diu, respectar el Madrid des de dins. Com ha vist tot aquest episodi vostè, senyor Gaspar?
1: Bueno, ja que m'heu invitat, que jo estic encantadíssim de que m'adoneu aquesta oportunitat. Jo sempre sóc dels que dic que quan vosaltres em demaneu per parlar, jo us dono les gràcies. O sigui, al revés, no? No sou vosaltres que m'agraïu que vingui, sinó sóc jo el que em doneu l'oportunitat de poder... Jo miro el d'ahir en 3 nivells diferents. El primer nivell, com a president del Real Madrid, en el programa aquest, els nens el seguiran, però bueno, puc dir paraules que potser no m'agradi dir-les davant dels nens petits, però bueno, se me'n fot, se m'és igual. Vull dir, el que faci el president del Madrid i els hi digui, no li dono la més mínima ni importància ni m'altera en absolut, no? Com si l'hagués fet ahir la roda de premsa el president del Manchester City o del Manchester o del Milà o del Juventus, o sigui. Per tant, en aquest punt ja se me'n fot. En el segon punt, jo avui faig una excepció que la gent no entendrà, però és igual, us mereixeu que us la digui amb sinceritat, que és la humana. I fixeu-vos bé el que us vaig a dir ara. Sí, eh? Jo demano a tots els que es van sentir ofesos ahir que el perdonin, perquè no sabia el que deia. O sigui, jo crec que el Frontino ahir va fer una roda de premsa sense saber què és el que estava dient, ni com ho deia, ni les conseqüències del que ell deia. I, per tant, jo em dirigeixo a companys vostres de la premsa, bàsicament de Madrid, que el perdonin, que passin pàgina. O sigui, i aquesta és una forma de mirar les coses des del punt de vista humà. Jo el coneixo, aquest senyor, el Florentino, personalment, no? I, per tant, com a persona, humanament, a mi em va fer pena ahir. Pena d'amic, eh? L'amic que està fent el ridícul amb el que està dient i com ho està dient, no? I, per tant, per acabar amb aquesta situació, demano a totes aquelles persones que avui estan enfadades amb tot arreu del món que el perdonin. Que el perdonin perquè no sabia el que es deia. Aquesta és la segona part, la humana. I la tercera, que és la que, com a culer, com a soci del Barça i com a persona que estima tant el Barça, aquesta sí que no li perdono. No li perdono. I llavors aquesta li contesto. Ell diu que va dir ahir que enviarà 500 pàgines a la UEFA. Tal. Jo, que no ho hagués fet mai, però ahir em va donar la bona idea, jo enviaré 2 pàgines a la UEFA. 2. Ell 500 i jo

0: I en les dues pàgines que jo miré a la UEFA, jo explicaré qui és el senyor Florentino Pérez amb l'operació Figo. I ho explicaré exactament, des de la A a Z, no? Perquè la UEFA se n'enteri qui és aquest senyor, com és aquest senyor i com actua aquest senyor amb aquest tema puntual que ell sempre ens critica. I jo crec que la UEFA no el coneix, i des de la... El cas Figo el coneixem nosaltres, els coneixen a Espanya, per descomptat, però no sé a la UEFA si coneixen el tema Figo. No el deuen conèixer de moment, que el senyor Figo és un ambaixador de la UEFA, no? Per tant, un home molt estimat. Jo no em ficaré amb el senyor Figo, em ficaré amb la forma que el senyor Florentino Pérez va actuar amb aquest tema del Figo. Dos pàgines. I amb altre tema, és un trampós. Li vaig dir l'altre dia, li torno a repetir, és un trampós. Diu mentides. Ell sap que està dient mentides. Ell és conscient que no és veritat que el Barça hagi mai a la seva vida ni a la seva història comprat cap àrbitre perquè guanyés el partit i tal. Això ell ho sap perfectament, però és igual, ja li va bé. El seu populisme, la seva forma de guanyar-se una mica l'estima dels que avui estan tan emprenyats com són els socis del Real Madrid, és fotre's amb el Barça i treure el tema del Negreira com a bandera de que nosaltres, segons ens va dir ahir, o ens va dir a la roda de premsa, 15, 16... Sí. Doncs jo li contesto. Ell encara no havia... Bueno, sí que havia nascut, clar que havia nascut. El Madrid ens va fotre nosaltres 6 copes d'Europa amb el Di Stéfano, perquè ens van robar el Di Stéfano. Ell no, era molt jovenet, jo també era molt jovenet, però jo recordo perfectament el meu avi, el meu pare, quan m'explicava la història del Di Stéfano, que era jugador nostre, que va vindre a Barcelona, que es va hospedar amb un hotel del meu pare, que van veure el Di Stéfano, ells amb la samarreta del Barça, que venia a jugar amb el Barça. Algú de Madrid, per raons polítiques, que no esportives, va entendre en aquells moments i en aquest règim que Kubala, Di Stéfano, bueno, era la glòria del Barça. Per tant, aquest senyor, que ja comença perquè no vol reconèixer que dos catalans van fundar el seu equip, vull dir, què es pot esperar d'aquest senyor? I què es pot esperar d'aquest equip que no vol reconèixer? Jo sempre explico, i la gent m'entén, quan jo dic, a veure, Hans Gamper no era català, i nosaltres l'admirem, el Hans Gamper. I no és veritat que es va posar Joan Gamper perquè li vam demanar. No, va ser ell que es va sentir tan barcelonista i tan català que va canviar el seu nom de Hans a Joan. I per això el recordem com Joan Gamper. I era suís. I ens sentim honrats que fos suís. Què li passa al Madrid? Demana-li tu, vosaltres, vaja, que esteu aquí, amb algun soci de la Madrid, qui el va fundar? No té ni idea. A mi m'han dit Santiago Bernabéu. Mentira! Santiago Bernabéu va vindre molt després i va fer a l'estadi, això no ho dubto. Però la fundació la van fer dos catalans que van anar a treballar a Madrid. I jo amb el Florentino li he dit moltes vegades, Florentino, posa-li a la llotja com a mínim una foto dels dos catalans aquests que us van fundar. Home, no et dic que li facis un homenatge ni que els hi poseu una llotja al seu nom, però almenys... Va, què? Si són els fundadors... És el seu pare, la seva mare, no es pot renunciar. Hi ha un equip que ja comença per aquí fa 100 anys, que després ens roba el Di Stéfano, que després em roba a mi i al Barça, vol dir, al Figo, ve a donar lliçons? Per favor, és que jo clamo al cel. I això sí que no li perdono. Així és com demano perdó als periodistes que ahir es van sentir ofesos per el que va dir, perquè no sap el que diu. Aquí sí que sap el que diu. Aquí sí que sap que està dient mentides. Aquí sí que sap que ens està fotent a Bilbao, que teníem una afició, la del Bilbao, que ens estimava, i ara tiren bitllets de 500 euros quan anem a jugar allà, l'afició del Sevilla. Aquest senyor amb nosaltres s'ha portat molt malament, i no mereix el meu respecte amb aquest tema puntual. I en canvi, amb l'humà, fixeu-vos bé, fa un moment us he dit que demano que el perdonin. I el que jo demano, jo no ho faig. Però és que jo no ho faig perquè està dient mentides. I quan es diu, sap que està dient mentides. I en canvi, ahir, quan va dir el que va dir dels periodistes i de la culpa de que el Barça hagi guanyat des dels periodistes, no sap el que diu. I quan no sap el que diu, se li té que perdonar. I té que passar pàgina, no?
1: Em va cridar molt l'atenció una cosa que vaig sentir ahir, de dir, això és el que passa quan un és tan poderós que no té ningú al voltant que s'atreveixi a dir-li que calli.
0: És possible, això és una desgràcia, com qualsevol desgràcia que es pot tindre a la vida. Sí, és que, a veure, nosaltres tenim la sort de que, no ara, sinó ara i sempre. Es parlava del president Núñez i tothom sabia qui era el Casaus, i tothom sabia qui era el Mussons i tothom sabia qui era el Gaspar. I estava el president, molt presidencialista, Núñez, però tenia... I quan va estar el Sant Rosell igual, perquè estava el Bartomeu i ja estava a la porta també, ara tenim el president actual, hi ha directius que tothom els coneix. Qui coneix un sol directiu del Real Madrid? Ningú. Ningú sap com es diu el vicepresident primer del Madrid. Ningú ho sap.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Llavors, el poder que té és tan absolut, que ell segurament es rodeja de gent que li diu el que ell vol sentir. Ara, tampoc és una excusa, i per això jo el desculpo, perquè els caps de comunicació ni l'escolta, perquè si els de cap de comunicació van intervindre ahir en recomanar-li el que tenia que dir, que els fulmini a tots, que els fulmini a tots, perquè ahir no va donar un bon exemple. No hi ha personal, perquè persona es pot equivocar. Jo la primera, I, bueno, saps demanar disculpes i, o no, ell no les demanarà, però és igual. Ja les demano jo per ell. I demano que el perdonin. Però la seva afició, ell no es va sentir... Li va fer pena, de veritat, pena humana, Clar. De lo que va dir i com ho va dir.
1: Veurem què fa l'afició ara, perquè ell va comentar que no el treien del càrrec ni a trets... va, efectivament, presentar un període d'eleccions. No? Avui llegia a La Vanguardia que el fundador de Cox Energy prepara una candidatura a la presidència amb un altre càrrec al càrrec d'Iberdrola, que han contactat amb Rafa Nadal. Li pot costar car tot això, Florentino?
0: Mira, ara us diré una cosa i direu, aquest senyor està fent-me demagogia. La recomanació que jo els hi faig als socis de Madrid, que votin el Florentino Pérez i el votaran i guanyaran les eleccions. I la gent deu pensar que ho estic fent així amb doble sentit. No. Ho estic dient amb el sentit de que jo crec que s'ho mereix, que aquest any, indubtablement, el Barça ha sigut molt superior, però el Florentino Pérez ha sigut un gran president, ha fet un camp. Pot agradar més o pot agradar menys, als veïns els agrada poc pel soroll que fa, però té el camp, ha guanyat Copes d'Europa, ha guanyat lligues, per tant ha estat un gran president. Ahir va tindre un mal dia. Aquesta temporada els seus jugadors no han estat a l'altura. Bueno, ojo, no han estat a l'altura, salvo el diumenge. Jo l'altre dia també, la gent es va quedar una mica així esperada quan jo vaig dir un 10 als jugadors del Real Madrid, un 10 als jugadors del Real Madrid. Per què? Van saltar al camp amb el salet negre en memòria del pare del Flick. Van anar a veure un per un el Flick a donar una abraçada. Va acabar el partit i els que jo tenia al costat em deien ara veuràs tu com els del Madrid sortiran corrents cap al vestuari. I jo, bueno, dubtava, no tenia clar. Seria ara fals si digués, pues, jo pensava que no ho farien. I no van fer-ho, es van quedar en el camp. Van felicitar els jugadors del Barça al final del partit. I jo ho he dit públicament, no els hi tinc cap simpatia als jugadors del Madrid, no? Però jo els hi vaig dir posar un 10. I quan em van demanar, i em va dir, bueno, vostè ha posat un 10 als jugadors, quina nota li posa al Florentino? El diumenge jo vaig dir, no li poso nota. Avui sí que li poso nota. Avui li poso un 0. Però un 0 que jo li demano disculpes als que el va ofendre. I espero que tots aquests periodistes que, pobres, ahir van veure, alguns amb noms i cognoms, amics meus també, i que s'han ficat en mi moltes vegades, i això és el món del futbol, i el que això no li agradi, doncs, que es dediqui a una altra cosa. Això és un hobby, per tant, el hobby és perquè t'agrada. Si no, tindrà un hobby que no t'agrada, doncs, ets molt tonto. I a mi m'ha agradat el Barça des que vaig néixer. Per tant, jo sé les conseqüències de ser directiu i de ser president. I vosaltres... amb molta raó s'heu ficat en mi moltes vegades, bueno, doncs jo ho he assumit perquè, ara, si no, doncs te'n vas a casa i s'ha acabat, no? Jo crec que es va equivocar, però crec que tornarà a sortir president que el diumenge, i si no, en parlem el dilluns, el diumenge el rebran amb una ovació, Florentino, quédate, i ho diran d'acord, i aquest... Riquelme es diu, no?
1: Sí.
0: Aquest senyor, que jo no el coneixo de res, no guanyarà les eleccions. I no les guanyarà... Ojo! No les... La gent també se n'oblida. Ell no va guanyar les eleccions a les urnes presencials. Les va perdre. El Lorenzo Sanz va guanyar les eleccions presencials. Ell va guanyar les eleccions anant casa per casa amb vot per correu. Saques senceres de vot per correu que van donar la volta a l'hora de votar. I enganyant, dient-li a la gent que li donava el vot per correu, a la senyora Maria aquesta que jo dic, pobreta, que no hagués anat a votar, si em vota, jo portaré el Figo. aquella senyora es va quedar al figol del Barça, jo et prometo. I si no ve, et pagaré l'abonament d'un any. Ah, la senyora Maria es va quedar paradíssima i va dir, aquest senyor, jo aquest senyor el voto, sí, sí, firmo un títol, tinc que firmar, em portarà el figo. I si no el porto, com a càstig, un any d'abono. Ai, fabulós. I després firma amb el representant del figo, i amb el figo, digui el que digui el figo, que no ho sabia, 500 milions de multa, per si a cas, finalment no va al Madrid, no? Bueno, la jugada de maestra, sí, a mi quan m'ho expliquen, jo ho critico, però penso... A veure, Joan, sigues sincer. Si tu un dia pots fer una cosa d'aquestes i te'n pots emportar un gran jugador, no faries el mateix? Quan però jo això... penso que igual sí, però, jo però... dic, doncs, bueno, doncs, el critico una mica menys, però bueno, després recordo i penso en el Barça. Tu,
1: clar, però és que aquí segurament això ho hauríem d'analitzar de la mateixa manera que va semblat, de veritat, espectacular el seu argument, senyor Gaspar, que ha fet vostè ara mateix amb el president del Madrid, segons l'enfocament. L'enfocament humà, l'enfocament professional, l'enfocament de respecte i de lleialtat a un club que ha apostat per tu. L'altre dia li sentia una entrevista on vostè parlava una altra vegada, lògicament, perquè és un dels grans temes de Luis Figo. La meva sensació és que de tota la seva carrera, aquest és el tema que li ha fet més mal.
0: M'ha dolgut. La trucada aquella a les 11 de la nit, dia que jo era proclamat president del Barça, el Luis telefonant-me a les 12, diem a Joan o Juan, tengo dos billetes, uno para Madrid, otro para Barcelona, si tú vienes al campo del aeropuerto, buscarme con un aval bancario de 500 millones, yo vengo a Barcelona, y si no, tengo que irme a Madrid porque mi representante, em diu ell, ha firmado un papel de una multa de 500 millones de pesetas si no vamos a Madrid y tal. Y yo le voy a decir, pues ven a Barcelona, no te preocupes, ya lo arreglaremos. Bueno, pero me tienes que dar un aval. Digo, no, te voy a dar un aval, hombre. A las 12 de la noche acabo de ser nombrado presidente. Un aval. Bueno, déjame, pero... No, un momento, de la caixa. Digo, pero Luis, hombre, ¿cómo puedo a las 12 de la noche? Y em diu esta frase, llama a tu amigo, él te lo dará. Yo sé, quan ell deia a tu amigo, qui era el meu amigo? Clar que era el gran jefe de la caixa en aquells moments. Però jo no telefonava a l'Isidre a les 12 de la nit dient-li, Isidre, por favor, un aval bancari. I li vaig dir, Luis, impossible, no te lo puedo dar. I després he estat pensant, menos mal que no vaig dir que sí, perquè imagineu-se, que Dios tenga si los ganes. Guanya el Madrid amb la multa que li va posar. Obté els 500 milions de l'aval, paga el Barça, paga ell, el Figo, amb 500 milions, la multa per no anar al Madrid i anar al Barça. I el senyor Florentino Pérez paga amb aquests 500 milions abonament d'un any en els socis del Madrid. Pregunta que us faig a vosaltres dos. Aquesta entrevista, on te la faríem? Aquí, a Marte, a la Lluna? On te voldríeu fer? Perquè jo, president del Barça, he pagat amb els diners dels socis del Barça l'abonament d'un any. Bueno, em va passar pel cap. A la una al dematí vaig dir, però Joan, escolta, és que ni tingui l'aval. Però què s'ha cregut aquest senyor? Vull dir, demanar-me un aval bancari. Jo segurament hagués arribat a un acord, l'hagués pujat una mica el sou, l'hagués pujat les condicions econòmiques, perquè era un gran jugador, és un gran jugador, o ha sigut un gran jugador. Però 500 milions d'aval bancari, a pesar que els abogats que estaven amb mi en aquell moment em deien, Joan, tranquil, guanyarem segur, això és impossible, aquest home ha fet un document. Però tot això ho explicaré en aquestes dues pàgines, que enviaré a la UEFA la setmana que ve, i on t'ho explicaré qui és el senyor Florentino Pérez. I al final de les pàgines posaré, i esta carta no és para que ustedes pongan ninguna multa ni le pongan ninguna sanció al senyor Florentino Pérez, en absoluto, no lo deseo, era para que ustedes sepan quién es este señor, punto. Para i ell que envia les 500 explicant la història que diu ell que no sabia, fa unes setmanes, no, o sigui, ell s'aventarà del senyor del Negre fa dues setmanes o tres setmanes, imagina't, i fa un any que estaria cada dia, cada setmana que pot, amb els seus socis, que nosaltres li hem robat lligues, i bueno, és increïble, de veritat. Això sí que jo, que demano perdó per ell, però demano perquè no va saber el que deia. Si ell hagués sapigut el que deia, segurament hagués canviat el rotllo d'ahir la nit. Però en canvi, amb el del Barça, sí que sabia que estava dient una mentida. Sí que ho sabia. Ho sap. Primer perquè jo li he dit, eres un mentiroso, eres un embustero, sabes que no és veritat. I a més jo li dic una cosa que em fa riure molt i que ell riu, ja, ja, ja, i dic, sí, ja pots riure, però jo vaig tindre que deixar el Barça. Jo vaig deixar el Barça perquè no guanyava un partit. Y le vaya a ver a Florentino, ¿tú piensas que yo soy un gilipollas que sabiendo que comprando los árbitros puedo ganar los partidos? ¿Tú crees que yo me largo del Barça sin ganar un partido y me echan los socios del Barça 100.000 panuelos pidiéndome que marche? Y yo sé que, por favor, ¿lo hubieras hecho? No, no lo hubiera hecho, pero te estoy diciendo una explicación de que tú estás pensando que lo hacíamos. Pues no lo hacíamos, ni yo ni nadie lo hizo, ningún presidente del Barça hizo esto. La institución no lo hizo. Oh, es que... I li vaig posar mil exemples, la final de Sevilla, amb l'estado a Bucarest. Digo, ¿tú crees que si el Barça fuera a, como tú... Además, te voy a decir una cosa. Cuando tú piensas que éramos así, es que tú eres así. Tú eres así. O por lo menos piensas que eres así. Porque si no, no pensarías que nosotros somos capaces. Tú estás pensando en ti mismo y piensas que lo que tú hacías o has hecho, ahora somos nosotros. Y vamos, cuando se enfada, digo, no, me equivoco. Tú no tenías que hacerlo. Tú no tenías que hacerlo. Yo,
1: aquest sí. Aquest és el seu talent. Una mica més il·legal un cobriment d'acord al Martín, no. Pobre, el
0: perdona,
1: tècnic de so.
0: Perdona. Jo deia, tu no tenies que hacerlo. Perquè, bueno, en el tema del Di Stéfano, per exemple, per posar un exemple, sí. Ell no tenia que comprar ningú. Si era el poder que demanava en aquells moments polític, d'aquella època, també, vull anar enrere. I en tots aquests anys, la quantitat de partits que jo he sentit, que me'ls robaven els àrbits, jo no he passat mai que el Madrid pagava. Yeah. Això és mentira, l'àrbitre s'equivoca, ens equivoquem els directius, els presidents, els jugadors, un jugador sense porter, sense defenses, la porteria tota sencera, davant solet, i tira, xuta, i la pilota amb el pal. I que és un ser humà, és un gran futbolista, però falla, clar que sí. Nosaltres, que diem barbaritats, jo, imagina't el primer, barbaritats, no ens equivoquem, clar que ens equivoquem. Bueno, doncs els àrbits també estan equivocats, clar. Jo l'altre dia deia, el dia que un president o un directiu digui que l'àrbit no ha estat bé, després de guanyar un partit, jo començaré a dir, ah, mira, doncs aquest tio té raó. Mai he sentit jo a un president, i jo m'incluï, jo m'hi fico, així que no us penseu que penso més de més, penso a mi mateix, mai jo he dit públicament que un àrbit ha estat dolent si he guanyat el partit. Me n'oblido de seguida. Si he guanyat, sí, és possible que l'àrbit ha estat malament i m'ha pitat un penal, però jo he fet dos gols més i he guanyat el partit. Mai he protestat. Ara, quan perdo, és molt fàcil dir, la culpa la té l'àrbit.
1: Quines ganes, senyor Gaspar, de veure el contingut d'aquestes dues cartes, d'aquestes dues pàgines que vol enviar a la UEFA? Imagino que les farà públiques, no?
0: Oh, i tant. Ell, les 500, ha tindrà més feina, fotocòpies i tal. Jo tindré fàcil, dues paginetes, molt senzilles, i a més, que ell les farà amb la mala idea de que ens puguin, no sé, sancionar o puguin... La meva no, la meva acabarà dient quiero o ruego al president de la UEFA, que a més el coneixo, que no sanciones ni tingues en compte el que jo he explicat. Vull que només que ho sàpiguis, perquè el dia que vingui aquest senyor per casa teva o per la UEFA, sàpiguis aquest senyor com... I a més, jo li posaré més fàcil. Ja li vaig dir fa temps, en el Florentino i amb el Figo, els dos. Si vosaltres enteneu que jo dic mentides, ho tenim molt fàcil, un debat. Sigueu valents, no sigueu uns covards.
1: No li han acceptat mai.
0: No han acceptat, ni un ni l'altre, ni el Figo ni el Florentino. Cada que em veu, jo li digo, oye, Florentino, que estoy esperando que tengas las narices para hacer un debate conmigo. Tú explica tu versión, di que soy un embustero, que no me llamó, que no es verdad, que tú no hiciste este documento. Dilo públicamente. Tú sabes que si tú lo dices públicamente, yo te llevo a los tribunales. Y como sabes que yo te llevo a los tribunales, tú no lo dices y no quieres hacer ese debate porque te da miedo, porque sabes que lo que yo digo es verdad. Però això és la vida, això és la vida. Passem pàgina, disfrutem, perquè vosaltres, al final, m'heu invitat perquè disfrutem. Jo tinc que dir que em vaig emocionar ahir, 850.000 persones al carrer. Sí. Va ser impressionant. I, a més, si m'ho perdeu, breument, jo estava a casa meva, a l'hotel, i vam passar per davant. I jo vaig sortir amb alguns clients que pensava que era una manifestació, que passava alguna cosa, i em deien en anglès, what happens, what happens? Digo, no, Barça. I van sortir a mi, i un americà, que no li agrada el futbol, que em va reconèixer que no, que no, el futbol, I don't like. I quan em va veure allò que va veure, digo, ah, em diu ell a mi, Now I understand that you are much more than a club of football.
1: Clar.
0: I quan Messi tingués problemes, vaig dir, bueno, aquest ha elegit algun puesto, que aquest és el nostre eslògan, no? Pues no, no, no. A l'Amèrica, quan va veure aquell espectacle, es va quedar parant dient, I understand now. Però que algú li va dir, no, és que el Barça és el Barça, joi, que és molt més que un club. Pues el tio s'ho va fer seu, però va dir com ell, pensant, sense que jo li digués que nosaltres érem més que un club, com una frase feta i que, a més, jo no és una frase que utilitzo, jo dic que no m'agrada, perquè quan tu ets més que, vol dir que sóc millor que tu.
1: Yeah.
0: I llavors et diuen, bueno, i tu què dius? Som diferents. A partir d'aquí, aquesta és la meva frase, el Barça és diferent. Millor, ni millor ni pitjor, diferent.
1: Senyor Gaspar, sempre és un gust, sempre m'ho passo molt bé cada vegada que
0: l'entrevisto. Molt que m'hagi donat la...
1: És una meravella. Permeti'm que li digui als oients que quan nosaltres el vam convidar encara Florentino Pérez no havia fet les declaracions, que no ho sabíem que passaria tot això.
0: No, com el Florentino m'estima molt, ja pensava, com puc intentar que el Joan...
1: Com podem enriquir l'entrevista,
0: vagi, vagi,
1: no?
0: I no li preguntin si la... Perquè el normal és que avui m'haguéssiu preguntat. Estava freda, l'aigua estava freda, la platja, tal igual, i no m'heu preguntat. Jo us ho agraeixo moltíssim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però, clar, el Florentino m'ha salvat. M'ha salvat que vosaltres no em parleu si l'aigua estava freda.
1: Un plaer.
0: I m'heu parlat del que ha dit.
1: Un plaer, senyor Gaspar.
0: Un plaer ha sigut meu. Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies. Fem una pausa molt breu a la tornada. Jordi Merca, tens ulls d'emocionat, Jordi?
2: Home, que això és la meva... Ja t'ho he dit, que jo m'he criat amb aquest senyor, eh?
1: Està molt bé,
2: home,
1: eh?
2: No? Sí, sí.
1: Va, una pausa. Tornem de seguida i ens introduïm en el món de Jordi Merca.
3: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
5: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
6: Irrepetibles.
7: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
8: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
9: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Ja t'ho havia dit, que ens ho passaríem bé amb Joan Gaspar. Espera, que no tens micro.
2: Sí.
1: Ara ja tens micro.
2: Ara mateix?
1: Sí.
2: O sigui, nosaltres estem sent... Ara, o sigui, ara mateix, nosaltres no som gens importants. O sigui, la penya, ara ja no... Diu, no. La gent
1: ara
2: està escrivint aquí, o lo que ha dit el Gaspar... Aquest senyor acaba de donar aquí,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: molt de material, eh?
1: Ha estat molt bé, ha estat molt bé.
2: Molt
1: sí.
2: De material, eh?
1: Ha estat
2: pelos, pelos de punta, eh?
1: Tienes los pelos de punta, eh?
2: Tengo los pelos como anchoas, eh?
1: Como anchoas?
2: Sí, no t'ho han dit mai, això?
1: No, como escarpias. De...
2: No, como anchoas. Com el País Basc es diu pelos como anchoas.
1: Però de l'escala?
2: No, del País Basc.
1: I anchoves com?
2: Anchoves
1: ja
2: talladeta. Ojo amb les anchoves que hi ha aquí al nord, eh?
1: Parlem.
2: O sigui, molt bé el producte català. Molt bé, l'anxova de l'Escala.
1: Però ara faràs publicitat de les anxoves del nord tenint les de l'Escala.
2: Ojo amb les anxoves del nord d'Espanya, eh?
1: Bueno, ja, però les de l'Escala són...
2: Anxoves de Santonya, eh? Tu has provat les anxoves de Santonya?
1: Jo no menjo peix.
2: No? Per què?
1: Perquè no menjo.
2: Però si totes les metges diuen que has de menjar peix.
1: Ja, però no els hi faig cas.
2: Així estàs.
1: D'estupendo.
2: D'estupendo.
1: Així... Aquest ja estàs, què vols dir?
2: No, que així estàs.
1: De què?
2: Home, duraràs menys.
1: Oi, tu què saps?
2: Home, perquè s'ha de menjar peix?
1: Bueno, ja, però jo prenc...
2: Complex... Tu no pots... Tu tens unes criatures a casa?
1: Complexes vitamínics.
2: Home, s'ha de menjar verdures, s'ha de menjar peix...
1: Menjo de tot això.
2: S'ha de menjar carn...
1: Menjo carn, menjo verdures...
2: Fruita... El tomàquet és una fruita o una verdura?
1: És una...
2: Ai, que aquí hi ha un lío. L'altre dia discutíem, amb els meus amics.
1: Sí?
2: Sí, perquè hi ha gent que... Hi ha gent que dius que és fruita el tomàquet i gent que diu que és verdura.
1: Jo diria que és verdura.
2: No, doncs és fruita, eh?
1: És fruita?
2: Tomàquet, per la manera que té de relacionar-se...
1: Doncs a veure si te'l menges de postre.
2: Home!
1: Què?
2: El gazpacho. Ah, no, el gazpacho de postre.
1: El gazpacho de postre, molt bé.
2: No, el gazpacho és de primer.
1: Bueno, tu te'l prens com vulguis, el gazpacho.
2: Home, el gazpacho jo me'n puc prendre quan em doni la gana, també t'ho dic, eh? A veure si m'has de dir tu...
1: A mig matí?
2: No, a veure si m'has de dir tu quan m'he de fotre jo un tomàquet, ara.
1: No, tu et prens... No, ho dic per si és una fruita.
2: Diuen que...
1: Aclarim-nos.
2: Diuen que el tomàquet és una fruita.
1: Doncs després de dinar.
2: Pues quan vingui un expert.
1: Però també és veritat que hi ha qui diu que cal allunyar les fruites dels àpats.
2: Oh, això és una altra.
1: Amb la qual cosa, tu primer sopes...
2: I a les 12 i pitjor hora, a les 12
1: te'n vas a la nevera, t'agafes un tomàquet i te'l fots.
2: Mira quina hora és, estic aquí, encara no he sopat. Tu creus que jo ara quan arribi a casa...
1: Un tomàquet.
2: Si jo ara quan arribo a casa he de fer-me el sopar.
1: A mi m'agraden molt els tomàquets.
2: Home, el tomàquet està molt... Hi ha una cançó del tomàquet, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, tomate, ¿qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en su mata.
1: Això era del Jaume Peric.
2: Y va ese tío cobarde y lo arranca... Oh, sí, era,
1: no, lo mete en una lata.
2: Lo mete en una lata.
1: Y lo manda pa Caracas.
2: Y lo mete... Ah, veus? La, sí. Canción de, la canción del tomate. Escolta, que estic liadíssim avui,
1: sí?
2: Perquè avui és dimecres i jo no havia d'estar aquí.
1: Sí.
2: Sí, o sigui, per favor, per la meva salut mental. Jo, clar, jo ahir dimarts estava a casa, me'n vaig a ràdio. Ah, no, que no tinc ràdio. Què faig jo? Què feia jo ahir a la nit? M'atraieu, o sigui, m'atraieu les... Jo sóc un tio de costums.
1: Sí.
2: Vale? Llavors, em traieu de la meva zona de confort i de les meves costums, jo hi estava despistadíssim.
1: I estaves per casa fent la secció.
2: Estava per casa, però que no marxo, monòlegs, que si marxo...
1: És per... Tu fas monòlegs per casa?
2: Sí, home, el que em faltava. El que em faltava. Estava...
1: Vas, estic, sí, vas i amunt i avall.
2: Sí, jo estic escombrant casa meva
1: i
2: vaig parlant. No les ha passat nunca que estan aquí escombrant la casa? No, home, no, que fem una hora.
1: Ah, jo què sé.
2: És la meva feina. Tu vas per casa dient hola, bona tarda.
1: Ah, sí, jo sí.
2: Si tu t'aixeques,
1: sí, jo...
2: tu t'aixeques i a la teva família saludes. Molt bon dia, benvinguts al dimecres.
1: Benvinguts, benvingudes.
2: Benvinguts i benvingudes al dimecres 14 de maig del 2026.
1: Jo no parlo això.
2: Avui serà... Sí, parles,
1: no,
2: així.
1: Parlo,
2: tens
1: no.
2: Veu de locutor.
1: Va, una cosa tenir veu de locutor pues i l'altra és fer el to que no, estàs fent, que és horror.
2: Veu de locutor. Ui, què tal, com esteu?
1: Què tal, com esteu?
2: Benvinguts.
1: Estàs parlant com si jo per dir hola, què tal, com estan? Jo no parlo
2: així. Soc el Toni Marín i avui és aquí, estem al Plove. Parlant així.
1: Però que no, que a més a més, que no fas, no tens una bona dicció fent això.
2: No, jo tampoc.
1: No.
2: Ah, tothom, vull dir, bueno, és igual. Això, que jo sempre, saps què passa? Jo treballo aquí, jo cada dia escolto el programa.
1: Molt bé.
2: Jo, cada tarda, a quina hora comença el programa?
1: A les 7.
2: Doncs jo a les 7:05
1: ja estàs.
2: Ja me l'he posat.
1: Molt bé.
2: Escolto el que s'està acabant.
1: Qui és?
2: La noia aquesta tan simpàtica.
1: La Samantha.
2: La Samantha.
1: Sí.
2: Acaba la Samantha.
1: Sí.
2: I ja, jo, pum, jo no faig una altra cosa.
1: Clar.
2: Perquè jo sóc de la casa ja, eh?
1: Molt bé,
2: jo
1: molt
2: estic
1: bé.
2: Aquí a la casa,
1: sí,
2: vale?
1: Sí.
2: Llavors, ahir...
1: Sí.
2: Jo els dimarts no escolto el programa perquè estic aquí.
1: Clar.
2: No puc escoltar-lo, estic aquí.
1: Clar.
2: Llavors, ahir, clar, dic, què faig, l'escolto o no l'escolto? Ui, un liu.
1: I què vas fer?
2: Llavors vaig pensar, ah, ojo, és el dia perfecte per millorar el programa.
1: Per millorar-lo?
2: Sí.
1: Ah.
2: Que no dic que estigui malament el programa.
1: No, està bé. El programa o la teva secció?
2: El tot.
1: Ah.
2: El programa, en general.
1: Molt bé.
2: No,
1: està bé.
2: Vale? Llavors dic, qui és la nostra competència?
1: Val.
2: Sempre. Perquè tothom té competència.
1: Tothom.
2: Vale? Llavors, jo vaig mirar una mica què era el que hi ha a la tele de 9 a 10, que és aquesta hora que és ara.
1: Val.
2: La nostra hora, la teva i meva.
1: Molt bé.
2: Perquè ja és teva i meva aquesta hora.
1: Vale.
2: No, ja no. No
1: que sí, que sí, que estic d'acord.
2: Llavors, he fet una mica a veure què hi ha al voltant per a veure si podem millorar una mica pues, el programa nostre,
1: molt
2: la
1: bé.
2: Nostra secció. Vale?
1: Vale.
2: Quin és el nostre primer enemic
1: quin?
2: Televisiu?
1: Quin?
2: I avui que hem tingut aquí el senyor Gaspar,
1: sí.
2: El futbol.
1: Ja.
2: El futbol és el nostre enemic. Ens bueno, ha passat, eh?
1: Ja.
2: L'altre dia estàvem aquí i s'escoltava des del carrer... Uah! Que va marcar la minya...
1: Però no li agrada a tothom el futbol.
2: Clar, però és el nostre enemic, ens treu... O sigui, els que ens dediquem a algú així... Salsero, la ràdio, el teatre...
1: Salsero.
2: El cine... Això, el futbol ens treu molt de públic, sempre.
1: Ja.
2: Perquè hi ha gent que diu, home, ja aniré un altre dia.
1: Clar.
2: A veure, ja escoltaré, no?
1: Escoltaré demà.
2: El futbol, que al final, si ho penses bé, el futbol... Com a... Clar, el futbol són 22 persones...
1: Sí.
2: Vestides ridículament.
1: Sí.
2: Aquesta gent no vesteix bé. O sigui, la gent, o sigui, tu quan surts a jugar a futbol...
1: Pues mira que val una pasta la samarreta.
2: Sí, sí, però ben vestit no vas. O sigui, tu vas amb una samarreta de colorins, normalment, pantaló, que hi ha jugadors que se'ls pugen potser massa.
1: Ja.
2: Hi ha jugadors, hi ha un que es diu Cucurella, et sona el Cucurella?
1: Em sona el Cucurella.
2: El Cucurella porta el pantaló molt amunt, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. El, qui és aquest també? Un del Madrid, hi ha un del... El Carvajal?
1: Sí.
2: El Carvajal fa una mica de Julián Muñoz, eh? Dic jo.
1: Ah, sí?
2: Jo li dic Julián Muñoz a la gent
1: marcant...
2: que porta... Molt amunt.
1: Ja.
2: Entre la xella i la goma del cinturó hi ha poc espai.
1: Ja.
2: Pel meu gust, eh?
1: Ja.
2: Vale?
1: Ja.
2: Codors ridículs. Mitjons molt aixecats.
1: Sí.
2: Per què porten els mitjons?
1: Perquè s'ha posat de moda, ara, això.
2: Sí. O sigui, no, tota la vida.
1: Tota la vida.
2: Els futbolers tota la vida han portat això que es diuen mitxetes.
1: Ja, però
2: no
1: jo crec
2: mitjons?
1: Que per si els hi dona la pilota...
2: Que no piqui.
1: Amortigua una mica.
2: Ah, perquè potser pica, no? La
1: potser
2: pilota
1: sí.
2: Pica. Sabates també de molts colors raros.
1: Ja.
2: Vale?
1: Perquè els vegin.
2: Exacte. I comencen a córrer per allà pel camp...
1: Deuen acabar molt cansats, eh?
2: Ah, home, allò cansa, eh? Home. Tu que dius que ara fas spinning?
1: Sí.
2: Home, això no li fot 20 patades a l'spinning, això del futbol,
1: bueno,
2: eh?
1: Bueno, també guanyen una pasta que...
2: 22 persones,
1: sí,
2: homes o dones, corrents darrere una pilota, allà, eh? Vinga, va, vinga, tal, i gol. Marquen un gol i ho han de salvar d'una manera que semblen imbècils.
1: És una manera bastant curiosa. És una manera bastant curiosa, si em permets, de parlar
2: del futbol,
1: És que no hi ha per més. Una persona que li agrada el futbol.
2: Però que, sí, però que no hi ha més. Sí, que a mi m'agrada el futbol, però que el futbol...
1: Està entrant gent rara pel control, sí, amb banderes
2: amb
1: i coses.
2: Amb una bandera. Hi ha un...
1: Crec que són de Greenpeace.
2: Ah, estem parlant del futbol, hi ha un de l'Espanyol.
1: Jo crec que són de Greenpeace.
2: Són de Greenpeace, possiblement. Sí. Possiblement.
1: Bueno,
2: llavors,
1: digues.
2: Gent allà corrent de donar pilota, no? Que dius, pues aquesta gent guanya molts de diners, eh?
1: Sí, sí.
2: O sigui, aquesta gent, quin és el secret del futbol? Que aquesta gent guanya molts de diners.
1: Clar.
2: Tu, això, ho fan quatre mataos pel carrer i tu no t'ho mires.
1: Clar.
2: Tu vas pel carrer i veus un pati de col·le, uns nens jugant a futbol, t'apares a mirar-ho?
1: No.
2: Per què? Perquè no guanyen diners.
1: Deixa'm dir-te que a mi m'agradava molt el futbol sala.
2: El futbol sala. És el futbol de la gent que no li gusta correr.
1: Bueno, no, al contrari. O sigui, no. És un molt més ràpid, sí, sembla una mica bàsquet, no?
2: Corre menys.
1: Bueno.
2: Sembla una mica bàsquet, eh?
1: Sembla una
2: mica
1: bàsquet.
2: Si el futbol sale... Sí.
1: El teu resum
2: del futbol sala és que s'assembla al bàsquet.
1: Bueno, perdona, m'acabes de fer una definició del futbol, que és com que et fitxaran a l'esport demà per fer l'editorial.
2: Home, escolta, perfectament,
1: eh? Vés a fer punyetes.
2: O a l'ABC, ara que a l'ABC hi ha gent entrant i sortint. Home, a l'ABC aquest matí... La gent estava allà esperant que aquest senyor es donés de baixa, eh?
1: Sí, sí.
2: T'imagines aquest matí... Tu creus que aquest matí el Florentino ha trucat? Hola, soy Florentino Pérez.
1: No crec que ho hagi fet ell.
2: Vengo a dar... Home, això ho ha de fer ell, si està al seu nom.
1: Ah, clar.
2: I jo m'imagino el de l'ABC dient... Ah, perfecto, señor Florentino. ¿Tiene usted su DNI a mano?
1: Claro.
2: ¿Tiene usted las últimas dos nóminas?
1: Dos nóminas, perdón.
2: No sé, siempre... No, ma, para donarte de baja... Yo, cuando truco a Telefónica o a una compañía de teléfono para donarme de baja, em demana que si las nóminas, que si el no sé qué... No, los dos últimos recibos de la luz. ¿Para qué quieren los dos últimos recibos de la luz, el d'això? Vale, això, lo important, perquè el futbol triomfa, perquè aquesta gent cobra més.
1: Sí.
2: Cobra molt.
1: Sí.
2: Què hem de fer? Pujar-me el sou.
1: A tu.
2: Home, ja podíem començar per aquí.
1: Ah, molt bé.
2: Clar, si la gent... Potser la gent ara està escoltant a la ràdio pensant... Aquest xaval... Bueno...
1: Però no com ho sabrà la gent que paga... Que
2: home, perquè ja ho direm.
1: Ah, molt bé.
2: Ja pots, cada dia pots dir... Aquest senyor avui cobra 4.500 euros.
1: Millor pagat de la història.
2: Exacte, per exemple. Per exemple, llavors la gent...
1: Ostres, però hauries de fer una supersecció, eh?
2: No, la mateixa.
1: La mateixa?
2: Sí.
1: Per 4.500 euros la secció?
2: Sí.
1: O sigui, que serien...
2: 4.500 euros a la secció, 4 seccions, 8.000, 9.000, 18.000 euros al
1: 18.000 mes. Euros al mes.
2: Allò m'ho mereixo.
1: Bueno, està bé, sí. No serviré un ratet. Els...
2: Has de comptar que el Kylian Mbappé cobra 40 milions d'euros a l'any.
1: Clar, imagina't.
2: Imagina't per secció, no,
1: doncs
2: el que cobra.
1: Ara, després truco a la jefa.
2: Sí, home, la jefa, que és amiga meva.
1: I veure si està d'acord, sí, 4.500 euros per secció. Ho trobo molt ajustat.
2: Llavors la gent em prendria més en sèrio. Home, si aquest cobra... 4.500 euros, que, anem a escoltar-lo.
1: És que ha de ser molt
2: home,
1: bo.
2: Home, és que és molt interessant, eh?
1: Clar, clar.
2: Anem a escoltar-lo. I la gent em faria cas. Llavors, vaig posar la tele, això que t'anava a dir. Vaig posar ahir la tele a l'hora del programa.
1: Sí, vas veure el futbol.
2: No, el futbol és una cosa que ens treu
1: d'això. Encara no havies començat.
2: No, encara no he engegat la tele.
1: Ah, molt bé.
2: Engego la tele,
1: sí,
2: a l'hora del programa, que em va sortir un programa que m'agrada molt, First Dates.
1: Ah, molt bé.
2: Ojo al loro, First Dates. Saps el que és First Dates?
1: Sí, sí, el que és
2: First Dates. Dates, primer de tot, porta moltes temporades, eh? O sigui, First Dates porta com 12 o 13 anys.
1: Jo conec una noia que va anar.
2: Jo també conec una noia que va anar. I li va sortir
1: que no
2: fatal.
1: Que no sigui la mateixa.
2: No crec.
1: Com es diu la noia que va anar?
2: No me'n recordo.
1: No me'n recordo?
2: No me'n recordo. És de Mollet, del Vallès.
1: Ah, no, sé aquesta no és de Mollet.
2: No? D'on és?
1: De Barcelona.
2: De Barcelona, doncs pues no serà la mateixa.
1: No, pues, crec que no.
2: Vale, First Dates. First Dates és com el que tota la vida s'ha dit, cita ciegues.
1: Sí.
2: Com és cita ciegues en català?
1: Cita cegues.
2: Cita cegues? Sí, sí, se tradueix així directament.
1: Clar.
2: Ah, bueno,
1: com vols traduir-ho? Indirectament.
2: Perfecte. Què és el... No, home, però hi ha coses que tenen el seu propi nom en català. No?
1: Clar.
2: Bueno, pues, en aquest cas no és traduït.
1: Està molt bé.
2: Prou, vale? Cita cegues, vale? Què és quin és l'èxit de First Dates?
1: Sí.
2: Que tu estàs mirant First Dates i estàs pensant aquesta gent està pitjor que jo.
1: Ja.
2: Això és l'èxit rotundo de First Dates. Jo m'imagino, mira, tu imagina't pues, que tu ets solter o soltera, no? Solter o soltera, tu estàs a casa, un dimarts a la nit, 9 de la nit, amb pijama.
1: Sí.
2: Amb el pitjor pijama que pots tenir, perquè jo, els solters De pijama què fan servir?
10: No, no, és que els pijames guais són els pijames antics.
2: No, ja no digues...
10: I còmodes,
2: el de
10: amb la
2: felpa.
10: Samarreta trencada.
2: Aquest és el còmode, no el millor.
10: Per tant, clar, és el millor,
2: clar,
10: el còmode.
2: Però aquest és el de solter o soltera.
10: Clar.
2: Per què? Perquè si no t'ha de veure ningú, perquè t'has de posar un pijama.
10: Si t'ha de veure algú,
2: tu el pijama maco el tens. Tu com a solter o soltera, tu el pijama maco...
10: Jo no tinc pijama.
2: El pijama maco el tens...
10: Que no tinc pijama.
2: No, dic tu en general, dic tu a l'audiència. Tu, no tu, sinó tu, com a solter.
10: Ah, d'acord.
2: Sí, com a... Estic
10: però, tu, quan dius, però tu no m'estàs parlant a mi.
2: No, estic parlant amb l'audiència.
10: Però
2: tu,
10: aleshores no esperes una resposta.
2: No, ah, en cap moment t'he preguntat alguna cosa jo?
10: No, ah, vale. Diu tu com a solter, que tens un pijama, no. Dic, no, jo no tinc pijama.
2: Tu com a solter, així
10: però
2: en general...
10: Però tu sí que tens pijama?
2: Jo sí, per suposar que faig servir pijama, home.
10: Ah,
2: home, el pijama és una prenda estupenda.
10: Ah, sí?
2: Però jo faig servir pijama guai perquè me veu la família.
10: Clar.
2: Clar, tu si estàs, tot tu, l'audiència, com a solter o soltera, si estàs a sola a casa, el teu pijama sí. De solter,
10: sí.
2: Poses un pijama, un xandall, perquè no t'ha de veure ningú.
10: Clar.
2: El pijama guapo, els solters i solteres, el pijama de qualité, el pijama guapo, on està? A l'armari, preparat per què? Per si algun dia... t'atropella en cotxe i has d'anar a l'hospital.
10: Això
2: és molt de mare.
10: Sí, això és molt de mare.
2: Canvia les calces per si t'atropella el cotxe. Que dius, mama, primer de tot, no porto calces, porto calçotets.
10: Això no va preguntar, no?
2: No, no, això és frase de mare. Posa't els calçotets nets, no sigui que t'atropelli un cotxe i has d'anar a l'hospital. Tu creus, mama, que si m'atropella un cotxe i jo arribo a l'hospital amb uns calçotets trencats, el senyor metge em dirà... No, aquest no el
10: puc. No,
2: no
10: l'agafo,
2: no, home, no.
10: Quina manera és de venir a l'hospital.
2: Que se muera, que manera és aquesta dels hospitals.
10: Ja et dic ara que ens queden 2 minuts.
2: Sí, sí, ja acabo.
10: I, no, ho dic, bueno, si vols, perquè a mi el tema em sembla apassionant, que és analitzar el que fa la competència televisiva.
2: Ja farem la setmana que ve.
10: Ho podem desenvolupar amb més calma.
2: Per suposat.
10: Perquè també a l'apartat pijama m'ha semblat un apartat on podríem fer...
2: Més estirar una mica més, no?
10: Sí. Però vaja, com tu vulguis,
2: no, no, sí, sí.
10: Cobrant 4.500 euros per secció.
2: Home, puc
10: pots, no, desenvolupar una...
2: Per suposat. Vale, tu estàs a casa com a solter, pijama, pensant, què ha sido de mi vida? Soy sol... Hòstia, me he quedado soltero, no? Com deia el Rubianes, no?
10: Sí,
2: I tu estàs allà soltero,
10: ui, un soltero,
2: poses,
10: mama.
2: Ui, mama, no lo mires, que te vas a quedar ciego.
10: Que bo era el Pepe Rubianes.
2: I tu poses First Dates i penses, home, és que per veure això prefereixo estar solter o soltera. First Dates sempre són dos persones que es coneixen. Primer de tot, mienten en l'edat. Tu ves al lloc, bueno, Mari Carmen, Baracaldo,
10: sí.
2: 49 años. Dime, si Mari Carmen tiene 49 años, yo estoy haciendo la primera comunión. ¿Vale? Aficiones. Pone, divorciada, 2 hijos, perfeccionista y educada.
10: Perfeccionista y educada.
2: Sempre posen aquestes coses.
10: M'agraden molt aquestes
2: definicions. Llavors diu, Juan Carlos, Guipúzcoa, 48 años, soltero, sin hijos, chistoso y jocoso.
10: Chistoso
2: això,
10: y
2: juro,
10: jocoso.
2: Això t'ho juro que això surt allà escrit, eh? Chistoso y jocoso és que és un pesado.
10: Segur.
2: De l'hòstia.
10: I amb magut.
2: I ella diu, perfeccionista y educada, és que no l'aguanta ni el tato amb ella, ¿vale? Llavors comencen a parlar, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿de dónde eres? De Guipúzcoa, y tú de Baracaldo. Y, uy, qué bien, qué cerquita.
10: Clar.
2: Sempre els agrada que sigui cerquita.
10: Home, perquè si és lluny...
2: Clar, que lo de cerquita... La distància de cerquita, que cerquita no, diguéssim que no és una medida de distància, no, hi ha metros, quilòmetres, cerquita, no, no és una... No és una... Lo de cerquita depende de les ganes que tinguis
10: és
2: de...
10: És molt subjectiu.
2: Clar, depende de les ganes que tengas de conjugar con esa persona, de conjugar el verbo amar. Yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos.
10: Doncs mira, en aquest moment en el que realment la cosa ha arribat a l'amor, jo crec que ho hem de deixar.
2: Ja ho hem de deixar?
10: Sí.
2: Deixem aquí?
10: Sí,
2: jo
10: no,
2: faig
10: però,
2: aquí.
10: Però posa
2: no,
10: aquí,
2: no, no.
10: Posa una creu.
2: Jo faig aquí una línia.
10: Posa una línia, una creu, una el que tu
2: vulguis. No, ja he fet una línia.
10: Val, doncs ja
2: fot
10: està
2: una
10: feta.
2: Línia, això per dimarts
10: però
2: que ve.
10: Però hauràs de recordar lo de First Dates.
2: Vinga, això per dimarts que ve. O sigui, sí. Ja...
10: Mari Carmen i,
2: Mari
10: com es
2: Carmen
10: deia ell?
2: I Juan Carlos.
10: I Juan Carlos.
2: Baracaldo, Baracaldo
10: i
2: Guipúzcoa. Cerquita.
10: Bueno, la setmana vinent...
2: Sí, seguim.
10: Dimarts.
2: Dimarts. Sí? Ja ha confirmat?
10: Crec.
2: Bueno, sí.
10: Ja t'ho diran.
2: Ja em tornarà la glòria per dir-me que no i ja està.
10: Sí, senyora.
2: Vale.
10: Que vagi bé.
2: Ah, no, dimecres no estic, o sigui, ha de ser dimarts.
10: Ah, doncs dimarts.
2: Ui, la setmana que ve tinc una setmana, jo.
10: Molta feina, eh? Si és que... Senyores i senyors, fins aquí arribem avui. Ara ja saben, d'aquí un moment arriba la Sílvia Tarragona amb el seu de nit. Posem una miqueta de música que ens ha deixat la Sílvia, les notícies, i ella ens acompanya fins a la mitjanit.
2: No entra la Sílvia avui?
10: No, avui no, perquè està fent coses.
2: Ah, vale.
10: Tornem demà, ja ho saben, a les 7 de la tarda, més Ràdio 4, més Pla B. Que passin una molt bona nit, digues adéu.
2: Adéu, gent soltera i solters.
10: Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Compareixença aquesta tarda al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Parlon ha admès que l'operatiu va ser un error greu i una actuació mal plantejada i ha demanat disculpes. Trapero també ha reconegut la inoportunitat de l'operació, però ha negat cap voluntat d'espiar els docents.
2: Arran d'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Interior ha anunciat ara una investigació reservada i una revisió dels protocols per reforçar el control de futures actuacions policials. Les explicacions, però, no han convençut ni l'oposició ni els sindicats. USTEC i la CGT reclamen responsabilitats polítiques i anuncien accions judicials amb vigílies d'una nova reunió entre Educació i els representants als docents per desencallar la situació de malestar dels professionals. Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimecres, que també ens deixa d'altres titulars. L'Espanyol contagiat d'antivirus continua estable i els altres 13 asimptomàtics. Si res no canvia, les autoritats sanitàries podrien autoritzar que rebin visites a partir del 7 de juny, sempre i quan la segona PCR sigui negativa amb mesures de seguretat. En paral·lel, continua la picabaralla política entre l'executiu canari i el govern central. El virus detectat a un creuer atracat a Bordeus amb 1.700 passatgers és un norovirus, un virus comú. Per això, les autoritats franceses han decidit flexibilitzar la quarantena, que ja només s'aplicarà als passatgers malalts, una vuitantena. A banda, un nonagenari ha mort al creuer per causes, en principi, alienes a la situació. Glovo i sindicats han tancat un acord definitiu sobre l'ERO que afectarà 436 repartidors, uns 300 menys dels previstos inicialment després de setmanes de negociació i d'una vaga dels riders. L'acord inclou una setantena de possibles recol·locacions voluntàries en municipis propers i indemnitzacions. Pablo Díaz, de Comissions Obreres, ha explicat a Ràdio Nacional que estan satisfets amb l'acord assolit.
4: Hemos hecho que la parte social se vea dignificada, entre comillas, ¿no? Porque al final serán personas que se quedarán sin trabajo, pero no saldrán con los mínimos minimísimos que en principio de las negociaciones planteaba la empresa.
0: La Global Summit Flotilla reprèn la seva missió i demà tornarà a salpar des de la costa turca a rumba a Gaza amb una cinquantena de vaixells. També tornarà al mar l'activista catalano-palestí Saif Aboukeshek, detingut per Israel durant la missió anterior i empresonat durant 10 dies després de la intercepció del comboi en aigües internacionals. Aboukeshek ha denunciat que el genocidi israelià s'està duent a terme amb l'aval de la Unió Europea i dels Estats Units. Un estudi liderat per l'IESA Global de Barcelona alerta que la contaminació atmosfèrica provoca fins a 146.000 morts prematures cada any a Europa. La investigació conclou que l'exposició combinada als principals contaminants també té efectes diferents segons l'edat, el sexe i la causa de mort.
5: Puede ser por diferencias de exposición, tipo de ocupación, tráfico, tabaquismo o aparición más temprana de comorbilidades.
0: A Espanya l'impacte s'associa a unes 10.000 morts anuals. Els pioners de la seqüenciació de l'ADN, els químics britànics David Klenermann i Shankar Balasubramani i el biofísic francès Pascal Mayer han estat guardonats amb el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2026. El jurat destaca que hagin aconseguit de manera precisa, ràpida i a baix cost una eina genètica d'ús quotidià. Ja ens interessem ara per l'actualitat esportiva. En marxa la primera part del partit entre l'Alavés i el Barça. Els de Quique Sánchez Flores busquen sortir de la zona de descens. Hores d'ara el marcador és d'empat a 0. Pel que fa al bàsquet, els blaugranes han guanyat el Granada per 98 a 101 punts. I ara, la previsió del temps per a demà. Des de l'AEMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
6: Bona nit, què tal? Demà dijous a la meitat nord de Catalunya tindrem el cel ennuvolat, a la meitat sud i intervals de núvols. S'esperen precipitacions a la meitat oriental que podran ser localment fortes o persistents, sense descartar-les també de manera més dèbil i dispersa a la resta del terç nord, amb possibles nevades al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures diurnes baixaran a la meitat oriental i es mantindran amb poques variacions a la resta. Màximes de 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Barcelona i 18 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
7: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
7: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
8: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
7: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
8: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
10: Amb Xavi Freixas.
9: Hola, Picó!
11: Estan caient ruixats molt forts.
9: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
11: Sí, però estem a Catalunya
9: bon dia. I
11: estem en la tardor.
9: Bon dia.
11: Bon dia per algú.
12: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
13: Puc dir una cosa?
9: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
14: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
9: Doncs moltes gràcies.
10: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
15: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
10: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.
16: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Sort que no és dimarts, perquè avui és dimecres i 13 de maig de l'any 2026. Som al de nit. I ja saben que vostès, que són fidels i lleials a la sintonia d'aquesta casa que està de celebració, 5 dècades, 50 anys informant en català, vam ser els primers, sé perfectament que estan frisosos de saber amb quines notícies positives, negatives, optimistes o pessimistes avui els sorprendrem. No sé si els hi deien a vostès els seus avis. A mi la meva àvia Maria em deia que la vida era una mica com un xup-xup o com un bon plat de pollastre i gambes, és a dir, de mar i muntanya, que li havies de posar molts ingredients perquè tingués gust i perquè fos sabrós. Doncs avui ens passa el mateix amb l'actualitat. Mirin, avui el diari La Vanguardia, el diari El País, el diari El Mundo, tots els diaris d'àmbit estatal i català afirmen per què l'antivirus no mutarà per tornar-se més contagiós, i aquesta d'entrada és una bona notícia. El no infectar a moltes persones i no quedar-se molt temps en el cos humà no té les condicions per evolucionar cap a variants més problemàtiques. Això esperem i estem segurs que serà així perquè, a més, molts científics que han passat per Ràdio 4 i també per aquest programa així els hi han explicat. Eminències de la medicina. El senyor que avui ha estat el protagonista de les portades internacionals, no sé si podríem catalogar-lo de la mateixa manera. Mirin, el secretari d'Estat nord-americà ha publicat una fotografia vestint un model esportiu esportiu al Air Force One. Fins aquí tot correcte, però és que Marco Rubio portava la mateixa roba que portava Nicolás Maduro quan va ser capturat, aquell xandall de la marca Nike, no? I a mi m'ha semblat, la veritat, una broma de mal gust. No sé vostès què en pensen. També la cara d'espam de Kevin Warsh. El Senat ha aprovat el candidat de Trump com nou president de la Fed en substitució de Jerome Powell. La seva presa de possessió en aquests càrrecs està a l'espera de les signatures finals de la Casa Blanca en la documentació enviada, però tot i la cara de por que avui hem pogut veure aquest senyor, que ja saben, està nominat per ser membre i president de la Junta de Governadors de la Reserva Federal davant del Comitè Bancari del Senat, ens ha fet pensar que potser no les té totes. Carlos Cuerpo, el vicepresident, avui ha parlat de finances i ha calculat que les mesures contra la guerra d'Iran rebaixen més d'un punt l'IPC i que aposta per reconstruir tot el que està relacionat amb el número, la xifra de vivenda pública i millorar la financiació. També Collboni vol millorar la visualització, la visibilitat de la ciutat de Barcelona. Avui ha dit que vol acabar amb els creuers que només passen unes hores a la ciutat de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat proposarà pujar el recàrrec municipal de la taxa turística d'aquests visitants de 4 a 8 euros, perquè sembla ser que arriben, es donen una volta petita i se n'en tornen a anar. Una notícia no tan bona, veuran. Avui hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona impulsa una aliança per mitigar la solitud no desitjada a la ciutat com tal. Sabien vostès que 23,8% dels barcelonins de més de 16 anys se sent sol a vegades? Que el 5,9% experimenta aquest sentiment d'una manera habitual i que el 12% dels nens d'entre 10 i 14 anys s'han sentit abandonats i sols, no són bones xifres per una ciutat que vol ser una metròpoli inclusiva i per aquesta raó, per intentar amortigar la topetada i també, per què no dir-ho, pujar la qualitat de vida, l'Ajuntament de Barcelona ha arribat a aquesta conclusió. Tot i que si veiem una bona pel·lícula o llegim un bon llibre o escoltem bona música, mai ens sentirem sols. El Festival de Cannes ens està donant molts titulars. Ahir parlàvem de Paul Laverty, un dels membres del jurat, que deia que era una vergonya que censuressin a Javier Bardem o a Susan Sarandon o a Mike Ruffalo per la seva postura davant de Gaza. Doncs bé, avui Peter Jackson, el director neozelandès, Palma d'Or d'Honor, ha dit: "Em van fer fora a patades la primera vegada que vaig posar un peu aquí. Mai vaig pensar que podia guanyar una Palma d'Or, igual que mai vaig pensar que podia ser ballarí de ballet." La veritat és que aquest director, que ens ha donat tantes bones històries amb El Senyor dels Anells, ha confirmat que està realitzant una nova pel·lícula de Tintín. I l'última és boníssima. Boníssima per tots aquells que són pericos. Perdonin, eh? Clar, el meu cor espanyolista no pot deixar de bategar més ràpid avui que ahir, perquè l'Espanyol se li ha obert el cel amb una victòria com una catedral. Espanyol 2, Atlètic Club 0. I clar, els que som de l'Espanyol, que som persones amb fe i esperança, ara en tenim més que mai. Perdonin, eh? Però si vostès parlen del Barça, mirin, els altres, parlem de l'Espanyol. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Gerard Travé i amb Pau Robert i amb el nostre sotsdirector, amb Julio Leal. I avui sense música, sense cançó, sense sinfonia, sense una d'aquelles meravelloses peces que sempre els hi regalem per començar el nostre programa i per començar d'una manera relaxada també tot allò que els hi explicarem. Però avui anem tan atapeïts d'informació, de material, d'entrevistes, de veus diferents, de sons diversos, que no ens ho podem permetre. El primer que farem serà anar fins a París. Allà ens espera el corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a la capital francesa per parlar d'aquest creuer que ens ha fet tenir l'ai al cor quan hem sabut que les 1.600 persones d'aquest vaixell que era a Bordeus han estat confinades.

0: Fem bloc i conversarem amb Eva Cruells i Àlex Cadón. Donarem un cop d'ull al món de les persones no humanes amb Paula Calvo i després sí que, de debò, tindrem l'honor i el privilegi de conversar amb Cristina Rota. Ja saben que aquesta dona de teatre argentí que va haver de fugir de Buenos Aires l'any 1978 després de que el seu marit, Diego Botto, desapareixés, bé, doncs, amb molt d'esforç va crear una escola que és pedagogia en estat pur i de la que han sortit noms tan importants com Antoni de la Torre, Penélope Cruz o Javier Bardem. Cristina Rota, per cert, és la mare de Juan Diego Botto i de María Botto. Ens presentarà el seu llibre Una història de teatro y resistencia. Aquesta és una història de ràdio i d'amor. Es queden? Doncs vinga, comencem. Haguéssim pogut demanar-li a Antonio Delgado que ens expliqués què és el que ha passat i per què la justícia francesa insisteix en que Sarkozy vagi a la presó. Ja saben, el pacte amb Gaddafi, els fiscals tornen a demanar 7 anys de presó per l'expresident en el judici d'apel·lació pel cas del diners libis, però no li han demanat això. Hem volgut que ens posi el comptador a zero amb tot allò que està relacionat amb aquesta notícia que implica un creuer i la ciutat de Bordeus. Li donem pas. Antonio Delgado, bona nit.
1: ¿Qué tal? Bona nit. És un caso que mezcla un problema de salut concreto, real, con un contexto de alarma social. Me explico con el relato de los hechos. Es un crucero que se llama Ambition, zarpó de Liverpool en Inglaterra el pasado sábado. A las pocas horas, algunos pasajeros empezaron a sufrir vómitos, diarrea. El lunes ya eran 50 los afectados, esta tarde ya eran 80. Uno de los afectados, un pasajero de 92 años, murió a bordo el lunes, pero por un infarto. No está claro si vinculado o no con ese problema colectivo. Desde primera hora, los médicos, las autoridades sanitarias francesas tenían muy claro que esto no era un caso de antivirus, que no tenía ninguna relación concreta con el brote que ha puesto en jaque a España y otros países europeos del crucero holandés. Pero, dada la alarma social que ha provocado el antivirus, han decidido tomar medidas particularmente severas. Y en vez de confinar solo a los pasajeros afectados, han aplicado inicialmente un confinamiento general para todo el pasaje. 1.700 personas, si sumamos a los clientes con los tripulantes del barco. Los clientes, por cierto, son casi todos ingleses. Bueno, con el paso de las horas y a la vista que se ha confirmado en los análisis clínicos que el origen era un virus, norovirus corriente, un virus estomacal habitual, muy frecuente, por cierto, en los cruceros de este tipo, pues han decidido levantar ese confinamiento general y ahora ya, esta noche, solo se aplica en la prohibición de desembarcar a los pasajeros directamente afectados, a los enfermos. El resto pueden bajar a Burdeos. La compañía, por cierto, tiene que decidir ahora si sigue o no el plan de ruta original de la Ambition, que pasa por trasladarse ahora al puerto de Ferrol y por visitar después Gijón y Bilbao.
0: Gijón, Bilbao y el Ferrol, aquesta és la situació, i Antonio Delgado, com sempre, des de París, ens ho ha explicat immediatament. Un quart i tres minuts d'onze, gràcies, Antonio. Mirin, avui farem l'ordre a l'inversa, perquè com anem tan atapeïts, ja els hi ha avançat el titular Salut Mental i Baixes al Treball. Immediatament conversarem amb Constantino Perealobo, però abans el nostre sotsdirector, en Julio Leal, els hi fa un petit resum i els hi posa el comptador a zero. Bona nit, Julio.
2: Bona nit, Sílvia. Anem ràpidament a contar breument uns detalls perquè la salut mental ja és una de les principals causes de baixa laboral a Espanya. Segons un informe de la mútua Sepello, de la qual de seguida anem a donar més detalls, les patologies psiquiàtriques s'acumulen ja el 37% dels dies de baixa a les grans empreses i s'ha convertit en la segona causa més freqüent d'incapacitat temporal després de la pandèmia. L'estudi apunta factors com l'estrès, la pressió laboral, la dificultat per conciliar i també la saturació del sistema sanitari. A més, les baixes duren cada volta més temps, prop de 40 dies de mitjana, quan abans de la Covid eren només 26. Unes dades que ens conviden a la reflexió i que deixen clar que alguna cosa no s'està fent bé.
0: Mm. Recorden, estimats oïdors de la pública, quan fèiem programes especials, com no podia ser d'una altra manera, en plena Covid, i els especialistes ens deien que després d'aquella pandèmia el problema o la patologia de salut més freqüent seria la de salut mental? Recorden que quan ho deia, hi havien alguns agoreros que comentaven que no era

0: així que al cap i a la fi aquell titular que oferien autèntiques eminències era per tapar, per enfosquir, perquè no es parlés del que era efectivament en aquell moment important. I es van equivocar els que pensaven que els que ens avisaven ens estaven atabalant, perquè les baixes laborals per salut mental són ja les més freqüents i tensionen empreses i treballadors. Per aquesta raó, avui aquí al nostre programa hem convidat a Constantino Perea Lobo, que és director territorial de la zona centro de CPIO, perquè a l'Observatori de Contingències Comuns de la Mútua CPIO han arribat a aquesta conclusió, que les patologies psiquiàtriques acumulen el 37% dels dies de baixa a les grans empreses. I han escoltat que abans el nostre sotsdirector, en Julio Leal, els ha fet 5 cèntims de tot el que està relacionat amb aquest titular que ahir vam veure a la premsa, que també hem pogut visionar aquest cap de setmana, que incomprensiblement ha passat desapercebut i que nosaltres pensem que és molt important. Així doncs, que en Julio i jo mantendrem una conversa amb Constantino Perea Lobo, que ja el tenim en antena. Señor Constantino Perea Lobo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿qué tal está?
1: Bien, bien, la verdad es que no puedo quejarme.
0: Gracias. Usted es director territorial de la zona centro de Asepeyo y ustedes, desde el Observatorio de Contingencias Comunes de la Mutua, se han dado cuenta efectivamente que la patología psiquiátrica acumula el 37% de los días de baja en las grandes empresas. ¿Esta es una cifra alta, señor Perea Lobo?
1: Es una cifra muy alta. La verdad es que en cuanto a número de días es el porcentaje que tú comentas, y sobre todo en el colectivo de grandes empresas, que es donde más días baja por este tipo de patologías se acumulan en cuanto a las empresas por su tamaño. Y si hablásemos del volumen total de casos, del total de bajas que ha habido en el año 2025, en lo que es el colectivo de trabajadores protegido por Asepeyo, el total de bajas que afectan a patologías psicológicas psiquiátricas, estaríamos hablando del 15,66%. Y como decías también previamente, ha crecido de manera importantísima desde la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia, en el año 2019, estábamos en un 8,5% de este tipo de bajas, y a día de hoy prácticamente lo hemos doblado, según los datos del observatorio del año 2025.
0: Cuando estamos en el trabajo, y els oients de Radio 4 segur que coneixen aquesta terminologia perquè alguna vegada l'hem escoltat, podem dir que estem cremats, que tenim un burnout, però aquí estem parlant d'un escenari més preocupant, perquè estamos hablando de incapacidades, no estamos hablando de personas que se toman unos días porque están cansados, porque están atabalats, porque están, com els diria jo, al límit. No, estamos hablando de incapacidad temporal, que es otro grado, ¿no? Que es otra categoría, Constantino.
1: Sí, al final la incapacidad temporal tiene que haber una baja médica para poder catalogarla como tal a través de los servicios públicos de salud, porque es contingencia común, y la verdad es que lógicamente pues es un problema multifactorial y muy preocupante para todos, ¿no? Lógicamente hay factores vinculados a la carga de trabajo, hay factores vinculados a que ha desaparecido también ese estigma de no tratar como una enfermedad algunos aspectos de sobrecarga mental, como ansiedades o depresiones, que históricamente igual no iban canalizados hacia los servicios públicos de salud. Pero hay también mucho problema también de falta de conciliación y flexibilidad ante determinados problemas que presentan los trabajadores, como puede ser el cuidado de familiares de edad avanzada, o que el trabajadora está pasando por una situación personal compleja y no tiene la flexibilidad o las herramientas de flexibilidad para poder llevar a los niños ante una situación de separación o de divorcio que le permita entrar o llegar o salir más tarde o más pronto de su puesto de trabajo. Creo que al final hay un aspecto también muy importante de recompensa frente a expectativas, de sentirte protagonista dentro del proyecto de tu empresa. Y también creo que es un factor importante y que no deberíamos olvidar el papel del mando intermedio, del jefe de equipo, del responsable, de la persona que al final gestiona personas y que tiene que tener una formación para poder acompañar, apoyar, ayudar a los trabajadores ante cualquier problema que tengan a la hora de el cumplimiento de esas expectativas que tenía depositadas a la hora de desarrollar su carrera profesional. Y esto fundamentalmente las grandes empresas creo que es muy importante, y muchas de estas grandes empresas están viendo que hay que apostar por la formación del mando intermedio como un factor clave para poder recompensar o acompañar a los trabajadores en el recorrido del día a día en sus carreras profesionales, ¿no?
2: Es que, claro, el problema es que esta situación no solo afecta a la persona trabajadora, que no puede desarrollar su trabajo con normalidad, sino a las propias empresas, que también se ven mermadas en su volumen, ¿no?, de poder llevar adelante ese trabajo previsto.
1: Sí, sí, esto es un impacto crítico para las empresas, porque al final, a nivel de operaciones, de producción, el hecho de las bajas, del volumen de bajas que están produciéndose en el tejido empresarial de nuestro país, pues lógicamente impide o ralentiza o hace mucho más dificultoso poder sacar las operaciones, la producción en el día a día de las empresas, ¿no? Más allá del impacto económico que pueda tener, afecta casi más a poder prestar el servicio para el que la empresa está diseñada, porque tienes que cubrir determinadas posiciones críticas a la hora de realizar esa tarea, esa actividad de la empresa. Y lo que supone, lógicamente, es un desajuste operativo muy importante, que es muy difícil de ajustar, ¿no? Porque no tienes los recursos suficientes ni la preparación de los recursos en caso de que quieras que haya personas que apoyen o que cubran los puestos de estas personas que estan de baja mèdica, no?
0: La pregunta que ha fet Julio és molt interessant, perquè és clar, no és el mateix que aquestes baixes arribin, que ja, per cert, atenció, la salut mental és ja la segona causa més comú a les baixes laborals per incapacitat temporal a Espanya, que arribin a una gran multinacional, a que arribin a una empresa petita, no? Una de les raons per les que les baixes psiquiàtriques acumulan más días a las grandes empresas, un 37% del total, que en las pequeñas empresas un 22%, y en las de menos de 10 trabajadores 15%, ya que puede resultar más fácil gestionar los problemas del personal con plantillas más reducidas, lo que decía antes Julio, ¿no? No es al mateix ser un mando intermedio de una gran multinacional que ser un mando intermedio de una empresa familiar, pero el daño, si me permite, no que provocan estas personas, que al fin y al cabo son personas que tienen una patología que lo están pasando mal, Constantino, ¿no? Pero es un pez que se come la cola. Si no tenemos cuidado con esto, el daño que se está produciendo a la industria española puede ser considerable, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que la mayoría de empresas, una vez que ven que la capacidad de poder prestar el servicio para el que nacieron se ve tan dañado, están apostando por estrategias para fomentar el protagonismo del trabajador y la pertenencia del mismo a la empresa, para que un trabajador no se sienta un número, para que el trabajador se sienta protagonista de su carrera o de su aportación de valor hacia la empresa. Por eso están rediseñando la cultura laboral en una serie de ejes para que el trabajador gane protagonismo, ¿no? En liderazgo, el mando intermedio, el jefe, el responsable de equipo aquí es clave, porque tiene que tener un liderazgo humano y un liderazgo de acompañamiento a todos los miembros del equipo, y apostar también por modelos de trabajo por resultados, para evitar también mucha de ese efecto de control, ¿no?, que venía siendo bastante habitual en sistemas de gestión previos a la pandemia, ¿no? El hecho de pedir resultados y trabajar por tareas, por proyectos, ¿no? Más allá de una cultura de reconocimiento y de gestionar bien la carga mental que hay en los diferentes puestos de trabajo en función de la actividad que se realice. Pero es verdad que al final la afectación en la gran empresa es mucho mayor, y por eso las empresas están rediseñando todos estos procesos y sobre todo el papel del mando, para darle esa capacidad mucho más humana, para intentar evitar estas situaciones de trabajadores que se sienten quemados o no se sienten alineados con el propósito de su empresa o no sienten ese papel protagonista que es necesario para que todos al final remen en la misma dirección, ¿no?
2: Claro, en este sentido es fundamental que la persona trabajadora esté a gusto en su empresa, que pueda desarrollar su actividad de la mejor manera posible, y las empresas deben de dotar de esas herramientas necesarias para que el trabajador pues lleve a cabo ese trabajo, ¿no?, que tiene encomendado. Y, por ejemplo, no sé si el tema del teletrabajo podría ayudar o esas herramientas que realmente van a hacer que se consiga esos objetivos y que ese número, ¿no?, que comentábamos, el 37% de esos días de baja en grandes empresas que están relacionados con patologías psiquiátricas.
1: Correcto. Hay muchas, yo creo que hay mucho también recorrido en lo que es todo el tema de flexibilidad y conciliación por parte de las empresas para tener una conciliación real, ¿no? Una flexibilidad mayor y total en determinadas situaciones particulares, sobre todo para el tema de cuidado de familiares o atender a hijos menores. Hay una parte muy importante en esto que comentas del trabajo a distancia, del teletrabajo, que al final hay muchas empresas que lo que están viendo es que no necesitan igual tener unos días muy concretos y específicos y tasados de teletrabajo, sino que lo que tienen que ser es lo suficientemente flexibles para atender una necesidad particular de un trabajador en un momento concreto por su situación familiar, ya sea de atención de mayores, de personas menores, y poder dar toda esa flexibilidad y esa conciliación real en ese momento particular, más que tener un menú diseñado de X días de trabajo en el domicilio de forma general, ¿no? Intentar tener esa flexibilidad para detectar la necesidad concreta del trabajador en un momento puntual y que el mando, que esa cadena de gestión en la empresa, le permita al trabajador poder atender esas situaciones particulares, momentáneas, temporales, de una forma mucho más adequada con la col·laboració de l'empresa. No?
0: Som en directe a Ràdio 4 conversant amb Constantino Perea Lobo. Ell és director territorial de zona centre d'ACPIO, perquè ha estat precisament l'Observatori de Contingències Comunes de la Mútua ACPIO la que ha arribat a aquesta conclusió que hem pogut llegir a la premsa. La patologia psiquiàtrica acumula el 37% dels dies de baixa a les grans empreses i és la segona causa més comú en aquestes baixes laborals. Però si me lo permite, Constantino, usted decía el otro día una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Y es que no estigmaticemos a aquel que coge una baja porque no se encuentra con ánimo, porque está pasando un momento delicado desde un punto de vista emocional o psicológico, porque da la sensación que vamos a llegar a la conclusión de que este es un país de absentistas, que cualquier excusa es buena, y permítame, estoy haciendo sarcasmo obviamente, para no ir a trabajar, ¿no? Y no es así, porque de 7 de cada 10 trabajadores no tuvieron ninguna baja y solo el 4% de los trabajadores acumulan un tercio del total de las bajas, ¿no? Lancemos una flecha a favor, si me permite, de las personas que en algún momento tienen que tomar esta decisión. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque quieren o porque no quieran ir a trabajar?
1: Pero estoy totalmente de acuerdo. En el observatorio que presentamos, que publicamos en ACPIO todos los años, este 70% de plantilla saludable, que le llamamos nosotros, que es el porcentaje de trabajadores que no han cogido o que no han tenido necesidad de acudir al Servicio Público de Salud por una baja de enfermedad común durante todo el año, se mantiene estable en los últimos 6 ejercicios, ¿no? O sea, yo creo que hay que hablar de que el porcentaje, ese 70% de personas que no han cogido ninguna baja, es una noticia muy positiva. La mayoría de trabajadores en nuestro país no cogen bajas. Es verdad que hay que centrarse, que la reincidencia es un factor clave. Este dato que comentabas tú de que el 4% de los trabajadores que acumulan 3 o más bajas, al final este 4% de trabajadores acumula el 34% del total de bajas. Hay que analizar los porqués. Hay que sentarse a hacer un diagnóstico compartido con los propios trabajadores para ver si se les puede ayudar a que esa reincidencia se reduzca. Pero lo que hay que tratar es de que ese 70% de personas de plantilla saludable se incremente todos los años. No somos un país absentista. Lo que tenemos es que hacer un diagnóstico compartido, y yo sinceramente creo que nos falta también cooperación, coordinación y colaboración, y compartir más información entre todos los que participamos del ecosistema de gestión del absentismo. Los servicios públicos de salud, el INSS, las empresas, los agentes sociales, los trabajadores, las mutuas, por supuesto, la inspección de trabajo, y todos deberíamos de analizar cómo, primero, tener un diagnóstico y un análisis compartido, y luego qué podemos hacer cada uno de nosotros para intentar mejorar la salud de los trabajadores en España, y que ese 70% de plantilla saludable, de personas sanas que no han necesitado tener una baja de enfermedad común, todos los años se incremente, tanto en PYME, pequeña y mediana empresa, y micropyME, que es el tejido más habitual de empresas en nuestro país, pero en todo el colectivo de empresas en general, ¿no? Yo creo que al final ese es el reto, y creo que merece la pena hacer un esfuerzo por intentar plantear soluciones que sean convenientes para todos, ¿no?
0: Estem entenent, doncs, els oïdors de Ràdio 4 i nosaltres, que no som davant d'un problema individual, sinó d'un problema sistèmico, Constantino, i que l'organització, els empresaris, han d'evolucionar al mateix ritme que la realitat, és a dir, de la conscienciació social sobre salut mental. Jo me pregunto, estos grandes ejecutivos que como evidentemente no puede ser de otro modo, se forman en másters, en escuelas de negocios privadísimas, carísimas y efectivísimas, quizás también a partir de ahora en ESADE, en IESE, en universidades españolas, como pasa ya en muchas universidades americanas y británicas, deberán darle clases a estos directivos de emocionalidad para tener suficiente cintura y suficiente capacidad para entender que con la salud mental no se juega, Constantino.
1: Sí, sí, desde luego, y tener una información mucho más rápida y actualizada de cuál es el clima emocional de tu plantilla.
0: Exactamente.
1: Ahora hay muchos directivos, muchas organizaciones grandes, porque tienen recursos, que lo que están es evolucionando, trasladando ese estudio de factores psicosociales clásico que se hacía en las empresas en nuestro país de forma anual y que tocaba una serie de factores para medir un poco cuál es el estado emocional de la organización, que se hacía de forma anual. Ahora lo que quieren hacer es poder testear sus organizaciones gracias a la evolución de las tecnologías, a la aparición de la inteligencia artificial, prácticamente de forma semanal, para monitorizar el estado anímico en tiempo real y poder tener propuestas y soluciones en el mismo momento en el que tú detectas que tienes un problema en tus plantillas o en un colectivo muy concreto de tus trabajadores, en un departamento específico, poder plantear una serie de soluciones, ¿no? Yo creo que esta evolución de la medición del clima emocional, del estado anímico de las empresas y poder hacerlo en momentos mucho más cortos de tiempo va a ayudar, y por ahí van las tendencias a nivel de preocupación por esa salud mental en las grandes empresas, y yo creo que es un camino muy interesante a recorrer para poder darle al trabajador una solución inmediata en cuanto aparece el problema, en cuanto detectas una desviación, ¿no?
0: Depresió, angoixa, estrés crònic, problemes a l'hora de dormir. Hoy muchas personas están dispuestas a pedir ayuda. Esta es la diferencia entre el temps que estem vivint i el tiempo de nuestros padres, y esta ayuda tiene que ser escuchada, reclamada y además atendida. Constantino, ha sido un lujo. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
0: Hasta pronto. Adiós. Dos quarts i 17 minuts d'11 de la nit en directe a Ràdio 4 de nit, ja ho saben, el programa que intenta posar sempre l'actualitat social, l'actualitat que a vegades no forma part de la portada dels diaris al servei de tots vostès. Un cas clar és el que està passant amb les dones més grans de 65 anys que són víctimes de violència masclista. Abans de parlar amb Sandra Burgos, Gerard Trevé posa el comptador a zero. Gerard, bona nit.
3: Bona nit. Doncs, segons dades del Departament d'Interior de la Generalitat, els casos de maltractament en dones grans han crescut un 65% en 7 anys. Dels 714 casos registrats el 2018, als més de 1.000 del 2025. Aquest augment no només reflecteix més violència, sinó també una major detecció i consciència del problema. Els experts, però, alerten que la violència contra les dones grans continua molt invisibilitzada. Pel que fa a les víctimes mortals per violència de gènere, el percentatge de dones grans s'ha més que duplicat des del 2019. Ha passat del 9% al 19% aquest 2025. D'altra banda, els professionals també alerten de la infraidentificació de la tracta i l'explotació d'adolescents migrades a Catalunya. El centre especialitzat L'Olivar ha detectat aquest últim any 23 casos compatibles amb tràfic d'éssers humans entre les joves ateses. També preocupa el sensellarisme femení. Des del centre obert Assís recorden que el carrer és un espai molt masculinitzat i que moltes dones acaben buscant qualsevol estratègia per evitar dormir al carrer.
0: Gràcies, Gerard. Aquest és el titular. El comentem amb Sandra Burgos, advocada de família especialitzada en violència masclista. Sandra, bona nit.
4: Hola, molt bona nit, què tal?
0: Molt bé, gràcies per ser amb nosaltres, Sandra. Ja ho veus, les dones més grans víctimes de maltracte augmenten un 65% en els últims 7 anys. Estem parlant de violència cap a dones d'entre 65 i 75 anys, però el més gruixut és que hi ha moltes d'elles, que en tenen més de 80, que continuen invisibilitzant el maltracte degut al context cultural i social en el que van créixer. Sandra, t'hi trobes al despatx?
4: I tant que sí, és molt habitual. Sí que hi ha dones i amb 80 i més anys doncs, que vinen a consultar, però veus que precisament doncs, ho tenen tan interioritzat, ho tenen tan normalitzat a l'aguantar que el tipus de tracte doncs, que té el seu marit cap a elles doncs, potser se'l mereixen o el tenen molt normalitzat. I moltes vegades també, Sílvia, s'uneix doncs, una situació, pensa que una dona que ha estat sotmesa a un maltractament durant anys i anys i anys presenta un quadre doncs, normalment de depressió, de trastorn d'estrès posttraumàtic, té un deteriorament moltes vegades mental a causa de tant patiment i tot això doncs, dificulta molt que denunciïn. També una dificultat més és moltes vegades, i això és molt lleig dir-ho, però és així, és que tenen poc recolzament, sobretot per part dels fills i les filles. Sí que és veritat que hi ha molt bons fills i molt bones filles doncs, que inclús les animen, no? I més si hi ha una situació així de violència de gènere a denunciar, però hi ha altres familiars doncs, que miren cap a un altre lloc, se senten poc recolzades o gens recolzades i bueno, es troben amb aquesta doble barrera. Sí que és veritat que també hem notat molt l'augment en els despatxos d'advocats de família, d'un augment i cada cop més de dones que venen a informar-se, no només per denunciar per violència de gènere, perquè han après a identificar-la, sinó també perquè volen trencar amb aquesta violència i es volen divorciar. També hem de recordar que el moment més perillós per una dona que està patint violència de gènere, tingui l'edat que tingui, és quan ja vol escapar. El victimari no pot suportar ser descartat, ser abandonat, perdre aquest control i també per això pugen molt més les xifres en dones assassinades per les seves exparelles o parelles amb aquestes edats, no? Perquè han decidit trencar aquest maltracte i abandonar el seu agressor.
0: Fixa't, Sandra, que la Fundació Hospitalàries que ha celebrat aquesta segona jornada, bé, doncs ens explicaven que han estat un èxit les jornades en el sentit de que han hi assistit més de 400 persones interessades en aquest tema, advocats, fiscals i també dones que s'han pogut sentir en aquesta tessitura, no? Si posem els números damunt de la taula, que sempre són molt freds, han passat de 714 casos el 2018 a 1077 l'any 2025. Avui el diari La Vanguardia explicava alguna cosa que té a veure amb la convivència forçada, no? Parelles trencades que estan obligades a conviure per la crisi de vivenda. És un fracàs social, òbviament, que està fent que molts projectes vitals s'imaginen en orris, però que també fa que hi hagi una guspira de maltracte. És a dir, si una dona no té independència econòmica per sortir de casa, com avui apuntava el diari La Vanguardia, és impepinable que haurà de suportar, i si és una persona gran encara més, tractes vexatoris, Sandra.
4: I tant que sí, la crisi de la vivenda és un component molt important perquè, clar, el pensament d'aquesta persona, encara que estigui patint un maltracte, és on aniré jo, evidentment, doncs, si no hi ha una opció, no hi ha doncs, una altra alternativa, el carrer no és opció, com després parlarem segurament. I pensa una cosa també, quan són dones de certa edat, a més del que deia abans, que molt sovint doncs, s'hi han patit maltractament, molt sovint no, jo diria que sempre hi ha patologies, fibromiàlgia, depressió i tot això, també pensa que tenen molta por a la solitud, que és normal, no? I entrem en parlar de l'edadisme, no? Aquest rebuig que no hauria de ser la gent gran, ni molt menys. O sigui, la gent gran haurien de ser amb els nens, juntament amb els nens i les nenes, els més cuidats de la societat, però la realitat és que encara existeix l'edadisme i cert rebuig, no? A la bellesa, en ve baixa. Llavors es noten, doncs, molt poc recolzades o gent recolzades en molts casos i tenen aquesta por a la solitud. Pensa que també són dones ja de certa edat que han viscut amb un patró doncs, molt tradicional, primer dirigides per uns pares en un context molt masclista, després moltes vegades dirigides per un marit que ha sigut el que ha tingut el control i tenen aquesta dependència emocional. No només no marxen perquè potser no tenen alternativa de vivenda o no tenen mitjans econòmics, no?, per sufragar totes les despeses, sinó també aquesta por, que és humana, doncs, aquesta solitud, no?, perquè el que se'ls ha inculcat és que han de callar, creure i tenir molta por doncs, a ser lliures, a ser dones lliures perquè mai se'ls ha permès doncs, poder tenir aquesta llibertat. No? Tot plegat doncs, és molt trist.
3: I a l'hora de detectar aquests casos de violència masclista, Qui sol detectar primer aquests casos? Serveis socials, sanitaris, potser l'entorn familiar?
4: A veure, jo crec que en el cas de l'entorn familiar són molt conscients i a vegades és que no es vol veure, no? Aquest problema és aquell, allò de dir, bueno, amaguem les coses sota l'estora, és cosa dels pares, perquè sí que és veritat, i jo m'he trobat amb moltes dones que han vingut una mica empentades pels fills i les filles, sobretot per les filles, no? A explicar-me, doncs, el que els està passant i a partir d'aquí, doncs, que prenguin decisions, però que almenys estiguin assessorades, no? Hi ha fills i filles, doncs, que sí que ho detecten, uns callen, els altres, doncs, donen suport, però jo el que veig més sovint és en d'allò en el context sanitari, sobretot quan són dones doncs, que acudeixen constantment al metge perquè tenen certes dolències, derivat moltes vegades de tot això. I els sanitaris també, amb això s'han tingut que especialitzar, hi ha molts bons professionals que fent quatre preguntetes doncs, ja se n'adonen que hi ha un context de violència. Penseu que moltes se n'amaguen perquè els hi fa vergonya, no? Primer reconeixes com a dona maltractada perquè moltes d'elles no reconeixen, han normalitzat tant aquesta violència que elles, a mi m'ha passat en el despatx d'explicar-me certes vivències amb molta vergonya, no? És allò que has d'anar estirant una miqueta la informació, fent preguntes molt blanques i jo al final de forma molt blanca també dir-los no veu que està sent doncs, maltractada físicament, emocionalment, a vegades sexualment inclús, i elles es queden amb la cara destorades i no reconeixen com a víctimes, no? Que a mi no m'agrada posar etiquetes, però elles han normalitzat tant aquesta situació, moltes d'elles es culpen, que ni tan sols es reconeixen. Llavors, en l'entorn sanitari és molt important perquè hi ha molt bons professionals i que amb preguntes els fan veure una miqueta la situació que tenen i sobretot els hi exposen doncs, les alternatives que hi ha. Les deriven a serveis socials, doncs, les deriven a l'assistent social perquè les orienta una miqueta. Això no vol dir que hagin de denunciar, perquè si elles no volen denunciar o no es veuen capaces, però com a mínim donar-los eines, informació, per si volen donar el pas i poden donar el pas de marxar, doncs que sàpiguen quines alternatives tenen. Moltes vegades aquests mateixos sanitaris o assistents socials també parlen amb els fills per una miqueta veure quina posició prenen amb la situació, depenent també de la gravetat que tinguin a la llar en concret. I a partir d'aquí doncs, es poden doncs, accionar mecanismes per donar-los com a mínim a aquestes dones la informació que necessiten per si es cullen doncs, finalment marxar, donar-los doncs, la valentia i el suport que necessitaran per fer-ho. Però és complicat, és molt complicat.
0: És molt difícil. Conversant amb Sandra Burgos d'aquest informe que hem pogut conèixer a través de la Fundació Hospitalàries, les dones més grans víctimes de maltracte, cada vegada més fort i d'una manera més misericorda, augmenten un 65% en els darrers 7 anys. Ens queden pocs minuts, Sandra, però m'agradaria parlar d'aquestes adolescents migrades, víctimes de tracte, doblement invisibilitzades per ser migrades i per ser víctimes de tracte, i les dones sense llar, perquè tenir sostre, diu l'associació Assís, no sempre significa tenir una llar segura, Sandra.
4: Oh, i tant que sí. Podem partir de la base del típic cas, no?, d'un matrimoni o d'una parella que aquella dona aguanta perquè no té opció de marxar o no a un altre llar, no té opció, no té una xarxa de suport i opta per seguir visquent moltes vegades amb el seu agressor. I després aquelles dones doncs, que van saltant d'una casa a l'altra, que bueno, van sent acollides o comparteixen vivenda i tot això doncs, suposa un risc. Són dones que bueno, literalment sí que tenen un sostre, però si rasques una miqueta no vol dir que tinguin una llar segura. I ja, bueno, ja si analitzem el fet de dones que estan al carrer, doncs amb la situació que hi ha al carrer, doncs que està molt masculinitzat, que a més també a vegades es barreja no només amb persones violentes que poden estar tot arreu, evidentment, no només al carrer, però també a vegades amb persones que se'ls hi barregen doncs, certes addiccions, certes patologies mentals, evidentment una dona en el carrer és, bueno, és ja perillosíssim. Sempre dic el mateix, que, i això em sap greu dir-ho, no? Però és així, no? El lloc més perillós per una dona és casa seva, no? Perquè bueno, només falta mirar les xifres que tenim de feminicidis, no? Que morim, ens assassinen, més ben dit, doncs, a casa nostra, no? Però si es dona el fet de que tu tens una convivència forçada amb una persona que t'està maltractant o estàs compartint vivenda amb homes que tinguis contacte o no tinguis contacte, doncs la teva situació és evidentment de perill. I ja no parlo parlem doncs, de les dones migrades, no? Dones que es troben amb una triple, quadriple dificultat. Són dones doncs, que, evidentment, moltes vegades no parlen l'idioma, són dones espantades, dones que no coneixen els seus drets, dones que no saben on picar una porta, on demanar ajuda, no? Hi ha una revictimització de totes aquestes dones que jo crec que com a societat el que hem de fer és donar difusió d'on poden anar a demanar ajuda, no? I demanar ajuda, parlar, com a mínim ser escoltades i que vegin doncs, les opcions que tenen i que no es produeixin doncs, totes aquestes situacions, perquè realment el context d'aquestes dones doncs, és molt preocupant i pot acabar molt malament.
0: Per aquesta raó, perquè sembleu invisibilitzades que a la ràdio pública tenim l'obligació i la devoció de donar-los veu a través de Sandra Burgos, la nostra advocada de família especialitzada en violència masclista. Sandra, moltes gràcies. Una abraçada.
4: A vosaltres, una abraçada. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Gràcies, Gerard.
3: A tu.
0: 8 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Fixin-se que Sandra Burgos parlava d'aquestes dones que tantes vegades són invisibilitzades. Bé, doncs, hi ha hagut dones que han estat molt valentes i que han tingut la capacitat, la resiliència i el coratge de créixer en un món absolutament dominat pels homes. És el cas de la dona que avui hem sabut que ha mort. Ho ha fet als 74 anys. La reina del paral·lel, Vedette, va ser una de les últimes artistes que va representar el gènere de la revista L'Estat Espanyol. Estem parlant de Tània Doris i li hem demanat a en Pere Vall que la recordi d'aquesta manera. Jo seré la tentació en una de les moltes cançons que configuren el panorama artístic de Tània Doris. A veure què ens diu en Pere Balla.
5: Amb la mort de Tània Doris, als 74 anys, ens deixa un dels últims símbols d'un paral·lel que ja no existeix. Aquell paral·lel del Teatre Apolo, de Matías Colsada i d'aquell inseparable company d'aventures de Tània, el gran Luis Cuenca. Valenciana de naixement, amb el nom de Dolores Cano Barón, va estudiar ballet clàssic i, amb apenes 17 anys, va ser descoberta pel senyor Colsada. La seva impressionant bellesa, el seu innegable talent i la seva inusual alçada van fer de Tània Doris una gran estrella de revista. La revista era aquella mescla de números musicals, plomes i números còmics que van triomfar als anys 70 i 80. Els joves no saben què era la revista, però els que ja tenim certa edat recordem aquelles façanes del paral·lel, obres com Venus de Fuego, La dulce viuda, Acaríciame, Deséame, Quieres ser mi amante o l'emblemàtica Taxi a l'Apolo. Amb la desaparició de Tània Doris només ens queda com a representant d'aquell estirp de vedets, la gran Lita Clavé alemanya, esclar que en un altre estil particular. Gràcies, Tània Doris, per omplir el paral·lel de bellesa, picardia i estil. Descansa en pau.
0: Gràcies, Pere Vall. Avui deia Alemanya que va parlar abans d'ahir amb ella i que estava molt impactada per la seva mort. 7 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Aquí a Ràdio 4 volem tocar avui temes molt feministes. Aquesta és l'expressió. No en podem tractar qualsevol altra, ni podem explicar-ho de qualsevol altra manera. Ara els hi parlarem de FemBloc. És una línia d'atenció que acompanya persones i col·lectius que travessen violències masclistes digitals, oferint estratègies d'autodefensa, formacions i realitzant investigacions amb perspectiva transfeminista. Des de novembre del 2025 gestionen el CIET Digital. Ara els hi expliquem quines han estat les persones que han fet possible aquest FemBloc. Eva Cruell, psicòloga, investigadora i consultora en polítiques públiques de gènere. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal està?
6: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Àlex Cadón, expert en ciberseguretat amb un doctorat en economia social. Bona nit.
7: Hola, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Les dues estan en línia i les dues formen part de FemBloc. La veritat és que em sembla interessantíssim i molt necessari aquesta línia d'atenció que acompanya persones i col·lectius que travessen violències masclistes digitals, oferint estratègies d'autodefensa, formacions i realitzant investigacions en perspectiva transfeminista. En parlarem ara mateix perquè ja fa mesos i temps que tenim aquesta possibilitat i ara més que mai és necessària. Eva, com va començar tot?
6: Doncs, Va començar fa molts anys, perquè nosaltres, o sigui, FemBloc és una iniciativa de diverses organitzacions, però entre elles un col·lectiu en el que en l'Àlex com jo i també la Núria Vergés vam cofundar l'any 2006. I era un col·lectiu que treballàvem, no?, al voltant, diguéssim, de les relacions de gènere i tecnologia, i evidentment, doncs, com poder contribuir, no?, des d'una perspectiva feminista en crear, diguéssim, una internet feminista. I internet, doncs, evidentment, ha evolucionat molt, ha canviat molt, la manera en com s'han desenvolupat les tecnologies, no?, doncs, també. I a mesura que hem anat veient, no?, aquesta evolució, sí que vam veure un canvi important, no?, cap a l'any 2000, entre el 2012 i el 2014, no?, que va ser quan la internet es va convertir cada vegada més en una internet comercial, sobretot gestionada, no?, per grans plataformes comercials i transnacionals, i aquí va ser quan van començar a identificar i, doncs, tota una sèrie, diguéssim, no?, d'atacs i d'agressions cap a les dones que s'estaven significant públicament en aquestes plataformes i en aquestes xarxes socials. Llavors, aquí nosaltres estàvem vinculades, doncs, també a un moviment ciberfeminista, transnacional, i vam començar a entendre, doncs, que ens havíem d'organitzar per poder confrontar aquestes violències.
0: Ens hem d'organitzar i cal que tinguem en compte el FemBloc perquè, com molt bé diu la senyora Cruells, aquesta organització, que és única a Espanya, atenció, que dona aixopluc a víctimes de violència masclista digital, va néixer a Catalunya a finals del 2022. Vosaltres o vostès tenen molta experiència, portaven, com deia vostè ara, més de 2 dècades analitzant el creixement a internet, però Àlex, vostè que és expert en ciberseguretat amb un doctorat en Economia Social, se'm van adonar que va ser a partir del 2014, i quan ho he llegit i estava estudiant tot el relacionat amb el FemBloc, m'he quedat força parada, el 2014, que va començar a expandir-se aquest món virtual on el que directament es feia i es fa és invisibilitzar, anul·lar, maltractar, insultar, colpejar verbalment a les dones, no?
7: Sí, és un fenomen que ens vam donar compte i ens estava passant a casa i estàvem veient primer, sobretot, situacions d'assetjament digital cap a diversitat i dones i feministes que estaven en espais molt masculinitzats, no?, de desenvolupament tecnològic, perquè nosaltres a Donestec a la base som un projecte que intentem crear diversitat, no?, de gènere a ambients de desenvolupament tecnològic, no?, la cultura hacker, la cultura de desenvolupament de software lliure, és una mica d'allà on venim, i ja vam veure, no?, que el món del videogame i altres coses, no?, de desenvolupament, pues, hi havia situacions d'assetjament digital, és una cosa que ens va... Pues, bueno. I després ens vam tenir una trobada el 2014 que vam coordinar nosaltres, que hi havia com 88 dones de 30 països, sobretot de l'àmplia majoria, i allà ens vam donar compte que era un fenomen global, que el que estava passant és que s'estava fent un nou dispositiu, no?, per disciplinar les dones i les dissidències, no?, imposant les normes de conducta basades en la por i perquè no estiguessin, no?, al nou espai digital, que és un espai democràtic, no?, de presència, de visibilitat, de noves formes de crear identitats i xarxes, era una nova forma de demanar-nos de marxar, no? I, bueno, pues allà ens vam veure que era un problema global, però que les solucions de mitigació eren molt contextuals, no?, i depenien molt de on et trobaves, no?, de quines xarxes existien, de quin dispositiu legal, de quines tecnologies feien servir les persones, de quines coordinacions es podien donar entre institucions, plataformes i societat civil, no? I totes aquestes dimensions, pues, ens van portar a la necessitat de començar a crear, o sea, de transicionar del treball que fèiem més de fer formacions d'autodefensa feminista amb col·lectives, no? Uh-huh. Periodistes i totes aquestes professions, no?, que van viure primer aquesta situació d'assetjament i d'atacs, i intentar ja organitzar una mica més una infraestructura, no?
0: Totes aquestes circumstàncies que ens estan explicant la Eva Cruells, l'Àlex Cadón, que formen part de FemBloc, que han estat les cofundadores d'aquesta línia d'atenció que acompanya persones i col·lectius que travessen violències masclistes digitals, oferint-ne estratègies d'autodefensa, passen, per exemple, per la manera com les persones que s'atreveixen, Eva, a assetjar aquestes dones i aquest col·lectiu, ho fan d'una manera molt violenta verbalment, no? Perquè les paraules tots sabem que poden guarir, però les paraules també ens poden menystenir. I això és el que està passant en aquest sentit, no? Perquè, esclar, per entendre el que està passant, primer hem d'entendre com funcionen les xarxes, veritat, senyora Cruells?
6: Exactament. Exactament. Hem de poder entendre, no, com funcionen aquestes xarxes socials i evidentment, no només les xarxes socials, sinó també, no, com estan funcionant avui en dia les tecnologies, com estan dissenyades, qui les dissenya, no, i per a quina finalitat i amb qui estan pensant, no, quan estan dissenyant aquestes tecnologies. O sigui, trobem en un ecosistema digital de tecnologies que estem consumint i que estem utilitzant el nostre dia a dia, però que estan molt dissenyades, una, per rastrejar, rastrejar les nostres dades, rastrejar on anem, rastrejar què és el que fem, amb qui parlem, no? O sigui, hi ha molta informació que emetem nosaltres mateixes, no?, a través d'aquests dispositius i a través d'aquestes xarxes socials, que, evidentment, són dades que recullen les empreses, però que si una persona vol utilitzar, diguéssim, no, aquestes tecnologies, aquestes dades per rastrejar-nos i fer-nos mal, ho poden fer, també. No? I per tant és un disseny tecnològic, no, que nosaltres també qüestionem, perquè està molt pensat, o sigui que realment podem facilitar molt aquest dany i aquest manteniment. I per l'altra banda, doncs, les plataformes comercials, doncs, evidentment, fan negoci, diguéssim, amb aquells continguts que generen, doncs, més adhesió, més polarització, més debat, no? O sigui que poden mantenir a les persones més temps a la pantalla. I els estem trobant, malauradament, doncs, que aquests continguts que generen odi, que generen agressió, no? que generen insults, amenaces, no? I, o senyalització, no? Cap a persones concretes i moltes vegades, no? Cap a dones o persones amb diversitat, no? Diverses, doncs aquests continguts també estan afavorint, doncs, que les plataformes, no, puguin guanyar diners. I per tant, doncs, ens trobem davant d'un ecosistema en què s'estan facilitant aquestes violències, no, i aquestes agressions. I per altra banda, també ens trobem amb un ecosistema, doncs, que està encara, malauradament, no, poc regulat, i és un problema que ha saltat a les agendes polítiques institucionals des de fa poc temps, i quan és un problema que ja portem anys, no, sostenint, no, mitigant, no, i donant-hi resposta des de la societat civil, i per tant encara són pocs els instruments que permetin incidir i desactivar aquestes violències, no? Per una banda, posant també com a agents responsables, doncs, a les pròpies plataformes, i per altra banda, doncs, generar mecanismes, no, infraestructures i actuacions que permetin major protecció cap a les dones.
0: Major protecció cap a les dones i també més realitat del que està passant, no? En les violències digitals tot va més enllà d'allò virtual, no? Perquè l'impacte pot esclatar en moltes àrees diferents de la vida. Vostès no treballen soles, ho fan en xarxa, perquè, per exemple, quan hi ha una relació de menysteniment, de violència, tenir una contrasenya forta, no? Un password fort és important, però no sempre, senyora Cruells, es pot canviar aquest password, no? És a dir, si una dona està sent víctima d'una violència o un col·lectiu està sent víctima d'una violència, és complicat. Després parlarem dels big tech, senyora Cadón, que sé que vostè no és una experta, però a vegades també es demana, perdoni, senyora Cruells, a vegades també es demanen una mica miracles, és a dir, no podem demanar a una persona que està sent menystinguda i maltractada que a més tingui la capacitat per a les xarxes fer-ho bé, no? O en el món digital fer-ho bé, és molt difícil.
6: Sí, exacte. Sí, o sigui, per una banda és molt important entendre que hi ha una diversitat de tipologies, no, d'atacs i de formes d'agredir, no, a través de les xarxes socials, a través de les tecnologies, de la informació i la relació. Llavors nosaltres també, durant aquests anys, doncs, estem identificant aquesta diversitat de formes i a més a mesura que van apareixent noves tecnologies, doncs malauradament apareixen noves formes de fer un mal ús o, no, de fer dany, diguéssim, a través d'aquestes tecnologies. Vull dir que també és una cosa que està canviant, no? I que hi van apareixent noves formes d'agressió. Llavors, el que sí que trobem, no, és que és important també identificar quina és la tipologia d'atac, no? Com s'està exercint aquesta violència, perquè no és el mateix que accedeixin al teu compte de manera il·lícita, Val? Perquè, per exemple, ens estem trobant, no?, amb relacions de parella o exparella on s'han compartit, doncs, evidentment, moltes coses, no?, i entre elles també, doncs, comptes, no?, o la persona pot saber la teva contrasenya i es pot accedir, llavors, de manera il·lícita, per exemple, al teu compte a Google, i amb això, doncs, tu pots monitorar i controlar i vigilar moltes coses de la vida de la persona, val? Des de la geolocalització, amb qui parla, on està, no?, etcètera, etcètera. Això seria una tipologia que requereix també una tipologia de resposta específica, no? I aquí, per exemple, doncs, la fortificació i canviar contrasenya és important, però és important fer-ho entenent quina és la situació que està vivint la persona. Podem fer una anàlisi, no?, dels riscos en els que estan. No és el mateix, per exemple, que aquesta persona estigui convivint amb l'agressor o no estigui convivint, també entenent, no?, quin és el seu maneig que té amb la tecnologia, i també podem fer un acompanyament no només digital i tecnològic, sinó també emocional i psicològic, no?, per poder identificar què està passant, poder entendre quins impactes està tenint això ara mateix, no?, en la meva vida, que poden ser psicològics, físics, relacionals, de participació, etc. I llavors, a partir d'aquí, amb aquesta anàlisi, doncs poder valorar com acompanyar, anar implementant aquestes mesures d'autoprotecció, però evidentment, no?, amb el procés que necessiti la persona. I també, doncs, si no tens coneixement, doncs poder anar acompanyant també de manera educativa a entendre com funcionen aquestes tecnologies i com poc a poc pot anar incorporant aquests coneixements per fortificar i seguritzar, diguéssim, les seves comptes i els seus dispositius.
0: Des de novembre del 2025 som en directe a Ràdio 4 al de nit conversant amb Eva Cruells i amb Àlex Cadón. Des de novembre del 2025 fem blog, elles dues són les cofundadores, gestionen el CIE Digital, el primer servei d'intervenció especialitzada que atén casos de violències masclistes digitals. Però, és clar, Àlex, parlem, si li sembla, dels Big Tech, perquè són ells els que d'alguna manera, bé, mouen els números, no?, i són els amos del bacallà, si m'ho permet, perquè són els propietaris de les tecnològiques més importants del món. Aleshores, els estem demanant a aquests senyors, que són homes blancs, alguns d'ells misògens, per no dir-ho tots, que entenguin que les coses no es poden fer d'aquesta manera i que s'han de protegir aquells que necessiten ser protegits. No és difícil que ho puguin entendre.
8: Sí, això és una cosa que portem 20 anys analitzant i dient, no? I també ho hem parlat molt sovint amb les institucions públiques o educatives, no? Que obligar la ciutadania per poder informar-se o seguir una institució o poder relacionar-se amb ella, de cobrir un compte a una GAFA, amb una plataforma d'una Big Tech, que no està pensada, no està dissenyada des d'una perspectiva de seguretat i privacitat, no? O de protegir els drets humans, o de pensar, no?, en quins impactes pot tindre el desenvolupament de tecnologies que fan sobre grups que tradicionalment han sigut discriminats. O sigui, nosaltres portem 20 anys mirant què passa amb aquestes empreses comercials i quan desenvolupen tecnologies. Nosaltres el que hem vist també és que les coses van cap a pitjor, i sobretot des de l'any passat hi ha hagut una situació en la qual moltes grans empreses que estaven ubicats als Estats Units, no?, han reduït dràsticament els seus equips humans de moderació i també els equips encarregats de la seguretat i la protecció. No és que fossi gran cosa abans, però és que ara quasi no hi ha res, no? Els pocs canals que existien per escalar directament situacions que posen en risc la vida, per exemple, defensores de drets humans, no?, han sigut tancats, i hem tingut reunions amb alguna d'aquestes plataformes que ens han dit, però molt clarament, que reduir les violències sexuals digitals contra dones comunes, no? O sigui, tu, jo, qui sigui, que no sigui una defensora, no era una prioritat per ells. I a més, ens van dir que van justificar el tancament, no?, d'aquests canals i programes alegant una manca de fons. Estem parlant de les empreses que més riquesa han capitalitzat i concentrat l'última dècada, eh?
0: Déu-n'hi-do.
8: Així que sí, és una situació molt asimètrica.
0: Bastant asimètrica, sí, i gens transversal. Ja per gairebé acabar, Eva, i aquesta és una pregunta per les dues. Primer l'Eva i acabem amb vostè, Àlex. No troba que s'ha normalitzat molt accedir al mòbil de la parella? A mi em horroritzaria que la meva parella em mirés al mòbil, i jo no ho he fet mai, perquè considero que hi ha una part de privacitat nostra, d'independència, que no hem de donar a ningú, no? Perquè nosaltres som unes persones singulars, som dones singulars, i com a tal tenim la nostra independència i hem de tenir la nostra vida, no? Hem de tenir una vida interior. Vaja, una habitació pròpia, com diria Virginia Woolf. Aleshores, s'ha normalitzat massa, no, Eva, això?
6: Sí, s'ha normalitzat. O sigui, clar, venim, o sigui, també, no? Nosaltres sempre ho diem, vull dir que vivim una vida ara mateix que és un contínuum, no? Diguéssim, entre la vida analògica que teníem abans, no? I tota la que hem incorporat amb les nostres identitats, no? I les nostres presències en línia. I de la mateixa manera, no? Que les nostres vides són un contínuum, les violències masclistes, el patriarcat, no? El capitalisme, doncs, evidentment, també és un contínuum. Llavors, tota aquesta idea de l'amor romàntic, no? De que ho hem de compartir tot, de que no hi ha secret, no? Totes aquestes idees que ja venien davant, doncs, s'han manifestat i s'han ampliat, no? I s'han intensificat amb les tecnologies, perquè, per una banda, ja interessa a les grans tecnològiques que no existeixi la privacitat, i és una cosa que realment s'han encarregat de fomentar. No? I ara mateix moltes aplicacions et permeten compartir, per exemple, la teva geolocalització al món. Val? I és una cosa que es fomenta, no? I això, si ho combinem, no? Amb l'amor romàntic i el patriarcat, doncs és un còctel molotov, no? Llavors, hi ha aquesta idea, no? De no hi ha res a amagar i de que, sí, i de que la nostra vida digital, doncs, no mereix, diguéssim, no? Aquest aspecte o aquesta privacitat. També perquè maneguem una vida digital amb moltes comptes, no? Amb molts dispositius, i llavors també quan hi ha una convivència, doncs al final acabes compartint, no? Diguéssim, aquestes comptes, aquestes contrasenyes. No tenim una cultura tampoc, no? De tenir un clauer de contrasenyes, no? Per poder accedir a les nostres comptes, llavors al final acabes posant la mateixa tot arreu, que també, no? La teva parella ho sap. Llavors, sí, d'alguna manera s'ha anat deixant i hem anat cedint, no? Amb aquesta privacitat, diguéssim, amb la compilació de tots aquests factors. Però és molt important, no? Entendre que evidentment, que els nostres dispositius, els nostres comptes, són nostres, no? I que hem de compartir fins allà on nosaltres decidim que volem compartir. I hem de poder treballar amb aquesta cultura, no? de privacitat, que ara mateix va molt en contra, diguéssim, no? D'aquesta cultura homogeneïtzadora que ens estan intentant imposar, de que no hi ha res a amagar, no? I hem de poder mantenir, ja, exactament, des del feminisme en lluitat, per tenir aquesta habitació pròpia, i evidentment internet ha de formar part també, no? D'aquest espai íntim, no? I d'aquest espai privat.
0: I a més hi ha una altra circumstància, no és qüestió d'amagar, és qüestió de nosaltres tenir la nostra pròpia privacitat, no? Cosa que ells han fet tota la vida i no ha passat mai res. Àlex, la seva opinió i les acomiadem.
9: Vale. Jo crec que també hi ha hagut un canvi generacional, no? La perspectiva sobre privacitat ha canviat molt, no? Entre la nostra generació i les següents, no? I això també s'ha de prendre en compte, perquè ara, per exemple, són amigues, no? Que s'estan geolocalitzant entre si mateixes, o famílies que es cauen bé i que tenen una bona relació. Jo crec que més que res, no? A part de tots els elements que ha dit la Eva, no? De turbocapitalisme que intenta, no? També hi ha situacions en el qual hem de pensar el consentiment, no? I si aquest consentiment és lliure i si el podem retractar. Jo crec que és més lliure passar la contrasenya a una relació sexoafectiva, que mai saps el que passa, de compartir amb unes amigues per temes de protecció i seguretat o altres temes. Que és una mica variable.
0: És una mica variable i és molt personal, però sense cap mena de dubte hem de tenir en compte que tenim aquesta eina tan important, FemBlog, aquesta línia d'atenció que acompanya persones i col·lectius que travessen violències masclistes digitals, oferint estratègies d'autodefensa, formacions i realitzant investigacions amb perspectiva transfeminista. FemBlog, de feminista i blog, perquè els hi quedi clar als oients del nostre programa. Eva Cruells, Àlex Cadón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i felicitats per l'iniciativa, i no baixem els braços.
6: Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies a vosaltres
0: també
6: per convidar-nos.
0: A vostès, bona nit. Déu-n'hi-do, eh? Quin programa més lluït i més lluent. Permeti'm, estimat oïdor de la pública, que nosaltres que mai hi posem més pa que xocolata ni ens pengem cap medalla, ara que gairebé són un quart de 12 de la nit, falten 45 segons per aquesta hora, fem un petit acte, no de genuflexió, sinó tot el contrari. Hem començat anant cap a París perquè ens expliqués Antonio Delgado l'última hora d'aquest creuer a Bordeus, que tots ens ha agafat una mica amb el cor canviat i se'ns ha aturat una mica el pas. Després hem parlat de salut mental i baixes al treball amb Constantino Perea Lobo, amb l'advocatessa Sandra Burgos. Hem posat una dada important i dolorosa damunt de la taula. Les dones grans són víctimes de violència masclista i les xifres van enlairant-se perillosament. Hem recordat que ha mort Tania Doris als 74 anys, una d'aquelles vedets que va fer del paral·lel casa seva. I ara els hi hem presentat fent bloc aquesta única organització a Espanya d'atenció a víctimes de violència masclista digital. A punt de contactar amb Cristina Rota, la gran pedagoga, la mestra d'actors, mare de Juan Diego Botto i Maria Botto, que ha publicat les seves memòries, una història de teatre i resistència, però abans una altra bona notícia. No m'ho crec, avui estem donant notícies positives. La llei de benestar animal ho ha confirmat, els bars, els restaurants,

0: local no es permet l'entrada de gossos.
1: Doncs ja ho saben, eh? Si algú els diu el bebè o la bebè no, que hi hagi un cartell, que si no vostès tenen tot el dret a entrar amb el seu fill...
0: Amb la llei a la mà.
1: Ah, efectivament, amb la llei a la mà i el seu afillat de quatre potes. El passat 22 d'abril es va actualitzar oficialment la normativa europea sobre el desplaçament d'animals de companyia, entre ells els gossos. Paula.
0: Sí, sí, això significa que el que busquen és que hi hagi més control pel bé de tots. És a dir, que ni puguin entrar ni moure's gossos, gats i altres animals de companyia per l'entorn europeu sense que hi hagi el que en diem traçabilitat, sense que hi hagi identificació clara, sense que hi hagi les vacunacions necessàries, sense que es compleixin també les normatives de cada país quan canvies de país. Llavors, també és il·legal el transport d'animals de massa joves, cadells de menys de 8 setmanes. I així, tota una sèrie de normatives que el que fan és que sigui més difícil, sobretot, el tràfic il·legal d'animals de companyia i també que hi hagi problemes de sanitaris de trasllat d'aquests animals. No vol dir que no puguis viatjar amb el teu gos, sí que pots, dins d'Europa, però és obligatori que estigui amb tot el dia.
1: Doncs ho saben, amb tot el dia i, a més, a tots els papers, així no malament rai. Se'n recorden vostès d'Ikram, aquella persona humana que va creuar el mar amb una pastera i ara, atenció, lluita contra la burocràcia a Eivissa per no ser sacrificada. Com ve d'un país extracomunitari i d'entrada de forma irregular, la vida d'aquesta gossa depèn del protocol sanitari de sanitat exterior. La veritat és que hi ha moltes persones que són solidàries amb ICRAM. Change.org ha superat ja les 12.000 signatures en forma de recolzament. Un d'ells, ja els dic ara, una de les signatures és la meva, però és clar...
0: I una altra la meva.
1: I una altra la teva.
0: Sí, sí.
1: I els meus cosins i els teus i tanta gent.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Esclar, s'estan esgotant totes les vies possibles, Paula.
0: Clar, és que estem parlant d'una gosseta que ja fa mesos que està aïllada en un centre, en un refugi, cosa que tampoc és bona per la seva socialització, i més que era cadelleta quan va entrar, i tampoc és bo pel seu benestar. Que, evidentment, després de tants mesos, i amb totes les proves que li hem fet i demés, està clar que és un animal que està sa. Per què per una normativa que només és una norma, que no té lògica en aquest cas, que a més s'hauria de canviar? O sigui, ja et sabem que de vegades hi ha normatives que es comprova amb la realitat que no funcionen i caldrà canviar-ho. Una gosseta que ha vingut de fora, si ha estat més que en quarantena i no hi ha problemes, per què se l'ha de sacrificar? Només perquè ha vingut de fora? És de forma irregular? És un sense sentit?
1: És un sense sentit perquè, a més, cada vegada hi ha més persones que arriben a pastera que ho fan amb els seus gossos i els seus gats. Així doncs que aquesta és una circumstància que anirà arribant d'una manera natural, Paula.
0: Sí, sí, sí. I, per tant, caldrà tenir protocols i maneres de procedir més humanitàries amb els animalons, que també han patit tota una aventura una odissea per poder arribar a un lloc segur. I en aquest cas és que, a més, Ikram, estem parlant de fa mesos d'aquesta situació.
1: Sí, clar, clar, que aquesta gosseta es va fent gran i ja comença a ser adulta, efectivament. 5 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Ens queden 5 minuts, Paula, però abans d'acabar, Argentina ha marcat una fita històrica, obre el primer hospital públic veterinari amb accés gratuït, i Polònia, aquesta notícia m'ha emocionat molt, ha donat un pas històric. Les unitats especialitzades utilitzen drons per rescatar gossos encadenats. Només de pensar-ho, lligats i fermats amb una cadena, només de pensar-ho se'm trenca el cor.
0: Clar, aviam, sí, Sílvia, però
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: que en
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: país també

0: Me passa, eh?
1: Ja, ja, ja, i tant, i tant. No, no, no cal, no cal anar a Polònia, tens tota la raó del món.
0: No, no, no. Si aquí poséssim una unitat amb drons a passejar-se pel meu mateix poble, ja et dic jo el que ens trobaríem. Quan legalment està prohibit ja en aquest país tenir un gos lligat. Així que bueno, jo prendria exemple de Polònia i tenim una tecnologia que ens permet que la abans impunitat per incompliment de llei de benestar animal, doncs es pugui resoldre, Polònia ja ho ha posat en marxa i està funcionant. Per tant, no sé què estem esperant en altres llocs. I m'encanta que sigui un exemple, i és evident que allà, en l'època d'hivern, és que els animals moren glaçats a l'exterior lligats. Clar, i per això les entitats de protecció animal es van moure, van començar a fer aquesta mobilització amb drons i a rescatar animals gràcies a que els detectaven amb drons que porten càmera tèrmica. I ja s'ha instaurat de forma totalment oficial. Primer va ser de forma oficiosa i després veient els resultats de forma oficial. I crec que és un exemple a seguir.
1: Un exemple a seguir que hem de posar en pràctica, com tampoc podem oblidar que la violència vicària utilitzant els persones no humanes, els fills de les dones que són, en aquest cas, gossos i gats, existeix. Bimba i Max recordaran aquells gossos llançats des d'un octau pis sí. a Alacant. La seva mare encara continua esperant judici, i un home ha matat a patades i a cops de pala el gat de la seva exparella a Torrevieja davant d'ella com a venjança. I la policia i la Guàrdia Civil, que ja han detingut aquest individu amb un imputat per un presumpte delicte de maltractament animal, han dit que no havien vist mai res tan dur. És que mira, m'emberbusso d'explicar-ho perquè em fa tanta ràbia, Paula.
0: I la pobreta gata. Sí, però saps què ha passat? Hi ha hagut una associació que es diu Associació Leal, que veiem que aquest senyor, al cap de un dia estava al carrer, s'han mogut i estan, de fet, aquesta gent està recollint donacions per poder presentar-se sempre com a acusació particular. S'han presentat com a acusació particular i han aconseguit que aquest senyor se'l condemni.
1: Mira.
0: Una cosa que no s'estava movent per via, diguem que, administrativa i per via pública, s'ha mogut per via privada, amb presentació d'acusació de forma privada per aquesta associació, l'Associació Leal, i han aconseguit que aquesta persona se'l condemni. Què ha passat? Que era un any de presó, més una multa de 1.000 euros, ja veus tu, però ho ha commutat per ser expulsat del país i ser enviat a Colòmbia, que és d'on prové aquest senyor.
1: Doncs,
0: el que passa que és un perill.
1: És un bon exemple.
0: Si ha fet això aquí, ho farà allà. A Colòmbia.
1: Paula, no tenim més temps, però aquest titular és important tenir-lo a compte. Hi ha associacions que lluiten també pels drets d'aquells que són colpejats fins a la mort, com el cas d'aquest gat. Gràcies, Ocateta. Gràcies, Paula. Fins la setmana vinent.
0: Fins la propera.
1: Un petó. Adéu-siau.
0: Adéu.
1: 5 minuts, 2:15.

Bona nit, a partir d'aquest moment comença el Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado, edició 2376. Una nit que vull compartir amb una cantautora, la Sílvia Pérez Cruz. Aquesta és la seva música.

0: La Sílvia Pérez Cruz enguany formarà part del Festival Terramar Sitges el 31 de juliol. I aquesta nit la tenim als estudis de Ràdio 4 per parlar del seu nou àlbum. Ens presenta Oral Abissal. Sílvia Pérez Cruz, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, moltes
0: contenta,
1: gràcies.
0: Suposo, no?
1: Sí,
0: molt.
1: Sí, sí. Sí, estic contenta.
0: Per dues coses, primer l'àlbum i després un gran concert a Sitges, al Terramar.
1: Sí, poder fer un concert sempre dona molt gust, vol dir que hi ha un procés de transformació que has acabat, i poder fer un concert amb tots els músics és un regal.
0: Com serà el concert? Com serà?
1: Doncs tindrem... Vull tornar al format de les presentacions. Hi haurà el grup base, que és en violí, cello, contrabaix i la Sílvia. Sí, la Marta, en Carlos, el Bori i jo. I després es sumen tres trompes, que és l'instrument que em té enamorada, i que és la segona textura, tres flautes travesseres, i un cor de 8 dones, i també piano i rols.
0: Aquest nou àlbum que aquesta nit ens presentes va més enllà, no?, d'un títol.
1: Sempre, no? Bueno, parla d'una dualitat, de l'origen i de lo desconegut, aquest aprenentatge constant de sortir de casa, buscar coses que no coneixes, tornar, i les transformacions que hi ha pel camí. I aquesta dualitat l'intento explicar amb totes les maneres que tinc, des de la instrumentació, com et deia, oral seria l'origen i és la fusta, la taula, els instruments de fusta, i abissal seria aquesta, les profunditats, el més oníric, i l'instrument que el defineix és el metall, les trompes, perdó.
0: Sempre, o gairebé sempre, quan hi ha un treball nou, un nou àlbum, es diu que entra l'artista en una nova etapa, o és una etapa especial. Això és una etapa certament més especial per tu, també, no?
1: Lo de les etapes que dius...
0: No parlo de nova etapa,
1: No, una etapa nova... jo crec que un disc tenca una etapa,
0: sí,
1: perquè almenys jo faig discs de cançons originals cada 3 anys, perquè jo necessito compondre per entendre una mica la vida, o per transformar emocions, o per deixar-me pistes a les cançons, per si em despisto. I quan acabes realment, és com que has digerit l'ho viscut. No sé si et refereixes en alguna cosa en concret de l'any que estic visquent, o amb què... Què vols dir? Vull entendre bé.
0: Bueno, a més, és un any important, no? Perquè, pel que estic veient, és un any de canvi amb aquest àlbum, tanques, com bé dius, una porta, obres una altra, i tens tot un any per donar vida a l'àlbum. És a dir, un any per presentar aquest àlbum en directe a diferents llocs, i és quan la música, i sobretot les cançons, agafen la vida pròpia. L'àlbum està allà,
1: sí,
0: i després comença, no?, aquesta vida pròpia de les cançons que li dona l'artista, en aquest cas, tu.
1: Sí, pensava que parlaves d'alguna cosa així com més vital, o... Absolutament, hi ha aquests cicles que m'han acompanyat des de fa molts anys. Per sort, he fet diversos discs i els he pogut sempre portar al directe, i com bé dius tu, hi ha tot un procés de transformació des del primer moment en què ho penses, en què et surt, que sol... Per mi sol ser el primer molt espontani, tota la composició, després que estàs... Hi ha tota una soledat d'artesana i... No sé, té una actitud concreta, llavors els arranjaments, després assajar amb els músics, que entra el cor de cada persona, o sigui, com sent cada músic, gravar, que ja és un altre acte de fe, de tot el que significa... a fer que la música quedi guardada en un lloc, i el directe, que és... Totes les parts m'agraden, però el directe hi ha una part animal que ja ho he pensat tot i en allà no penso gens, que té a veure amb el col·lectiu, amb el ritual d'estar amb gent que escolta, amb explicar els meus valors socials, inclús dalt de l'escenari, amb... Sí, és molt emocionant, i viatjar, a part tenir la sort d'anar a la teva terra i a altres països a explicar la teva manera d'estimar, no?
0: Per tu, què és la cançó popular?
1: No ho sé, perquè sé que vol dir moltes coses, en realitat, però en el meu cas, quan ho penso, si són les cançons que són tan brutals que acaben que l'autor desapareix, són cançons de tots i que superen els temps, cançons que estan fetes d'una essència indestructible, es torna popular, crec que algú que té un missatge que li fa bé a molta gent, tant musicalment com a nivell de paraules, i sobrepassa els temps de l'autor.
0: D'alguna manera ets nostàlgica i també valenta, perquè publicar 15 cançons, un àlbum de 15 cançons, 15 tracks, no és fàcil avui dia.
1: Ja, anava a fer dos... Hi havia un moment que pensava, són dos discs? O sigui, sí. Igual és oral i abissal. Però a la vegada els de la discogràfica em van dir, no ens agrada això? I dic, bueno, potser és una senyal, perquè en el fons és el meu present, aquesta dualitat. Jo estic buscant aquestes dues sonoritats fa 3 anys i en realitat té molt a veure amb la meva búsqueda. El romanticisme, sí, el disc anterior d'originals eren 21, que allò ja era com quasi un acte radical.
0: No, és un doble, no?
1: Sí, de resistència, no? En un món on aguantem un minut, no?, de concentració. Però no sé, jo sóc, la meva manera de ser és fer les cançons que necessito per explicar el que vull explicar.
0: Explica'ns els teus concerts, per què atrapen tant el públic? Perquè el mes de març has estat a Madrid i al Liceu aquí a Barcelona i ha estat un èxit aclaparador de públic, no? Què és el que tenen els teus concerts per cridar tant el públic?
1: Bueno, puc parlar des de mi, el que intueixo. Em costa d'entendre, però el que he anat entenent, pel que em diu la gent, crec que hi ha alguna cosa de... A veure, barrejant el que sento i el que m'han dit, jo quan estic a l'escenari treballo molt l'honestedat, m'obro molt, ensenyo les meves vulnerabilitats i crec que això fa que la gent es pugui permetre mirar-se les seves, o sigui que es senti en seguretat, tot i estar envoltat de gent que no coneix, sent la seguretat de poder mirar les seves vulnerabilitats, però si jo crec que hi ha molta gent que pot plorar, però no dolorosament, sinó com una purga, jo crec que és de tot fora. Hi ha molta presència, si visc el moment, hi ha molt d'amor. Amb les persones que treballo es pot veure un respecte i un amor cap a l'altre que dona gust, i això amb la música es sent. Molta entrega, molt joc i molta passió. Hi ha... M'agrada treballar als extrems, o sigui, d'anar de lo més profund a pixar-me a riure, o sigui, anar a travessar el dolor més fort per netejar-lo i llavors riure. Són concerts on un surt molt viu. Sí, crec que...
0: I és la importància, no?, de transmetre aquestes emocions al públic, no? Aquestes que tu sents, que vius a sobre de l'escenari, que arribin al públic.
1: Sí, també crec que l'art, estem en un moment... que es treballa molt la perfecció, no? La perfecció, bueno, que per mi no ho és, però tant a nivell sonor tot no hi ha... Sí, hi ha una cosa... És més lineal. A mi em sembla bé, eh? Vull dir que jo crec que en l'art, sobretot, hi ha d'haver llibertat i que cadascú ho faci. Però en el meu cas, el que a mi m'interessa és reivindicar la bellesa d'aquestes imperfeccions i la fortalesa d'aquesta vulnerabilitat, també. Llavors jo treballo l'art... Jo sé que l'escenari dona molta força, però no m'agrada com... divinitzar-ho, no? O sigui que m'agrada molt la part humana en l'art. Crec que és tan difícil aquest món que a partir de poder-te reconèixer en l'art que mires pots trobar un petit consol, no? Estem parlant del mateix, no? No és que tu estàs en un acte, en una situació de gràcia. És veritat que la música et posa en un estat molt especial, però jo no... Va sol, no l'has de pensar. Però m'agrada expressar-te que formem part del mateix, i llavors en aquell acte es curen coses, recuperes els valors que t'agraden, et perdones coses, saps el que no vols acceptar, i a mi m'agrada aquest tipus d'art, no?
0: Quina és la història de la cançó El primer beso?
1: Ah, El primer beso és la banda sonora, és una cançó que vaig fer ara per una pel·lícula que s'ha fet sobre els 100 anys dels Verdi. I com que vaig treballar amb aquesta instrumentació que estic treballant, vaig decidir posar-la, i a la part instrumental l'he separat i la faig servir d'introducció i d'outro, que es diu, no? El disc comença i acaba amb citant la melodia d'aquesta cançó. I aquesta cançó, el primer verso, és... Jo em parlo com si jo fos la pantalla de cine, de tot el que hi he vist en el cinema. He vist com el teu primer petó, he vist quan et mories de por, t'he explicat històries de l'espai, d'amor, d'aventures, i també parla del pas del temps, de que l'home tot ho crea.

0: A banda, va rebre el Premi Goya a la millor cançó original per Flores per Antonio. Com va ser? Com va ser composar aquesta cançó?
1: Pues un procés molt diferent, molt especial. Per sort, a part de fer la meva música, saps que
0: sí,
1: puc treballar amb altres disciplines. No sé, no ho he buscat, m'ha vingut i ho celebro molt, i amb el cinema, per sort, he pogut fer diverses col·laboracions. Però en aquest cas, amb l'Alba, va ser començar des de l'amistat. Ella em va demanar primer que sortís a la pel·lícula perquè havíem de treballar en una altra pel·lícula juntes, i vam fer un dia una trobada on vam escoltar tota la seva família, i jo li anava dient com jo sentia que estava cada persona en cada moment i què havia imitat o què havia après un familiar de l'altre. I va ser un procés tan bonic que llavors em va dir: faig aquesta pel·lícula i m'agradaria repetir aquesta escena que estem mirant els vinils. I vaig anar allà, i quan va acabar li dic: si necessites ajuda perquè per la banda sonora, com, o que vingui a escoltar i dono un cop de màstic aquí, però això va quedar en l'aire. I després em diu: Sílvia, si vull que facis la banda sonora, la que uneix els fragments musicals de l'Antonio, perquè hi ha molta música d'Antonio, però a més vull que m'ajudis a acabar una cançó que surt en un vídeo de jo cantant de petita, faig una melodia amb una lletra i la vull tornar a cançó. I llavors va ser un procés quasi de comadrona, no es diu, d'ajudar a que parís, no? D'ensenyar-la a escriure, ensenyar-la des de l'acte de confiança, la soledat, posar-li un espai que li agradés. Ella m'explicava, l'ajudava a fer l'estructura de les idees, algunes paraules, i llavors vaig fer una melodia, ella em comentava les coses, vale, vols una mica més blusero, doncs ho canviem cap aquí, llavors vaig fer l'arranjament, llavors ajudar-la a cantar, fer la producció del disc, fer cantar la Lolita i la Rosario. O sigui, va ser com quasi un acte de familiar i sobretot de no voler fer més del que s'ha de fer, ja que és un procés d'acceptar la vulnerabilitat, de parlar de la mort d'un pare, de parlar de temes que han sigut molt tabús, d'obrir-se en canal, doncs una cançó que estigui a l'alçada del que està explicant i com ho està explicant. Llavors, per mi va ser un premi cap a ella, de que bé aquest procés que has fet cap al teu pare, cap a ell de, mira, no només se't recorda per com te'n vas anar, sinó per tot el que vas fer, no?, per la teva part artística.
0: Sí.
1: I a mi, per mi és com un premi quasi humà, perquè sí que he composat, he fet tota la feina, però per mi és com un premi el saber acompanyar.
0: I l'Antonio Flores era un d'aquells artistes que també transmitia sensacions i emocions, amb les seves cançons.
1: Sí,
0: escoltes,
1: sí,
0: qualsevol,
1: sí,
0: cançó de la seva obra i et transmet tot el que està cantant d'una manera molt, molt potent.
1: Sí, a mi em transmet com si fos un gran poeta,
0: sí,
1: i que és superfràgil, però que vol ser rockero. Llavors té com aquestes dues forces que estan en lluita constant, no?, de musicalment tot un imaginari que encara no havia ni arribat a Espanya en el seu moment, i aquella fragilitat d'una persona supersensible i superconnectada amb les injustícies del món. No?
2: Mira, tu canta-ho.

0: com ha estat, Sílvia, tot el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Doncs jo el faig amb molta calma. O sigui, et dic que han passat 3 anys des que vaig començar la primera cançó. Hi ha molts processos, perquè jo penso, ara m'he adonat que soc molt treballadora i que penso molts angles. O sigui, primer hi ha la part de composició, però a la vegada vaig fent com diferents estructures, des de la història d'amor al desamor, des del cicle de l'aigua, des de la part de textures, de la part de producció, de com ha de sonar, no? Si la de l'origen ha de ser més propera i l'abissal ha de tenir tot aquest... No has de saber en quin espai estàs. Dibuixar el vestuari, dibuixar l'escenografia, intentar que el concepte arribi a tothom. Tenir unes cançons fetes i entendre quines em falten, com vaig entenent més el concepte. Dic, ai, em falta parlar d'això, perquè ho estic aprenent mentre ho faig, no? Si hi ha... Per exemple, si parlo d'una història d'amor, fins a on vull arribar, no? O com es porta el desamor un cop s'acaba la curva? He de parlar d'això. O si sé que tinc el cicle de l'aigua a dins ja, i em falta parlar de la neu, pues, també m'ho apunto, faig diverses estructures. Llavors vaig omplint. També he fet estudis sobre l'energia del concert. Abans de fer aquest disc, he estat fent uns concerts amb la banda base, que ens coneixem molt, amb cançons que coneixem per entendre quina energia demana el concert. També he fet com una estructura de... necessito una cançó aquí que tingui molt de ritme, perquè la d'abans és molt emocional, no? Llavors, hi ha molts tipus de part a la creació, o sigui, des de lo més visual, lo més conceptual, lo més energètic, lo més musical, la poesia... I això durant 3 anys, llibretes i àudios i molt d'amor.
0: El més complicat, suposo, és quan entres a estudi i quan has de dir fins aquí he acabat la cançó, ja no la retoco més.
1: Sí. Sí, no ho porto malament. Potser les mescles és la part que em costa més, perquè hi ha algú de la gravació que també respecto molt... algú de la vida que té allò, no? La veritat que queda gravada en allà. També s'ha gravat amb diferents capes, diferents maneres. Potser la mescla, quan estic fent la mescla, en aquest cas amb l'Alberto del Sol de Sants, sí que hi ha poder expressar allò i saber fins on has d'arribar, parlar del so. La part del so, que és més relativa, perquè depèn d'on ho escoltes, com estàs, canvia molt. Sí, hi ha d'haver un moment de dir, vale, fins aquí.
0: Després agafa aquesta vida que dèiem, no?, els concerts, la cançó.
1: Sí, que això és una festa. I segueixes aprenent entens aquell animal que necessita i de cop potser has de composar alguna part més... No, ja no surt el disc, però dius, ara aquí potser necessitem una textura perquè arribem amb una... És diferent escoltar un disc que fer el procés del concert, no? Com estàs, com estic físicament, com està el públic, i allà segueixes moldejant, no? Com una escultura de fang, allò segueixes, però a part tens tots els músics allà que és... Uf, si tries bé les persones, no? Si hi ha humans preciosos, gent que es cuidi, gent que estigui disposada a no tenir por, a confiar en els altres, allà no falla, és una bellesa.
0: M'agrada molt que diguis humans presents, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Avui dia s'està substituint molt humà per la màquina i la IA. No? I la música també. I crec que això perd la gràcia, no?, i l'essència de transmetre, doncs, les sensacions d'aquelles persones que estan a sobre de l'escenari.
1: Sí, són coses diferents. Entenc que amb unes es poden arribar a uns llocs que encara desconec, no? O sigui, alguna cosa sé, però sé que n'han de passar tantes que no els puc ni explicar. Però sí, espero que hi hagi alguna de la imperfecció que sigui intocable i que ho seguim enyorant, no? Aquesta cosa de que es pugui trencar o... el dubte o l'error o la reacció immediata als impulsos inesperats. No sé, no he treballat amb màquines, amb robots, no? T'imagines? O sigui, intentar, no que siguin màquines, sinó substituir-ho totalment, no sé quin punt de reacció es podria arribar a analitzar, però els humans, que són els que conec i desconec també, ja sé distingir el tipus de persona amb la que m'agrada compartir l'escenari. Són grans músics, però sí, són grans persones també, que això també els fa tocar molt millor, o sigui, la humanitat, l'escolta, l'empatia fa que la música canvi.
0: Quina és la història de Mardana Catalina?
1: Mardana Catalina neix d'una tristesa supersolitària a Mallorca i en una casa que em van deixar preciosa, que vaig estar vaig poder estar sola uns dies, que és algo que m'ha costat bastant, perquè clar, soc mare i entre que treballo o que soc mare o si tens parella, i de cop estava en un moment de soledat, i el més preciós que m'ha portat aquesta cançó és que, tot i que n'és de la soledat, musicalment vaig entendre que hi havia d'haver un cor de dones. I vaig descobrir que no era només musicalment, sinó que hi havia una resposta per superar aquella tristesa solitària en el col·lectiu. I va ser la gravació, que abans parlaves de la gravació, super emocionant, perquè igual parlava d'una pena meva i totes van anar trobant la seva, i llavors hi havia una cosa del cuidar i de l'escoltar l'altre també. I en el directe s'ha convertit en una cançó que és molt impactant, perquè és la primera de la segona part, i és quan creix tot, és l'entrada a Abissal, que és és molt especial aquesta cançó, i el que genera, crec que l'emoció emociona més la idea de col·lectiu que la cançó en si. A nivell de gravació va ser molt difícil de gravar. Vam gravar les cordes i vaig gravar amb la veu dintre l'estudi, perquè és una cançó que és molt d'escolta, té molt poques notes, i ens hem d'escoltar molt, i no sé, la dinàmica de ser molt exactes, d'estar recolzant a l'altre, i la vaig gravar amb ells així, amb un quarto. Després hi vaig afegir el cor de dones, després hi vaig afegir les flautes travesseres i després vaig afegir les trompes. I és una cosa que va creixent, no? I allà està la cura, no? Crec que una mica és aquest equilibri que a mi m'interessa a la vida, de la bellesa individual, però sobretot la bellesa col·lectiva, i també com a grup, celebrar les diferències i les belleses de cada músic, però celebrar aquesta bellesa col·lectiva que no s'aconsegueix sol.

0: La soledat és important, Sílvia?
1: Sí. És molt preciosa i n'hi ha de molt diferents, no? La millor és aquesta soledat en pau, no? Una soledat que ni la notes. Que estàs... aquesta plenitud, no ho sé. És molt emocionant. Hi ha una altra soledat especial, que és la de l'escenari i la dels camerins. Estàs envoltat de molta gent, però hi ha una distància, almenys jo ho visc així, de cop, que et permet sentir una soledat molt especial al mig de la multitud. I també la de després del concert, no? Quan, si ha sigut un concert així d'aquests, no sé, doncs el Liceu, per exemple, que te'n vas al llit i jo també, que se m'obren les antenes, que estic com connectada amb tothom, l'altre dia sentia encara com el rebombori, no? Pensava, estic sola a casa, però em sento molt acompanyada. I de vegades al revés, molta gent que sent un buit després de tanta entrega del públic, que llavors dius, què ha passat aquí? Però aquesta no la tinc gaire. Ja me va bé la calma després.
0: I pors? Tens pors?
1: Amb l'art, no.
0: No?
1: De fet, no suporto aquestes pel·lícules de... ai, no puedo salir, tal, perquè em fa una angoixa i dic, no, jo he tingut... un dia vaig tenir pànic escènic, es diu, i vaig pensar, ostres, quin horror, no, això no, sort que no ho tinc, no, això no ho tinc. I el vaig tenir perquè veia, m'imaginava el públic com persones diferents i com si totes jutgessin. I jo el que sento normalment és una unitat, que som tots i jo estic allà i mai penso en el judici. Amb l'art no hi penso, és molt curiós. A mi és, per mi és el més natural i el més salvador. O sigui, no em pregunto què s'espera de mi. És que no és per aquí el meu camí, és què sento ara, què necessito expressar i com ho vull expressar. I això no s'acaba mai. Vull dir, si penses que hi ha un sostre, em ve molta pena.
0: La història de Moreno quina és?
1: És una història d'amor, recordar una història d'amor, no? De persones que... el bé, sí, sí, bé, bueno, reivindica l'estimar... Bueno, el que estem parlant tota l'estona de la soledat i la companyia de... que per estimar, no t'oblidis d'estimar-te a tu mateix, no? Aquest equilibri entre estimar i estimar-se, acompanyar i acompanyar-se. I quan trobes una persona que té la confiança en tu com perquè tu tornis a confiar en tu. És un treball, en aquest cas, entre dos, no? Del que a mi em sembla que ha de ser el bon estimar. Aquest equilibri entre estimar-se i estimar. Des del fons.

0: Tot el que volies, tot el que pensaves des de petita s'ha complert?
1: No sé què pensava que volia. Crec que tot té a veure amb un estat de presència, diversió i diversió no en el sentit més lleuger, sinó del joc, de seguir jugant, tenir ganes de jugar, ganes d'aprendre. És que jo el que desitjo crec que té a veure amb el moviment, sí, amb una manera d'estar. No pensava una cosa concreta, saps? De vull ser... Volia ser moltes coses, jo. Saps? Jo què sé, volia cuidar micos, volia ser fotògrafa de documental pel món, volia fer parigent, volia... No sé, de tots els oficis. M'encanten els oficis. És una cosa que m'encanta demanar a tothom quin ofici té, que m'expliqui i entendre en aquell ofici que ja de quan era petit. Això m'encanta, no? Com, no sé, fer preguntes per entendre que exactament el que m'estàs dient, no? Què queda d'aquella il·lusió de petit en aquí. I jo sóc una persona molt empàtica i m'agrada molt lo social, i crec que això a l'ofici que tinc em permet fer això, poder treballar amb equip, entendre les persones, com fer que brillin les persones. Ara és estic en el procés aquest d'acompanyar-se, no? I tu, Sílvia, no? Tu, sí, molt bé cuidar els altres, però ara t'has de mirar tu. I això, de petita ho tenia, si eres supercuidadora de tothom i d'entendre què vol dir un, què vol dir l'altre, buscar el punt d'unió, no? Això deu ser per això. I l'art m'encantava, sí? I lo social, que tingui un valor social, que això faci un bé més enllà.
0: És a dir, que això de la música ho tenies com a pla A, no hi havia un pla B, per si de cas.
1: Ho tenia com un pla que estava allà al costat, sí. No, jo, aviam, la música és que va ser tota la meva vida, és que no ni la distingia, no sé com dir-t'ho. La vida era
0: música.
1: Amb la música, sí, perquè a casa es cantava, era un joc, era comunicació. Vaig anar a classes des dels 3 anys, vaig entrar en una escola de música, sí. Dels 3 anys fins als 25, jo estic estudiant diferents coses de música, tota la meva vida. Després és la vocació, on sento el que no he sentit mai i entenc el món fent música. L'entenc, m'entenc a mi. Però quan acabo els 18 anys la selectivitat, jo volia fer antropologia per fer filosofia i antropologia. Però pensar la música la faig igual. I llavors es va inventar l'ESMUC, sí. I vaig dir, és una carrera, pues si hi ha una carrera d'això ho farem, però si hi ha classes de cant, hi ha classes de cant? El cant s'ensenya, això no... Perquè el cant sí que el tenia com...
0: El dia a dia.
1: Sí, del cant popular, d'això, del cant de taverna, de cantar o a casa, o la meva mare, o el meu pare... No havia pensat que s'estudiava, no? I a Barcelona ho vaig descobrir.
0: Oral Abissal és el disc que estem presentant aquesta nit, però hi havia més cançons que han quedat fora de l'àlbum?
1: N'hi ha unes que ja havien sortit abans que per mi formen part, perquè, sí, per exemple, Pastores, ben poca cosa tens, i la versió de Capitán en català, que m'agrada tant que l'he fet ara en castellà també, perquè parla de la dona com a emoció i com a pensadora. Aquelles per mi formen del procés que els he fet aquest any, aquests 3 anys. Estic treballant aquesta sonoritat. És com que jo estic a etapes treballant una sonoritat i una manera, i de vegades hi ha altres, els poso les cançons en un altre lloc. Però no sé, no recordo que s'encadés. Potser n'hi ha una, és que ara... Crec que no, que al final els van posar totes.
0: I quan una cançó no entra en un àlbum, o dues, o tres, què es fa amb aquelles cançons? Queden al calaix? Alguna vegada tenen vida?
1: Cada una té el seu tempo. Hi ha cançons que poden esperar-se anys, però molts anys, i que de cop tenen el seu moment. Cançons que potser una frase et servirà per una altra cosa... ja existeixen, no? És que en el moment que els has fet, per mi ja existeixen. Mm. Però no l'art té el seu moment. En els processos de creació, que a mi m'encanten, i m'encanta el moment que no se sap, que hi ha gent que ho porta pitjor, hi ha gent que li crea molta atenció no saber què passarà. A mi aquell buit m'encanta, perquè és com has d'estar atent i escoltar, perquè és com que la mateixa obra en si t'explica el que necessita. No sé com explicar-ho, però és com que tenen un tempo. Té a veure amb això de quan és el moment d'aquesta cançó. De vegades entens que no és el moment, però potser ho serà i encara no ho saps.
0: Segurament és una de les coses més maques, no? A crear, perquè fas una cançó, crees una cançó, quan la tens allà és una història que fa 24 hores no existia i l'has fet. L'has creat, no?
1: Sí, és, a part és un procés d'alquímia, d'una... Sí, pots transformar emocions en algo que existeix. Això ordena molt, buida molt, fa memòria, perquè la cançó és immortal. Per això jo crec que l'art hauria d'estar molt més a les escoles, perquè tots els nens i nenes tinguessin l'eina de la creació, no per ser grans artistes, sinó per ser millors persones, per... Mira, no sé què em passa, fes un dibuix, o fes un poema. No has de fer el millor poema del món, però transforma això en algo i treu-t'ho de sobre. Dóna-li una altra forma. I així tens espai per altres coses i ho pots mirar des d'un altre lloc. Amb jo... Hi han cançons que tu els escrius en un moment també de lucidesa o de dolor i queda allà. I tu, si vols, i pots tornar sempre. Sempre ho escoltaràs o ho llegiràs diferent, però hi ha una emoció o un aprenentatge que aquella cançó te'l recorda, que tu de vegades...
0: Sí.
1: Dius que un dia estàs molt lucid i llavors ja no te'n recordes del que vas dir o de... Ojalà estiguis així com aquell any de la meva vida que vaig tornar del viatge de no sé què. I de cop fas una cançó i aquella cançó guarda l'essència d'un moment i és molt màgic.
0: Quina seria la cançó representativa d'aquest oral abissal per una persona que no hagi escoltat l'àlbum i diguis, amb aquesta cançó entendrà l'essència?
1: N'ha d'escoltar dos, per entendre l'essència, una d'oral i una d'abissal, perquè estem parlant d'una dualitat. Si n'hagués de triar una d'oral, deixa'm pensar... Oral... Quina podria ser... És que l'important és que n'agafi una del color rosa i una del color blau. Abissal, n'hi ha una que es diu Abissal, justament, que representa molt bé aquest sentiment, per exemple, que és en català, i de la part oral podria ser algo amb cordes pures, no? Podria ser en un rincón. En un rincón hi ha Abissal.

0: Doncs, Sílvia Pérez Cruz, acabarem en un rincón. Moltes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4. Recordem que el dia 31 de juliol en concert al Festival Terramar Sitges. Gràcies per venir, Sílvia.
1: Moltes gràcies a tu. Un plaer.

Arribem a la una de la matinada amb la música de la Sílvia Pérez Cruz. Demà més Metrópoli a partir de les 12. El protagonista de Pol. Salutacions de Xavi Collado. Que tingueu bona nit i bon dia.

Què tal? Molt bona tarda. Ben segur que si us demanéssim a totes i cadascuna de vosaltres quin és aquell mal de cap que us ronda cada dia quan sona o no el despertador, moltes i molts diríeu que té a veure amb l'accés a la vivenda, ja sigui en règim de lloguer, ja sigui en règim de propietat. La vivenda és a l'escena política, però sembla ser que no tothom creu que la població d'aquest, el nostre país, es veu afectada per aquesta qüestió. Ho hem vist aquesta mateixa setmana. Tot i així, aquest mal de cap segueix dia rere dia rondant a la nostra societat, des de la gent més jove fins a la gent més gran. Avui en parlarem i de com i de quina manera, des de l'art i des de la cultura, es vol denunciar aquesta situació.

0: Si jo et dic Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Trabajo para alquilar o treballo per llogar? Et sona?
1: Sí, sona que té a veure amb la vida que tenim i que ens obliguen a tenir, no? Que bàsicament és condicionar bona part de la teva vida productiva a poder pagar el que s'entén, i s'entén constitucionalment, com un dret bàsic, que és el dret a l'habitatge.
0: Trabajo para alquilar és una publicació que acaba d'editar aquí a casa nostra l'editorial Descontrol, i que precisament doncs, aquests dies hem tingut oportunitat de veure a Can Balló i també a l'Ateneu Candela algunes de les il·lustracions que trobem amb aquest volum de la gent de Casa de Balneario, el Germán Di Pierro, que el tenim aquí amb nosaltres i que ens explicarà com i de quina manera i per què ha decidit fer de la il·lustració una arma per denunciar determinades situacions, en aquest cas, com dèiem, doncs aquesta problemàtica tan bèstia que ell ens explicarà, perquè ve de Montevideo, no només ens afecta a nosaltres, ja és una problemàtica pràcticament global. Però abans, una mica de música.

Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i nosaltres ens quedem... Ostres, és que de vegades quan mires cap enrere i t'adones com i de què ràpid passa el temps, ahir, de vegades, no sé, fa una mica de coseta. Fa 30 anys, 30 anys, que va sortir aquest treball discogràfic. Ladies and gentlemen, welcome to Violent.

I Alzheimer va arrasar, i de quina manera, aquell any 1995. Era el cinquè treball discogràfic d'aquesta formació, amb lletres absolutament irreverents, inconformistes, contestatàries, gamberres, i aquest so de les guitarres que pol·lulava entre els sons que tenien a veure entre el metal i també la música rap. Defcon 2, que van ser doncs un grup tòtem, com deien, en aquells moments, en aquells principis, principis, en aquells anys 90, i que ara, ja sabeu vosaltres, estan celebrant aquest 30è aniversari d'aquest treball discogràfic d'aquest Alzheimer, amb una gira que, per cert, els portarà el pròxim dia 16 de maig, és a dir, la setmana vinent, ja aquí a la ciutat de Barcelona, concretament a actuar a la sala Rasmatàs. Defcon 2, seguim amb el Alzheimer i aquell pànico a una muerte ridícula.

0: Dèiem que irreverents i gamberros alhora, quan escoltes aquest Alzheimer i també altres treballs discogràfics dels Descondos, però concretament aquest Alzheimer que, recordeu, us dèiem, celebra ara els 30 anys que va sortir, que es va editar, penses si aquestes alçades de la pel·lícula, és a dir, aquest 2026, un disc d'aquestes característiques, amb aquestes lletres, amb aquestes maneres de llançar determinats missatges, doncs podria funcionar sense cap mena de problema. On hem arribat, eh? Defcon 2, 16 de maig, sala Razzmatazz de la ciutat de Barcelona.
1: Que no toquen las palmas si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Podemos hacer mucho mejor.

Le pegaran al ruido de fondos aquest pròxim dia, 16 de maig, com deien, sala Rasmatas de la ciutat de Barcelona, i hi haurà molt de soroll perquè com a taloners els Defcon 2 tindran a l'agenda de Cthulhu. Cthulhu, quantes vegades ens van acompanyar quan fèiem aquell en el nostre programa La Taverna del Llop, era una banda que eren pràcticament socis, molt bons amics del nostre programa. Cthulhu, que ja van participar amb els Defcon 2 en aquella banda sonora, recordeu, del Dia de la Bèstia, del senyor Àlex Iglesias, estaran actuant també aquest dia 16, la setmana vinent, a la sala Rasmatas de Barcelona amb els Defcon 2 i amb els Cthulhu. Us acomiadem. Que vagi molt bé, estimats, estimades. Adéu-siau. Serà fins demà a les 7 de la tarda al Territori Clandestí.